0: en belga Jesse Bisibu. El Barça presenta aquest dimecres la davantera brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història de l'equip femení, i l'entrenador de bàsquet Alexander Sekulic. Iris Thió competeix aquest dimecres per la sisena medalla al Campionat d'Europa de Natació, que s'està fent a París. Ho farà a la final de la categoria d'equip acrobàtic.
1: I el temps, aquest dimecres, el temps serà més estable, que es traduirà en més estones de sol. El sol ens acompanyarà tot el dia i només a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu, que deixaran alguns ruixats. Les temperatures més altes rondaran els 37 graus a Ponent i farà una mica més de calor al litoral.
2: 3CAT Info.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch.
2: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
1: Comencem, doncs. Almenys 19 persones han perdut la vida intentant arribar a Mallorca en pastera en les últimes hores. El nombre de morts encara podria augmentar, ja que hi ha una desena de desapareguts pel naufragi d'una de les embarcacions. El govern balear ho considera un drama humanitari i demana més recursos al govern espanyol. Palma, Caterina Carmany.
3: 19 persones han mort en les darreres hores mentre intentaven arribar a les Balears. De 7 anaven en una embarcació que ha estat 15 dies a la deriva i només s'han salvat dues persones de les que hi mal viatjaven. Els altres dos cossos els han trobat prop de la costa de Cabrera i serien d'una barca que van naufragar amb una trentena de persones. Se n'han rescatat 14 al mar i els han portat a diversos hospitals, com són Espases, deshidratat i desnodrits. La presidenta balear, Marga Proens, ho qualifica de tragèdia i en responsabilitza Pedro Sánchez.
4: Estem tots sols. El govern d'Espanya no pot continuar igual. Ha d'actuar. Ha d'actuar amb origen, ha d'actuar en política exterior, ha d'actuar protegint les nostres fronteres, ha d'actuar activant frontets i el primer pas per actuar és no negar la realitat.
3: En el que portem d'any han arribat 4.000 persones immigrades a les Balears buscant una vida millor, però en molts casos han trobat la mort pel camí.
1: I el govern espanyol ha xifrat en 72.000 les persones migrants que han entrat a Ceuta procedent del Marroc i assegura que ja n'han tornat 70.000. Davant dels seus socis europeus, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reivindica la gestió que s'ha fet de l'entrada massiva i referma el seu compromís amb el control de la frontera sud d'Europa i amb la lluita contra la immigració il·legal. El govern espanyol ha sortit satisfet de la reunió urgent de ministres de l'Interior. Marit Àngels Lafuente.
5: Fernando Grande Marlaska ha afirmat que els ministres de tots els estats membres han reconegut la resposta eficaç del govern espanyol a la crisi de Ceuta. Diu que han passat de les dures crítiques dels últims dies a elogiar la feina feta pel govern de Sánchez. Tot el bloc, sense excepcions, ha afirmat el ministre de l'Interior, ha fet costat a Espanya, fins i tot Itàlia, el país més beligerant.
6: No ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España.
5: Marlaska ha insistit que no hi va haver cap avís previ del CNI ni de cap altre país sobre l'entrada massiva de migrants i preguntat per l'assumpció de responsabilitats.
6: Hay muchas cosas, vuelvo a decir, que ocurren y no necesariamente tiene que haber una responsabilidad. Esto también podía haberlo previsto cualquier otro departamento de seguridad, es decir, o de otro país de la Unión Europea.
5: Tot i evitar criticar el Marroc, el ministre ha desmentit la versió del govern a la UITA. Diu que ningú va advertir a Espanya que la sentència del Tribunal Suprem suposaria un efecte crida i provocaria una entrada d'aquesta magnitud que el govern espanyol ha elevat a 72.000 persones i assegura que 70.000 ja han abandonat la ciutat autònoma. Encara queden uns 2.000 immigrants en territori espanyol. Marlaska confia que Itàlia aixequi el més aviat possible els controls en les fronteres aèries i marítimes internes amb Espanya i ha deixat clar que l'espai Schengen no ha perillat ni mínimament per la crisi a Ceuta.
1: Gràcies, Àngels. I una de les principals preocupacions ara mateix és el futur dels menors no acompanyats que continuen a Ceuta. Són prop d'un miler i la ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha anunciat que el govern espanyol hi destinarà 25 milions d'euros per reforçar els recursos necessaris per atendre'ls.
7: El gobierno de España va a habilitar una partida extraordinaria de 25 millones de euros dirigidos a Ceuta para la atención de los menores no acompañados que se encuentran en la ciudad. Indudablemente apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular.
1: La primera mesura finançada amb aquesta partida és la posada en marxa de dos centres educatius com a espais d'atenció per a aquests menors. Des de la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat assenyalant la necessitat d'identificar els menors per engegar tot el recorregut legal que en garanteixi la protecció. Són declaracions del director del CEAR, Mauricio Valiente, a 3Cat Info.
8: En el caso de que se constate que son menores y que no están acompañados, pues que se declare esa situación de desamparo y que se inicie el proceso de acogida y de tutela por parte de las autoridades.
1: Degut a la situació de desbordament que afronten les autoritats de Ceuta, des de la CEAR esperen que en qüestió de dies l'Estat engegui peticions de trasllat d'aquests menors perquè les comunitats autònomes els acullin tal com marca la llei. Mentrestant, el nombre de morts al mar durant aquesta crisi migratòria segueix augmentant. L'Institut de Medicina Legal de Ceuta xifra en 79 les persones que han perdut la vida. I la Unió Europea dona per tancada la crisi de Ceuta i aposta per reforçar les fronteres. Els ministres de l'Interior dels 27 s'han reunit per videoconferència i han mostrat la seva solidaritat amb Espanya, un to ben diferent al dels últims dies, en què la gran majoria d'estats membres s'havien mostrat molt crítics amb el govern de Pedro Sánchez. La reunió ha acabat amb alguns consensos, com la voluntat de cooperar amb tercers països per protegir les fronteres, l'enduriment de les polítiques de retorn o la millora de la vigilància a les xarxes socials. L'eurocomissari de Migració, Magnus Brunner, ha tancat files amb el govern espanyol, tot i que s'ha mostrat crític amb la recent regularització de migrants.
9: De moment no es veu un vincle directe entre la regularització i els incidents de Ceuta, però sobre la regularització sempre dic que no és un bon senyal. Definitivament no. No és un bon senyal per la resta d'Europa.
1: El comissari, d'altra banda, no s'ha volgut mullar sobre el rol del Marroc en l'arribada massiva de 72.000 migrants a la ciutat autònoma.
2: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
1: Poc més de 4 minuts i un quart, l'executiu de Salvador Illa proposa reformar la llei per restringir la compra especulativa de pisos, però es nega a deixar-la córrer després del revés del Consell de Garanties Estatutàries. L'òrgan consultiu ha donat la raó a Junts i al Partit Popular i considera que la norma se salta l'Estatut i la Constitució. Argumenta que vulnera els drets a la propietat, l'herència i la llibertat d'empresa, a més d'envair competències de l'Estat. Per tot plegat, el govern de la Generalitat ha assegurat en un comunicat que estudiarà les mesures legals oportunes per garantir el dret a l'habitatge. El text el va pactar amb els comuns impulsors de la proposta, que també s'obren a buscar-hi un millor encaix legal, tot i que consideren que s'ha malinterpretat el fons de la llei. Sentim la diputada Susana Segovia.
10: Bàsicament el que fa és limitar el destí de l'habitatge, no l'adquisició, per tant no entenem que no és una limitació de la propietat privada, però en tot cas estudiarem el dictamen a fons.
1: Esquerra Republicana també creu que cal fer canvis a la llei per fer-la més sòlida jurídicament. A l'altra cara de la moneda, Junts i el Partit Popular han celebrat el dictamen no vinculant del Consell de Garanties i han exigit al govern que retiri la iniciativa. Sentim la juntaire, Judit Toronjo, i la popular, Lorena Roldán.
11: Vulnera aquests drets amb polítiques que no ens fan avançar en una de les principals preocupacions i així ho determina avui aquest dictamen de forma molt contundent.
12: Estem farts ja d'aquestes lleis ideològiques que l'únic que estan aconseguint és carregar-se el mercat d'habitatge.
1: El Partit Popular, de fet, ja ha amenaçat de recórrer al Constitucional si el Parlament aprova la proposició de llei. I la regularització d'immigrants impulsada pel govern espanyol fa que hi hagi més ocupats que mai a Catalunya en un mes de juliol i consolidar els 4 milions de persones afiliades a la Seguretat Social. Això ha fet que ara hi hagi 16.500 persones ocupades més que al juny. El secretari general de PIMEC, Josep Ginesta, diu que mai s'hauria pogut arribar a aquesta xifra sense la regularització.
13: El creixement de la nostra activitat econòmica i la capacitat de que les nostres empreses puguin continuar creixent s'explica fonamentalment per aquesta regularització extraordinària i per l'aportació de valor que fan aquestes persones a la nostra economia i al nostre mercat de treball.
1: L'atur, però, també creix un 2,5% respecte al juny. És un fet habitual a principis d'estiu per la finalització de molts contractes com els del sector educatiu. Però l'augment de la desocupació trenca la davallada que acumulava des del març. Ara hi ha 315.000 persones a les llistes de parats, un creixement motivat també per la regularització de migrants. I continua la vaga indefinida del servei de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat. La vaga ha obligat a cancel·lar el

0: arribi durant el cap de setmana. Aquesta companyia dona servei a diverses companyies de la T1 i de la T2, com Air Force, com Air Europa, Lufthansa, Air France, KLM o Qatar Airways. I Consum no té constància que l'agència de viatges acusada de presumpte frau presentés la declaració necessària per fer la seva activitat, segons ha pogut saber 3CAT Info. El document acredita si l'empresa té o no una assegurança i permet que se li facin controls ordinaris. Mentrestant, els Mossos diuen que les denúncies pel cas ja pugen a una trentena. Girona, Maria Rovira.
1: Els afectats podrien superar els 200 i ja se n'han detectat fora de Catalunya. Entre els perjudicats hi ha casos de persones que van contractar el viatge i que es van adonar del frau quan havien de començar les vacances i no tenien els bitllets per marxar. Un dels casos és el d'un client que havia contractat un viatge a Euro Disney, tal com ens explicava el seu advocat Jonathan Muela.
2: La dona era com que insistia molt que feia el pagament molt ràpid perquè l'oferta era com molt volàtil. I una vegada que es va pagar era com que tampoc volien donar cap rebut, i quan va sortir tot el tema dels grups de WhatsApp per diferent gent, que també es havia trobat afectades, quan es posava en contacte directament amb ella, no agafa el telèfon i després l'únic que surt és el marit dient que no tenen els calés per pagar en aquell moment, que existeix bastants indicis de que pugui ser constitutiu d'un delicte d'estafa.
1: La propietària ha enviat un comunicat als afectats en què diu que uns problemes d'accés als turoperadors l'impedeixen continuar prestant els serveis. Afegeix que vol afrontar la situació i que treballa per gestionar el retorn dels diners.
3: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
4: Aquest dimecres el temps es presenta una mica més estable i amb unes temperatures un pèl més baixes arreu del país, tret de la façana costanera. Un dimecres assolellat de cap a cap, amb xafogor intensa un dia més a la façana costanera, amb una nit d'aquestes de mal dormir, on les temperatures mínimes els hi costa baixar dels 25 o 26 graus en alguns trams de la costa, i per sota dels 20 graus també els hi costa de baixar a punts de l'interior, especialment del Pla de Lleida. Tot això amb un ampli domini del sol durant tot el matí, i a la tarda s'espera que apareguin alguns núvols cap al massís dels Ports, també cap a les Garrigues, de poca importància, i els núvols més desenvolupats es registraran a l'àrea del Pirineu i a la Catalunya central. De precipitacions, poquetes, només les del Pirineu, restringides a aquesta àrea i preferentment al Pirineu oriental, uns ruixats que seran de febles o puntualment moderats, res a veure amb les tempestes i tamborinades d'aquests darrers dies. I pel que fa a la calor, doncs avui afluixarà una miqueta a ponent, també a les Terres de l'Ebre, però serà intensa, amb xafogor intensa a la façana costanera, amb màximes que rondaran la xifra dels 32 a 34 graus.
3: 3CAT Info.
0: Quart i dos minuts. Els pobles de Cornudella de Montsant i la Morera de Montsant, al Priorat, han decidit tancar els accessos al Parc Natural de la Serra del Montsant el dia de l'eclipsi. La mesura s'ha pres davant la previsió de massificació de l'espai natural en un període d'elevat risc d'incendi. Tarragona, Ricard Buigas.
5: Els dos municipis tancaran els accessos al parc el 12 d'agost. També controlaran el trànsit rodat entre l'11 i el 13 d'agost en els nuclis del Barca i Siurana, amb excepció pels veïns, a més de la pista que connecta amb Prades. L'alcaldessa de Cornudella de Montsant, Meritxell Cardona, en declaracions a l'ACN, ha justificat el decret aprovat pel consistori.
6: Pot haver-hi una mica de col·lapse, perquè justament estan en direcció Prades, no? Que allí s'han organitzat moltes activitats, ha fet molt de ressò mediàtic, i tenim por de que hi hagi allau, ja que no s'ha controlat, doncs, de cap manera la freqüentació que hi pugui haver-hi.
5: Cardona diu que volen garantir la seguretat a la zona perquè, segons diuen, el govern només tancarà el parc en cas d'entrar al nivell 4 del risc d'incendi del Pla Alfa. Fons dels agents rurals apunten que els municipis tenen la potestat de prohibir accessos a determinats espais naturals al seu terme, però el tancament total del parc natural l'ha de plantejar el Departament de Territori.
0: I l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, continua actiu, tot i que evoluciona favorablement. Aquest dimecres els bombers podrien començar a treballar-hi amb dotacions terrestres. Fins ara no ho han pogut fer per la complexitat del terreny. Sanet, Joaquim Albalate.
7: El foc ha cremat unes 109 hectàrees de bosc, 36 de les quals a la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, tot i que les flames no han arribat a entrar dins del parc en si. Ara com ara, no hi ha fronts actius i les tasques se centren a remullar els punts calents amb més densitat de vegetació. Xavier Castellarnau és el cap d'intervenció dels bombers.
8: Estem parlant que és un incendi que la cota alta està a uns 2.500 metres d'altura. Allò ara mateix evoluciona favorablement, no tenim un front que estigui avançant i podem centrar els esforços en llocs molt concrets de l'incendi. Per tant, estem treballant, com si diguéssim, amb bisturí, amb certs punts que nosaltres creiem els més crítics.
7: Fins ara, pràcticament, només s'hi ha pogut treballar amb mitjans aeris i alguns bombers a peu.

0: Però aquest dimecres es preveu incorporar-hi vehicles en una zona de la cua i al flanc dret. Serà el primer pas per perimetrar el foc, tot i que l'incendi continuarà actiu uns dies més, perquè es tracta d'un lloc de molt difícil accés. Per ara es manté la petició que els excursionistes s'allunyin de la zona de l'incendi.
1: I els bombers han aconseguit controlar aquest dimarts els incendis de la Vall d'Uixó, al País Valencià, i el de la Serra Oest de Madrid. El foc d'Uixó va començar fa 11 dies i ha cremat més de 9.500 hectàrees. El de Madrid es va iniciar el 24 de juliol i ràpidament es va unir al de Burgondo, a Àvila, que continua actiu. Entre tots dos han cremat unes 77.000 hectàrees, en el que ja és el foc forestal més gran de la història d'Espanya. Els bombers calculen que trigaran un mes a poder extingir el foc d'Àvila, que ja han estabilitzat, però hi ha reactivacions constants i hauran de vigilar la zona, almenys fins que s'acabi l'estiu.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Un quart i cinc, tant els Estats Units com l'Iran asseguren que les negociacions per a la reobertura de l'estret d'Hormuz a la navegació comercial avancen positivament. Teheran, però, insisteix que només negocia amb Oman, el seu veí a l'estret, i no pas amb Washington. El secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent, parlava d'un acord imminent en una entrevista a la televisió.
3: Estem negociant amb els iranians i crec que hi ha opció que entre avui i demà arribem a un acord per obrir l'estret.
1: L'Iran diu que les negociacions amb Oman pretenen accelerar la posada en marxa de corredors segurs per als vaixells bloquejats a l'estret. La perspectiva d'un acord ha tornat a fer baixar els preus del petroli al voltant del 5% i els ha deixat per sota dels 80 dòlars el barril de Brent, el de referència a Europa. A l'altra banda de la península aràbiga, mentrestant, un vaixell de l'Índia ha estat enfonsat en un atac prop del Iemen. Tots els membres de la tripulació han pogut ser rescatats. Els Houthis, al Iemen, aliats de l'Iran, havien atacat en les hores prèvies objectius a l'Aràbia Saudita. L'IBEX 35 ha tancat aquest dimarts per sobre dels 20.000 punts per primera vegada en la seva història, liderat per les cotitzacions de companyies com Inditex o les vinculades al sector bancari. La crescuda d'aquest dimarts ha estat del 0,21%. L'impuls es deu sobretot a la distensió del conflicte a l'Orient Mitjà i a un possible pacte per reobrir l'estret d'Hormuz. Això ha motivat que altres índexs bursaris també hagin superat els seus rècords històrics, com el DAX d'Alemanya o el Dow Jones de Wall Street a Nova York. I més coses, l'Europol torna a incloure l'independentisme català en el seu informe anual sobre terrorisme. El document cita el moviment a l'apartat de terrorisme etnonacionalista i separatista, tot i que especifica que es manté fragmentat i operativament fràgil i que no hi ha indicis que tingui capacitat per una violència sostinguda. L'organisme comunitari l'ha tornat a posar a la llista només un any després d'excloure'l per la pressió d'Esquerra i Junts. El dossier s'elabora a partir de la informació que traslladen els estats membres. I l'exconseller Jaume Giró trenca definitivament amb Junts i estripa el carnet del partit. Després de mesos de distanciament amb la direcció per desavinences en l'estratègia política, l'exdirectiu de la Caixa ha deixat de ser militant de la formació. Ara fa un any ja va abandonar el seu escó al Parlament i va sortir de l'executiva juntaire. Giró ha estat una figura clau del sector més pragmàtic de Junts. Com a conseller d'Economia al govern de Pere Aragonès, ja es va mostrar contrari al 2021 a la sortida de Junts de l'executiu de coalició. Des de llavors fins avui s'ha queixat diverses vegades de l'excés de tacticisme dels partits i de la poca prioritat que es dona als interessos del país. Una de les últimes discrepàncies ha estat arran del nou model de finançament. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio la setmana passada, Giró va defensar la proposta pactada entre Esquerra i el govern espanyol i va reclamar a Junts que hi votés a favor.
4: Aquesta proposta, que evidentment no és la panacea i no és tot el que Catalunya mereix, sí que és un avenç objectiu i una passa endavant objectiva.
1: La baixa de Giró s'assuma a la de l'exdiputat de Junts i exmembre de la mesa del Parlament, Eusebi Campdepadrós, que ha decidit tancar el seu pas per la política un cop el Suprem li ha aplicat l'amnistia.
2: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: La Fira de Camp Català, Firagost, de Valls, a l'Alt Camp, celebra la 70a edició, pensant en les transformacions que haurà d'afrontar en un futur. Avui ha arrencat amb un 20% més d'expositors i la previsió d'arribar als 50.000 visitants. Tarragona, Ricard Buigas.
5: Cooperatives i productors agrícoles, alimentaris i artesans preveuen una edició amb moltes vendes. El president de la Cambra de Comerç de Valls, Josep Maria Rovira, diu que treballen en l'objectiu d'assolir la presència de totes les denominacions d'origen del país.
6: Ens agradaria arribar a convertir la Fira Gos en la Fira de les D.O. catalanes, on tots els productes de Catalunya d'estiu vinguessin a presentar-se aquí, i els que no siguin d'estiu vinguessin a promocionar-se aquí.
5: Entre els expositors, persones com el Pep Vidal, de la cooperativa Socarrel de Bràfim, o l'Isel Martínez, d'Elixir de Ponent.
7: Nosaltres portem la nostra verdura, som productors de verdura i d'oli ecològics i ara estem començant a fer elaborat.
8: Matèria prima de proximitat i de qualitat. Ens enfoquem en que la gent tingui diferent experiència i que tingui més sabor a la matèria prima, per això dic, i no l'alcohol.
5: Firagost arriba a la 70a edició amb la idea de transformar-se per adaptar-se a les noves demandes del públic i els clients sense perdre l'essència.
2: Esports.
1: Fins a dos quarts amb l'Oriol Corral.
9: Joan Laporta ha reaparegut aquest dimarts després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president del Barça ha estat present a la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Bisibu. Bisibu té 18 anys, arriba del Bruges per 8 milions i mig d'euros i ha signat per 5 temporades fins al 2031.
10: My first days has been very great.
11: Els meus primers dies han estat genials. M'han rebut com si ja formés part d'aquesta gran família. I els hi estic molt agraït. Ser aquí i veure el club amb els meus propis ulls és una sensació diferent i molt bona. Estic molt content de ser aquí. Quan era nen somiava jugar per un gran club com el Barça, així que ser aquí és tot un somni.
9: El club blaugrana, d'altra banda, ha fet oficial la cessió del porter Marc-André Ter Stegen a l'Ajax d'Amsterdam per una temporada.
2: 3CAT Info.
9: El Barça presentarà aquest dimecres dues noves incorporacions. Per l'equip femení de futbol presentarà la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. El Barça ha pagat al voltant d'1,5 milions d'euros pel traspàs al Manchester City. Es converteix, per tant, en el fitxatge més car de la història del femení blaugrana. Nicoli ha signat fins al 2030, ha arribat aquest dimarts a Barcelona i ha dit que fa realitat un somni.
12: Per sort, els somnis es fan realitat. He vingut a Barcelona a ser una més i a demostrar fins on pot arribar aquest equip. Estic molt contenta, tinc moltes ganes de demostrar que puc estar a un club com el Barça. Tinc ganes de connectar amb l'afició.
9: Nicoli és la quarta incorporació de les blaugranes. I d'altra banda, en bàsquet, el Barça presentarà el nou tècnic, Alexander Sekulić. Arriba aquest dimecres a Barcelona per ser presentat al Palau Blaugrana. Segons ha pogut saber 3CAT Info, els dos assistents que arriben amb el nou entrenador són el croat Jurica Susa i l'eslové Jernej Valentinčić. Un altre nom ja sabut de fa uns dies que s'incorpora a l'estaf és Marc Estany, provinent del Manresa. El davanter de l'Espanyol, Quique García, passarà aquest dimecres per quiròfan per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique García va ser substituït a l'amistós de dissabte contra el Middlesbrough anglès per unes molèsties musculars i aquest dimarts el club blanquiblau ha confirmat l'abast de la lesió. Iris Thió ha guanyat aquest dimarts dues medalles més al Campionat d'Europa de Natació que s'està fent a París. Al matí, l'or en solo tècnic i a la tarda, la plata en equip tècnic, en què també hi eren les catalanes Txell Ferrer, Mireia Hernández i Lilú Lluís. Demà tindran una nova final a la categoria d'equip acrobàtic. La nedadora catalana, per tant, ja ha guanyat 5 medalles, un or, 3 plates i un bronze. Sentim les valoracions de Thió després de l'or d'aquest dimarts.
13: Però és una cançó que m'encanta, que ja des del primer moment que la vam començar a muntar m'agrada moltíssim i connecto molt amb ella. I també gràcies a la Gemma, l'Andreu, a la Judit i a l'Andrea, que m'han ajudat, cada una amb la seva especialitat, m'han ajudat a crear aquest solo tan xulo.
9: Dimecres té l'opció de guanyar la 6a medalla a la final de la categoria d'equip acrobàtic.
2: 3CAT Info.
9: La ciclista suïssa del Movistar, Marlene Rossier, ha guanyat la quarta etapa del Tour de França femení, una contrarrellotge individual de 21 quilòmetres amb final a Dijon. La catalana Paula Blasi ha acabat en 11a posició i continua amb el mallot blanc com a millor jove. Així ha explicat aquesta etapa als micròfons d'Eurosport.
14: Esta tarde, antes de salir de la crono, sí que ha habido un momento que he dicho wow. Más que nada también porque eso, se ha hecho un boom que todo el mundo esperaba muchísimo de mí, como si fuera una especialista de crono, y realmente es mi primera crono real, entonces tenía un poco dudas de cómo iría, pero bueno, también es eso, dentro de mí tenía mucho que sacar, yo creo, hoy, y ya me ha ido bien poder apretar y sacar un poco todos los pájaros mentales que tenía.
9: A la general, Blasi escala fins a la 7a posició, a 1 minut i 12 segons de Reusser, que és la nova líder. Aquest dimecres es disputarà la 5a etapa de 140 km i 8 ports, dos de segona categoria. I en futbol sala, el Barça ja és a Andorra, on s'hi estarà la pretemporada fins al divendres. Ja hi és amb les dues noves incorporacions. El primer és Igor de Souza i també Suheil Mujadine. Els dos s'han incorporat als entrenaments de Javi Rodríguez, que han començat aquest dimarts.
2: 3CAT Info. Són 2:45.
1: Moment a la sintonia de 3CAT Info de repassar les notícies més destacades d'aquesta jornada. Us estava explicant que el naufragi de dues pasteres prop de Mallorca ha deixat almenys 19 morts, un nombre que encara pot augmentar perquè encara hi ha una desena de desapareguts. El govern balear parla de drama humanitari i en fa responsable el govern espanyol. A tot això, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reitera que ni els serveis d'intel·ligència ni el Marroc van avisar del desplaçament massiu de migrants cap a Ceuta. L'executiu espanyol xifra en 72.000 les persones que van entrar a Espanya i en 70.000 les que ja han tornat. La Unió Europea ha ofert ajuda urgent per blindar la frontera de Ceuta. I en els pròxims minuts també us explicarem que hi ha indignació a Ucraïna per un nou episodi del que ja es coneix com el safari humà dels drons russos a Kherson. Els pilots russos ataquen deliberadament ciutadans indefensos pel carrer amb l'únic objectiu de sembrar el pànic. Ha mort als 82 anys el guitarrista flamenc José Antonio Carmona Carmona, més conegut com a Pepe Habichuela. Nascut a Granada el 1944, pertanyia a una saga de guitarristes i està considerat una de les figures més influents del flamenc. L'espectacle Nits de Circ, que ofereix espectacles de circ sota les estrelles, aquest any afegeix Palamós a la seva ruta, a més de Besalú i Roses. En total es faran 15 funcions i entre els 29 artistes internacionals que hi actuaran hi ha els prestigiosos trapezistes nord-americans Flying Caballero. El sumari d'esports, Oriol Corral.
9: El Barça presenta aquest dimecres dues noves incorporacions. La davantera brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història de l'equip femení, i l'entrenador de bàsquet, Alexander Sekulić.
1: I aquest dimecres el temps serà més estable, el sol ens acompanyarà tot el dia i només a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu que deixaran alguns ruixats. Les temperatures més altes rondaran els 37 graus a Ponent i farà una mica més de calor al litoral. Continuem, doncs, almenys 19 persones han perdut la vida intentant arribar a Mallorca amb pastera en les últimes hores. El nombre de morts encara podria augmentar, ja que hi ha una desena de desapareguts pel naufragi d'una de les embarcacions. El govern balear ho considera un drama humanitari i demana més recursos al govern espanyol. Palma, Caterina Carmany.
15: 19 persones han mort en les darreres hores mentre intentaven arribar a les Balears. De 7 anaven en una embarcació que ha estat 15 dies a la deriva i només s'han salvat dues persones de les que hi mal viatjaven. Els altres dos cossos els han trobat prop de la costa de Cabrera i serien d'una barca que van naufragar amb una trentena de persones. Se n'han rescatat 14 al mar i els han portat a diversos hospitals, com són Espases, deshidratat i desnodrits. La presidenta balear, Marga Proens, ho qualifica de tragèdia i en responsabilitza Pedro Sánchez.
16: Estem tots sols. El govern d'Espanya no pot continuar igual. Ha d'actuar. ha d'actuar amb origen, ha d'actuar en política exterior, ha d'actuar protegint les nostres fronteres, ha d'actuar activant frontets, i el primer pas per actuar és no negar la realitat.
17: En el que portem d'any han arribat 4.000 persones immigrades a les Balears buscant una vida millor, però en molts casos han trobat la mort pel camí.
1: I el govern espanyol ha xifrat en 72.000 els immigrants que van entrar a Ceuta procedents del Marroc i assegura que ja n'han tornat 70.000. Davant dels seus socis europeus, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reivindica la gestió que s'ha fet de l'entrada massiva i referma el seu compromís amb el control de la frontera sud d'Europa i amb la lluita contra la immigració il·legal. El govern espanyol ha sortit satisfet de la reunió urgent de ministres de l'Interior. Madrid, Àngels Lafuente.
18: Fernando Grande Marlaska ha afirmat que els ministres de tots els estats membres han reconegut la resposta eficaç del govern espanyol a la crisi de Ceuta. Diu que han passat de les dures crítiques dels últims dies a elogiar la feina feta pel govern de Sánchez. Tot el bloc, sense excepcions, ha afirmat el ministre de l'Interior, ha fet costat a Espanya, fins i tot Itàlia, el país més beligerant.
19: No ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España.
18: Marlaska ha insistit que no hi va haver cap avís previ del CNI ni de cap altre país sobre l'entrada massiva de migrants i preguntat per l'assumpció de responsabilitats.
19: Hay muchas cosas, vuelvo a decir, que ocurren y no necesariamente tiene que haber una responsabilidad. Esto también podía haberlo previsto cualquier otro departamento de seguridad, es decir, o de otro país de la Unión Europea.
18: Tot i evitar criticar el Marroc, el ministre ha desmentit la versió del govern a la UITA. Diu que ningú va advertir a Espanya que la sentència del Tribunal Suprem suposaria un efecte crida i provocaria una entrada d'aquesta magnitud que el govern espanyol ha elevat a 72.000 persones i assegura que 70.000 ja han abandonat la ciutat autònoma. Encara queden uns 2.000 immigrants en territori espanyol. Marlaska confia que Itàlia aixequi el més aviat possible els controls en les fronteres aèries i marítimes internes amb Espanya i ha deixat clar que l'espai Schengen no ha perillat ni mínimament per la crisi a Ceuta.
1: I la Unió Europea dona per tancada així la crisi de Ceuta i aposta per reforçar les fronteres. Els ministres de l'Interior dels 27, que s'han reunit per videoconferència, han mostrat la seva solidaritat amb Espanya, un to ben diferent als dels últims dies, en què la gran majoria d'estats membres s'havien mostrat molt crítics amb el govern de Pedro Sánchez. La reunió ha acabat amb alguns consensos, com la voluntat de cooperar amb tercers països per protegir les fronteres, l'enduriment de les polítiques de retorn o la millora de la vigilància a les xarxes socials. L'eurocomissari de Migració, Magnus Brunner, ha tancat files amb el govern espanyol, tot i que s'ha mostrat crític amb la recent regularització de migrants.
20: De moment no es veu un vincle directe entre la regularització i els incidents de Ceuta, però sobre la regularització sempre dic que no és un bon senyal. Definitivament no. No és un bon senyal per la resta d'Europa.
1: El comissari, d'altra banda, no s'ha volgut mullar sobre el rol del Marroc en l'arribada massiva de 72.000 migrants a la ciutat autònoma.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Pràcticament 2:15, indignació a Ucraïna per un nou episodi del que ja es coneix com el safari humà dels drons russos a Kherson. Els pilots russos ataquen deliberadament ciutadans indefensos pel carrer amb l'únic objectiu de sembrar el pànic. Aquest ja és l'estiu més mortífer per als civils de tots dos bàndols des de l'inici de la guerra. Moscou, Cristina Solies.
21: Aquest és el so del dron rus que s'ha dedicat a perseguir un venedor indefens del mercat de Kherson. L'home ha començat a fer voltes a la furgoneta per mirar d'amagar-se, però el pilot rus que guiava la parella a distància l'ha acabat atacant. La víctima, el Yuri, de 52 anys, ha sobreviscut, tot i que ha patit ferides per l'explosió i la metralla. Des de l'hospital ha explicat com ha intentat ensenyar el dron, que era un civil desarmat.
22: La meva dona ha fugit i el dron ha començat a fer voltes sobre el cotxe. Li he ensenyat que tenia verdures, però se m'ha tirat al damunt i llavors jo he corregut i el dron ha colpejat el cotxe.
21: Zelensky denuncia que l'exèrcit rus ha fet de Kherson un safari humà on cada dia assassina deliberadament veïns. Els drons s'han convertit en un malson per als civils de tots dos bàndols. Aquest dimarts, a la regió de Moscou, els aparells ucraïnesos han matat 5 civils i n'han ferit 10 més quan intentaven colpejar un magatzem de Wildberries, el gegant rus del comerç en línia. Mentrestant, a Ucraïna, els atacs russos han provocat 3 morts a Sumy i una a Mykolaiv. Aquest estiu ja és el més sagnant de la guerra per la població. Des de principis de juny han mort més de 700 civils a Ucraïna i més de 300 a Rússia.
1: Gràcies, Cristina. I l'onada generalitzada de violència dels colons jueus contra els palestins que viuen a Cisjordània ha minvat aquesta setmana, però continua de forma sistemàtica en algunes zones. A la ciutat de Sinjil, els veïns fa 2 anys que s'organitzen cada nit per fer guàrdia i evitar així els atacs dels colons. El nostre corresponsal al Pròxim Orient els ha acompanyat. Sinjil, Jordi Brascó.
0: A la vora del foc, amb un got de cafè en una mà i un cigarret a l'altra, una vintena de veïns de Sinjil fan guàrdia a les tantes de la matinada. Tenen la mirada fixa al turó per on solen aparèixer els colons jueus que els assetgen. Fins i tot l'alcalde, el Muataz, hi és present. Justifica la necessitat d'aquest grup de voluntaris.
3: Què han perdut els colons els últims anys? Res. La gent de Sinjil, en canvi, hem perdut molt. 5 morts, centenars de ferits i més de 85 cases cremades o destrossades.
0: Quan els colons apareixen a bord d'un 4x4, els voluntaris els enfoquen amb llanternes enormes, però els colons baixen del vehicle i continuen a peu, així que un grup dels veïns surt a trobar-los. L'encontre no s'arribarà a produir mai perquè, finalment, els colons fan marxar enrere. El Fuat explica que aquesta és la dinàmica habitual.
4: Un servei.
23: Vigilem tota la nit, fins les 4 o les 5 de la matinada. Engeguem les llanternes per demostrar als colons que som aquí. Que sàpiguen que si venen es trobaran aquí. Sempre que intenten fer alguna cosa, acaben fent marxa enrere.
0: Fa 2 anys que aquest grup de voluntaris fa exactament el mateix cada nit. Saben que el dia en què deixin de vigilar, els colons no ho desaprofitaran.
1: I nou recompte de víctimes pel doble terratrèmol que va afectar Veneçuela a finals de juny. La xifra de morts ja supera les 6.100 persones, tot i que algunes fonts parlen de més de 30.000 desapareguts. El governador de La Guaira ho ha rebaixat a prop de 1.600. Mentrestant, les tasques de retirada de runa continuen, tot i que avancen molt a poc. Corresponsal de l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
24: L'angoixa i la desesperació són absolutes entre els familiars dels morts i desapareguts pel doble terratrèmol a Veneçuela del passat 24 de juny, amb epicentre a la zona del Carib veneçolà, a La Guaira. Les tasques de neteja dels edificis desplomats i afectats pel doble sisme avancen. El govern veneçolà assegura que s'ha netejat ja quasi un 20% dels edificis caiguts, però no són pocs els familiars de les víctimes mortals i els desapareguts que encara esperen a peu dels edificis caiguts i ensorrats per recuperar els cossos dels seus. Entre maquinària pesada i excavadores lluiten contra la desesperació.
25: És el miedo que siempre va estar ahí, persiguiéndote, porque es algo que tú no vas a poder superar, porque fue algo demasiado horrible, demasiado horrible.
26: Nosotros quisiéramos también saber cómo vamos a hacer nosotros, porque tampoco tenemos donde vivir. Aquí entonces estamos en una carpa y estamos esperando la solución.
27: Aquí hay más de 50 familiares enterrados. Entonces se podrá imaginar, necesitamos ayuda del gobierno, ¿verdad? Que nos apoye en esto, ¿verdad? Porque yo quiero sacar a mi familia que tengo ahí. Yo ahí tengo tres personas, tres difuntos.
24: El govern veneçolà ha donat a conèixer noves xifres sobre la catàstrofe del doble sisme, més de 6.000 morts i 6.500 persones ateses mèdicament, mentre que la societat civil veneçolana organitzada assegura que hi ha entre 30 i 40.000 desapareguts. El govern veneçolà parla també de reconstrucció i assegura que ja ha lliurat 260 vivendes als damnificats i que n'hi ha més en camí. Una reconstrucció que costarà 40.000 milions de dòlars, segons les Nacions Unides.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: La Guàrdia Urbana de Barcelona intensifica la lluita contra el consum de drogues i els punts de venda. Sota el nom de Pla Druida, s'augmentaran els controls tant a la via pública com als locals privats. L'intendent major de la Guàrdia Urbana, Pedro Velázquez, posa l'accent en l'activitat a peu de carrer.
4: Quan parlem del menudeu, parlant col·loquialment, o d'aquests punts de venda de droga més bàsics que estan insertats en alguns barris, també incideixen sobre problemàtiques que molesten moltíssim i que activen el 112. Aquesta és la nostra capa, la que volem treballar.
1: L'Ajuntament també posa el focus sobre els clubs canàbics. El tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, avisa que reforçaran les inspeccions als prop de 200 clubs que hi ha a la ciutat.
5: Els clubs canàbics no haurien d'estar presents. La legislació és la que és. Tenim un excés de garantisme legislatiu que intentarem combatre. Això no és una responsabilitat ni de l'Ajuntament ni de la Guàrdia Urbana, però amb tots els poders legislatius i executius que ho puguen fer, seguirem pressionant, perquè aquesta és una activitat que no hauria de tenir cabuda en la nostra ciutat.
1: Segons la Guàrdia Urbana, el consum de drogues a Barcelona és majoritàriament recreatiu i s'ha incrementat en els entorns d'oci. La droga més consumida és, precisament, el cànnabis. I TMB anuncia una auditoria per garantir la seguretat a l'L1 després de l'incendi que hi va haver la setmana passada a l'estació de metro de Glòries. El conseller delegat de TMB, Xavier Flores, ha anunciat aquest dimarts que iniciaran una auditoria després de l'incident. El revestiment conflictiu que va provocar l'incendi i que només es trobava en aquest punt de la xarxa s'ha acabat de retirar completament. Tot i així, TMB vol fer una auditoria de tots els elements que hi ha dins del túnel per assegurar-ne la seguretat i que no hi torni a haver cap problema en un futur.
6: El que volem és fer una auditoria de tots els elements que podem tenir dins del túnel i que podem tenir situacions similars. Sabem que ells no són aquest revestiment, sabem que són resistents al foc, però volem constatar-lo.
1: D'aquesta manera, l'empresa vol prevenir cap altra incidència i assegurar-se que no es torni a produir un fet com aquest.
2: 3CAT Info.
1: Mort als 82 anys, el guitarrista flamenc José Antonio Carmona Carmona, més conegut com a Pepe Habichuela. Habichuela va compartir generació amb figures com Camarón de la Isla, Paco de Lucía i Enrique Morente, amb qui va col·laborar estretament durant dècades. Nascut a Granada, el 1944 pertanyia a una saga de guitarristes i està considerat una de les figures més influents del flamenc, un gènere que va contribuir a renovar i a aprovar a nous públics. Entre les personalitats que han expressat el seu condol hi ha el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que n'ha destacat la contribució al patrimoni cultural de l'Estat.
2: Trescat Info. Trescat Info. El temps.
1: Amb Néstor Gómez.
7: Aquest dimecres el temps es presenta una mica més estable i amb unes temperatures un pèl més baixes arreu del país, tret de la façana costanera. Un dimecres assolellat de cap a cap, amb xafogor intensa un dia més a la façana costanera, amb una nit d'aquestes de mal dormir, on les temperatures mínimes els hi costa baixar dels 25 o 26 graus en alguns trams de la costa i per sota dels 20 graus també els hi costa de baixar a punts de l'interior, especialment del Pla de Lleida. Tot això amb un ampli domini de el sol durant tot el matí i a la tarda s'espera que apareguin alguns núvols cap al massís dels Ports, també cap a les Garrigues de poca importància, i els núvols més desenvolupats es registraran a l'àrea del Pirineu i a la Catalunya central. De precipitacions, poquetes, només les del Pirineu, restringides a aquesta àrea i preferentment al Pirineu oriental, uns ruixats que seran de febles o puntualment moderats, res a veure amb les tempestes i tamborinades d'aquests darrers dies. I pel que fa a la calor, doncs avui afluixarà una miqueta a ponent, també a les Terres de l'Ebre, però serà intensa, amb xafogor intensa a la façana costanera, amb màximes que rondaran la xifra dels 32 a 34 graus.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
1: El diputat de Junts al Parlament, Isaac Pedrós, denuncia un agent de la Policia Nacional per obligar-lo a parlar en català i humiliar-lo per ser sec. Els fets van passar quan el dirigent i la seva dona van anar a renovar el DNI d'una filla seva a la comissaria de la Jonquera a finals de juliol. Segons el relat del parlamentari, no se'ls va aplicar la gratuïtat que els corresponia per ser família nombrosa i li van exigir en diverses ocasions que deixés de parlar català i li van demanar sense justificació que s'identifiqués. Pedrós ho va fer per error amb el carnet de diputat i assegura que la gent i altres membres del cos se'n van burlar. El juntaire, a més, va acabar denunciat per desobediència. Per tot plegat, Pedrós ha presentat una denúncia a la Fiscalia Provincial de Girona per, entre d'altres, discriminació, coaccions i un delicte contra la integritat moral. El Departament d'Educació ha adjudicat més de 86.500 places de formació professional de cara al curs que ve. Són 5.000 places més que l'any passat. Això ha comportat que s'hagi reduït substancialment la llista d'alumnes que es passaven bona part de l'estiu pendents d'una plaça, una de les polèmiques que ha arrossegat la conselleria en els darrers anys. Segons el departament, l'augment s'explica per la millora del procés de preinscripció. Tot i així, encara hi ha 13.000 estudiants que no han obtingut plaça per estudiar cicles formatius i s'hauran d'esperar al setembre. Dos de cada tres estudiants han aconseguit la plaça que havien demanat en primera opció. Els estudis més demanats són els de cures d'auxiliar d'infermeria i gestió administrativa, en el cas dels graus mitjans, i administració i finances i educació infantil, en el cas dels graus superiors. I nou retard en la posada en marxa del que serà el parc solar flotant més gran a Catalunya. S'ha construït en una bassa de rec del canal Segarra-Garrigues a Alfés, al Segrià. Les plaques estan ja enllestides, però encara no s'ha pogut posar en marxa perquè falten enllestir alguns tràmits. Una situació que els regants lamenten perquè encara no poden amortitzar la seva inversió. Lleida, Júlia Albacar.
8: La instal·lació de les plaques a la bassa fa dies que està acabada, però encara falta enllestir alguns tràmits per part de l'empresa promotora i, per tant, el parc no s'ha pogut posar en marxa. No és l'únic retard que ha patit aquesta instal·lació perquè l'any passat ja es va haver d'ajornar la seva construcció perquè coincidia amb el període de nidificació d'algunes espècies d'aus. El president del canal Segarra-Garrigues, Josep Maria Jové, lamenta aquest retard.
9: Sí, aquesta bassa hem tingut tota la mala sort del món. Vull dir, fa dos anys ja vam començar bé. Fa un any i mig ja podia estar produint. I per motiu d'un altre no tenim encara en el marge.
8: Jové també critica les dificultats de tramitació d'una opció, la dels panells flotants a l'aigua, que es plantegen justament com una alternativa d'energia renovable que no ocupa sòl agrari. El d'Alfés és el parc més gran, però el Segarra-Garrigues també ha previst instal·lar plaques solars a les bases d'Oliola, la Noguera i el Canó, al Segrià. Un projecte, el darrer, que també està aturat, però este cop per un error en la tramitació del titular de la instal·lació.
1: Trescat Info. L'Ajuntament de Palamós, al Baix Empordà, ha presentat una denúncia a la policia local per la vandalització de les boies que fixen el límit d'accés dels vaixells recreatius. Coincident amb això, han acabat de reposar les balises que es van destrossar la setmana passada i es demana més vigilància als Mossos i als agents rurals. Palamós, Fèlix Martín.
10: Els Mossos responsabilitzen del sabotatge els mateixos navegants que rebutgen tenir la barca ancorada a una certa distància de la platja. Hi ha una investigació oberta. I ara s'hi afegeix la denúncia que aquest dimarts ha presentat l'Ajuntament de Palamós. Les boies fixen el límit d'on es poden amarrar les embarcacions per evitar que envaeixin la zona de bany. L'alcaldessa de Palamós, Maria Puig, en declaracions a 3Cat Info, demana respecte als usuaris i, a la vegada, més controls.
11: Els diferents cossos que tenen competències marítimes, Mossos d'Esquadra i agents rurals, que posin accent en aquesta vigilància per, doncs, també ajudar-nos a preservar aquest propi sistema.
10: A més de les petites cales de Palamós, també van vandalitzar la setmana passada les boies de Mont-ras. Saltar-se al límit de les boies i arribar amb vaixell a primera línia de platja pot comportar sancions de fins a 3.000 euros.
1: L'espectacle Nix de Circ, que fins ara havia triomfat a Besalú i Rosa, s'afegeix una nova parada a la seva proposta sota les estrelles. És a Palamós, on farà 6 representacions. En total seran 15 funcions i comptarà amb els prestigiosos trapezistes Flying Caballero. Ens ho explica la Valeria Obrera.
12: Són el plat fort d'aquest any, la formació nord-americana especialitzada en trapezi volant, considerats una de les grans referències mundials i guardonats amb nombrosos premis del món del circ, també amb el prestigiós Festival de Monte Carlo. Aquest any, el Nits de Circ bat rècord de participants a la pista amb 29 artistes internacionals, entre d'altres malabaristes xilens, equilibristes austríacs i acròbates hongaresos. Genís Matabosc és el director de Nits de Circ.
13: És un circ d'altíssima qualitat. Es munta un circ sencer, la seva grada, pista, l'orquestra, l'escenari, però sense la lona, el que permet efectes màgics, que és veure les atraccions aèries doncs, sota els estels.
12: Les funcions de 90 minuts es faran entre el 12 i el 30 d'agost.
1: I han vandalitzat el piano de cua del concurs Maria Canals, que hi ha instal·lat de manera permanent a la plaça Catalunya de Barcelona. En concret, li han tirat àcid i el mecanisme interior s'ha fet malbé. A més, també n'han arrencat algunes tecles. El director del concurs Maria Canals, Jordi Vivancos, ha explicat a aquesta emissora que han identificat qui és l'autor de l'atac, que va passar fa uns 8 o 9 dies.
14: Va ser un senyor, pobre, no està gaire bé del cap, i va tirar àcid allà una tarda allà al teclat. Va ser com una cosa bastant poc habitual, no? I ara, per això, que ara ja fa uns dies que no, tenim moltíssima gent que ens diu, escolteu, que el piano no funciona, que, oh, que com ens agrada, però ara estem, ja hem comprat una altra vegada tot el mecanisme, el teclat i tot. Espero que qualsevol dia d'aquests ja el tornarem a tenir en marxa.
1: En principi no tenen la idea de denunciar-lo i la Guàrdia Urbana n'estarà pendent una temporada. Vivancos ha destacat la comunitat que s'ha creat a l'entorn d'aquest piano.
14: Hi ha un grup de WhatsApp, d'uns 150 persones que això del piano i que informen i van i queden i tot. Llavors vam optar per la tolerància zero. Vam tornar a pintar de negre i realment ara portàvem un any i mig perfecte. I vam dir, mira, hem superat la prova perquè pensàvem que l'hauríem de retirar. I més de pas a Catalunya, que és un punt calentet, i no, la nostra idea és mantenir-ho.
1: Aquest piano hi és des del març del 2024 i és el primer piano de cua solar i sostenible de tot l'estat, dissenyat especialment per a espais exteriors.
2: Esports.
1: Amb l'Oriol Corral.
15: Joan Laporta ha reaparegut aquest dimarts després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president del Barça ha estat present en la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Bissibu. Bissibu té 18 anys, arriba del Bruges per 8 milions i mig d'euros i ha signat per 5 temporades fins al 2031. Bissibu parla sobre la rebuda de l'equip.
16: Hansi, welcome me, very, very good.
23: El Hansi m'ha donat una gran benvinguda. Ja hem tingut algunes converses. Aquesta temporada em toca treballar fort i donar el màxim. Aquests primers dies els companys han estat molt amables, sobretot Rafinha i Christensen. Els hi estic molt agraït, donaré el màxim per aquest escut.
15: El club blaugrana, d'altra banda, ha fet oficial la cessió del porter Marc-André Ter Stegen a l'Ajax d'Amsterdam per una temporada.
2: 3CAT Info.
15: El Barça presentarà aquest dimecres dues noves incorporacions. Per l'equip femení de futbol, presentarà la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. El Barça ha pagat al voltant d'1,5 milions d'euros pel traspàs al Manchester City i es converteix, per tant, en el fitxatge més car de la història del femení blaugrana. Nicoli ha signat fins al 2030, ha arribat aquest dimarts a Barcelona i ha dit que fa realitat un somni.
17: Per sort, els somnis es fan realitat. He vingut a Barcelona a ser una més i a demostrar fins on pot arribar aquest equip. Estic molt contenta, tinc moltes ganes de demostrar que puc estar a un club com el Barça. Tinc ganes de connectar amb l'afició.
15: Nicoli és la quarta incorporació de les blaugranes. I d'altra banda, en bàsquet, el Barça presentarà el nou tècnic, Alexander Sekulić. Arriba aquest dimecres a Barcelona per ser presentat al Palau Blaugrana. Segons ha pogut saber 3CAT Info, els dos assistents que arriben amb el nou entrenador són el croat Jurica Susa i l'eslové Jernej Valentinčić. Un altre nom ja sabut de fa uns dies que s'incorpora a l'estaf és Marc Estany, provinent del Manresa. El Barça també ha anunciat que l'equip femení de futbol jugarà un partit amistós contra el Manchester City. Serà el dissabte 15 d'agost a les 5 de la tarda a Manchester. El davanter de l'Espanyol, Quique García, passarà aquest dimecres per quiròfan per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique García va ser substituït al minut 13 a l'amistós de dissabte contra el Middlesbrough per unes molèsties musculars i el club blanc i blau ha confirmat l'abast de la lesió.
2: 3CAT Info.
15: Iris Thió competeix aquest dimecres per la sisena medalla al Campionat d'Europa de Natació, que s'està fent a París. Ho farà a la final de la categoria d'equip acrobàtic. Iris Thió ha guanyat aquest dimarts dues medalles més al Campionat d'Europa. Al matí, l'or en solo tècnic, i a la tarda, la plata en equip tècnic, en què també hi eren les catalanes Txell Ferrer, Mireia Hernández i Lilú Lluís. Iris Thió, per tant, ja ha guanyat 5 medalles. Sentim les valoracions de la nedadora catalana després de l'or d'aquest dimarts.
0: Molt contenta, supercontenta d'aquesta medalla i també de com he nedat, perquè realment m'he sentit molt bé. Ara faltarà veure el vídeo, però així de primeres sensacions, els elements tècnics me'ls he notat bastant bé i també he connectat molt amb la música i he pogut ballar i disfrutar la coreografia.
15: Dimecres, com dèiem, Thió té l'opció de guanyar la sisena medalla a la final de la categoria d'equip acrobàtic. I la ciclista suïssa del Movistar, Marlene Reusser, ha guanyat la quarta etapa del Tour de França femení, una contrarrellotge individual de 21 quilòmetres en final a Dijon. La catalana Paula Blas ja ha acabat en 11a posició i continua amb el mallot blanc com a millor jove. A la general, Blasi escala fins a la 7a posició, a 1 minut i 12 segons de Reusser, que és la nova líder. Aquest dimecres es disputarà la 5a etapa de 140 quilòmetres i 8 ports, 2 de segona categoria. Paula Blasi ha parlat de l'etapa de dimecres.
3: Sí, bueno, la verdad que ya se ha visto hoy, ¿no? Que algunas de las favoritas han perdido bastante tiempo hoy y otras que no éramos tan favoritas hemos ganado. Bueno, hay que ver con el equipo. Creo que sí, que mañana es un día también de correr en equipo porque la colocación será clave y vamos a ver cómo se plantea desde el equipo.

0: El naufragi de dues pasteres prop de Mallorca ha deixat almenys 19 morts, un nombre que encara pot augmentar perquè encara hi ha una desena de desapareguts. El govern balear parla de drama humanitari i en culpa el govern espanyol. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reitera que ni els serveis d'intel·ligència ni el Marroc van avisar del desplaçament massiu de migrants cap a Ceuta. L'executiu espanyol xifra en 72.000 el nombre de persones que van entrar a Espanya i en 70.000 els que ja han tornat. La Unió Europea ha ofert ajuda urgent per blindar la frontera de Ceuta. El govern espanyol destinarà 25 milions d'euros a l'atenció dels menors migrants no acompanyats que han arribat a Ceuta els últims dies. La Comissió Espanyola d'Ajuda als Refugiats reclama accelerar les identificacions per poder garantir els drets d'aquests menors i espera que en els pròxims dies es traslladin a diferents punts de l'Estat. El govern s'obre a reformar la llei per limitar la compra especulativa d'habitatge, però rebutja retirar-la, tot i l'informe del Consell de Garanties Estatutàries. Aquest òrgan ha resolt que la iniciativa dels comuns, pactada amb l'executiu de Salvador Illa, és inconstitucional i vulnera el dret a la propietat i a la llibertat d'empresa. Més ocupació que mai en un mes de juliol a Catalunya gràcies a la regularització d'immigrants impulsada pel govern espanyol i d'aquesta manera el nombre d'afiliats es consolida per sobre dels 4 milions. L'atur també ha augmentat un 2,5% respecte al juny, també per la regulació migratòria. Aquest dimecres continuarà la vaga indefinida del servei de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat per les queixes de la plantilla per la falta de personal. Aquest dimarts la vaga ja ha obligat a cancel·lar almenys una vintena de vols i ha provocat problemes amb les maletes. L'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça evoluciona favorablement després de cremar més de 100 hectàrees, 36 de les quals al perímetre del Parc Nacional d'Aigüestortes. Com que el foc es manté actiu i els bombers han de treballar en un terreny molt complicat, es demana als excursionistes que evitin la zona.
1: Esports. Joan Laporta ha reaparegut aquest dimarts després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president del Barça ha estat present en la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Bisibu. El Barça presenta aquest dimecres la davantera brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història de l'equip femení i l'entrenador de bàsquet Alexander Sekulic. Iris Thió competeix aquest dimecres per la sisena medalla al Campionat d'Europa de Natació, que s'està fent a París. Ho farà a la final de la categoria d'equip acrobàtic.
0: I el temps aquest dimecres, el temps serà més estable, que es traduirà en més estones de sol. El sol ens acompanyarà tot el dia i només a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu que deixaran alguns ruixats. Les temperatures més altes rondaran els 37 graus a Ponent i farà una mica més de calor al litoral.
2: 3CAT Info.
0: Bona nit, us informa Àlex Bosch.
2: Informar. Explicar. Entendre. 3CAT Info.
0: Comencem, doncs. Almenys 19 persones han perdut la vida intentant arribar a Mallorca en pastera en les últimes hores. El nombre de morts encara podria augmentar, ja que hi ha una desena de desapareguts pel naufragi d'una de les embarcacions. El govern balear ho considera un drama humanitari i demana més recursos al govern espanyol. Palma, Caterina Carmany.
3: De 9 persones han mort en les darreres hores mentre intentaven arribar a les Balears. De 7 anaven en una embarcació que ha estat 15 dies a la deriva i només s'han salvat 2 persones de les que hi mal viatjaven. Els altres 2 cossos els han trobat prop de la costa de Cabrera i serien d'una barca que van naufragar amb una trentena de persones. Se n'han rescatat 14 al mar i els han portat a diversos hospitals, com són Espases, deshidratat i desnodrits. La presidenta balear, Marga Proens, ho qualifica de tragèdia i en responsabilitza Pedro Sánchez.
4: Estem tots sols. El govern d'Espanya no pot continuar igual. Ha d'actuar. Ha d'actuar amb origen, ha d'actuar en política exterior, ha d'actuar protegint les nostres fronteres, ha d'actuar activant frontets i el primer pas per actuar és no negar la realitat.
3: En el que portem d'any han arribat 4.000 persones immigrades a les Balears buscant una vida millor, però en molts casos han trobat la mort pel camí.
0: I el govern espanyol ha xifrat en 72.000 les persones migrants que han entrat a Ceuta procedent del Marroc i assegura que ja n'han tornat 70.000. Davant dels seus socis europeus, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reivindica la gestió que s'ha fet de l'entrada massiva i referma el seu compromís amb el control de la frontera sud d'Europa i amb la lluita contra la immigració il·legal. El govern espanyol ha sortit satisfet de la reunió urgent de ministres de l'Interior. Madrid, Àngels Lafuente.
5: Fernando Grande Marlaska ha afirmat que els ministres de tots els estats membres han reconegut la resposta eficaç del govern espanyol a la crisi de Ceuta. Diu que han passat de les dures crítiques dels últims dies a elogiar la feina feta pel govern de Sánchez. Tot el bloc, sense excepcions, ha afirmat el ministre de l'Interior, ha fet costat a Espanya, fins i tot Itàlia, el país més beligerant.
6: No ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España.
5: Marlaska ha insistit que no hi va haver cap avís previ del CNI ni de cap altre país sobre l'entrada massiva de migrants i preguntat per l'assumpció de responsabilitats.
6: Hay muchas cosas, vuelvo a decir, que ocurren y no necesariamente tiene que haber una responsabilidad. Esto también podía haberlo previsto cualquier otro departamento de seguridad, es decir, o de otro país de la Unión Europea.
5: Tot i evitar criticar el Marroc, el ministre ha desmentit la versió del govern a la UITA. Diu que ningú va advertir a Espanya que la sentència del Tribunal Suprem suposaria un efecte crida i provocaria una entrada d'aquesta magnitud que el govern espanyol ha elevat a 72.000 persones i assegura que 70.000 ja han abandonat la ciutat autònoma. Encara queden uns 2.000 immigrants en territori espanyol. Marlaska confia que Itàlia aixequi el més aviat possible els controls en les fronteres aèries i marítimes internes amb Espanya i ha deixat clar que l'espai Schengen no ha perillat ni mínimament per la crisi a Ceuta.
0: Gràcies, Àngels. I una de les principals preocupacions ara mateix és el futur dels menors no acompanyats que continuen a Ceuta. Són prop d'un miler i la ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha anunciat que el govern espanyol hi destinarà 25 milions d'euros per reforçar els recursos necessaris per atendre'ls.
7: El govern d'Espanya va habilitar una partida extraordinària de 25 milions d'euros dirigidos a Ceuta para la atención de los menores no acompañados que se encuentran en la ciudad. Indudablemente apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular.
0: La primera mesura finançada amb aquesta partida és la posada en marxa de dos centres educatius com a espais d'atenció per a aquests menors. Des de la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat assenyalant la necessitat d'identificar els menors per engegar tot el recorregut legal que en garanteixi la protecció. Són declaracions del director del CEAR, Mauricio Valiente, a 3CAT Info.
8: En el caso de que se constate que son menores y que no están acompañados, pues que se declare esa situación de desamparo y que se inicie el proceso de acogida y de tutela por parte de las autoridades.
0: Degut a la situació de desbordament que afronten les autoritats de Ceuta, des de la CEAR esperen que en qüestió de dies l'Estat engegui peticions de trasllat d'aquests menors perquè les comunitats autònomes els acullin tal com marca la llei. Mentrestant, el nombre de morts al mar durant aquesta crisi migratòria segueix augmentant. L'Institut de Medicina Legal de Ceuta xifra en 79 les persones que han perdut la vida. I la Unió Europea dona per tancada la crisi de Ceuta i aposta per reforçar les fronteres. Els ministres de l'Interior dels 27 s'han reunit per videoconferència i han mostrat la seva solidaritat amb Espanya, un to ben diferent al dels últims dies, en què la gran majoria d'estats membres s'havien mostrat molt crítics amb el govern de Pedro Sánchez. La reunió ha acabat amb alguns consensos, com la voluntat de cooperar amb tercers països per protegir les fronteres, l'enduriment de les polítiques de retorn o la millora de la vigilància a les xarxes socials. L'eurocomissari de Migració, Magnus Brunner, ha tancat files amb el govern espanyol, tot i que s'ha mostrat crític amb la recent regularització de migrants.
9: De moment no es veu un vincle directe entre la regularització i els incidents de Ceuta, però sobre la regularització sempre dic que no és un bon senyal. Definitivament no. No és un bon senyal per la resta d'Europa.
0: El comissari, d'altra banda, no s'ha volgut mullar sobre el rol del Marroc en l'arribada massiva de 72.000 migrants a la ciutat autònoma.
2: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global al portal de 3CAT Info.
0: Poc més de 4 minuts i un quart, l'executiu de Salvador Illa proposa reformar la llei per restringir la compra especulativa de pisos, però es nega a deixar-la córrer després del revés del Consell de Garanties Estatutàries. L'òrgan consultiu ha donat la raó a Junts i al Partit Popular i considera que la norma se salta l'Estatut i la Constitució. Argumenta que vulnera els drets a la propietat, l'herència i la llibertat d'empresa, a més d'envair competències de l'Estat. Per tot plegat, el govern de la Generalitat ha assegurat en un comunicat que estudiarà les mesures legals oportunes per garantir el dret a l'habitatge. El text el va pactar amb els comuns impulsors de la proposta, que també s'obren a buscar-hi un millor encaix legal, tot i que consideren que s'ha malinterpretat el fons de la llei. Sentim la diputada Susana Segovia.
10: Bàsicament el que fa és limitar el destí de l'habitatge, no l'adquisició, per tant no, entenem que no és una limitació de la propietat privada, però en tot cas estudiarem el dictamen a fons.
0: Esquerra Republicana també creu que cal fer canvis a la llei per fer-la més sòlida jurídicament. A l'altra cara de la moneda, Junts i el Partit Popular han celebrat el dictamen no vinculant del Consell de Garanties i han exigit al govern que retiri la iniciativa. Sentim la juntaire, Judit Toronjo, i la popular, Lorena Roldán.
11: Vulnera aquests drets amb polítiques que no ens fan avançar en una de les principals preocupacions i així ho determina avui aquest dictamen de forma molt contundent.
12: Estem farts ja d'aquestes lleis ideològiques que l'únic que estan aconseguint és carregar-se el mercat d'habitatge.
0: El Partit Popular, de fet, ja ha amenaçat de recórrer al Constitucional si el Parlament aprova la proposició de llei. I la regularització d'immigrants impulsada pel govern espanyol fa que hi hagi més ocupats que mai a Catalunya en un mes de juliol i consolidar els 4 milions de persones afiliades a la Seguretat Social. Això ha fet que ara hi hagi 16.500 persones ocupades més que al juny. El secretari general de Pimec, Josep Ginesta, diu que mai s'hauria pogut arribar a aquesta xifra sense la regularització.
13: El creixement de la nostra activitat econòmica i la capacitat de que les nostres empreses puguin continuar creixent s'explica fonamentalment per aquesta regularització extraordinària i per l'aportació de valor que fan aquestes persones a la nostra economia i al nostre mercat de treball.
0: L'atur, però, també creix un 2,5% respecte al juny. És un fet habitual a principis d'estiu per la finalització de molts contractes com els del sector educatiu. Però l'augment de la desocupació trenca la davallada que acumulava des del març. Ara hi ha 315.000 persones a les llistes de parats, un creixement motivat també per la regularització de migrants. I continua la vaga indefinida del servei de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat. La vaga ha obligat a cancel·lar almenys una vintena de vols i ha provocat problemes amb les maletes. La majoria de passatgers arriben abans a l'aeroport per evitar problemes, però els que es troben amb cancel·lacions han de buscar alternatives per arribar al seu destí.
14: En un primer canvi, amb dos vols també arribàvem a destinació, amb unes altres condicions. I ara, fa mitja hora, ens hem enterat que hem d'agafar tres vols per arribar a la destinació.
0: Els treballadors de l'empresa Ground Force es queixen de falta de personal i sobrecàrrega de feina i esperen que el punt àlgid de la vaga arribi durant el cap de setmana. Aquesta companyia dona servei a diverses companyies de la T1 i de la T2, com Air Force, com Air Europa, Lufthansa, Air France, KLM o Qatar Air.

0: i que es van adonar del frau quan havien de començar les vacances i no tenien els bitllets per marxar. Un dels casos és el d'un client que havia contractat un viatge a Euro Disney, tal com ens explicava el seu advocat Jonathan Muela.
1: La dona era com que insistia molt que feia el pagament molt ràpid perquè l'oferta era com molt volàtil. I una vegada que es va pagar era com que tampoc volien donar cap rebut, i quan va sortir tot el tema dels grups de WhatsApp per diferent gent que també es havia trobat afectades, quan es posava en contacte directament amb ella, no agafa el telèfon i després l'únic que surt és el marit dient que no tenen els calés per pagar en aquell moment, que existeix bastants indicis de que pugui ser constitutiu d'un delicte d'estafa.
0: La propietària ha enviat un comunicat als afectats en què diu que uns problemes d'accés als turoperadors l'impedeixen continuar prestant els serveis. Afegeix que vol afrontar la situació i que treballa per gestionar el retorn dels diners.
2: El temps. Amb en Néstor Gómez.
3: Aquest dimecres el temps es presenta una mica més estable i amb unes temperatures un pèl més baixes arreu del país, tret de la façana costanera. Un dimecres assolellat de cap a cap, amb xafogor intensa un dia més a la façana costanera, amb una nit d'aquestes de mal dormir, on les temperatures mínimes els hi costa baixar dels 25 o 26 graus en alguns trams de la costa, i per sota dels 20 graus també els hi costa de baixar a punts de l'interior, especialment del Pla de Lleida. Tot això amb un ampli domini del sol durant tot el matí, i a la tarda s'espera que apareguin alguns núvols cap al massís dels Ports, també cap a les Garrigues, de poca importància, i els núvols més desenvolupats es registraran a l'àrea del Pirineu i a la Catalunya central. De precipitacions, poquetes, només les del Pirineu, restringides a aquesta àrea i preferentment al Pirineu oriental, uns ruixats que seran de febles o puntualment moderats, res a veure amb les tempestes i tamborinades d'aquests darrers dies. I pel que fa a la calor, doncs avui afluixarà una miqueta a ponent, també a les Terres de l'Ebre, però serà intensa, amb xafogor intensa a la façana costanera, amb màximes que rondaran la xifra dels 32 a 34 graus.
2: 3CAT Info.
4: Quart i dos minuts. Els pobles de Cornudella de Montsant i la Morera de Montsant, al Priorat, han decidit tancar els accessos al Parc Natural de la Serra del Montsant el dia de l'eclipsi. La mesura s'ha pres davant la previsió de massificació de l'espai natural en un període d'elevat risc d'incendi. Tarragona, Ricard Buigas.
5: Els dos municipis tancaran els accessos al parc el 12 d'agost. També controlaran el trànsit rodat entre l'11 i el 13 d'agost en els nuclis del Barca i Siurana, amb excepció pels veïns, a més de la pista que connecta amb Prades. L'alcaldessa de Cornudella de Montsant, Meritxell Cardona, en declaracions a l'ACN, ha justificat el decret aprovat pel consistori.
6: Pot haver-hi una mica de col·lapse, perquè justament estan en direcció Prades, no? Que allí s'han organitzat moltes activitats, s'ha fet molt de ressò mediàtic, i tenim por de que hi hagi allau, ja que no s'ha controlat, doncs, de cap manera la freqüentació que hi pugui haver-hi.
5: Cardona diu que volen garantir la seguretat a la zona perquè, segons diuen, el govern només tancarà el parc en cas d'entrar al nivell 4 del risc d'incendi del Pla Alfa. Fons dels agents rurals apunten que els municipis tenen la potestat de prohibir accessos a determinats espais naturals al seu terme, però el tancament total del parc natural l'ha de plantejar el Departament de Territori.
4: I l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça continua actiu, tot i que evoluciona favorablement. Aquest dimecres els bombers podrien començar a treballar-hi amb dotacions terrestres. Fins ara no ho han pogut fer per la complexitat del terreny. Sanet, Joaquim Albalater.
7: El foc ha cremat unes 109 hectàrees de bosc, 36 de les quals a la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, tot i que les flames no han arribat a entrar dins del parc en si. Ara com ara, no hi ha fronts actius i les tasques se centren a remullar els punts calents amb més densitat de vegetació. Xavier Castellarnau és el cap d'intervenció dels bombers.
8: Estem parlant que és un incendi que la cota alta està a uns 2.500 metres d'altura. Allò ara mateix evoluciona favorablement, no tenim un front que estigui avançant i podem centrar els esforços en llocs molt concrets de l'incendi. Per tant, estem treballant, com si diguéssim, amb bisturí, amb certs punts que nosaltres creiem els més crítics.
7: Fins ara, pràcticament, només s'hi ha pogut treballar amb mitjans aeris i alguns bombers a peu, però aquest dimecres es preveu incorporar-hi vehicles en una zona de la cua i al flanc dret. Serà el primer pas per perimetrar el foc, tot i que l'incendi continuarà actiu uns dies més, perquè es tracta d'un lloc de molt difícil accés. Per ara es manté la petició que els excursionistes s'allunyin de la zona de l'incendi.
4: I els bombers han aconseguit controlar aquest dimarts els incendis de la Vall d'Uixó, al País Valencià, i el de la Serra Oest de Madrid. El foc d'Uixó va començar fa 11 dies i ha cremat més de 9.500 hectàrees. El de Madrid es va iniciar el 24 de juliol i ràpidament es va unir al de Burgondo, a Àvila, que continua actiu. Entre tots dos han cremat unes 77.000 hectàrees, en el que ja és el foc forestal més gran de la història d'Espanya. Els bombers calculen

0: que trigaran un mes a poder extingir el foc d'Àvila, que ja han estabilitzat, però hi ha reactivacions constants i hauran de vigilar la zona, almenys fins que s'acabi l'estiu.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Un quart i cinc, tant els Estats Units com l'Iran asseguren que les negociacions per a la reobertura de l'estret d'Hormuz a la navegació comercial avancen positivament. Teheran, però, insisteix que només negocia amb Oman, el seu veí a l'estret, i no pas amb Washington. El secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent, parlava d'un acord imminent en una entrevista a la televisió.
2: Estem negociant amb els iranians i crec que hi ha opció que entre avui i demà arribem a un acord per obrir l'estret.
0: Open the street. L'Iran diu que les negociacions amb Oman pretenen accelerar la posada en marxa de corredors segurs per als vaixells bloquejats a l'estret. La perspectiva d'un acord ha tornat a fer baixar els preus del petroli al voltant del 5% i els ha deixat per sota dels 80 dòlars el barril de Brent, el de referència a Europa. A l'altra banda de la península aràbiga, mentrestant, un vaixell de l'Índia ha estat enfonsat en un atac prop del Iemen. Tots els membres de la tripulació han pogut ser rescatats. Els Houthis, al Iemen, aliats de l'Iran, havien atacat en les hores prèvies objectius a l'Aràbia Saudita. L'IBEX 35 ha tancat aquest dimarts per sobre dels 20.000 punts per primera vegada en la seva història, liderat per les cotitzacions de companyies com Inditex o les vinculades al sector bancari. La crescuda d'aquest dimarts ha estat del 0,21%. L'impuls es deu sobretot a la distensió del conflicte a l'Orient Mitjà i a un possible pacte per reobrir l'estret d'Hormuz. Això ha motivat que altres índexs borsaris també hagin superat els seus rècords històrics, com el DAX d'Alemanya o el Dow Jones de Wall Street a Nova York. I més coses, l'Europol torna a incloure l'independentisme català en el seu informe anual sobre terrorisme. El document cita el moviment a l'apartat de terrorisme etnonacionalista i separatista, tot i que especifica que es manté fragmentat i operativament fràgil i que no hi ha indicis que tingui capacitat per una violència sostinguda. L'organisme comunitari l'ha tornat a posar a la llista només un any després d'excloure'l per la pressió d'Esquerra i Junts. El dossier s'elabora a partir de la informació que traslladen els estats membres. I l'exconseller Jaume Giró trenca definitivament amb Junts i estripa el carnet del partit. Després de mesos de distanciament amb la direcció per desavinences en l'estratègia política, l'exdirectiu de la Caixa ha deixat de ser militant de la formació. Ara fa un any ja va abandonar el seu escó al Parlament i va sortir de l'executiva juntaire. Giró ha estat una figura clau del sector més pragmàtic de Junts. Com a conseller d'Economia al govern de Pere Aragonès, ja es va mostrar contrari al 2021 a la sortida de Junts de l'executiu de coalició. Des de llavors fins avui s'ha queixat diverses vegades de l'excés de tacticisme dels partits i de la poca prioritat que es dona als interessos del país. Una de les últimes discrepàncies ha estat arran del nou model de finançament. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio la setmana passada, Giró va defensar la proposta pactada entre Esquerra i el govern espanyol i va reclamar a Junts que hi votés a favor.
3: Aquesta proposta, que evidentment no és la panacea i no és tot el que Catalunya mereix, sí que és un avenç objectiu i una passa endavant objectiva.
0: La baixa de Giró s'assuma a la de l'exdiputat de Junts i exmembre de la mesa del Parlament, Eusebi Campdepadrós, que ha decidit tancar el seu pas per la política un cop el Suprem li ha aplicat l'amnistia.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: La Fira de Camp Català, Firagost, de Valls, a l'Alt Camp, celebra la 70a edició, pensant en les transformacions que haurà d'afrontar en un futur. Avui ha arrencat amb un 20% més d'expositors i la previsió d'arribar als 50.000 visitants. Tarragona, Ricard Buigas.
4: Cooperatives i productors agrícoles, alimentaris i artesans preveuen una edició amb moltes vendes. El president de la Cambra de Comerç de Valls, Josep Maria Rovira, diu que treballen amb l'objectiu d'assolir la presència de totes les denominacions d'origen del país.
5: Ens agradaria arribar a convertir la Firagost en la Fira de les D.O. catalanes, on tots els productes de Catalunya d'estiu vinguessin a presentar-se aquí i els que no siguin d'estiu vinguessin a promocionar-se aquí.
4: Entre els expositors, persones com el Pep Vidal, de la cooperativa Socarrel de Bràfim, o l'Isel Martínez, d'Elixir de Ponent.
6: Nosaltres portem la nostra verdura, som productors de verdura i d'oli ecològics i ara estem començant a fer elaborat.
7: Matèria prima de proximitat i de qualitat. Ens enfoquem en que la gent tingui diferent experiència i que tinguin més sabor a la matèria prima, per això dic, i no l'alcohol.
4: Firagós arriba a la 70a edició amb la idea de transformar-se per adaptar-se a les noves demandes del públic i els clients sense perdre l'essència.
1: Esports.
0: Fins a 2:15 amb l'Oriol Corral.
8: Joan Laporta ha reaparegut aquest dimarts després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president del Barça ha estat present a la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Bisibu. Bisibu té 18 anys, arriba del Bruges per 8 milions i mig d'euros i ha signat per 5 temporades fins al 2031.
9: My first days has been very great.
10: Els meus primers dies han estat genials. M'han rebut com si ja formés part d'aquesta gran família. I els hi estic molt agraït. Ser aquí i veure el club amb els meus propis ulls és una sensació diferent i molt bona. Estic molt content de ser aquí. Quan era nen somiava jugar per un gran club com el Barça. Així que ser aquí és tot un somni.
8: El club blaugrana, d'altra banda, ha fet oficial la cessió del porter Marc-André Ter Stegen a l'Ajax d'Amsterdam per una temporada.
1: 3CAT Info.
8: El Barça presentarà aquest dimecres dues noves incorporacions. Per l'equip femení de futbol presentarà la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. El Barça ha pagat al voltant €1,5 milions pel traspàs al Manchester City. Es converteix, per tant, en el fitxatge més car de la història del femení blaugrana. Nicoli ha signat fins al 2030, ha arribat aquest dimarts a Barcelona i ha dit que fa realitat un somni.
11: Per sort, els somnis es fan realitat. He vingut a Barcelona a ser una més i a demostrar fins on pot arribar aquest equip. Estic molt contenta, tinc moltes ganes de demostrar que puc estar a un club com el Barça. Tinc ganes de connectar amb l'afició.
8: Nicoli és la quarta incorporació de les blaugranes. I d'altra banda, en bàsquet, el Barça presentarà el nou tècnic, Alexander Sekulić. Arriba aquest dimecres a Barcelona per ser presentat al Palau Blaugrana. Segons ha pogut saber 3CAT Info, els dos assistents que arriben amb el nou entrenador són el croat Jurica Susa i l'eslové Jernej Valentinčić. Un altre nom ja sabut de fa uns dies que s'incorpora a l'estaf és Marc Estany, provinent del Manresa. El davanter de l'Espanyol, Quique García, passarà aquest dimecres per quiròfan per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique García va ser substituït a l'amistós de dissabte contra el Middlesbrough anglès per unes molèsties musculars i aquest dimarts el club blanquiblau ha confirmat l'abast de la lesió. Iris Thió ha guanyat aquest dimarts dues medalles més al Campionat d'Europa de Natació que s'està fent a París. Al matí, l'or en solo tècnic i a la tarda, la plata en equip tècnic, en què també hi eren les catalanes Txell Ferrer, Mireia Hernández i Lilú Lluís. Demà tindran una nova final a la categoria d'equip acrobàtic. La nedadora catalana, per tant, ja ha guanyat 5 medalles, un or, 3 plates i un bronze. Sentim les valoracions de Thió després de l'or d'aquest dimarts.
12: Però és una cançó que m'encanta, que ja des del primer moment que la vam començar a muntar m'agrada moltíssim i connecto molt amb ella. I també gràcies a la Gemma, l'Andreu, a la Judit i a l'Andrea, que m'han ajudat, cada un amb la seva especialitat, m'han ajudat a crear aquest solo tan xulo.
8: Dimecres té l'opció de guanyar la 6a medalla a la final de la categoria d'equip acrobàtic.
1: 3CAT Info.
8: La ciclista suïssa del Movistar, Marlen Rossier, ha guanyat la 4a etapa del Tour de França femení, una contrarrellotge individual de 21 quilòmetres amb final a Dijon. La catalana Paula Blasi ha acabat en 11a posició i continua amb el mallot blanc com a millor jove. Així ha explicat aquesta etapa als micròfons d'Eurosport.
13: Esta tarde, antes de salir de la crono, sí que ha habido un momento dicho wow. Más que nada también porque eso, se ha hecho un boom que todo el mundo esperaba muchísimo de mí, como si fuera una especialista de crono, y realmente es mi primera crono real, entonces tenía un poco dudas de cómo iría, pero bueno, también es eso, dentro de mí tenía mucho que sacar yo creo hoy, y ya me ha ido bien poder apretar y sacar un poco todos los pájaros mentales que tenía.
8: A la general, Blasi escala fins a la 7a posició, a 1 minut i 12 segons de Reusser, que és la nova líder. Aquest dimecres es disputarà la cinquena etapa de 140 quilòmetres i 8 ports, dos de segona categoria. I en futbol sala, el Barça ja és a Andorra, on s'hi estarà la pretemporada fins al divendres. Ja hi és amb les dues noves incorporacions. El primer és Igor de Sousa i també Suheil Mujahdine. Els dos s'han incorporat als entrenaments de Javi Rodríguez que han començat aquest dimarts.
1: 3CAT Info. Són 3:45.
0: Moment a la sintonia de 3CAT Info de repassar les notícies més destacades d'aquesta jornada. Us estava explicant que el naufragi de dues pasteres prop de Mallorca ha deixat almenys 19 morts, un nombre que encara pot augmentar perquè encara hi ha una desena de desapareguts. El govern balear parla de drama humanitari i en fa responsable el govern espanyol. A tot això, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reitera que ni els serveis d'intel·ligència ni el Marroc van avisar del desplaçament massiu de migrants cap a Ceuta. L'executiu espanyol xifra en 72.000 les persones que van entrar a Espanya i en 70.000 les que ja han tornat. La Unió Europea ha ofert ajuda urgent per blindar la frontera de Ceuta. I en els pròxims minuts també us explicarem que hi ha indignació a Ucraïna per un nou episodi del que ja es coneix com el safari humà dels drons russos a Kherson. Els pilots russos ataquen deliberadament ciutadans indefensos pel carrer amb l'únic objectiu de sembrar el pànic. Ha mort als 82 anys el guitarrista flamenc José Antonio Carmona Carmona, més conegut com a Pepe Habichuela. Nascut a Granada el 1944, pertanyia a una saga de guitarristes i està considerat una de les figures més influents del flamenc. L'espectacle Nits de Circ, que ofereix espectacles de circ sota les estrelles, aquest any afegeix Palamós a la seva ruta, a més de Besalú i Roses. En total es faran 15 funcions i entre els 29 artistes internacionals que hi actuaran hi ha els prestigiosos trapezistes nord-americans Flying Caballero. El sumari d'esports, Oriol Corral.
8: El Barça presenta aquest dimecres dues noves incorporacions. La davantera brasilera Caroline Nicolli, el fitxatge més car de la història de l'equip femení, i l'entrenador de bàsquet, Aleksandar Sekulić.
0: I aquest dimecres el temps serà més estable, el sol ens acompanyarà tot el dia i només a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu que deixaran alguns ruixats. Les temperatures més altes rondaran els 37 graus a Ponent i farà una mica més de calor al litoral. Continuem, doncs, almenys 19 persones han perdut la vida intentant arribar a Mallorca en pastera en les últimes hores. El nombre de morts encara podria augmentar, ja que hi ha una desena de desapareguts pel naufragi d'una de les embarcacions. El govern balear ho considera un drama humanitari i demana més recursos al govern espanyol. Palma, Caterina Carmany.
14: 19 persones han mort en les darreres hores mentre intentaven arribar a les Balears. De 7 anaven en una embarcació que ha estat 15 dies a la deriva i només s'han salvat dues persones de les que hi mal viatjaven. Els altres dos cossos els han trobat prop de la costa de Cabrera i serien d'una barca que van naufragar amb una trentena de persones. Se n'han rescatat 14 al mar i els han portat a diversos hospitals, com són Espases, deshidratat i desnodrits. La presidenta Balear, Marga Proens, ho qualifica de tragèdia i en responsabilitza Pedro Sánchez.
15: Estem tots sols. El govern d'Espanya no pot continuar igual. Ha d'actuar. Ha d'actuar amb origen, ha d'actuar en política exterior, ha d'actuar protegint les nostres fronteres, ha d'actuar activant frontets i el primer pas per actuar és no negar la realitat.
14: En el que portem d'any han arribat 4.000 persones immigrades a les Balears buscant una vida millor, però en molts casos han trobat la mort pel camí.
0: I el govern espanyol ha xifrat en 72.000 els immigrants que van entrar a Ceuta procedents del Marroc i assegura que ja n'han tornat 70.000. Davant dels seus socis europeus, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reivindica la gestió que s'ha fet de l'entrada massiva i referma el seu compromís amb el control de la frontera sud d'Europa i amb la lluita contra la immigració il·legal. El govern espanyol ha sortit satisfet de la reunió urgent de ministres de l'Interior. Madrid, Àngels Lafuente.
16: Fernando Grande Marlaska ha afirmat que els ministres de tots els estats membres han reconegut la resposta eficaç del govern espanyol a la crisi de Ceuta. Diu que han passat de les dures crítiques dels últims dies a elogiar la feina feta pel govern de Sánchez. Tot el bloc, sense excepcions, ha afirmat el ministre de l'Interior, ha fet costat a Espanya, fins i tot Itàlia, el país més beligerant.
17: No ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España.
16: Marlaska ha insistit que no hi va haver cap avís previ del CNI ni de cap altre país sobre l'entrada massiva de migrants i preguntat per l'assumpció de responsabilitats.
17: Hay muchas cosas, vuelvo a decir, que ocurren y no necesariamente tiene que haber una responsabilidad. Esto también podía haberlo previsto cualquier otro departamento de seguridad, es decir, o de otro país de la Unión Europea.
16: Tot i evitar criticar el Marroc, el ministre ha desmentit la versió del govern a la UITA. Diu que ningú va advertir a Espanya que la sentència del Tribunal Suprem suposaria un efecte crida i provocaria una entrada d'aquesta magnitud que el govern espanyol ha elevat a 72.000 persones i assegura que 70.000 ja han abandonat la ciutat autònoma. Encara queden uns 2.000 immigrants en territori espanyol. Marlaska confia que Itàlia aixequi el més aviat possible els controls en les fronteres aèries i marítimes internes amb Espanya i ha deixat clar que l'espai Schengen no ha perillat ni mínimament per la crisi a Ceuta.
0: I la Unió Europea dona per tancada així la crisi de Ceuta i aposta per reforçar les fronteres. Els ministres de l'Interior dels 27, que s'han reunit per videoconferència, han mostrat la seva solidaritat amb Espanya, un to ben diferent als dels últims dies, en què la gran majoria d'estats membres s'havien mostrat molt crítics amb el govern de Pedro Sánchez. La reunió ha acabat amb alguns consensos, com la voluntat de cooperar amb tercers països per protegir les fronteres, l'enduriment de les polítiques de retorn o la millora de la vigilància a les xarxes socials. L'eurocomissari de Migració, Magnus Brunner, ha tancat files amb el govern espanyol, tot i que s'ha mostrat crític amb la recent regularització de migrants.
18: De moment no es veu un vincle directe entre la regularització i els incidents de Ceuta, però sobre la regularització sempre dic que no és un bon senyal. Definitivament no. No és un bon senyal per la resta d'Europa.
0: El comissari, d'altra banda, no s'ha volgut mullar sobre el rol del Marroc en l'arribada massiva de 72.000 migrants a la ciutat autònoma.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Pràcticament 2:15, indignació a Ucraïna per un nou episodi del que ja es coneix com el safari humà dels drons russos a Kherson. Els pilots russos ataquen deliberadament ciutadans indefensos pel carrer amb l'únic objectiu de sembrar el pànic. Aquest ja és l'estiu més mortífer per als civils de tots dos bàndols des de l'inici de la guerra. Moscou, Cristina Solies.
19: Aquest és el so del dron rus que s'ha dedicat a perseguir un venedor indefens del mercat de Kherson. L'home ha començat a fer voltes a la furgoneta per mirar d'amagar-se, però el pilot rus que guiava la parella a distància l'ha acabat atacant. La víctima, el Yuri, de 52 anys, ha sobreviscut, tot i que ha patit ferides per l'explosió i la metralla. Des de l'hospital ha explicat com ha intentat ensenyar el dron, que era un civil desarmat.
20: La meva dona ha fugit i el dron ha començat a fer voltes sobre el cotxe. Li he ensenyat que tenia verdures, però se m'ha tirat al damunt i llavors jo he corregut i el dron ha colpejat el cotxe.
19: Zelensky denuncia que l'exèrcit rus ha fet de Kherson un safari humà on cada dia assassina deliberadament veïns. Els drons s'han convertit en un malson per als civils de tots dos bàndols. Aquest dimarts, a la regió de Moscou, els aparells ucraïnesos han matat 5 civils i n'han ferit 10 més quan intentaven colpejar un magatzem de Wildberries, el gegant rus del comerç en línia. Mentrestant, a Ucraïna, els atacs russos han provocat 3 morts a Sumy i una a Mykolaiv. Aquest estiu ja és el més sagnant de la guerra per la població. Des de principis de juny, han mort més de 700 civils a Ucraïna i més de 300 a Rússia.
0: Gràcies, Cristina. I l'onada generalitzada de violència dels colons jueus contra els palestins que viuen a Cisjordània ha minvat aquesta setmana, però continua de forma sistemàtica en algunes zones. A la ciutat de Sinjil, els veïns fa 2 anys que s'organitzen cada nit per fer guàrdia i evitar així els atacs dels colons. El nostre corresponsal al Pròxim Orient els ha acompanyat. Sinjil, Jordi Brascó.
2: A la vora del foc, amb un got de cafè en una mà i un cigarret a l'altra, una vintena de veïns de Sinjil fan guàrdia a les tantes de la matinada. Tenen la mirada fixa al turó per on solen aparèixer els colons jueus que els assetgen. Fins i tot l'alcalde, el Muataz, hi és present. Justifica la necessitat d'aquest grup de voluntaris.
21: Què han perdut els colons els últims anys? Res. La gent de Sinjil, en canvi, hem perdut molt. 5 morts, centenars de ferits i més de 85 cases cremades o destrossades.
2: Quan els colons apareixen a bord d'un 4x4, els voluntaris els enfoquen amb llanternes enormes, però els colons baixen del vehicle i continuen a peu, així que un grup dels veïns surt a trobar-los. L'encontre no s'arribarà a produir mai perquè, finalment, els colons fan marxar enrere. El Fuat explica que aquesta és la dinàmica habitual.
22: Un servei.
10: Vigilem tota la nit, fins les 4 o les 5 de la matinada. Engeguem les llanternes per demostrar als colons que som aquí, que sàpiguen que si venen ens trobaran aquí. Sempre que intenten fer alguna cosa, acaben fent marxa enrere.
2: Fa 2 anys que aquest grup de voluntaris fa exactament el mateix cada nit. Saben que el dia en què deixin de vigilar, els colons no ho desaprofitaran.
0: I nou recompte de víctimes pel doble terratrèmol que va afectar Veneçuela a finals de juny. La xifra de morts ja supera les 6.100 persones, tot i que algunes fonts parlen de més de 30.000 desapareguts. El governador de La Guaira ho ha rebaixat a prop de 1.600. Mentrestant, les tasques de retirada de runa continuen, tot i que avancen molt a poc. Corresponsal de l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
23: L'angoixa i la desesperació són absolutes entre els familiars dels morts i desapareguts pel doble terratrèmol a Veneçuela del passat 24 de juny, amb epicentre a la zona del Carib veneçolà, a La Guaira. Les tasques de neteja dels edificis desplomats i afectats pel doble sisme avancen. El govern veneçolà assegura que s'ha netejat ja quasi un 20% dels edificis caiguts, però no són pocs els familiars de les víctimes mortals i els desapareguts que encara esperen a peu dels edificis caiguts i ensorrats per recuperar els cossos dels seus. Entre maquinària pesada i excavadores lluiten contra la desesperació.
24: És el miedo que sempre va estar ahí, persiguiéndote, porque es algo que tú no vas a poder superar, porque fue algo demasiado horrible, demasiado horrible.
25: Nosotros quisiéramos también saber cómo vamos a hacer nosotros, porque tampoco tenemos donde vivir. Aquí entonces estamos en una carpa y estamos esperando la solución.
26: Aquí hay más de 50 familiares enterrados. Entonces se podrá imaginar, necesitamos ayuda del gobierno, ¿verdad? Que nos apoye en esto, ¿verdad? Porque yo quiero sacar a mi familia que tengo ahí. Yo ahí tengo tres difuntos.
23: El govern veneçolà ha donat a conèixer noves xifres sobre la catàstrofe del doble sisme, més de 6.000 morts i 6.500 persones ateses mèdicament, mentre que la societat civil veneçolana organitzada assegura que hi ha entre 30 i 40.000 desapareguts. El govern veneçolà parla també de reconstrucció i assegura que ja ha lliurat 260 vivendes als damnificats i que n'hi ha més en camí. Una reconstrucció que costarà 40.000 milions de dòlars, segons les Nacions Unides.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: La Guàrdia Urbana de Barcelona intensifica la lluita contra el consum de drogues i els punts de venda. Sota el nom de Pla Druida, s'augmentaran els controls tant a la via pública com als locals privats. L'intendent major de la Guàrdia Urbana, Pedro Velázquez, posa l'accent en l'activitat a peu de carrer.
27: Quan parlem del menudeu, parlant col·loquialment, o d'aquests punts de venda de droga més bàsics que estan insertats en alguns barris, també incideixen sobre problemàtiques que molesten moltíssim i que activen el 112. Aquesta és la nostra capa, la que volem treballar.
0: L'Ajuntament també posa el focus sobre els clubs canàbics. El tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, avisa que reforçaran les inspeccions als prop de 200 clubs que hi ha a la ciutat.
28: Els clubs canàbics no haurien d'estar presents. La legislació és la que és. Tenim un excés de garantisme legislatiu que intentarem combatre. Això no és una responsabilitat ni de l'Ajuntament ni de la Guàrdia Urbana, però amb tots els poders legislatius i executius que ho puguen fer, seguirem pressionant, perquè aquesta és una activitat que no hauria de tenir cabuda en la nostra ciutat.
0: Segons la Guàrdia Urbana, el consum de drogues a Barcelona és majoritàriament recreatiu i s'ha incrementat en els entorns d'oci. La droga més consumida és, precisament, el cànnabis. I TMB anuncia una auditoria per garantir la seguretat a l'L1 després de l'incendi que hi va haver la setmana passada a l'estació de metro de Glòries. El conseller delegat de TMB, Xavier Flores, ha anunciat aquest dimarts que iniciaran una auditoria després de l'incident, el revestiment conflictiu que va provocar l'incendi i que només es trobava en aquest punt de la xarxa, s'ha acabat de retirar completament. Tot i així, TMB vol fer una auditoria de tots els elements que hi ha dins del túnel per assegurar-ne la seguretat i que no hi torni a haver cap problema en un futur.
3: El que volem és fer una auditoria de tots els elements que podem tenir dins del túnel i que podem tenir doncs això, que podem tenir situacions similars. Sabem que ells no són aquest revestiment, sabem que són resistents al foc, però volem constatar-lo.
0: D'aquesta manera, l'empresa vol prevenir cap altra incidència i assegurar-se que no es torni a produir un fet com aquest.
1: 3CAT Info.
0: Mort als 82 anys, el guitarrista flamenc José Antonio Carmona Carmona, més conegut com a Pepe Habichuela. Habichuela va compartir generació amb figures com Camarón de la Isla, Paco de Lucía i Enrique Morente, amb qui va col·laborar estretament durant dècades. Nascut a Granada, el 1944 pertanyia a una saga de guitarristes i està considerat una de les figures més influents del flamenc, un gènere que va contribuir a renovar i a aprovar a nous públics. Entre les personalitats que han expressat el seu condol hi ha el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que n'ha destacat la contribució al patrimoni cultural de l'Estat.
1: Trescat Info. Trescat Info. El temps.
0: Amb Néstor Gómez.
4: Aquest dimecres el temps es presenta una mica més estable i amb unes temperatures un pèl més baixes arreu del país, tret de la façana costanera. Un dimecres assolellat de cap a cap, amb xafogor intensa un dia més a la façana costanera, amb una nit d'aquestes de mal dormir, on les temperatures mínimes els hi costa baixar dels 25 o 26 graus en alguns trams de la costa i per sota dels 20 graus també els hi costa de baixar a punts de l'interior, especialment del Pla de Lleida. Tot això amb un ampli domini del sol durant tot el matí i a la tarda s'espera que apareguin alguns núvols cap al massís dels Ports, també cap a les Garrigues de poca importància, i els núvols més desenvolupats es registraran a l'àrea del Pirineu i a la Catalunya Central. De precipitacions, poquetes, només les del Pirineu, restringides a aquesta àrea i preferentment al Pirineu Oriental, uns ruixats que seran de febles o puntualment moderats, res a veure amb les tempestes i tamborinades d'aquests darrers dies. I pel que fa a la calor, doncs avui afluixarà una miqueta a ponent, també a les Terres de l'Ebre, però serà intensa, amb xafogor intensa a la façana costanera, amb màximes que rondaran la xifra dels 32 a 34 graus.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: El diputat de Junts al Parlament, Isaac Pedrós, denuncia un agent de la Policia Nacional per obligar-lo a parlar en català i humiliar-lo per ser sec. Els fets van passar quan el dirigent i la seva dona van anar a renovar el DNI d'una filla seva a la comissaria de la Jonquera a finals de juliol. Segons el relat del parlamentari, no se'ls va aplicar la gratuïtat que els corresponia per ser família nombrosa i li van exigir en diverses ocasions que deixés de parlar català i li van demanar sense justificació que s'identifiqués. Pedrós ho va fer per error amb el carnet de diputat i assegura que la gent i altres membres del cos se'n van burlar. El juntaire, a més, va acabar denunciat per desobediència. Per tot plegat, Pedrós ha presentat una denúncia a la Fiscalia Provincial de Girona per, entre d'altres, discriminació, coaccions i un delicte contra la integritat moral. El Departament d'Educació ha adjudicat més de 86.500 places de formació professional de cara al curs que ve. Són 5.000 places més que l'any passat. Això ha comportat que s'hagi reduït substancialment la llista d'alumnes que es passaven bona part de l'estiu pendents d'una plaça, una de les polèmiques que ha arrossegat la conselleria en els darrers anys. Segons el departament, l'augment s'explica per la millora del procés de preinscripció. Tot i així, encara hi ha 13.000 estudiants que no han obtingut plaça per estudiar cicles formatius i s'hauran d'esperar al setembre. Dos de cada tres estudiants han aconseguit la plaça que havien demanat en primera opció. Els estudis més demanats són els de cures d'auxiliar d'infermeria i gestió administrativa, en el cas dels graus mitjans, i administració i finances i educació infantil, en el cas dels graus superiors. I nou retard en la posada en marxa del que serà el parc solar flotant més gran a Catalunya. S'ha construït en una bassa de rec del canal Segarra-Garrigues a Alfés, al Segrià. Les plaques estan ja enllestides, però encara no s'ha pogut posar en marxa perquè falta enllestir alguns tràmits. Una situació que els regants lamenten perquè encara no poden amortitzar la seva inversió. Lleida, Júlia Albacar.
5: La instal·lació de les plaques a la bassa fa dies que està acabada, però encara falta enllestir alguns tràmits per part de l'empresa promotora i, per tant, el parc no s'ha pogut posar en marxa. No és l'únic retard que ha patit aquesta instal·lació, perquè l'any passat ja es va haver d'ajornar la seva construcció perquè coincidia amb el període de nidificació d'algunes espècies d'aus. El president del canal Segarra-Garrigues, Josep Maria Jové, lamenta este retard.
6: Sí, aquesta bassa han tingut tota la mala sort del món, perquè fa dos anys ja van començar bé. Fa un any i mig ja podien estar produint. I per motiu d'un altre no tenim encara en el marge.
5: Jové també critica les dificultats de tramitació d'una opció, la dels panells flotants a l'aigua, que es plantegen justament com una alternativa d'energia renovable que no ocupa sòl agrari. El d'Alfés és el parc més gran, però el Segarra-Garrigues també ha previst instal·lar plaques solars a les bases d'Oliola, a la Noguera i al Canó, al Segrià. Un projecte, el darrer, que també està aturat, però este cop per un error en la tramitació del titular de la instal·lació.
0: Trescat Info. L'Ajuntament de Palamós, al Baix Empordà, ha presentat una denúncia a la policia local per la vandalització de les boies que fixen el límit d'accés dels vaixells recreatius. Coincidint amb això, han acabat de reposar les balises que es van destrossar la setmana passada i es demana més vigilància als Mossos i als agents rurals. Palamós, Fèlix Martín.
7: Els Mossos responsabilitzen del sabotatge els mateixos navegants que rebutgen tenir la barca ancorada a una certa distància de la platja. Hi ha una investigació oberta. I ara s'hi afegeix la denúncia que aquest dimarts ha presentat l'Ajuntament de Palamós. Les boies fixen el límit d'on es poden amarrar les embarcacions per evitar que envaeixin la zona de bany. L'alcaldessa de Palamós, Maria Puig, en declaracions a 3Cat Info, demana respecte als usuaris i, a la vegada, més controls.
8: Els diferents cossos que tenen competències marítimes, Mossos d'Esquadra i agents rurals, que posin accent en aquesta vigilància per, doncs, també ajudar-nos a preservar aquest propi sistema.
7: A més de les petites cales de Palamós, també van vandalitzar la setmana passada les boies de Mont-ras. Saltar-se al límit de les boies i arribar amb vaixell a primera línia de platja pot comportar sancions de fins a 3.000 euros.
0: L'espectacle Nix de Circ, que fins ara havia triomfat a Besalú i Rosa, s'afegeix una nova parada a la seva proposta sota les estrelles. És a Palamós, on farà 6 representacions. En total seran 15 funcions i comptarà amb els prestigiosos trapezistes Flying Caballero. Ens ho explica la Valèria Obrera.
9: Són el plat fort d'aquest any, la formació nord-americana especialitzada en trapezi volant, considerats una de les grans referències mundials i guardonats amb nombrosos premis del món del circ, també amb el prestigiós Festival de Monte Carlo. Aquest any, el Nits de Circ bat rècord de participants a la pista amb 29 artistes internacionals, entre d'altres malabaristes xilens, equilibristes austríacs i acròbates hongaresos. Genís Matabó Bosch és el director de Nits de Circ.
11: És un circ d'altíssima qualitat. Es munta un circ sencer, la seva grada, pista, l'orquestra, l'escenari, però sense la lona, el que permet efectes màgics, que és veure les atraccions aèries doncs, sota els estels.
9: Les funcions de 90 minuts es faran entre el 12 i el 30 d'agost.
0: I han vandalitzat el piano de cua del concurs Maria Canals, que ja ha instal·lat de manera permanent a la plaça Catalunya de Barcelona. En concret, li han tirat àcid i el macrisme interior s'ha fet malbé. A més, també n'han arrencat algunes tecles. El director del concurs Maria Canals, Jordi Vivancos, ha explicat a aquesta emissora que han identificat qui és l'autor de l'atac, que va passar fa uns 8 o 9 dies.
12: Va ser un senyor, pobre, no està gaire bé del cap, i va tirar àcid allà una tarda allà al teclat. Va ser com una cosa bastant poc habitual, no? I ara, per això, que ara ja fa uns dies que no, tenim moltíssima gent que ens diu, escolteu, que el piano no funciona, que, oh, que com ens agrada, però ara estem, ja hem comprat una altra vegada tot el mecanisme, el teclat i tot. Espero que qualsevol dia d'aquests ja el tornarem a tenir en marxa.
0: En principi no tenen la idea de denunciar-lo i la Guàrdia Urbana n'estarà pendent una temporada. Vivancos ha destacat la comunitat que s'ha creat a l'entorn d'aquest piano.
12: Hi ha un grup de WhatsApp, d'uns 150 persones que això del piano i que informen i van i queden i tot. Llavors vam optar per la tolerància zero. Vam tornar a pintar de negre i realment ara portàvem un any i mig que perfecte. I vam dir, mira, hem superat la prova perquè pensàvem que l'hauríem de retirar. I més de pas a Catalunya, que és un punt calentet, i no, la nostra idea és mantenir-ho.
0: Aquest piano hi és des del març del 2024 i és el primer piano de cua solar i sostenible de tot l'estat, dissenyat especialment per a espais exteriors.
1: Esports.
0: Amb l'Oriol Corral.
2: Joan Laporta ha reaparegut aquest dimarts després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president del Barça ha estat present en la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Bissibu. Bissibu té 18 anys, arriba del Bruges per 8 milions i mig d'euros i ha signat per 5 temporades fins al 2031. Bissibu parla sobre la rebuda de l'equip.
13: Hansi, welcome me, very, very good.
10: El Hansi m'ha donat una gran benvinguda. Ja hem tingut algunes converses. Aquesta temporada em toca treballar fort i donar el màxim. Aquests primers dies els companys han estat molt amables, sobretot Rafinha i Christensen. Els hi estic molt agraït, donaré el màxim per aquest escut.
2: El club blaugrana, d'altra banda, ha fet oficial la cessió del porter Marc-André Ter Stegen a l'Ajax d'Amsterdam per una temporada.
1: 3Cat Info.
2: El Barça presentarà aquest dimecres dues noves incorporacions. Per l'equip femení de futbol, presentarà la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. El Barça ha pagat al voltant d'un milió i mig d'euros pel traspàs al Manchester City i es converteix, per tant, en el fitxatge més car de la història del femení blaugrana. Nicoli ha signat fins al 2030, ha arribat aquest dimarts a Barcelona i ha dit que fa realitat un somni.
14: Per sort, els somnis es fan realitat. He vingut a Barcelona a ser una més i a demostrar fins on pot arribar aquest equip. Estic molt contenta, tinc moltes ganes de demostrar que puc estar a un club com el Barça. Tinc ganes de connectar amb l'afició.
2: Nicoli és la quarta incorporació de les blaugranes. I d'altra banda, en bàsquet, el Barça presentarà el nou tècnic, Alexander Sekulić. Arriba aquest dimecres a Barcelona per ser presentat al Palau Blaugrana. Segons ha pogut saber 3Cat Info, els dos assistents que arriben amb el nou entrenador són el croat Jurica Susa i l'eslové Jernej Valentinčić. Un altre nom ja sabut de fa uns dies que s'incorpora a l'estaf és Marc Estany, provinent del Manresa. El Barça també ha anunciat que l'equip femení de futbol jugarà un partit amistós contra el Manchester City. Serà el dissabte 15 d'agost a les 5 de la tarda a Manchester. El davanter de l'Espanyol, Quique García, passarà aquest dimecres per quiròfan per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique García va ser substituït al minut 13 a l'amistós de dissabte contra el Middlesbrough per unes molèsties musculars i el club blanc i blau ha confirmat l'abast de la lesió.
1: 3Cat Info.
2: Iris Thió competeix aquest dimecres per la sisena medalla al Campionat d'Europa de Natació, que s'està fent a París. Ho farà a la final de la categoria d'equip acrobàtic. Iris Thió ha guanyat aquest dimarts dues medalles més al Campionat d'Europa. Al matí, l'or en solo tècnic, i a la tarda, la plata en equip tècnic, en què també hi eren les catalanes Txell Ferrer, Mireia Hernández i Lilú Lluís. Iris Thió, per tant, ja ha guanyat 5 medalles. Sentim les valoracions de la nedadora catalana després de l'or d'aquest dimarts.
15: Molt contenta, supercontenta d'aquesta medalla i també de com he nedat, perquè realment m'he sentit molt bé. Ara faltarà veure el vídeo, però així de primeres sensacions, els elements tècnics me'ls he notat bastant bé i també he connectat molt amb la música i he pogut ballar i disfrutar la coreografia.
16: Dimecres, com dèiem, Tió té l'opció de guanyar la sisena medalla a la final de la categoria d'equip acrobàtic. I la ciclista suïssa del Movistar, Marlene Reusser, ha guanyat la quarta etapa del Tour de França femení, una contrarrellotge individual de 21 quilòmetres en final a Dijon. La catalana Paula Blasi ha acabat en 11a posició i continua amb el mallot blanc com a millor jove. A la general, Blasi escala fins a la 7a posició, a 1 minut i 12 segons de Reusser, que és la nova líder. Aquest dimecres es disputarà la 5a etapa de 140 quilòmetres i 8 ports, 2 de segona categoria. Paula Blasi ha parlat de l'etapa de dimecres.
17: Sí, bueno, la verdad que ya se ha visto hoy, ¿no? Que algunas de las favoritas han perdido bastante tiempo hoy y otras que no éramos tan favoritas hemos ganado. Bueno, hay que ver con el equipo. Creo que sí, que mañana es un día también de correr en equipo porque la colocación será clave y vamos a ver cómo se plantea desde el equipo.

0: El naufragi de dues pasteres prop de Mallorca ha deixat almenys 19 morts, un nombre que encara pot augmentar perquè encara hi ha una desena de desapareguts. El govern balear parla de drama humanitari i en culpa el govern espanyol. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reitera que ni els serveis d'intel·ligència ni el Marroc van avisar del desplaçament massiu de migrants cap a Ceuta. L'executiu espanyol xifra en 72.000 el nombre de persones que van entrar a Espanya i en 70.000 els que ja han tornat. La Unió Europea ha ofert ajuda urgent per blindar la frontera de Ceuta. El govern espanyol destinarà 25 milions d'euros a l'atenció dels menors migrants no acompanyats que han arribat a Ceuta els últims dies. La Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat reclama accelerar les identificacions per poder garantir els drets d'aquests menors i espera que en els pròxims dies es traslladin a diferents punts de l'Estat. El govern s'obre a reformar la llei per limitar la compra especulativa d'habitatge, però rebutja retirar-la, tot i l'informe del Consell de Garanties Estatutàries. Aquest òrgan ha resolt que la iniciativa dels comuns, pactada amb l'executiu de Salvador Illa, és inconstitucional i vulnera el dret a la propietat i a la llibertat d'empresa. Més ocupació que mai en un mes de juliol a Catalunya gràcies a la regularització d'immigrants impulsada pel govern espanyol i d'aquesta manera el nombre d'afiliats es consolida per sobre dels 4 milions. L'atur també ha augmentat un 2,5% respecte al juny, també per la regulació migratòria. Aquest dimecres continuarà la vaga indefinida del servei de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat per les queixes de la plantilla per la falta de personal. Aquest dimarts la vaga ja ha obligat a cancel·lar almenys una vintena de vols i ha provocat problemes amb les maletes. L'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça evoluciona favorablement després de cremar més de 100 hectàrees, 36 de les quals al perímetre del Parc Nacional d'Aigüestortes. Com que el foc es manté actiu i els bombers han de treballar en un terreny molt complicat, es demana als excursionistes que evitin la zona.
1: Esports. Joan Laporta ha reaparegut aquest dimarts després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president del Barça ha estat present en la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Bisibu. El Barça presenta aquest dimecres la davantera brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història de l'equip femení i l'entrenador de bàsquet Alexander Sekulic. Iris Thió competeix aquest dimecres per la sisena medalla al Campionat d'Europa de Natació, que s'està fent a París. Ho farà a la final de la categoria d'equip acrobàtic.
0: I el temps aquest dimecres, el temps serà més estable, que es traduirà en més estones de sol. El sol ens acompanyarà tot el dia i només a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu, que deixaran alguns ruixats. Les temperatures més altes rondaran els 37 graus a Ponent i farà una mica més de calor al litoral.
2: 3CAT Info.
0: Bona nit, us informa Àlex Bosch.
2: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
0: Comencem, doncs. Almenys 19 persones han perdut la vida intentant arribar a Mallorca en pastera en les últimes hores. El nombre de morts encara podria augmentar, ja que hi ha una desena de desapareguts pel naufragi d'una de les embarcacions. El govern balear ho considera un drama humanitari i demana més recursos al govern espanyol. Palma, Caterina Carmany.
3: De 9 persones han mort en les darreres hores mentre intentaven arribar a les Balears. De 7 anaven en una embarcació que ha estat 15 dies a la deriva i només s'han salvat 2 persones de les que hi mal viatjaven. Els altres 2 cossos els han trobat prop de la costa de Cabrera i serien d'una barca que van naufragar amb una trentena de persones. Se n'han rescatat 14 al mar i els han portat a diversos hospitals, com són Espases, deshidratat i desnodrits. La presidenta balear, Marga Proens, ho qualifica de tragèdia i en responsabilitza Pedro Sánchez.
4: Estem tots sols. El govern d'Espanya no pot continuar igual. Ha d'actuar. Ha d'actuar amb origen, ha d'actuar en política exterior, ha d'actuar protegint les nostres fronteres, ha d'actuar activant Frontex i el primer pas per actuar és no negar la realitat.
3: En el que portem d'any han arribat 4.000 persones immigrades a les Balears buscant una vida millor, però en molts casos han trobat la mort pel camí.
0: I el govern espanyol ha xifrat en 72.000 les persones migrants que han entrat a Ceuta procedent del Marroc i assegura que ja n'han tornat 70.000. Davant dels seus socis europeus, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reivindica la gestió que s'ha fet de l'entrada massiva i referma el seu compromís amb el control de la frontera sud d'Europa i amb la lluita contra la immigració il·legal. El govern espanyol ha sortit satisfet de la reunió urgent de ministres de l'Interior. Madrid, Àngels Lafuente.
5: Fernando Grande Marlaska ha afirmat que els ministres de tots els estats membres han reconegut la resposta eficaç del govern espanyol a la crisi de Ceuta. Diu que han passat de les dures crítiques dels últims dies a elogiar la feina feta pel govern de Sánchez. Tot el bloc, sense excepcions, ha afirmat el ministre de l'Interior, ha fet costat a Espanya, fins i tot Itàlia, el país més beligerant.
6: No ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España.
5: Marlaska ha insistit que no hi va haver cap avís previ del CNI ni de cap altre país sobre l'entrada massiva de migrants i preguntat per l'assumpció de responsabilitats.
6: Hay muchas cosas, vuelvo a decir, que ocurren y no necesariamente tiene que haber una responsabilidad. Esto también podía haberlo previsto cualquier otro departamento de seguridad, es decir, o de otro país de la Unión Europea.
5: Tot i evitar criticar el Marroc, el ministre ha desmentit la versió del govern a la UITA. Diu que ningú va advertir a Espanya que la sentència del Tribunal Suprem suposaria un efecte crida i provocaria una entrada d'aquesta magnitud que el govern espanyol ha elevat a 72.000 persones i assegura que 70.000 ja han abandonat la ciutat autònoma. Encara queden uns 2.000 immigrants en territori espanyol. Marlaska confia que Itàlia aixequi el més aviat possible els controls en les fronteres aèries i marítimes internes amb Espanya i ha deixat clar que l'espai Schengen no ha perillat ni mínimament per la crisi a Ceuta.
0: Gràcies, Àngels. I una de les principals preocupacions ara mateix és el futur dels menors no acompanyats que continuen a Ceuta. Són prop d'un miler i la ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha anunciat que el govern espanyol hi destinarà 25 milions d'euros per reforçar els recursos necessaris per atendre'ls.
7: El gobierno de España va a habilitar una partida extraordinaria de 25 millones de euros dirigidos a Ceuta para la atención de los menores no acompañados que se encuentran en la ciudad. Indudablemente apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular.
0: La primera mesura finançada amb aquesta partida és la posada en marxa de dos centres educatius com a espais d'atenció per a aquests menors. Des de la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat assenyalen la necessitat d'identificar els menors per engegar tot el recorregut legal que en garanteixi la protecció. Són declaracions del director del CEAR, Mauricio Valiente, a 3CAT Info.
8: En el caso de que se constate que son menores y que no están acompañados, pues que se declare esa situación de desamparo y que se inicie el proceso de acogida y de tutela por parte de las autoridades.
0: Degut a la situació de desbordament que afronten les autoritats de Ceuta, des de la CEAR esperen que en qüestió de dies l'Estat engegui peticions de trasllat d'aquests menors perquè les comunitats autònomes els acullin tal com marca la llei. Mentrestant, el nombre de morts al mar durant aquesta crisi migratòria segueix augmentant. L'Institut de Medicina Legal de Ceuta xifra en 79 les persones que han perdut la vida. I la Unió Europea dona per tancada la crisi de Ceuta i aposta per reforçar les fronteres. Els ministres de l'Interior dels 27 s'han reunit per videoconferència i han mostrat la seva solidaritat amb Espanya, un to ben diferent al dels últims dies, en què la gran majoria d'estats membres s'havien mostrat molt crítics amb el govern de Pedro Sánchez. La reunió ha acabat amb alguns consensos, com la voluntat de cooperar amb tercers països per protegir les fronteres, l'enduriment de les polítiques de retorn o la millora de la vigilància a les xarxes socials. L'eurocomissari de Migració, Magnus Brunner, ha tancat files amb el govern espanyol, tot i que s'ha mostrat crític amb la recent regularització d'emigrants.
9: De moment no es veu un vincle directe entre la regularització i els incidents de Ceuta, però sobre la regularització sempre dic que no és un bon senyal. Definitivament no. No és un bon senyal per la resta d'Europa.
0: El comissari, d'altra banda, no s'ha volgut mullar sobre el rol del Marroc en l'arribada massiva de 72.000 migrants a la ciutat autònoma.
2: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global al portal de 3CAT Info.
0: Poc més de 4 minuts i un quart, l'executiu de Salvador Illa proposa reformar la llei per restringir la compra especulativa de pisos, però es nega a deixar-la córrer després del revés del Consell de Garanties Estatutàries. L'òrgan consultiu ha donat la raó a Junts i al Partit Popular i considera que la norma se salta l'Estatut i la Constitució. Argumenta que vulnera els drets a la propietat, l'herència i la llibertat d'empresa, a més d'envair competències de l'Estat. Per tot plegat, el govern de la Generalitat ha assegurat en un comunicat que estudiarà les mesures legals oportunes per garantir el dret a l'habitatge. El text el va pactar amb els comuns impulsors de la proposta, que també s'obren a buscar-hi un millor encaix legal, tot i que consideren que s'ha malinterpretat el fons de la llei. Sentim la diputada Susana Segovia.
10: Bàsicament el que fa és limitar el destí de l'habitatge, no l'adquisició. Per tant, no, entenem que no és una limitació de la propietat privada, però en tot cas estudiarem el dictamen a fons.
0: Esquerra Republicana també creu que cal fer canvis a la llei per fer-la més sòlida jurídicament. A l'altra cara de la moneda, Junts i el Partit Popular han celebrat el dictamen no vinculant del Consell de Garanties i han exigit al govern que retiri la iniciativa. Sentim la juntaire, Judit Toronjo, i la popular, Lorena Roldán.
11: Vulnera aquests drets amb polítiques que no ens fan avançar en una de les principals preocupacions, i així ho determina avui aquest dictamen de forma molt contundent.
12: Estem farts ja d'aquestes lleis ideològiques que l'únic que estan aconseguint és carregar-se el mercat d'habitatge.
0: El Partit Popular, de fet, ja ha amenaçat de recórrer al Constitucional si el Parlament aprova la proposició de llei. I la regularització d'immigrants impulsada pel govern espanyol fa que hi hagi més ocupats que mai a Catalunya en un mes de juliol i consolidar els 4 milions de persones afiliades a la Seguretat Social. Això ha fet que ara hi hagi 16.500 persones ocupades més que al juny. El secretari general de Pimec, Josep Ginesta, diu que mai s'hauria pogut arribar a aquesta xifra sense la regularització.
13: El creixement de la nostra activitat econòmica i la capacitat de que les nostres empreses puguin continuar creixent s'explica fonamentalment per aquesta regularització extraordinària i per l'aportació de valor que fan aquestes persones a la nostra economia i al nostre mercat de treball.
0: L'atur, però, també creix un 2,5% respecte al juny. És un fet habitual a principis d'estiu per la finalització de molts contractes com els del sector educatiu. Però l'augment de la desocupació trenca la davallada que acumulava des del març. Ara hi ha 315.000 persones a les llistes de parats, un creixement motivat també per la regularització de migrants. I continua la vaga indefinida del servei de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat. La vaga ha obligat a cancel·lar almenys una vintena de vols i ha provocat problemes amb les maletes. La majoria de passatgers arriben abans a l'aeroport per evitar problemes, però els que es troben amb cancel·lacions han de buscar alternatives per arribar al seu destí.
14: En un primer canvi, amb dos vols també arribàvem a destinació, amb unes altres condicions. I ara, fa mitja hora, ens hem enterat que hem d'agafar tres vols per arribar a la destinació.
0: Els treballadors de l'empresa Ground Force es queixen de falta de personal i sobrecàrrega de feina i esperen que el punt àlgid de la vaga arribi durant el cap de setmana. Aquesta companyia dona servei a diverses companyies de la T1 i de la T2, com Air Force, com Air Europa, Lufthansa, Air France, KLM o Qatar Airways. I Consum no té constància que l'agència de viatges acusada de presumpte frau presentés la declaració necessària per fer la seva activitat, segons ha pogut saber 3CAT Info. El document acredita si l'empresa té o no una assegurança i permet que se li facin controls ordinaris. Mentrestant, els Mossos diuen que les denúncies pel cas ja pugen a una trentena. Girona, Maria Rovira.
15: Els afectats podrien superar els 200 i ja se n'han detectat fora de Catalunya. Entre els perjudicats hi ha casos de persones que van contractar el viatge i que es van adonar del frau quan havien de començar les vacances i no tenien els bitllets per marxar. Un dels casos és el d'un client que havia contractat un viatge a Euro Disney, tal com ens explicava el seu advocat Jonathan Muela.
16: La dona era com que insistia molt que feia el pagament molt ràpid perquè el

0: dels diners.
1: El temps.
2: Amb en Néstor Gómez.
3: Aquest dimecres el temps es presenta una mica més estable i amb unes temperatures un pèl més baixes arreu del país, tret de la façana costanera. Un dimecres assolellat de cap a cap, amb xafogor intensa un dia més a la façana costanera, amb una nit d'aquestes de mal dormir, on les temperatures mínimes els hi costa baixar dels 25 o 26 graus en alguns trams de la costa, i per sota dels 20 graus també els hi costa de baixar a punts de l'interior, especialment del Pla de Lleida. Tot això amb un ampli domini del sol durant tot el matí, i a la tarda s'espera que apareguin alguns núvols cap al massís dels Ports, també cap a les Garrigues, de poca importància, i els núvols més desenvolupats es registraran a l'àrea del Pirineu i a la Catalunya central. De precipitacions, poquetes, només les del Pirineu, restringides a aquesta àrea i preferentment al Pirineu oriental, uns ruixats que seran de febles o puntualment moderats, res a veure amb les tempestes i tamborinades d'aquests darrers dies. I pel que fa a la calor, doncs avui afluixarà una miqueta a ponent, també a les Terres de l'Ebre, però serà intensa, amb xafogor intensa a la façana costanera, amb màximes que rondaran la xifra dels 32 a 34 graus.
1: 3CAT Info.
2: Quari dos minuts, els pobles de Cornudella de Montsant i la Morera de Montsant, al Priorat, han decidit tancar els accessos al Parc Natural de la Serra del Montsant el dia de l'eclipsi. La mesura s'ha pres davant la previsió de massificació de l'espai natural en un període d'elevat risc d'incendi. Tarragona, Ricard Buigas.
4: Els dos municipis tancaran els accessos al parc el 12 d'agost. També controlaran el trànsit rodat entre l'11 i el 13 d'agost en els nuclis del Barca i Siurana, amb excepció pels veïns, a més de la pista que connecta amb Prades. L'alcaldessa de Cornudella de Montsant, Meritxell Cardona, en declaracions a l'ACN, ha justificat el decret aprovat pel consistori.
5: Pot haver-hi una mica de col·lapse, perquè justament estan en direcció Prades, no? Que allí s'han organitzat moltes activitats, s'ha fet molt de ressò mediàtic, i tenim por de que hi hagi allau, ja que no s'ha controlat, doncs, de cap manera la freqüentació que hi pugui haver-hi.
4: Cardona diu que volen garantir la seguretat a la zona perquè, segons diuen, el govern només tancarà el parc en cas d'entrar al nivell 4 del risc d'incendi del Pla Alfa. Fons dels agents rurals apunten que els municipis tenen la potestat de prohibir accessos a determinats espais naturals al seu terme, però el tancament total del parc natural l'ha de plantejar el Departament de Territori.
2: I l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça continua actiu, tot i que evoluciona favorablement. Aquest dimecres els bombers podrien començar a treballar-hi amb dotacions terrestres. Fins ara no ho han pogut fer per la complexitat del terreny. Sanet, Joaquim Malvalaté.
6: El foc ha cremat unes 109 hectàrees de bosc, 36 de les quals a la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, tot i que les flames no han arribat a entrar dins del parc en si. Ara com ara, no hi ha fronts actius i les tasques se centren a remullar els punts calents amb més densitat de vegetació. Xavier Castellarnau és el cap d'intervenció dels bombers.
7: Estem parlant que és un incendi que la cota alta està a uns 2.500 metres d'altura. Allò ara mateix evoluciona favorablement, no tenim un front que estigui avançant i podem centrar els esforços en llocs molt concrets de l'incendi. Per tant, estem treballant, com si diguéssim, amb bisturí, amb certs punts que nosaltres creiem els més crítics.
6: Fins ara, pràcticament, només s'hi ha pogut treballar amb mitjans aeris i alguns bombers a peu, però aquest dimecres es preveu incorporar-hi vehicles en una zona de la cua i al flanc dret. Serà el primer pas per perimetrar el foc, tot i que l'incendi continuarà actiu uns dies més, perquè es tracta d'un lloc de molt difícil accés. Per ara, es manté la petició que els excursionistes s'allunyin de la zona de l'incendi.
2: I els bombers han aconseguit controlar aquest dimarts els incendis de la Vall d'Uixó, al País Valencià, i el de la Serra Oest de Madrid. El foc d'Uixó va començar fa 11 dies i ha cremat més de 9.500 hectàrees. El de Madrid es va iniciar el 24 de juliol i ràpidament es va unir al de Burgondo, a Ávila, que continua actiu. Entre tots dos han cremat unes 77.000 hectàrees, en el que ja és el foc forestal més gran de la història d'Espanya. Els bombers calculen que trigaran un mes a poder extingir el foc d'Àvila, que ja han estabilitzat, però hi ha reactivacions constants i hauran de vigilar la zona, almenys fins que s'acabi l'estiu.
1: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: Un quart i cinc, tant els Estats Units com l'Iran asseguren que les negociacions per a la reobertura de l'estret d'Hormuz a la navegació comercial avancen positivament. Teheran, però, insisteix que només negocia amb Oman, el seu veí a l'estret, i no pas amb Washington. El secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent, parlava d'un acord imminent en una entrevista a la televisió.
0: We are in talks with the Iranians. Estem negociant amb els

0: Iranians, i crec que hi ha opció que entre avui i demà arribem a un acord per obrir l'estret.
1: L'Iran diu que les negociacions amb Oman pretenen accelerar la posada en marxa de corredors segurs per als vaixells bloquejats a l'estret. La perspectiva d'un acord ha tornat a fer baixar els preus del petroli al voltant del 5% i els ha deixat per sota dels 80 dòlars el barril de Brent, el de referència a Europa. A l'altra banda de la península aràbiga, mentrestant, un vaixell de l'Índia ha estat enfonsat en un atac prop del Iemen. Tots els membres de la tripulació han pogut ser rescatats. Els Houthis al Iemen, aliats de l'Iran, havien atacat en les hores prèvies objectius a l'Aràbia Saudita. L'IBEX 35 ha tancat aquest dimarts per sobre dels 20.000 punts per primera vegada en la seva història, liderat per les cotitzacions de companyies com Inditex o les vinculades al sector bancari. La crescuda d'aquest dimarts ha estat del 0,21%. L'impuls es deu sobretot a la distensió del conflicte a l'Orient Mitjà i a un possible pacte per reobrir l'estret d'Hormuz. Això ha motivat que altres índexs borsaris també hagin superat els seus rècords històrics, com el DAX d'Alemanya o el Dow Jones de Wall Street a Nova York. I més coses, l'Europol torna a incloure l'independentisme català en el seu informe anual sobre terrorisme. El document cita el moviment a l'apartat de terrorisme etnonacionalista i separatista, tot i que especifica que es manté fragmentat i operativament fràgil i que no hi ha indicis que tingui capacitat per una violència sostinguda. L'organisme comunitari l'ha tornat a posar a la llista només un any després d'excloure'l per la pressió d'Esquerra i Junts. El dossier s'elabora a partir de la informació que traslladen els estats membres. I l'exconseller Jaume Giró trenca definitivament amb Junts i estripa el carnet del partit. Després de mesos de distanciament amb la direcció per desavinences en l'estratègia política, l'exdirectiu de la Caixa ha deixat de ser militant de la formació. Ara fa un any ja va abandonar el seu escó al Parlament i va sortir de l'executiva juntaire. Giró ha estat una figura clau del sector més pragmàtic de Junts. Com a conseller d'Economia al govern de Pere Aragonès, ja es va mostrar contrari al 2021 a la sortida de Junts de l'executiu de coalició. Des de llavors fins avui s'ha queixat diverses vegades de l'excés de tacticisme dels partits i de la poca prioritat que es dona als interessos del país. Una de les últimes discrepàncies ha estat arran del nou model de finançament. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio la setmana passada, Giró va defensar la proposta pactada entre Esquerra i el govern espanyol i va reclamar a Junts que hi votés a favor.
2: Aquesta proposta, que evidentment no és la panacea i no és tot el que Catalunya mereix, sí que és un avenç objectiu i una passa endavant objectiva.
1: La baixa de Giró s'assuma a la de l'exdiputat de Junts i exmembre de la mesa del Parlament, Eusebi Campdepadrós, que ha decidit tancar el seu pas per la política un cop el Suprem li ha aplicat l'amnistia.
3: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: La Fira de Camp Català, Firagost, de Valls, a l'Alt Camp, celebra la 70a edició, pensant en les transformacions que haurà d'afrontar en un futur. Avui ha arrencat amb un 20% més d'expositors i la previsió d'arribar als 50.000 visitants. Tarragona, Ricard Buigas.
4: Cooperatives i productors agrícoles, alimentaris i artesans preveuen una edició amb moltes vendes. El president de la Cambra de Comerç de Valls, Josep Maria Rovira, diu que treballen en l'objectiu d'assolir la presència de totes les denominacions d'origen del país.
5: Ens agradaria arribar a convertir la Firagost en la Fira de les D.O. catalanes, on tots els productes de Catalunya d'estiu vinguessin a presentar-se aquí i els que no siguin d'estiu vinguessin a promocionar-se aquí.
4: Entre els expositors, persones com el Pep Vidal, de la cooperativa Socarrel de Bràfim, o l'Isel Martínez, d'Elixir de Ponent.
6: Nosaltres portem la nostra verdura, som productors de verdura i d'oli ecològics i ara estem començant a fer elaborat.
7: Matèria prima de proximitat i de qualitat. Ens enfoquem en que la gent tingui diferent experiència i que tinguin més sabor a la matèria prima, per això dic, i no l'alcohol.
4: Firagost arriba a la 70a edició amb la idea de transformar-se per adaptar-se a les noves demandes del públic i els clients sense perdre l'essència.
3: Esports.
1: Fins a 2:15 amb l'Oriol Corral.
8: Joan Laporta ha reaparegut aquest dimarts després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president del Barça ha estat present a la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Bisibu. Bisibu té 18 anys, arriba del Bruges per 8 milions i mig d'euros i ha signat per 5 temporades fins al 2031.
9: My first days has been very great.
0: Els meus primers dies han estat genials. M'han rebut com si ja formés part d'aquesta gran família. I els hi estic molt agraït. Ser aquí i veure el club amb els meus propis ulls és una sensació diferent i molt bona. Estic molt content de ser aquí. Quan era nen somiava jugar per un gran club com el Barça. Així que ser aquí és tot un somni.
8: El club blaugrana, d'altra banda, ha fet oficial la cessió del porter Marc-André Ter Stegen a l'Ajax d'Amsterdam per una temporada.
3: 3CAT Info.
8: El Barça presentarà aquest dimecres dues noves incorporacions. Per l'equip femení de futbol presentarà la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. El Barça ha pagat al voltant €1,5 milions pel traspàs al Manchester City. Es converteix, per tant, en el fitxatge més car de la història del femení blaugrana. Nicoli ha signat fins al 2030, ha arribat aquest dimarts a Barcelona i ha dit que fa realitat un somni.
10: Per sort, els somnis es fan realitat. He vingut a Barcelona a ser una més i a demostrar fins on pot arribar aquest equip. Estic molt contenta, tinc moltes ganes de demostrar que puc estar a un club com el Barça. Tinc ganes de connectar amb l'afició.
8: Nicoli és la quarta incorporació de les blaugranes. I d'altra banda, en bàsquet, el Barça presentarà el nou tècnic, Alexander Sekulić. Arriba aquest dimecres a Barcelona per ser presentat al Palau Blaugrana. Segons ha pogut saber 3CAT Info, els dos assistents que arriben amb el nou entrenador són el croat Jurica Susa i l'eslové Jernej Valentinčić. Un altre nom ja sabut de fa uns dies que s'incorpora a l'estaf és Marc Estany, provinent del Manresa. El davanter de l'Espanyol, Quique García, passarà aquest dimecres per quiròfan per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique García va ser substituït a l'amistós de dissabte contra el Middlesbrough anglès per unes molèsties musculars i aquest dimarts el club blanquiblau ha confirmat l'abast de la lesió. Iris Thió ha guanyat aquest dimarts dues medalles més al Campionat d'Europa de Natació que s'està fent a París. Al matí, l'or en solo tècnic i a la tarda, la plata en equip tècnic, en què també hi eren les catalanes Txell Ferrer, Mireia Hernández i Lilú Lluís. Demà tindran una nova final a la categoria d'equip acrobàtic. La nedadora catalana, per tant, ja ha guanyat 5 medalles, un or, 3 plates i un bronze. Sentim les valoracions de Thió després de l'or d'aquest dimarts.
11: Però és una cançó que m'encanta, que ja des del primer moment que la vam començar a muntar m'agrada moltíssim i connecto molt amb ella. I també gràcies a la Gemma, l'Andreu, a la Judit i a l'Andrea, que m'han ajudat, cada un amb la seva especialitat, m'han ajudat a crear aquest solo tan xulo.
8: Dimecres té l'opció de guanyar la 6a medalla a la final de la categoria d'equip acrobàtic.
3: 3CAT Info.
8: La ciclista suïssa del Movistar, Marlène Rossier, ha guanyat la quarta etapa del Tour de França femení, una contrarrellotge individual de 21 quilòmetres amb final a Dijon. La catalana Paula Blasi ha acabat en 11a posició i continua amb el mallot blanc com a millor jove. Així ha explicat aquesta etapa als micròfons d'Eurosport.
12: Esta tarde, antes de salir de la crono, sí que ha habido un momento dicho wow. Más que nada también porque eso, se ha hecho un boom que todo el mundo esperaba muchísimo de mí, como si fuera una especialista de crono, y realmente es mi primera crono real, entonces tenía un poco dudas de cómo iría, pero bueno, también es eso, dentro de mí tenía mucho que sacar yo creo hoy, y ya me ha ido bien poder apretar y sacar un poco todos los pájaros mentales que tenía.
8: A la general, Blasi escala fins a la 7a posició, a 1 minut i 12 segons de Reusser, que és la nova líder. Aquest dimecres es disputarà la 5a etapa de 140 quilòmetres i 8 ports, dos de segona categoria. I en futbol sala, el Barça ja és a Andorra, on s'hi estarà la pretemporada fins al divendres. Ja hi és amb les dues noves incorporacions. El primer és Igor de Souza i també Suheil Mujadine. Els dos s'han incorporat als entrenaments de Javi Rodríguez que han començat aquest dimarts.
3: 3CAT Info. Són 4:45.
13: No
1: moment a la sintonia de 3Cat Info de repassar les notícies més destacades d'aquesta jornada. Us estem explicant que el naufragi de dues pasteres prop de Mallorca ha deixat almenys 19 morts, un nombre que encara pot augmentar perquè encara hi ha una desena de desapareguts. El govern balear parla de drama humanitari i en fa responsable el govern espanyol. A tot això, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reitera que ni els serveis d'intel·ligència ni el Marroc van avisar del desplaçament massiu de migrants cap a Ceuta. L'executiu espanyol xifra en 72.000 les persones que van entrar a Espanya i en 70.000 les que ja han tornat. La Unió Europea ha ofert ajuda urgent per blindar la frontera de Ceuta. I en els pròxims minuts també us explicarem que hi ha indignació a Ucraïna per un nou episodi del que ja es coneix com el safari humà dels drons russos a Kherson. Els pilots russos ataquen deliberadament ciutadans indefensos pel carrer amb l'únic objectiu de sembrar el pànic. Ha mort als 82 anys el guitarrista flamenc José Antonio Carmona Carmona, més conegut com a Pepe Habichuela. Nascut a Granada el 1944, pertanyia a una saga de guitarristes i està considerat una de les figures més influents del flamenc. L'espectacle Nits de Circ, que ofereix espectacles de circ sota les estrelles, aquest any afegeix Palamós a la seva ruta, a més de Besalú i Roses. En total es faran 15 funcions i entre els 29 artistes internacionals que hi actuaran hi ha els prestigiosos trapezistes nord-americans Flying Caballero. El sumari d'esports amb Oriol Corral.
8: El Barça presenta aquest dimecres dues noves incorporacions. La davantera brasilera Carolyn Nicolli, el fitxatge més car de la història de l'equip femení, i l'entrenador de bàsquet, Aleksandar Sekulić.
1: I aquest dimecres el temps serà més estable. El sol ens acompanyarà tot el dia i només a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu que deixaran alguns ruixats. Les temperatures més altes rondaran els 37 graus a Ponent i farà una mica més de calor al litoral. Continuem, doncs, almenys 19 persones han perdut la vida intentant arribar a Mallorca amb pastera en les últimes hores. El nombre de morts encara podria augmentar, ja que hi ha una desena de desapareguts pel naufragi d'una de les embarcacions. El govern balear ho considera un drama humanitari i demana més recursos al govern espanyol. Palma, Caterina Carmany.
13: 19 persones han mort en les darreres hores mentre intentaven arribar a les Balears. De 7 anaven en una embarcació que ha estat 15 dies a la deriva i només s'han salvat dues persones de les que hi mal viatjaven. Els altres dos cossos els han trobat prop de la costa de Cabrera i serien d'una barca que van naufragar amb una trentena de persones. Se n'han rescatat 14 al mar i els han portat a diversos hospitals, com són Espases, deshidratat i desnodrits. La presidenta balear, Marga Proens, ho qualifica de tragèdia i en responsabilitza Pedro Sánchez.
14: Estem tots sols. El govern d'Espanya no pot continuar igual. Ha d'actuar. Ha d'actuar amb origen, ha d'actuar en política exterior, ha d'actuar protegint les nostres fronteres, ha d'actuar activant frontets i el primer pas per actuar és no negar la realitat.
13: En el que portem d'any han arribat 4.000 persones immigrades a les Balears buscant una vida millor, però en molts casos han trobat la mort pel camí.
1: I el govern espanyol ha xifrat en 72.000 els immigrants que van entrar a Ceuta procedents del Marroc i assegura que ja n'han tornat 70.000. Davant dels seus socis europeus, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reivindica la gestió que s'ha fet de l'entrada massiva i referma el seu compromís amb el control de la frontera sud d'Europa i amb la lluita contra la immigració il·legal. El govern espanyol ha sortit satisfet de la reunió urgent de ministres de l'Interior. Madrid, Àngels Lafuente.
15: Fernando Grande Marlaska ha afirmat que els ministres de tots els estats membres han reconegut la resposta eficaç del govern espanyol a la crisi de Ceuta. Diu que han passat de les dures crítiques dels últims dies a elogiar la feina feta pel govern de Sánchez. Tot el bloc, sense excepcions, ha afirmat el ministre de l'Interior, ha fet costat a Espanya, fins i tot Itàlia, el país més beligerant.
16: No ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España.
15: Marlaska ha insistit que no hi va haver cap avís previ del CNI ni de cap altre país sobre l'entrada massiva de migrants i preguntat per l'assumpció de responsabilitats.
16: Hay muchas cosas, vuelvo a decir, que ocurren y no necesariamente tiene que haber una responsabilidad. Esto también podía haberlo previsto cualquier otro departamento de seguridad, es decir, o de otro país de la Unión Europea.
15: Tot i evitar criticar el Marroc, el ministre ha desmentit la versió del govern a la UITA. Diu que ningú va advertir a Espanya que la sentència del Tribunal Suprem suposaria un efecte crida i provocaria una entrada d'aquesta magnitud que el govern espanyol ha elevat a 72.000 persones i assegura que 70.000 ja han abandonat la ciutat autònoma. Encara queden uns 2.000 immigrants en territori espanyol. Marlaska confia que Itàlia aixequi el més aviat possible els controls en les fronteres aèries i marítimes internes amb Espanya i ha deixat clar que l'espai Schengen no ha perillat ni mínimament per la crisi a Ceuta.
1: I la Unió Europea dona per tancada així la crisi de Ceuta i aposta per reforçar les fronteres. Els ministres de l'Interior dels 27, que s'han reunit per videoconferència, han mostrat la seva solidaritat amb Espanya, un to ben diferent als dels últims dies, en què la gran majoria d'estats membres s'havien mostrat molt crítics amb el govern de Pedro Sánchez. La reunió ha acabat amb alguns consensos, com la voluntat de cooperar amb tercers països per protegir les fronteres, l'enduriment de les polítiques de retorn o la millora de la vigilància a les xarxes socials. L'eurocomissari de Migració, Magnus Brunner, ha tancat files amb el govern espanyol, tot i que s'ha mostrat crític amb la recent regularització de migrants.
17: De moment no es veu un vincle directe entre la regularització i els incidents de Ceuta, però sobre la regularització sempre dic que no és un bon senyal. Definitivament no. No és un bon senyal per la resta d'Europa.
1: El comissari, d'altra banda, no s'ha volgut mullar sobre el rol del Marroc en l'arribada massiva de 72.000 migrants a la ciutat autònoma.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Pràcticament 2:15, indignació a Ucraïna per un nou episodi del que ja es coneix com el safari humà dels drons russos a Kherson. Els pilots russos ataquen deliberadament ciutadans indefensos pel carrer amb l'únic objectiu de sembrar el pànic. Aquest ja és l'estiu més mortífer per als civils de tots dos bàndols des de l'inici de la guerra. Moscou, Cristina Solies.
18: Aquest és el so del dron rus que s'ha dedicat a perseguir un venedor indefens del mercat de Kherson. L'home ha començat a fer voltes a la furgoneta per mirar d'amagar-se, però el pilot rus que guiava la parella a distància l'ha acabat atacant. La víctima, el Yuri, de 52 anys, ha sobreviscut, tot i que ha patit ferides per l'explosió i la metralla. Des de l'hospital ha explicat com ha intentat ensenyar el dron, que era un civil desarmat.
19: La meva dona ha fugit i el dron ha començat a fer voltes sobre el cotxe. Li he ensenyat que tenia verdures, però se m'ha tirat al damunt i llavors jo he corregut i el dron ha colpejat el cotxe.
18: Zelensky denuncia que l'exèrcit rus ha fet de Kherson un safari humà on cada dia assassina deliberadament veïns. Els drons s'han convertit en un malson per als civils de tots dos bàndols. Aquest dimarts, a la regió de Moscou, els aparells ucraïnesos han matat 5 civils i n'han ferit 10 més quan intentaven colpejar un magatzem de Wildberries, el gegant rus del comerç en línia. Mentrestant, a Ucraïna, els atacs russos han provocat 3 morts a Sumy i una a Mykolaiv. Aquest estiu ja és el més sagnant de la guerra per la població. Des de principis de juny han mort més de 700 civils a Ucraïna i més de 300 a Rússia.
1: Gràcies, Cristina. I l'onada generalitzada de violència dels colons jueus contra els palestins que viuen a Cisjordània ha minvat aquesta setmana, però continua de forma sistemàtica en algunes zones. A la ciutat de Sinjil, els veïns fa 2 anys que s'organitzen cada nit per fer guàrdia i evitar així els atacs dels colons. El nostre corresponsal al Pròxim Orient els ha acompanyat. Sinjil, Jordi Brascó.
20: A la vora del foc, amb un got de cafè en una mà i un cigarret a l'altra, una vintena de veïns de Sinjil fan guàrdia a les tantes de la matinada. Tenen la mirada fixa al turó per on solen aparèixer els colons jueus que els assetgen. Fins i tot l'alcalde, el Muataz, hi és present. Justifica la necessitat d'aquest grup de voluntaris.
21: Què han perdut els colons els últims anys? Res. La gent de Sinjil, en canvi, hem perdut molt. 5 morts, centenars de ferits i més de 85 cases cremades o destrossades.
20: Quan els colons apareixen a bord d'un 4x4, els voluntaris els enfoquen amb llanternes enormes, però els colons baixen del vehicle i continuen a peu, així que un grup dels veïns surt a trobar-los. L'encontre no s'arribarà a produir mai perquè, finalment, els colons fan marxa enrere. El Fuat explica que aquesta és la dinàmica habitual.
2: Un servei.
5: Vigilem tota la nit, fins les 4 o les 5 de la matinada. Engeguem les llanternes per demostrar als colons que som aquí, que sàpiguen que si venen es trobaran aquí. Sempre que intenten fer alguna cosa, acaben fent marxa enrere.
20: Fa 2 anys que aquest grup de voluntaris fa exactament el mateix cada nit. Saben que el dia en què deixin de vigilar, els colons no ho desaprofitaran.
1: I nou recompte de víctimes pel doble terratrèmol que va afectar Veneçuela a finals de juny. La xifra de morts ja supera les 6.100 persones, tot i que algunes fonts parlen de més de 30.000 desapareguts. El governador de La Guaira ho ha rebaixat a prop de 1.600. Mentrestant, les tasques de retirada de runa continuen, tot i que avancen molt a poc, corresponsal de l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
22: L'angoixa i la desesperació són absolutes entre els familiars dels morts i desapareguts pel doble terratrèmol a Veneçuela del passat 24 de juny, amb epicentre a la zona del Carib veneçolà, a La Guaira. Les tasques de neteja dels edificis desplomats i afectats pel doble sisme avancen. El govern veneçolà assegura que s'ha netejat ja quasi un 20% dels edificis caiguts, però no són pocs els familiars de les víctimes mortals i els desapareguts que encara esperen a peu dels edificis caiguts i ensorrats per recuperar els cossos dels seus. Entre maquinària pesada i excavadores lluiten contra la desesperació.
23: És el miedo que sempre va estar ahí, persiguiéndote, porque es algo que tú no vas a poder superar, porque fue algo demasiado horrible, demasiado horrible.
24: Nosotros quisiéramos también saber cómo vamos a hacer nosotros, porque tampoco tenemos donde vivir. Aquí entonces estamos en una carpa y estamos esperando la solución.
25: Aquí hay más de 50 familiares enterrados. Entonces se podrá imaginar, necesitamos ayuda del gobierno, ¿verdad? Que nos apoye en esto, ¿verdad? Porque yo quiero sacar a mi familia que tengo ahí. Yo ahí tengo tres difuntos.
22: El govern veneçolà ha donat a conèixer noves xifres sobre la catàstrofe del doble sisme, més de 6.000 morts i 6.500 persones ateses mèdicament, mentre que la societat civil veneçolana organitzada assegura que hi ha entre 30 i 40.000 desapareguts. El govern veneçolà parla també de reconstrucció i assegura que ja ha lliurat 260 vivendes als damnificats i que n'hi ha més en camí. Una reconstrucció que costarà 40.000 milions de dòlars, segons les Nacions Unides.
3: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CatInfo.
1: La Guàrdia Urbana de Barcelona intensifica la lluita contra el consum de drogues i els punts de venda. Sota el nom de Pla Druida, s'augmentaran els controls tant a la via pública com als locals privats. L'intendent major de la Guàrdia Urbana, Pedro Velázquez, posa l'accent en l'activitat a peu de carrer.
26: Quan parlem del menudeo, parlant col·loquialment, o d'aquests punts de venda de droga més bàsics que estan insertats en alguns barris, també incideixen sobre problemàtiques que molesten moltíssim i que activen el 112. Aquesta és la nostra capa, la que volem treballar.
1: L'Ajuntament també posa el focus sobre els clubs canàbics. El tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, avisa que reforçaran les inspeccions als prop de 200 clubs que hi ha a la ciutat.
27: Els clubs canàbics no haurien d'estar presents. La legislació és la que és. Tenim un excés de garantisme legislatiu que intentarem combatre. Això no és una responsabilitat ni de l'Ajuntament ni de la Guàrdia Urbana, però amb tots els poders legislatius i executius que ho puguen fer, seguirem pressionant, perquè aquesta és una activitat que no hauria de tenir cabuda en la nostra ciutat.
1: Segons la Guàrdia Urbana, el consum de drogues a Barcelona és majoritàriament recreatiu i s'ha incrementat en els entorns d'oci. La droga més consumida és precisament el cànnabis. ITMB anuncia una auditoria per garantir la seguretat a l'L1 després de l'incendi que hi va haver la setmana passada a l'estació de metro de Glòries. El conseller delegat de TMB, Xavier Flores, ha anunciat aquest dimarts que iniciaran una auditoria després de l'incident. El revestiment conflictiu que va provocar l'incendi i que només es trobava en aquest punt de la xarxa s'ha acabat de retirar completament. Tot i així, TMB vol fer una auditoria de tots els elements que hi ha dins del túnel per assegurar-ne la seguretat i que no hi torni a haver cap problema en un futur.
28: El que volem és fer una auditoria de tots els elements que podem tenir dins del túnel i que podem tenir situacions similars. Sabem que ells no són aquest revestiment, sabem que són resistents al foc, però volem constatar-lo.
1: D'aquesta manera, l'empresa vol prevenir cap altra incidència i assegurar-se que no es torni a produir un fet com aquest.
3: 3CAT Info.
1: Mort als 82 anys, el guitarrista flamenc José Antonio Carmona, Carmona, més conegut com a Pepe Habichuela. Habichuela va compartir generació amb figures com Camarón de la Isla, Paco de Lucía i Enrique Morente, amb qui va col·laborar estretament durant dècades. Nascut a Granada, el 1944 pertanyia a una saga de guitarristes i està considerat una de les figures més influents del flamenc, un gènere que va contribuir a renovar i a aprovar a nous públics. Entre les personalitats que han expressat el seu condol hi ha el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que n'ha destacat la contribució al patrimoni cultural de l'Estat.
3: Trescat Info. Trescat Info. El temps.
1: Amb Néstor Gómez.
0: Aquest dimecres el temps es presenta una mica més estable i amb unes temperatures un pèl més baixes arreu del país, tret de la façana costanera. Un dimecres assolellat de cap a cap, amb xafogor intensa un dia més a la façana costanera, amb una nit d'aquestes de mal dormir, on les temperatures mínimes els hi costa baixar dels 25 o 26 graus en alguns trams de la costa i per sota dels 20 graus també els hi costa de baixar a punts de l'interior, especialment del Pla de Lleida. Tot això amb un ampli domini de el sol durant tot el matí i a la tarda s'espera que apareguin alguns núvols cap al massís dels Ports, també cap a les Garrigues de poca importància, i els núvols més desenvolupats es registraran a l'àrea del Pirineu i a la Catalunya Central. De precipitacions, poquetes, només les del Pirineu, restringides a aquesta àrea i preferentment al Pirineu Oriental, uns ruixats que seran de febles o puntualment moderats, res a veure amb les tempestes i tamborinades d'aquests darrers dies. I pel que fa a la calor, doncs avui afluixarà una miqueta a ponent, també a les Terres de l'Ebre, però serà intensa, amb xafogor intensa a la façana costanera, amb màximes que rondaran la xifra dels 32 a 34 graus.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
1: El diputat de Junts al Parlament, Isaac Pedrós, denuncia un agent de la Policia Nacional per obligar-lo a parlar en català i humiliar-lo per ser sec. Els fets van passar quan el dirigent i la seva dona van anar a renovar el DNI d'una filla seva a la comissaria de la Jonquera a finals de juliol. Segons el relat del parlamentari, no se'ls va aplicar la gratuïtat que els corresponia per ser família nombrosa i li van exigir en diverses ocasions que deixés de parlar català i li van demanar sense justificació que s'identifiqués. Pedrós ho va fer per error amb el carnet de diputat i assegura que la gent i altres membres del cos se'n van burlar. El juntaire, a més, va acabar denunciat per desobediència. Per tot plegat, Pedrós ha presentat una denúncia a la Fiscalia Provincial de Girona per, entre d'altres, discriminació, coaccions i un delicte contra la integritat moral. El Departament d'Educació ha adjudicat més de 86.500 places de formació professional de cara al curs que ve. Són 5.000 places més que l'any passat. Això ha comportat que s'hagi reduït substancialment la llista d'alumnes que es passaven bona part de l'estiu pendents d'una plaça, una de les polèmiques que ha arrossegat la conselleria en els darrers anys. Segons el departament, l'augment s'explica per la millora del procés de preinscripció. Tot i així, encara hi ha 13.000 estudiants que no han obtingut plaça per estudiar cicles formatius i s'hauran d'esperar al setembre. Dos de cada tres estudiants han aconseguit la plaça que havien demanat en primera opció. Els estudis més demanats són els de cures d'auxiliar d'infermeria i gestió administrativa, en el cas dels graus mitjans, i administració i finances i educació infantil, en el cas dels graus superiors. I nou retard en la posada en marxa del que serà el parc solar flotant més gran a Catalunya. S'ha construït en una bassa de rec del canal Segarra-Garrigues a Alfés, al Segrià. Les plaques estan ja enllestides, però encara no s'ha pogut posar en marxa perquè falta enllestir alguns tràmits. Una situació que els regants lamenten perquè encara no poden amortitzar la seva inversió. Lleida, Júlia Albacar.
2: La instal·lació de les plaques a la bassa fa dies que està acabada, però encara falta enllestir alguns tràmits per part de l'empresa promotora i, per tant, el parc no s'ha pogut posar en marxa. No és l'únic retard que ha patit aquesta instal·lació, perquè l'any passat ja es va haver d'ajornar la seva construcció perquè coincidia amb el període de nidificació d'algunes espècies d'aus. El president del Canal Segarra-Garrigues, Josep Maria Jové, lamenta aquest retard.
4: Sí, des de bassa han tingut tota la mala sort del món, perquè fa dos anys ja van començar bé. Fa un any i mig ja podia estar produint. I per motiu d'un altre no tenim encara en marxa.
2: Jové també critica les dificultats de tramitació d'una opció, la dels panells flotants a l'aigua, que es plantegen justament com una alternativa d'energia renovable que no ocupa sòl agrari. El d'Alfés és el parc més gran, però el Segarra-Garrigues també ha previst instal·lar plaques solars a les bases d'Oliola, la Noguera i el Canó, al Segrià. Un projecte, el darrer, que també està aturat, però este cop per un error en la tramitació del titular de la instal·lació.
3: Trescat Info.
1: L'Ajuntament de Palamós, al Baix Empordà, ha presentat una denúncia a la policia local per la vandalització de les boies que fixen el límit d'accés dels vaixells recreatius. Coincidint amb això, han acabat de reposar les balises que es van destrossar la setmana passada i es demana més vigilància als Mossos i als agents rurals. Palamós, Fèlix Martín.
6: Els Mossos responsabilitzen del sabotatge els mateixos navegants que rebutgen tenir la barca ancorada a una certa distància de la platja. Hi ha una investigació oberta. I ara s'hi afegeix la denúncia que aquest dimarts ha presentat l'Ajuntament de Palamós. Les boies fixen el límit d'on es poden amarrar les embarcacions per evitar que envaeixin la zona de bany. L'alcaldessa de Palamós, Maria Puig, en declaracions a 3Cat Info, demana respecte als usuaris i, a la vegada, més controls.
7: Els diferents cossos que tenen competències marítimes, Mossos d'Esquadra i agents rurals, que posin accent en aquesta vigilància per, doncs, també ajudar-nos a preservar aquest propi sistema.
6: A més de les petites cales de Palamós, també van vandalitzar la setmana passada les boies de Mont-ras. Saltar-se al límit de les boies i arribar amb vaixell a primera línia de platja pot comportar sancions de fins a 3.000 euros.
1: L'espectacle Nix de Circ, que fins ara havia triomfat a Besalú i Rosa, s'afegeix una nova parada a la seva proposta sota les estrelles. És a Palamós, on farà 6 representacions. A total seran 15 funcions i comptarà amb els prestigiosos trapezistes Flying Caballero. Ens ho explica la Valèria Obrera.
8: Són el plat fort d'aquest any, la formació nord-americana especialitzada en trapezi volant, considerats una de les grans referències mundials i guardonats amb nombrosos premis del món del circ, també amb el prestigiós Festival de Monte Carlo. Aquest any, el Nits de Circ bat rècord de participants a la pista amb 29 artistes internacionals, entre d'altres malabaristes xilens, equilibristes austríacs i acròbates hongaresos. Genís Matabosc és el director de Nits de Circ.
9: És un circ d'altíssima qualitat. Es munta un circ sencer, la seva grada, pista, l'orquestra, l'escenari, però sense la lona, el que permet efectes màgics, que és veure les atraccions aèries doncs, sota els estels.
8: Les funcions de 90 minuts es faran entre el 12 i el 30 d'agost.
1: I han vandalitzat el piano de cua del concurs Maria Canals, que ja ha instal·lat de manera permanent a la plaça Catalunya de Barcelona. En concret, li han tirat àcid i el macrisme interior s'ha fet malbé. A més, també n'han arrencat algunes tecles. El director del concurs Maria Canals, Jordi Vivancos, ha explicat a aquesta emissora que han identificat qui és l'autor de l'atac, que va passar fa uns 8 o 9 dies.
10: Va ser un senyor, pobre, no està gaire bé del cap, i va tirar àcid allà una tarda allà al teclat. Va ser com una cosa bastant poc habitual, no? I ara, per això, que ara ja fa uns dies que no, tenim moltíssima gent que ja diu, escolteu, que el piano no funciona, que com ens agrada, però ara estem, ja hem comprat una altra vegada tot el mecanisme, el teclat i tot. Espero que qualsevol dia d'aquests ja el tornarem a tenir en marxa.
1: En principi no tenen la idea de denunciar-lo i la Guàrdia Urbana n'estarà pendent una temporada. Vivancos ha destacat la comunitat que s'ha creat a l'entorn d'aquest piano.
10: Hi ha un grup de WhatsApp, d'uns 150 persones que són del piano i que informen i van i queden i tot. Llavors vam optar per la tolerància zero. Vam tornar a pintar de negre i realment ara portàvem un any i mig que perfecte. I vam dir, mira, hem superat la prova perquè pensàvem que l'hauríem de retirar. I més de pas a Catalunya, que és un punt calentet, calentet, i no, no, la nostra idea és mantenir-ho.
1: Aquest piano hi és des del març del 2024 i és el primer piano de cua solar i sostenible de tot l'estat, dissenyat especialment per a espais exteriors.
3: Esports.
1: Amb l'Oriol Corral.
11: Joan Laporta ha reaparegut aquest dimarts després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president del Barça ha estat present en la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Bisibu. Bisibu té 18 anys, arriba del Bruges per 8,5 milions d'euros i ha signat per 5 temporades fins al 2031. Bisibu parla sobre la rebuda de l'equip.
12: Hansi welcomed me very, very good.
5: El Hansi m'ha donat una gran benvinguda. Ja hem tingut algunes converses. Aquesta temporada em toca treballar fort i donar el màxim. Aquests primers dies els companys han estat molt amables, sobretot Rafinha i Christensen. Els hi estic molt agraït, donaré el màxim per aquest escut.
11: El club blaugrana, d'altra banda, ha fet oficial la cessió del porter Marc-André Ter Stegen a l'Ajax d'Amsterdam per una temporada.
3: 3CAT Info.
11: El Barça presentarà aquest dimecres dues noves incorporacions. Per l'equip femení de futbol, presentarà la davantera brasilera Kerolyn Nicoli, de 26 anys. El Barça ha pagat al voltant d'1,5 milió d'euros pel traspàs al Manchester City i es converteix, per tant, en el fitxatge més car de la història del femení blaugrana. Nicoli ha signat fins al 2030, ha arribat aquest dimarts a Barcelona i ha dit que fa realitat un somni.
13: Per sort, els somnis es fan realitat. He vingut a Barcelona a ser una més i a demostrar fins on pot arribar aquest equip. Estic molt contenta, tinc moltes ganes de demostrar que puc estar a un club com el Barça. Tinc ganes de connectar amb l'afició.
11: Nicoli és la quarta incorporació de les blaugranes. I d'altra banda, en bàsquet, el Barça presentarà el nou tècnic, Alexander Sekulić. Arriba aquest dimecres a Barcelona per ser presentat al Palau Blaugrana. Segons ha pogut saber 3CAT Info, els dos assistents que arriben amb el nou entrenador són el croat Jurica Susa i l'eslové Jernej Valentinčić. Un altre nom ja sabut de fa uns dies que s'incorpora a l'estaf és Marc Estany, provinent del Manresa. El Barça també ha anunciat que l'equip femení de futbol jugarà un partit amistós contra el Manchester City. Serà el dissabte 15 d'agost a les 5 de la tarda a Manchester. El davanter de l'Espanyol, Quique García, passarà aquest dimecres per quiròfan per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique García va ser substituït al minut 13 a l'amistós de dissabte contra el Middlesbrough per unes molèsties musculars i el club blanquiblau ha confirmat l'abast de la lesió.
3: 3CAT Info.
11: Iris Thió competeix aquest dimecres per la sisena medalla al Campionat d'Europa de Natació, que s'està fent a París. Ho farà a la final de la categoria d'equip acrobàtic. Iris Thió ha guanyat aquest dimarts dues medalles més al Campionat d'Europa. Al matí, l'or en solo tècnic, i a la tarda, la plata en equip tècnic, en què també hi eren les catalanes Txell Ferrer, Mireia Hernández i Lilú Lluís. Iris Thió, per tant, ja ha guanyat 5 medalles. Sentim les valoracions de la nedadora catalana després de l'or d'aquest dimarts.
14: Molt contenta, supercontenta d'aquesta medalla i també de com he nedat, perquè realment m'he sentit molt bé. Ara faltarà veure el vídeo, però així de primeres sensacions, els elements tècnics me'ls he notat bastant bé i també he connectat molt amb la música i he pogut ballar i disfrutar la coreografia.
11: Dimecres, com dèiem, Thió té l'opció de guanyar la sisena medalla a la final de la categoria d'equip acrobàtic. I la ciclista suïssa del Movistar, Marlen Reusser, ha guanyat la quarta etapa del Tour de França femení, una contrarrellotge individual de 21 quilòmetres en final a Dijon. La catalana Paula Blasi ha acabat en 11a posició i continua amb el mallot blanc com a millor jove. A la general, Blasi escala fins a la 7a posició, a 1 minut i 12 segons de Reusser, que és la nova líder. Aquest dimecres es disputarà la cinquena etapa de 140 quilòmetres i 8 ports, dos de segona categoria. Paula Blasi ha parlat de l'etapa de dimecres.
15: Sí, bueno, la verdad que ya se ha visto hoy, ¿no?, que algunas de las favoritas han perdido bastante tiempo hoy y otras que no éramos tan favoritas hemos ganado. Bueno, hay que ver con el equipo. Creo que sí, que mañana es un día también de correr en equipo porque la colocación será clave y vamos a ver cómo se plantea desde el equipo.

0: El naufragi de dues pasteres prop de Mallorca ha deixat almenys 19 morts, un nombre que encara pot augmentar perquè encara hi ha una desena de desapareguts. El govern balear parla de drama humanitari i en culpa el govern espanyol. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reitera que ni els serveis d'intel·ligència ni el Marroc van avisar del desplaçament massiu de migrants cap a Ceuta. L'executiu espanyol xifra en 72.000 el nombre de persones que van entrar a Espanya i en 70.000 els que ja han tornat. La Unió Europea ha ofert ajuda urgent per blindar la frontera de Ceuta. El govern espanyol destinarà 25 milions d'euros a l'atenció dels menors migrants no acompanyats que han arribat a Ceuta els últims dies. La Comissió Espanyola d'Ajuda als Refugiats reclama accelerar les identificacions per poder garantir els drets d'aquests menors i espera que en els pròxims dies es traslladin a diferents punts de l'Estat. El govern s'obre a reformar la llei per limitar la compra especulativa d'habitatge, però rebutja retirar-la, tot i l'informe del Consell de Garanties Estatutàries. Aquest òrgan ha resolt que la iniciativa dels comuns, pactada amb l'executiu de Salvador Illa, és inconstitucional i vulnera el dret a la propietat i a la llibertat d'empresa. Més ocupació que mai en un mes de juliol a Catalunya gràcies a la regularització d'immigrants impulsada pel govern espanyol i d'aquesta manera el nombre d'afiliats es consolida per sobre dels 4 milions. L'atur també ha augmentat un 2,5% respecte al juny, també per la regulació migratòria. Aquest dimecres continuarà la vaga indefinida del servei de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat per les queixes de la plantilla per la falta de personal. Aquest dimarts la vaga ja ha obligat a cancel·lar almenys una vintena de vols i ha provocat problemes amb les maletes. L'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça evoluciona favorablement després de cremar més de 100 hectàrees, 36 de les quals al perímetre del Parc Nacional d'Aigüestortes. Com que el foc es manté actiu i els bombers han de treballar en un terreny molt complicat, es demana als excursionistes que evitin la zona.
1: Esports. Joan Laporta ha reaparegut aquest dimarts després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president del Barça ha estat present en la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Bisibu. El Barça presenta aquest dimecres la davantera brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història de l'equip femení i l'entrenador de bàsquet Alexander Sekulic. Iris Thió competeix aquest dimecres per la sisena medalla al Campionat d'Europa de Natació, que s'està fent a París. Ho farà a la final de la categoria d'equip acrobàtic.
0: I el temps aquest dimecres, el temps serà més estable, que es traduirà en més estones de sol. El sol ens acompanyarà tot el dia i només a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu, que deixaran alguns ruixats. Les temperatures més altes rondaran els 37 graus a Ponent i farà una mica més de calor al litoral.
2: 3CAT Info.
0: Bona nit, us informa Àlex Bosch.
2: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
0: Comencem, doncs. Almenys 19 persones han perdut la vida intentant arribar a Mallorca en pastera en les últimes hores. El nombre de morts encara podria augmentar, ja que hi ha una desena de desapareguts pel naufragi d'una de les embarcacions. El govern balear ho considera un drama humanitari i demana més recursos al govern espanyol. Palma, Caterina Carmany.
3: De 9 persones han mort en les darreres hores mentre intentaven arribar a les Balears. De 7 anaven en una embarcació que ha estat 15 dies a la deriva i només s'han salvat dues persones de les que hi mal viatjaven. Els altres dos cossos els han trobat prop de la costa de Cabrera i serien d'una barca que van naufragar amb una trentena de persones. Se n'han rescatat 14 al mar i els han portat a diversos hospitals, com són Espases, deshidratat i desnodrits. La presidenta balear, Marga Proens, ho qualifica de tragèdia i en responsabilitza Pedro Sánchez.
4: Estem tots sols. El govern d'Espanya no pot continuar igual. Ha d'actuar. Ha d'actuar amb origen, ha d'actuar en política exterior, ha d'actuar protegint les nostres fronteres, ha d'actuar activant frontets i el primer pas per actuar és no negar la realitat.
3: En el que portem d'any han arribat 4.000 persones immigrades a les Balears buscant una vida millor, però en molts casos han trobat la mort pel camí.
0: I el govern espanyol ha xifrat en 72.000 les persones migrants que han entrat a Ceuta procedent del Marroc i assegura que ja n'han tornat 70.000. Davant dels seus socis europeus, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reivindica la gestió que s'ha fet de l'entrada massiva i referma el seu compromís amb el control de la frontera sud d'Europa i amb la lluita contra la immigració il·legal. El govern espanyol ha sortit satisfet de la reunió urgent de ministres de l'Interior. Madrid, Àngels Lafuente.
5: Fernando Grande Marlaska ha afirmat que els ministres de tots els estats membres han reconegut la resposta eficaç del govern espanyol a la crisi de Ceuta. Diu que han passat de les dures crítiques dels últims dies a elogiar la feina feta pel govern de Sánchez. Tot el bloc, sense excepcions, ha afirmat el ministre de l'Interior, ha fet costat a Espanya, fins i tot Itàlia, el país més beligerant.
6: No ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España.
5: Marlaska ha insistit que no hi va haver cap avís previ del CNI ni de cap altre país sobre l'entrada massiva de migrants i preguntat per l'assumpció de responsabilitats.
6: Hay muchas cosas, vuelvo a decir, que ocurren y no necesariamente tiene que haber una responsabilidad. Esto también podía haberlo previsto cualquier otro departamento de seguridad, es decir, o de otro país de la Unión Europea.
5: Tot i evitar criticar el Marroc, el ministre ha desmentit la versió del govern a la UITA. Diu que ningú va advertir a Espanya que la sentència del Tribunal Suprem suposaria un efecte crida i provocaria una entrada d'aquesta magnitud que el govern espanyol ha elevat a 72.000 persones i assegura que 70.000 ja han abandonat la ciutat autònoma. Encara queden uns 2.000 immigrants en territori espanyol. Marlaska confia que Itàlia aixequi el més aviat possible els controls en les fronteres aèries i marítimes internes amb Espanya i ha deixat clar que l'espai Schengen no ha perillat ni mínimament per la crisi a Ceuta.
0: Gràcies, Àngels. I una de les principals preocupacions ara mateix és el futur dels menors no acompanyats que continuen a Ceuta. Són prop d'un miler i la ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha anunciat que el govern espanyol hi destinarà 25 milions d'euros per reforçar els recursos necessaris per atendre'ls.
7: El govern d'Espanya va habilitar una partida extraordinària de 25 milions d'euros dirigidos a Ceuta para la atención de los menores no acompañados que se encuentran en la ciudad. Indudablemente apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular.
0: La primera mesura finançada amb aquesta partida és la posada en marxa de dos centres educatius com a espais d'atenció per a aquests menors. Des de la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat assenyalant la necessitat d'identificar els menors per engegar tot el recorregut legal que en garanteixi la protecció. Són declaracions del director del CEAR, Mauricio Valiente, a 3CAT Info.
8: En el caso de que se constate que son menores y que no están acompañados, pues que se declare esa situación de desamparo y que se inicie el proceso de acogida y de tutela por parte de las autoridades.
0: Degut a la situació de desbordament que afronten les autoritats de Ceuta, des de la CEAR esperen que en qüestió de dies l'Estat engegui peticions de trasllat d'aquests menors perquè les comunitats autònomes els acullin tal com marca la llei. Mentrestant, el nombre de morts al mar durant aquesta crisi migratòria segueix augmentant. L'Institut de Medicina Legal de Ceuta xifra en 79 les persones que han perdut la vida. I la Unió Europea dona per tancada la crisi de Ceuta i aposta per reforçar les fronteres. Els ministres de l'Interior dels 27 s'han reunit per videoconferència i han mostrat la seva solidaritat amb Espanya, un to ben diferent al dels últims dies, en què la gran majoria d'estats membres s'havien mostrat molt crítics amb el govern de Pedro Sánchez. La reunió ha acabat amb alguns consensos, com la voluntat de cooperar amb tercers països per protegir les fronteres, l'enduriment de les polítiques de retorn o la millora de la vigilància a les xarxes socials. L'eurocomissari de Migració, Magnus Brunner, ha tancat files amb el govern espanyol, tot i que s'ha mostrat crític amb la recent regularització de migrants.
9: De moment no es veu un vincle directe entre la regularització i els incidents de Ceuta, però sobre la regularització sempre dic que no és un bon senyal. Definitivament no. No és un bon senyal per la resta d'Europa.
0: El comissari, d'altra banda, no s'ha volgut mullar sobre el rol del Marroc en l'arribada massiva de 72.000 migrants a la ciutat autònoma.
2: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global al portal de 3CAT Info.
0: Poc més de 4 minuts i un quart, l'executiu de Salvador Illa proposa reformar la llei per restringir la compra especulativa de pisos, però es nega a deixar-la córrer després del revés del Consell de Garanties Estatutàries. L'òrgan consultiu ha donat la raó a Junts i al Partit Popular i considera que la norma se salta l'Estatut i la Constitució. Argumenta que vulnera els drets a la propietat, l'herència i la llibertat d'empresa, a més d'envair competències de l'Estat. Per tot plegat, el govern de la Generalitat ha assegurat en un comunicat que estudiarà les mesures legals oportunes per garantir el dret a l'habitatge. El text el va pactar amb els comuns impulsors de la proposta, que també s'obren a buscar-hi un millor encaix legal, tot i que consideren que s'ha malinterpretat el fons de la llei. Sentim la diputada Susana Segovia.
10: Bàsicament el que fa és limitar el destí de l'habitatge, no l'adquisició. Per tant, no, entenem que no és una limitació de la propietat privada, però en tot cas estudiarem el dictamen a fons.
0: Esquerra Republicana també creu que cal fer canvis a la llei per fer-la més sòlida jurídicament. A l'altra cara de la moneda, Junts i el Partit Popular han celebrat el dictamen no vinculant del Consell de Garanties i han exigit al govern que retiri la iniciativa. Sentim la juntaire, Judit Toronjo, i la popular, Lorena Roldán.
11: Vulnera aquests drets amb polítiques que no ens fan avançar en una de les principals preocupacions i així ho determina avui aquest dictamen de forma molt contundent.
12: Estem farts ja d'aquestes lleis ideològiques que l'únic que estan aconseguint és carregar-se el mercat d'habitatge.
0: El Partit Popular, de fet, ja ha amenaçat de recórrer al Constitucional si el Parlament aprova la proposició de llei. I la regularització d'immigrants impulsada pel govern espanyol fa que hi hagi més ocupats que mai a Catalunya en un mes de juliol i consolidar els 4 milions de persones afiliades a la Seguretat Social. Això ha fet que ara hi hagi 16.500 persones ocupades més que al juny. El secretari general de Pimec, Josep Ginesta, diu que mai s'hauria pogut arribar a aquesta xifra sense la regularització.
13: El creixement de la nostra activitat econòmica i la capacitat de que les nostres empreses puguin continuar creixent s'explica fonamentalment per aquesta regularització extraordinària i per l'aportació de valor que fan aquestes persones a la nostra economia i al nostre mercat de treball.
0: L'atur, però, també creix un 2,5% respecte al juny. És un fet habitual a principis d'estiu per la finalització de molts contractes com els del sector educatiu. Però l'augment de la desocupació trenca la davallada que acumulava des del març. Ara hi ha 315.000 persones a les llistes de parats, un creixement motivat també per la regularització de migrants. I continua la vaga indefinida del servei de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat. La vaga ha obligat a cancel·lar almenys una vintena de vols i ha provocat problemes amb les maletes. La majoria de passatgers arriben abans a l'aeroport per evitar problemes, però els que es troben amb cancel·lacions han de buscar alternatives per arribar al seu destí.
14: En un primer canvi, amb dos vols també arribàvem a destinació, amb unes altres condicions. I ara, fa mitja hora, ens hem enterat que hem d'agafar tres vols per arribar a la destinació.
0: Els treballadors de l'empresa Ground Force es queixen de falta de personal i sobrecàrrega de feina i esperen que el punt àlgid de la vaga arribi durant el cap de setmana. Aquesta companyia dona servei a diverses companyies de la T1 i de la T2, com Air Force, com Air Europa, Lufthansa, Air France, KLM o Qatar Airways. I Consum no té constància que l'agència de viatges acusada de presumpte frau presentés la declaració necessària per fer la seva activitat, segons ha pogut saber 3CAT Info. El document acredita si l'empresa té o no una assegurança i permet que se li facin controls ordinaris. Mentrestant, els Mossos diuen que les denúncies pel cas ja pugen a una trentena. Girona, Maria Rovira.
15: Els afectats podrien superar els 200 i ja se n'han detectat fora de Catalunya. Entre els perjudicats hi ha casos de persones que van contractar el viatge i que es van adonar del frau quan havien de començar les vacances i no tenien els bitllets per marxar. Un dels casos és el d'un client que havia contractat un viatge a Euro Disney, tal com ens explicava el seu advocat Jonathan Muela.
16: La dona era com que insistia molt que feia el pagament molt ràpid perquè l'oferta era com molt volàtil. I una vegada que es va pagar era com que tampoc volien donar cap rebut, i quan va sortir tot el tema dels grups de WhatsApp per diferent gent, que també es havia trobat afectades, quan es posava en contacte directament amb ella, no agafa el telèfon i després l'únic que surt des del marit dient que no tenen els calés per pagar en aquell moment, que existeix bastants indicis de que pugui ser constitutiu d'un delicte d'estafa.
15: La propietària ha enviat un comunicat als afectats en què diu que uns problemes d'accés als turoperadors l'impedeixen continuar prestant els serveis. Afegeix que vol afrontar la situació i que treballa per gestionar el retorn dels diners.
0: El temps. Amb en Néstor Gómez.
17: Aquest dimecres el temps es presenta una mica més estable.

0: importància i els núvols més desenvolupats es registraran a l'àrea del Pirineu i a la Catalunya central. De precipitacions, poquetes, només les del Pirineu, restringides a aquesta àrea i preferentment al Pirineu oriental, uns ruixats que seran de febles o puntualment moderats, res a veure amb les tempestes i tamborinades d'aquests darrers dies. I pel que fa a la calor, doncs avui afluixarà una miqueta a ponent, també a les Terres de l'Ebre, però serà intensa, amb xafogó intensa a la façana costanera, amb màximes que rondaran la xifra dels 32 a 34 graus.
1: 3CAT Info.
2: Quart i dos minuts, els pobles de Cornudella de Montsant i la Morera de Montsant, al Priorat, han decidit tancar els accessos al Parc Natural de la Serra del Montsant el dia de l'eclipsi. La mesura s'ha pres davant la previsió de massificació de l'espai natural en un període d'elevat risc d'incendi. Tarragona, Ricard Buigas.
3: Els dos municipis tancaran els accessos al parc el 12 d'agost. També controlaran el trànsit rodat entre l'11 i el 13 d'agost en els nuclis del Barca i Siurana, amb excepció pels veïns, a més de la pista que connecta amb Prades. L'alcaldessa de Cornudella de Montsant, Meritxell Cardona, en declaracions a l'ACN, ha justificat el decret aprovat pel consistori.
4: Pot haver-hi una mica de col·lapse, perquè justament estan en direcció Prades, no? Que allí s'han organitzat moltes activitats, ha fet molt de ressò mediàtic i tenim por de que hi hagi allau, ja que no s'ha controlat doncs, de cap manera la freqüentació que hi pugui haver-hi.
3: Cardona diu que volen garantir la seguretat a la zona perquè, segons diuen, el govern només tancarà el parc en cas d'entrar al nivell 4 del risc d'incendi del Pla Alfa. Fons dels agents rurals apunten que els municipis tenen la potestat de prohibir accessos a determinats espais naturals al seu terme, però el tancament total del parc natural l'ha de plantejar el Departament de Territori.
2: I l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça continua actiu, tot i que evoluciona favorablement. Aquest dimecres els bombers podrien començar a treballar-hi amb dotacions terrestres. Fins ara no ho han pogut fer per la complexitat del terreny. Sanet, Joaquim Malvalate.
5: El foc ha cremat unes 109 hectàrees de bosc, 36 de les quals a la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, tot i que les flames no han arribat a entrar dins del parc en si. Ara com ara no hi ha fronts actius i les tasques se centren a remullar els punts calents amb més densitat de vegetació. Xavier Castellarnau és el cap d'intervenció dels bombers.
6: Estem parlant que és un incendi que la cota alta està a uns 2.500 metres d'altura. Allò ara mateix evoluciona favorablement, no tenim un front que estigui avançant i podem centrar els esforços en llocs molt concrets de l'incendi. Per tant, estem treballant, com si diguéssim, amb bisturí, amb certs punts que nosaltres creiem els més crítics.
5: Fins ara, pràcticament, només s'hi ha pogut treballar amb mitjans aeris i alguns bombers a peu, però aquest dimecres es preveu incorporar-hi vehicles en una zona de la cua i al flanc dret. Serà el primer pas per perimetrar el foc, tot i que l'incendi continuarà actiu uns dies més, perquè es tracta d'un lloc de molt difícil accés. Per ara es manté la petició que els excursionistes s'allunyin de la zona de l'incendi.
2: I els bombers han aconseguit controlar aquest dimarts els incendis de la Vall d'Uixó, al País Valencià, i el de la Serra Oest de Madrid. El foc d'Uixó va començar fa 11 dies i ha cremat més de 9.500 hectàrees. El de Madrid es va iniciar el 24 de juliol i ràpidament es va unir al de Burgondo, a Àvila, que continua actiu. Entre tots dos han cremat unes 77.000 hectàrees, en el que ja és el foc forestal més gran de la història d'Espanya. Els bombers calculen que trigaran un mes a poder extingir el foc d'Àvila, que ja han estabilitzat, però hi ha reactivacions constants i hauran de vigilar la zona, almenys fins que s'acabi l'estiu.
1: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: Un quart i cinc, tant els Estats Units com l'Iran asseguren que les negociacions per a la reobertura de l'estret d'Hormuz a la navegació comercial avancen positivament. Teheran, però, insisteix que només negocia amb Oman, el seu veí a l'estret, i no pas amb Washington. El secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent, parlava d'un acord imminent en una entrevista a la televisió.
7: Estem negociant amb els iranians i crec que hi ha opció que entre avui i demà arribem a un acord per obrir l'estret.
2: L'Iran diu que les negociacions amb Oman pretenen accelerar la posada en marxa de corredors segurs per als vaixells bloquejats a l'estret. La perspectiva d'un acord ha tornat a fer baixar els preus del petroli al voltant del 5% i els ha deixat per sota dels 80 dòlars el barril de Brent, el de referència a Europa. A l'altra banda de la península aràbiga, mentrestant, un vaixell de l'Índia ha estat enfonsat en un atac prop del Iemen. Tots els membres de la tripulació han pogut ser rescatats. Els Houthis, al Iemen, aliats de l'Iran, havien atacat en les hores prèvies objectius a l'Aràbia Saudita. L'IBEX 35 ha tancat aquest dimarts

0: per sobre dels 20.000 punts per primera vegada en la seva història, liderat per les cotitzacions de companyies com Inditex o les vinculades al sector bancari. La crescuda d'aquest dimarts ha estat del 0,21%. L'impuls es deu sobretot a la distensió del conflicte a l'Orient Mitjà i a un possible pacte per reobrir l'estret d'Hormuz. Això ha motivat que altres índexs borsaris també hagin superat els seus rècords històrics, com el DAX d'Alemanya o el Dow Jones de Wall Street a Nova York. I més coses, l'Europol torna a incloure l'independentisme català en el seu informe anual sobre terrorisme. El document cita el moviment a l'apartat de terrorisme etnonacionalista i separatista, tot i que especifica que es manté fragmentat i operativament fràgil i que no hi ha indicis que tingui capacitat per una violència sostinguda. L'organisme comunitari l'ha tornat a posar a la llista només un any després d'excloure'l per la pressió d'Esquerra i Junts. El dossier s'elabora a partir de la informació que traslladen els estats membres. I l'exconseller Jaume Giró trenca definitivament amb Junts i estripa el carnet del partit. Després de mesos de distanciament amb la direcció per desavinences en l'estratègia política, l'exdirectiu de la Caixa ha deixat de ser militant de la formació. Ara fa un any ja va abandonar el seu escó al Parlament i va sortir de l'executiva juntaire. Giró ha estat una figura clau del sector més pragmàtic de Junts. Com a conseller d'Economia al govern de Pere Aragonès, ja es va mostrar contrari al 2021 a la sortida de Junts de l'executiu de coalició. Des de llavors fins avui s'ha queixat diverses vegades de l'excés de tacticisme dels partits i de la poca prioritat que es dona als interessos del país. Una de les últimes discrepàncies ha estat arran del nou model de finançament. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio la setmana passada, Giró va defensar la proposta pactada entre Esquerra i el govern espanyol i va reclamar a Junts que hi votés a favor.
1: Aquesta proposta, que evidentment no és la panacea i no és tot el que Catalunya mereix, sí que és un avenç objectiu i una passa endavant objectiva.
0: La baixa de Giró s'assuma a la de l'exdiputat de Junts i exmembre de la mesa del Parlament, Eusebi Campdepadrós, que ha decidit tancar el seu pas per la política un cop el Suprem li ha aplicat l'amnistia.
2: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: La Fira de Camp Català, Firagost, de Valls, a l'Alt Camp, celebra la 70a edició, pensant en les transformacions que haurà d'afrontar en un futur. Avui ha arrencat amb un 20% més d'expositors i la previsió d'arribar als 50.000 visitants. Tarragona, Ricard Buigas.
3: Cooperatives i productors agrícoles, alimentaris i artesans preveuen una edició amb moltes vendes. El president de la Cambra de Comerç de Valls, Josep Maria Rovira, diu que treballen en l'objectiu d'assolir la presència de totes les denominacions d'origen del país.
4: Ens agradaria arribar a convertir la Firagost en la Fira de les D.O. catalanes, on tots els productes de Catalunya d'estiu vinguessin a presentar-se aquí, i els que no siguin d'estiu vinguessin a promocionar-se aquí.
3: Entre els expositors, persones com el Pep Vidal, de la cooperativa Socarrel de Bràfim, o l'Isel Martínez, d'Elixir de Ponent.
5: Nosaltres portem la nostra verdura, som productors de verdura i d'oli ecològics i ara estem començant a fer elaborat.
6: Matèria prima de proximitat i de qualitat. Ens enfoquem en que la gent tingui diferent experiència i que tingui més sabor a la matèria prima, per això dic, i no l'alcohol.
3: Firagost arriba a la 70a edició amb la idea de transformar-se per adaptar-se a les noves demandes del públic i els clients sense perdre l'essència.
2: Esports.
0: Fins a dos quarts amb l'Oriol Corral.
7: Joan Laporta ha reaparegut aquest dimarts després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president del Barça ha estat present a la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Bisibu. Bisibu té 18 anys, arriba del Bruges per 8 milions i mig d'euros i ha signat per 5 temporades fins al 2031.
8: My first days has been very great.
9: Els meus primers dies han estat genials. M'han rebut com si ja formés part d'aquesta gran família. I els hi estic molt agraït. Ser aquí i veure el club amb els meus propis ulls és una sensació diferent i molt bona. Estic molt content de ser aquí. Quan era nen somiava jugar per un gran club com el Barça, així que ser aquí és tot un somni.
7: El club blaugrana, d'altra banda, ha fet oficial la cessió del porter Marc-André Ter Stegen a l'Ajax d'Amsterdam per una temporada.
2: 3CAT Info.
7: El Barça presentarà aquest dimecres dues noves incorporacions. Per l'equip femení de futbol presentarà la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. El Barça ha pagat al voltant €1,5 milions d'euros pel traspàs al Manchester City. Es converteix, per tant, en el fitxatge més car de la història del femení blaugrana. Nicoli ha signat fins al 2030, ha arribat aquest dimarts a Barcelona i ha dit que fa realitat un somni.
10: Per sort, els somnis es fan realitat. He vingut a Barcelona a ser una més i a demostrar fins on pot arribar aquest equip. Estic molt contenta, tinc moltes ganes de demostrar que puc estar a un club com el Barça. Tinc ganes de connectar amb l'afició.
7: Nicoli és la quarta incorporació de les blaugranes. I d'altra banda, en bàsquet, el Barça presentarà el nou tècnic, Alexander Sekulić. Arriba aquest dimecres a Barcelona per ser presentat al Palau Blaugrana. Segons ha pogut saber 3Cat Info, els dos assistents que arriben amb el nou entrenador són el croat Jurica Susa i l'eslové Jernej Valentinčić. Un altre nom ja sabut de fa uns dies que s'incorpora a l'estaf és Marc Estany, provinent del Manresa. El davanter de l'Espanyol, Quique García, passarà aquest dimecres per quiròfan per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique García va ser substituït a l'amistós de dissabte contra el Middlesbrough anglès per unes molèsties musculars i aquest dimarts el club blanquiblau ha confirmat l'abast de la lesió. Iris Thió ha guanyat aquest dimarts dues medalles més al Campionat d'Europa de Natació que s'està fent a París. Al matí, l'or en solo tècnic i a la tarda, la plata en equip tècnic, en què també hi eren les catalanes Txell Ferrer, Mireia Hernández i Lilú Lluís. Demà tindran una nova final a la categoria d'equip acrobàtic. La nedadora catalana, per tant, ja ha guanyat 5 medalles, un or, 3 plates i un bronze. Sentim les valoracions de Thió després de l'or d'aquest dimarts.
11: Però és una cançó que m'encanta, que ja des del primer moment que la vam començar a muntar m'agrada moltíssim i connecto molt amb ella. I també gràcies a la Gemma, l'Andreu, a la Judit i a l'Andrea, que m'han ajudat, cada una amb la seva especialitat, m'han ajudat a crear aquest solo tan xulo.
7: Dimecres té l'opció de guanyar la 6ª medalla a la final de la categoria d'equip acrobàtic.
2: 3Cat Info.
7: La ciclista suïssa del Movistar, Marlene Rossier, ha guanyat la 4ª etapa del Tour de França femení, una contrarrellotge individual de 21 quilòmetres amb final a Dijon. La catalana Paula Blasi ha acabat en 11ª posició i continua amb el mallot blanc com a millor jove. Així ha explicat aquesta etapa als micròfons d'Eurosport.
12: Esta tarde, antes de salir de la crono, sí que ha habido un momento que he dicho wow. Más que nada también porque eso, se ha hecho un boom que todo el mundo esperaba muchísimo de mí, como si fuera una especialista de crono, y realmente es mi primera crono real, entonces tenía un poco dudas de cómo iría, pero bueno, también es eso, dentro de mí tenía mucho que sacar yo creo hoy, y ya me ha ido bien poder apretar y sacar un poco todos los pájaros mentales que tenía.
7: A la general, Blasi escala fins a la 7ª posició, a 1 minut i 12 segons de Reusser, que és la nova líder. Aquest dimecres es disputarà la 5ª etapa de 140 quilòmetres i 8 ports, dos de segona categoria. I en futbol sala, el Barça ja és a Andorra, on s'hi estarà la pretemporada fins al divendres. Ja hi és amb les dues noves incorporacions. El primer és Igor de Souza i també Suheil Mujadine. Els dos s'han incorporat als entrenaments de Javi Rodríguez que han començat aquest dimarts.
2: 3Cat Info. Són 6:15.
0: Moment a la sintonia de 3Cat Info de repassar les notícies més destacades d'aquesta jornada. Us estava explicant que el naufragi de dues pasteres prop de Mallorca ha deixat almenys 19 morts, un nombre que encara pot augmentar perquè encara hi ha una desena de desapareguts. El govern balear parla de drama humanitari i en fa responsable el govern espanyol. A tot això, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reitera que ni els serveis d'intel·ligència ni el Marroc van avisar del desplaçament massiu de migrants cap a Ceuta. L'executiu espanyol xifra en 72.000 les persones que van entrar a Espanya i en 70.000 les que ja han tornat. La Unió Europea ha ofert ajuda urgent per blindar la frontera de Ceuta. I en els pròxims minuts també us explicarem que hi ha indignació a Ucraïna per un nou episodi del que ja es coneix com el safari humà dels drons russos a Kherson. Els pilots russos ataquen deliberadament ciutadans indefensos pel carrer amb l'únic objectiu de sembrar el pànic. Ha mort als 82 anys el guitarrista flamenc José Antonio Carmona, més conegut com a Pepe Habichuela. Nascut a Granada el 1944, pertanyia a una saga de guitarristes i està considerat una de les figures més influents del flamenc. L'espectacle Nits de Circ, que ofereix espectacles de circ sota les estrelles, aquest any afegeix Palamós a la seva ruta, a més de Besalú i Roses. En total es faran 15 funcions i entre els 29 artistes internacionals que hi actuaran hi ha els prestigiosos trapezistes nord-americans Flying Caballero. El sumari d'esports, Oriol Corral.
7: El Barça presenta aquest dimecres dues noves incorporacions. La davantera brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història de l'equip femení, i l'entrenador de bàsquet, Aleksandar Sekulić.
0: I aquest dimecres el temps serà més estable. El sol ens acompanyarà tot el dia i només a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu que deixaran alguns ruixats. Les temperatures més altes rondaran els 37 graus a Ponent i farà una mica més de calor al litoral. Continuem, doncs. Almenys 19 persones han perdut la vida intentant arribar a Mallorca amb pastera en les últimes hores. El nombre de morts encara podria augmentar, ja que hi ha una desena de desapareguts pel naufragi d'una de les embarcacions. El govern balear ho considera un drama humanitari i demana més recursos al govern espanyol. Palma, Caterina Carmany.
13: 19 persones han mort en les darreres hores mentre intentaven arribar a les Balears. De 7 anaven en una embarcació que ha estat 15 dies a la deriva i només s'han salvat dues persones de les que hi mal viatjaven. Els altres dos cossos els han trobat prop de la costa de Cabrera i serien d'una barca que van naufragar amb una trentena de persones. Se n'han rescatat 14 al mar i els han portat a diversos hospitals, com són Espases, deshidratat i desnodrits. La presidenta balear, Marga Proens, ho qualifica de tragèdia i en responsabilitza Pedro Sánchez.
14: Estem tots sols. El govern d'Espanya no pot continuar igual. Ha d'actuar. Ha d'actuar amb origen, ha d'actuar en política exterior, ha d'actuar protegint les nostres fronteres, ha d'actuar activant frontets i el primer pas per actuar és no negar la realitat.
13: En el que portem d'any han arribat 4.000 persones immigrades a les Balears buscant una vida millor, però en molts casos han trobat la mort pel camí.
0: I el govern espanyol ha xifrat en 72.000 els immigrants que van entrar a Ceuta procedents del Marroc i assegura que ja n'han tornat 70.000. Davant dels seus socis europeus, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reivindica la gestió que s'ha fet de l'entrada massiva i referma el seu compromís amb el control de la frontera sud d'Europa i amb la lluita contra la immigració il·legal. El govern espanyol ha sortit satisfet de la reunió urgent de ministres de l'Interior. Madrid, Àngels Lafuente.
15: Fernando Grande Marlaska ha afirmat que els ministres de tots els estats membres han reconegut la resposta eficaç del govern espanyol a la crisi de Ceuta. Diu que han passat de les dures crítiques dels últims dies a elogiar la feina feta pel govern de Sánchez. Tot el bloc, sense excepcions, ha afirmat el ministre de l'Interior, ha fet costat a Espanya, fins i tot Itàlia, el país més beligerant.
16: No ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España.
15: Marlaska ha insistit que no hi va haver cap avís previ del CNI ni de cap altre país sobre l'entrada massiva de migrants i preguntat per l'assumpció de responsabilitats.
16: Hay muchas cosas, vuelvo a decir, que ocurren y no necesariamente tiene que haber una responsabilidad. Esto también podía haberlo previsto cualquier otro departamento de seguridad, es decir, o de otro país de la Unión Europea.
15: Tot i evitar criticar el Marroc, el ministre ha desmentit la versió del govern a la UITA. Diu que ningú va advertir a Espanya que la sentència del Tribunal Suprem suposaria un efecte crida i provocaria una entrada d'aquesta magnitud que el govern espanyol ha elevat a 72.000 persones i assegura que 70.000 ja han abandonat la ciutat autònoma. encara queden uns 2.000 immigrants en territori espanyol. Marlaska confia que Itàlia aixequi el més aviat possible els controls en les fronteres aèries i marítimes internes amb Espanya i ha deixat clar que l'espai Schengen no ha perillat ni mínimament per la crisi a Ceuta.
0: I la Unió Europea dona per tancada així la crisi de Ceuta i aposta per reforçar les fronteres. Els ministres de l'Interior dels 27, que s'han reunit per videoconferència, han mostrat la seva solidaritat amb Espanya, un to ben diferent als dels últims dies, en què la gran majoria d'estats membres s'havien mostrat molt crítics amb el govern de Pedro Sánchez. La reunió ha acabat amb alguns consensos, com la voluntat de cooperar amb tercers països per protegir les fronteres, l'enduriment de les polítiques de retorn o la millora de la vigilància a les xarxes socials. L'eurocomissari de Migració, Magnus Brunner, ha tancat files amb el govern espanyol, tot i que s'ha mostrat crític amb la recent regularització de migrants.
17: De moment no es veu un vincle directe entre la regularització i els incidents de Ceuta, però sobre la regularització sempre dic que no és un bon senyal. Definitivament no. No és un bon senyal per la resta d'Europa.
0: El comissari, d'altra banda, no s'ha volgut mullar sobre el rol del Marroc en l'arribada massiva de 72.000 migrants a la ciutat autònoma.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Pràcticament 2:15, indignació a Ucraïna per un nou episodi del que ja es coneix com el safari humà dels drons russos a Kherson. Els pilots russos ataquen deliberadament ciutadans indefensos pel carrer amb l'únic objectiu de sembrar el pànic. Aquest ja és l'estiu més mortífer per als civils de tots dos bàndols des de l'inici de la guerra. Moscou, Cristina Solies.
18: Aquest és el so del dron rus que s'ha dedicat a perseguir un venedor indefens del mercat de Kherson. L'home ha començat a fer voltes a la furgoneta per mirar d'amagar-se, però el pilot rus que guiava la parella a distància l'ha acabat atacant. La víctima, el Yuri, de 52 anys, ha sobreviscut, tot i que ha patit ferides per l'explosió i la metralla. Des de l'hospital ha explicat com ha intentat ensenyar el dron, que era un civil desarmat.
19: La meva dona ha fugit i el dron ha començat a fer voltes sobre el cotxe. Li he ensenyat que tenia verdures, però se m'ha tirat al damunt i llavors jo he corregut i el dron ha colpejat el cotxe.
18: Zelensky denuncia que l'exèrcit rus ha fet de Kherson un safari humà on cada dia assassina deliberadament veïns. Els drons s'han convertit en un malson per als civils de tots dos bàndols. Aquest dimarts, a la regió de Moscou, els aparells ucraïnesos han matat 5 civils i n'han ferit 10 més quan intentaven colpejar un magatzem de Wildberries, el gegant rus del comerç en línia. Mentrestant, a Ucraïna, els atacs russos han provocat 3 morts a Sumy i una a Mykolaiv. Aquest estiu ja és el més sagnant de la guerra per la població. Des de principis de juny han mort més de 700 civils a Ucraïna i més de 300 a Rússia.
0: Gràcies, Cristina. I l'onada generalitzada de violència dels colons jueus contra els palestins que viuen a Cisjordània ha minvat aquesta setmana, però continua de forma sistemàtica en algunes zones. A la ciutat de Sinjil, els veïns fa 2 anys que s'organitzen cada nit per fer guàrdia i evitar així els atacs dels colons. El nostre corresponsal al Pròxim Orient els ha acompanyat. Sinjil, Jordi Brascó.
20: A la vora del foc, amb un got de cafè en una mà i un cigarret a l'altra, una vintena de veïns de Sinjil fan guàrdia a les tantes de la matinada. Tenen la mirada fixa al turó per on solen aparèixer els colons jueus que els assetgen. Fins i tot l'alcalde, el Muataz, hi és present. Justifica la necessitat d'aquest grup de voluntaris.
21: Què han perdut els colons els últims anys? Res. La gent de Sinjil, en canvi, hem perdut molt. 5 morts, centenars de ferits i més de 85 cases cremades o destrossades.
20: Quan els colons apareixen a bord d'un 4x4, els voluntaris els enfoquen amb llanternes enormes, però els colons baixen del vehicle i continuen a peu, així que un grup dels veïns surt a trobar-los. L'encontre no s'arribarà a produir mai perquè, finalment, els colons fan marxa enrere. El Fuat explica que aquesta és la dinàmica habitual.
22: Un servei.
23: Vigilem tota la nit, fins les 4 o les 5 de la matinada. Engeguem les llanternes per demostrar als colons que som aquí. Que sàpiguen que si venen es trobaran aquí. Sempre que intenten fer alguna cosa, acaben fent marxa enrere.
20: Fa 2 anys que aquest grup de voluntaris fa exactament el mateix cada nit. Saben que el dia en què deixin de vigilar, els colons no ho desaprofitaran.
0: I nou recompte de víctimes pel doble terratrèmol que va afectar Veneçuela a finals de juny. La xifra de morts ja supera les 6.100 persones, tot i que algunes fonts parlen de més de 30.000 desapareguts. El governador de La Guaira ho ha rebaixat a prop de 1.600. Mentrestant, les tasques de retirada de runa continuen, tot i que avancen molt a poc. Corresponsal de l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
1: L'angoixa i la desesperació són absolutes entre els familiars dels morts i desapareguts pel doble terratrèmol a Veneçuela del passat 24 de juny, amb epicentre a la zona del Carib veneçolà, a La Guaira. Les tasques de neteja dels edificis desplomats i afectats pel doble sisme avancen. El govern veneçolà assegura que s'ha netejat ja quasi un 20% dels edificis caiguts, però no són pocs els familiars de les víctimes mortals i els desapareguts que encara esperen a peu dels edificis caiguts i ensorrats per recuperar els cossos dels seus. Entre maquinària pesada i excavadores lluiten contra la desesperació.
4: És el miedo que sempre va estar ahí, persiguiéndote, porque es algo que tú no vas a poder superar, porque fue algo demasiado horrible, demasiado horrible.
5: Nosotros quisiéramos también saber cómo vamos a hacer nosotros, porque tampoco tenemos donde vivir. Aquí entonces estamos en una carpa y estamos esperando la solución.
22: Aquí hay más de 50 familiares enterrados. Entonces se podrá imaginar, necesitamos ayuda del gobierno, ¿verdad?, que nos apoye en esto, ¿verdad? Porque yo quiero sacar a mi familia que tengo ahí. Yo ahí tengo tres difuntos.
1: El govern veneçolà ha donat a conèixer noves xifres sobre la catàstrofe del doble sisme, més de 6.000 morts i 6.500 persones ateses mèdicament, mentre que la societat civil veneçolana organitzada assegura que hi ha entre 30 i 40.000 desapareguts. El govern veneçolà parla també de reconstrucció i assegura que ja ha lliurat 260 vivendes als damnificats i que n'hi ha més en camí. Una reconstrucció que costarà 40.000 milions de dòlars, segons les Nacions Unides.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: La Guàrdia Urbana de Barcelona intensifica la lluita contra el consum de drogues i els punts de venda. Sota el nom de Pla Druida, s'augmentaran els controls tant a la via pública com als locals privats. L'intendent major de la Guàrdia Urbana, Pedro Velázquez, posa l'accent en l'activitat a peu de carrer.
24: Quan parlem del menudeo, parlant col·loquialment, o d'aquests punts de venda de droga més bàsics que estan insertats en alguns barris, també incideixen sobre problemàtiques que molesten moltíssim i que activen el 112. Aquesta és la nostra capa, la que volem treballar.
0: L'Ajuntament també posa el focus sobre els clubs canàbics. El tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, avisa que reforçaran les inspeccions als prop de 200 clubs que hi ha a la ciutat.
25: Els clubs canàbics no haurien d'estar presents. La legislació és la que és. Tenim un excés de garantisme legislatiu que intentarem combatre. Això no és una responsabilitat ni de l'Ajuntament ni de la Guàrdia Urbana, però amb tots els poders legislatius i executius que ho puguen fer, seguirem pressionant, perquè aquesta és una activitat que no hauria de tenir cabuda en la nostra ciutat.
0: Segons la Guàrdia Urbana, el consum de drogues a Barcelona és majoritàriament recreatiu i s'ha incrementat en els entorns d'oci. La droga més consumida és precisament el cànnabis. ITMB anuncia una auditoria per garantir la seguretat a l'L1 després de l'incendi que hi va haver la setmana passada a l'estació de metro de Glòries. El conseller delegat de TMB, Xavier Flores, ha anunciat aquest dimarts que iniciaran una auditoria després de l'incident. El revestiment conflictiu que va provocar l'incendi i que només es trobava en aquest punt de la xarxa s'ha acabat de retirar completament. Tot i així, TMB vol fer una auditoria de tots els elements que hi ha dins del túnel per assegurar-ne la seguretat i que no hi torni a haver cap problema en un futur.
26: El que volem és fer una auditoria de tots els elements que podem tenir dins del túnel i que podem tenir situacions similars. Sabem que ells no són aquest revestiment, sabem que són resistents al foc, però volem constatar-lo.
0: D'aquesta manera, l'empresa vol prevenir cap altra incidència i assegurar-se que no es torni a produir un fet com aquest.
2: 3Cat Info.
0: Mort als 82 anys, el guitarrista flamenc José Antonio Carmona, més conegut com a Pepe Habichuela. Habichuela va compartir generació amb figures com Camarón de la Isla, Paco de Lucía i Enrique Morente, amb qui va col·laborar estretament durant dècades. Nascut a Granada, el 1944 pertanyia a una saga de guitarristes i està considerat una de les figures més influents del flamenc, un gènere que va contribuir a renovar i a aprovar a nous públics. Entre les personalitats que han expressat el seu condol hi ha el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que n'ha destacat la contribució al patrimoni cultural de l'Estat.
2: Trescat Info. Trescat Info. El temps.
0: Amb Néstor Gómez.
3: Aquest dimecres el temps es presenta una mica més estable i amb unes temperatures un pèl més baixes arreu del país, tret de la façana costanera. Un dimecres assolellat de cap a cap, amb xafogor intens un dia més a la façana costanera, amb una nit d'aquestes de mal dormir, on les temperatures mínimes els hi costa baixar dels 25 o 26 graus en alguns trams de la costa, i per sota dels 20 graus també els hi costa de baixar a punts de l'interior, especialment del Pla de Lleida. Tot això amb un ampli domini de el sol durant tot el matí, i a la tarda s'espera que apareguin alguns núvols cap al massís dels Ports, també cap a les Garrigues, de poca importància, i els núvols més desenvolupats es registraran a l'àrea del Pirineu i a la Catalunya Central. De precipitacions, poquetes, només les del Pirineu, restringides a aquesta àrea i preferentment al Pirineu Oriental, uns ruixats que seran de febles o puntualment moderats, res a veure amb les tempestes i tamborinades d'aquests darrers dies. I pel que fa a la calor, doncs avui afluixarà una miqueta a ponent, també a les Terres de l'Ebre, però serà intensa, amb xafogor intensa a la façana costanera, amb màximes que rondaran la xifra dels 32 a 34 graus.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: El diputat de Junts al Parlament, Isaac Pedrós, denuncia un agent de la Policia Nacional per obligar-lo a parlar en català i humiliar-lo per ser sec. Els fets van passar quan el dirigent i la seva dona van anar a renovar el DNI d'una filla seva a la comissaria de la Jonquera a finals de juliol. Segons el relat del parlamentari, no se'ls va aplicar la gratuïtat que els corresponia per ser família nombrosa, i li van exigir en diverses ocasions que deixés de parlar català i li van demanar sense justificació que s'identifiqués. Pedrós ho va fer per error amb el carnet de diputat i assegura que la gent i altres membres del cos se'n van burlar. El juntaire, a més, va acabar denunciat per desobediència. Per tot plegat, Pedrós ha presentat una denúncia a la Fiscalia Provincial de Girona per, entre d'altres, discriminació, coaccions i un delicte contra la integritat moral. El Departament d'Educació ha adjudicat més de 86.500 places de formació professional de cara al curs que ve. Són 5.000 places més que l'any passat. Això ha comportat que s'hagi reduït substancialment la llista d'alumnes que es passaven bona part de l'estiu pendents d'una plaça, una de les polèmiques que ha arrossegat la conselleria en els darrers anys. Segons el departament, l'augment s'explica per la millora del procés de preinscripció. Tot i així, encara hi ha 13.000 estudiants que no han obtingut plaça per estudiar cicles formatius i s'hauran d'esperar al setembre. Dos de cada tres estudiants han aconseguit la plaça que havien demanat en primera opció. Els estudis més demanats són els de cures d'auxiliar d'infermeria i gestió administrativa, en el cas dels graus mitjans, i administració i finances i educació infantil, en el cas dels graus superiors. I nou retard en la posada en marxa del que serà el parc solar flotant més gran a Catalunya. S'ha construït en una bassa de rec del canal Segarra-Garrigues a Alfés, al Segrià. Les plaques estan ja enllestides, però encara no s'ha pogut posar en marxa perquè falten enllestir alguns tràmits. Una situació que els regants lamenten perquè encara no poden amortitzar la seva inversió. Lleida, Júlia Albacar.
6: La instal·lació de les plaques a la bassa fa dies que està acabada, però encara falta enllestir alguns tràmits per part de l'empresa promotora i, per tant, el parc no s'ha pogut posar en marxa. No és l'únic retard que ha patit aquesta instal·lació, perquè l'any passat ja es va haver d'ajornar la seva construcció perquè coincidia amb el període de nidificació d'algunes espècies d'aus. El president del canal Segarra-Garrigues, Josep Maria Jové, lamenta aquest retard.
8: Sí, aquesta bassa han tingut tota la mala sort del món, perquè fa dos anys ja vam començar bé. Fa un any i mig ja podria estar produint. i per motiu d'un altre no tenim encara en marxa.
6: Jové també critica les dificultats de tramitació d'una opció, la dels panells flotants a l'aigua, que es plantegen justament com una alternativa d'energia renovable que no ocupa sol agrari. El d'Alfés és el parc més gran, però el Segarra-Garrigues també ha previst instal·lar plaques solars a les bases d'Oliola, la Noguera i el Canó, al Segrià. Un projecte, el darrer, que també està aturat, però este cop per un error en la tramitació del titular de la instal·lació.
2: Trescat Info.
0: L'Ajuntament de Palamós, al Baix Empordà, ha presentat una denúncia a la policia local per la vandalització de les boies que fixen el límit d'accés dels vaixells recreatius. Coincidint amb això, han acabat de reposar les balises que es van destrossar la setmana passada i es demana més vigilància als Mossos i als agents rurals. Palamós, Fèlix Martín.
7: Els Mossos responsabilitzen del sabotatge els mateixos navegants que rebutgen tenir la barca ancorada a una certa distància de la platja. Hi ha una investigació oberta. I ara s'hi afegeix la denúncia que aquest dimarts ha presentat l'Ajuntament de Palamós. Les boies fixen el límit d'on es poden amarrar les embarcacions per evitar que envaeixin la zona de bany. L'alcaldessa de Palamós, Maria Puig, en declaracions a 3Cat Info, demana respecte als usuaris i, a la vegada, més controls.
9: Els diferents cossos que tenen competències marítimes, Mossos d'Esquadra i agents rurals, que posin accent en aquesta vigilància per, doncs, també ajudar-nos a preservar aquest propi sistema.
7: A més de les petites cales de Palamós, també van vandalitzar la setmana passada les boies de Mont-ras. Saltar-se al límit de les boies i arribar amb vaixell a primera línia de platja pot comportar sancions de fins a 3.000 euros.
0: L'espectacle Nics de Circ, que fins ara havia triomfat a Besalú i Rosa, s'afegeix una nova parada a la seva proposta sota les estrelles. És a Palamós, on farà 6 representacions. A total seran 15 funcions i comptarà amb els prestigiosos trapezistes Flying Caballero. Ens ho explica la Valèria Obrera.
10: Són el plat fort d'aquest any, la formació nord-americana especialitzada en trapezi volant, considerats una de les grans referències mundials i guardonats amb nombrosos premis del món del circ, també amb el prestigiós Festival de Monte Carlo. Aquest any, el Nits de Circ bat rècord de participants a la pista amb 29 artistes internacionals, entre d'altres malabaristes xilens, equilibristes austríacs i acròbates hongaresos. Genís Bosch és el director de Nits de Circ.
11: És un circ d'altíssima qualitat. Es munta un circ sencer, la seva grada, pista, l'orquestra, l'escenari, però sense la lona, el que permet efectes màgics, que és veure les atraccions aèries doncs, sota els estels.
10: Les funcions de 90 minuts es faran entre el 12 i el 30 d'agost.
0: I han vandalitzat el piano de cua del concurs Maria Canals, que ja ha instal·lat de manera permanent a la plaça Catalunya de Barcelona. En concret, li han tirat àcid i el macrisme interior s'ha fet malbé. A més, també n'han arrencat algunes tecles. El director del concurs Maria Canals, Jordi Vivancos, ha explicat a aquesta emissora que han identificat qui és l'autor de l'atac, que va passar fa uns 8 o 9 dies.
12: Va ser un senyor, pobre, no està gaire bé del cap, i va tirar àcid allà una tarda allà al teclat. Va ser com una cosa bastant poc habitual, no? I ara, per això, que ara ja fa uns dies que no, tenim moltíssima gent que ja diu, escolteu, que el piano no funciona, que com ens agrada, però ara estem, ja hem comprat una altra vegada tot el mecanisme, el teclat i tot. Espero que qualsevol dia d'aquests ja el tornarem a tenir en marxa.
0: En principi no tenen la idea de denunciar-lo i la Guàrdia Urbana n'estarà pendent una temporada. Vivancos ha destacat la comunitat que s'ha creat a l'entorn d'aquest piano.
12: Hi ha un grup de WhatsApp, d'uns 150 persones que són del piano i que informen i van i queden i tot. Llavors vam optar per la tolerància zero. Vam tornar a pintar de negre i realment ara portàvem un any i mig perfecte. I vam dir, mira, hem superat la prova perquè pensàvem que l'hauríem de retirar. I més de pas a Catalunya, que és un punt calentet, i no, la nostra idea és mantenir-ho.
0: Aquest piano hi és des del març del 2024 i és el primer piano de cua solar i sostenible de tot l'estat, dissenyat especialment per a espais exteriors.
2: Esports.
0: Amb l'Oriol Corral.
13: Joan Laporta ha reaparegut aquest dimarts després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president del Barça ha estat present en la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Bisibu. Bisibu té 18 anys, arriba del Bruges per 8 milions i mig d'euros i ha signat per 5 temporades fins al 2031. Bisibu parla sobre la rebuda de l'equip.
14: Hansi welcomed me very, very good.
23: El Hansi m'ha donat una gran benvinguda. Ja hem tingut algunes converses. Aquesta temporada em toca treballar fort i donar el màxim. Aquests primers dies els companys han estat molt amables, sobretot Rafinha i Christensen. Els estic molt agraït, donaré el màxim per aquest escut.
13: El club blaugrana, d'altra banda, ha fet oficial la cessió del porter Marc-André Ter Stegen a l'Ajax d'Amsterdam per una temporada.
2: 3CAT Info.
13: El Barça presentarà aquest dimecres dues noves incorporacions. Per l'equip femení de futbol, presentarà la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. El Barça ha pagat al voltant d'1,5 milió d'euros pel traspàs al Manchester City i es converteix, per tant, en el fitxatge més car de la història del femení blaugrana. Nicoli ha signat fins al 2030, ha arribat aquest dimarts a Barcelona i ha dit que fa realitat un somni.
15: Per sort, els somnis es fan realitat. He vingut a Barcelona a ser una més i a demostrar fins on pot arribar aquest equip. Estic molt contenta, tinc moltes ganes de demostrar que puc estar a un club com el Barça. Tinc ganes de connectar amb l'afició.
13: Nicoli és la quarta incorporació de les blaugranes. I d'altra banda, en bàsquet, el Barça presentarà el nou tècnic, Aleksandar Sekulić. Arriba aquest dimecres a Barcelona per ser presentat al Palau Blaugrana. Segons ha pogut saber 3CAT Info, els dos assistents que arriben amb el nou entrenador són el croat Jurica Susa i l'eslové Jernej Valentinčić. Un altre nom ja sabut de fa uns dies que s'incorpora a l'estaf és Marc Estany, provinent del Manresa. El Barça també ha anunciat que l'equip femení de futbol jugarà un partit amistós contra el Manchester City. Serà el dissabte 15 d'agost a les 5 de la tarda a Manchester. El davanter de l'Espanyol, Quique García, passarà aquest dimecres per quiròfan per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique García va ser substituït al minut 13 a l'amistós de dissabte contra el Middlesbrough per unes molèsties musculars i el club blanquiblau ha confirmat l'abast de la lesió.
2: 3CAT Info.
13: Iris Thió competeix aquest dimecres per la sisena medalla al Campionat d'Europa de Natació, que s'està fent a París. Ho farà a la final de la categoria d'equip acrobàtic. Iris Thió ha guanyat aquest dimarts dues medalles més al Campionat d'Europa. Al matí, l'or en solo tècnic i a la tarda, la plata en equip tècnic, en què també hi eren les catalanes Txell Ferrer, Mireia Hernández i Lilú Lluís. Iris Thió, per tant, ja ha guanyat 5 medalles. Sentim les valoracions de la nedadora catalana després de l'or d'aquest dimarts.
16: Molt contenta, supercontenta d'aquesta medalla i també de com he nedat, perquè realment m'he sentit molt bé. Ara faltarà veure el vídeo, però així de primeres sensacions, els elements tècnics me'ls he notat bastant bé i també he connectat molt amb la música i he pogut ballar i disfrutar la coreografia.
13: Dimecres, com dèiem, Thió té l'opció de guanyar la sisena medalla a la final de la categoria d'equip acrobàtic. I la ciclista suïssa del Movistar, Marlen Reusser, ha guanyat la quarta etapa del Tour de França femení, una contrarrellotge individual de 21 quilòmetres en final a Dijon. La catalana Paula Blasi ha acabat en 11a posició i continua amb el mallot blanc com a millor jove. A la general, Blasi escala fins a la 7a posició, a 1 minut i 12 segons de Reusser, que és la nova líder. Aquest dimecres es disputarà la cinquena etapa de 140 quilòmetres i 8 ports, dos de segona categoria. Paula Blasi ha parlat de l'etapa de dimecres.
17: Sí, bueno, la verdad que ya se ha visto hoy, ¿no?, que algunas de las favoritas han perdido bastante tiempo hoy y otras que no éramos tan favoritas hemos ganado. Bueno, hay que ver con el equipo. Creo que sí, que mañana es un día también de correr en equipo porque la colocación será clave y vamos a ver qué... ¿Cómo se plantea desde el equipo?

0: El naufragi de dues pasteres prop de Mallorca ha deixat almenys 19 morts, un nombre que encara pot augmentar perquè encara hi ha una desena de desapareguts. El govern balear parla de drama humanitari i en culpa el govern espanyol. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reitera que ni els serveis d'intel·ligència ni el Marroc van avisar del desplaçament massiu de migrants cap a Ceuta. L'executiu espanyol xifra en 72.000 el nombre de persones que van entrar a Espanya i en 70.000 els que ja han tornat. La Unió Europea ha ofert ajuda urgent per blindar la frontera de Ceuta. El govern espanyol destinarà 25 milions d'euros a l'atenció dels menors migrants no acompanyats que han arribat a Ceuta els últims dies. La Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat reclama accelerar les identificacions per poder garantir els drets d'aquests menors i espera que en els pròxims dies es traslladin a diferents punts de l'Estat. El govern s'obre a reformar la llei per limitar la compra especulativa d'habitatge, però rebutja retirar-la, tot i l'informe del Consell de Garanties Estatutàries. Aquest òrgan ha resolt que la iniciativa dels comuns, pactada amb l'executiu de Salvador Illa, és inconstitucional i vulnera el dret a la propietat i a la llibertat d'empresa. Més ocupació que mai en un mes de juliol a Catalunya gràcies a la regularització d'immigrants impulsada pel govern espanyol i d'aquesta manera el nombre d'afiliats es consolida per sobre dels 4 milions. L'atur també ha augmentat un 2,5% respecte al juny, també per la regulació migratòria. Aquest dimecres continuarà la vaga indefinida del servei de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat per les queixes de la plantilla per la falta de personal. Aquest dimarts la vaga ja ha obligat a cancel·lar almenys una vintena de vols i ha provocat problemes amb les maletes. L'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça evoluciona favorablement després de cremar més de 100 hectàrees, 36 de les quals al perímetre del Parc Nacional d'Aigüestortes. Com que el foc es manté actiu i els bombers han de treballar en un terreny molt complicat, es demana als excursionistes que evitin la zona.
1: Esports. Joan Laporta ha reaparegut aquest dimarts després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president del Barça ha estat present en la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Bisibu. El Barça presenta aquest dimecres la davantera brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història de l'equip femení, i l'entrenador de bàsquet Alexander Sekulic. Iris Thió competeix aquest dimecres per la sisena medalla al Campionat d'Europa de Natació, que s'està fent a París. Ho farà a la final de la categoria d'equip acrobàtic.
0: I el temps aquest dimecres, el temps serà més estable, que es traduirà en més estones de sol. El sol ens acompanyarà tot el dia i només a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu que deixaran alguns ruixats. Les temperatures més altes rondaran els 37 graus a Ponent i farà una mica més de calor al litoral.
2: 3CAT Info.
0: Bona nit, us informa Àlex Bosch.
2: Informar. Explicar. Entendre. 3CAT Info.
0: Comencem, doncs. Almenys 19 persones han perdut la vida intentant arribar a Mallorca, en pastera, en les últimes hores. El nombre de morts encara podria augmentar, ja que hi ha una desena de desapareguts pel naufragi d'una de les embarcacions. El govern balear ho considera un drama humanitari i demana més recursos al govern espanyol. Palma, Caterina Carmany.
3: 19 persones han mort en les darreres hores mentre intentaven arribar a les Balears. De 7 anaven en una embarcació que ha estat 15 dies a la deriva i només s'han salvat dues persones de les que hi mal viatjaven. Els altres dos cossos els han trobat prop de la costa de Cabrera i serien d'una barca que van naufragar amb una trentena de persones. Se n'han rescatat 14 al mar i els han portat a diversos hospitals, com són Espases, deshidratat i desnodrits. La presidenta balear, Marga Proens, ho qualifica de tragèdia i en responsabilitza Pedro Sánchez.
4: Estem tots sols. El govern d'Espanya no pot continuar igual. Ha d'actuar. Ha d'actuar amb origen, ha d'actuar en política exterior, ha d'actuar protegint les nostres fronteres, ha d'actuar activant frontets i el primer pas per actuar és no negar la realitat.
3: En el que portem d'any han arribat 4.000 persones immigrades a les Balears buscant una vida millor, però en molts casos han trobat la mort pel camí.
0: I el govern espanyol ha xifrat en 72.000 les persones migrants que han entrat a Ceuta procedent del Marroc i assegura que ja n'han tornat 70.000. Davant dels seus socis europeus, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reivindica la gestió que s'ha fet de l'entrada massiva i referma el seu compromís amb el control de la frontera sud d'Europa i amb la lluita contra la immigració il·legal. El govern espanyol ha sortit satisfet de la reunió urgent de ministres de l'Interior. Marit Àngels Lafuente.
5: Fernando Grande Marlaska ha afirmat que els ministres de tots els estats membres han reconegut la resposta eficaç del govern espanyol a la crisi de Ceuta. Diu que han passat de les dures crítiques dels últims dies a elogiar la feina feta pel govern de Sánchez. Tot el bloc, sense excepcions, ha afirmat el ministre de l'Interior, ha fet costat a Espanya, fins i tot Itàlia, el país més beligerant.
6: No ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España.
5: Marlaska ha insistit que no hi va haver cap avís previ del CNI ni de cap altre país sobre l'entrada massiva de migrants i preguntat per l'assumpció de responsabilitats.
6: Hay muchas cosas, vuelvo a decir, que ocurren y no necesariamente tiene que haber una responsabilidad. Esto también podía haberlo previsto cualquier otro departamento de seguridad, es decir, o de otro país de la Unión Europea.
5: Tot i evitar criticar el Marroc, el ministre ha desmentit la versió del govern a la UITA. Diu que ningú va advertir a Espanya que la sentència del Tribunal Suprem suposaria un efecte crida i provocaria una entrada d'aquesta magnitud que el govern espanyol ha elevat a 72.000 persones i assegura que 70.000 ja han abandonat la ciutat autònoma. Encara queden uns 2.000 immigrants en territori espanyol. Marlaska confia que Itàlia aixequi el més aviat possible els controls en les fronteres aèries i marítimes internes amb Espanya i ha deixat clar que l'espai Schengen no ha perillat ni mínimament per la crisi a Ceuta.
0: Gràcies, Àngels. I una de les principals preocupacions ara mateix és el futur dels menors no acompanyats que continuen a Ceuta. Són prop d'un miler i la ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha anunciat que el govern espanyol hi destinarà 25 milions d'euros per reforçar els recursos necessaris per atendre'ls.
7: El gobierno de España va a habilitar una partida extraordinaria de 25 millones de euros dirigidos a Ceuta para la atención de los menores no acompañados que se encuentran en la ciudad. Indudablemente apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular.
0: La primera mesura finançada amb aquesta partida és la posada en marxa de dos centres educatius com a espais d'atenció per a aquests menors. Des de la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat assenyalant la necessitat d'identificar els menors per engegar tot el recorregut legal que en garanteixi la protecció. Són declaracions del director del CEAR, Mauricio Valiente, a 3CatInfo.
8: En el caso de que se constate que son menores y que no están acompañados, pues que se declare esa situación de desamparo y que se inicie el proceso de acogida y de tutela por parte de las autoridades.
0: Degut a la situació de desbordament que afronten les autoritats de Ceuta, des de la CEAR esperen que en qüestió de dies l'Estat engegui peticions de trasllat d'aquests menors perquè les comunitats autònomes els acullin tal com marca la llei. Mentrestant, el nombre de morts al mar durant aquesta crisi migratòria segueix augmentant. L'Institut de Medicina Legal de Ceuta xifra en 79 les persones que han perdut la vida. I la Unió Europea dona per tancada la crisi de Ceuta i aposta per reforçar les fronteres. Els ministres de l'Interior dels 27 s'han reunit per videoconferència i han mostrat la seva solidaritat amb Espanya, un to ben diferent al dels últims dies, en què la gran majoria d'estats membres s'havien mostrat molt crítics amb el govern de Pedro Sánchez. La reunió ha acabat amb alguns consensos, com la voluntat de cooperar amb tercers països per protegir les fronteres, l'enduriment de les polítiques de retorn o la millora de la vigilància a les xarxes socials. L'eurocomissari de Migració, Magnus Brunner, ha tancat files amb el govern espanyol, tot i que s'ha mostrat crític amb la recent regularització de migrants.
9: De moment no es veu un vincle directe entre la regularització i els incidents de Ceuta, però sobre la regularització sempre dic que no és un bon senyal. Definitivament no. No és un bon senyal per la resta d'Europa.
0: El comissari, d'altra banda, no s'ha volgut mullar sobre el rol del Marroc en l'arribada massiva de 72.000 migrants a la ciutat autònoma.
2: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global al portal de 3CatInfo.
0: Poc més de 4 minuts i un quart, l'executiu de Salvador Illa proposa reformar la llei per restringir la compra especulativa de pisos, però es nega a deixar-la córrer després del revés del Consell de Garanties Estatutàries. L'òrgan consultiu ha donat la raó a Junts i al Partit Popular i considera que la norma se salta l'Estatut i la Constitució. Argumenta que vulnera els drets a la propietat, l'herència i la llibertat d'empresa, a més d'envair competències de l'Estat. Per tot plegat, el govern de la Generalitat ha assegurat en un comunicat que estudiarà les mesures legals oportunes per garantir el dret a l'habitatge. El text el va pactar amb els comuns impulsors de la proposta, que també s'obren a buscar-hi un millor encaix legal, tot i que consideren que s'ha malinterpretat el fons de la llei. Sentim la diputada Susana Segovia.
10: Bàsicament el que fa és limitar el destí de l'habitatge, no l'adquisició, per tant no, entenem que no és una limitació de la propietat privada, però en tot cas estudiarem el dictamen a fons.
0: Esquerra Republicana també creu que cal fer canvis a la llei per fer-la més sòlida jurídicament. A l'altra cara de la moneda, Junts i el Partit Popular han celebrat el dictamen no vinculant del Consell de Garanties i han exigit al govern que retiri la iniciativa. Sentim la juntaire, Judit Toronjo, i la popular, Lorena Roldán.
11: Vulnera aquests drets amb polítiques que no ens fan avançar en una de les principals preocupacions i així ho determina avui aquest dictamen de forma molt contundent.
12: Estem farts ja d'aquestes lleis ideològiques que l'únic que estan aconseguint és carregar-se el mercat d'habitatge.
0: El Partit Popular, de fet, ja ha amenaçat de recórrer al Constitucional si el Parlament aprova la proposició de llei. I la regularització d'immigrants impulsada pel govern espanyol fa que hi hagi més ocupats que mai a Catalunya en un mes de juliol i consolidar els 4 milions de persones afiliades a la Seguretat Social. Això ha fet que ara hi hagi 16.500 persones ocupades més que al juny. El secretari general de Pimec, Josep Ginesta, diu que mai s'hauria pogut arribar a aquesta xifra sense la regularització.
13: El creixement de la nostra activitat econòmica i la capacitat de que les nostres empreses puguin continuar creixent s'explica fonamentalment per aquesta regularització extraordinària i per l'aportació de valor que fan aquestes persones a la nostra economia i al nostre mercat de treball.
0: L'atur, però, també creix un 2,5% respecte al juny. És un fet habitual a principis d'estiu per la finalització de molts contractes com els del sector educatiu. Però l'augment de la desocupació trenca la davallada que acumulava des del març. Ara hi ha 315.000 persones a les llistes de parats, un creixement motivat també per la regularització de migrants. I continua la vaga indefinida del servei de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat. La vaga ha obligat a cancel·lar almenys una vintena de vols i ha provocat problemes amb les maletes. La majoria de passatgers arriben abans a l'aeroport per evitar problemes, però els que es troben amb cancel·lacions han de buscar alternatives per arribar al seu destí.
14: En un primer canvi, amb dos vols també arribàvem a destinació, amb unes altres condicions. I ara, fa mitja hora, ens hem enterat que hem d'agafar tres vols per arribar a la destinació.
0: Els treballadors de l'empresa Ground Force es queixen de falta de personal i sobrecàrrega de feina i esperen que el punt àlgid de la vaga arribi durant el cap de setmana. Aquesta companyia dona servei a diverses companyies de la T1 i de la T2, com Air Force, com Air Europa, Lufthansa, Air France, KLM o Qatar Airways. I Consum no té constància que l'agència de viatges acusada de presumpte frau presentés la declaració necessària per fer la seva activitat, segons ha pogut saber 3CAT Info. El document acredita si l'empresa té o no una assegurança i permet que se li facin controls ordinaris. Mentrestant, els Mossos diuen que les denúncies pel cas ja pugen a una trentena. Girona, Maria Rovira.
15: Els afectats podrien superar els 200 i ja se n'han detectat fora de Catalunya. Entre els perjudicats hi ha casos de persones que van contractar el viatge i que es van adonar del frau quan havien de començar les vacances i no tenien els bitllets per marxar. Un dels casos és el d'un client que havia contractat un viatge a Euro Disney, tal com ens explicava el seu advocat Jonathan Muela.
16: La dona era com que insistia molt que feia el pagament molt ràpid perquè l'oferta era com molt volàtil. I una vegada que es va pagar era com que tampoc volien donar cap rebut i quan va sortir tot el tema dels grups de WhatsApp per diferent gent, que també es havia trobat afectades, quan es posava en contacte directament amb ella, no agafa el telèfon i després l'únic que surt des del marit dient que no tenen els calés per pagar en aquell moment, que existeix bastants indicis de que pugui ser constitutiu d'un delicte d'estafa.
15: La propietària ha enviat un comunicat als afectats en què diu que uns problemes d'accés als turoperadors l'impedeixen continuar prestant els serveis. Afegeix que vol afrontar la situació i que treballa per gestionar el retorn dels diners.
0: El temps. Amb en Néstor Gómez.
17: Aquest dimecres el temps es presenta una mica més estable i amb unes temperatures un pèl més baixes arreu del país, tret de la façana costanera. Un dimecres assolellat de cap a cap, amb xafogor intensa un dia més a la façana costanera, amb una nit d'aquestes de mal dormir, on les temperatures mínimes els hi costa baixar dels 25 o 26 graus en alguns trams de la costa, i per sota dels 20 graus també els hi costa de baixar a punts de l'interior, especialment del Pla de Lleida. Tot això amb un ampli domini del sol durant tot el matí, i a la tarda s'espera que apareguin alguns núvols cap al massís dels Ports, també cap a les Garrigues, de poca importància, i els núvols més desenvolupats es registraran a l'àrea del Pirineu i a la Catalunya central. De precipitacions, poquetes, només les del Pirineu, restringides a aquesta àrea i preferentment al Pirineu oriental.

0: els accessos al Parc Natural de la Serra del Montsant el dia de l'eclipsi. La mesura s'ha pres davant la previsió de massificació de l'espai natural en un període d'elevat risc d'incendi. Tarragona, Ricard Buigas.
1: Els dos municipis tancaran els accessos al parc el 12 d'agost. També controlaran el trànsit rodat entre l'11 i el 13 d'agost en els nuclis del Barca i Siurana, amb excepció pels veïns, a més de la pista que connecta amb Prades. L'alcaldessa de Cornudella de Montsant, Meritxell Cardona, en declaracions a l'ACN, ha justificat el decret aprovat pel consistori.
2: Pot haver-hi una mica de col·lapse, perquè justament estan en direcció Prades, no? Que allí s'han organitzat moltes activitats, s'ha fet molt de ressò mediàtic i tenim por de que hi hagi allau, ja que no s'ha controlat doncs, de cap manera la freqüentació que pugui haver-hi.
1: Cardona diu que volen garantir la seguretat a la zona perquè, segons diuen, el govern només tancarà el parc en cas d'entrar al nivell 4 del risc d'incendi del Pla Alfa. Fonts dels agents rurals apunten que els municipis tenen la potestat de prohibir accessos a determinats espais naturals al seu terme, però el tancament total del parc natural l'ha de plantejar el Departament de Territori.
0: I l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça continua actiu, tot i que evoluciona favorablement. Aquest dimecres els bombers podrien començar a treballar-hi amb dotacions terrestres. Fins ara no ho han pogut fer per la complexitat del terreny. Sanet, Joaquim Malbalate.
3: El foc ha cremat unes 109 hectàrees de bosc, 36 de les quals a la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, tot i que les flames no han arribat a entrar dins del parc en si. Ara com ara, no hi ha fronts actius i les tasques se centren a remullar els punts calents amb més densitat de vegetació. Xavier Castellarnau és el cap d'intervenció dels bombers.
4: Estem parlant que és un incendi que la cota alta està a uns 2.500 metres d'altura. Allò ara mateix evoluciona favorablement, no tenim un front que estigui avançant i podem centrar els esforços en llocs molt concrets de l'incendi. Per tant, estem treballant, com si diguéssim, amb bisturí, amb certs punts que nosaltres creiem els més crítics.
3: Fins ara, pràcticament només s'hi ha pogut treballar amb mitjans aeris i alguns bombers a peu, però aquest dimecres es preveu incorporar-hi vehicles en una zona de la cua i al flanc dret. Serà el primer pas per perimetrar el foc, tot i que l'incendi continuarà actiu uns dies més, perquè es tracta d'un lloc de molt difícil accés. Per ara es manté la petició que els excursionistes s'allunyin de la zona de l'incendi.
0: I els bombers han aconseguit controlar aquest dimarts els incendis de la Vall d'Uixó, al País Valencià, i el de la Serra Oest de Madrid. El foc d'Uixó va començar fa 11 dies i ha cremat més de 9.500 hectàrees. El de Madrid es va iniciar el 24 de juliol i ràpidament es va unir al de Burgondo, a Àvila, que continua actiu. Entre tots dos han cremat unes 77.000 hectàrees, en el que ja és el foc forestal més gran de la història d'Espanya. Els bombers calculen que trigaran un mes a poder extingir el foc d'Àvila, que ja han estabilitzat, però hi ha reactivacions constants i hauran de vigilar la zona, almenys fins que s'acabi l'estiu.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Un quart i cinc, tant els Estats Units com l'Iran asseguren que les negociacions per a la reobertura de l'estret d'Hormuz a la navegació comercial avancen positivament. Teheran, però, insisteix que només negocia amb Oman, el seu veí a l'estret, i no pas amb Washington. El secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent, parlava d'un acord imminent en una entrevista a la televisió.
6: Estem negociant amb els iranians i crec que hi ha opció que entre avui i demà arribem a un acord per obrir l'estret.
0: Open the strait. L'Iran diu que les negociacions amb Oman pretenen accelerar la posada en marxa de corredors segurs per als vaixells bloquejats a l'estret. La perspectiva d'un acord ha tornat a fer baixar els preus del petroli al voltant del 5% i els ha deixat per sota dels 80 dòlars el barril de Brent, el de referència a Europa. A l'altra banda de la península aràbiga, mentrestant, un vaixell de l'Índia ha estat enfonsat en un atac prop del Iemen. Tots els membres de la tripulació han pogut ser rescatats. Els Houthis al Iemen, aliats de l'Iran, havien atacat en les hores prèvies objectius a l'Aràbia Saudita. L'IBEX 35 ha tancat aquest dimarts per sobre dels 20.000 punts per primera vegada en la seva història, liderat per les cotitzacions de companyies com Inditex o les vinculades al sector bancari. La crescuda d'aquest dimarts ha estat del 0,21%. L'impuls es deu sobretot a la distensió del conflicte a l'Orient Mitjà. Hi ha un possible pacte per reobrir l'estret d'Hormuz. Això ha motivat que altres índexs borsaris també hagin superat els seus rècords històrics, com el DAX d'Alemanya o el Dow Jones de Wall Street a Nova York. I més coses, l'Europol torna a incloure l'independentisme català en el seu informe anual sobre terrorisme. El document cita el moviment a l'apartat de terrorisme etnonacionalista i separatista, tot i que es

0: especifica que es manté fragmentat i operativament fràgil i que no hi ha indicis que tingui capacitat per una violència sostinguda. L'organisme comunitari l'ha tornat a posar a la llista només un any després d'excloure'l per la pressió d'Esquerra i Junts. El dossier s'elabora a partir de la informació que traslladen els estats membres. I l'exconseller Jaume Giró trenca definitivament amb Junts i estripa el carnet del partit. Després de mesos de distanciament amb la direcció per desavinences en l'estratègia política, l'exdirectiu de la Caixa ha deixat de ser militant de la formació. Ara fa un any ja va abandonar el seu escó al Parlament i va sortir de l'executiva juntaire. Giró ha estat una figura clau del sector més pragmàtic de Junts. Com a conseller d'Economia al govern de Pere Aragonès, ja es va mostrar contrari el 2021 a la sortida de Junts de l'executiu de coalició. Des de llavors fins avui s'ha queixat diverses vegades de l'excés de tacticisme dels partits i de la poca prioritat que es dona als interessos del país. Una de les últimes discrepàncies ha estat arran del nou model de finançament. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio la setmana passada, Giró va defensar la proposta pactada entre Esquerra i el govern espanyol i va reclamar a Junts que hi votés a favor.
1: Aquesta proposta, que evidentment no és la panacea i no és tot el que Catalunya mereix, sí que és un avenç objectiu i una passa endavant objectiva.
0: La baixa de Giró s'assuma a la de l'exdiputat de Junts i exmembre de la mesa del Parlament, Eusebi Campdepadrós, que ha decidit tancar el seu pas per la política un cop el Suprem li ha aplicat l'amnistia.
2: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: La Fira de Camp Català, Firagost, de Valls, a l'Alt Camp, celebra la 70a edició, pensant en les transformacions que haurà d'afrontar en un futur. Avui ha arrencat amb un 20% més d'expositors i la previsió d'arribar als 50.000 visitants. Tarragona, Ricard Buigas.
3: Cooperatives i productors agrícoles, alimentaris i artesans preveuen una edició amb moltes vendes. El president de la Cambra de Comerç de Valls, Josep Maria Rovira, diu que treballen en l'objectiu d'assolir la presència de totes les denominacions d'origen del país.
4: Ens agradaria arribar a convertir la Firagost en la Fira de les D.O. catalanes, on tots els productes de Catalunya d'estiu vinguessin a presentar-se aquí i els que no siguin d'estiu vinguessin a promocionar-se aquí.
3: Entre els expositors, persones com el Pep Vidal de la cooperativa Socarrel de Bràfim o l'Isel Martínez d'Elixir de Ponent.
5: Nosaltres portem la nostra verdura, som productors de verdura i d'oli ecològics i ara estem començant a fer elaborat.
6: Material prima de proximitat i de qualitat. Ens enfoquem en que la gent tingui diferent experiència i que tinguin més sabor a la matèria prima, per això dic, i no l'alcohol.
3: Firagost arriba a la 70a edició amb la idea de transformar-se per adaptar-se a les noves demandes del públic i els clients sense perdre l'essència.
2: Esports.
0: Fins a 2:15 amb l'Oriol Corral.
7: Joan Laporta ha reaparegut aquest dimarts després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president del Barça ha estat present a la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Bisibu. Bisibu té 18 anys, arriba del Bruges per 8 milions i mig d'euros i ha signat per 5 temporades fins al 2031.
8: My first days has been very great.
9: Els meus primers dies han estat genials. M'han rebut com si ja formés part d'aquesta gran família. I els hi estic molt agraït. Ser aquí i veure el club amb els meus propis ulls és una sensació diferent i molt bona. Estic molt content de ser aquí. Quan era nen somiava a jugar per un gran club com el Barça. Així que ser aquí és tot un somni.
7: El club blaugrana, d'altra banda, ha fet oficial la cessió del porter Marc-André Ter Stegen a l'Ajax d'Amsterdam per una temporada.
2: 3Cat Info.
7: El Barça presentarà aquest dimecres dues noves incorporacions. Per l'equip femení de futbol presentarà la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. El Barça ha pagat al voltant €1,5 milions pel traspàs al Manchester City. Es converteix, per tant, en el fitxatge més car de la història del femení blaugrana. Nicoli ha signat fins al 2030, ha arribat aquest dimarts a Barcelona i ha dit que fa realitat un somni.
10: Per sort, els somnis es fan realitat. He vingut a Barcelona a ser una més i a demostrar fins on pot arribar aquest equip. Estic molt contenta, tinc moltes ganes de demostrar que puc estar a un club com el Barça. Tinc ganes de connectar amb l'afició.
7: Nicoli és la quarta incorporació de les blaugranes. I d'altra banda, en bàsquet, el Barça presentarà el nou tècnic, Alexander Sekulić. arriba aquest dimecres a Barcelona per ser presentat al Palau Blaugrana. Segons ha pogut saber 3Cat Info, els dos assistents que arriben amb el nou entrenador són el croat Jurica Susa i l'eslové Jernej Valentinčić. Un altre nom ja sabut de fa uns dies que s'incorpora a l'estaf és Marc Estany, provinent del Manresa. El davanter de l'Espanyol, Quique García, passarà aquest dimecres per quiròfan per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique García va ser substituït a l'amistós de dissabte contra el Middlesbrough anglès per unes molèsties musculars i aquest dimarts el club blanquiblau ha confirmat l'abast de la lesió. Iris Tió ha guanyat aquest dimarts dues medalles més al Campionat d'Europa de Natació, que s'està fent a París. Al matí, l'or en solo tècnic, i a la tarda, la plata en equip tècnic, en què també hi eren les catalanes Txell Ferrer, Mireia Hernández i Lilú Lluís. Demà tindran una nova final a la categoria d'equip acrobàtic. La nedadora catalana, per tant, ja ha guanyat 5 medalles, un or, 3 plates i un bronze. Sentim les valoracions de Tió després de l'or d'aquest dimarts.
11: És una cançó que m'encanta, que ja des del primer moment que la vam començar a muntar m'agrada moltíssim i connecto molt amb ella. I també gràcies a la Gemma, l'Andreu, a la Judit i a l'Andrea, que m'han ajudat, cada un amb la seva especialitat, m'han ajudat a crear aquest solo tan xulo.
7: Dimecres té l'opció de guanyar la 6ª medalla a la final de la categoria d'equip acrobàtic.
2: 3Cat Info.
7: La ciclista suïssa del Movistar, Marlene Rossier, ha guanyat la 4ª etapa del Tour de França femení, una contrarrellotge individual de 21 quilòmetres amb final a Dijon. La catalana Paula Blasi ha acabat en 11ª posició i continua amb el mallot blanc com a millor jove. Així ha explicat aquesta etapa als micròfons d'Eurosport.
12: Esta tarde, antes de salir de la crono, sí que ha habido un momento y he dicho wow. Más que nada también porque eso, se ha hecho un boom que todo el mundo esperaba muchísimo de mí, como si fuera una especialista de crono, y realmente es mi primera crono real, entonces tenía un poco dudas de cómo iría, pero bueno, también es eso, dentro de mí tenía mucho que sacar, yo creo, hoy, y ya me ha ido bien poder apretar y sacar un poco todos los pájaros mentales que tenía.
7: A la general, Blasi escala fins a la 7ª posició, a 1 minut i 12 segons de Reusser, que és la nova líder. Aquest dimecres es disputarà la 5ª etapa de 140 quilòmetres i 8 ports, dos de segona categoria. I en futbol sala, el Barça ja és a Andorra, on s'hi estarà la pretemporada fins al divendres. Ja hi és amb les dues noves incorporacions. El primer és Igor de Souza i també Suheil Mujadine. Els dos s'han incorporat als entrenaments de Javi Rodríguez que han començat aquest dimarts.
2: 3Cat Info. Són 7:15.
0: Moment a la sintonia de 3Cat Info de repassar les notícies més destacades d'aquesta jornada. Us estava explicant que el naufragi de dues pasteres prop de Mallorca ha deixat almenys 19 morts, un nombre que encara pot augmentar perquè encara hi ha una desena de desapareguts. El govern balear parla de drama humanitari i en fa responsable el govern espanyol. A tot això, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reitera que ni els serveis d'intel·ligència ni el Marroc van avisar del desplaçament massiu de migrants cap a Ceuta. L'executiu espanyol xifra en 72.000 les persones que van entrar a Espanya i en 70.000 les que ja han tornat. La Unió Europea ha ofert ajuda urgent per blindar la frontera de Ceuta. I en els pròxims minuts també us explicarem que hi ha indignació a Ucraïna per un nou episodi del que ja es coneix com el safari humà dels drons russos a Kherson. Els pilots russos ataquen deliberadament ciutadans indefensos pel carrer amb l'únic objectiu de sembrar el pànic. Ha mort als 82 anys el guitarrista flamenc José Antonio Carmona Carmona, més conegut com a Pepe Habichuela. Nascut a Granada el 1944, pertanyia a una saga de guitarristes i està considerat una de les figures més influents del flamenc. L'espectacle Nits de Circ, que ofereix espectacles de circ sota les estrelles, aquest any afegeix Palamós a la seva ruta, a més de Besalú i Roses. En total es faran 15 funcions i entre els 29 artistes internacionals que hi actuaran hi ha els prestigiosos trapezistes nord-americans Flying Caballero. El sumari d'esports, Oriol Corral.
7: El Barça presenta aquest dimecres dues noves incorporacions. La davantera brasilera Caroline Nicolli, el fitxatge més car de la història de l'equip femení, i l'entrenador de bàsquet, Alexander Sekulić.
0: I aquest dimecres el temps serà més estable, el sol ens acompanyarà tot el dia i només a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu que deixaran alguns ruixats. Les temperatures més altes rondaran els 37 graus a Ponent i farà una mica més de calor al litoral. Continuem, doncs, almenys 19 persones han perdut la vida intentant arribar a Mallorca amb pastera en les últimes hores. El nombre de morts encara podria augmentar, ja que hi ha una desena de desapareguts pel naufragi d'una de les embarcacions. El govern balear ho considera un drama humanitari i demana més recursos al govern espanyol. Palma, Caterina Carmany.
13: 19 persones han mort en les darreres hores mentre intentaven arribar a les Balears. De 7 anaven en una embarcació que ha estat 15 dies a la deriva i només s'han salvat dues persones de les que hi mal viatjaven. Els altres dos cossos els han trobat prop de la costa de Cabrera i serien d'una barca que van naufragar amb una trentena de persones. Se n'han rescatat 14 al mar i els han portat a diversos hospitals, com són Espases, deshidratat i desnodrits. La presidenta balear, Marga Proens, ho qualifica de tragèdia i en responsabilitza Pedro Sánchez.
14: Estem tots sols. El govern d'Espanya no pot continuar igual. Ha d'actuar. Ha d'actuar amb origen, ha d'actuar en política exterior, ha d'actuar protegint les nostres fronteres, ha d'actuar activant frontets i el primer pas per actuar és no negar la realitat.
13: En el que portem d'any han arribat 4.000 persones immigrades a les Balears buscant una vida millor, però en molts casos han trobat la mort pel camí.
0: I el govern espanyol ha xifrat en 72.000 els immigrants que van entrar a Ceuta procedents del Marroc i assegura que ja n'han tornat 70.000. Davant dels seus socis europeus, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reivindica la gestió que s'ha fet de l'entrada massiva i referma el seu compromís amb el control de la frontera sud d'Europa i amb la lluita contra la immigració il·legal. El govern espanyol ha sortit satisfet de la reunió urgent de ministres de l'Interior. Madrid, Àngels Lafuente.
15: Fernando Grande Marlaska ha afirmat que els ministres de tots els estats membres han reconegut la resposta eficaç del govern espanyol a la crisi de Ceuta. Diu que han passat de les dures crítiques dels últims dies a elogiar la feina feta pel govern de Sánchez. Tot el bloc, sense excepcions, ha afirmat el ministre de l'Interior, ha fet costat a Espanya, fins i tot Itàlia, el país més beligerant.
16: No ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España.
15: Marlaska ha insistit que no hi va haver cap avís previ del CNI ni de cap altre país sobre l'entrada massiva de migrants i preguntat per l'assumpció de responsabilitats.
16: Hay muchas cosas, vuelvo a decir, que ocurren y no necesariamente tiene que haber una responsabilidad. Esto también podía haberlo previsto cualquier otro departamento de seguridad, es decir, o de otro país de la Unión Europea.
15: Tot i evitar criticar el Marroc, el ministre ha desmentit la versió del govern a la UITA. Diu que ningú va advertir a Espanya que la sentència del Tribunal Suprem suposaria un efecte crida i provocaria una entrada d'aquesta magnitud que el govern espanyol ha elevat a 72.000 persones i assegura que 70.000 ja han abandonat la ciutat autònoma. Encara queden uns 2.000 immigrants en territori espanyol. Marlaska confia que Itàlia aixequi el més aviat possible els controls en les fronteres aèries i marítimes internes amb Espanya i ha deixat clar que l'espai Schengen no ha perillat ni mínimament per la crisi a Ceuta.
0: I la Unió Europea dona per tancada així la crisi de Ceuta i aposta per reforçar les fronteres. Els ministres de l'Interior dels 27, que s'han reunit per videoconferència, han mostrat la seva solidaritat amb Espanya, un to ben diferent als dels últims dies, en què la gran majoria d'estats membres s'havien mostrat molt crítics amb el govern de Pedro Sánchez. La reunió ha acabat amb alguns consensos, com la voluntat de cooperar amb tercers països per protegir les fronteres, l'enduriment de les polítiques de retorn o la millora de la vigilància a les xarxes socials. L'eurocomissari de Migració, Magnus Brunner, ha tancat files amb el govern espanyol, tot i que s'ha mostrat crític amb la recent regularització de migrants.
17: De moment no es veu un vincle directe entre la regularització i els incidents de Ceuta, però sobre la regularització sempre dic que no és un bon senyal. Definitivament no. No és un bon senyal per la resta d'Europa.
0: El comissari, d'altra banda, no s'ha volgut mullar sobre el rol del Marroc en l'arribada massiva de 72.000 migrants a la ciutat autònoma.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Pràcticament 2:15, indignació a Ucraïna per un nou episodi del que ja es coneix com el safari humà dels drons russos a Kherson. Els pilots russos ataquen deliberadament ciutadans indefensos pel carrer amb l'únic objectiu de sembrar el pànic. Aquest ja és l'estiu més mortífer per als civils de tots dos bàndols des de l'inici de la guerra. Moscou, Cristina Solies.
18: Aquest és el so del dron rus que s'ha dedicat a perseguir un venedor indefens del mercat de Kherson. L'home ha començat a fer voltes a la furgoneta per mirar d'amagar-se, però el pilot rus que guiava la parella a distància l'ha acabat atacant. La víctima, el Yuri, de 52 anys, ha sobreviscut, tot i que ha patit ferides per l'explosió i la metralla. Des de l'hospital ha explicat com ha intentat ensenyar el dron, que era un civil desarmat.
19: La meva dona ha fugit i el dron ha començat a fer voltes sobre el cotxe. Li he ensenyat que tenia verdures, però se m'ha tirat al damunt i llavors jo he corregut i el dron ha colpejat el cotxe.
18: Zelensky denuncia que l'exèrcit rus ha fet de Kherson un safari humà on cada dia assassina deliberadament veïns. Els drons s'han convertit en un malson per als civils de tots dos bàndols. Aquest dimarts, a la regió de Moscou, els aparells ucraïnesos han matat 5 civils i n'han ferit 10 més quan intentaven colpejar un magatzem de Wildberries, el gegant rus del comerç en línia. Mentrestant, a Ucraïna, els atacs russos han provocat 3 morts a Sumy i una a Mykolaiv. Aquest estiu ja és el més sagnant de la guerra per la població. Des de principis de juny han mort més de 700 civils a Ucraïna i més de 300 a Rússia.
0: Gràcies, Cristina. I l'onada generalitzada de violència dels colons jueus contra els palestins que viuen a Cisjordània ha minvat aquesta setmana, però continua de forma sistemàtica en algunes zones. A la ciutat de Sinjil, els veïns fa 2 anys que s'organitzen cada nit per fer guàrdia i evitar així els atacs dels colons. El nostre corresponsal al Pròxim Orient els ha acompanyat. Sinjil, Jordi Brascó.
20: A la vora del foc, amb un got de cafè en una mà i un cigarret a l'altra, una vintena de veïns de Sinjil fan guàrdia a les tantes de la matinada. Tenen la mirada fixa al turó per on solen aparèixer els colons jueus que els assetgen. Fins i tot l'alcalde, el Muataz, hi és present. Justifica la necessitat d'aquest grup de voluntaris.
21: Què han perdut els colons els últims anys? Res. La gent de Sinjil, en canvi, hem perdut molt. 5 morts, centenars de ferits i més de 85 cases cremades o destrossades.
20: Quan els colons apareixen a bord d'un 4x4, els voluntaris els enfoquen amb llanternes enormes, però els colons baixen del vehicle i continuen a peu, així que un grup dels veïns surt a trobar-los. L'encontre no s'arribarà a produir mai perquè, finalment, els colons fan marxa enrere. El Fuat explica que aquesta és la dinàmica habitual.
22: Vigilem tota la nit, fins les 4 o les 5 de la matinada. Engeguem les llanternes per demostrar als colons que som aquí. Que sàpiguen que si venen es trobaran aquí. Sempre que intenten fer alguna cosa, acaben fent marxa enrere.
20: Fa 2 anys que aquest grup de voluntaris fa exactament el mateix cada nit. Saben que el dia en què deixin de vigilar, els colons no ho desaprofitaran.
0: I nou recompte de víctimes pel doble terratrèmol que va afectar Veneçuela a finals de juny. La xifra de morts ja supera les 6.100 persones, tot i que algunes fonts parlen de més de 30.000 desapareguts. El governador de La Guaira ho ha rebaixat a prop de 1.600. Mentrestant, les tasques de retirada de runa continuen, tot i que avancen molt a poc. Corresponsal de l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
23: L'angoixa i la desesperació són absolutes entre els familiars dels morts i desapareguts pel doble terratrèmol a Veneçuela del passat 24 de juny, amb epicentre a la zona del Carib veneçolà, a La Guaira. Les tasques de neteja dels edificis desplomats i afectats pel doble sisme avancen. El govern veneçolà assegura que s'ha netejat ja quasi un 20% dels edificis caiguts, però no són pocs els familiars de les víctimes mortals i els desapareguts que encara esperen a peu dels edificis caiguts i ensorrats per recuperar els cossos dels seus. Entre maquinària pesada i excavadores lluiten contra la desesperació.
1: És el miedo que sempre va estar ahí, persiguiéndote, porque es algo que tú no vas a poder superar, porque fue algo demasiado horrible, demasiado horrible.
4: Nosotros quisiéramos también saber cómo vamos a hacer nosotros, porque tampoco tenemos donde vivir. Aquí entonces estamos en una carpa y estamos esperando la solución.
5: Aquí hay más de 50 familiares enterrados. Entonces se podrá imaginar, necesitamos ayuda del gobierno, ¿verdad? Que nos apoye en esto, ¿verdad? Porque yo quiero sacar a mi familia que tengo ahí. Yo ahí tengo tres personas, tres difuntos.
23: El govern veneçolà ha donat a conèixer noves xifres sobre la catàstrofe del doble sisme, més de 6.000 morts i 6.500 persones ateses mèdicament, mentre que la societat civil veneçolana organitzada assegura que hi ha entre 30 i 40.000 desapareguts. El govern veneçolà parla també de reconstrucció i assegura que ja ha lliurat 260 vivendes als damnificats i que n'hi ha més en camí. Una reconstrucció que costarà 40.000 milions de dòlars, segons les Nacions Unides.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: La Guàrdia Urbana de Barcelona intensifica la lluita contra el consum de drogues i els punts de venda. Sota el nom de Pla Druida, s'augmentaran els controls tant a la via pública com als locals privats. L'intendent major de la Guàrdia Urbana, Pedro Velázquez, posa l'accent en l'activitat a peu de carrer.
6: Quan parlem del menudeu, parlant col·loquialment, o d'aquests punts de venda de droga més bàsics que estan insertats en alguns barris, també incideixen sobre problemàtiques que molesten moltíssim i que activen el 112. Aquesta és la nostra capa, la que volem treballar.
0: L'Ajuntament també posa el focus sobre els clubs canàbics. El tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, avisa que reforçaran les inspeccions als prop de 200 clubs que hi ha a la ciutat.
24: Els clubs canàbics no haurien d'estar presents. La legislació és la que és. Tenim un excés de garantisme legislatiu que intentarem combatre. Això no és una responsabilitat ni de l'Ajuntament ni de la Guàrdia Urbana, però amb tots els poders legislatius i executius que ho puguen fer, seguirem pressionant, perquè aquesta és una activitat que no hauria de tenir cabuda en la nostra ciutat.
0: Segons la Guàrdia Urbana, el consum de drogues a Barcelona és majoritàriament recreatiu i s'ha incrementat en els entorns d'oci. La droga més consumida és, precisament, el cànnabis. I TMB anuncia una auditoria per garantir la seguretat a l'L1 després de l'incendi que hi va haver la setmana passada a l'estació de metro de Glòries. El conseller delegat de TMB, Xavier Flores, ha anunciat aquest dimarts que iniciaran una auditoria després de l'incident. El revestiment conflictiu que va provocar l'incendi i que només es trobava en aquest punt de la xarxa s'ha acabat de retirar completament. Tot i així, TMB vol fer una auditoria de tots els elements que hi ha dins del túnel per assegurar-ne la seguretat i que no hi torni a haver cap problema en un futur.
25: El que volem és fer una auditoria de tots els elements que podem tenir dins del túnel i que podem tenir situacions similars. Sabem que ells no són aquest revestiment, sabem que són resistents al foc, però volem constatar-lo.
0: D'aquesta manera, l'empresa vol prevenir cap altra incidència i assegurar-se que no es torni a produir un fet com aquest.
2: 3Cat Info.
0: Mort als 82 anys, el guitarrista flamenc José Antonio Carmona Carmona, més conegut com a Pepe Habichuela. Habichuela va compartir generació amb figures com Camarón de la Isla, Paco de Lucía i Enrique Morente, amb qui va col·laborar estretament durant dècades. Nascut a Granada, el 1944 pertanyia a una saga de guitarristes i està considerat una de les figures més influents del flamenc, un gènere que va contribuir a renovar i a provar a nous públics. Entre les personalitats que han expressat el seu condol hi ha el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que n'ha destacat la contribució al patrimoni cultural de l'Estat.
2: El temps.
0: Amb Néstor Gómez.
3: Aquest dimecres el temps es presenta una mica més estable i amb unes temperatures un pèl més baixes arreu del país, tret de la façana costanera. Un dimecres assolellat de cap a cap, amb xafogor intensa un dia més a la façana costanera, amb una nit d'aquestes de mal dormir, on les temperatures mínimes els hi costa baixar dels 25 o 26 graus en alguns trams de la costa i per sota dels 20 graus també els hi costa de baixar a punts de l'interior, especialment del Pla de Lleida. Tot això amb un ampli domini de el sol durant tot el matí i a la tarda s'espera que apareguin alguns núvols cap al massís dels Ports, també cap a les Garrigues de poca importància, i els núvols més desenvolupats es registraran a l'àrea del Pirineu i a la Catalunya Central. De precipitacions, poquetes, només les del Pirineu, restringides a aquesta àrea i preferentment al Pirineu Oriental, uns ruixats que seran de febles o puntualment moderats, res a veure amb les tempestes i tamborinades d'aquests darrers dies. I pel que fa a la calor, doncs avui afluixarà una miqueta a ponent, també a les Terres de l'Ebre, però serà intensa, amb xafogor intensa a la façana costanera, amb màximes que rondaran la xifra dels 32 a 34 graus.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: El diputat de Junts al Parlament, Isaac Pedrós, denuncia un agent de la Policia Nacional per obligar-lo a parlar en català i humiliar-lo per ser sec. Els fets van passar quan el dirigent i la seva dona van anar a renovar el DNI d'una filla seva a la comissaria de la Jonquera a finals de juliol. Segons el relat del parlamentari, no se'ls va aplicar la gratuïtat que els corresponia per ser família nombrosa i li van exigir en diverses ocasions que deixés de parlar català i li van demanar sense justificació que s'identifiqués. Pedrós ho va fer per error amb el carnet de diputat i assegura que la gent i altres membres del cos se'n van burlar. El juntaire, a més, va acabar denunciat per desobediència. Per tot plegat, Pedrós ha presentat una denúncia a la Fiscalia Provincial de Girona per, entre d'altres, discriminació, coaccions i un delicte contra la integritat moral. El Departament d'Educació ha adjudicat més de 86.500 places de formació professional de cara al curs que ve. Són 5.000 places més que l'any passat. Això ha comportat que s'hagi reduït substancialment la llista d'alumnes que es passaven bona part de l'estiu pendents d'una plaça, una de les polèmiques que ha arrossegat la conselleria en els darrers anys. Segons el departament, l'augment s'explica per la millora del procés de preinscripció. Tot i així, encara hi ha 13.000 estudiants que no han obtingut plaça per estudiar cicles formatius i s'hauran d'esperar al setembre. Dos de cada tres estudiants han aconseguit la plaça que havien demanat en primera opció. Els estudis més demanats són els de cures d'auxiliar d'infermeria i gestió administrativa, en el cas dels graus mitjans, i administració i finances i educació infantil, en el cas dels graus superiors. I nou retard en la posada en marxa del que serà el parc solar flotant més gran a Catalunya. S'ha construït en una bassa de rec del canal Segarra-Garrigues a Alfés, al Segrià. Les plaques estan ja enllestides, però encara no s'ha pogut posar en marxa perquè falten enllestir alguns tràmits. Una situació que els regants lamenten perquè encara no poden amortitzar la seva inversió. Lleida, Júlia Albacar.
8: La instal·lació de les plaques a la bassa fa dies que està acabada, però encara falta enllestir alguns tràmits per part de l'empresa promotora i, per tant, el parc no s'ha pogut posar en marxa. No és l'únic retard que ha patit aquesta instal·lació perquè l'any passat ja es va haver d'ajornar la seva construcció perquè coincidia amb el període de nidificació d'algunes espècies d'aus. El president del canal Segarra-Garrigues, Josep Maria Jové, lamenta aquest retard.
9: Sí, aquesta bassa han tingut tota la mala sort del món. Vull dir, fa dos anys ja van començar bé. Fa un any i mig ja podien estar produint. I per motiu d'un altre no tenim encara en marxa.
8: Jové també critica les dificultats de tramitació d'una opció, la dels panells flotants a l'aigua, que es plantegen justament com una alternativa d'energia renovable que no ocupa sòl agrari. El d'Alfés és el parc més gran, però el Segarra-Garrigues també ha previst instal·lar plaques solars a les bases d'Oliola, la Noguera i el Canó, al Segrià. Un projecte, el darrer, que també està aturat, però este cop per un error en la tramitació del titular de la instal·lació.
2: Trescat Info.
0: L'Ajuntament de Palamós, al Baix Empordà, ha presentat una denúncia a la policia local per la vandalització de les boies que fixen el límit d'accés dels vaixells recreatius. Coincident amb això, han acabat de reposar les balises que es van destrossar la setmana passada i es demana més vigilància als Mossos i als agents rurals. Palamós, Fèlix Martín.
7: Els Mossos responsabilitzen del sabotatge els mateixos navegants que rebutgen tenir la barca ancorada a una certa distància de la platja. Hi ha una investigació oberta i ara s'hi afegeix la denúncia que aquest dimarts ha presentat l'Ajuntament de Palamós. Les boies fixen el límit d'on es poden amarrar les embarcacions per evitar que envaeixin la zona de bany. L'alcaldessa de Palamós, Maria Puig, en declaracions a 3Cat Info, demana respecte als usuaris i, a la vegada, més controls.
10: Els diferents cossos que tenen competències marítimes, Mossos d'Esquadra i agents rurals, que posin accent en aquesta vigilància per, doncs, també ajudar-nos a preservar aquest propi sistema.
7: A més de les petites cales de Palamós, també van vandalitzar la setmana passada les boies de Mont-ras. Saltar-se al límit de les boies i arribar amb vaixell a primera línia de platja pot comportar sancions de fins a 3.000 euros.
0: L'espectacle Nix de Circ, que fins ara havia triomfat a Besalú i Rosa, s'afegeix una nova parada a la seva proposta sota les estrelles. És a Palamós, on farà 6 representacions. En total seran 15 funcions i comptarà amb els prestigiosos trapezistes Flying Caballero. Ens ho explica la Valèria Obrera.
11: Són el plat fort d'aquest any, la formació nord-americana especialitzada en trapezi volant, considerats una de les grans referències mundials i guardonats amb nombrosos premis del món del circ, també amb el prestigiós Festival de Monte Carlo. Aquest any, el Nits de Circ bat rècord de participants a la pista amb 29 artistes internacionals, entre d'altres malabaristes xilens, equilibristes austríacs i acròbates hongaresos. Genís Matabal Bosch és el director de Nits de Circ.
12: És un circ d'altíssima qualitat. Es munta un circ sencer, la seva grada, pista, l'orquestra, l'escenari, però sense la lona, el que permet efectes màgics, que és veure les atraccions aèries doncs, sota els estels.
11: Les funcions de 90 minuts es faran entre el 12 i el 30 d'agost.
0: I han vandalitzat el piano de cua del concurs Maria Canals, que ja ha instal·lat de manera permanent a la plaça Catalunya de Barcelona. En concret, li han tirat àcid i el macrisme interior s'ha fet malbé. A més, també n'han arrencat algunes tecles. El director del concurs Maria Canals, Jordi Vivancos, ha explicat a aquesta emissora que han identificat qui és l'autor de l'atac, que va passar fa uns 8 o 9 dies.
13: Va ser un senyor, pobre, no està gaire bé del cap, i va tirar àcid allà una tarda allà al teclat. Va ser com una cosa bastant poc habitual, no? I ara, per això, que ara ja fa uns dies que no, tenim moltíssima gent que ens diu, escolteu, que el piano no funciona, que, oh, que com ens agrada, però ara estem, ja hem comprat una altra vegada tot el mecanisme, el teclat i tot. Espero que qualsevol dia d'aquests ja el tornarem a tenir en marxa.
0: En principi no tenen la idea de denunciar-lo i la Guàrdia Urbana n'estarà pendent una temporada. Vivancos ha destacat la comunitat que s'ha creat a l'entorn d'aquest piano.
13: Hi ha un grup de WhatsApp, d'uns 150 persones que això del piano i que informen i van i queden i tot. Llavors vam optar per la tolerància zero. Vam tornar a pintar de negre i realment ara portàvem un any i mig perfecte. I vam dir, mira, hem superat la prova perquè pensàvem que l'hauríem de retirar. I més de pas a Catalunya, que és un punt calentet, i no, la nostra idea és mantenir-ho.
0: Aquest piano hi és des del març del 2024 i és el primer piano de cua solar i sostenible de tot l'estat, dissenyat especialment per a espais exteriors.
2: Esports.
0: Amb l'Oriol Corral.
14: Joan Laporta ha reaparegut aquest dimarts després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president del Barça ha estat present en la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Bisibu. Bisibu té 18 anys, arriba del Bruges per 8 milions i mig d'euros i ha signat per 5 temporades fins al 2031. Bisibu parla sobre la rebuda de l'equip.
26: Hansi, welcome me, very, very good.
22: El Hansi m'ha donat una gran benvinguda. Ja hem tingut algunes converses. Aquesta temporada em toca treballar fort i donar el màxim. Aquests primers dies els companys han estat molt amables, sobretot Rafinha i Christensen. Els hi estic molt agraït, donaré el màxim per aquest escut.
14: El club blaugrana, d'altra banda, ha fet oficial la cessió del porter Marc-André Ter Stegen a l'Ajax d'Amsterdam per una temporada.
2: 3Cat Info.
14: El Barça presentarà aquest dimecres dues noves incorporacions. Per l'equip femení de futbol, presentarà la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. El Barça ha pagat al voltant d'1,5 milió d'euros pel traspàs al Manchester City i es converteix, per tant, en el fitxatge més car de la història del femení blaugrana. Nicoli ha signat fins al 2030, ha arribat aquest dimarts a Barcelona i ha dit que fa realitat un somni.
15: Per sort, els somnis es fan realitat. He vingut a Barcelona a ser una més i a demostrar fins on pot arribar aquest equip. Estic molt contenta, tinc moltes ganes de demostrar que puc estar a un club com el Barça. Tinc ganes de connectar amb l'afició.
14: Nicoli és la quarta incorporació de les blaugranes. I d'altra banda, en bàsquet, el Barça presentarà el nou tècnic, Alexander Sekulić. Arriba aquest dimecres a Barcelona per ser presentat al Palau Blaugrana. Segons ha pogut saber 3CAT Info, els dos assistents que arriben amb el nou entrenador són el croat Jurica Susa i l'eslové Jernej Valentinčić. Un altre nom ja sabut de fa uns dies que s'incorpora a l'estaf és Marc Estany, provinent del Manresa. El Barça també ha anunciat que l'equip femení de futbol jugarà un partit amistós contra el Manchester City. Serà el dissabte 15 d'agost a les 5 de la tarda a Manchester. El davanter de l'Espanyol, Quique García, passarà aquest dimecres per quiròfan per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique García va ser substituït al minut 13 a l'amistós de dissabte contra el Middlesbrough per unes molèsties musculars i el club blanc i blau ha confirmat l'abast de la lesió.
2: 3CAT Info.
14: Iris Thió competeix aquest dimecres per la sisena medalla al Campionat d'Europa de Natació, que s'està fent a París. Ho farà a la final de la categoria d'equip acrobàtic. Iris Thió ha guanyat aquest dimarts dues medalles més al Campionat d'Europa. Al matí, l'or en solo tècnic, i a la tarda, la plata en equip tècnic, en què també hi eren les catalanes Txell Ferrer, Mireia Hernández i Lilú Lluís. Iris Thió, per tant, ja ha guanyat 5 medalles. Sentim les valoracions de la nedadora catalana després de l'or d'aquest dimarts.
16: Molt contenta, supercontenta d'aquesta medalla i també de com he nedat, perquè realment m'he sentit molt bé. Ara faltarà veure el vídeo, però així de primeres sensacions, els elements tècnics me'ls he notat bastant bé i també he connectat molt amb la música i he pogut ballar i disfrutar la coreografia.
14: Dimecres, com dèiem, Thió té l'opció de guanyar la sisena medalla a la final de la categoria d'equip acrobàtic. I la ciclista suïssa del Movistar, Marlen Reusser, ha guanyat la quarta etapa del Tour de França femení, una contrarrellotge individual de 21 quilòmetres en final a Dijon. La catalana Paula Blas hi ha acabat en 11a posició i continua amb el mallot blanc com a millor jove. A la general, Blasi escala fins a la 7a posició, a 1 minut i 12 segons de Reusser, que és la nova líder. Aquest dimecres es disputarà la 5a etapa de 140 quilòmetres i 8 ports, dos de segona categoria. Paula Blasi ha parlat de l'etapa de dimecres.
17: Sí, bueno, la verdad que ya se ha visto hoy, ¿no?, que algunas de las favoritas han perdido bastante tiempo hoy y otras que no éramos tan favoritas hemos ganado. Bueno, hay que ver con el equipo. Creo que sí, que mañana es un día también de correr en equipo porque la colocación será clave y vamos a ver qué... ¿Cómo se plantea desde el equipo?

0: Com esteu? Molt bon dimecres. Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. Un dia en què ens llevem amb 24 graus a Falset, 20 a Igualada i 22 graus a la Bisbal d'Empordà. La bona notícia del matí és que tenim desactivat l'alerta del pla per inundacions després que les anunciades tempestes d'ahir no van provocar danys. Avui, en principi, ens diuen que hauria de ser un dia una miqueta més estable. Gori Massip, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia, Freddy.
0: Serà així, més estable, o ruixat encara en tindrem algun?
1: Algun ruixat, però res a veure amb les grans tempestes d'ahir. Només es concentraran cap al Pirineu, Prepirineu i a la resta un dia de molt més sol. Algun interval de núvol baix cap a la costa i de nou aquesta calor si fa o no fa també igual que ahir. Moltes màximes entre els 30 i els 35 graus.
0: Doncs això serà el panorama per les pròximes hores. I la calor, l'aixafogó aquesta que deies, aquesta sí que no ens la traiem
1: aquesta
0: de sobre.
1: Aquesta no? Encara no. Avui puja una mica la temperatura a la costa, baixa una mica la humitat, però es compensa. I per tant, la sensació que tindrem nosaltres serà exactament la mateixa.
0: Gràcies, Gori. Una abraçada.
1: Fins ara.
0: Aquest és el panorama que ens espera per aquest dimecres. Una millora del temps que, també si ens fixem en les bones notícies, afavoreix l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, que continua actiu. Continua actiu, insistim, però avui sembla que els bombers ja podrien entrar a treballar amb dotacions terrestres per intentar perimetrar el foc. Recordem que és en una zona de complicat accés i que això ha dificultat les feines d'extinció en aquests últims dies, fins al punt que és un incendi raonablement petit en comparació amb els que hem vist aquest estiu, però continua actiu. Després de molts dies de feina, l'altra bona notícia de les últimes hores, els dos grans incendis dels últims dies, el de la Vall d'Uixó, al País Valencià, i el de la Serra Oest de Madrid, aquests ja s'han pogut donar per controlats. Ja feia dies que estaven d'alguna manera estabilitzats, però ara ja s'han pogut donar per controlats en aquestes últimes hores. Això pel que fa a les bones notícies, a les males notícies, a les pèssimes notícies, hem de mirar les Balears. Almenys 19 persones han mort intentant arribar a Mallorca en embarcació, en barca, a les últimes hores, però aquesta xifra podria augmentar perquè encara s'estan rescatant i s'estan buscant desapareguts d'aquest naufragi. El govern balear parla obertament de drama humanitari i assenyala el govern de Pedro Sánchez.
2: Estem tots sols. El govern d'Espanya no pot continuar igual. Ha d'actuar. Ha d'actuar amb origen, ha d'actuar en política exterior, ha d'actuar protegint les nostres fronteres, ha d'actuar activant frontets i el primer pas per actuar és no negar la realitat.
0: Era la presidenta balear, Marga Proens, reclamant, com sentíem, un pla migratori, un pla estatal migratori específic per les illes. Tot això mentre el govern espanyol continua tenint obert el front de Ceuta.
3: Apelo a la responsabilitat del conjunt de comunitats autònomes, por supuesto, también las gobernadas por el Partido Popular, para dar, bueno, pues atención, y el gobierno de España, lo importante es ese compromiso y ese acompañamiento con esta habilitación de esta partida extraordinaria.
0: El gran interrogant és què passarà, sobretot, amb els centenars de menors i adolescents que no han tornat al Marroc i que es calcula que podrien ser tranquil·lament un miler. Ara sentíem la ministra Elma Sainz, la ministra d'Inclusió, fent aquesta crida, però hi ha comunitats governades pel Partit Popular i Vox que ja han dit que no en volen acollir ni un d'aquests menors i Junts també ha reclamat que Catalunya quedi fora d'aquesta distribució. Avui a l'Àgora en parlarem amb aquesta qüestió i també ho abordarem amb l'arquitecte i professor Carlos Pérez Martín, que fa temps que treballa amb joves marroquins per saber com viuen la situació i bàsicament per què volen marxar del Marroc per buscar noves oportunitats. Tot això després de la reunió d'ahir entre els ministres d'Interior de la Unió Europea per parlar d'aquesta qüestió, una reunió que va acabar amb un cert consens, amb un to molt més baix del que hi havia, per exemple, a finals de la setmana passada, consens sobre endurir el control de fronteres, però algun retret es va poder escoltar en aquesta reunió.
4: We can't see a direct link at the moment between the regularization and the incidents in
0: Ceuta. És el comissari de migracions de la Unió Europea, l'eurocomissari, dient que, tot i que no veu un vincle directe entre la regularització i els fets a Ceuta, aquesta recent regularització que ha aprovat el govern espanyol diu no és una bona senyal. En fi, tornant a casa nostra, d'aquí pocs minuts us explicarem per què en 10 anys han crescut un 300% els casos d'agressió sexual analitzats pels forenses a Catalunya. Un 300%. De seguida ho expliquem. I per cert, que si heu d'agafar un avió, continua la vaga de treballadors del servei de terra de la companyia Ground Force a l'aeroport del Prat.
5: Anem als països bàltics. I havíem d'anar a Frankfurt i ara anem a... On anem? Ja no sé ni on anem.
0: De moment, ahir es van cancel·lar 20 vols. Adverteixen que el cap de setmana, que és quan hi ha més passatgers, encara es cancel·laran més vols. I després tenim tota la polèmica que estem recollint aquí al matí de Catalunya Ràdio al voltant del turisme de brossa. Aquest programa continua recollint queixes de veïns que veuen com els contenidors se'ls hi omplen d'escombraries de persones d'altres municipis. Sovint, perquè en aquests altres municipis s'hi aplica la recollida porta a porta, i això es fa en dies concrets, i en aquells dies o no hi són o no els hi va bé.
6: Jo soc del sud del Solsonès, i tots els municipis que donen al voltant a Solsona es troben que la gent que van de cap de setmana a Solsona, quan marxen, tiren la brossa als municipis veïns. És a dir, a Llobera, a Riner, a Olius i a Biosca.
0: Això és, així ens ho explicava la Núria, la bústia de queixes i denúncies del matí de Catalunya Ràdio, per cert, 636-36-06-09, 636-36-06-09. Ella esmentava el cas de Biosca. Aquí al matí de Catalunya Ràdio vam parlar amb l'alcalde.
7: Som 200 habitants a tot el municipi i tots els contenidors que tenim a peu de carretera, pues, el dimarts buiden, dimarts al matí, i el dimecres a la tarda ja estan plens de gent que ve de pas, no de la gent del nostre municipi. I molt, molt és gent que baixa del Solsonès. Sí, sí, la veritat és que hem fet algun canvi de contenidor, l'hem tret de peu de carretera i l'hem ficat un xic amagat, i la veritat és que aquest contenidor no s'omple ara.
0: Alerta amb això, eh? L'alcalde de Biosca ens deia que estan literalment amagant contenidors per evitar aquest turisme de brossa. En fi, tot això quan falta una setmana justa pel que s'espera que sigui un dels moments històrics més importants dels últims anys.
8: This is that moment that many folks have planned for, prepared for, hoped for. As we watch the cloud cover forecast closely, now
0: l'eclipsi, el famós eclipsi. Falta una setmana, dimecres que ve, 12 d'agost. S'espera una afluència de persones mai vista. I hi ha pobles del Priorat que, pel seu compte, ja han decidit tancar els accessos al Parc Natural de la Serra de Montsant. Avui, en temps de tertúlia, parlem amb Protecció Civil per saber quines seran les restriccions i com ens hem de moure. I encara alguna cosa més. De futbol?
9: City have a third. And that is a great illustration of why she's so good.
0: Caroline Nicoli, jugadora del Barça. El conjunt blaugrana ha superat per primera vegada la seva història la barrera del milió d'euros per fitxar la fins ara jugadora del Manchester City. I parlant de futbol femení... Avui s'estrena la quarta temporada de Ted Lasso, en què l'entrenador torna a Anglaterra per fer-se càrrec justament del nou equip femení del Richmond. I una coseta més, encara.

0: Els Love of Lesbian són el nou grup que s'ha anunciat de la festa musical de la Mercè, de la programació musical de la Mercè. Són el cap de cartell que faltava i, segons ha avançat el diari Ara, els Love of Lesbian, que recordem que estan a punt de fer una aturada, actuaran el 26 de setembre al Bocatell amb Al·lèrgiques al Polen, la Pegatina i Svetlana. Així comença aquest dimecres. Un molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a la hora del matí, Aitor Arriaga, Alicia Puig, Ignacio Rigau i Pere Rossinyol, però de moment... Marta Viana, Maria Fernández Noguera, Roser Parera, bon dia.
2: Bon dia.
3: Hola.
0: La qüestió dels menors.
2: El que més preocupa ara de la crisi de Ceuta és la situació dels centenars de menors i adolescents que no han tornat al Marroc.
4: Les comunitats del PP ja han avançat que no en volen cap i Junts també reclama que Catalunya en quedi fora. La ministra d'Inclusió, Elma Saiz, fa aquesta crida.
5: Apelo a la responsabilitat del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto, también las gobernadas por el Partido Popular, para dar, bueno, pues atención. Y el gobierno de España, lo importante es ese compromiso y ese acompañamiento con esta habilitación de esta partida extraordinaria.
6: La primera mesura finançada amb la partida de 25 milions és la posada en marxa de dos centres educatius com a espais d'atenció per a aquests menors.
0: 72.000.
2: Finalment, el govern espanyol ha elevat aquesta xifra als migrants que van entrar a Ceuta procedents del Marroc i assegura que ja n'han retornat 70.000.
4: Davant dels seus socis europeus, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha reivindicat la gestió que s'ha fet de l'entrada massiva.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
7: Grande Marlaska treu pit, diu que tots els estats membres han passat de les dures crítiques dels últims dies als elogis. Reconeixen, diu el ministre, la resposta eficaç del govern espanyol a la crisi de Ceuta.
8: No ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España.
7: Marlaska insisteix que no va haver cap avís previ del CNI ni de cap altre país sobre l'entrada massiva de migrants. Tot i evitar criticar el Marroc, el ministre ha desmentit la versió del govern a la UITA. Diu que ningú va advertir a Espanya que la sentència del Tribunal Suprem suposaria un efecte crida i provocaria una entrada d'aquesta magnitud. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Enduriment.
6: Al marge del suport expressat a Espanya pels ministres de l'Interior, la reunió ha acabat amb consensos sobre la necessitat d'endurir les polítiques de retorn dels migrants irregulars o la millora de la vigilància a les xarxes socials.
2: L'eurocomissari de Migració, Magnus Brunner, tanca files amb Madrid, tot i que s'ha mostrat crític amb la recent regularització de migrants.
9: We can't see it directly.
10: De moment no es veu un vincle directe entre la regularització i els incidents de Ceuta. Però sobre la regularització sempre dic que no és un bon senyal. Definitivament no. No és un bon senyal per la resta d'Europa.
0: 6,3 milions.
4: És el que ha pagat el govern del PP d'Isabel Díaz Ayuso per l'àtic del barri de Chamberí de Madrid per fer-lo servir, suposadament, com a oficines mentre es facin obres a la seu de la comunitat.
6: L'àtic es va comprar a través d'una immobiliària de luxe que s'ha endut un 3% de comissió per gestionar la compra d'aquest àtic de 485 metres quadrats.
2: Ho publica avui el diari El País, que ja va destapar l'adquisició d'aquest pis de luxe. Just un dia i mig després de revelar-ho, la Comunitat de Madrid en va anunciar la venda i la de 4 immobles més per ajudar en la reconstrucció de la Serra Oest de Madrid, arrasada pels incendis.
0: Rècord d'ocupats.
4: La regularització d'immigrants impulsada pel govern espanyol fa que hi hagi més ocupats que mai a Catalunya en un mes de juliol i consolida els 4 milions de persones afiliades a la Seguretat Social.
0: Bon, Roger Santaló.
11: La normalització ha fet que ara hi hagi 16.500 ocupats més que al juny. El secretari general de Pimec, Josep Ginesta, diu que mai s'hauria pogut arribar a aquesta xifra sense la regularització.
12: El creixement de la nostra activitat econòmica i la capacitat de que les nostres empreses puguin continuar creixent s'explica fonamentalment per aquesta regularització extraordinària i per l'aportació de valor que fan aquestes persones a la nostra economia i al nostre mercat de treball.
11: L'atur, però, també creix un 2,5% respecte al juny. L'augment trenca la davallada que l'atur acumulava des del març. Ara hi ha 315.000 persones a les llistes de parats, un creixement motivat també per la regularització de migrants. Roger Santaló, al matí de Catalunya Ràdio.
0: I ho dèiem abans, drama humanitari.
6: Almenys 19 persones han perdut la vida intentant arribar a Mallorca en pastera en les últimes hores. El nombre de morts encara podria augmentar, ja que hi ha una desena de desapareguts pel naufragi d'una de les embarcacions.
2: El govern balear ho considera així un drama humanitari i demana més recursos al govern espanyol.
0: Mar. Palma, Caterina Carmany.
3: De 7 persones de la mateixa embarcació van morir quan aquesta va anar a la deriva i només se'n van salvar 2. Una altra barca es va perdre prop de Cabrera i anaven una trentena de persones, 2 com a mínim han mort, 14 els han rescatat i la resta estan desaparegudes. La presidenta Balear en responsabilitza Pedro Sánchez.
13: Estem tots sols. El govern d'Espanya no pot continuar igual. Ha d'actuar. Ha d'actuar amb origen, ha d'actuar en política exterior, ha d'actuar protegint les nostres fronteres, ha d'actuar activant frontets i el primer pas per actuar és no negar la realitat.
3: En el que portem d'any han arribat 4.000 persones immigrades a les Balears. Des de Palma, Caterina Carmany Jaume, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Un minut i arribarem a 7:15. Al Matí de Catalunya Ràdio també parlem, atenció amb això, safari humà.
4: A Ucraïna, les autoritats denuncien com un crim de guerra l'últim episodi del que es coneix com a safari humà. A Kherson, un dron rus va atacar deliberadament un ciutadà indefens.
0: Moscou, Cristina Solies.
14: El Yuri, un venedor de fruita i verdura de 52 anys, va intentar protegir-se de l'aparell darrere de la seva furgoneta, però el pilot rus s'hi va braonar. Després de sobreviure a l'explosió, explicava des de l'hospital que havia mirat de convèncer l'operador que era un civil.
15: La meva dona ha fugit i el dron ha començat a fer voltes sobre el cotxe. Li he ensenyat que tenia verdures, però se m'ha tirat al damunt i llavors jo he corregut i el dron ha colpejat el cotxe.
14: Zelensky denuncia que l'exèrcit rus cada dia assassina veïns de Kherson. Mentrestant, els atacs de llarga distància han convertit aquest estiu en el més sagnant per la població a tots dos bàndols. Des de principis de juny han mort més de 700 civils a Ucraïna i més de 300 a Rússia. Des de Moscou, Cristina Solies, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Qüestió d'hores.
6: Donald Trump assegura que aviat hi haurà un acord amb l'Iran per reobrir l'estret i amenaça el govern persa que, si no és així, s'exposa a un atac devastador.
16: En una entrevista a la cadena Fox News, el president dels Estats Units ha afirmat que les converses amb Teheran avancen positivament i que hi ha opcions, diu, d'arribar a un acord en les pròximes hores.
17: L'estret s'obrirà ben aviat o bé rebran un atac molt dur i aleshores l'estret quedarà obert. Estàvem a punt de llançar un atac enorme, el més gran des de la Segona Guerra Mundial. Llavors em van trucar i em van dir molt educadament, si us plau, podem parlar? Podem parlar? Sí, podem parlar. Acabem-ho d'una vegada. Let's get it
4: done. Segons el portal Axios, s'està negociant un pacte provisional de 60 dies per restablir el trànsit marítim entre l'Iran i Oman, amb corredors diferenciats per als vaixells d'entrada i de sortida. Tot i això, la tensió continua a la zona i la situació a l'estret sembla lluny de normalitzar-se.
0: Farà canvis.
6: El govern assumeix que haurà de reformar la llei per limitar la compra especulativa d'habitatge. Això després que el Consell de Garanties Estatutàries ha donat la raó a Junts i al PP i ha resolt que la llei és inconstitucional.
0: Àlex Giral Robert.
18: Malgrat que l'òrgan consultiu considera que la norma vulnera els drets a la propietat i la llibertat d'empresa, l'executiu de Salvador Illa no la dona per perduda. Insisteixen que cal restringir l'adquisició d'immobles amb l'únic objectiu de fer diners i que buscaran les mesures legals per fer-ho. El govern va pactar el text amb el seu impulsor, els comuns, que han lamentat l'informe del Consell de Garanties, Susana Segovia.
19: No és una limitació de la propietat privada, però en tot cas estudiarem el dictamen a fons.
18: I Esquerra creu que cal replantejar la proposta. A l'altra cara de la moneda, Salvador Vergés de Junts ha celebrat el dictamen.
20: El govern socialista ha de deixar d'aplicar ja les receptes fracassades dels comuns.
18: I la popular Lorena Roldán ha avisat.
21: Que no desobeeixi aquest dictamen. I si ho fa, anirem al Tribunal Constitucional.
18: Àlex Giral Robert, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Àudio filtrat.
16: Marc Puigtió, candidat d'Esquerra Republicana a l'alcaldia de Girona a les eleccions municipals de l'any que ve, s'ha vist obligat a demanar disculpes pel contingut d'un àudio filtrat a les xarxes on expressa la seva intenció de fer fora tots els dirigents del partit a la ciutat per prendre el control de l'organització.
4: El candidat li fa aquesta confidència a un conegut instagramer gironí vinculat a l'extrema dreta

0: Passen 3 minuts d'un quart de 8. En surt.
1: Aquesta nit, a la Fira de la Festa Major de Tona, dues nenes de 12 i 14 anys han quedat ferides greus per una fallada mecànica en una de les atraccions.
2: Les nenes les han traslladat a l'Hospital de Vic amb algunes fractures, però no estem per la seva vida. Hi ha també 6 o 7 persones més que han hagut de ser ateses per contusions lleus. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio l'alcaldessa de Tona, Judit Serrà.
3: Se les ha revisat in situ i els serveis mèdics han dit que havien d'anar a l'hospital per més proves i per probablement alguna fractura de fèmur o de més.
4: L'atracció ha quedat presentada a l'espera que els pèrits l'analitzin amb detall, mentre que la resta de les atraccions s'han clausurat poc després de l'incident.
0: Un 300%.
1: És el que han augmentat en els darrers 10 anys els casos d'agressions sexuals que analitza el laboratori de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.
2: A més, els nous equips els permeten detectar noves substàncies que s'utilitzen per cometre agressions amb submissió química.
0: Més detalls, Cristian Roldán.
5: Més del 20% de les agressions sexuals que analitza aquest laboratori estan relacionades amb la submissió química. Tot i que l'alcohol, el cànnabis i la cocaïna continuen sent les drogues més freqüents, darrerament s'han detectat noves substàncies psicoactives. Es poden identificar gràcies a una tecnologia pionera a tot l'estat que està a ple rendiment a Catalunya des de fa tan sols un any. Geli Gallego és la cap del laboratori de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.
6: Van apareixent noves substàncies, el que anomenem noves drogues psicoactives, que doncs, venen acompanyades de problemes toxicològics doncs, perquè són desconegudes, són difícils de detectar i moltes vegades són actives a concentracions molt petites.
5: Durant el 2025, el laboratori va rebre i analitzar mostres vinculades a prop de 1.400 casos d'agressió sexual. Cristian Roldán, Tomàs Palmatí, de Catalunya Ràdio.
0: Segon dia de vaga.
7: Del servei de terra de Grandfors a l'aeroport del Prat, que es queixa de la falta de personal. En la jornada d'ahir hi va haver una vintena de vols cancel·lats i problemes amb les maletes.
1: Els sindicats adverteixen que la situació podria ser encara més complicada el cap de setmana quan hi ha previst més moviment de passatgers. Grandfors dona servei a companyies com Air Europa, Lufthansa, Air France, KLM o Qatar Airways.
0: Sense documentació.
2: Consum no té constància que l'agència de viatges acusada de presumpte frau presentés la declaració necessària per fer la seva activitat, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio. El document acredita si l'empresa té o no una assegurança i permet que se li facin controls ordinaris.
0: Girona, Maria Rovira.
8: Els afectats podrien ser més de 200 i se n'han detectat també fora de Catalunya. Entre els perjudicats hi ha casos de persones que van contractar el viatge i que es van adonar del frau quan havien començat les vacances i no tenien els bitllets per marxar. Un dels casos és el d'un client que havia contractat un viatge a Euro Disney, tal com ens explicava el seu advocat, Jonathan Muela.
9: La dona era com que insistia molt que feia el pagament molt ràpid perquè l'oferta era com molt volàtil. I una vegada que es va pagar era com que tampoc volien donar cap rebut i quan va sortir tot el tema dels grups de WhatsApp per diferent gent que també s'havia trobat afectades, quan es posava en contacte directament amb ella, no agafa el telèfon i després l'únic que surt és el marit dient que no tenia els calés per pagar en aquell moment.
8: La propietària va enviar ahir un comunicat als afectats en què diu que uns problemes d'accés als turoperadors li impedeixen continuar prestant els serveis. Afegia que vol afrontar la situació i que treballa per gestionar el retorn dels diners. Des de Girona, Maria Rovira, Palmatí de Catalunya Ràdio.
0: Segueix actiu.
7: L'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça, tot i que evoluciona favorablement.
0: Sanet, Joaquim Albalaté.
10: Avui es podrien incorporar dotacions terrestres dels bombers que fins ara no havien pogut actuar per la complexitat del terreny. Serà el primer pas per perimetrar el foc, que tot i això continuarà actiu uns dies més. El foc ha cremat unes 109 hectàrees de bosc, 36 de les quals a la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Des d'ahir no hi ha fronts actius, el foc no avança i les tasques dels bombers se centren a remullar els punts calents on hi ha més densitat de vegetació. Des de Sanet, Joaquim Albalaté, Palmatí de Catalunya Ràdio.
0: Controlat.
1: L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià, que va començar fa 11 dies i ha cremat més de 9.500 hectàrees.
2: Els bombers també han pogut controlar l'incendi de la Serra Oest de Madrid, que es va originar el 24 de juliol i que es va unir al d'Àvila, que continua actiu. Ha cremat unes 77.000 hectàrees.
0: Menys pastures.
7: Unió de Pagesos alerta que la calor i les altes temperatures d'aquest estiu han reduït a la meitat les àrees de pastura de muntanya al Pirineu.
0: Juli Albacar.
11: La sequera d'aquest estiu al Pirineu ha fet que no hi cresqui prou herba perquè els ramats hi puguin pasturar i els animals, quan han pujat a les muntanyes, han trobat els prats secs amb poc menjar. Joan Guitart és coordinador de les comarques de muntanya d'Unió de Pagesos.
12: Amb el fred la herba no va créixer i ara, quan el bestiar ha pujat a la muntanya, doncs ens hem trobat que les muntanyes estan seques perquè quan hem arribat a les muntanyes ha deixat de ploure.
11: La falta de pastures ha fet que molts ramats hagin hagut de marxar gairebé un mes abans del que és habitual i s'ha hagut de deslletar els vedells per poder garantir el benestar de les mares per la falta de menjar. Una situació que Guitart assegura que comportarà pèrdues i per això reclamen compensacions al Departament d'Agricultura. Des de Lleida, Júlia Albacar.

0: Per al matí de Catalunya Ràdio.
1: Sobre això de la reducció de les pastures, és destacable que ja ens ho va avançar aquí al matí de Catalunya Ràdio el Sergio Vicente, que és investigador de l'Institut Perinenc d'Ecologia, del CSIC, i que va participar al panell de Nacions Unides sobre el canvi climàtic.
2: Los tres últimos meses han sido muy, muy secos. Ya se están empezando a ver impactos, por ejemplo, en la disponibilidad de pastos en zonas de montaña, porque dependen de esas condiciones así, a escala más corta, de lluvias a un plazo más corto, y además, pues bueno, pues con estas temperaturas es obvio que se están produciendo unas tasas de evaporación enormes.
1: Cas urna funerària.
3: L'urna funerària que va aparèixer en una taquilla d'un supermercat de Benidorm a la Marina Baixa ja ha tornat a la família del difunt i no se l'havien oblidat a la taquilla. Es veu que l'havien deixat allà perquè creien que estaria més segura que a casa.
1: Déu-n'hi-do, Alba Barbosa.
4: La policia de Benidorm ha pogut identificar els familiars després de la crida que van fer a les xarxes per intentar localitzar-los, però la família ja sabia que tenia l'urna al supermercat. No se l'havien oblidat, com s'imaginava la policia, sinó que l'havien deixat allà perquè creien que estaria més ben resguardada que a casa, on estan fent reformes. Va ser l'encarregada del supermercat qui va donar l'alerta a la policia quan, dilluns al matí, revisant les taquilles de l'establiment, es va trobar l'urna. Des de València, Alba Barbosa, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies, Alba. Hem arribat a les 7:24. Anem als esports. Pau Dax, com estàs? Molt bon dia.
5: Molt bon dia.
1: Comencem amb presentacions a Can Barça.
5: Sí, ahir Joan Laporta va reaparèixer després d'uns dies hospitalitzat per una arrítmia i va presentar l'extrem belga Jesse Bisibu. L'últim fitxatge blaugrana, l'extrem belga de 18 anys, arriba del Bruges per 8 milions i mig d'euros i està content amb la rebuda dels companys i l'entrenador.
6: Hansi, welcome me, very, very good.
7: El Hansi m'ha donat una gran benvinguda. Ja hem tingut algunes converses. Aquesta temporada em toca treballar fort i donar el màxim. Aquests primers dies els companys han estat molt amables, sobretot Rafinha i Christensen. Els hi estic molt agraït, donaré el màxim per aquest escut.
5: I avui el club blaugrana presentarà l'últim fitxatge del femení de futbol, la brasilera Caroline Nicoli. És el fitxatge més car del femení després de pagar al voltant d'un milió i mig d'euros al Manchester United, al Manchester City, volem dir. Fins ara les incorporacions més cares havien estat les d'Eva Payor i Kika Nazaret, cadascuna per mig milió d'euros. Nicoli signa fins al 2030 i és la quarta incorporació culer aquest estiu. En bàsquet, el Barça també presenta avui el seu nou entrenador, Alexander Sekulić.
1: I atenció perquè passa pel quiròfan.
5: El davanter de l'Espanyol, Quique García, i ho fa avui mateix per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. García va ser substituït a l'amistós de dissabte contra el Middlesbrough per unes molèsties musculars i el club blanc i blau ha confirmat l'abast de la lesió sense concretar quant temps estarà de baixa.
1: Ens falten 5 minutets per arribar a 8:15. Pot caure la sisena.
5: Iris Tió té opcions de guanyar la seva sisena medalla en natació artística als Campionats Europeus Aquàtics de París. Avui a les 4 de la tarda disputarà la final de la rutina acrobàtica per equips juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Txell Ferrer i Mireia Hernández. Tió va guanyar ahir 2 medalls més. Al matí l'or en solo tècnic i a la tarda la plata en equip tècnic, també fent equip amb Ferrer, Hernández i Lluís. Fins avui, doncs, el botí d'Iris Tió a París és una medalla d'or, 3 de plata i una de bronze.
8: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
9: Perdona, tindries lloc per dos?
10: Sí, mireu, és que només em queda una tauleta al sol a la terrassa.
9: No pateixi. Podem dinar pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i avall? Que el sorteig és a tocar.
11: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
14: 3, 17, 30, 35... 43, 1 i 12.
13: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
15: Catalunya Ràdio.
16: Som 3CAT.
17: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: I per arribar a 8:15, un dels protagonistes del curs amb el Jovany i companyia.
18: Happy birthday to Trump.
19: Qué vergüenza.
0: Tenim amb nosaltres Maria Jesús Montero, que és la vicepresidenta del govern espanyol. Bon dia, com està, vicepresidenta?
18: Bueno, pues la mar de bien y la mar de tranquila, diga lo que diga el porculero del tranc, fíjate tú.
0: O sigui que no tenen la més mínima intenció, ministra, de modificar la seva postura, eh? Segueixen plantant cara...
18: Però modificar la postura de què, mi
0: alma? El tío Sam.
18: Nosotros no iremos a la guerra con esa especie de animal que parece una morsa que acaba de comerse una bolsa de ganchito.
0: Una imatge molt gràfica, si m'ho permets.
18: Ya nos puede aplicar aranceles o aranzoles o lo que le dé la gana, que a nosotros se nos ha perdido nada.
0: Qué arte tiene, ministra.
19: Això queda clar, però escolti'm, això pot tenir conseqüències econòmiques pel sector del vi, per exemple, pel sector de l'oli, que exporten molt als Estats Units. S'ha de cuidar tot això.
18: Vale, pues más para nosotros.
0: No, más para nosotros no. Això no va així. Consellera, és una cosa...
18: Ministra.
0: Ai, ministra, perdó. Tinc una mica de liu.
18: Consellera, jo no, eh?
0: No, sisplau.
19: Era una manera de rebaixar-la, eh?
0: Perdoni.
18: Lo único que tenemos que hacer es consumir nosotros el vino y el aceite que le vendemos a ellos y así desactivamos el tranc. Y ya está.
19: És molt complicat. Ara no ens podem posar a consumir vi i oli per sobre les nostres possibilitats.
18: No puede entonces irse a la guerra contra lo ayatolá. Una de dos. Ya. Todo no puede ser, chiquillo.
0: Sí, té una mica de raó, la senyora Maria.
18: Abrim un vinito para celebrarlo.
0: Venga.
18: Y así empezamos a compensar
0: ya. Un rebujito, va.
19: Abro el vinito.
18: Venga, ¿dónde está el vinito?
0: Vostè vagi bevent, que hem de parlar de més temes, em sembla.
19: Sí, vol saber més temes, Joel.
20: La voluntat del gobierno de España es siempre mantener nuestra soberanía nacional, así como la paz mundial, la estabilidad y el respeto a la Carta...
19: De les és el ministre. Tenim nosaltres el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez. Ministre, bon dia.
20: Buenos días. Restar tensión a la situación que vivimos.
0: D'acord, ministre Álvarez, si em permet, aquí darrere, per Catalunya Ràdio.
20: Sí, que m'he ajustat les gafes tan pequeñitas, que tinc unes gafes minúscules.
0: Sí, però els ulls, en canvi, els tenen... Hi ha un viatge entre les ulleres, són petites, i els ulls, que són molt grans.
19: Quin traje més maco que porta.
0: Senyor Álvarez, li anava a preguntar, sisplau, com gestionar vostès l'amenaça de Trump al govern espanyol? És una amenaça molt greu. És un bloqueig, pràcticament, el que proposa aquest senyor.
20: Sí. Y ante todo, con máximo respeto al Tratado de las Naciones Unidas y al derecho internacional, así como al acuerdo con los demás.
1: Així arribem a 7:45.

0: Un dia més comencem el matí mirant a Ceuta. Un cop rebaixada, com a mínim de portes en fora, la tensió entre els socis europeus per la crisi de la ciutat, ara el punt de màxima tensió és la situació dels centenars de menors i adolescents que no han tornat al Marroc. Segons els propis càlculs del govern espanyol, podrien ser un miler, per bé que des de Ceuta diuen que són més. Les comunitats del PP ja han avançat que quan toqui repartir-los en altres autonomies no en volen, i Junts també reclama que Catalunya en quedi fora. La ministra d'Inclusió és Elma Saiz.
1: Apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto, también las gobernadas por el Partido Popular, para dar, bueno, pues atención. Y el Gobierno de España, lo importante es ese compromiso y ese acompañamiento con esta habilitación de esta partida extraordinaria.
0: Tot això coincideix amb la mort de 19 immigrants quan intentaven arribar a les Illes Balears amb una embarcació. Encara n'hi ha una desena més de desapareguts després d'aquest naufragi i que es continuen buscant. El govern balear ho qualifica de drama humanitari i assenyala com a responsable el govern espanyol. I aquí hem d'emparar d'un ensurt. Aquesta nit, a Tona, a Osona, a la Festa Major, dues nenes han quedat ferides greus en un accident en una atracció de fira. Ho explicava l'alcaldessa Judit Cerdà a Catalunya Ràdio.
2: Se les ha revisat in situ i els serveis mèdics han dit que havien d'anar a l'hospital per més proves i per probablement alguna fractura de fèmur o de més.
0: Ja sabem, per cert, a banda d'aquest ensurt a Tona, quant va costar el polèmic àtic que la Comunitat de Madrid va comprar per Isabel Díaz Ayuso. 6,3 milions d'euros, segons avança avui el diari El País, que detalla que l'operació va incloure una comissió del 3% per la immobiliària de luxe que ho va gestionar i que, a més, es va triar una via que, d'alguna manera, era alguna de les menys transparents. Repassem ara la informació esportiva, Pau Dax.
3: Joan Laporta va reapareixer ahir en la presentació de l'últim fitxatge blaugrana, Jesse Bisibu, després de superar una arrítmia, i el Barça presenta avui el fitxatge més car fins ara del femení, la davantera brasilera Kerolim Nicoli, i també l'entrenador del bàsquet Alexander Sekulic. Iris Tió pot aconseguir avui la seva sisena medalla en natació artística als Campionats Aquàtics Europeus de París, en la final de la rutina acrobàtica per equips.
0: I ens falta el temps per les pròximes hores. Gori Massip, com estàs? Bon dia.
4: Bon dia. Doncs el temps d'aquest dimecres es presenta una mica més estable. Encara repetirem alguns ruixats de tarda, però amb menys extensió. Es concentraran cap al Pirineu i Prepirineu, bàsicament, i a la resta un dia de més sol, amb algun núvol baix costaner cap a la costa i encara una mica de calitja, mala visibilitat, presència encara d'una mica de pols en suspensió. Tot plegat amb calor, amb xafogor, màximes entre els 30 i els 35 graus i potser cap al Pla de Lleida es puguin arribar als 37.
0: Fem un cop d'ull a la mobilitat a aquesta hora. Maria Fernández Noguera, què ens expliques? Bon dia.
5: És un matí relativament tranquil al transport públic, això sí, amb els retards habituals a Rodalies. Per exemple, els 10 minuts de demora en el tren de l'R15 que ha sortit de Reus i que va cap a Barcelona, i els 15 minuts de retard en l'Avant Express que va de Tortosa a Barcelona. També el tren de l'R14 que va de la Plana Picamoixons cap a Barcelona Sants circula amb una demora de 20 minuts.
0: Gràcies, Maria. I ens falten les carreteres. Marilu García, bon dia.
6: Bon dia. Doncs també amb poques retencions n'hi ha a l'AP7 a Bellaterra en direcció Barcelona-Tarragona, la Ronda Adal entre Roquetes i la Vall d'Hebron direcció Llobregat, i a Vallcarca direcció Besòs per les obres que tallen un carril per sentit, i la Ronda Litoral congestionada de Fòrum a la Barceloneta.
0: Gràcies, Marilu. Fins ara.
6: Fins ara.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta, amb el Contada, Aitona Arriaga, Alicia Puig, Ignacio Rigau i Pere Rossinyol. Però, de moment... Com sempre, a aquesta hora fem un cop d'ull als diaris i comencem per les portades i opinions més destacades amb el Pau Martrolí i el Marc Presseguer. Com esteu? Molt bon dia.
7: Bon dia.
8: Bon dia.
0: Els desafiaments migratoris i el rècord d'altes a la Seguretat Social marquen les portades dels diaris.
8: L'Ara destaca el suport d'Europa a la reacció del govern espanyol, tot i que subratlla que els socis continuen reticents amb la regularització massiva de migrants.
9: El Mundo, de la seva banda, es fixa en el paper de Marlaska. Diu que va anar tard a l'hora de posar la barrera flotant i que s'ha intentat salvar assenyalant el CNI. En aquesta línia, el diari assegura que la reunió de ministres no eximeix el govern d'assumir responsabilitats.
8: I Ayuso és protagonista a la portada del País. El diari informa que el seu govern va pagar 6,3 milions d'euros per l'àtic de Chamberí i que la comissió per la immobiliària que la va gestionar va ser del 3%, 189.000 euros.
9: I l'ABC, que continua fent el seguiment del cas Plus Ultra. L'editorial assegura que el focus del rescat de l'aerolínia no s'ha de centrar només en Zapatero, sinó també en María Jesús Montero.
8: El rècord històric d'altes de la Seguretat Social per la regularització extraordinària de Santa de migrants també té molta presència als diaris.
9: La Vanguardia, en el seu editorial, diu que l'èxit de les dades no pot amagar el veritable repte del mercat laboral espanyol: reduir un nivell d'atur que continua duplicant la mitjana europea. La xifra de parats a Espanya és de 2,3 milions de persones.
8: El periòdico, en canvi, dedica l'editorial a l'altra notícia econòmica del dia, el màxim històric de l'IBEX 35, que s'ha enfilat per primera vegada sobre els 20.000 punts.
9: El diari diu que l'exuberància defineix el moment financer actual. Tot i això, veu un context més racional que altres períodes d'abundància que han esclatat en forma de bombolla.
0: I fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Creu. Sílvia, com estàs? Bon dia.
7: Bon dia.
0: A veure, Morrissey es postula per representar Espanya a Eurovisió.
7: Doncs sí, l'exlíder de Smiths, el britànic Stephen Patrick Morrissey, és notícia als últims temps per cancel·lar concerts.
0: Sí, però és veritat,
7: en un que sí que va fer, i més per motius així una mica... Bé.
0: Sí, una mica sí. No pot venir perquè... Sí.
7: Hi ha massa soroll a les falles.
0: Exacte.
7: Bé, doncs, amb un que sí que va fer fa poc a Madrid, va anunciar que s'oferia a representar Espanya a Eurovisió i que ja sabia amb quina cançó ho faria. Una titulada The Bullfighter Dies, o sigui, el torero mort. I la va interpretar acompanyada d'una projecció d'imatges escabroses i sangonoses d'agafades de toreros. Morrissey va aprofitar l'avinentesa per explicar que ha enviat una carta a Pedro Sánchez, que només li faltava això, per demanar-li que acabi amb la barbàrie de la tauromàquia. Ho recullen mitjans com El Espanyol o CNU TV.
0: En fi, salta nu del pont de Brooklyn amb una motxilla com a paracaigudes.
7: I, amb la sorpresa de tothom qui ho gravava, sobreviu, perquè no va saltar des del pont pròpiament, sinó des de dalt d'una de les torres, 85 metres de caiguda lliure. L'home de 44 anys va escalar la torre, es va despullar, va desplegar la bandera del seu país, el Kazakhstan, i es va llançar a l'East River fent servir la seva motxilla de repartidor com a paracaigudes. Un cop rescatat i ja fora de l'hospital, s'ha trobat amb càrrecs penals per imprudència temerària, exhibicionisme públic, violació de domicili, alteració de l'ordre públic i realització de grafits. Ho llegim a El Mundo.
0: Una nova bretxa separa la humanitat i és, atenció, la bretxa orgàsmica.
7: Sí, ja sabem que és la bretxa digital o la bretxa salarial i ara arriba la bretxa orgàsmica, segons la qual les dones tenen fins a un 30% menys d'orgasmes que els homes. L'ha descrit aquesta bretxa i constatat en un estudi recent la psicòloga i terapeuta sexual i professora emèrita de la Universitat de Florida, Lori Mintz. Segons aquesta experta, la causa principal d'aquesta bretxa orgàsmica, d'aquesta desigualtat en la solidaritat del clímax en les relacions heterosexuals és un mite. La mentida número 1 que s'explica a les dones sobre el sexe. Vols saber quin és?
0: Sí, sempre.
7: Que es pot assolir l'orgasme només amb la penetració. Mira. Ho explica el 324.
0: Vam parlar l'altre dia amb la Mireia Muñoz, això. Avui hi tornem a parlar, per cert, amb la Mireia, amb el consultori no només sexual, sinó sobre relacions. Avui parlàvem amb la Mireia a partir de 11:15 i l'altre dia repassàvem això, aquesta qüestió de l'orgasme. 8:15. Per què rieu? Ara veig que tothom al control està rient i mirant-me. Que esteu nerviosos o alguna cosa? En fi, va, aquesta hora us expliquem els destacats en internacional i economia amb la Marta Viana i el Miquel Muñoz.
10: La premsa europea es fa ressò de la reunió d'ahir entre els ministres d'Interior de la Unió Europea arran de la crisi de Ceuta. Els diaris italians, per exemple, ho porten tots dos en portada. El Corriere della Sera parla també de la divisió sobre els centres africans que ha proposat Itàlia, mentre que la República parla que el govern italià, tot i està decebut, ha moderat les seves discussions a Madrid. A The Guardian hi trobem un reportatge d'investigació sobre els gegants petroliers. Expliquen que 8 de les companyies petrolieres més grans van acumular beneficis de més de 90.000 milions de dòlars en només 3 mesos. Darrere d'això hi ha dues raons. El conflicte de l'Iran, que va fer pujar els preus de l'energia, i la crisi climàtica, que va causar onades de calor mortals. I atenció també al reportatge que dedica el New York Times sobre el banc més antic del món. Es tracta del Banc de Siena, Itàlia, fundat el 1492. Ha sobreviscut a totes les guerres mundials i regionals, també als Medici, però ara es veu amenaçat per una oferta de fusió d'un banc de Milà.
11: I dues notícies destacades als diaris econòmics. La primera és el rècord de l'IBEX 35, que supera per primera vegada els 20.000 punts. Ho fa acompanyat d'altres borses europees que també registren màxims. Els diaris ho atribueixen a les expectatives que es rebaixi la tensió geopolítica entre els Estats Units i l'Iran. I precisament als Estats Units, SpaceX, l'empresa d'Elon Musk, ha presentat els seus resultats després de protagonitzar la sortida a borsa més gran de la història. Els seus ingressos han crescut un 92%, tot i que les seves accions han perdut més de la meitat del seu valor des del seu debut a borsa. Demà serà un dia clau per a l'empresa de Musk, perquè s'alliberaran més de 900 milions d'accions al mercat. I acabem amb una dada sobre Catalunya, on Economia explica que s'ha reduït la bretxa de gènere en la temporalitat dels contractes. Fa 2 anys, les dones assalariades amb contractes temporals eren el 14,6% del total de les treballadores, un percentatge que ha baixat fins al 12,5%. On es manté la bretxa de gènere és en la parcialitat. Una de cada 5 treballadores té un contracte parcial, mentre que pels homes és un de cada 10.
0: Ens falta per arribar a 8:15. Anem a la premsa esportiva amb el Pau Dax. Pau, bon dia de nou.
12: Bon dia.

0: Ferran Torres segurament no deu diners a la colerada, però hi ha qui li passa comptes pels gols que no va marcar durant els dos mesos més decisius d'aquesta última temporada. I què passarà amb el seu futur, ara que ell mateix l'ha deixat ben obert? A l'Esport llegim avui un article d'opinió de Joan Vehils on recorre el manual d'instruccions de Johan Cruyff per aquests casos. Si un jugador dubtava de voler ser al Barça, diu Vehils, la solució de Cruyff era tan senzilla com contundent, que marxés. Qui sap si Ferran Torres se sent una mica més important, com canta la Ludwig Band, i acaba anant al PSG, qui ja ho va fer fa 5 anys, és Leo Messi, i avui el diari Ara repassa la intrahistòria de les últimes hores de l'argentí a Camp Barça, amb el testimoni anònim d'un treballador que diu que aquell dia estava tot preparat per dir que Messi renovava, fins que el director de comunicació del Barça va trucar per dir que no hi havia acord i que el jugador marxava. I avui, madame important, amb tots els mèrits, és Ona Tió. A l'Esportiu li fan els honors titulant Bany d'or i de plata, i destaquen que la barcelonina va superar per menys de 3 dècimes la bielorussa Kandoshka en la final de solo tècnic. Acabem amb el periòdico, que treu una notícia amb la trobada de Marc Solés, pilot de categories petites de moto de només 9 anys, amb Marc Márquez. El de Cervera li va recomanar que, quan agafi un revolt, pugi una miqueta al piano per traçar molt millor. Només esperem que també li donés algun consell per evitar les patacades i no trencar-se tants ossos com ell.
1: I ens falta la premsa del cor amb el Carlos Sant Andrés. Carlos, bon dia.
2: Bon dia. Si alguna cosa hem après és que dels cossos aliens no se n'ha de parlar, però de la poca coherència de les persones, sí. La influencer i protagonista de realities, Georgina Rodríguez, ha explotat a les xarxes després de rebre comentaris negatius sobre el seu cos. El context, les vacances i les típiques imatges en banyador que aquestes estrelles ens comparteixen habitualment. El problema arriba quan Georgina intenta justificar-se. Ella, que gran part dels seus ingressos venen de l'opinió que genera les xarxes, afirma, dos punts, que el valor d'una persona no pot dependre d'un físic ni de l'opinió de desconeguts. Valenta com a poques en aquesta defensa de la llibertat dels cossos, continua dient, em preocupa que ara em titllin de grassa perquè he vist de la meva imatge. I per les postres arriba quan diu, el meu veritable èxit mai ha estat encaixar en un estàndard que ningú sap qui va inventar. Ah, no? Llavors, quin ha estat el veritable èxit de Georgina? La veritat és que no ho sabem, però argumentar que tothom pot ser viure com vol, fora o dins els cànons, ja veiem que no.
1: 3 minuts i arribarem a 3 quarts.
3: Catalunya Ràdio.
4: Fa 121 anys de l'últim eclipsi solar total a Catalunya. Ara, per fi n'arriba un altre. I aquest és l'eclipsi de la teva vida. Perquè el següent no passarà fins d'aquí uns 150 anys. Especial eclipsi solar total a Catalunya. A TV3, a Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT, dimecres 12 d'agost.
5: El pla perfecte, fica'l a la teva motxilla. Platja, piscina i Mordoku.
6: Mordoku!
7: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
9: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Vinga, Marta Viana, qui fa anys avui?
10: Va, comencem amb un músic.

0: aquesta Pat Smear, ara amb Foo Fighters, i que, per cert, també va tocar amb Nirvana. Quants anys diries que fa, vam?
1: Home, si Nirvana, 61.
0: Una mica més, sí. 67.
1: Mira.
0: Va, seguim en aquest cas amb Marine Le Pen.
1: Marine Le Pen. Oh, Marine Le Pen.
0: Marine Le Pen.
1: 59.
0: 58.
1: Mira, l'estic clavant més que ahir.
0: Estem més ajustats que ahir, t'anava a dir. Sí, l'actor Jesse Williams, actor i model nord-americà. L'has vist segur,
1: sí. No sé
0: estàs ubicat, no?
1: Jesse Williams, no sé qui és ara. Ara mateix
0: sí,
1: no el tinc.
0: Sí, ha sortit Anatomia de Grey moltes vegades.
1: Ah, doncs okay. Anatomia de Grey, 44.
0: 45.
1: Mira.
0: I acabem amb Gavi, futbolista del Barça.
1: Home.
0: I actual campió mundial. Quants anys diries
1: home,
0: que fa,
1: jovenet, eh? 19, 20, 20.
0: 22.
1: 22, Gavi.
0: Potser serà el gran, tu.
1: Sí. El santoral.
0: Avui és Mare de Déu de les Neus, Sant Humbert, Santa Hildegonda, Santa Nona i també Sant Osvald.
1: Gràcies, Marta.
0: Fins ara.
1: Moment de, com sempre, cada dia aquest estiu, i cada dia aquesta hora, òbviament, de repassar una recomanació literària que ens arriba des d'una llibreria.
2: Bon dia, sóc l'Eva Múrcia, llibretera del Refugi, llibreria crítica de la Seu d'Urgell. I aquest estiu vull recomanar el llibre d'una escriptora que viu aquí al Pirineu, Livet Eroles, amb el seu llibre Dones del marge, bruixes i altres històries d'estigma i oblit, publicat per Editorial Fonoll. Aquest llibre parla sobre 14 històries de dones del món rural que han sigut estigmatitzades, com poden ser bruixes, trementinaires, represaliades, i reivindica totes aquestes figures a la vegada que mostra una gran estima pel món rural i totes les seves tradicions. Aquest és un llibre que vull recomanar a tothom, és un imprescindible de la nostra llibreria, per totes aquelles persones que els agradi la història i que vulguin recuperar la veu de tantes dones silenciades i oblidades.
1: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie Southland.
3: Retrata el dia a dia d'un grup de policies a la ciutat nord-americana de Los Angeles. Una visió crua de la seva feina que mostra com afecta els protagonistes, la pressió als carrers i els dilemes personals i ètics als quals s'enfronten. Una sèrie molt realista, amb molta acció i rodada càmera en mà, cosa que contribueix a crear una sensació d'immersió. Tracta temes complexos de manera políticament incorrecta, com el masclisme tant dins com fora de la comissaria. La firma Ann Biderman al darrere d'altres sèries reconegudes com Ray Donovan. Té 5 temporades que trobareu a Netflix.
1: Ara mateix passa un minut de 7:45 i aquests són els sons del matí.
4: Els sons del matí.
5: De 7 persones de la mateixa embarcació van morir quan aquesta va anar a la deriva i només se'n van salvar 2. Una altra barca es va perdre prop de Cabrera.
6: De moment no es veu un vincle directe entre la regularització i els incidents de Ceuta, però sobre la regularització sempre dic que no és un bon senyal per la resta d'Europa.
7: El creixement de la nostra activitat econòmica i la capacitat de que les nostres empreses puguin continuar creixent s'explica fonamentalment per aquesta regularització extraordinària.
8: La meva dona ha fugit i el dron ha començat a fer voltes sobre el cotxe. Li he ensenyat que tenia verdures, però se m'ha tirat al damunt i llavors jo he corregut i el dron ha colpejat el cotxe.
9: Per perimetrar el foc, que tot i això continuarà actiu uns dies més. El foc ha cremat unes 109 hectàrees de bosc, 36 de les quals a la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb la Maria Fernández Noguera. Naufragi.
10: Que una embarcació es perdi o vagi a parar al fons del mar i, en sentit figurat, un fracàs o una ruïna. Almenys 19 persones han mort quan intentaven arribar a les Illes Balears en dues pasteres. Aquesta ruta migratòria que surt d'Algèria s'ha consolidat com una de les principals portes d'entrada de la migració irregular a Espanya i també és una de les més perilloses.
1: Regularització.
10: Fer que una cosa sigui regular, és a dir, que estigui dins de la norma. La regularització de migrants ha impulsat un nou rècord en les afiliacions a la Seguretat Social i això vol dir que el mercat laboral continua creant ocupació. Una regularització que el comissari europeu d'Interior desvincula de la crisi a Ceuta, tot i que considera que aquest tipus de mesures envien un mal senyal per a la resta de la Unió Europea.
1: Especular.
10: Comprar o vendre per aprofitar-se d'una fluctuació en el preu. El Consell de Garanties Estatutàries ha advertit que la proposició de llei que vol limitar la compra especulativa d'habitatges vulnera diversos articles de l'Estatut, de la Constitució i també els drets a la propietat privada i a l'herència. El dictamen del Consell no és vinculant, però el PP ja ha advertit que si el PSC tira endavant aquesta llei, la recorreran al Constitucional.
1: Posem-hi ara 3 xifres a la jornada amb la Sílvia Creus. 567.
11: Són els dies que ha estat a la deriva per l'espai un coet Falcon 9 de SpaceX, l'empresa del multimilionari Elon Musk, i que avui està previst que s'estavelli contra la superfície lunar a uns 8.700 km per hora. Aquest coet es va fer servir el 15 de gener de 2025 per impulsar dos mòduls privats amb destinació a la Lluna, i un cop complerta la missió va quedar abandonat sense prou combustible per tornar a la Terra. Després de vagar sense control durant aquests 567 dies, xocarà contra la Lluna, cosa que permetrà als científics observar gairebé en temps real com es forma un cràter a la superfície del nostre satèl·lit, que aixecarà un núvol de pols que es podria veure des de la Terra.
1: 800.000.
11: És la xifra rodona d'articles a què ha arribat a principis d'aquesta setmana la Viquipèdia en català, tot i que avui dimecres el nombre ja ha crescut fins als 800.203. Aquesta fita s'ha aconseguit en 25 anys, que són els que ha celebrat aquest 2026 la nostra Viquipèdia, i és que l'edició en català d'aquesta enciclopèdia lliure, gratuïta i col·laborativa va ser la tercera a crear-se després de l'anglesa i l'alemanya. El primer article en català va ser Abac, i la xifra de 800.000 s'ha assolit amb l'entrada Kiurlionis, que és un asteroide descobert el 3 d'octubre de 1975.
1: I 86.000.
11: És el nombre d'estudiants que començaran FP al setembre a Catalunya. 86.551, per ser exactes, i són 5.000 més que el curs passat. Al grau mitjà, els cicles més sol·licitats són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa i sistemes i microinformàtics i xarxes. I al grau superior, administració i finances, educació infantil i integració social. Aquestes tries van ser també les preferides l'any passat. Més de dos terços dels alumnes s'han assignat en la primera opció que volien.
1: Ens falten les tres imatges del dia amb el Carlos San Andrés. A la primera hi veiem una noia en plena exhibició de natació artística, somrient, amb els braços fora de l'aigua, amb banyador blanc, ben lluent. La nedadora és, evidentment, l'Iris Tió. Falten pocs minuts perquè guanyi l'or en la final de solo tècnic.
12: Al compàs de Rosalia, l'esportista barcelonina ha tornat a fer història després de convertir-se en la primera atleta catalana que és alhora campiona d'Europa i del món. Durant la jornada d'ahir, Tió també va aconseguir la plata en la final tècnica d'equips i avui es jugarà una altra medalla. Serà aquesta tarda en la final acrobàtica on l'equip d'Andrea Fuentes es tornarà a enfrontar a Rússia.
1: A la segona imatge hi veiem un membre de salvament marítim en alta mar. Des del vaixell controla el remolc d'un veler recreatiu que té les veles abaixades.
12: Aquesta imatge correspon a una denúncia per la poca formació dels pilots que surten a la mar d'aquests dies. En declaracions al periòdico, Salvament Marítim alerta que la majoria dels 400 incidents d'aquest any estan protagonitzats per persones que s'havien fet a la mar sense preparació necessària. De fet, des del servei denuncien que la majoria de casos els implicats tampoc saben demanar auxili concretament, cosa que dificulta la seva localització. La poca formació també afecta el submarinisme recreatiu. Aquest 2026, a les costes de Girona, ja han mort 4 submarinistes.
1: I la tercera imatge del dia ens l'envien des de Tarragona. De fet, el que s'hi veu és una escena captada davant de l'Ajuntament de Valls, on s'han aplegat, entre d'altres, l'alcaldessa Dolors Ferrer i els presidents de la Colla Vella i Jove Xiquets de Valls, Xavi Pons i Marc París. Què hi fan, Clara Chavarría?
13: Doncs presentar un acte molt peculiar que tindrà lloc el 5 de setembre a la Sagrada Família. Aquesta imatge d'unitat és el preludi d'una actuació molt especial que es farà en aquest temple. S'hi celebra una missa universal en el marc de l'any Gaudí. Durant la celebració, les dues colles, amb uns 500 castellers, hi carregaran simultàniament 2 3 de 8, una construcció que diuen que va inspirar l'arquitecte. D'aquesta manera es vol posar en valor els vincles de Gaudí i la seva obra amb els Xiquets de Valls i dos vallencs com són l'escultor Lluís Bonifàs, que va ser un referent de Gaudí, i l'arquitecte César Martinell, que en va ser deixeble.
1: 8 minuts i arribarem a les 8.
14: Catalunya Ràdio. Jo
15: t'estime l'herència. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
16: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
15: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
17: Aquest estiu al suplement s'escriu un crim. Bé, no exactament aquest tipus de crim. Els d'en Gil Prat sobre Roca, disseccionats pel doctor Verdalet.
18: Mort pesa molt, tant que pesa molt. Pesa com un mort, que diuen els catalans.
17: Tornen els draps bruts.
19: Jo crec que el pitjor que li pot passar a aquest tio és passar desapercebut.
17: Viatges, música, les entrevistes amb segell suplement i la finestra oberta al món.
20: Els matins del cap de setmana, a partir de les 9, el suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
17: A l'estiu també tenim esperit de cap de setmana.
21: Catalunya Ràdio.
22: Som 3CAT.
23: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Ara mateix falten 7 minuts per arribar a les 8. Repassem els titulars en 2 minuts amb la Maria Fernández Noguera i el Pau Bartrolí. I un dia més comencem parlant de Ceuta. Neguiteja i molt la situació dels centenars de menors i adolescents que encara no han tornat al Marroc.
0: Les comunitats del PP ja han avançat que no en volen cap i Junts també reclama que Catalunya en quedi fora. La ministra d'Inclusió, Elma Saiz, fa aquesta crida.
21: Apelo a la responsabilitat del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto, también las gobernadas por el Partido Popular, para dar, bueno, pues atención. Y el gobierno de España, lo importante es ese compromiso y ese acompañamiento con esta habilitación de esta partida extraordinaria.
1: Brussel·les aposta per reforçar les fronteres i dona per tancada la crisi entre socis europeus.
10: L'eurocomissari de Migració, Magnus Brunner, però s'ha mostrat crític amb la recent regularització de migrants a Espanya.
6: De moment no es veu un vincle directe entre la regularització i els incidents de Ceuta, però sobre la regularització sempre dic que no és un bon senyal. Definitivament no. No és un bon senyal per la resta d'Europa.
1: I a les Illes Balears, almenys 19 immigrants han mort i hi hauria una desena de persones més desaparegudes quan intentaven arribar a les illes en dues embarcacions molt precàries.
0: El govern balear ho qualifica de drama humanitari i assenyala el govern espanyol.
1: El govern de la Comunitat de Madrid, mentrestant, avui sabem que va pagar 6,3 milions d'euros pel famós àtic d'Isabel Díaz Ayuso.
10: Ho publica El País, que detalla que l'operació va incloure una comissió del 3% per a la immobiliària de luxe que la va gestionar. La presidenta madrilenya es nega a donar explicacions sobre la polèmica i el PP tanca files amb ella.
1: I notícia d'aquesta mateixa nit, dues nenes han quedat ferides greus en un accident a la fira de la Festa Major de Tona, a Osona.
0: Han rebut diversos cops quan la porta d'una de les atraccions s'ha oberta d'estems. Judit Cerdà, alcaldessa, en declaracions a Catalunya Ràdio.
22: Se les ha revisat in situ i els serveis mèdics han dit que havien d'anar a l'hospital per més proves i per probablement alguna fractura de fèmur o de més.
1: És el que ens deia l'alcaldessa aquí a Catalunya Ràdio. Mentrestant, avui, una de les novetats també és que creixen un 300% en 10 anys els casos d'agressió sexual analitzats pel laboratori de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.
10: L'equipament ha incorporat tecnologia pionera per detectar substàncies que es fan servir per cometre agressions amb submissió química.
1: I avui, segona jornada de vaga dels treballadors del servei de terra de la companyia Ground Force a l'aeroport del Prat.
0: Els sindicats adverteixen que les cancel·lacions de vols derivades de la protesta aniran a més durant el cap de setmana, quan es preveu un major volum de passatgers.
23: Bon dia. El temps d'aquest dimecres es presenta una mica més estable. Més estones de sol, menys núvols baixos costaners per començar el dia, tot i que deixar fogor encara en continua fent. I a la tarda sí que repetirem alguns ruixats. Tot i això seran menys extensos. Bàsicament, Pirineu i alguns punts del Prepirineu ja no haurien d'afectar, com va passar ahir, la serralada prelitoral o una bona part de la Catalunya central. També podria arribar potser alguna nuvolada cap a la zona del massís dels Ports i tot plegat amb calor, calor de ple estiu, moltes màximes de 30-35 graus. Potser cap a la franja de Ponent i també les Terres de l'Ebre s'arribi als 36 o 37.
1: I encara en la informació de servei, fem un cop d'ull al trànsit ara mateix. Mariluz García, què ens expliques? Bon dia.
24: Hola, bon dia. Doncs la C58 congestionada entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat, el tram final, la rondada de Roquetes i la Vall d'Hebron direcció Llobregat i a Vallcarca, sentit Besòs, per les obres que tallen un carril a banda i banda, i també congestió a la ronda litoral entre Fòrum i la Barceloneta direcció Llobregat.
1: Gràcies, Mariluz. I el transport públic com el tenim, Maria Fernández Noguera?
10: Doncs aquest matí el tenim relativament tranquil, però això sí, amb els retards habituals a Rodalies. Destaca la demora de mitja hora en el mitjana distància que va de Barcelona cap a Móra la Nova i també els 20 minuts d'endarreriment en el tren de l'R14 que ha sortit de la plana Picamoixons cap a Barcelona a Sants. A l'R11 hi ha entre 10 i 20 minuts de retard en els trens que van des de Barcelona cap a Figueres i Portbou.
1: Gràcies, Maria.

0: I moment d'escoltar una cançó que dediqueu a qui vulgueu. Recordeu que per arribar a les 8 li podeu dedicar una cançó a qui vulgueu, pel motiu que vulgueu. L'únic que heu de fer és enviar-nos una nota de veu al 636-36-0609. 636-36-0609 és el que ha fet en Gerard.
1: Hola, sóc en Gerard de Girona i m'agradaria dedicar la cançó T'estimo bastant, de Xiula, a la Marina. I li dedico perquè no és que l'estimo bastant, l'estimo molt, perquè ningú més com ella sap fer-me feliç i perquè sap fer-me costat en els pitjors moments i en els millors. I ara, si tot va bé, em vindran uns de bastant interessants. Així que, Marina, t'estimo bastant. Ja.

0: En punt les 8 del matí. Primer titular que estarà pel trànsit, Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Congestionada la C58, el tram final d'entrada a Barcelona des de Montcada i Reixac, la ronda a dalt entre Roquetes i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat i a Vallcarca, sentit Besòs, per les obres que tallen un carril per sentit, i a la ronda litoral congestió entre Fòrum i la Barceloneta.
0: El possible repartiment dels menors que continuen a Ceuta encén la dreta i reobre el debat sobre el repartiment entre comunitats autònomes. Les comunitats governades pel PP, amb o sense Vox, es neguen a rebre'ls i Junts reclama que Catalunya en quedi fora. El govern espanyol demana responsabilitat i avança una partida de 25 milions d'euros per atendre'ls. El ministre Fernando Grande Marlaska trau pit després de la cimera de la Unió Europea i diu que tots els seus homòlegs han reconegut l'eficàcia de la resposta de l'estat espanyol a la crisi migratòria de Ceuta. Europa ha ofert ajuda per blindar la frontera, mentre l'executiu espanyol diu que 70.000 dels 72.000 migrants ja han tornat al Marroc. Almenys 19 migrants han mort quan intentaven arribar a les Balears en dues embarcacions precàries. Hi hauria una desena de desapareguts en el naufragi d'una de les pasteres. El govern balear ho qualifica de drama humanitari. Almenys 15 morts i una trentena de ferits a Ucraïna pels bombardejos de Rússia durant la nit a la regió de Kiev. L'exèrcit rus ha disparat almenys durant una hora drons i míssils que també han incendiat diversos magatzems i instal·lacions logístiques que Moscou defensa que són d'ús militar. Creixen un 300% en 10 anys els casos d'agressió sexual analitzats pel laboratori de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya. L'equipament ha incorporat tecnologia pionera per detectar substàncies que es fan servir per cometre agressions amb submissió química. Dues nenes han quedat ferides greus aquesta nit en un accident a la fira de la Festa Major de Tona, a Osona. Les menors han rebut diversos cops quan la porta d'una de les atraccions s'ha obert a destemps. Els serveis mèdics les han traslladat a l'Hospital de Vic i no estem per la seva vida. Unió de Pagesos alerta que la calor d'aquest estiu ha reduït a la meitat les àrees de pastura del Pirineu. Això fa avançar la tornada dels ramats i deriva en pèrdues al sector. I Isaki La Cuesta roda aquests dies a Banyoles el seu projecte més íntim. El director de cinema recupera els seus records d'infantesa dels anys 80 a la pel·lícula Al fons de l'estany, amb Àlex Brendemühl i Alba Giller entre el repartiment.
2: Esports.
0: Audax, bon dia.
3: Bon dia. Joan Laporta va reaparèixer ahir després de superar una arrítmia. El president del Barça va estar present en la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Bisibu. El Barça presenta avui dues incorporacions: la davantera brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història de l'equip femení, i l'entrenador de bàsquet Alexander Sekulic. Iris Tió lluitarà aquesta tarda per la sisena medalla als Campionats Europeus Aquàtics de París. Ho farà a la final de la rutina acrobàtica per equips.
0: I avui el temps serà més estable, un dia de sol de cap a cap a gran part del país. Només a la tarda creixeran núvols al Pirineu que descarregaran alguns ruixats puntuals entre febles i moderats. De calor en farà. S'hi ve, afluixarà una mica ponent i a les Terres de l'Ebre i serà una mica més intensa al litoral.
2: Trescat Info.
0: 8 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Com us dèiem, el futur sobre el miler de menors i adolescents que encara són a Ceuta després de 5 dies de l'entrada massiva des del Marroc. Això torna a encendre la polèmica al voltant de com es repartiran. Les comunitats governades pel PP, ja sigui de la mà de Vox o no, asseguren que no pensen acollir-ne. Així ho han confirmat Castella i Lleó, Extremadura o l'Aragó. La portaveu de Junts al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueres, també ha advertit que la seva formació no donarà ni un vot al govern espanyol si Catalunya no quede fora d'aquest repartiment. De moment, i mentre es concreta la solució per aquest miler de joves, el govern espanyol ha anunciat una partida de 25 milions d'euros per atendre'ls. Ho anunciava la ministra d'Inclusió, Elma Sainz, que hi feia aquesta crida.
2: Apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular, para dar, bueno, pues atención, y el Gobierno de España, lo importante es ese compromiso y ese acompañamiento con esta habilitación de esta partida extraordinaria.
0: La primera mesura finançada amb la partida de 25 milions és la posada en marxa de dos centres educatius com a espais d'atenció per a aquests menors. Doncs bé, finalment el govern espanyol eleva a 72.000 els immigrants que van entrar a Ceuta procedents del Marroc i assegura que ja n'han retornat 70.000. Pel que fa al balanç de morts, puja 75, segons la delegació del govern a Ceuta. Davant dels seus socis europeus, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha reivindicat la gestió que s'ha fet de l'entrada massiva i ha refermat el seu compromís amb el control de la frontera sud d'Europa i amb la lluita contra la immigració il·legal. El govern espanyol ha sortit satisfet de la reunió urgent de ministres de l'Interior que es va fer ahir. Madrid, Àngels Lafuente.
4: Grande Marlaska treu pit, diu que tots els estats membres han passat de les dures crítiques dels últims dies als elogis. Reconeixen, diu el ministre, la resposta eficaç del govern espanyol a la crisi de Ceuta.
5: No ha habido ninguna intervención

0: l'exèrcit rus ha disparat almenys durant una hora drons i míssils a la capital ucraïnesa i als seus voltants i ha incendiat també diversos magatzems i instal·lacions logístiques que Moscou defensa que són d'ús militar. L'alcalde de Kiev assegura que hi ha feines de rescat en marxa, cosa que pot fer pujar el balanç de víctimes. Rússia ha incrementat els atacs a Ucraïna en les últimes setmanes. Hi ha indignació també al país pels episodis coneguts com a safaris humans dels drons russos a Kherson. Són episodis en què els pilots russos ataquen deliberadament ciutadans indefensos pels carrers amb l'únic objectiu de sembrar el pànic. Aquest és l'estiu més mortífer pels civils de tots dos bàndols des de l'inici de la guerra. Des de principis de juny han mort més de 700 civils a Ucraïna i més de 300 a Rússia. I Donald Trump assegura que aviat hi haurà un acord amb l'Iran per reobrir l'estret Hormuz i amenaça el govern persa que, si no és així, s'expose a un atac devastador. En una entrevista a la cadena Fox News, el president nord-americà ha afirmat que les converses amb Teheran avancen positivament i que hi ha opcions d'arribar a un acord en les pròximes hores.
1: L'estret s'obrirà ben aviat, o bé rebran un atac molt dur i aleshores l'estret quedarà obert. Estàvem a punt de llançar un atac enorme, el més gran des de la Segona Guerra Mundial. Llavors em van trucar i em van dir molt educadament: si us plau, podem parlar? Podem parlar? Sí, podem parlar. Acabem-ho d'una vegada.
2: Let's get it done.
0: Segons el portal Acció, s'està negociant un pacte provisional de 60 dies per restablir el trànsit marítim entre l'Iran i Oman amb corredors diferenciats per als vaixells d'entrada i de sortida. Tot i això, l'atenció a la zona continua i la situació a l'estret sembla lluny, molt lluny, de normalitzar-se. La proximitat d'un acord entre Teheran i Washington impulsa les borses. L'IBEX 35 s'ha situat per primera vegada per sobre dels 20.000 punts, liderat per les cotitzacions de companyies com Inditex o les vinculades al sector bancari. No ha estat l'únic índex a trencar sostres. També ho han fet el Dow Jones de Wall Street i el DAX de la borsa de Frankfurt a Alemanya.
3: 3CAT Info.
0: 8 i 10 minuts, l'executiu de Salvador Illa es compromet a fer canvis a la llei que limita la compra especulativa d'habitatge després que el Consell de Garanties Estatutàries l'hagi considerat inconstitucional. L'òrgan consultiu ha donat la raó a Junts i al PP i considera que la norma pactada per socialistes i comuns contravé l'Estatut i la Constitució perquè vulnera els drets a la propietat, l'herència i la llibertat d'empresa. L'executiu reformularà el text perquè tingui un millor encaix legal. Els comuns tampoc renuncien a la llei que consideren que s'ha mal interpretat. Sentim la seva portaveu parlamentària, Susanna Segovia.
4: Bàsicament el que fa és limitar el destí de l'habitatge, no l'adquisició. Per tant, no entenem que no és una limitació de la propietat privada, però en tot cas estudiarem el dictamen a fons.
0: En canvi, Junts i el PP han exigit al govern que retiri la iniciativa. Sentim ara la juntaire Judit Toronjo i la popular Lorena Roldán.
5: Vulnera aquests drets amb polítiques que no ens fan avançar en una de les principals preocupacions i així ho determina avui aquest dictamen de forma molt contundent.
0: El PP ja ha amenaçat de recórrer al Constitucional si el Parlament aprova aquesta proposició de llei. I l'Europol torna a incloure l'independentisme català en el seu informe anual sobre terrorisme. Fa un any el va excloure per la pressió d'Esquerra i Junts. L'informe, que s'elabora a partir de la informació que traslladen als estats membres, matisa però que l'independentisme català està fragmentat i és operativament fràgil. Afegeix que no hi ha indicis que tingui capacitat per a una violència sostinguda.
6: Fresca Info.
7: Què et passa?
8: Que no em tanca la maleta.
7: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No tancarà mai de la vida.
8: Bé, si trec uns quants banyadors...
7: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
9: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
7: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: 3CAT Info.
0: Atenció a aquestes dades perquè en els darrers 10 anys la quantitat de casos d'agressions sexuals que analitza el laboratori de l'Institut de Medicina Legal i de Ciències Forenses de Catalunya ha augmentat un 300%. A més, els nous equips els permeten detectar noves substàncies que s'utilitzen per cometre agressions amb submissió química. Ens ho explica el Cristian Roldán.
2: Durant el 2025, el laboratori de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya ha gestionat prop de 7.600 mostres, corresponent a 6.700 casos. 2 de cada 10 d'aquests casos estan relacionats amb agressions sexuals. De fet, en només 10 anys, aquesta xifra s'ha quadruplicat fins a arribar a les 1.400. En paral·lel, l'Institut ha incorporat una tecnologia pionera a l'Estat que multiplica per 1 milió la sensibilitat de les anàlisis i permet detectar substàncies presents a la sang o l'orina en concentracions molt més baixes. Eneco Barberia és el director de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.
11: Hem incorporat segurament el més novedós que es pot tenir des del que seria la toxicologia forense. Es permet detectar més substàncies en quantitat més petites que abans eren més complicades.
2: Aquesta precisió és molt rellevant perquè més del 20% de les agressions sexuals que analitza l'Institut estan relacionades amb la submissió química. Tot i que l'alcohol, el cànnabis i la cocaïna continuen sent les substàncies més freqüents, el nou equip també permet identificar noves substàncies psicoactives que l'organisme metabolitza ràpidament. Geli Gallego és la cap del laboratori forense.
12: Van apareixent noves substàncies, el que anomenem noves drogues psicoactives, que doncs, van anar acompanyades de problemes toxicològics doncs, perquè són desconegudes, són difícils de detectar i moltes vegades són actives a concentracions molt petites.
2: Més enllà de detectar aquestes substàncies, la nova tecnologia també permet detallar-ne la quantitat en qüestió de minuts.
12: Moltes vegades també és important dir quina quantitat hi ha, perquè hi ha tòxics que a certes concentracions no produeixen dany al cos, i a altres concentracions més elevades sí que produeixen dany.
2: Conscients de la dificultat i l'impacte que comporta una agressió sexual, des de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya recorden que sempre que sigui possible és recomanable manipular al mínim la roba que es portava durant els fets i evitar rentar-se abans de l'exploració mèdica. Això ajuda a preservar indicis que poden ser claus per a la investigació.
0: En surt aquesta nit a la Fira de la Festa Major de Tona, dues nenes d'entre 12 i 14 anys han quedat ferides greus per una fallada mecànica en una de les atraccions. A les nenes les han traslladat a l'Hospital de Vic amb algunes fractures, però no estem per la seva vida. 6 o 7 persones més han hagut de ser ateses per contusions lleus. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio l'alcaldessa de Tona, Judit Cerdà.
13: Se les ha revisat in situ i els serveis mèdics han dit que havien d'anar a l'hospital per més proves i per probablement alguna fractura de fèmur o de més.
0: Els fets han passat poc abans de la mitjanit de l'últim dia de la Festa Major d'aquesta vila d'Osona. L'atracció ha quedat precintada a l'espera que els pèrits l'analitzin amb detall, mentre que la resta de les atraccions s'han clausurat poc després de l'accident. Doncs així hem arribat a 8:45 del matí. Fem un repàs a la situació del trànsit i del transport públic. Mariluz García, bon dia.
14: Hola, bon dia. De moment, les complicacions molt localitzades. La C58 i l'autopista del Vallès, congestionada al tram final entre Montcada i Reixac i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat. Circulació intensa a l'autovia A2 entre Sant Joan d'Espí i Cornellà, també d'entrada a Barcelona. I sí que hi ha retencions a les rondes. La ronda a dalt amb cua entre Canyelles i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i de Sant Gervasi a Vallcarca en sentit Besòs, perquè hi ha les obres que tallen un carril per sentit a la Vall d'Hebron. I la ronda litoral, congestionada entre Fòrum i la Barceloneta, direcció Llobregat, i també a l'altura de Montjuïc, en sentit Besòs. Més informació d'aquí a 15 minuts.
3: El temps.
0: Amb Algori Massip.
15: El temps d'aquest dimecres es presenta força més estable, solellat, pocs núvols baixos costaners a aquesta hora, a diferència dels darrers matins, i una mica menys de xafogó en alguns casos, no a tot arreu. Ha bufat una mica de vent de terral, aquest vent que bufa de terra cap a mar i fa baixar una mica, ja diem en alguns casos, la humitat. En qualsevol cas, avui tornarà a fer calor, moltes màximes de 30-35 graus, potser s'arribi cap als 36-37 a la franja de Ponent, interior de les Terres de l'Ebre, i com dèiem, en un dia de temps més estable, de més sol. Tot i això, es poden repetir alguns xàfecs, tempestes cap al Pirineu, algun punt del Prepirineu, però ja no afectarien la serrada prelitoral ni tampoc gran part de la Catalunya central, com va passar ahir dimarts. Es repetiran encara les properes tardes algun ruixat, sobretot cap a l'interior. Baixarà una mica la temperatura de cara a aquest dijous. Es podria arribar pràcticament a normalitzar per l'època de l'any, però després, coincidint amb l'arribada del cap de setmana, tornaria a tirar cap amunt.
3: Fresca Info.
16: Fa 121 anys de l'últim eclipsi solar total a Catalunya. Ara, per fin arriba un altre. I aquest és l'eclipsi de la teva vida. Perquè el següent no passarà fins d'aquí uns 150 anys. Especial Eclipsi Solar Total a Catalunya. A TV3, a Catalunya Ràdio i a la plataforma 3.

0: El candidat republicà admet que es va equivocar i es posa a disposició de la militància per donar les explicacions que calguin, però sense fer cap referència a una eventual renúncia a la candidatura. Segons Marc Puigtió, els àudios són fragments editats de converses privades mantingudes al llarg dels mesos. En aquest fragment, Puigtió deixa molt clares les seves intencions.
1: Aquell dia et vaig ser molt sincer, et vaig dir quina era la meva intenció amb l'esquerra. Vaig dir que la meva intenció era fotre'ls fora tots i quedar-me a esquerra. I després, doncs, podeu utilitzar els seus drets electorals.
0: El procés de primàries que va elegir Puigtió com a candidat a l'alcaldia de Girona ja va estar envoltat i fet de polèmica, fins al punt que l'executiva local d'Esquerra va acabar dimitint en bloc. Després de fer-se públic l'àudio, el secretari d'Imatge i Comunicació d'Esquerra a la ciutat ha dimitit per denunciar qualsevol situació de normalització o proximitat del partit amb l'extrema dreta. Canviem de qüestió. Unió de Pagesos alerta que la calor i les altes temperatures d'aquest estiu han reduït a la meitat les àrees de pastura de muntanya al Pirineu. Això ha obligat els ramaders a avançar la tornada dels ramats a les valls per la falta d'aliment pels animals. Una situació que alerten que comportarà pèrdues i per això reclamen més ajudes al Departament d'Agricultura. Lleida, Júlia Albacar.
2: La sequera d'aquest estiu al Pirineu ha fet que no hi cresqui prou herba perquè els ramats hi puguin pasturar i els animals que han pujat a les muntanyes han trobat els prats secs amb poc menjar. Joan Guitart és coordinador de les comarques de muntanya d'Unió de Pagesos.
3: Amb el fred la herba no va créixer i ara quan el bestiar ha pujat a la muntanya, a partir del mig de finals de maig, principis de juny, quan pugen a la muntanya, doncs ens hem trobat que les muntanyes estan seques perquè quan hem arribat a les muntanyes ha deixat de ploure.
2: La falta de pastures ha fet que molts ramats hagin hagut de baixar gairebé un mes abans del que és habitual i s'ha hagut de deslletar els vedells per poder garantir el benestar de les mares per la falta de menjar.
3: Hem tingut que desmamar els vedells abans de temps, és a dir, treure el vedell, li xupa molt i llavors la vaca no pot viure, és un tema de benestar i d'aquesta manera pues, la vaca pues, li és molt més fàcil subsistir, no?
2: Una situació que Guitart assegura que comportarà pèrdues per als ramaders.
3: S'ha de treure el bestiar abans de temps de la muntanya, s'haurà de treure abans d'hora. Això vol dir que els hem de començar a alimentar de lo que tenim per passar l'hivern. I això vol dir que els costos es dispararan.
2: Per això el sindicat reclama compensacions al Departament d'Agricultura i assegura que s'està posant en risc la viabilitat de moltes explotacions.
0: El director de cinema, Isaac La Cuesta, recupera els records d'infantesa a la Banyoles de finals dels anys 80 en la pel·lícula Al fons de l'estany, que està rodant aquests dies. La història parteix de la relació d'amistat entre dos adolescents i què passa quan un d'ells desapareix. Banyoles, Fèlix Martín.
4: Banyoles és protagonista de la pel·lícula. Aquí roden en 22 localitzacions diferents, fins i tot, com diu el títol, sota l'aigua, al fons de l'estany. Ahir ho feien al Club Nàutic, hi ha uns 500 figurants, petits i grans. La majoria de Banyoles mateix. No hi falten els mateixos pares d'Isaac i La Cuesta i alguns amics d'infantesa.
5: És la primera vegada que faig una pel·lícula més partint d'experiències personals. Parteixo molt de la vida que teníem aquí a Banyoles l'any 88-89 en concret, i a partir d'aquí la pel·lícula es va transformant en una cosa més imaginativa. Que també trobo que és molt de Banyoles, perquè tot convida a les llegendes i a projectar-hi fantasies, no?
4: La pel·lícula segueix l'Ivan, un noi de 13 anys, a qui li canvia la vida quan un seu amic, en Jan, que en té 15, desapareix. L'actriu Alba Aguilera interpreta la mare de l'Ivan.
6: La desaparició d'en Jan, doncs, home, trastoca una mica a l'Ivan. Per tant, la Irene també ho notarà, això. No puc dir més.
4: Els dos protagonistes són els joves Aleix Sagrera i Lluc Mirabete, que debuten en el cinema. També són, entre d'altres, Quim Ávila i Àlex Brendemühl. Per recuperar la Banyoles de fa gairebé 40 anys, han reproduït diferents icones de la vila, per exemple, la Barca Loca, que feia rutes turístiques per l'estany, o la polèmica figura del carrer negre dissecat que s'exposava al Museu d'Arder. Coproduïda per 3CAT i rodada en català, el rodatge del fons de l'estany es prolongarà encara tot aquest mes d'agost i s'estrenarà als cinemes l'any vinent.
0: I ha mort als 82 anys el guitarrista flamenc José Antonio Carmona Carmona, més conegut com a Pepe Habichuela.

Habichuela va compartir generació amb figures com Camarón de la Isla, Paco de Lucía i Enrique Morente, amb qui va col·laborar estretament durant dècades. Nascut a Granada el 1944, pertanyia a una saga de guitarristes i està considerat una de les figures més influents del flamenc, un

gènere que va contribuir a renovar i a apropar nous públics. També era pare i tiet dels membres del grup Ketama. Entre les personalitats que han expressat el condol hi ha el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que n'ha destacat la contribució al patrimoni cultural de l'Estat.

0: I ara el que fem és canviar de qüestió, i és que la Fira del Camp Català, Fira Gos de Valls, l'Alt Camp celebra la 70a edició pensant en les transformacions que haurà d'afrontar en un futur. Avui ha arrencat amb un 20% més, ahir volíem dir, amb un 20% més d'expositors, i la previsió és arribar als 50.000 visitants. Tarragona, Ricard Boigues.
1: Cooperatives i productors agrícoles, alimentaris i artesans preveuen una edició amb moltes vendes. El president de la Cambra de Comerç de Valls, Josep Maria Rovira, diu que treballen amb l'objectiu d'assolir la presència de totes les denominacions d'origen del país.
2: Ens agradaria arribar a convertir la Fira Gos en la Fira de les D.O. catalanes, on tots els productes de Catalunya d'estiu vinguessin a presentar-se aquí i els que no siguin d'estiu vinguessin a promocionar-se aquí.
1: Entre els expositors, persones com el Pep Vidal, de la cooperativa Socarrel de Bràfim, o l'Isel Martínez, d'Elixir de Ponent.
3: Nosaltres portem la nostra verdura, som productors de verdura i d'oli ecològics i ara estem començant a fer elaborat.
4: Material prima de proximitat i de qualitat. Ens enfoquem en que la gent tingui diferent experiència i que tinguin més sabor a la matèria prima, per això dic, i no l'alcohol.
1: Fira Gos arriba a la 70a edició amb la idea de transformar-se per adaptar-se a les noves demandes del públic i els clients sense perdre l'essència.
0: Esports. Pau Dax, bon dia.
5: Bon dia. El Barça presentarà avui dues noves incorporacions per l'equip femení de futbol. Presentarà la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. El Barça ha pagat al voltant d'1,5 milions d'euros pel traspàs al Manchester City i es converteix, per tant, en el fitxatge més car de la història del femení blaugrana. Nicoli signa fins al 2030 i és la quarta incorporació de les blaugrana. Un femení blaugrana que jugarà un partit amistós contra el Manchester City el dissabte 15 d'agost a les 5 de la tarda a Manchester. I Joan Laporta va reaparèixer ahir després d'uns dies hospitalitzat per una arrítmia cardíaca. El president del Barça va estar present en la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Bisibu, de 18 anys, que arriba del Bruges per 8 milions i mig d'euros i ha signat per 5 temporades. Bisibu està content amb la rebuda de l'equip.
6: Hansi, welcome me, very, very good.
7: El Hansi m'ha donat una gran benvinguda. Ja hem tingut algunes converses. Aquesta temporada em toca treballar fort i donar el màxim. Aquests primers dies els companys han estat molt amables, sobretot Rafinha i Christensen. Els hi estic molt agraït, donaré el màxim per aquest escut.
5: I encara més incorporacions. En bàsquet, el Barça presentarà avui el nou tècnic, Alexander Sekulić. Arriba aquest dimecres a Barcelona per ser presentat al Palau Blaugrana. Segons ha pogut saber 3CAT Info, els dos assistents que arriben amb el nou entrenador són el croat Juri Kazusa i l'eslové Jernej Valentinčić, que ja han treballat abans amb Sekulić. Un altre nom ja sabut des de fa uns dies que s'incorpora a l'estaf és Marc Estany, provinent del Manresa.
8: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
5: El davanter de l'Espanyol, Quique García, passarà avui per quiròfan per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique García va ser substituït a l'amistós de dissabte contra el Middlesbrough per unes molèsties musculars i el club blanquiblau ha confirmat l'abast de la lesió del jugador sense concretar quant temps estarà de baixa. Iris Thió competeix avui a les 4 de la tarda per intentar guanyar la 6a medalla en els campionats aquàtics europeus que es disputen a París. Ho farà a la final de la rutina acrobàtica per equips, juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Txell Ferrer i Mireia Hernández. Thió va guanyar ahir dos metalls més, al matí l'or en solo tècnic i a la tarda la plata en equip tècnic, també fent equip amb Ferrer, Hernández i Lluís. Fins avui, la nedadora barcelonina s'ha endut a París una medalla d'or, 3 de plata i una de bronze.
8: 3CAT Info.
5: El Tour de França femení avui es disputarà la 5a etapa de 140 quilòmetres i 8 ports, dos de segona categoria. La ciclista suïssa del Movistar, Marlène Roysé, va guanyar ahir la contrarrellotge individual de la 4a etapa i és la nova líder. La catalana Paula Blasi va acabar en 11a posició i seguirà corrent avui amb el mallot blanc com a millor jove. A la general, Blasi ha escalat a la 7a posició a 1 minut i 12 segons de la líder. Escoltem la ciclista catalana.
9: Sí, bueno, la verdad que ya se ha visto hoy, ¿no? Que algunas de las favoritas han perdido bastante tiempo hoy y otras que no éramos tan favoritas hemos ganado. Bueno, hay que ver con el equipo. Creo que sí, que mañana es un día también de correr en equipo porque la colocación será clave y vamos a ver cómo se plantea desde el equipo.
5: En futbol sala, el Barça ja és a Andorra, on s'hi estarà de pretemporada fins al divendres. Escoltem l'entrenador Javi Rodríguez en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
10: La verdad que han llegado todos, si no bien, bien del todo, han llegado casi bien. Estoy contento con ese, en ese aspecto. Y luego, pues trabajando en unas condiciones magníficas, con poquitos grados con respecto a Barcelona, con fresquito, así que mejor imposible.
5: Les dues incorporacions, Igor de Sousa i Suell Mudane, ja s'han incorporat a l'equip. L'equip femení de CAC 7 Handbol Granollers ha començat la pretemporada, la primera del seu nou entrenador, Josep Morales, que explicava en una entrevista també al Tot Costa com jugarà l'equip.
11: La idea és que defensi d'una forma molt proactiva, intentarem recuperar pilotes per poder córrer, intentar provocar l'error al rival, i després en atac estem intentant inculcar un poder de paciència, de continuïtat, amb un ritme de pilota alt. L'equip, la idea és que defensi d'una forma molt proactiva, intentarem recuperar pilotes per poder córrer, intentar provocar l'error al rival.
5: La plantilla del Granollers s'ha reforçat amb 5 incorporacions.

0: Són 8:45 del matí. El repartiment dels menors que continuen asseuten-se en la dreta i reobre el debat sobre el repartiment entre comunitats autònomes. Les comunitats governades pel PP, amb o sense Vox, es neguen a rebre'ls i Junts reclama que Catalunya en quedi fora. Almenys 15 morts i una trentena de ferits a Ucraïna pels bombardejos de Rússia durant la nit a la regió de Kiev. L'exèrcit rus ha disparat almenys una hora drons i míssils que també han incendiat diversos magatzems i instal·lacions logístiques que Moscou defensa que són d'ús militar. Creixen un 300% en 10 anys els casos d'agressió sexual analitzats pel laboratori de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya. Qüestions destacades d'aquesta primera mitja hora. A partir d'ara també us explicarem que Consum no té constància que l'agència de viatges acusada de frau a Girona presentés la declaració necessària per fer la seva activitat, segons ha pogut saber aquesta emissora. Mentrestant, els Mossos diuen que les denúncies pel cas ja pugen a una trentena. I avui al vespre, Castell de Mur, al Pallars Jussà, es convertirà en un gran escenari a l'aire lliure amb l'arribada de Música Cada Racó, un projecte navarrès itinerant que enguany celebra el 10è aniversari. En esports, Joan Laporta va reaparèixer i després de superar una arrítmia, el president del Barça va ser present a la firma de contracte de l'extrem belga Jesse Bisibu. El Barça presenta avui dues incorporacions més, la davantera brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història de l'equip femení, i l'entrenador de bàsquet Alexander Sekulic. I Iris Tió lluitarà aquesta tarda per la sisena medalla als Campionats Europeus Aquàtics de París. Ho farà a final de la rutina acrobàtica per equips. Cop d'ull a la situació del trànsit. Mariluz, bon dia.
1: Hola, bon dia. Només cues a les rondes de Barcelona, a la ronda a dalt entre Canyelles i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i de Sant Gervasi a Vallcarca en sentit Besòs per les obres, i la ronda litoral amb congestió de Fòrum a la Barceloneta, direcció Llobregat.
0: I avui el temps serà més estable, un dia de sol de cap a cap a gran part del país. Només a la tarda creixeran núvols al Pirineu que descarregaran alguns ruixats puntuals entre febles i moderats. De calor en farà. Tot i així, afluixarà una mica a ponent i a les Terres de l'Ebre serà una mica més intensa al litoral. Són 8:45 i pràcticament 3 minuts. El futur sobre el miler de menors i adolescents que encara són a Ceuta després de 5 dies l'entrada massiva des del Marroc torna a encendre la polèmica al voltant de com es repartiran. Les comunitats governades pel PP, ja sigui de la mà de Vox o no, asseguren que no pensen acollir-ne. Així ho han confirmat Castella i Lleó, Extremadura o l'Aragó. La portaveu de Junts al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueres, també ha advertit que la seva formació no donarà ni un vot més al govern espanyol si Catalunya no quede fora d'aquest repartiment. De moment, i mentre es concreta la solució per aquest miler de joves, el govern espanyol ha anunciat una partida de 25 milions d'euros per atendre'ls. Ho anunciava la ministra d'Inclusió, Elma Saiz, que feia aquesta crida.
2: Apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular, para dar, bueno, pues atención, y el gobierno de España, lo importante es ese compromiso y ese acompañamiento con esta habilitación de esta partida extraordinaria.
0: Finalment, mentrestant, el govern espanyol ha elevat a 72.000 els immigrants que van entrar a Ceuta procedents del Marroc i assegura que ja n'han retornat 70.000. Pel que fa al balanç de morts, ja puja a 75, segons la delegació del govern a Ceuta. Davant dels seus socis europeus, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha reivindicat la gestió que s'ha fet de l'entrada massiva i ha refermat el seu compromís amb el control de la frontera sud d'Europa i amb la lluita contra la immigració il·legal. El govern espanyol ha sortit satisfet de la reunió urgents de ministres de l'Interior. Madrid, Àngels Lafuente.
3: Grande Marlaska treu pit, diu que tots els estats membres han passat de les dures crítiques dels últims dies als elogis. Reconeixen, diu el ministre, la resposta eficaç del govern espanyol a la crisi de Ceuta.
4: No ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España.
3: Marlaska insisteix que no va haver cap avís previ del CNI ni de cap altre país sobre l'entrada massiva de migrants. Tot i evitar criticar el Marroc, el ministre ha desmentit la versió del govern a la UITA. Diu que ningú va advertir a Espanya que la sentència del Tribunal Suprem suposaria un efecte crida i provocaria una entrada d'aquesta magnitud.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Almenys 15 morts i una trentena de ferits a Ucraïna pels bombardejos de Rússia durant la nit a la regió de Kiev. L'exèrcit rus ha disparat almenys durant una hora drons i míssils a la capital ucraïnesa i voltants. Ha incendiat també diversos magatzems i instal·lacions logístiques que Moscou defensa que són d'ús militar. L'alcalde de Kiev assegura que hi ha feines de rescat en marxa, cosa que pot fer pujar el balanç de víctimes. Rússia ha incrementat els atacs a Ucraïna en les últimes setmanes. Hi ha indignació també al país pels episodis coneguts com a safaris humans dels drons russos de Kherson. Són episodis en què els pilots russos ataquen de forma deliberada ciutadans indefensos pel carrer amb l'únic objectiu de sembrar el pànic. Aquest és l'estiu més mortífer pels civils de tots dos bàndols des de l'inici de la guerra. Des de primers de juny han mort més de 700 civils a Ucraïna i més de 300 a Rússia. Anem ara al Pròxim Orient. L'onada generalitzada de violència dels colons jueus contra els palestins que viuen a Cisjordània ha minvat aquesta setmana, però continua de forma sistemàtica en algunes zones. A la ciutat de Sinjil, els veïns fa 2 anys que s'organitzen cada nit per fer guàrdia i evitar així els atacs dels colons. El nostre corresponsal al Pròxim Orient els ha acompanyat, Jordi Bresco.
6: A la vora del foc, amb un vas de cafè en una mà, un cigarret a l'altra i la mirada fixa al turó del seu davant. Així passen les nits la 20ena de voluntaris de Sinjil que vigilen els atacs dels colons jueus, que porten armes de foc. Els palestins només tenen llanternes. Segons el Fuat, ja és suficient.
7: Vigilem tota la nit, fins les 4 o les 5 de la matinada. Engeguem les llanternes per demostrar als colons que som aquí, que sàpiguen que si venen es trobaran aquí. Sempre que intenten fer alguna cosa, acaben fent marxa enrere.
6: Aquesta nit és l'enèsim exemple. Les llanternes fan efecte i foragiten els colons. Demà serà una altra nit, igual que les anteriors.
8: Les tasques d'extinció van bé.
9: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
10: A les 2, al Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
9: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
10: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
9: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
10: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor.
0: Nou episodi sobre l'àtic d'Ayuso. La Comunitat de Madrid va pagar 6,3 milions d'euros per aquest àtic de luxe que la presidenta madrilenya havia de fer servir d'oficina mentre es fan obres a la seu del govern autonòmic. Segons explica el diari El País, el pis es va comprar a través d'una immobiliària de luxe que s'ha endut un 3% de comissió. Després que esclatés la polèmica, la Comunitat de Madrid va anunciar que posava l'àtic en venda juntament amb 4 immobles més i que els diners es destinaran a pal·liar els danys pels incendis forestals que han afectat aquesta comunitat. Canviem de qüestió. En els darrers 10 anys, la quantitat de casos d'agressions sexuals que analitza el laboratori de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya ha augmentat un 300%. A més, els nous equips els permeten detectar noves substàncies que s'utilitzen per cometre agressions en submissió química. Ens ho explica el Cristian Roldán.
11: Durant el 2025, el laboratori de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya ha gestionat prop de 7.600 mostres corresponent a 6.700 casos. 2 de cada 10 d'aquests casos estan relacionats amb agressions sexuals. De fet, en només 10 anys aquesta xifra s'ha quadruplicat fins a arribar a les 1.400. En paral·lel, l'Institut ha incorporat una tecnologia pionera a l'Estat que multiplica per 1 milió la sensibilitat de les anàlisis i permet detectar substàncies presents a la sang o l'orina en concentracions molt més baixes. Eneco Barberia és el director de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.
12: Hem incorporat segurament el més novedós que es pot tenir des del que seria la toxicologia forense. Es permet detectar més substàncies en quantitat més petites que abans eren més complicades.
11: Aquesta precisió és molt rellevant perquè més del 20% de les agressions sexuals que analitza l'Institut estan relacionades amb la submissió química. Tot i que l'alcohol, el cànnabis i la cocaïna continuen sent les substàncies més freqüents, el nou equip també permet identificar noves substàncies psicoactives que l'organisme metabolitza ràpidament. Geli Gallego és la cap del laboratori forense.
13: Van apareixent noves substàncies, el que anomenem noves drogues psicoactives, que doncs, venen acompanyades de problemes toxicològics doncs, perquè són desconegudes, són difícils de detectar i moltes vegades són actives a concentracions molt petites.
11: Més enllà de detectar aquestes substàncies, la nova tecnologia també permet detallar-ne la quantitat en qüestió de minuts.
13: A moltes vegades també és important dir quina quantitat hi ha, perquè hi ha tòxics que a certes concentracions no produeixen dany al cos hi ha altres concentracions més elevades, sí que produeixen dany.
11: Conscients de la dificultat i l'impacte que comporta una agressió sexual, des de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya recorden que sempre que sigui possible és recomanable manipular al mínim la roba que es portava durant els fets i evitar rentar-se abans de l'exploració mèdica. Això ajuda a preservar indicis que poden ser claus per a la investigació.
0: Tenim la mirada posada també a l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça. Continua actiu, tot i que evoluciona, això sí, favorablement. Sanet, Joaquim Albalate.
14: Els bombers tenen previst començar a atacar el perímetre de l'incendi de Sanet des de terra amb vehicles. Fins ara, recordem-ho, només ho havien pogut fer amb mitjans aeris i en algun moment amb bombers a peu desplegats des dels helicòpters perquè el terreny és molt complicat. La nit està tranquil·la, l'incendi no ha crescut. De fet, ahir ja no va avançar el perímetre i els propers minuts els bombers valoraran l'estat del foc i acabaran de decidir com hi treballen avui i quins mitjans hi destinen. Ahir no hi va haver cap revifalla com es temia, tot i que la inestabilitat meteorològica encara preocupa. Tot i que la situació millora, l'incendi encara cremarà durant dies i fins i tot setmanes per l'orografia complicada i per la densitat de la vegetació.
0: I pel que fa a l'incendi de la Vall d'Uixó, el País València està controlat. El foc va començar fa 11 dies i ha cremat més de 9.500 hectàrees. Els bombers també han pogut controlar l'incendi de la Serra Oeste Madrid, que es va originar el 24 de juliol i que es va unir al de Vila, que continua actiu. Aquest incendi ha cremat unes 77.000 hectàrees, que és el foc forestal més gran de la història de l'estat espanyol. Els bombers calculen que trigaran un mes a poder extingir el foc de Vila, que ja està estabilitzat, tot i que hi ha reactivacions constants que hauran de vigilar fins que acabi l'estiu. La Guàrdia Urbana de Barcelona intensifica la lluita contra el consum de drogues i els petits punts de venda sota el nom de Plat Druida. S'augmentaran els controls al carrer i als locals privats. Els agents posaran l'accent a frenar la venda de droga a petita escala que, tot i les dimensions, genera moltes situacions conflictives. Pedro Velázquez és l'intendent major de la Guàrdia Urbana.
15: Quan parlem del menudeo, parlant col·loquialment, o d'aquests punts de venda de droga més bàsics que estan insertats en alguns barris, també incideixen sobre problemàtiques que molesten moltíssim i que activen el 112. Aquesta és la nostra capa, la que volem treballar.
0: La droga més consumida a Barcelona és el cànnabis. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, posa els clubs canàbics al centre de la diana.
16: Els clubs canàbics no haurien d'estar presents. La legislació és la que és. Tenim un excés de garantisme legislatiu. Seguirem pressionant perquè aquesta és una activitat que no hauria de tenir cabuda en la nostra ciutat.
0: Segons la Guàrdia Urbana, el consum de drogues a Barcelona es concentra en els entorns d'oci i amb usos bàsicament recreatius.
9: 3CAT Info.
0: Continua la vaga indefinida del servei de terra de Grandfors a l'aeroport del Prat. Avui és el segon dia de protesta dels treballadors que es queixen de la falta de personal. En la jornada d'ahir va haver una vintena de vols cancel·lats i problemes amb les maletes. Els sindicats adverteixen que la situació podria ser encara més complicada al cap de setmana, quan hi ha previst més moviment de passatgers. Grandfors dona servei a companyies com Air Europa, Lufthansa, Air France, KLM o Qatar Airways. I Transports Metropolitans de Barcelona revisarà tots els revestiments dels túnels de la xarxa de metro després de l'incendi que hi va haver la setmana passada a l'estació del metro de Glòries. El revestiment inflamable que va originar el foc a l'L1 només es trobava en aquest punt de la xarxa, però ara TMB vol garanties que no hi ha més elements que puguin desencadenar un incident similar. Ho ha explicat el conseller delegat de la companyia, Xavier Flores.
17: El que volem és fer una auditoria de tots els elements que podem tenir dins del túnel i que podem tenir situacions similars. Sabem que ells no són aquest revestiment, sabem que són resistents al foc, però volem constatar-lo.
0: Us parlàvem l'altre dia d'una urna funerària que va aparèixer en una taquilla d'un supermercat de Benidorm, a la Marina Baixa. Doncs bé, ja ha tornat a la família del difunt. I no se l'havien descuidat a la taquilla, com es pensava inicialment. L'havien deixat allà perquè creien que estaria més segura que no pas a casa. València, Alba Barbosa.
18: La policia de Benidorm ha pogut identificar els familiars després de la crida que van fer a les xarxes per intentar localitzar-los, però la família ja sabia que tenia l'urna al supermercat. No se l'havien oblidat, com s'imaginava la policia, sinó que l'havien deixat allà perquè creien que estaria més ben resguardada que a casa, on estan fent reformes. Va ser l'encarregada del supermercat qui va donar l'alerta a la policia quan, dilluns al matí, revisant les taquilles de l'establiment, es va trobar l'urna.
0: Tres quarts de nou del matí, cop d'ull al trànsit i a la previsió meteorològica. Connexió amb l'equip viari, Mariluz García, bon dia.
19: Hola, bon dia.
1: Doncs de moment, en aquestes primeres hores del matí es manté la circulació tranquil·la. Només veiem retencions a les rondes de Barcelona, sobretot a la Ronda de Dalt, per les obres de cobriment que es fan a l'altura de la Vall d'Hebron i que tallen un carril per sentit. Ara hi ha cua entre Canyelles i la Vall d'Hebron en direcció Llobregat i també a l'altura de Vallcarca, més puntuals, en sentit Besòs. I a la Ronda Litoral només trobem retencions entre Diagonal Mar i Poble Nou i també de Vila Olímpica a la Barceloneta, direcció Llobregat, mentre que la resta de carreteres i autopistes del país, com dèiem, la circulació de moment es manté força còmoda i sense incidències conegudes. Més informació renovada al punt de les 9.
9: El temps.
0: Gori i Massip.
19: La temperatura matinal ha tornat a ser tòrrida a diversos punts de la façana costanera. És el cas de Barcelona, el Masnou, a Cabanes, a l'Alt Empordà, o també en alguns punts de les Terres de l'Ebre, el Perelló, els Alfacs o Riba-roja d'Ebre. Avui en conjunt tornarà a ser un dia de calor. Entre 30 i 35 graus arribarem a primeres hores de la tarda a la major part del país i potser cap als 36 o 37 a la franja de ponent interior de les Terres de l'Ebre. Això sí, amb una mica menys de xafogó en alguns casos. Pujarà 1 o 2 graus de temperatura a la costa, baixarà un pèl la humitat, però, per tant, la sensació que tindrem serà pràcticament idèntica a la d'ahir dimarts. Tot plegat, amb més sol, com dèiem, una mica de calitja, pols en suspensió, i a la tarda sí que es repetiran alguns ruixats cap al Pirineu i algun punt del Prepirineu. Seran menys extensos que no pas ahir i també menys intensos. Ja no tenim activats els avisos per intensitat de pluja del Servei Meteorològic de Catalunya. Serà demà, quan un nou front pot reactivar aquestes tempestes que tornaran a abraçar més comarques i tornen a estar actius aquests avisos del Meteocat. Precaució, perquè aquestes tempestes podrien tornar a ser fortes. Tot això amb una baixada del mercuri.
9: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores. Info.
0: Més coses. Consum no té constància que l'agència de viatges acusada de frau presentés la declaració necessària per fer la seva activitat, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio. El document acredita si l'empresa té o no una assegurança i permet que se li facin controls ordinaris. Mentrestant, els Mossos diuen que les denúncies pel cas ja pugen a una trentena a Girona, Maria Rovira.
20: Els afectats podrien ser més de 200 i se n'han detectat també fora de Catalunya. Entre els perjudicats hi ha casos de persones que van contractar el viatge i que es van adonar del frau quan havien començat les vacances i no tenien els bitllets per marxar. Un dels casos és el d'un client que havia contractat un viatge a Euro Disney, tal com ens explicava el seu advocat, Jonathan Muela.
21: La dona era com que insistia molt que feia el pagament molt ràpid perquè l'oferta era com molt volàtil. I una vegada que es va pagar era com que tampoc volien donar cap rebut i quan va sortir tot el tema dels grups de WhatsApp per diferent gent que també s'havia trobat afectades, quan es posava en contacte directament amb ella, no agafa el telèfon i després l'únic que surt és el marit dient que no tenia els calés per pagar en aquell moment.
20: La propietària va enviar ahir un comunicat als afectats en què diu que uns problemes d'accés als turoperadors li impedeixen continuar prestant els serveis. Afegia que vol afrontar la situació i que treballa per gestionar el retorn dels diners.
0: La Universitat Rovira i Virgili dissenya un mapa interactiu que centralitza la informació sobre l'accessibilitat d'una 80 de platges i cales de la Costa Daurada. L'eina facilita que les persones amb discapacitat puguin disposar d'informació detallada i fiable sobre els espais adaptats. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
22: Aquest nou recurs, dissenyat per la Càtedra d'Innovació i Recerca Turística Salou, Costa Daurada, de la URB, busca centralitzar en un sol recurs tota la informació sobre l'accessibilitat de 78 platges i cales de 13 municipis tarragonins, perquè s'havia detectat que era difícil trobar informació fiable per saber si un espai està adaptat o no. Constanza Grasso és tècnica de la càtedra.
23: Evaluamos las medidas de accesibilidad que tenían todas las playas. Hemos detectado que había, la información estaba muy dispersa y a veces era difícil de encontrar incluso en las webs. Entonces, a partir de ahí, tomamos la decisión de crear este mapa para reunir en un mismo sitio toda la información.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els responsables del concurs Maria Canals arreglaran el piano que tenen instal·lat de manera permanent a la plaça de Catalunya de Barcelona després que un home el fes malbé tirant-li un àcid. El director del concurs, Jordi Vivancos, ha explicat que han identificat qui és l'autor de l'atac de fa uns 8 o 9 dies.
24: Va ser un senyor, pobre, no està gaire bé del cap, i va tirar així allà una tarda allà al teclat. Va ser com una cosa bastant poc habitual, no? I ara Per això, que ara ja fa uns dies que no, tenim moltíssima gent que ens ho diu, escolteu, que el piano no funciona, que, oh, que com ens agrada, però ara estem, ja hem comprat una altra vegada tot el mecanisme, el teclat i tot. Espero que qualsevol dia d'aquests ja el tornarem a tenir en marxa.
0: En principi no tenen la idea de denunciar-lo i la Guàrdia Urbana n'estarà pendent una temporada. El piano va quedar instal·lat al centre de la ciutat al març del 2024 i és el primer piano de cua solar i sostenible de tot Catalunya. I avui al vespre, Castell de Mur, al Pallars Jussà, es convertirà en un gran escenari a l'aire lliure amb l'arribada de música a cada racó. És un projecte navarrès itinerant que enguany celebra el 10è aniversari. La proposta vol portar música en directe, tecnologia, activitat física i participació ciutadana, tot ben barrejat pels municipis rurals per reivindicar la cultura com una eina per dinamitzar el territori. Corresponsal al Pallars, Josep Pau Rovira.
2: El projecte del col·lectiu Suacai celebra avui 10 anys de vida i ho farà amb un concert que començarà a les 8 del vespre. La jornada arrencarà hores abans, però, amb un espai obert i gratuït al bell mig de Castell de Mur, que combinarà música, gastronomia, artesania local i diverses experiències interactives pensades perquè el públic participi activament. Entre les propostes, una instal·lació de so immersiu amb tecnologia binaural, espais per experimentar amb la relació entre música i tecnologia, activitats esportives vinculades al ciclisme o un espai dedicat a recollir històries i testimonis dels habitants del municipi. Una combinació eclèctica que detalla la directora de Suacai, Claudia Ausés.
3: Para que la gente pueda probar qué es esto de la neomúsica, incluso probar un violín eléctrico, un cello eléctrico, un mousepad, ver cómo suenan con diferentes efectos. Tenemos otro puesto, que es el reto del Landismo Challenge. Hicimos un proyecto maravilloso con el ciclista Mikel Landa. Además, han cedido los de Audio-Técnica unos auriculares espectaculares para poder hacer una escucha binaural. Y es una instalación de reflejos donde aparecen más de 350 músicas y músicos de diferentes estilos, ¿no? Estilo a los libros de Elige tu propia aventura.
2: El projecte forma part de la gira Música a cada racó, una iniciativa que des de fa 10 anys recorre pobles de l'anomenada Espanya buidada amb l'objectiu de portar-hi propostes culturals de gran format i crear espais de trobada entre artistes, veïns i visitants.

0: L'espectacle Nits de Circ, que fins ara havia triomfat a Besalú i Roses, afegeix una nova parada a la seva proposta Sota les Estrelles, és a dir, a Palamós, on farà 6 representacions. En total seran 15 funcions i comptarà amb els prestigiosos trapecistes Flying Caballero. Ens ho explica la Valeria Obereda.
1: Són el plat fort d'aquest any, la formació nord-americana especialitzada en trapezi volant, considerats una de les grans referències mundials i guardonats amb nombrosos premis del món del circ, també amb el prestigiós Festival de Monte Carlo. Aquest any, el Nits de Circ bat rècord de participants a la pista amb 29 artistes internacionals, entre d'altres malabaristes xilens, equilibristes austríacs i acròbates hongaresos. Genís Matabosc és el director de Nits de Circ.
2: Que és un circ d'altíssima qualitat. Es munta un circ sencer, la seva grada, pista, l'orquestra, l'escenari, però sense la lona, el que permet efectes màgics, que és veure les atraccions aèries doncs, sota els estels.
1: Les funcions de 90 minuts es faran entre el 12 i el 30 d'agost.

0: 3Cat Info. Esports.
1: Fins a les 9 en punt del matí. Pau Dax, bon dia.
2: Bon dia. El Barça presentarà avui dues noves incorporacions. Per l'equip de femení de futbol presentarà la davantera brasilera Kerolyn Nicolí, de 26 anys. El Barça ha pagat al voltant €1,5 milions d'euros pel traspàs al Manchester City. Es converteix, per tant, en el fitxatge més car de la història del femení blaugrana. Nicolí signa fins al 2030 i és la quarta incorporació de les blaugrana, un femení del Barça que jugarà un partit amistós precisament contra el Manchester City el dissabte 15 d'agost a les 5 de la tarda a Manchester. Joan Laporta va reaparèixer ahir després d'uns dies hospitalitzat per una arrítmia cardíaca. El president del Barça va estar present en la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Bissibu, un jugador de 18 anys que arriba del Bruges per €8,5 milions d'euros i ha signat per 5 temporades. Bissibu està content amb la rebuda de l'equip.
3: Hansi, welcome me, very, very good.
4: El Hansi m'ha donat una gran benvinguda. Ja hem tingut algunes converses. Aquesta temporada em toca treballar fort i donar el màxim. Aquests primers dies els companys han estat molt amables, sobretot Rafinha i Christensen. Els hi estic molt agraït, donaré el màxim per aquest escut.
2: I encara més incorporacions. En bàsquet, el Barça presentarà avui el nou tècnic, Alexander Sekulić, que avui arribarà avui al Palau Blaugrana. Segons ha pogut saber 3Cat Info, els dos assistents que arriben amb el nou entrenador són el croat Juri Kazusa i l'eslovè Jernej Valentinčić, que ja han treballat abans amb Sekulić. Un altre nom ja sabut de fa uns dies que s'incorpora a l'estaf és Marc Estany, provinent del Manresa. A l'Espanyol, el davanter Quique García passarà avui per quiròfan per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. García es va lesionar a l'amistós de dissabte dels Pericos contra el Middlesbrough, quan només s'havien disputat 18 minuts i inicialment semblava que es tractava d'unes molèsties sense importància. El club blanquiblau ha confirmat l'abast de la lesió del jugador sense concretar quant temps estarà de baixa.
0: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Iris Tió competirà avui a les 4 de la tarda per intentar guanyar la sisena medalla en els campionats aquàtics europeus que es disputen a París. Ho farà a la final de la rutina acrobàtica per equips, juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Txell Ferrer i Mireia Hernández. Tió va guanyar ahir dos metalls més, al matí l'or en solo tècnic i a la tarda la plata en equip tècnic, també fent equip amb Ferrer, Hernández i Lluís. Fins avui, la nedadora barcelonina s'ha endut a París una medalla d'or, tres de plata i una de bronze. Se les han dut de París, volíem dir. El Tour de França femení. Avui es disputarà la cinquena etapa de 140 quilòmetres i 8 ports, dos de segona categoria. La ciclista suïssa del Movistar, Marlène Reusser, la començarà com a líder de la general després de guanyar ahir la contrarrellotge individual de la quarta etapa. La catalana Paula Blasi va acabar ahir en 11a posició i seguirà corrent avui amb el mallot blanc com a millor jove. A la general, Blasi ha escalat a la 7a posició a 1 minut i 12 segons de la líder. Escoltem la ciclista catalana en acabar l'etapa d'ahir.
5: Sí, bueno, la verdad que ya se ha visto hoy, ¿no?, que algunas de las favoritas han perdido bastante tiempo hoy y otras que no éramos tan favoritas hemos ganado. Bueno, hay que ver con el equipo. Creo que sí, que mañana es un día también de correr en equipo porque la colocación será clave y vamos a ver cómo se plantea desde el equipo.
0: 3Cat Info.
2: En tenis, Carlos Alcaraz no disputarà el torneig de Cincinnati, que es disputarà del 13 al 23 d'agost, a causa de la lesió que arrossega el canell. Ho han anunciat els organitzadors del torneig aquest matí en un comunicat. I en futbol sala, el Barça ja és a Andorra, on s'hi estarà de pretemporada fins al divendres. Escoltem l'entrenador Javi Rodríguez en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
6: La verdad que han llegado todos, si no bien, bien del todo, han llegado casi bien. Estoy contento con ese aspecto. Y luego, pues trabajando en unas condiciones magníficas, con poquitos grados con respecto a Barcelona, con fresquito, así que mejor imposible.
2: Les dues incorporacions del futbol sala blaugrana, Igor de Sousa i Suheil Mouhoudin, ja s'han incorporat a l'equip. I l'equip femení del CAC7 Handbol Granollers ha començat la pretemporada, la primera del seu nou entrenador, Josep Morales, que explicava també al Tot Costa com jugarà l'equip.
7: La idea és que defensi d'una forma molt proactiva, intentarem recuperar pilotes per poder córrer, intentar provocar l'error al rival, i després en atac estem intentant inculcar un punt de paciència, de continuïtat, amb un ritme de pilota alt. L'equip, la idea és que defensi d'una forma molt proactiva, intentarem recuperar pilotes per poder córrer, intentar provocar l'error al rival.
2: La plantilla del Granollers s'ha reforçat amb 5 incorporacions. La temporada passada van acabar en 9a posició a la primera divisió de l'handbol estatal. Per la seva part, a l'Ilerna Lleida, Albert Mateus no seguirà el cos tècnic de Gerard Encuentra després de 4 temporades com a entrenador assistent. I aquesta setmana es reprèn el Mundial de MotoGP després de les vacances amb el Gran Premi de la Gran Bretanya al circuit de Silverstone. Pol Espargaró, en la seva condició de pilot reserva de KTM, agafarà la moto de Maverick Viñales, que fa més d'un any que està afectat per una lesió a l'espatlla esquerra. El pilot empordanès explica en un comunicat del seu equip que durant les vacances s'ha fet més proves i li han trobat una petita lesió al nervi infraespinós.

0: Dimecres 5 d'agost del 2026. Com cada any en aquesta hora, socorreu-nos nit i dia, Verge Santa del Vinyet, de totes aquelles coses de les quals pagaria la pena que ens socorressin. Vinyets, que passeu un gran dia i afegim les neus, Festa Major Vilanova. Ha acabat la missa de 8, a les 11 l'ofici amb l'ofrena del pobillatge i un bon dia. Dóna fins i tot la sensació que ens haguem despertat una mica menys xafogosos que ahir. I l'entorn del santuari viurà de facto el tret de sortida del compte enrere de la Festa Major. Atenció, perquè com cada any hi ha novetats de merchandatge i com sempre acostumen a volar. O sigui que a partir de les 6 de la tarda no perdeu el temps, avui que també és bon dia, per recordar que les pintures d'Agustí Ferrer Pino per al Cambril necessiten una restauració a fons i que qualsevol aportació econòmica serà ben rebuda. La Carme Queremel García també ha realitzat uns magnífics penjolls en ceràmica, la venda dels quals anirà destinada a la caixa de restauració de les pintures. En uns moments ho comentem tot i saludarem el mestre Xavier Pagès, que té un obsequi molt especial per al santuari avui. I no ens oblidem de l'estampa que molts col·leccionen. La imatge és de l'enyorada Núria Bertés i el poema d'Anton Ferret. Bona diada del Vinyet a tothom.
1: A Ràdio Maricel, a cel obert.

Avui que s'ha fet clar a les 6 i 21 minuts i el sol ha sortit a les 6 i 51, el sol es pondrà a les 9 i 4 minuts i es farà fosc a les 9 i 35. El dia s'escurçarà 2 minuts i 10 segons, tindrem 14 hores i 12 minuts de llum solar i 9 hores i 47 minuts de foscor. I ara ens situem més o menys a la penombra, dia del vinyet, a veure què els sembla el que escoltaran.

0: Això que escolten és un Ave Maria, a l'interpretació del cor Liederkamera, dirigit per Josep Vila i Casanyes, a la Sala Oriol Martorell de l'Auditori de Barcelona, un 28 de març del 2008. Per què hem començat el programa amb aquest Ave Maria? Perquè aquesta peça musical va néixer d'una prometença vinculada amb la Mare de Déu del Vinyet, una prometença de fa 23 anys. Xavier Pagès, bon dia i bona hora. Sé si tenim en Xavier Pagès. El teníem, eh?
1: Sí, està. Estic aquí. Me sentiu o no?
0: Bon dia, Xavier. Et sentim perfectament. Ara sí.
1: Molt bé.
0: Aquesta història comença fa 23 anys enrere.
1: Sí, ja, clar. Això, bueno, ahir ho explicava una mica a xarxes, que la meva dona i jo teníem problemes per tenir fills en aquell moment i bé, la cosa estava bastant complicada i jo vaig fer la promesa de que si acabàvem tenint fills, doncs escriuria una peça dedicada a Mare de Déu del Vinyet, no? I bueno, doncs això va ser, clar, devia ser cap a l'any 2003 o una cosa així. I el 2004 van néixer els meus fills, o sigui, són dos bessons, que ara ja tenen 22 anys, faran.
0: Ben bons.
1: Sí, vull dir que el regal va ser important. Sí.
0: Per tant, la Mare de Déu va respondre a la prometença.
1: Home,
0: eh?
1: se suposa que sí. Almenys la crida la vaig fer i el resultat hi és. Ara, si va respondre la Mare de Déu o no, això només ho sap ella. Confiem.
0: No sé, Xavier, si ho havies fet mai això o no.
1: No. La veritat és que no, vull dir, l'única vegada.
0: Ni s'ha donat, suposo, com ara ens deies, cap altra circumstància que hagi obligat a fer una prometença d'aquesta manera.
1: Exacte, clar, també, és que clar, aquestes coses, a veure, quantes menys vegades t'hi trobis
0: està
1: amb
0: clar.
1: La necessitat de fer demanar miracles, millor que no.
0: Per tant, la prometença era composar un Ave Maria, i evidentment la prometença s'havia de complir. Aquesta composició que va ser, si no recordo malament, en el catàleg de peces de Xavier Pagès, consta l'any 2007.
1: Exacte, és una, bueno, no sé si 2006-2007, sí. Uh-huh. Això va ser, els nens van néixer el 2004, pues, amb una mica de marxa,
0: sí.
1: Per fer-la i trobar el moment, i la vaig fer doncs, això un parell d'anys més tard i finalment es va estrenar a l'Auditori com has dit abans, vull dir, la data exacta no la recordo.
0: El 2008, però, el 28 de març del 2008.
1: Doncs això mateix, i tot va portar el seu temps. I clar, i ara han passat el temps i bueno, jo ja havia donat per feta la feina, diguéssim, haver compost l'obra, però mira, casualment vaig tenir una conversa amb l'Albert Oliver, d'aquí a l'Ajuntament, i amb un sopar, que estava sopant i tal, i li vaig explicar la història, no? I em va dir, home, diu, això és un exvot, diu, això hauria d'estar en el santuari, dic, no se m'havia ocorregut, dic, bueno, ja hi donaré una volta. I a més, clar, com ho fas, no?, perquè, clar, la partitura, la gravació, o sigui, és una mica... No sabia com fer-ho. I se'm va ocórrer de fer la partitura a mà, doncs, escrita en una sola pàgina. És a dir, la partitura original té com 7 o 8 pàgines.
0: Sí.
1: I llavors l'he feta molt petita, amb cal·ligrafia petita, i l'he feta amb un din A3, i l'he condensada totes les 7 pàgines en una sola pàgina. Llavors així queda com una espècie de quadre o de marc, que es pot veure tota la partitura a la vegada.
0: Sí.
1: I això és el que demà... Ai, demà no, avui!
0: Avui a les 11.
1: Avui.
0: Anava a dir, no facis broma, Xavier, no facis bromes.
1: avui a les 11 del matí, doncs faré la donació de la partitura.
0: O sigui que a més d'una composició musical has fet una obra artesanal per poder encaixar la partitura dins aquest marc i poder-lo oferir avui a l'ofici de la Mare de Déu del Vinyet.
1: Sí, perquè curiosament, a veure, jo normalment, depèn de la peça, va com va, però ja, la majoria de peces que faig les treballo directament amb l'ordinador, és a dir, que la partitura no l'escric a mà, sinó que mentre la vaig component, que la composes al piano o el que sigui, les notes, en lloc d'escriure-les amb el llapis, doncs les escrius a la pantalla, no? Mm-hmm. I llavors així ja tens moltes més possibilitats després de vas més ràpid, etc. Almenys, almenys és la manera que jo normalment treballo. Llavors, clar, llavors aquesta partitura l'havia fet informàticament, diguéssim, escrita amb l'ordinador, i no tenia un manuscrit. Uh-huh. O sigui, aquest manuscrit que he fet és el primer manuscrit de la peça, en el fons. Clar, no existia, i l'he fet expressament perquè quedi, bueno, perquè la puguin tenir allà.
0: Per tant, és veritablement una obra original, eh?
1: Sí, sí, clar, està feta...
0: El manuscrit original.
1: Sí, sí, no n'hi ha cap altre.
0: No n'hi ha cap altre. No sé si ha estat una obra que s'hagi pogut interpretar massa vegades.
1: No massa, perquè és una obra difícil. És una obra difícil. Jo s'ha cantat, que recordo jo, unes 3 vegades, totes en ocasions molt, molt boniques, en llocs xulos, com l'auditori que comentàvem abans. I després també s'ha enregistrat, o sigui, tinc una gravació, però un parell de gravacions, però sí, és que és una obra molt difícil. El que comentaven, això ho haguéssim pogut dir perquè ho cantessin aquí el cor, aquí durant l'acte, no? Dic, home, és que això un cor normal, podríem dir, que són els cors, la majoria de cors que tenim aquí a Catalunya, no la poden cantar perquè té un registre molt ample, sobretot, o sigui, les veus arriben molt agut, i això, si no són veus entrenades, professionals, no hi arriben, i a més està a 8 veus, o sigui que un cor petitet, diguéssim, de poques, no sé, de 15-20 persones, no poden cantar-lo, perquè com que hi ha 8 veus, es divideix tot per la meitat i hi ha molt poques persones que canten cada veu, i llavors això dificulta també l'obra, o sigui, cantar l'obra.
0: Anava a dir, és made in pagès, eh?
1: Sí, sí, és que jo em complico sempre la vida, em complico una mica massa.
0: En qualsevol cas, com els dèiem, l'obra està enregistrada, la poden escoltar per YouTube perquè està penjada al web també del mestre Xavi Pagès, també la poden escoltar en aquesta interpretació, que és precisament la que ens ha servit per il·lustrar la conversa. Suposo que... anava a dir, suposo que amb una il·lusió avui a les 11 per poder entregar aquesta partitura, eh?
1: Em fa moltíssima il·lusió anirem allà a la família, tota la família. No, els meus fills no poden venir, que estan a l'estranger en aquest moment, que hagués sigut bonic, però bueno, serà la meva dona, els meus pares. I què anava a dir? Això que anava a dir-te abans, dic que ahir vaig llançar com una mena de campanya que estic regalant la partitura signada, ho dic perquè si algú li fa il·lusió.
0: És a dir, només cal un comentari a la teva xarxa social, eh?
1: Sí, exacte, a les xarxes socials, si algú vol la partitura, només m'ho ha de posar, i llavors doncs li envio un PDF signat amb el seu nom,
0: amb la còpia d'aquesta partitura, d'aquest original que ha fet en Xavier Pagès a partir de la partitura que va fer amb ordinador en el seu dia per composar aquest Ave Maria dedicat a la Mare de Déu del Vinyet, que va néixer d'una prometença de fa 23 anys i que la Mare de Déu, la providència, la vida, que cadascú s'ho agafi com vulgui, va aconseguir complir. I avui, d'alguna manera, Xavier, tancareu el cercle, eh?
1: Exacte, jo ja em quedaré tranquil del tot. I ja està, i contentíssim d'haver-ho fet.
0: Bé, doncs, content d'haver-ne pogut parlar aquests primers minuts d'aquesta diada del Vinyet, que, com sempre, que com cada any, serà llarga, maca, sentida. Xavier Pagès, gràcies. Bona diada del Vinyet.
1: Moltíssimes gràcies, Vicent.
0: Gràcies, adéu-siau, bon dia.
1: Adéu, adéu, adéu.
0: Ha passat la missa de 8. Per tant, tot l'interès ara centrat, evidentment, en l'ofici. A les 11 del matí, l'ofici al Santuari del Vinyet, amb la participació dels amics de l'orgue i l'ofrena càrrec del pubillatge de Sitges. A les 11, solemne missa concelebrada. No cal dir que al llarg de tot el dia el cambrer l'estarà obert per tots aquells que vulguin venerar la imatge de la Mare de Déu del Vinyet. Com els comentàvem, l'estampa commemorativa del Vinyet d'aquest any té una il·lustració de la Núria Bertés i, en aquest cas, el poema que acompanya l'estampa, saben, sempre en un costat el dibuix, a l'altre costat el poema, és de l'Anton Ferret. A les 11, la solemne missa concelebrada i ja a la tarda, el Reis del Rosari a partir de les 6. Fira d'artesans al Parc del Vinyet, venda de coques, l'audició de sardanes amb la cobla sitgetana a les 7 i el Castell de Focs a la platja de l'Estàtua del doctor Benaprés a partir de les 10 de la nit. I no cal dir paradetes de festa major, tot el que vulgueu, la parada de la comissió de festa major i, òbviament, les de les colles de la festa major, que també hi seran presents. Ara comentem l'agenda d'avui perquè té més al·licients, eh? Té un concert d'orgue a la parròquia, té aquest memorial dels Erwin and Fire, el festival Jardins de Terramar, ara hi arribem, però què tenim per avui? Hem conversat amb el mestre Xavier Pagès sobre aquest Ave Maria dedicat a la Mare de Déu del Vinyet. En una estoneta saludarem a la Rat Parellada i en Carles Aixnabel. Ells són de l'Observatori Astronòmic del Parc del Garraf. D'aquí una setmana, el dia de l'eclipsi. El dia de l'eclipsi, que, si fem cas a les dades que ofereixen els portals oficials, la Generalitat de Catalunya, TV3, a Sitges no es podrà veure l'eclipsi total, però vaja, el podrem veure en un 99,98% de visibilitat, o sigui que gairebé total. La història, però, és on poder-lo veure i totes aquelles precaucions, consells que se'ns poden donar. Doncs la Rat Parellada i en Carles Aixnabel ens explicaran aquesta primera hora. A la segona, la tertúlia jove, avui amb la Paula Navarrete i la Núria Sales, alguns a part dels temes d'actualitat que ens puguin sortir, l'ús del català entre els joves va a la baixa, molt a la baixa, ho noten la Paula, la Núria, la gent jove l'utilitza només en determinats àmbits, sí, no. Altres estudis parlen de la disminució del consum d'alcohol entre els joves. Sembla que està prenent a poc a poc força la tendència d'una vida saludable en la qual l'alcohol ha d'estar reservat per situacions molt concretes. Sí, no. I en la tertúlia, una qüestió més de matisos. Durant aquests dies que hem parlat tant amb els joves del preu de l'habitatge, de l'accés a l'habitatge, del dret a tenir una vida digna, a tenir les possibilitats d'una vida digna, bé, què és la qualitat de vida i quin paper hi tenen els diners per aconseguir la qualitat de vida? A veure què ens diuen la Núria i la Paula, això entremig de moltes altres coses que formen part de l'actualitat a la nostra tertúlia jove. I la tercera hora de programa la dedicarem a escoltar el primer dels tres podcasts de la Festa Major. Demà tindrem a les cosidores de la Festa Major. També hi ha un podcast de les cosidores, que ja l'escoltarem, queden dies encara, però avui escoltarem el podcast de les cares de la Festa Major. Aquest podcast moderat per el president de la comissió, Xavier Salmerón, amb el pandonista Joan Roca, la pandonista Maria Dolors Carbonell, la pregonera Zoé Puigivet, l'autora del poema La Bandera, Noemí Milà, i l'autora de l'imatge del cartell i de l'imatge del programa, la Càtia Plana. Tots ells en aquest podcast de la Festa Major que escoltarem a la tercera hora del programa d'avui. Nou i 17 minuts, avui que també és el dia que a les 10 de la nit, esperem poder-ne parlar també d'aquí uns dies, reobre el Titos del carrer Primer de Maig. Torna una llegenda, així ens diu la publicitat de l'establiment, un establiment icònic de Sitges. El Titos s'inaugura avui a partir de les 10 de la nit. Això per qui vulgui passar pel carrer Primer de Maig i recordar vells temps amb el Titos. Pel que els deien, avui dia 5, a les 9 de la nit a la parròquia, concert d'orgue amb l'organista palentina Anna Aguado, amb obres de Bach, Bach, Brahms i Mendelssohn. Organitza l'Associació dels Amics de l'Orgue. Ja ho saben que l'entrada és l'aportació econòmica voluntària. Avui a les 9 a la parròquia, concert d'orgue amb Anna Aguado. Hi ha el festival Jardins de Terramar. A les 8 del vespre, el Village, dins el cicle Imprescindibles, Glòria Freixas i Alejandro Leguizamo, el preu de l'entrada 5 euros, i després Erwin and Fire Experience, amb Val Mackay. A partir de les 10 de la nit, ja ho saben que de la formació allò original, de la que recordem en tants discos, bé, esclar, s'ha anat transformant. Ara, Erwin and Fire...

de la Mare de Déu de les Neus, a partir de les 12, la cercavila de sortida d'ofici de Festa Major, a les 6, l'exhibició de balls populars parlats, a les 8, concert de Festa Major, i a partir de 8:45, que aquest és un dels punts d'interès també pels que es vulguin acostar a Vilanova, la cercavila del Vot del Poble. Pel carrer de Sant Sebastià, la plaça Soler i Gustems, el carrer de la Llibertat, carrer Tetuan, la Rambla principal, tota la Rambla amunt, fins a arribar a la plaça de les Neus i tot seguit la renovació del Vot del Poble i el Castell de Focs. Van acabar, festa del Vot del Poble, ball de gala de Festa Major, etc etc etc. Però avui, Festa Major Vilanova, per si vostès s'hi volen acostar en algun moment, si no l'han vista mai, ara que la Festa Major de Vilanova és una festassa, no com fa 20 o 30 anys enrere, bé, doncs ara, per qui ho vulgui veure, per qui es vulgui escapar primer al Vinyet i després anar cap a Vilanova, hi ha temps per tot. De cara als propers dies, recordar que demà, dijous, dia 6, el Festival Jardins de Terramar tindrà com a protagonista el violinista Ara Malikian. El divendres, dia 7, tindrà com a protagonista Rosana, al Festival Jardins de Terramar. I de cara al cap de setmana, els Amics de les Arts i Ginestà, el dissabte dia 8 i el diumenge dia 9, This is Michael. Aquests són els propers protagonistes del Festival Jardins de Terramar. De cara al dissabte, per tots aquells que també s'hi vulguin escapar, el retiro s'ho passaran bomba amb el quinto de Festa Major que organitzen la Colla Vella i la Colla Jove de Diables a partir de 6:45 de la tarda i fins a 9:15 el retiro al quinto de Festa Major, una de les activitats del cap de setmana. I el diumenge hi ha una proposta musical molt extensa que ja els comentarem. El cap de setmana que també servirà per inaugurar dues noves exposicions al Miramar, les dels guanyadors dels concursos Pere Jou i Sant Vicenç 2025. Els artistes Agustín Serizuelo, guanyador del concurs d'escultura Pere Jou, i Melchor Balsera, guanyador del concurs de pintura Sant Vicenç, inauguraran les seves exposicions aquest cap de setmana a l'edifici Miramar. Vinga, diverses coses. Abans no saludem els astrònoms i comentem quatre coses d'aquest eclipsi de cara a la setmana que ve. Que faci bon temps, perquè si no fa bon temps no val la pena parlar ja de res, eh? Però si fa bon temps, pensin que fins al 2180 no el tornarem a tenir, un eclipsi així. O sigui que no hi serem. Ja està. Així de simple. Per tant, qui ho pugui aprofitar, que ho aprofiti. Bé, doncs, d'aquí uns moments en parlem d'això. Les obres de renovació del parquet del pavelló de Pinsbens 2 han començat aquesta setmana i duraran dues setmanes. Es canviaran 250 metres quadrats al parquet del pavelló per tal que els esportistes puguin tornar a la nova temporada amb les instal·lacions a punt. Estem parlant del pavelló de Pinsbens 2. Es canvia els 250 metres quadrats de pista per un nou parquet al llarg d'aquests propers 15 dies. Aquesta una. I l'altre, en vàrem parlar també fa poquet amb les que estan darrere d'aquesta proposta que portarà a la tardor un munt de màquines de cosir a la Fragata. I és aquesta proposta que es titula El son de la puntada. En el seu moment vàrem tenir a les protagonistes a l'estudi. Per què els ho diem? Perquè queden només 10 màquines de cosir disponibles, 10 màquines de cosir per aquells i aquelles que vulguin cosir una tote bag en viu en aquest esdeveniment que, com els dèiem, tindrà lloc a la tardor. Què cal fer? Per si us ho esteu pensant i dient, escolta'm, no sé què fer, perquè totes aquestes màquines de cosir estaran a la plaça de la Fragata, és a dir, que serà una imatge d'aquelles impactant als peus de la parròquia, màquines de cosir dojo, i totes elles treballant. Només cal escriure un correu electrònic a somos-solidarios@outlook.com i reservar plaça abans que es completin. Com els dèiem fa dies, va ser el 23 de juliol que en vàrem parlar amb la Núria Carbonell i amb la Soraya Fares. La Soraya que va explicar que va començar a posar-se amb això de cosir l'any 2021, no pas arran de la pandèmia, sinó perquè va morir el seu marit i com una forma de passar el dol. Fins que va pensar que podia ser un bon motiu fer una iniciativa

0: solidària per recaptar diners. Diners per la Fundació Josep Carreras, que lluita contra la leucèmia, i per AFANOC, l'Associació de Famílies de Nens amb Càncer. La proposta és aplegar, per tant, més d'un centenar de cosidores amb les seves màquines de cosir en el tram del passeig de la Ribera de Terra entre el carrer Bassarrodona i els Gronxadors. Per tant, amb aquest fons de postal, les màquines de cosir. És aquesta la imatge que es busca i és la imatge que ens explicava, la iniciativa que ens explicava la Soraya Farés i la Núria Carbonell.
1: Me pongo a coser un poco para transitar el duelo, este proceso, y en el camino descubro que podía rescatar de toda esa situación algo bonito, algo solidario, y decidí todo lo que iba haciendo donarlo para la investigación de la cura de la leucemia.
2: D'acord, d'acord, perquè no ho hem dit, hi haurà fi solidari amb aquesta trobada i entre altres anirà justament això, a la Fundació Josep Carreras, oi? I a FANOC, no?
1: Efectivamente, inicialmente yo me vinculo con la asociación, con la Fundación Josep Carreras para todo lo que iba vendiendo, donarlo a la Fundación Josep Carreras para la investigación de la cura de la leucemia y sobre todo muy importante para empujar todo lo que es los donantes de médula ósea. En el camino conozco a Inma, uh-huh. Y Inma hacía más o menos lo mismo que yo, vinculada con AFANOC, que es la Asociación de Familiares de Niños con Cáncer. Sí. Ella también con una historia personal. Nos encontramos, nos unimos y creamos la asociación Somos Solidarios. Y es la asociación, conjuntamente con la quedada del hilo que nos une y el apoyo del ayuntamiento, que creamos esta iniciativa, el Son de la Puntada. Y todo lo que recaudemos va dirigido íntegramente a AFANOC i a la Fundació Josep Carreras.
2: Per tant, diguem que l'origen és solidari.
1: Totalmente.
2: L'origen és ja neix d'una necessitat solidària, no? I en aquest cas personal, tant de la Soraya com de la Imma, no? Vinculada a dues associacions, i a partir d'aquí creu una pròpia associació solidària, no?
1: La creamos, Carola, para darle sentido a este proyecto, porque hasta ahora lo veníamos haciendo...
2: D'acord.
1: De una manera no formal a nivel de asociación. Sin embargo, para que los ayuntamientos y las organizaciones de este tipo nos apoyen, teníamos que estar constituidas oficialmente. Uh-huh. Entonces, qué mejor momento para constituirnos y hacer el Son de la Puntada, que como su nombre indica, que suenen esas máquinas muy fuertes en el paseo de la Ribera y recaudar todo lo que podamos para esta causa solidaria.
2: D'on és la idea? És a dir, aquí se li acut dir, escolta, anem a fer una trobada i anem a plegar 150, sobretot seran dones, ja els hi dic ara, seguríssim, ara ens ho diran perquè les inscripcions estan tancades. És a dir, ja no s'hi poden apuntar, poden anar a xafardejar, mira, però apuntar-se a cosir no poden. D'on neix aquesta idea?
1: Te comento, esta idea no la copiamos de alguna manera, seguimos el camino de un evento que se hace en Valencia, en el Paseo de las Artes, creo que se llama, ¿sí? El Paseo de las Artes, sí, en Valencia, sí. Que ellos venían haciendo estas convocatorias para coser y cada año se vinculaban con diferentes asociaciones, sí, para todo lo que iban recaudando, dárselo a esas asociaciones. Desde el 2024 no lo hacen. Y Inma y yo veníamos pensando que queríamos hacer un evento presencial para lograr ese vínculo personal que no se logra jamás a nivel online, porque uh-huh. todo lo que veníamos haciendo antes era online. Entonces dijimos, vamos a seguir este camino que hacen ellos allá, que se llama ahora no recuerdo cómo llaman ellos la iniciativa que ellos hacen, y lo hacemos en Siches, porque somos de Siches, la Nuria y yo, y sobre todo es que Siches es un pueblo mágico, precioso, y qué mejor escenario para hacer nuestro primer evento presencial, poner esas máquinas en el Paseo de la Ribera, que ya yo solo de imaginármelo me parece un sueño, convocar a todas estas personas y lograr vender muchos tote bags, porque la idea es coser tote bags en el lugar.
2: D'acord.
1: Para que se vendan, y todo íntegramente va a estas dos asociaciones, que lo vamos a recaudar a través de la plataforma migranodearena.org. Uh-huh. El dinero no pasa por nosotros, pasa directo a la plataforma.
2: D'acord.
1: Y Migrano de Arena lo distribuye equitativamente entre
2: les dues associacions, entre la Fundació Josep Carreras i AFANOC, una que treballa per lluitar contra la leucèmia i l'altra per les AFANOC Famílies,
1: Associació de Familiares de Niños con Cáncer.
2: De nens amb càncer.
1: Ellos tienen la casa de los chuclis.
2: Ah, efectivament.
1: Los 25 pisos en Barcelona, que realmente es un oasis para los niños y las familias que están transitando un tratamiento de cáncer, porque allí tienen una vida de hogar que no consiguen en los hospitales.
0: La data és el 24 d'octubre. 24 d'octubre. Queden 10 màquines de cosir d'aquest esdeveniment que porta per nom El Son de la Puntada. Per tant, si algú s'hi vol posar, si algú vol cosir una tote bag el 24 d'octubre i participar d'aquest esdeveniment solidari, recordem el correu electrònic somos-solidarios@outlook.com. Ja podeu, òbviament, escriure un correu electrònic i apuntar-vos i aconseguir una d'aquestes 10 màquines de cosir que queden. No la regalen, la màquina de cosir, és simplement, més faltaria això, que tingueu una màquina de cosir disponible. En varen parlar en el seu dia amb la Soraya Fares i amb la Núria Carbonell, 24 d'octubre, El Son de la Puntada. D'aquí una setmana, molts estaran mirant el cel. En aquesta ocasió, algun altre eclipsi hem viscut, però diguem-ne no com aquest. Perquè com aquest, això de que un eclipsi total de sol, no el tornarem a viure en aquestes condicions, o almenys això és el que hem llegit, d'aquí uns moments la Raparellada i en Carles Schnabel, un dels dos o els dos a la vegada, ens ho confirmaran, no ho tornarem a veure fins a l'any 2180. Per tant, simplement, no ho tornarem a veure perquè la nostra vida s'eclipsarà en un moment o altre abans d'arribar al 2180. En qualsevol cas, no serà un eclipsi, diguem-ne, com en els còmics i com en les pel·lícules d'aquells del migdia, sinó que és un eclipsi que arriba quan el dia comença a finalitzar. Un eclipsi solar que, com saben tots vostès, i si no, refresquem una miqueta la memòria, és aquell fenomen astronòmic en el qual la Lluna se situa exactament entre la Terra i el Sol. Com saben tots vostès, hi haurà una faixa prou important situada al sud de Catalunya on ho podran veure en la seva totalitat. Si fem cas al que diu 3CAT i al que diu també el web de la Generalitat, en el cas de Sitges, el podrem veure en un 99,98%. Però, és clar, el moment màxim d'aquest eclipsi serà gairebé 8:45, a les 8:29:34. I aquest moment màxim, evidentment, durarà poquet. Però l'eclipsi començarà a 8:05 i finalitzarà del tot a les 8:56, però ja haurem entrat a la posta de sol i, per tant, difícilment. Anem a posar una miqueta les coses en clar i saludem en Carles Schnabel i a la Raparellada. Carles, bon dia i bona hora.
3: Hola, bon dia.
0: Bon dia. A veure, no sé si d'entrada algunes de les qüestions que hem explicat estan ben explicades o cal fer matisos aquí.
3: Bé, tot perfecte. Sí, sí. Bueno, sempre es poden fer matisos, però molt bé. És veritat que Sitges està al 99,98% i per tant dius, home, doncs ja està, tu, una oferta del 99,98 ja és una oferta del màxim. Però clar, no és el 100% i aquí aquest tant per cent és crític, i per tant doncs no estarem al 100% a Sitges, però llavors no es farà de fos del tot. Però vaja, s'enfosquirà bastant el cel, l'ambient. Però és això, dir que si entrem a la zona de la totalitat, pocs quilòmetres més al sud, doncs llavors sí que l'ambient quedarà fosc, encara que només sigui per uns segons. O sigui, és una petita però gran diferència.
0: És que deixa'm que t'ho pregunti així, perquè segurament pels no iniciats o pels que no som allò devots de l'astronomia ni fervents seguidors, aquestes 0,02 de percentatge són veritablement tan importants?
3: Sí, perquè el disc del Sol, el que ens enlluerna, sí, quan mirem cap al Sol, és la fotosfera. Llavors, encara que quedi un bri de fotosfera sense tapar, continua fent una llum molt intensa i fa que hi hagi claror al nostre voltant, que encara hi hagi ombres, no? Però en el moment que desapareix l'últim raconet de la fotosfera, darrere de la Lluna, Llavors, clar, ja no hi ha llum directa, hi ha una llum difosa que ve llavors ja de l'atmosfera del Sol, que és molt menys intensa, i llavors, clar, la foscor és bastant general. Que passa, si et quedes dins de la totalitat, però propers a la vora, com per exemple, si te'n vas a Vilanova,
0: sí,
3: doncs llavors ja et quedes encara a dins de la totalitat, però molt a prop de la línia límit, llavors, clar, encara et ve claror de la zona il·luminada, de l'atmosfera, en direcció al nord quedarà molt clara i llavors, doncs, clar, això t'il·lumina encara bastant. Llavors, allà no serà tan fosc l'ambient, però vaja, vull dir que hi ha una diferència important. Sí.
0: Primera qüestió, i ens sembla que fonamental, perquè en aquesta sí que ens hi va la salut, la resta que passi el que sigui, però en aquesta ens hi va la salut, o almenys així ho diuen els experts.
3: Sí.
0: Sempre, sempre, sempre, i en el nostre cas, tenint en compte que l'eclipsi no serà total, si ens quedem a Sitges, com que l'eclipsi no serà total, és absolutament imprescindible unes ulleres homologades de protecció.
3: Sí, això mateix. I encara que sembla que, clar, aquest eclipsi passarà amb el sol molt baix i sembla que llavors ens podem mirar el sol, que no ens molestarà tant, de tota manera, els rajos infrarojos, que no es veuen però sí que cremen, doncs ens afectarien la retina i per molt poqueta llum que rebin, doncs no, quedarien, tindríem lesions. Amb les ulleres això no pot passar.
0: Deixa'm que t'ho pregunti d'una altra manera, perquè més d'un d'aquí ens escolti, nosaltres mateixos podem dir, escolta'm, Carles, qualsevol vespre d'estiu jo me'n vaig a Baix a Mar, o me'n vaig a qualsevol lloc, veig el sol com es pon i no em poso ulleres per veure'l. Quina diferència hi ha entre el sol quotidià i el sol d'un eclipsi de sol?
3: Va, si ens mirem la posta de sol, tampoc no ens la mirem contínuament molta estona.
0: Ahà.
3: Si no és massa bo, tampoc, mirar-se la posta de sol.
0: El punt de llum fixat, no és gens bo.
3: Sí, no és bo, perquè tot i que sembla que no ens pugui afectar, home, doncs sí que ens pot arribar a afectar. Però la posta de sol és a horitzó zero, però l'eclipsi no tindrà lloc a horitzó zero, sinó una miqueta més amunt i encara brillarà molt el sol.
0: Uh-huh.
3: O sigui, en els últims minuts, quan el sol es va amagant, quan el sol va baixant per l'atmosfera, cada vegada l'atmosfera filtra més i més i més, i per tant, doncs, en els últims moments, abans de la posta de sol, el sol queda molt atenuat i per això ens atrevim a mirar-lo directament.
0: D'acord.
3: Però és que l'eclipsi encara passarà amb el sol una miqueta més alt i llavors sí que seria greu.
0: D'acord. Per tant, les ulleres les necessitem bàsicament perquè estarem una bona estona mirant el sol i si estem una bona estona mirant el sol és evident que necessitem protecció en els nostres ulls,
3: Sí, això és evident. I de tot, en el màxim, quan el sol estigui amagat en el 99,98%...
0: Sí, a dos quarts de nou.
3: Sí, és també necessari mirar-s'ho amb les ulleres. Pot ser doncs, que pugui ser una ullada directament, però tampoc guanyaràs gran cosa, perquè el teu ull quedarà enlluernat.
0: D'acord.
3: No veuràs gran cosa.
0: Per tant, les ulleres sempre.
3: Sí. Només que hi hagués una atmosfera molt calitxosa, que pràcticament doncs, no veiessis res amb les ulleres, que a vegades passa, no? Que ara aquest estiu, sobretot, que hem tingut tanta por sahariana, que quan el sol està baix sembla que no tingui llum, no? Doncs potser ens podem atrevir, però sempre amb moltíssima precaució. A la mínima que notem que ens enlluerna o que deixa taques permanents al nostre ull, que a vegades passa quan mirem només un llum potent, ens deixa a la retina un pel fenomen de la persistència de la retina, doncs ens deixa unes taques que després passen, no?
0: Aquelles taques que veiem sempre, presents, fins que passen uns minuts i aleshores desapareixen.
3: Exacte, però si ens mirem molt, diguem que durant molta estona, una cosa molt brillant, podríem arribar a tenir lesions.
0: Ah.
3: No? Vull dir que, per tant, molta, moltíssima precaució.
0: Segona qüestió.
3: Sí.
0: I després vindrà la tercera, que és on anar a veure-ho. Però segona qüestió. Si el dia és calitjós, ennuvolat, això se'n va a Can Pistraus o què passa aquí?
3: No,
0: No.
3: A veure, l'ambient s'enfosquirà igualment, eh?
0: D'acord.
3: S'enfosquirà molt.
0: És a dir, la foscor la notarem igualment, eh?
3: Sí. I a Sitges també, eh? Uh-huh. El que passa que no tant com si estem de Vilanova cap avall, no? Llavors sí que es farà doncs, com de nit, no? Durant uns segons es farà de nit. Llavors quedarà l'ambient fos. I si estem a Sitges, doncs s'atenuarà molt la llum. Semblarà com si el crepuscle s'hagués avançat molt.
0: D'acord.
3: Per això estarà molt baix, diem, oi, mira, ja sembla que s'hagi amagat el sol.
0: D'acord.
3: Però no, eh? Tindrem la sensació una miqueta de que s'ha produït un crepuscle avançat, com si ja fes gairebé mitja hora que s'hagués amagat el sol.
0: D'acord.
3: No sé,
0: és a dir, com si avancéssim un mes, sí, en el calendari, eh?
3: Sí. I després, curiosament, aquest crepuscle tornarà cap enrere.
0: Està clar.
3: Tornarà a fer de dia una estoneta fins, sí, que el sol s'amagui de debò.
0: Sí, d'acord.
4: Sí. El que aquell dia, bueno, aquelles hores... Sí, bon dia. El que es pot fer, la gent que notarà que va baixant la intensitat de llum, és a partir de les 8 ja veuran a l'esquerra del sol,
0: sí,
4: a l'esquerra i una miqueta potser més amunt, veuran un punt brillant i es pensaran, mira, ja estem veient estrelles, eh? Perquè un eclipsi, quan és total, sempre es poden veure les estrelles més brillants.
0: Sí.
4: No serà una estrella, però serà el planeta Venus. És aquell punt tan brillant que ara, als capvespres,
0: sí,
4: es veu, eh? És el punt més brillant que queda just en el cantó de la posta de sol. Doncs és això, el planeta Venus el podrem veure molt abans,
0: mm-hmm,
4: eh? I haurà començat l'eclipsi, el veurem. Quan hagi acabat el màxim, dos quarts de nou, potser ja no el veurem tan intens, però el continuarem veient, o sigui que ens avançarem.
0: D'acord.
4: Aquest, de...
0: aquest apunt que han escoltat vostès ens l'ha fet la rat parellada,
4: sí,
0: perquè així ja, ara ja us tenim a la rat i en Carles. Segona qüestió, jo diria que la més important, sobretot pels qui vulguin veure-ho des de Sitges. Us ho pregunto, però des del desconeixement total d'aquest assumpte, eh? Si un va a Bajamar, si un va a Bajamar, sí, de la mateixa manera que molts hi van a final d'any per veure com el sol se'n va i es pon sobre l'horitzó del mar, suposo que la setmana que ve, qui vulgui fer això, no sé si veurà el sol pondre sobre el mar, sinó que el sol es pon darrere les muntanyes, per dir-ho així.
3: Sí.
0: Sí.
3: Sí, exactament. Va molt cap al sud, diguem, no cap al sud, cap a l'oest, nord-oest.
0: Sí.
3: O sigui, no en el mar, sinó cap a les muntanyes.
0: Per dir-ho fàcilment, qui estigui en el passeig marítim i tingui intenció de veure l'eclipsi, no el veurà des del passeig.
3: Segurament, o sigui, al principi, com que el sol estarà encara una mica tal, sí,
0: sí,
3: al principi sí, però després cap al màxim ja no.
0: D'acord.
3: Perquè possiblement, o ja no, potser, però resulta que el sol estarà tan baixet que les cases del passeig o les palmeres el taparan. Llavors hem de buscar un lloc amb una vista ben oberta cap a ponent. Aquests dies,
0: sí,
3: que falten tan poc ja per l'eclipsi, podeu assajar-ho. L'eclipsi, al màxim, es produeix a les 20 i 29.
0: Sí.
3: Si ara qualsevol persona a aquesta hora, a les 20 i 29, mira si es veu el sol,
0: sí,
3: servirà d'assaig.
0: D'acord. És a dir, qualsevol d'aquests dies, buscar un punt relativament alçat i mirar a dos quarts, sí, de nou on està el,
3: sí,
0: sol. Ja us servirà per la setmana que ve.
3: Per arrodonir-ho a les 20:30, si veieu,
0: sí, sí,
3: el,
0: sí,
3: sol sencer, que no s'ha post darrere de cap muntanya, de cap objecte, de cap edifici, a les 20:30, aquell punt és bo.
0: D'acord.
3: Si li podem donar una miqueta més de marge, millor. Si el sol es veu a les 20:35, home, millor, perquè llavors tens una miqueta més de marge.
0: Uh-huh.
3: Però ja serveix. Penseu que a les 20:50 pràcticament ja el sol ja s'amaga a horitzó zero, o sigui que realment queda molt, molt, molt,
0: uh-huh,
3: molt just, el tema. O sigui que des del passeig, jo diria, sí, en direcció terra-mar o cap a... Sí, ben separats de la muntanya, perquè si anem més cap al... cap al Port d'Aigua Dolç, per exemple, llavors allà ja tenim la muntanya més a prop.
0: D'acord.
3: I més edificis,
0: Suposo que això també val, encara més que no cas de Sitges, la gent d'arriba, si no puja al Montgròs, malament rai, no?
3: Sí, però no recomanem pujar
0: no?
3: a punts aïllats, no, perquè...
0: Per què?
3: Serà perillós. M'explico.
0: A veure, sí.
3: Sí, els llocs aïllats a dins del bosc, amb una gran quantitat de gent, serà molt perillós. Imagina't que a algú, amb tanta gentada, algú se li acudeix a fumar una cigarreta i llançar-la. Els ligarà parda, eh? No. Vull dir que hem de ser molt curiosos amb això. Hem d'anar a llocs plans, de fàcil accés, de fàcil evacuació,
0: sí.
3: Perquè si no ens podem trobar amb un merder realment molt important.
0: Per tant...
3: tanquin espais.
0: Per tant, Carles, a no ser que algú vagi ja directament a algun d'aquells llocs que ha habilitat la Generalitat i que són presents en aquest mapa, llocs que tenen una infraestructura, que ja tenen una logística disponible, no és gens bo, no és gens bo anar a indrets i acumular-se allà grups de persones per veure, perquè... en fi, no tothom a vegades es mou en el civisme necessari,
3: Exactament. Mm-hmm. Bueno, no és que sigui per civisme, sinó per despiste, a vegades.
0: Sí, sí,
3: no?
0: sí, però, sí. Bueno, però vaja, d'acord.
3: És això, vull dir que hem d'anar al tant... Això que són hores en què el sol ja va de baixa, augmenta la humitat ambiental, però vaja, la vegetació està molt seca, molt seca, molt seca.
0: Per tant, és una qüestió, diguem-ne, aquests dies de prova-error.
3: Sí, una miqueta és això. I si està núvol, doncs mira, no passa
0: res. No.
3: També notarem la foscor. Aquests dies,
0: La gent té les... Digues, Rat, digues.
4: Sí, la gent ja té les ulleres, aquestes ulleres.
0: Sí.
4: Bueno, que se'ls diuen ulleres d'eclipsis, Són ulleres per mirar el sol. Ja pot practicar, també, a mirar el sol. Vull dir que aquestes ulleres es poden fer servir sempre que vulguis, I se n'adonaran... que el sol es veu petit, Els hi semblarà a tothom de que està veient la lluna,
0: D'acord.
4: I no és la lluna. A més,
0: a veure, Rat, si algú tindrà una decepció ara.
4: No. Sí. Mira, quasi, i aquests dies recomanem moltíssim que la gent, aquests dies sempre un eclipsi es produeix amb lluna nova, perquè la lluna nova està il·luminada per la part del darrere, o sigui que està al mateix lloc que el sol.
0: Sí.
4: El que passa que coincideix que passa just pel disc del sol.
0: Uh-huh.
4: Aquests dies encara és minvant, o sigui, encara està separada del sol,
0: D'acord.
4: La lluna. Però els matins, tots aquests matins, ara mateix, després d'aquesta conversa, si la gent surt al carrer i aixeca molt la vista, veurà la lluna. Veurà una lluna minvant. La lluna minvant és aquella que té forma de C. I si cada dia us la aneu mirant, aneu mirant la lluna al matí, Mireu veient que es va fent més petita, va
0: D'acord.
4: Minvant més. Però no només això, no només que es farà més petita, sinó que cada dia la tindrem més a prop del sol. Ara el sol el tenim, podríem dir, pel cantó de mar, i la lluna la tenim molt alta. La separació entre el sol i la lluna doncs és relativament gran. Doncs demà la distància que hi haurà entre el sol i la lluna serà més petita. És la lluna
0: D'acord.
4: Que anirà apropant el sol. I el dia 12, doncs el dia 11, ja no veurem
0: la lluna.
4: Perquè estarà tan a prop del sol que ja no la podrem veure.
0: És a dir, només...
4: I que practiqueu mirant...
0: Només en mirar cada matí la situació de la lluna, ens n'adonarem com progressivament, al llarg d'aquests dies, la lluna s'anirà acostant al sol fins a situar-se, òbviament, al dia 12 en aquesta posició que permetrà l'eclipsi total, que no tornarà a passar fins al 2180, això?
3: Sí. De fet, el 2180 hi ha un eclipsi que s'assemblarà molt al d'enguany. O sigui, que també Sitges i em sembla que també Vilanova queden fora de la totalitat, però per molt poquet.
0: D'acord.
3: Realment, per veure un eclipsi total, Sitges, com a mínim, ho hauria d'acabar de consultar, però seria el 2433.
0: Ai, Carles, per Déu. El 2433, si potser ja no... no, és igual. 2433. No, el 2433, Déu meu.
3: Sí. És que, com a terme mig, sí, perquè es veig un eclipsi des d'una localitat determinada, sí, de la Terra, passen 400 anys.
0: Estem mal acostumats, eh? La relativitat del temps, ens sembla. Sí. I per el temps de l'univers, 400 anys no deuen ser res.
3: Sí, clar, no són res.
0: Sí.
3: Mira, de tota manera, l'any que ve, el dia 2 d'agost, sí, tindrem un altre eclipsi total al sud, a l'extrem sud de la península Ibèrica.
0: Sí, és a dir, que qui el vulgui veure, que se'n vagi a Cádiz l'any que ve.
3: Sí, però ens queda prou.
0: No cal
3: anar molt lluny.
0: Aquests dies a l'observatori el tindreu disponible? Des de l'observatori es pot veure o no es pot veure?
3: Doncs mira, passa com a Sitges, que ens queda poquet fora de la totalitat.
0: D'acord.
3: Llavors, com que a nosaltres ens agrada molt la totalitat, doncs ens n'anem cap a la totalitat.
0: És a dir, que anireu cap al sud, eh?
3: Sí, de fet anirem cap a l'oest, que allà el sol quedarà més alt. Com
0: d'acord.
3: És l'oest, de la península millor.
0: D'acord. Clar.
4: També l'observatori, el que ens passaria és que les muntanyes ens impedirien veure la
0: tipa, això mateix.
4: O sigui, veure el màxim. O sigui,
0: això mateix.
4: No seria un bon lloc, és més bon lloc que quedar-se a Sitges, que no pas pujar a l'observatori.
3: Sí.
4: Però cada any hi ha eclipsis, eh? Cada any n'hi poden haver-hi dos d'eclipsis, eh? Que coincideixi que la lluna nova es posa just en el pla del sol. El que passa que, clar, llavors és qüestió de viatjar. Si a algú li ha agradat molt l'experiència, penseu que cada any hi ha, vull dir, n'hi ha per diferents llocs del món. El que passa que, clar, ens ha tocat la grossa, aquest any. Aquest any en tenim un aquí mateix, eh? I no
0: està
4: ens haurem
0: clar.
4: De moure massa.
0: Està
4: és
0: clar.
4: Una bona excusa, anar a veure eclipsis per conèixer el món. Sí.
0: Està clar que els devots a l'astronomia fan l'agenda d'acord amb tots els fenòmens que puguin passar, eh? És evidentíssim.
4: Exacte.
0: Per tant, el millor consell que ens poden donar la Rat Parellada i en Carles Schnabel és que durant aquesta setmana que ens queda fins dimecres que ve, els qui vulguin més o menys intentar ja posicionar-se en un bon lloc per veure l'eclipsi, que cada dia, a quarts de nou, amb les ulleres, se'n vagin a un lloc més o menys elevat i a veure què passa a dos quarts de nou.
3: Sí, exacte.
0: I a la que...
3: No cal que sigui especialment elevat, eh? Senzillament que tinguin un bon horitzó.
0: Un bon horitzó. I a la que trobin el lloc, ja no cal que es moguin, perquè la setmana que ve, el dia 12, ja hauran trobat el lloc que els hi serveixi. Si ho volen compartir,
3: exacte,
0: ho fan, però sobretot no sé mi... A pilotonen, que dirien els castellans.
3: Exacte,
0: que
3: amb... Que es quedin allà durant tota la setmana, que es quedin allà a aquell lloc, que
0: exacte,
3: plantin una bandera, que diguin, aquest territori és meu.
0: I ja està.
4: I això tindreu llocs, vull dir que hi ha poblacions potser més complicades. O sigui que
0: no és el nostre cas.
4: Que estarà bé, que estarà molt bé.
0: Està clar que sí. Rap Parellada, Carles Schnabel, gràcies per aquests consells.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies.
3: Adéu-siau. Eh?
0: Igualment,
3: bé,
0: ho esperem, que hi hagi com a mínim una bona visibilitat. Això és l'únic que demanem. Posats a demanar, almenys que es pugui veure i que els núvols no ens ho impedeixin. Gràcies de nou als dos.
3: Vinga, gràcies.
0: Adéu-siau, bon dia.
3: Adéu.
0: Per tant, el consell és trobar un bon horitzó. Com han dit la Rat i en Carles, tampoc cal que sigui en una posició molt elevada. Trobar un bon horitzó, que no quedi massa tapat per les muntanyes. I cada dia cap a quarts de nou, mirar si veuen bé per on es pon el sol. Si troben un lloc en què es vegi bé i avui el serveix, o demà o passat demà, ja tenen el lloc per al dimecres de la setmana que ve. Que sí que és veritat, que com ens comentava en Carles, és clar. Quan acaba l'any, el sol ens queda més ben posat sobre l'horitzó del mar. I, per tant, la posta de sol és molt visible. Però en aquesta època, a l'estiu, el sol acostuma, que està això pamat de fa molt de temps, des de la història de la humanitat, acostuma allò a pondre's, almenys en el nostre cas, per darrere de les muntanyes i, per tant, ho fa a vegades una miqueta difícil. Cerquen vostès el lloc, ulleres, imprescindible les ulleres, per una raó molt simple, perquè l'eclipsi dura una estona, en el sentit que contemplem el sol durant molt de temps seguit i un punt de llum tan intens com és el sol ens pot fer una ferida a l'ull que no ens trauríem més. O sigui que aquest efecte que més d'un ha percebut de mirar el sol i després te n'adones com et queda una marca que va voltant pels ulls i que al cap d'una estona se'n va, i això mirant el sol només un instant, un moment, és evident que mirant-lo força estona s'ha d'anar molt en compte. Per tant, unes ulleres homologades i tenen dies per fer la prova, perquè el dimecres, dia 12, ja estiguin a punt per veure aquest eclipsi solar total a Catalunya, que a Sitges veurem en el 99,98% de visibilitat. I encara que sembli mentida, aquestes dues centèsimes són paraula de Déu per la gent que veritablement es mou en l'àmbit de l'astronomia. Per la resta, com ens deia en Carles, veurem com s'apaga el dia i després torna a aclarir-se, perquè estarem ja just a la posta de sol, com si ens avancéssim un mes, però després tornéssim marxa enrere. Eclipsi total, dimecres que ve, dia 12, a les 8:29 minuts i 34 segons, el màxim de l'eclipsi.

Per tant, una de les dates d'aquesta setmana que ve. I dues dates més pels aimants, en aquest cas, de la Festa Major. Ahir els ho comentàvem, que comencen les xerrades de Festa Major, aquesta manera de fer bullir l'olla. Bé, les xerrades de Festa Major, que en aquest cas tenen dos punts d'interès. Per un costat, la vermuteria La Gralla, al carrer Major, i per un altre costat, les clàssiques xerrades de Festa Major del Janios. En el cas de la vermuteria La Gralla, la xerrada serà el proper dimarts, dia 11. El dimarts, dia 11 d'agost, una xerrada en què es parlarà sobre la difusió de la festa, la forma de difondre la festa, fins i tot de la prostitució de la festa. O sigui que és una xerrada d'aquelles que pot tenir un contingut potent, per aquells que vulguin, doncs, allò, apretar una mica en el vessant crític. Això serà el dimarts, dia 11 d'agost. I el títol: promoció o prostitució de la festa. Protocol, atracció turística i coherència. A les 8 del vespre, a la Gralla, a la vermuteria del carrer Major. I en el cas de la Janios, la xerrada serà el dijous dia 13, també l'escoltaran el divendres dia 14, i en aquest cas la xerrada estarà adreçada al món dels castells. En aquest sentit, sí, Sitges pot ser una plaça de buit consolidada. Amb l'excap de colla dels castellers de Vilafranca, el cocap de colla de la Jove de Sitges i una periodista castellera, tots ells el dijous dia 13, a partir de 2:15 de la nit, al Janios Bar. Dos quarts d'onze de la nit al Janios Bar. La setmana que ve ja més detalls, però sobretot apunteu-vos-ho: dimarts dia 11, dijous dia 13, les primeres xerrades de Festa Major del 2026.

5 d'agost, la Mare de Déu del Vinyet, el santuari que li és dedicat, es fa la plec. 1649, se celebrava per primera vegada, 1649, segle XVII, la festivitat de la Mare de Déu del Vinyet. Amb anterioritat se celebrava el 8 de setembre, el dia de les Mare de Déu trobades. Doncs un 5 d'agost del 1649 se celebrava per primer cop la festivitat del Vinyet. Un 5 d'agost del 1894 s'inaugurava el nou Saló d'Estiu del Retiro. 5 d'agost del 1894. Un 5 d'agost del 1931 començava a publicar-se la revista Nostra Tasca, l'òrgan de la Congregació Mariana de Sitges, sota l'impuls del rector Ramon Godellol. I un 5 d'agost del 1995 s'estrenava el Salm de la Mare de Déu del Vinyet del mestre Josep Pagès. I les nostres efemèrides d'arreu del món comencen avui amb, diríem que amb dos clàssics de la música espanyola, dos clàssics però de pes, eh? Tant un com l'altre. Anem pel primer. 1974, cançó de Juan Carlos Calderón, 11 setmanes a la llista dels 40, Mocedades, Tómame o Déjame. Tómame o Déjame.

i tu bé se sabe a culpabilitat. Una història de desamor, com tantes als anys 70, d'aquelles que tornem al mateix argumentari que els comentàvem amb Cecília. Lletres que diuen moltes coses. Toma meu, déjame, de Juan Carlos Calderón, Mocedades, a Mamaya Uranga, els germans Uranga, una família en què el seu pare va incentivar sempre que els fills, eren família nombrosa, estudiessin música, cantessin, en fi, 11 setmanes, gairebé 3 mesos, a la llista de los 40 principales de l'any 1974. Operación Triunfo de fa 2 anys, Nayara en va fer una versió també molt bonica. Tal dia com avui, del 1884, la primera pedra, es col·locava la primera pedra de l'Estàtua de la Llibertat, que fou inaugurada el 28 d'octubre del 1886. La llibertat il·luminant el món, que és el títol de l'estàtua de Frederic August Bartholdi, amb l'ajut estructural inestimable de Gustave Eiffel, de l'home de la Torre Eiffel. El regal del poble francès als Estats Units per commemorar el centenari de la Declaració d'Independència, el 1886. Tal dia com avui, un 5 d'agost del 1926, moria el gran Houdini, el rei de l'escapisme. Nascut a Budapest, va morir a Detroit i aquell dia va establir el rècord de mantenir-se 91 minuts, una hora i mitja, tancat dins un taüt i escapar. El taüt estava submergit, però al cap d'una hora i 28 minuts vaig començar a veure llums grogues i vaig procurar no dormir-me. Es va morir pel trencament del seu apèndix quan un estudiant li va colpejar l'estómac per posar a prova els seus abdominals. Volen mort més tonta? Doncs aquesta, la de Houdini. No va morir per haver establert el rècord ni va morir ofegat, sinó que va morir quan un estudiant el colpejà l'estómac per posar a prova els seus abdominals. Va morir de l'apèndix. 5 d'agost del 1939, l'afusellament de les 13 Roses. 13 joves d'entre 18 i 29 anys afusellades per un delicte d'adhesió a la rebel·lió. Membres de les Joventuts Socialistes Unificades, tot plegat arran de l'assassinat atemptat al comandant Isaac Gabaldón, pel qual foren condemnades al costat de 50 persones més. 5 d'agost del 2021, tots els diaris en parlen. Avui fa 5 anys que el Barça comunicava que no podia renovar el contracte de Messi. 3 dies després, aquella roda de premsa de Messi entre plors, somicant, dient adéu al Barça i amb aquell mal regust de com havien acabat les coses. 5 d'agost del 2021. I tal dia com avui de l'any 1985, se suïcidava Paul Bregman, tripulant del bombarder B-23 de Nagasaki. L'home que va llançar la bomba Nagasaki, demà farà anys de la bomba d'Hiroshima. Per què es va suïcidar? Bé, doncs, la consciència remoguda per haver estat el pilot del bombarder que va llançar la bomba atòmica a Nagasaki. Paul Tibbets, el pilot de l'Enola Gay, mai va tenir remordiments de consciència, l'home que va llançar la bomba atòmica sobre Hiroshima. La bomba va fer allò que havia de fer. Però, en canvi, el pilot del bombarder que va llançar la bomba a Nagasaki es va suïcidar perquè no va poder, amb la seva consciència, després de comprovar el mal que havia provocat la bomba. Amb què acabem? 1980, del disc Rock and Roll Boomerang, un èxit com una casa, Miguel Ríos, Santa Lucía.

Miguel Ríos, 1980, passant només 46 anys, Miguel Ríos, que continua en actiu, i un dels seus grans temes de l'època, Santa Lucía. Miguel Ríos, tanquem les nostres efemèrides d'avui. Dues dones que es van proposar fer un duet musical. El duet portava per nom Venus i van debutar en una sala de festes de Saragossa. I els van dir que eren massa elegants. El cas és que el marit d'una d'elles les va proposar que continuessin i van anar a petar a l'hotel Tres Islas a Fuerteventura. Van actuar i allà hi havia uns gerents de l'empresa discogràfica RCA que les van portar a Alemanya. I a Alemanya va passar la resta. El descobriment d'un duet per nom artístic Bàcara, una varietat de rosa, format per Maria Teresa Mateos, Maite Mateos, nascuda a Logroño, la morena, i Maria Eugenia Martínez Mendiola, Maria Mendiola, nascuda a Madrid, que va morir l'any 2021, la rosa. Elles varen ser les Bàcara. Encara existeixen les Bàcara perquè hi ha hagut també declinacions del grup, però el grup original, elles dues, van estar en actiu entre el 1977 i el 1981, aconseguint èxits enormes. Després va haver friccions, les coses no van anar bé, i com els comentàvem, derivades del grup. Però anem per les Bàcares original, perquè el primer èxit de les Bàcara ha estat aquest èxit que els anglesos s'han fet seu en el Mundial de Futbol celebrat a Estats Units. La cançó de l'estiu d'avui, 1977, un èxit enorme, i és cert, I can boogie.

En el seu moment van vendre gairebé 20 milions de discos. Estem parlant de l'any 77, eh? 20 milions de discos. Cantar, bé. Però està clar que la cançó, en el seu moment, fins i tot va tenir versions de discoteca. Baccarat.

Sí senyor, puc ballar boogie, o puc ballar. Va ser el primer èxit de les Bacara. Després en van venir uns quants i fins i tot van representar a Luxemburg al Festival d'Eurovisió de l'any 1981. A París, amb un parli-bo francès que també era per emmarcar. En qualsevol cas, el gran tema de les Bacara és aquest.

0: Amb les Bàcara tanquem la nostra cançó de l'estiu d'avui. Demà, òbviament, més aquesta hora. La Mare de Déu del Vinyet, per qui no ho sàpiga. La Mare de Déu de les Neus. I també avui, per si n'hi ha, que no és un nom que sovintegi massa, ara, la Mare de Déu de l'Àfrica. També és avui, 5 d'agost del 2026. Avui que fa anys l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, 80 anys celebra avui. L'escriptora Carmen Alcalde, en fa 90. El futbolista Gavi, el futbolista del Barça, en fa 22. L'actor Jesse Williams en celebra 45. L'actriu Olivia Holt, 29 anys, celebra avui. A l'edat de 83 anys, ha mort el senyor Antoñico Ballester Alcázar. A l'edat de 83 anys, la cerimònia funerària tindrà lloc avui a 1:15 a l'oratori del tanatori. Antoñico Ballester Alcázar ha mort a l'edat de 83 anys, cerimònia funerària a 1:15 a l'oratori del tanatori. I a l'edat de 97 anys, ha mort la Rosa Junyent Gustems, a l'edat de 97 anys. La cerimònia funerària tindrà lloc avui a les 5 de la tarda a la parròquia. Rosa Junyent Gustems ha mort a l'edat de 97 anys, cerimònia funerària avui a les 5 de la tarda a la parròquia. Estem a 30 graus. I nosaltres que ens pensàvem que aquest matí semblava que bé, potser ho semblava perquè la humitat no és tan alta com ahir. Estem una miqueta més baixos. Estem al 56% d'humitat. Ahir estàvem al 80 o 80 llargs, però estem, és que depèn del termòmetre, eh? A Aiguadols estan a 30,3 i en la nostra estació meteorològica de l'Ajuntament estem a 31,4. A 31,4. Però és a dir, a Sitges no baixen dels 30. I si volen un consol, a Ribes estan a 32. En una estació meteorològica també certificada que està al carrer Nou, estan a 32. És a dir, que allò que no és que Ribes sempre s'està una miqueta... A 32 estan a Ribes, eh? La previsió que diu? Doncs el que tots vostès ja poden saber, el mateix que ahir i gairebé el mateix que demà. Potser baixarà una mica tot plegat, però de cara al cap de setmana tornaran a pujar les temperatures i de cara a la setmana que ve. O sigui que a veure si en algun moment ens traiem aquesta calor persistent del damunt. De moment, aquesta és la crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Bon dia. La situació meteorològica dominada per la inestabilitat ahir en alguns sectors, però avui va a menys. Al matí dominarà l'ambient assolellat i sí que durant la tarda creixeran núvols en zones de muntanya, sobretot al sector del Pirineu i Prepirineu, i és aquí on sí que durant aquesta tarda hi poden haver xàfecs acompanyats de tempesta, en especial al sector més oriental, bàsicament Ripollès, Cerdanya, fins i tot punts de la Garrotxa o d'Osona, i localment poden ser d'intensitat moderada, com dèiem, anar acompanyats de tempesta, però ni de bon tros amb la intensitat que es van donar durant la tarda d'ahir dimarts. La temperatura en general sense grans canvis, per tant, de nou ambient molt càlid al centre de la jornada, i la tendència és que de cara a demà dijous la inestabilitat vagi a més i els xàfecs, tempestes i acumulacions importants de precipitació puguin afectar bona part de l'interior de la meitat nord de Catalunya. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: A Ràdio Maricel, a cel obert.

Vinga, quatre punts dels diaris. Abans no anem a la tertúlia jove. Qui llegeixi l'Ara, hi ha un article molt interessant del catedràtic d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra, Guillem López Casasnovas, que es titula Turisme de rics, turisme de pobres. Explica, entre altres coses, que ara gairebé diríem que és més fàcil aconseguir un bon preu pel mitjà de transport que no per la nit d'hotel. I diu, entre altres coses, quan tot es normalitzi, quan els preus de moure's siguin molt més elevats que ara, és probable que moltes coses canviïn. Recordem fins i tot, en el seu moment, Xavier Vives, mirant cinema enrere en el temps, ja ens va dir que el que no podia ser és que un bitllet d'avió a París costés o que pot costar un esmorzar. Ens deia que no podia ser, que el criteri de valors de les coses estava mal plantejat. Aquest article de Guillem López Casasnovas comença dient que he sabut que en aquesta vida tots som turistes, però alguna cosa estem de pas. En l'actualitat veig, però, una quantitat excessiva de gent que va i torna i que potser ho fa sense saber la raó per la qual, d'entrada, havia marxat. I sobretot a les illes. Es veu que a Mallorca això és un camp piquipoc. Un article molt interessant. Pares i mares, també us pot resultar molt interessant, el diari Ara, a la seva darrera pàgina, conversen amb en Joel Vilarrassa, de Sant Joan les Fonts, un noi jove. El titular de l'entrevista que li fa, Arnau Blanc, és aquest. Quan vaig començar de fuster, vaig pensar que havia perdut el temps estudiant. En Joel diu que el problema no és haver potenciat els estudis universitaris, sinó haver menys tingut les feines manuals durant massa temps. Més que sobrevalorar les carreres, hem infravalorat els oficis. I segurament molts hi estaran d'acord. I per això ara estem com estem, que la feina és trobar bons fusters, bons lampistes, bons paletes, manobres, bla, bla, bla. Un titular també prou interessant. Un dels titulars del dia. El Consell de Garanties Estatutàries va dictaminar ahir que la proposició de llei per limitar la compra especulativa d'habitatge presentada per Comuns vulnera el dret a la propietat privada, a l'herència i a la llibertat d'empresa. Per tant, el govern de la Generalitat s'obre a canviar la llei antiespeculació per esvair aquests riscos que ha vist el Consell de Garanties. La consellera Sílvia Paneque va advertir que la mercantilització de l'habitatge és un perill quan tenir una llar es converteix en un problema i es va comprometre a trobar les vies que portin solucions a aquest tema estructural. És notícia també avui que Jaume Giró ha estripat el carnet de Junts. L'exconseller ja va abandonar la direcció del partit i l'escó del Parlament fa un any, ara estripat el carnet, Jaume Giró, que va ser una de les persones que acompanyà la presentació de la candidatura de Mònica Gallardo el 29 de juliol de l'any 2022, abans de l'inici d'aquesta legislatura en la qual ara estem. Doncs Jaume Giró i Jordi Sánchez varen ser els que acompanyaven Mònica Gallardo en aquest acte als jardins de l'Hotel Romàntic el juliol del 2022. Bé, doncs Jaume Giró ha estripat el carnet de Junts. Avui una dona és protagonista, i protagonista perquè sí, i amb tots els mèrits del món. Iris Thió, que ha tocat el cel a París i obté l'or a la final de solo tècnic dels campionats d'Europa de natació sincronitzada. La catalana va aconseguir una nota, això va de dècimes de mil·lèsimes, de 263,6250 i va avantatjar només dues dècimes de punt.

991 milions d'euros. En bona part, també, gràcies a les vendes del Mundial. Saben que Coca-Cola no només és la beguda, sinó que hi ha un munt de begudes. Bé, doncs l'empresa ha guanyat 991 milions d'euros. En bona part, gràcies a les vendes aconseguides pel Mundial. Són alguns dels titulars del dia d'avui. Fem una petita pausa i en uns moments tornem a la tertúlia jove.

El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat i si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 CatSalut Respon.

Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: 10 i 26 minuts. En uns moments la tertúlia jove. Hi ha temes, però és clar, estan parlant... La Paula ja n'ha tret un d'interessant. Està vivint la Festa Major de Vilanova, que és aquella festa que si vostès tenen una certa edat, recordaran, però si Vilanova no feien res, que la gent marxava. Bé, doncs sí, doncs ara Vilanova no només fan, sinó que es veu que fan molt. Però molt. En molts llocs i de moltes maneres i amb moltes possibilitats. No es tracta de comparar res, però com que les festes estan per viure-les, doncs hi ha moltes maneres de viure-les. En uns moments amb la Paula i amb la Núria, no només això, sinó altres temes de conversa en la tertúlia jove d'aquesta setmana. Faríem una mica de broma, tenim una dormida i una fònica.
1: Literal.
0: Però la dormida aguanta, i la fònica també. Núria, què és aquesta fonia?
1: Bueno, m'ha agafat així uns dies.
0: Uns dies?
1: Sí, aviam no, si s'acaba ja.
0: No serà d'aire condicionat o d'alguna cosa d'aquestes?
1: Jo crec que és una barreja entre l'aire, la festa i les vacances.
0: Tot alhora, eh?
1: Ve tot junt.
0: Assajant alguna cosa o no?
1: Bueno, jo surto amb els diables i llavors fem reunions logístiques més que assajar, perquè els assajos de versos encara no els fem.
0: Et toca parada o no?
1: Avui paradeta, sí.
0: Et toca parada al vinyet, eh?
1: Sí.
0: Paula, 4 dies portes a Vilanova?
2: Sí.
0: I ets viva?
2: Soc viva. O sigui,
0: i avui els vilanins
2: faràs... no m'han matat encara.
0: I avui faràs el remate final.
2: Sí, segurament sí.
0: Què passa a Vilanova? Que t'ha generat aquesta sensació de dir, ai, m'agradaria que alguna d'aquestes coses poguessin passar aquí. Doncs... Ei, tenint en compte que no hi ha discussió, eh? Que la Paula, la Festa Major, tot allò que vostès ja saben. Però què passa a Vilanova?
2: Que té una oferta d'oci durant la Festa Major que és impressionant. Vull dir, cada nit trobes festa a diferents punts de la ciutat, a la plaça del Port, a plaça Casernes, plaça de Peixateria, plaça de la Vila, i pots anar a diferents punts del poble... Bueno, ciutat,
0: sí.
2: De festa i a diferents ambients, diferent música. I és algo que aquí, ho comentàvem amb la Núria, fins l'any passat, que van inventar la plaça aquí a la Torreta, no teníem a Sitges durant els dies de Festa Major.
0: Deixa'm que us pregunti, on s'anava quan no hi havia la plaça? Perquè, és clar, la gent de Festa Major, què? No sé si dir a les portes d'algun local, a les portes del Guitar o a les portes...
1: Sí,
0: de...
1: és que jo crec que s'utilitzaven...
0: Al carrer era...
1: El que hi ha un cap de setmana normal. Sí, o el Janios o...
0: Al carrer.
1: Al carrer, sí.
0: Al carrer i la plaça.
2: Sí, però no recordo res més.
1: Bueno, el que hi ha...
0: No, per això tu...
1: Sí. El que hi havia una mica abans sempre eren aquests concerts de graies que es feien als bars.
0: L'ambient,
1: sí, etcètera. Sí, llavors jo que sé, anàvem a la Barata o... on fessin el concert. Va haver una època que hi havia concerts de gralles
0: a tot arreu,
1: els locals.
0: A tot arreu. En aquest cas, la gralla també farà concert de gralles d'aquí uns quants dies. Hi ha gent a tot arreu?
2: Sí.
0: A Vilanova? Sí.
2: Sí. I està bastant ple a tot arreu.
0: Està bastant ple a tot arreu. Has anat, però, a aquells llocs on hi ha més o menys l'ambient de poble.
2: Sí, jo he optat per anar a la plaça de les Casernes, que organitzen la Festa Major d'Entitats, perquè a Vilanova tenen 1.000 entitats, i es junten unes quantes i organitzen una Festa Major, així diguéssim, amb sopars populars, concerts i diferents coses, i està molt bé. L'ambient és molt sa, la veritat.
0: D'acord. Més combinable, com dèieu fa un moment, amb les sortides dels balls a la Festa Major de Vilanova, perquè, és clar, no, això no, a Vilanova no va tan apretat com va aquí, eh?
2: Totalment. Ahir, de fet, van sortir i van acabar a les 9 i fins avui a les 9 del matí no tornen a sortir.
0: A les 9!
2: Aquí és impensable. Amb sort dorms 3 hores.
0: Aquí a les 9 gairebé tot comença, per dir-ho d'alguna manera, perquè, jo què sé, la cívica de l'any passat...
1: Bueno, és que...
2: Un altre meló, això, eh?
0: Un altre meló, sí. Que pujava carrer per allà desamunt mentre tothom baixava a veure el castell de foc i els balls encara havien de fer la darrera part del recorregut. Allò va ser mortal,
2: De córrer la darrera part del recorregut.
0: Jo
1: t'haig de dir que a mi això m'agrada,
0: O sigui, aquestes situacions així...
1: Les situacions de dir que es faci llarg. O sigui, passa tan ràpid que prefereixo que es faci llarg a no tenir molt de temps per anar a sopar a veure
2: el castell
1: de foc.
2: Sí, però vosaltres perquè esteu bastant al principi, però els veïns que estem al final, que a sobre ens hem de quedar a l'arribada del sant. O sigui, literalment, arriba el sant i tens 5 minuts perquè comenci el castell de focs. O sigui, és...
1: Però nosaltres ens esperem fins que passa tot, O sigui...
2: També?
1: Hombre... Fins que no ve el sant.
0: Sí, sí. En principi tothom s'ha d'esperar.
1: Tothom està obligat, tots els veïns estan obligats a esperar Sant Bartomeu o Santa Tecla. O sigui, nosaltres ens esperem a la plaça de l'Ajuntament i fins que no passa el sant no marxem. O sigui, el temps al final és...
0: Paula, ja havíem vist molts anys en què els veïns anaven... Adéu, ja us quedareu.
2: Per mi va ser horrorós. Estar esperant els minuts que fessin amb els peus allà bullint, morint-me, i vaig dir, necessito mullar-me, i vaig començar a córrer cap a casa de la meva tieta per banyar-me a la piscina corrent, però va ser encara pitjor perquè després no podia ni vestir-me per la baixa d'escales.
0: No et val lo de la Núria, això de pensar, són dos dies, més igual que això, que passi el que sigui, que són dos dies i demà ja haurà passat, per tant, si es fa llarg, es no fa sé. Curs i tal...
2: També de dir, era el meu primer any sortint a Festa Major, així que aquesta novetada ja no em passarà. No em tornaré a banyar a la piscina.
0: Va ser un bon bateig, això, eh?
2: Sí, sí, sí, però no tornaré a passar per la piscina perquè vestir-se després va ser una gran feinada.
0: És pitjor, eh?
2: Sí, total.
1: Sí, a vegades és millor no desvestir-se sí. molt i estar més preparat que...
0: I està a la seguida. Per tant, Vilanova no ho viu d'aquesta manera. Els balls tenen més possibilitat de poder descansar una miqueta entre una cosa i una altra, eh?
2: Sí, sí, sí.
0: Et va agradar tot? La festa, tot, sí?
2: És molt diferent.
0: Va, en quin sentit?
2: O sigui, l'ambient no veus que hi hagi tant de sentiment de festa. O sigui, estava tota la gent agrupada en una cantonada on hi havia un bar, però durant la cercavila pràcticament no hi havia gent.
0: Bé, és que això d'aquí, jo no sé si passa molts llocs, eh? Perquè vas a Vilafranca i tampoc hi ha aquesta efervescència d'aquí, encara que sigui Vilafranca.
2: Sí, però per exemple, arribes hi ha molta més gent veient el cercavila.
0: Sí?
2: Que...
1: Però tampoc hi ha aquesta efervescència.
2: No, hi ha aquesta efervescència.
1: Sí, arribes, es veu la gent que ho va veure, però es veu com molt d'espai. Que jo per una altra banda penso, quina enveja, no? O sigui, pots ballar tranquil i tal, però clar...
2: És que a vosaltres us atossiguen, eh?
1: És que entrar un cable... I que la gent estigui allà esperant-te. Sí, sí, sí. Ostres.
2: És que és el que motiva per... A Vilanova, durant les cercaviles, no deixen ficar la gent sota el foc. O sigui, et diuen, això no és un correfoc, és una cercavila. Llavors, jo, que sóc Diable Ribes, penso és que no... O sigui, no veig una festa major o un cercavila sense que la gent se t'apropi, t'animi o estiguis tirant foc amb la gent a prop. O sigui, per mi és el que fa caliu i és el que dona l'ambient de ser Diable, crec.
0: Encara que a vegades pugui allò... provocar algunes situacions de preocupació, de risc, o de digue-li com vulguis, o de nuig, o de tal, prefereixes això que no veure la gent allà...
2: 100%.
0: 100%. Núria?
1: Jo també ho prefereixo així. O sigui, crec que el fet de prohibir a les persones que es fiquin al mig del foc, òbviament sempre amb seny i amb cap perquè pot arribar a ser inclús perillós, però sentir com el calor de la gent per mi és molt important.
0: T'has trobat algun moment allò difícil de dir ui, ui, ui? Com està això?
1: Sí, mira que jo només fa 4 anys que surto amb els Diables de l'agrupació.
0: Però vaja, en 4 anys hi ha temps suficient per batejar-se ben batejat, eh?
1: Sí, sí. I sí que hi ha alguns punts de la cercavila, sobretot quan anem a fer alguna encesa o alguna cosa, que hi ha bastanta gent, però al final ja trobes les teves maneres per fer-te lloc i perquè... com que respectin una mica l'espai, i la gent al final també acaba sent comprensiva, els dius, ara ens anem, un cop ens anem ja us podeu ficar al mig, vull dir, que si tens una mica de diàleg amb la gent,
0: sí.
1: Per molt passats que vagin, perquè òbviament és festa major i tothom doncs, es fa les seves cerveses, es pot arribar a...
0: A veure si la percepció exterior de les coses no és exactament la interior, i la gent acaba sent més, no sé si dir respectuosa o empatitza més del que sembla.
1: Sí, és que jo crec que sentenciar certes actituds l'únic que porta és que al final s'acabin prenent mesures que ningú vol.
0: Ningú vol, eh?
1: Ningú vol. No, ja vam treure aquest tema un dia, no en tornaré a treure
0: ningú
1: avui.
0: Vol.
1: No diré la paraula, però... No, és que està prohibida. Però sí que és veritat que jo crec que ha d'existir una convivència perquè la festa la puguem seguir tenint com l'hem viscut fins
0: ara. Home, tenim la santa sort que no hi ha ni una tanca en tota la festa major.
1: Aquesta és la paraula prohibida.
0: I... Però ni una.
1: Bueno, comencen a treure el cap i a mi això no m'agrada. A la baixa d'escales n'hi ha. Mm. I això fa mal. Però bueno, és el que et dic, que jo crec que...
0: Però segurament també, és, diguem-ne que la baixada de les escales en aquest sentit és l'acte de festa major que barreja més...
2: Sí.
0: Públic
2: la gent
0: de tot
2: del poble, la gent de fora.
0: Exacte,
2: sí, sí.
0: Públic de tot arreu.
1: Perquè ve tothom a veure el castell de Fox.
2: La gent de fora no es fica a sota les escales a veure la baixada d'escales. Vull dir, es queden més lluny i veuen passar els balls. I és això, o sigui, la gent d'aquí, la gent de Sitges, al final també jo crec que intenta que la festa es desenvolupi de la millor manera i si veuen que hi ha algú que s'està passant, que està tossigant a un diable o algun ballador, li, serà ell mateix qui li dirà prou, o sigui, deixa el ballar, deixa el fer el seu ball tranquil·lament. Uh-huh.
1: No, i a més al final també, a l'hora de ballar, o sigui, jo vaig estar 8 anys ballant gitanes, sí, a l'agrupació també.
0: Que és un altre ball, estem amb allò de sempre, eh? Diables, gegants, però gitanes, pastorets. El que es crea quan passen les gitanes i el que es crea quan passen els pastorets és també per escriure un llibre. Eh?
1: Bueno, la gent embogeix.
0: Embogeix.
1: Sí, sí.
0: Embogeix. El que passa ara amb les gitanes i els pastorets fa molts anys enrere no passava.
1: Ja. Yeah.
2: Bueno, sí.
0: I ara hi ha una comunió perfecta entre el públic i els balls, però absoluta. Eh?
2: Sí, però és que a més...
0: Deies que quan feia gitanes?
1: No, que, o sigui, quan jo feia gitanes, al final també, o sigui, per exemple, quan tu tires foc és molt fàcil, o sigui,
0: sí, sí, espantar el personal. Sí.
1: Sí, la gent de dir, bueno, aparteu que estem passant, però clar, quan fas algun ball com bastons o gitanes o tal, t'has de buscar una mica el teu espai i, òbviament, els bastons, si no t'apartes...
2: Sí, nosaltres ho tenim fàcil.
1: M'ho ha dit tota la vida. O t'apartes o et poden obrir la sella, o sigui, és que és igual.
0: La frase no ha canviat.
1: Exacte. I amb les gitanes era el mateix, intentaves ficar una mica el braç, fer una mica d'espai i al final ha d'haver, jo crec que ha d'haver aquesta convivència entre els balladors i l'espectador.
0: I val també quan hi ha una boja travessant el cable, quan hi ha una... Aquestes coses és entusiasme,
1: sí, sí,
0: assegurat. Eh?
2: Sí, però aquesta convivència existeix. O sigui, si no hi hagués aquesta convivència i la gent no ajudés a que la festa funcionés,
0: no seria
2: no
0: festa.
2: Podríem passar per la plaça de l'Ajuntament abans
0: de
2: l'entrada del
0: sant.
2: I la gent ajuda a fer cordó, a que puguem passar. Sí, és estret, t'has d'empuixar, però la gent ajuda que puguis passar. Llavors, jo crec que al final tothom entén quina és la posició i com ha d'ajudar perquè la festa segueixi funcionant.
0: Allò que dèiem de les normes no escrites.
1: Exacte.
0: Hi ha normes no escrites.
1: Bueno, o sigui, per mi, el que més m'agrada de la festa major, o sigui, òbviament hi ha moltíssimes coses, però del que estem parlant ara, del que més m'agrada és el fet de que la gent embogés doncs, amb els bastons, amb els pastorets, amb els diables, però passa la moixiganga i hi ha un silenci,
0: sí,
1: i un respecte.
0: De cop i volta.
2: Totalment.
1: De cop i volta.
2: O sigui, a Vilanova van començar a fer com mofa i començaven a fer com si un fos el Crist de la moixiganga,
0: sí.
2: I ho parlàvem amb els amics, això a Sitges és impensable. O sigui, és que li tenim un respecte a la,
0: sí,
2: moixiganga,
0: sí,
2: que passa, tothom està seriós.
0: És,
2: o sigui,
0: impensable a les dues del migdia al cap de la vila, és impensable
2: en
0: davant del cable,
2: moment.
0: És impensable a la plaça de l'Ajuntament, és impensable.
2: És molt fort,
0: eh?
2: És molt fort.
1: Bueno, clar, perquè o sigui, jo... Clar, és això, he estat ballant davant de la moixiganga amb les gitanes un munt de temps i passes tu, galarons, crits, no sé què, passa la moixiganga, silenci, i la gent aplaudeix. I això és el que a mi m'agrada de dir.
2: Tinc la pell de gallina.
1: Jo també. Sí, literal. Però molt heavy.
0: I això que estaven adormides.
1: Sí, sí.
0: Sí, sí, aquests moments que no estan escrits.
1: Exacte.
0: I que ningú diu res i que tothom ho fa... des de dins, sense haver,
1: sí,
0: de forçar,
1: sí,
0: res, eh?
1: Sí, sí.
0: Ho porta. Enmig de totes aquestes festes, escoltes més català o castellà?
2: En el meu ambient català.
0: En el teu ambient català.
2: Però sí que...
0: Quina sensació tens?
2: Que cada vegada se sent més grups d'amics parlant en castellà. Jo em vaig donar... O sigui, per mi mai havia estat un problema o mai m'havia donat compte fins que vaig anar a Barcelona a estudiar que tota la gent d'allà parlava en castellà. I em contestaven en castellà. I, o sigui, el meu grup d'amics de la universitat era com...
0: Què estudiaves, Paula?
2: Odontologia.
0: Odontologia.
2: I deia, ostres...
0: Per tant, dentistes.
2: Sí, sí. O sigui, jo vaig al·lucinar de dir, és que al meu poble parlem català sempre i aquí a Barcelona no estic entenent.
0: Deixa'm que et pregunti una cosa, perquè ja dins la carrera el llenguatge dels odontòlegs té traducció catalana? O la majoria de...
2: Els conceptes estan més en castellà.
0: Estan més en castellà, eh?
2: O en anglès. Sí.
0: És a dir, però... en català, poca cosa.
2: Sí, sí que tens la reconstrucció, l'obturació,
0: però...
2: l'exodòncia, però normalment es diu més en castellà.
0: D'acord. Això, per una banda, pel que fa referència a la carrera. Però, des del punt de vista dels estudiants, el castellà, què? Llengua habitual?
2: Sí.
0: Sí.
2: Sí, sí. Sí, la gran part, sí.
0: O sigui que això va ser un, jo que sé, un xoc.
2: Per mi sí, va ser molt xocant. O sigui, que a casa meva no, o sigui, perquè a casa meva no es parla castellà, o sigui, només es parla català.
0: Ja.
2: Excepte amb el meu avi, perquè va venir de Burgos fa molts anys i li costa més, però o sigui, en el meu ambient només es parla català i era com, ostres, no entenc res. De, a sobre de que intenten parlar català i que o sigui, se'ls diuen setsa o coses d'aquestes que va ser bastant xocant per mi.
0: És a dir, ho intenten, però és evident que no és el seu idioma habitual.
2: No, no està
0: habitual,
2: clar que no
0: ho
2: parlen.
0: Habitual. No ha canviat això?
2: No.
0: És a dir, amb el pas dels anys a la universitat no
2: bueno,
0: has, no has vist...
2: Al final tu fas el teu grupet...
0: I ja està,
2: i
0: amb
2: el
0: teu
2: grupet
0: fas.
2: Doncs, sí, es parla més català, però veus que altres grups no ho fan.
0: D'acord. Núria?
1: O sigui, en l'entorn de festa major sí que és veritat que és el que... O sigui, comparteixo mateix que la Paula, que dintre del meu cercle parlem català i el que m'ha passat últimament és que a poc vaig valorant més els moments de parlar en català. És a dir... De cop estic tenint una conversa amb algú 100% en català i penso, oh, que bé, estem parlant en català. Perquè tinc la sensació...
0: Fins i tot aquesta impressió tens.
1: Sí, però perquè últimament em dóna la sensació que estem... Mm. Sí, com que als patis dels col·les, surts al carrer i escoltes molt anglès, ara sobretot amb, tanta, o sigui, amb tot el turisme, 50.000 idiomes, holandès, rus... Però... És com que tinc la sensació que cada vegada menys es parla català al carrer.
0: Bé, els directors de les escoles van ser claríssims. No només el castellà guanya, sinó que d'aquí ben poc potser l'anglès guanya fins i tot el,
1: exacte,
0: el castellà.
1: Però que no em sorprèn
0: en alguns
1: gens.
0: Centres, eh? Però, sí. Però ho deien sense cap... Vaja, amb la constatació que a l'hora del pati això és el que passava.
1: Sí, sí, és així.
2: Sí, el problema jo crec que no ve en què... La, teva, la llengua en què estiguis més còmode sigui el castellà, sinó que hi ha molta gent que o no sap o no vol parlar català. I jo això ho he vist molt des de petita perquè anava a una escola francesa que venia molta gent de fora a estudiar i nosaltres fèiem classe de català i castellà com llengua estrangera i aquesta gent tenia zero interès en aprendre o parlar tant el català com el castellà.
0: Castellà.
2: I és com, ostres, estàs aquí, has d'aprendre la llengua que es parla a Catalunya.
0: És a dir,
2: Catalunya,
0: no ho entenien... com una necessitat,
2: no.
0: ni una motivació,
2: no.
0: És que ni tan sols pel fet de conèixer una llengua, una cultura, res d'això.
2: No, no, absolutament cap interès. I era això que per mi era el més xocant, de dir, ostres, és que no sé si jo vaig a França, on tu vivies
0: no,
2: sempre,
0: clar.
2: Em veuré obligada a parlar francès. O sigui, aquí ha de ser el mateix. I nosaltres som tontos d'adaptar-nos. Jo cada cop m'adapto menys, perquè vas a un restaurant i només t'atenen en castellà i és com, ostres, entenc que tu estiguis molt més còmode, però al final si et ve una persona parlant en català, has de ser capaç de contestar-li en català i de, no sé, són llengües cooficials i hem de saber com mantenir l'equilibri entre les dues.
0: T'estàs tornant més militant?
2: Pues potser sí, perquè és això de dir...
0: No és allò de dir, ni amb intenció ni no, eh? Sense voler, t'estàs tornant...
2: Sí.
0: La situació t'està fent...
2: Sí, sí, sí. Perquè, o sigui, em molesta de dir... O sigui, no només parlen a Catalunya, no només parlen castellà, estaràs bé. Has de saber parlar les dues.
0: Per tant, quin futur hi veieu?
1: O sigui, jo estic una mica també... Ara mateix em fa pena que em faci il·lusió que m'atenguin en català, o que jo pugui parlar en català i em contestin en català pues, establiments o
0: sí, sí, sí, sí.
1: En qualsevol lloc així com que no és el meu entorn. I després també em fa pena el fet d'estar, pues, això, no? Pues, per exemple, amb la colla de Diables, estar fent una reunió i veure i dir, ostres, és que tots parlem català, quin gust, saps? I al final sempre això s'ha tatxat molt com, és que no, és que els catalans volen que els hi parlin català, és que hauria de ser lo normal. I a vegades inclús et senties malament de com imposar, entre cometes, la teva llengua.
0: Ja, ja, ja.
1: Però ara ha arribat un punt, és que no em dóna la gana. I llavors, jo quan vaig estar vivint a Holanda, que vaig estar 2 anys, jo, si, jo per molt que parlés anglès, si jo anava a comprar i em contestaven en holandès i els deia, em poden parlar en anglès, em deien que no, que ells parlaven holandès i és la seva llengua. I llavors jo a partir d'allà vaig dir, és que nosaltres hauríem de fer el mateix. I jo, doncs...
0: Vas intentar-ho amb l'holandès?
1: Sí, sí, sí.
0: És que és complicadíssim.
1: Molt, molt, molt.
0: No, no sé si és la nostra sensació, però és complicadíssim.
1: Molt, molt difícil. I jo treballava cara al públic i m'havien portat bastantes...
0: Escamorrades.
1: Sí, dels clients, de que fas treballar cara al públic i no parles holandès. I doncs vaig intentar aprendre les típiques frases per poder tenir la típica conversa.
0: Sí, la mínima conversa.
1: Exacte. Jo treballava en una botiga de roba, em vaig aprendre tots els números, les talles, les peces de roba per poder parlar amb ells. I quan anava a comprar, igual, doncs, la típica conversa de vols bossa, vols tiquet, no sé què, doncs també m'ho vaig aprendre perquè al final és com... Però si algú ve a Catalunya també voldré que faci el mateix.
0: En recordes alguna cosa de l'holandès? Sí, un bon dia, què tal?
1: Un bon dia és... Un moment, eh?
0: No passa res.
1: És que em recordo bona tarda, que és Feinafun.
0: Feinafun.
1: Feinafun.
0: És bona tarda.
1: Bona tarda i bon dia era Guten Morgen. Sí. Però vaig veure els números...
0: Clar, que per nosaltres...
1: Els números els diuen al revés. O sigui, per dir 36, ells diuen 6:30. Saps en Dertag. Sí, sí, ho fan així. Clar, però, al final...
0: però et vas sentir en el seu moment
1: sí.
0: Bé, obligada.
1: Em vaig sentir inclús una mica holandesa. O sigui, va haver un moment que jo vaig empatitzar amb la cultura de,
0: ja.
1: D'allà i de dir, en cert moment m'hagués agradat tenir un DNI holandès, vull dir, vaig estar només 2 anys, però
0: sí.
1: Com que al final també t'adaptes molt a la seva manera de fer, de viure i tal...
0: Per tant, aquella satisfacció d'haver aconseguit...
1: De no perdre la cultura, perquè ells van aconseguir, en aquest cas, amb mi, no perdre la cultura i buscar un, o sigui, i tenir una persona vivint al país orgullosa d'un país que no és el seu. I crec que aquí costa bastant.
0: Perquè quan, en algun moment, i fent valer això, l'obligació o l'empatia, et vas sentir obligada a aprendre l'holandès.
1: Sí,
0: però
1: al final m'enfadava.
0: Per això t'ho pregunto. Primer va haver aquest, no sé si dir, aquest rebuig.
1: Sí, jo deia, però si parlo anglès.
0: I al final, sense voler, pum.
1: Sí.
0: Vas acabar, no, jo què sé, amb una empatia amb el país, amb la cultura, amb la gent.
1: No, i va arribar un moment que pensava, aviam, Núria, tu estàs demanant que a casa teva parlin català
0: i aquí...
1: tu vas a casa d'un altre i diràs que et parlin anglès. I això van ser com 2-3 mesos de progressió de dir, és que al principi sortia emprenyada en plan, és que no, t'estic entenent.
0: I estaríem amb la qüestió de sempre, eh? Amb l'anglès es va tot arreu, és veritat.
1: Sí, clar, els holandesos tots parlen anglès. Potser aquí, o sigui, a Catalunya, a Espanya és més difícil,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Perquè també tenim...
0: Tothom parla anglès, però jo vull que em parlis holandès.
1: Exacte. I jo crec que aquí hauria de ser el mateix. Cada vegada més gent parla anglès...
0: Tots som capaços de parlar en castellà, però jo vull que em parlis en català.
1: Exacte.
2: I amb això van aconseguir que tinguessin un sentiment de pertinença.
1: Sí,
2: no?
1: Exacte. Sí, sí. Que és el fet de no perdre una mica la identitat. I en entorns de festa major, el que sí que em trobo és molts grupets... Pues és a dir...
0: De gent jove.
1: De gent jove que et venen... i veu, potser han vist que li has deixat la massa a algú, que en teoria no hauríem, però bueno... I ens venen i et diuen, me dejas el palo? Que és com, a veure, quin palo?
0: La frase és aquesta?
1: La frase és, me dejas el palo? O me das el palo? I és com, dar el palo és una altra cosa, saps? Vull dir,
0: sí, sí.
1: Exacte. I jo penso, és que no t'has ni interessat en saber com es diu el que portem a la mà que serveix per tirar foc. O sigui... Sí. Llavors, a mi aquí és quan em ve la mala llet.
0: Sí.
1: I a més, normalment aquesta
0: dir,
1: gent...
0: És a dir, no n'hi ha prou amb l'idioma, sinó que a part hi afegim aquest desconeixement bàsic, perquè vaja, en fi, tampoc és un concepte tan complex, una massa.
1: Exacte.
0: No és un concepte. I aleshores, t'ho demanen així, com respons?
1: Jo els dic que no, sempre, perquè primer que no sabria, i després que jo no conec aquella persona i no sé què pot fer, perquè si ja no coneix com es diu el que portem a la mà...
0: Vés a saber què passa.
1: No sé si coneixerà el que, o sigui, la pirotècnia que porti
0: sí,
1: a sobre.
0: Sí, sí.
1: I després normalment sempre van associats doncs, amb certs símbols que dius, ja sé per on vas.
0: Que et fan enrere.
1: Clar, i al final és... Mi cultura no és tu disfraz. Llavors això és el que jo també... és com... És o sigui, no és apropiació cultural, vull dir, és una paraula molt bèstia, però... Tingues un respecte. O sigui, jo amb la meva vida se m'ocudiria primer demanar una massa a un poble que no és el meu i després, si no sé ben bé com es diu, o ho preguntaria o tindria cert respecte.
0: I quan dius que no, què passa?
1: Aviam, normalment, també en l'entorn en el que estem, coets, jo vaig amb taps, no escolto res.
0: D'acord.
1: Carrego la massa, encenc i me'n vaig, vull dir...
0: No hi ha temps per la discussió.
1: No hi ha temps per la discussió.
0: Afortunadament.
1: Afortunadament, sí.
0: Això abans, suposadament, passava amb la gent gran. Teniu la sensació que ara la gent jove al català li importa relativament?
2: Jo crec que les persones entre 20 i 35 anys sí que parlem molt el català, però és a partir dels nens adolescents que estan a l'institut, sobretot, que són els que més han deixat de parlar català. O sigui, jo trobo que la meva generació i més grans, la teva, Núria,
3: sí, sí,
2: aquestes jo crec que sí que hem mantingut molt el català.
0: I ja ho teniu ben assumit, interioritzat en tot?
2: Sí, sí, és que bon, és la nostra manera
0: sí,
2: de viure.
0: Sí, sí, sí.
1: Sí, és que a casa meva també només es parla català. Sí.
0: Però en canvi observeu molta gent jove.
2: Sí, però no només gent jove, o sigui, que a casa es parla català, però a l'institut, amb el grup d'amics...
0: Es parla en castellà.
2: Es parla en castellà.
1: Jo tinc fills de... O sigui, jo no tinc fills.
0: Vull dir. Sí, sí, t'hem entès perfectament.
1: Aviam si ara... No,
0: Tiene usted bajo su cargo.
1: Exacte, eh? No, em refereixo que jo tinc amics que tenen fills, que l'entorn és 100% en català i tot i així parlen en castellà. I...
0: Cap als pares també peta el cap una mica, això, eh?
1: Hombre, sí, peta el cap, o sigui... Jo, o sigui, em vaig quedar, moltes vegades penso, i els dic, però per què parlen en castellà? I em diuen, bueno, al col·le. I jo, ostres, però com pot ser? I sí, sí, passa
0: ho dic,
1: això.
0: Ho dic per si tenim la sensació que això és una tendència.
1: Sí, sí, ho és.
2: Sí, això
0: del castellà.
1: Sí. Sí,
0: sí. Més enllà del col·le, per aquí, per allà, que la tendència és el castellà ara.
2: Sí, sí, sí. A les aules es comuniquen en castellà entre ells.
1: Bueno, de fet...
0: I pel carrer, en grups, tot allò...
2: Bueno, aquest any que... Bueno, jo formo part de la colla jove de Castellers de Sitges,
0: sí,
2: i hem fet lo del projecte del Jo Jove,
0: sí,
2: que teníem alumnes de tercer d'ESO, i és que tots es comuniquen en castellà entre ells. O sigui, potser sí que tens l'excepció de dos amics...
0: A quina escola et va tocar, Paula?
2: No, vaig anar a les tres.
0: Vas
2: vaig anar
0: a les tres.
2: Tant al Vinyet com a l'Escola Pia com al Benabrés.
0: Yes.
2: I a tots tres grups...
0: Que bonic que algú digui l'Escola Pia i no digui la Pia. O que pugui dir els escolapis.
1: Els escolapis.
0: Però això de la Pia. És a dir, vas a les tres...
2: I a tots tres grups es parlava en castellà com a llengua principal. O sigui, sí que tens algun grupet d'amics que sí que excepcionalment
0: bien
2: es comuniquen en català, però en general no.
1: I els de l'escolapia també.
2: Sí, sí, sí.
1: No m'ho puc creure.
0: Bueno, és que ens ho van dir alguns pares també de l'escolapia. Per això els comentàvem aquest... No, no sé si dir bescanvi de papers... La nostra època, estic parlant de fa molts anys enrere, l'Escola Pia era un model d'escola que podia mantenir el català quan,
1: sí, sí,
0: evidentment, l'ensenyament obligatori era en castellà, i ara resulta que en aquest context actual hi ha alguns pares de l'Escola Pia que ens diuen, escolta, és que s'escolta més el castellà i fins i tot l'anglès que no pas el català.
1: Bueno, de fet, ara per Festa Major van dir, bueno, ja estan fent reunions amb la comissió, ja ho tenim aquí.
0: Ahà.
1: I van dir que a tots els carrers del centre passarien una circular als veïns i que, clar, per lo típic, no? Hi haurà foc,
0: sí,
1: tapeu...
0: Sí.
1: No,
0: en deixeu. Quin idioma?
1: I resulta que ho volen fer en castellà i en anglès perquè cada vegada hi ha menys gent que entén el català que viu al centre de Sitges. I per explicar-los que no deixin la tovallola penjada del balcó perquè passarà el drac i s'incendiarà, doncs...
0: Estem en allò. Què t'interessa? Que treguin la tovallola del balcó.
1: Exacte.
0: Aquest és, diguem-ne, l'objectiu fonamental.
1: Però també ens interessa que entenguin qui és la Fera Foguera. És que, clar...
0: Totalment.
1: No ho sé, és complicat. És molt complicat.
0: Teniu la sensació que s'ha perdut algun carro aquí? Que això es podrà revertir o que aquesta és una... O que aquesta és una
2: és
0: tendència
2: si no
0: bastant imparable?
2: Si no hem aconseguit que s'adaptin i parlin la nostra llengua, que hem d'aconseguir que entenguin i estimin la nostra cultura.
1: Sí, ells han arribat aquí amb una càpita més gran de la que tenim els que vivim aquí. S'han una mica, bueno, han conquistat una mica tot el que és el centre, que és on és el nucli d'àugic d'on
0: sí, sí,
1: passa
0: sí, sí,
1: tot.
0: Sí, sí, sí.
1: Llavors, és que a mi el que em fa por és que inclús arribi un dia que ens diguin no, no, és que pel carrer Major no s'hi pot passar perquè els veïns que ningú és d'aquí diuen que no. O sigui, a mi sí, sí, el que em fa por que arribem a aquest punt.
0: De la mateixa manera que llegíem alguns comentaris sobre la Festa Major de Vilanova, arran de l'espectacle de drons, alguns comentaris que deien, bé, potser que deixem els focs d'artifici i anem als drons,
1: sí,
0: perquè els drons és un tipus d'espectacle que, esclar,
2: no,
0: que no fa soroll.
2: Plau,
0: que
2: no,
0: veus?
1: No. És
0: hi havia
1: que...
0: comentaris
2: de fet,
0: en aquest registre.
2: A Vilanova,
0: eh?
2: aquests dies que he estat, acabava la festa a les 4 del matí
0: sí,
2: i deien, És que clar, acabem a les 4 del matí perquè som ciutat dormitori. I jo, perdona, tu no has vingut a Sitges. O sigui, això sí que és una ciutat dormitori. I a part, ho parlàvem sopant, que a Vilanova tothom es mou en bici. Perquè la gent viu al centre. O sigui, sí que és molt més gran, sí, però es mouen en bici perquè ho tenen tot a tocar. En canvi, aquí a Sitges ens movem tots en moto tothom, perquè ningú viu al centre. I Sitges és molt més petit, però ens movem en moto perquè en bici no arribaríem.
0: Núria, doncs, si una massa és un palo, els versos dels diables no els entendrà ningú.
3: Ja, bueno, és que aquest tema ja... No, el dia que hi hagi un vers en castellà, jo me'n vaig a aquest poble, però mira...
0: Però no us entendrà ningú, ni se sabrà de què parlen, o ho sabrà, jo què sé, l'1% de la, o el 2%, o el 3%, és igual.
3: Sí, sí. O sigui, de fet, a mi és una de les meves parts preferides, els versos. Vull dir, jo sempre dic que una de les parts que més m'agrada ser diable és poder llegir el vers. I sí que és veritat que...
0: Aquí hi ha una herència familiar, aquí. Sí. Perquè sí, si sí. No... Però està clar.
3: Sí.
0: És una de les parts que més et motiva. Vaja.
3: Sí, jo crec que també perquè ho he viscut des de molt petita, també vaig ser angelet, o sigui, amb el dossier, sí. Vull dir que al final també és algú que... O sigui, jo crec que encara que no m'agradés, m'agradaria, saps?
0: Llavors... Però esclar, amb el teu oncle, exacte, en aquella època, és a dir, tothom sabia de qui parlaven els versos.
3: Exacte.
0: I ara, més d'un ens diu, al final, això dels versos, ho coneixeran els veïns de 4 carrers i més enllà ningú sabrà de qui s'està parlant i de
3: sí,
0: què.
3: Sí, sí. De fet, quan estàs a l'Horta Can Fals ja veus qui està sentat a les cadires, yes, i saps perfectament que és gent que ho entendrà. El problema és que jo el que veig és que la gent jove no s'interessa pels versos.
0: No, és que no.
3: No, jo porto potser des de que tinc...
0: El foc és massa enlluernador.
3: Exacte, però igualment, o sigui, jo porto des de que tinc potser 12 anys escoltant els versos, llegint-los, i òbviament hi ha coses que no entens perquè no tens ni els coneixements, ni
0: el context històric, el que sí.
3: El context, exacte, però el que és divertit d'això és que van passant els anys i cada vegada vas entenent més coses. O sigui, jo veia els meus pares riure quan es llegien els versos dels diables i jo no entenia res. I de cop escoltàvem un tiet dir que la Mare de Déu la fiquessin a la presó i pensava, sí, sí, la meva àvia s'enfadarà, saps? I això ho tinc gravat. Però després, el guai és que, ostres, vas avançant amb l'edat i dius, m'he fet tan gran que
0: vas entenc... Vas encaixant totes les peces.
3: Entenc del que estan parlant i em fa gràcia i entenc per què el meu pare o ma mare reien amb això.
0: Per què creus que a la gent jove no li interessen els versos?
3: Perquè jo crec que cada vegada ja, o sigui, és això, estem més desvinculats. És a dir, jo, per exemple, vivia molt a prop del centre del poble, amb els meus pares ens vam anar traslladant, més a les afores,
0: Sí, sí.
3: Això fa que marxis una mica com del nucli. Si ja no estàs interessat una mica per la política o estàs una mica al dia...
0: Quedes ja desplaçat.
3: Quedes bastant desplaçat i després, doncs clar, si no s'empapen a llegir-se l'Eco o a escoltar Ràdio Maricel, o sigui, al final és com... Què entendràs? O sigui, quina sàtira entendràs si la sàtira ja costa d'entendre si a més no saps el context?
0: O si no, podem dir el mateix que la Paula. Potser és que no els importa el que es diguin els versos.
2: No, sí, jo crec que també hi ha un factor del moment en què es fan els versos. Perquè, sí? Per exemple, arribes, que els versos dels diables es fan, o just després de la cercavila de la nit per vigília per Sant Pau i abans de la cercavila del dia de Sant, sí, Pere, hi ha molta gent veient els versos.
3: No, sí, aquí hi ha gent, n'hi ha. El problema és l'edat.
2: Sí, però
3: arribes,
2: hi ha molta gent jove que s'interessa pels versos, sí? I els hi agrada. A part, també han trobat un format així, amb música i així, que els hi atrau més també als joves.
0: És a dir, creus que si els versos...
2: Jo crec que si es fessin en un altre moment...
0: En un acte, diguem-ne, independent de la sortida de les dues?
2: Potser sí. Potser... Perquè al final la gent acaba sortint de les dues, vol anar a dinar i preparar-se per la cercavila. I al final sí que tens temps, però tampoc tant.
0: D'acord.
2: Llavors, jo crec que si es fes en un altre moment...
0: El programa no ho posa fàcil, en aquest sentit.
2: També et dic, estic dient això i no sabria on posar-ho.
3: Abans anava a casa l'alcalde, a dir els versos.
0: Sí.
3: I a l'hospital.
0: Calla.
2: O sigui, no sé en quin moment col·locaria això.
0: Allò era un jubileu, quan s'anava a casa l'alcalde, mare.
3: Jo això ho he viscut. Sí.
2: Però sí que crec que el moment dels versos tampoc acompanya que la gent vagi a veure-ho.
3: Però després els versos es poden escoltar.
2: Sí. Sí, això també és veritat. No sé.
0: Per això dic, crec que la Núria va més en el sentit de que allò que es diuen els versos ja importa poc per davant de la festa en si, de la sí. totalitat de la festa.
1: Sí, sí, sí. Sí, jo crec que triomfen els quatre, o sigui, els quatre versos que parlen de coses més de safreig, sí. no tant d'actualitat del poble, uh-huh. o, sinó més aviam qui s'ha enlletat amb l'altre, sí, sí. aviam quina barbaritat diu aquest...
2: Sí, sí, sí.
1: I això vull dir que està bé perquè també forma part, no, dels versos, però jo crec que el més important és saber el per què es fa això i crec que és l'únic moment en tot l'any que realment la gent de peu té un micro on poder dir i criticar el que passa al poble. I ja no és només un acte de festa major, sinó és un acte reivindicatiu de dir tu, ja això no funciona, no som tontos, ens hem adonat d'això, i jo crec que és molt important.
0: Però clar, és un públic, diguem-ne, dels 40, 50 cap amunt.
1: Sí, bueno, gent de la meva edat sí que és veritat sí. que s'interessa més, tipus 30.
0: I els
1: 30.
0: Que no surten, evidentment, perquè està clar.
1: Però les meves amigues, per exemple, els hi passa això, que diuen, no, ho veiem des de la tele, perquè clar, s'acaba una cosa, s'acaba l'altra... Sí. Jo també entenc que una cosa és el ritme frenètic que podem portar els de dins, i entenc que també els de fora doncs, potser no vulguin anar de bòlit. Uh-huh. Però sí que és veritat que la gent de la meva edat sí que està com més interessada, però generacions com posteriors ja... Sí, sí.
0: Ja, diferent. 11 i 2 minuts. Ens deixem per la setmana que ve aquest assumpte de diversos estudis que parlen de la disminució del consum de l'alcohol en els joves. Que es veu que això de la vida saludable, però no ho tenim massa clar. No ho tenim massa clar. Creieu que s'ha disminuït el consum d'alcohol en els joves?
1: Jo crec que sí.
0: Tu
1: sí,
0: creus que sí?
2: Jo crec que sí.
0: Paula, també?
2: Però pel contrast
0: no estem parlant de les festes,
2: de
0: perquè
2: saludable.
0: Les festes és un...
1: Jo crec que la gent jove veu molt menys de lo que jo he pogut arribar a veure o bueno,
0: que el que es podia veure fa 10 anys enrere?
1: Sí.
2: Jo
1: sí?
2: crec que veu menys perquè surt menys i perquè té menys diners per gastar-se 12 euros per copa.
0: Això també. Estat, clar, aquesta
1: jo
0: està bona.
1: Jo he arribat a pagar 4 euros la copa, eh? I
2: clar,
1: ara valen
2: és que és això.
1: 8 mínim.
2: O sigui, quan fem festes de castells que tenim la copa a 5 o 6 euros, la gent diu, s'escandalitza, diu, uala, què és això, saps? Sí, sí.
0: Per què? 8 euros mínim?
1: 8 euros mínim.
0: 12 euros de mitjana?
2: Jo he arribat a pagar 12 euros.
1: Bueno, sí, sí. L'únic que 8 euros és, jo crec, que el més barat.
2: Sí.
0: Em vento.
1: El gin lemon més barat, 8 euros. A
0: Déu meu. La setmana que ve, més. Núria, gràcies. Paula, gràcies.
2: A tu.
1: A tu.

0: mierda.
1: Llegir per viure, per aprendre, per desconnectar. Llegir per plaer. La lectura és per a tothom i ens acompanya al llarg de tota la vida. Envoltem-nos de llibres i viurem millor. Sigui quin sigui el teu pla, la lectura sempre és una bona idea. Llegir, al centre dels teus plans. Pla Nacional del Llibre i la Lectura. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
2: Arriba Jordi Casas House. El programa que presenta Jordi Casas. El mestre del house.

Jordi Casas ha punxat a Patxà, Amnesia, Space Ibiza, l'Atlàntida Sitges. I ara obre la cabina amb promos inèdites, novetats que encara no són a les plataformes online i exclusives que només sonen aquí. A Jordi Casas House. Tanca els ulls. Ibiza et crida. El sol es pon. I el beat et travessa. Jordi Casas House. Otro.

11 i 8 minuts, el Vinyet ja està d'ofici. Quin dia, quin dia més esplèndid, quin sol més sensacional. A partir de les 6 de la tarda, les paradetes al Vinyet, després l'audició de sardanes, la cobla sitgetana, el Vinyet que torna a ser allò, el reducte. En un dia com avui, les parades i paradetes d'entitats, associacions, colles de festa major, la comissió de festa major, o sigui que tots aquells que ja vulguin donar una mena de tret de sortir d'oficiós de les paradetes de festa major, avui el Vinyet a partir de les 6 de la tarda. No deixem la festa major perquè, com els dèiem, aquest any la comissió ha fet també 3 podcasts de festa major, cadascun en temes diferents. Avui n'escoltarem un d'ells.

I el que escoltarem és el podcast dedicat a les cares de la festa. Demà tindrem amb nosaltres les cosidores, però també hi ha un podcast dedicat a les cosidores. Clar, totes no les tindrem. Tindrem una representació de cosidores i cosidor. Demà els ho expliquem. En aquest podcast, el president de la Comissió de Festa Major, Xavier Salmerón, conversa amb totes aquelles persones que han format part d'aquelles inevitables travesses prèvies a la Festa Major. La Zoé Puigivet, la pregonera, pregó, dia 19, dimecres 19 d'agost, dimecres 19 d'agost, Joan Roca, pandonista de la Festa Major, Maria Dolors Carbonell, pandonista de Santa Tecla, Noemí Milà, autora del poema La Bandera, i la Càtia Plana, autora de l'imatge de la Festa Major. Aquí demà també tindrem en la seva condició de cosidora. Un podcast molt entretingut amb les cares de la Festa Major 2026.

0: Benvinguts i benvingudes a un nou capítol del podcast que impulsa la Comissió Municipal de Sant Bartomeu i Santa Tecla 2025-2026. Jo sóc en Xavier Salmerón, president de la comissió, i estem a les vinyes urbanes de l'Hospital de Sant Joan, un autèntic oasi en una tarda de final de primavera i inici d'estiu, acompanyat dels protagonistes de la Festa Major de Sitges 2026. Per un costat, la pregonera, la Zoe Puigivet. També tenim a la Càtia Plana, responsable de la imatge de la festa i, per tant, autora dels cartells de Sant Bartomeu i Santa Tecla, així com la Noé Milà, pedagoga i autora del poema de la bandera. I, finalment, a cada costat de la taula tenim el Joan Roca, pandonista de Sant Bartomeu, i la Maria Dolors Carbonell, pandonista de Santa Tecla. Bona tarda a tots i totes. Com esteu? Nervioses?
1: Bona tarda.
2: Una barbaritat, això. Supernerviós.
0: Alguna sorpresa quan us he vist aquí?
1: Home, sí. Jo he quedat flipant amb la Càtia, bueno, amb tots, amb la Zoe, amb en Joan, amb la Maria Dolors, tota la vida en Lidó, era la meva botiga preferida, molt, molt guai.
3: I he quedat molt parada, també, i molt il·lusionada, perquè tots som d'aquí, i fa molta il·lusió, la veritat.
2: La veritat que sí, jo m'he trobat que... Dius, és que tots som de Sitges.
3: Ai, sí.
2: És que és una festa, serà molt, molt, molt, molt nostra. I això és lo maco.
4: Sí, jo també m'he emocionat molt i, bueno, molt maco.
5: Molt maco. No... Clar, perquè és que hem viscut moltes coses junts, nosaltres, aquests que estem aquí a la taula. Llavors encara fa com més il·lusió.
1: Sí, perquè tenim convivències, no? Sí. I
3: llavors... Jo de més lluny que vosaltres, però també són les mateixes, perquè també ens hem vist sempre.
2: Però tots hem passat per la teva botiga, tots. Maria Dolors.
3: Sí, bueno,
1: sí.
3: Ah, sí.
1: Clar, la connexió és xula. És una connexió que sembla que estigui com feta expressament i tot,
4: Sí, sí.
5: La veritat és que sí.
2: Home, hi ha una comissió que són molt intel·ligents.
5: També. És veritat.
0: Gràcies. No, pels que ens esteu escoltant avui, que sapigueu que avui hem convocat, diguéssim, els protagonistes i s'han vist per primera vegada, diguéssim. Sí. Estem a 2 mesos de la festa, ha passat Corpus recentment, i aquí, doncs, és aquest primer tret de sortida, diguéssim, oficial a tots aquests actes protocolaris que haureu de fer vosaltres, perquè haureu d'anar a molts jocs i a moltes coses, a moltes entrevistes, i avui és com aquest tret de sortida inicial. Jo quan us he vist, si em permeteu, m'ha donat com la sensació d'una imatge una mica bastant cubanera, perquè molts de vosaltres jo crec que té aquest esperit creatiu, molt de Sitges, potser,
4: molt resina.
2: Resines cubanes, sí que ho som, sí.
0: I crec que hem atrasat això. Comencem, en tot cas, repassant una mica a Zoe, com a pregonera de la Festa Major d'aquest any. Com va ser això? O sigui, explica'ns com va ser aquesta enredada que et vam fer o com et vam convocar. Explica'ns, perquè sobretot la gent sàpiga una mica com va ser la teva sorpresa.
5: Bueno, doncs jo anava per una altra història, perquè estic fent un curs de DJ. I llavors se'm van entrar els de la comissió, com tu i com el Gabri, no? I em veu dir de venir a parlar sobre això, que aviam si volia punxar, que si no sé què. I arribo allà a l'Espai Jove i esteu tots els de la comissió i la Eva, la regidora de festes, i dic, ui, quanta gent per parlar de DJ, no? Vaja, mare meva. I, bueno, i vas ser tu, cada cop em vas dir, bueno, t'hem convocat aquí, però bueno, que sí, vols ser pregonera. Com? Clar, pues imagina, no? La meva cara va ser... Em vaig quedar en blanc, perquè m'ho esperava zero, però zero, però zero. Però va ser molt maco, perquè tots així mirant-me en plan, digues que sí, digues que
0: sí. Per favor, digues que sí.
5: Va ser molt bonic, molt bonic, molt bonic.
0: Venies del gimnàs, una situació una mica estranya.
5: Sense dutxar, o sigui, vull dir, saps? Tota suadeta, vermelleta.
0: Un divendres tarda.
5: Sí, un divendres tarda. Però quin divendres, tu. Quin divendres.
0: I a dia d'avui com portes el pregó?
5: Doncs crec que estic per la meitat, podríem dir. I bastant encarat, molt contenta perquè m'esteu dient a quasi tot que sí, a el que vaig dir demanant.
0: Toca fusta, de moment.
5: De moment, sí.
0: Toca fusta.
5: I llavors, pues això, molt contenta, encarat i... Ai, som-hi! Quins nervis!
0: I de la Zoe passem a la Càtia. Càtia, en principi tu vas ser la primera... dels personatges que estem aquí, diguéssim, que li vam fer arribar aquest nomenament que havíem pensat com a comissió. Sí, explica'ns com va anar.
4: Doncs jo estava cosint carnaval, estava en l'equip de la reina, amb la dirigent per la Cristina López, amb una feina A més, eren els últims dies, abans de l'entrega, bueno, uns nervis increïbles. I també em van trucar per un altre tema, no? Per si volia fer uns cursos per nens de costura, de creativa, no sé què. I també vaig quedar amb la Marta, em vaig presentar... Era l'Espai Jove?
0: No, vam quedar a l'Espai, a l'oficina de regidoria, sí, de tradicions i festes.
4: A l'oficina de la Judit i l'Oriol. Sí. I rei, també vaig entrar fet un pingo allà, que també cansadíssima. I jo, què passa, què passa? No, que si vol ser l'autora del cartell. Jo, però si jo no sé pintar ni res. I rei, llavors em van explicar el tema i rei, bueno... Clar, evidentment dic, és que no puc dir que no, clar. No puc dir que... I molt emocionada, no sé. I bueno, fins al dia d'avui, una currada que ens hem fotut molta gent.
0: Explica. O sigui, com ha sigut aquest procés creatiu? Perquè, a més, a tu et vam venir a buscar una mica perquè volíem un cartell diferent.
4: Sí, sí.
0: I aleshores, explica com ha anat tot plegat.
4: Doncs, a veure, em vau explicar que el tema d'enguany era fer una mica homenatge als oficis que no es veuen, sobretot posant èmfasis a la costura. A les costures que no es veuen, les cosidores. Aleshores, bueno, jo pensant, no? Buscant inspiració per fer el cartell, vaig dir, bueno, i que havia de ser tèxtil. I vaig dir, bueno, millor perquè jo és lo mío, no? I pensant, vaig dir, això té que ser un homenatge a les cosidores i a més ha de ser una peça col·lectiva, comunitària. Ha de col·laborar aquí totes les cosidores que pugui. I rei, així va ser.
0: I al final has comptat en quantes?
4: Bueno, tantes com 36, no? Wow. I cada una pues, ha col·laborat. Bueno, jo vaig dissenyar el cartell. Són 36 peces. Cada peça és un ball o motiu de la festa major. Bueno, no un ball, o sigui, està pensat a... O sigui, només és a la part tèxtil de cada ball, eh? O sigui, no és ni un instrument, ni res el que porten de roba. O sigui, he fet un estudi de tota la roba tèxtil, tot de la Festa Major de Sitges. Cada peça pues, ha col·laborat una cosidora.
0: I aquí tu t'has encarregat de contactar amb totes elles,
4: sí, bueno, sigut...
0: anar a buscar amunt i avall...
4: Sí, bueno, ha sigut molt divertit, molt divertit. Bueno, vaig primer les trucava, moltes no m'agafaven el telèfon perquè veien un número de desconegut. Però em vaig passar com dos dies, un cap de setmana, trucant. I no els deia per què era, eh? Els deia que si em volien ajudar, que era una cosa que no era gaire feinada, que era de cosir, que jo els donava tot ja mastegat, perquè moltes em deien, no? Nena, és que jo de creativitat i de... Jo això res, eh? Jo cosí el que vulguis. Però tu m'has de dir... I jo, sí, tranquil·la, que és el que vull. No pateixis, no? Perquè, bueno, aquestes dones, el que tenen això, no? Són boníssimes cosint, però no... Bueno, llavors... Tranquil·la, no sé què. I llavors, bueno, quedava amb elles, no? I bueno, una, quan jo tenia la peça ja muntada, doncs li portava, li explicava, i ella me l'acabava. I la peça, vale, que és lo xulo, la peça és un coixí. O sigui, són 36 coixins.
5: Ah, anda,
4: vale?
5: Que xulo.
4: I per què són coixins? Doncs perquè per mi un coixí representa molt, no, pues, la figura de la llar, de la mare. Són coixins molt rodonets, molt, no? Bueno, em recorda molt, pues, això, a l'àvia, a la mare, a la costura, no? Aquest, això, i llavors, pues, això. Per això són coixins.
5: Molt xulo.
2: Molt maco.
3: Entranyable.
0: I de la Càtia passem a la Noé. Noé, qui t'anava a dir a tu que faries el poema de la bandera? La
1: veritat és que poc m'ho esperava, gens, de fet. Jo havia quedat amb la Clàudia per un tema de castells, havíem quedat per anar a prendre alguna cosa i xerrar d'una cosa de castells, i quan entro allà a Can Vilalta... Em trobo que està la Marta, que també ens coneixem perquè els nostres fills són molt amics, i primer penso, el meu cap diu, ah, bueno, com que he dit moltes vegades a la Marta i a la Clàudia que no em sabria greu ajudar a la comissió fent de voluntària, dic, doncs potser em volen liar a posar aigües o a posar cadires.

0: La niña,
1: això no
0: t'ho
1: diguis perquè anem a matisar què vol dir una persona oculta.
0: No, però em refereixo que sóc una persona molt normal, molt senzilla. A més, el dia aquest també, com vosaltres, jo anava, havia sigut vaga, llavors anava amb la samarreta de la vaga de mestres, amb allò final de curs al cap, moltes coses, i l'últim que em pensava és que em dirien que fes el poema de la bandera. I em vaig quedar així parada i m'estaven gravant en vídeo i, bueno, i vaig dir que sí perquè, clar, en veritat és un honor que la comissió penseu en mi, que, bueno, amb nosaltres, amb els que estem en aquesta taula, i més quan no t'ho esperes, és algo molt bonic, molt bonic. I a més és una cosa que, curiosament, a mi el poema de la bandera sempre me'l llegeixo amb molt de deteniment. No sóc d'anar a missa, ni sóc religiosa, però sí que és una cosa que sempre li trobo un punt de sensibilitat molt bonic. I bueno, aquí estem.
1: Ja té això, la festa major, que treu sentiments a vegades que són inexplicables, no? Ocults, i sobretot aquesta il·lusió per tirar endavant i sobretot col·laborar amb una cosa tan col·lectiva com és la festa, que la fem entre tots i totes. Pandonistes de Sant Bartomeu i Santa Tecla, començo pel Joan. El Joan, que potser molts direu, ja tocava que fos el pandonista. Bueno. I amb la il·lusió que li feia a ell ser pandonista, pues i ha arribat el moment.
2: Però no m'ho imaginava que fos tan d'hora, la veritat. Home, tinc 53 anys i dic, bueno, això pel 60...
1: No hi ha edats per aquestes coses. Sí. No hi ha edats.
2: No em queixo, però clar, és que em veu enganyar, la meitat de la gent que està aquí, us ho dic. Va ser molt gran.
1: Com va ser això?
2: Pues goita, la Càtia em diu que tenia que fer un coixí.
3: No, però bueno.
2: Ah,
3: jo no ho sabia,
2: No ho sabies, no ho sabies.
3: Que però... quede...
1: Que quede constància, la Càtia no sabia res.
2: La Càtia no sabia res, però jo pensava que sí. Però bueno, hòstia, a mi em porten un coixí així rodonet i em tocava Sant Bartomeu. Dic, bueno, fes...
4: Hola, ostres.
0: Jo bueno, tampoc
2: sí,
0: no li podia tocar una altra cosa.
2: Sí,
0: mira,
4: quina casualitat.
2: No ho sabies, que no ho sabies. No. I dic, bueno, doncs pues el farem, i molt mono i tot. I em va vindre la Maria Junyent i em diu, Joan, que aquesta tarda vindrem a fer-te una foto. I dic, bueno, tinc la casa arregladeta, i dic, doncs pues encenc totes les espelmes, perquè jo a casa meva és com la sacristia, està ple de sants per tot arreu. I veig que bueno... Tenim que trucar perquè, clar, qui era el que va dibuixar el Barbadillo?
3: El Barbadillo, sí.
2: Vale. Pues estábamos que si era el Manzariño, el Barbadillo...
3: Ah, sí,
2: bueno.
3: Em vas enviar un beso.
2: Sí, bueno, qüestió, i a mi, però superenganyat. I llavors piquen el timbre i veig que comença a pujar gent, i em trobo amb el Salmerón, amb el mossèn, i amb l'Esteve, el diaca.
4: Mira, la pell de gallina, tu!
2: Mira si estava dels nervis, que dic, gràcies a Déu que tinc la casa tota arregladeta. Bueno, tenia totes les espelmes enceses.
3: Tot,
2: vamos, una cosa moníssim. I dic, doncs pues ara, goita... I m'ho van dir de ser... És que em
1: va haver de seure.
2: Em vaig tindre que seure perquè em vaig marejar i tot.
4: Oi.
2: Amb un baró vermell. Tac. Però clar, va ser...
4: Ostres.
2: No, de veritat, és la il·lusió de la meva vida. Sé que la meva mare des del cel està molt contenta. Sí, la trobo molt a faltar i a mi m'hauria agradat que ella ho hagués viscut, però... Jo crec que ho està vivint.
1: Oi tant. Com sigui, ho viurà, segur.
2: Tota la família. A part que la família ho sabia, perquè ho sabia el meu germà, el Pere, i la Victòria, ho sabien perquè havia trucat la comissió.
1: Sí.
2: I es van callar. El que no m'he callat jo, s'ho van callar ells.
1: Ara arribem a aquest capítol. Què ha passat aquí, Joan?
2: Què ha passat aquí?
1: Perquè ho sàpiguen els oients, que sapigueu que fa una setmana... Perquè a dia d'avui, cal dir, que quan estem gravant això també, que el lloc on estarà exposat Sant Bartomeu i Santa Tecla, doncs fins avui, pràcticament,
2: fins
1: no
2: avui,
1: ho sabíem.
2: Però no puc dir res.
1: Pràcticament. Bueno, quan ho diguis, sí, o tu pots dir-ho ara, perquè...
2: A però... casa de les, de Can Dalmau, al passeig de la Ribera.
1: Molt bé, que cada dia ho agafi.
2: Volia jo a casa, però clar, aquell carrer, no, allò tens que treure el xiprer, el pont de Can García Monté no passen els gegants...
3: És molt...
2: Ja, clar,
3: sí.
1: Clar. Aleshores, res, el vam convocar per, aviam, una mica per traçar també la

0: el recorregut de processó, veure l'espai, i aquest que quan arribem estava serio, el Joan, molt serio. No es parlava gaire bé, dic, però què li passa?
1: Sí.
0: Què li passa? Vam convocar ja el cap de cultura, el carrer Àngel Vidal, vam baixar allà al sòtano i el tio que es pensava que anàvem
2: a fotre fora
0: de la panderista.
3: No, de veritat, estava jo... estava
1: dius?
3: Fatal.
1: Ai.
3: Jo allà, amb el meu aigua, i dic, clar, com se m'ha ido la boca... Però clar,
0: però
3: jo
0: inculpar,
3: no, em vaig autoculpar jo perquè clar, és que això és la joia més gran que em pot passar a la vida, és un cop a la vida i
1: ai, pobra.
3: I clar, i tant.
1: Ai, quin mal moment.
3: És que el merder que he muntat al poble és impressionant. Clar, jo els puc dir els meus cordonis, clar, que
0: clar,
3: diré.
0: Que vols dir-ho perquè
3: el
0: ja meu
3: cordonista a la dreta és el Jordi Barón Pérez.
1: Hombre.
3: I a la meva esquerra el Sis Cuervones Heredia.
1: Ah,
3: o sigui, que som tres sitjatans, que és un lujo.
1: Ostres, clar.
3: És un lujo.
1: Uau.
3: I serà molt maco, perquè la veritat que els tres no tenim pares, bueno, pare, i jo no tinc ni pare ni mare. I són amics meus, i el primer que vaig pensar quan m'ho van dir, dic a la meva dreta el Jordi i a la meva esquerra el Sisco.
0: I com anireu vestits? Com anireu?
3: Això sí que no dic res. Això no dic res.
0: Sorpresa.
3: Bueno, sorpresa. Quin dia surt això?
0: Això surt el dia 31 de juliol.
3: Sorpresa!
0: Ja ho veureu. Si ho voleu veure, he de venir a la processó.
3: Clar.
0: He de venir a la processó, no?
3: Senyors Dantes.
0: Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Maria Dolors, i tu què?
4: Oh, jo de por. Va ser. Va resultar que l'Esteve em fa, escolta, vindrem a casa teva un dia d'aquests per parlar d'una cosa de Sant Sebastià. Jo dic, ah, sí? Diu, sí, el senyor rector i jo vindrem per parlar, perquè com que fas tantes coses, per trobar-te a casa. I jo vaig dir, ah, vale.
0: Perquè l'agenda de Maria Dolors és una mica complicada.
4: No,
0: l'agenda.
4: Res, normal.
0: Fa classes però... d'anglès, fa de tot.
4: No.
0: Clavells.
4: Això sí.
0: Participa tot.
4: Bé, però allò, mira, saps allò que dic, vale. I quan vaig ser a casa, jo esperant, dic, a quina hora venen? Bueno, van venir i vaig quedar, no, perquè no era ells sols, van venir un tropel.
3: Sí, allò tota la comitiva.
4: Dic, què passa? I llavors dic, això és diferent, què passa? I diu, és que és una altra cosa. Et venim a fer saber que et demanem si vols ser pandonista de Santa Tecla.
1: Oh, que bonic.
4: Jo vaig quedar, bueno... Bé, que no sabia quasi què dir ni res. Bueno, dic, estic molt agraïda que hàgiu pensat en mi. Dic, dues vegades van intentar dir-m'ho, saps? Però jo no estava en situació d'enfrontar-me en aquell moment. Però avui no puc dir que no. Perquè Santa Tecla, com a sitjatana, haig de complir.
1: Molt bé. I
0: a nosaltres ens va fer molta il·lusió.
4: Sí.
0: Doncs sí.
4: I de veritat.
0: La teva actitud en general, Maria Dolors, no. Que ens encanta, o sigui, tenir-te.
4: Em vaig trobar recolzada, la veritat. Jo dic, és que no tinc res per donar-se, no tinc res.
0: No parava d'oferir-nos galetes príncipe.
1: Ah, sí? Ai, que bo.
3: Maria Dolors, si és voluntat de Déu, doncs...
4: Sí, fa molta il·lusió, la veritat. I passant, ningú sap, jo sí que no ho he dit a ningú, però ja he insinuat a les acompanyants, eh?
0: Cordonistes.
4: Sí, però és clar, una no sabia encara que dir que no, però ja ho he dit, eh? Amb una que ja m'ho ha assegurat, una altra que també, i l'altra està indecisa, ah, ja, però que serà que sí. Sí que seran tres, de moment.
0: Ah, molt
4: de
0: bé.
4: Moment, eh?
0: De moment, això, eh?
1: De moment, això.
4: Saps què passa? Que, esclar, jo ja sóc gran per portar tanta estona i pensat, deixa'm aprofitar la joventut.
0: Molt bé.
1: Clar.
0: No sé. És que el panó pesa, eh?
4: Sí,
0: el panó
4: això,
0: pesa, eh?
4: Això.
1: Pesa?
4: Sí,
0: sí. La gent ho sap,
4: i
0: però
4: per
0: pesa.
4: Això, llavors ja he dit, ho dic?
0: Sí, ah,
4: què he dit? A la Vinyet Miravent, la filla d'en Denci, la meva cosina, llavors la germana, i després a la Rosita... de Can Tubau, anem a dir,
0: sí,
4: la Llúria, però ella diu, jo no puc venir, la meva filla, i vindrà la Roseta Tubau.
0: Ah!
1: Anda!
3: Jo tinc
1: molt bé!
3: Jo tinc un cordonista que he dit dos, però pot ser tres.
0: Ah, ara, mira, com, ara, ara el Joan s'ha animat.
3: És el Xavi Vázquez Romo, que ve de Noruega.
0: Ah, és veritat, això és que ens ho vas explicar.
3: El Xavi Vázquez Romo, que és de Sitges, del Bar Dinos. I si ve, si pot combinar-s'ho, vindrà.
5: Sí, molt bé. Molt bé, Xavi, per allà també.
3: Clar que sí.
5: Carai, tu.
6: Sí, molt maco. Ja veig que serà molt emotiu aquest any, no?
0: Sí, sí, sí.
4: Ens fa il·lusió, no?
3: Molta.
0: A més, la Cate ja ho ha explicat una mica, no? De dir, al final, nosaltres, la comissió d'aquest any, la temàtica o el que volíem posar sobre la taula era parlar d'aquestes costures, no? Aquells oficis o aquelles tasques, aquelles persones que normalment no són tan mediàtiques i no s'acostuma a veure, no? I que fa que la Festa Major tiri endavant, no? Perquè, evidentment, veiem els gegants, veiem els balls, veiem els músics, però hi ha un engranatge allà que no es veu, no? I que és el que diríem les costures, que és molt important. Per vosaltres, què creieu que és unes costures imprescindibles de la festa? Començo per tu, Noé.
6: Mira, jo li he dedicat el poema a la meva àvia, a la iaia Pilar, perquè ella era supermeticulosa cosint, i aquestes costures, jo recordo que em va cosir la faldilleta de ballabastons, perquè vaig ser bastonera, i ella ho va fer de tal manera que no es veia al dret i al revés, no? Ho va cosir de tal manera que, no, que tu te la posies...
7: Costura cega.
6: No sé la paraula tècnica. Gràcies, Càtia.
0: I
6: quan em veu dir això, vaig pensar, ostres, és que cosia d'una manera. La meva capa de diable, que també he fet de diable a la matinal, doncs també me la va cosir ella. I quan la va portar amb un fill, era diferent que la dels altres. El forro, no es veia la roba de sac cosida de tal manera que no et picava. O sigui, tots aquests detalls... que ella em va ensenyar, aquesta meticulositat, jo crec que l'he intentat posar en el poema, però sobretot el que crec que no es veu de la Festa Major i que existeix és aquesta minuciositat. És aquesta comissió que mira que allà no vagi estret el camí, que miren que els grallers puguin tocar i no siguin molestats a la ballada final de gegants, que hi hagi respecte per tothom, que hi hagi inclusió, que els balls puguin ballar i hi ha unes persones que estan netejant les carretilles perquè no ensopeguin els bastoners. Tot això que no es veu i que hi és. Aquells punts d'aigua, aquelles abraçades enmig del carrer Sant Francesc, a l'entrada de Grallers, aquelles llàgrimes d'aquell que està pensant amb la persona que ja no hi és, la persona que neteja el timbal abans de sortir perquè estigui ben lluent, no? El que cus les espardenyes, el que és les mares i les àvies que deia abans la Càtia, que planxes la camisa, no? O jo recordo tants anys sortint amb l'escola de Grallers, una de les condicions que sempre feia era uns dies abans posar la roba en blanc o nuclear. I la roba havia d'estar de blanc impecable. Perquè a més el blanc és molt traïdor. Perquè si tu et compres una camisa blanca nova... no és el mateix blanc que el blanc que portaves l'any passat. Que l'escut de la camisa estigui ben lligat. Tot això, a les hores d'assaig, dels balls, tot això és el que no es veu i és el que fa la Festa Major, que sigui gran i que sigui com és.
5: Carai, com superem això?
0: Què penses, Joan?
3: Pues jo, fixa't tu, que jo... jo ara em ve el cap al pare. Jo el vaig perdre fa molts anys, el 81, però jo quan era l'entrada de Gralles, jo me'n recordo que anava a sobre dels ombros.
0: Sí.
3: I l'entrada de Gralles era ni barrets, ni... ni samarretes pintades, ni trencades, ni ple de vi, ni pum-pum, ni... Era un respecte tan gran, era un homenatge a la gent que ha marxat, i és un homenatge per a aquella gent que ha marxat i que està en aquell moment. Jo hi crec molt amb això. I ara, això de l'entrada de Gralles, també és, i tu que ets grallera, veritat que és molt agobiant.
0: Però les tradicions actualitzen, no, Joan?
3: Sí, sí, però s'ha convertit... Jo, uh-huh, lo millor és... S'ha convertit com un Sant Fermín.
0: Uh-huh. I, sí, sí, és una opinió.
3: No,
0: sí,
3: és,
0: sí,
3: la meva opinió.
0: I tant.
3: Que em sembla molt bé que la joventut... Però sempre el respecte. Uh-huh. I ja està, és l'únic. Per tot lo demés, bueno... Clar, el poble creix, les professons són més llargues, arriba que tiren el primer coet per veure els focs i la motxiganga encara està passant i el sant que està més a saber on. També això s'ha de tindre una miqueta de...
0: Ara surt el Joan Crític, però digue'm, més enllà d'estar tu als ombros del teu pare, sí, què creus de la festa? Tu que has estat tants anys allà a l'agrupació, a la parròquia, en general...
3: Pues mira, és part de la meva infantesa i la meva joventut. A l'agrupació, la veritat que he disfrutat molt. Vaig començar l'any 89 una Santa Tecla a ballar les cintes, fixa't, uh-huh, tu. Després, el 2000... Avui he trucat a la Lolín Rocha i li dic, Lolín, ¿qué año empecé a bailar la gitana, nena? Me dice, hace mucho. Però molt. Però sí, he estat... I després vaig anar a Sant Bartomeu, a portar Sant Bartomeu. Uh-huh. Però han passat els anys que no et dones ni compte. És... L'essència és el que ha dit ella, la puntada, la petiteta puntada que no es veu. Això, uh-huh, és... Uh-huh. Això és el que s'ha de conservar i valorar. La puntadeta, aquella puntada d'escapulari que diem que per un tratjo és això.
0: Uh-huh. Soe, què consideres, no? Què aguanta allò? Què aguanta la festa? Sí. Què la manté? Què és allò que no es veu, segons tu, evidentment?
7: Sí, jo m'ho he pres una mica més metafòric, en el sentit de que per mi el que no es veu, les costures de festa major, ara per ara per mi, és la gent del públic. És a dir, els dinars de família, els amics fent xin-xin, hi-hi, ha-ha, ballar, saltar... Tota aquesta gent que estem allà, no? Pues això, no? Abraçades que deia la Noemi, no? Aquestes llàgrimes... Pues aquests moments festius i de celebrar, no? Jo soc molt de celebrar, i llavors, doncs, aquests moments, no? L'aperitiu amb... Hi ha tradicions, no? Que si l'aperitiu del dia 23 amb la família, tal, sí, no? El quedem a tal, per esmorzar a les 9 abans de l'entrada de gralles. Pues per mi això és, per mi, la costura del teixit festero, per dir-ho d'alguna manera, no? I així m'ho he pres jo, amb aquest, crec que és...
0: Cal reivindicar això, vull dir, és essencial i important tenir un públic a la festa, sí, evidentment, perquè sí, fem tot, evidentment ho fem per un sant, per el sant i la santa, sí, sí, i per mantenir les tradicions, però crec que aquesta comunió, no?, necessària entre públic i tot l'ecosistema festiu, crec que és importantíssim, i sobretot que es visqui amb el màxim respecte possible. Totalment. I això és una mica el que hem de fer entre tots plegades, aquesta pedagogia, però estic convençut que si es manté, i de fet la festa de Sitges és tradicional i patrimonial.
7: Clar,
0: és precisament,
7: clar,
0: perquè hem sabut mantenir aquestes tradicions, no? de més enllà de les cercaviles, de poder-nos trobar,
7: clar, i celebrar. Tot,
0: i celebrar,
7: que la vida
0: sobretot,
7: són dos
0: celebrar.
7: Dies, saps?
3: Totalment.
6: I una cosa molt bonica és el com transmetem això que diu la Zoe, no? A la canalla. Com fem que per ells siguin importants els gegants, que el seu joc simbòlic surtin els gegants, la festa major, que per adormir el teu fill hagis de posar un vídeo dels gegants, no? o sentir una cançó.
0: O que no puguin sortir de casa amb els ninots de goma.
6: Exacte.
3: I el protagonisme que tenen la canalla a Santa Tecla, que jo quan jo sortia a Santa Tecla no era tant, m'entens? Ara sí que està, és... És una pedagogia.
0: Maria Dolors, per tu, què penses a tot plegat?
4: Bueno, a mi també el que m'impressiona més a l'entrada de gralles al carrer Sant Francesc. Uh-huh. Allò és pell de gallina, eh?
0: Uh-huh.
4: Encara
0: és una
4: que
0: essència,
4: hi hagi
0: essència.
4: Molta gent i tot. Jo també recordo la meva infantesa, que jo vivia al carrer Sant Gaudenci i corríem allà a la cantonada, uh-huh, per veure com pujaven, i això et ve de cop. I ve de cop tots els familiars, et ve de cop tot... I ara, últimament, pues, pensava també en l'amic Lluís Albors, que estava a Menorca, i el trucàvem allà i li posava el micro, i ell plorava, deia, no m'ho facis, això, no m'ho facis. Pues tot això són records. Sí. I hem de transmetre, encara que sigui. Després, amb els nens, això que dèieu, jo he disfrutat moltíssim sempre amb els nens, i vam fer els primers dracs en Joan Fabra, del Sant Sepulcre, aquell senyor, i el va fer... I, bueno, va ser una il·lusió. I nosaltres, vull dir que sempre hem viscut.
8: Perdona, jo... els teníeu al Didó, els dracs aquests?
4: No, no, no, jo no hi havia el Didó encara.
8: Ja no hi havia?
4: No.
8: Encara no hi era?
4: No, no, no.
8: Ostres, aquest, no. De quin any estem parlant, més o menys?
4: Sí, pues mira...
8: Més o menys.
4: Quan, no
8: Quina
4: sé,
8: època?
4: Més de 30... Més de 30.
8: Ostres!
4: Quasi 40, no sé. Els meus fiols el vam fer per ells.
8: Sí, sí, sí.
4: I el vam portar als Reis... me'n recordo. I després, bueno, jo havia ballat la moixiganga.
0: Ah, sí?
4: Però no al carrer, perquè llavors no es ballava al carrer. Al col·legi. No, no, al col·legi. I tinc una foto amb això que digueu de les floretes i m'ha fet pensar, dic, aquesta la buscaré, aquesta foto. Perquè, esclar, al carrer no es feia allò, aleshores, no? Bueno, mira, són anècdotes i l'emoció és de la tradició, que no s'ha de perdre. Encara que sigui diferent, ha de prevaldre.
3: Sempre.
4: I els sitgetans hem de fer pinya, com ara, en aquest moment.
0: Sí, sí. Com aquesta taula.
8: Que no es trenquin mai les costures.
4: Això.
6: Exacte.
8: Que vagi canviant,
4: això, sí.
8: Vagi innovant, els teixits, però les costures sempre han de ser les mateixes.
7: Tal qual.
4: Sí. No? Sí, sí, sí, són els colors, el vermell, el groc, tot.
8: Sí, sí.
4: Era molt important això. Sí, sí.
0: Càtia, més enllà de les costures que ja has comentat abans i el teu
8: aquesta
0: fil...
8: Aquesta paraula em sembla que la direm molt.
0: El teu fil conductor queda claríssim que ha sigut. Més enllà de la part textil, no?
8: Sí.
0: Dir, què penses, què creus que hi ha darrere... Que és essencial perquè tiri endavant la festa major, per exemple.
8: Doncs mira, primer volia tenir un record per l'Agustí Albors, que me'n recordo molt d'ell, i aquesta persona va fer molta, molta feina de dibuixant, d'il·lustrador, no?
3: Sí.
8: Ah, perdó. I, bueno, també és una cosa molt meticulosa, molt...
4: Sí.
8: Bueno, és com cosir, com, com pintar aquestes feines, que no es veuen, no? Però que després tothom les veu. I, bueno, per mi, doncs, jo sempre també he estat molt a l'agrupació, jo com a, bueno, Colla de Foc, amb els Diables, tota la família també som de Pólvora,
4: sí.
8: I res, doncs, sempre a casa meva, la meva àvia, doncs, ha tingut el taller de costura, des de petiteta, i sempre hem fet coses de... Sí. Bueno, és que sempre ho porto al mateix, sí. Perquè és que per mi és això. Però ha sigut més, potser, més que el blanc i els tratges blancs, ha sigut més tratges de diable, pintar...
0: Sac. Roba de sac, roba de sac.
8: Sí, artillera, no? O sigui, ignifugar, pintar... Bueno, no?
4: Creativa.
8: Bueno, com es diu allò? Pues els forats de les cremades, venga, recosigui, posa parxes...
0: Crec que la Maria Dolors ha dit, ha definit la creativitat,
8: sí.
0: Que també és importantíssima.
8: Dins home, la creativitat,
0: això,
8: també.
0: Això, sí. No? Però tothom que pinta també. Tot plegat...
8: Sí, sí.
6: Bueno, sí, perquè no és fàcil, pintar trajes de diable.
8: No, no.
6: Jo m'he fet un fart de pintar-ne i no és
3: abans
6: fàcil.
3: Abans es feia amb alçada i després van sortir plantilles.
6: Jo no els he pintat mai amb plantilla.
8: La meva mare feia plantilles. No van sortir les plantilles. La meva mare feia les plantilles, per exemple.
6: Jo no sé pintar amb plantilla. Jo ho faig amb alçada.
3: Amb alçada.
8: Sí, sí.
6: Hi va haver una Santa Tecla que vaig pintar 12 o 13 trajes infantils, 12 o 13 casaques, i pensava, mare meva, que no acabaré. Perquè comences, i a mi m'acorda, també sóc meticulosa, doncs, quan ja has fet la primera capa, llavors vas a fer la segona capa.
3: Sí, perquè xupa
6: perquè
3: allò.
6: Perquè llavors xupa.
4: I que s'aguanti.
6: I la
3: paper
6: pintura
3: de
6: la pajarita, bueno, sí, sí, sí.
0: I aquesta festa major, què? Com us imagineu, aquesta festa major? Perquè serà especial per vosaltres, vull dir, ja hem comentat una mica abans que sobretot tindreu el record per
4: sí.
0: Moltes persones, però més enllà d'això, us feu la idea de lo que us toca per veure venir durant les pròximes setmanes i mesos?
7: Realment serà super diferent en el, o sigui, super diferent i super igual al mateix moment, no? Jo no vull deixar de fer les coses que faig normalment per festa major, que, com he dit abans, pues, quedar amb els amics, quedar amb la família, però se m'afegeixen coses noves aquest any, no?
8: Claro.
7: Començant pel dia del pregó, clar.
0: Una nova rutina.
7: És una novetat. I clar, pues, òbviament que hi penso en aquell dia molt, molt moltíssim. Hi ha dies que me'n vaig a dormir, dale, que te pego al cap, ah, podria fer això, i això, i això, i això. I o sigui, ara hi convisc cada dia, no?, amb aquestes coses noves. Després, pues, que si pujar al balcó de l'Ajuntament... A mi això fa molta il·lusió, també. coses de celebrar. eh? En resum. Sí,
8: clar, que sàpigues que hi ha un coixí dedicat a la celebració, eh?
7: Ah, sí?
8: Ah, ah, sí. Entre els 36.
0: La Càtia ho ha pensat tot, la Càtia. No?
7: Sí, ens assessoren moltes pistes, possibles fantàstic.
3: Oh. Jo pensava que m'havies enganyat, no sabia.
8: Què va, jo? No. Però si jo soy un...
3: Fixa't tu com és la vida.
0: Maria Dolors, com t'imagines aquesta festa major?
4: Molt diferent.
0: Perquè no hem parlat abans d'on estarà exposada la Santa.
4: Sí, és clar. Jo em trobo que a casa abans era tot el caseriu de la família, i ara no. I llavors vaig pensar, escolta, per això m'ho ha dit l'Esteve, Sant Sebastià. Allà presentaré Santa Tecla. Com que me'n cuido jo.
0: Exacte, perquè qui no ho sàpiga la gent, diguéssim, no. la Maria Dolors és l'administradora de l'ermita.
4: Eh? No per cap més mèrit.
0: No diguis això.
4: No, perquè van dir que dedicava moltes hores a l'ermita i que ho trobaven molt bé de fer allà. I així, perquè el carrer de casa és molt estretet, I no, és diferent. Jo no vull estar trista, vull estar contenta. I llavors, perquè, esclar, el meu marit volia molt la festa. Per ell era, el màxim, no? I per ell, veure el castell de foc i tu i totes les coses. Però allà és diferent. És una cosa que no havia passat mai i serà molt maco. El mar al costat, els peus...
0: Està molt bé. Creu-me que serà una imatge molt bonica, perquè hem preparat un recorregut... Una processó molt bonica en aquest sentit, i passarem pel teu carrer també, sí? Ja t'avanço. Ah. Vull dir que passarem per allà,
4: No sé si estarà en condicions.
0: Sí, que estarà en condicions, no et preocupis, Maria Dolors, no et preocupis.
6: A més, quan la festa passa per Sant Sebastià és preciós.
3: Molt
6: maca. La imatge és molt bonica.
3: Molt maca, sí.
7: Molt bonic.
4: Sí. Bueno, bé, pues és una cosa diferent i també és participativa. Jo no sé cosir, no sé res, però sé...
0: T'has
8: lliurat, de fer coixí. Sí, perquè...
3: Tens altres virtuts.
4: Així, i tant. Sí. Tothom té la seva.
7: Clar, i tant.
0: Mami, com t'imagines?
4: Estic agraïda, eh? Estic contenta d'haver dit que sí.
0: Molt bé, doncs alegrem molt.
4: De veritat.
0: Noemí, com t'imagines aquesta festa major?
6: Doncs la veritat és que encara no m'hi he posat a imaginar-me des d'aquest lloc, completament nou per mi. Quan m'ho van dir, també em va venir al cap, perquè em van dir, podràs pujar al balcó a l'Ajuntament, això és un honor impressionant. Però vaig pensar, no podré fer de baix al Pilar, perquè com que sóc baixeta, amb els castellers acostumo a fer de baix, que així va bé per aguantar. I dic, oi, ara no, on te'n poso? Quin és el meu lloc? Però, crec que tinc moltes ganes. Estic molt il·lusionada, em fa molta il·lusió. I més, sí, primer pensava, potser la part més protocolària, només faré el que sigui formar part de l'acte del poema de la bandera, però la resta, potser cedeixo el meu lloc a l'Ajuntament, no? Perquè jo també sóc una mica pensant de que... Clar. No ha de ser elitista això, sinó que ha de tenir oportunitat més gent de poder tenir aquest goig, però és que ara, amb els que m'heu posat al meu voltant, ara no puc dir que no a res. O sigui, és que a més, de que és un plaer per mi estar en aquest lloc, estic acompanyada de gent que estimo. I això és... Per mi, quan he vist les persones he pensat que estaré com a peix a l'aigua, amb totes les vivències compartides amb moltes de les persones d'aquesta taula. Perquè amb la Maria Dolors des de...
4: Sentim el mateix.
6: Des de l'enyorança.
4: Agafem.
6: Amb la Zoe des de la proximitat.
0: Vinga, agafem-ho les mans tots.
4: Fem sardana.
0: Perquè no ens vegi, estem aquí agafats tots fent com una sardana.
3: Una sardana.
0: Mentre parlem.
6: O sigui que no podia estar millor.
0: L'equip tècnic de la comissió, que també està aquí, tots agafant-se. Càtia, tu, que aquesta festa major...
8: És que és el mateix, és que clar, jo també... La veritat és que fins ara he tingut tanta feina que
4: no ho he espeït.
8: I ara començo ja a veure una miqueta, a pensar en la festa major...
0: Sí que sé que una vegada entregat el cartell serà el moment de gaudir-ho tot.
8: Sincerament, no hi havia ni pensat. Però bueno, tinc una il·lusió increïble.
0: La Càtia, pobra, és que des de Carnaval que no ha parat, pobreta, o sigui...
6: Quin dia
4: serà el dia del cartell?
0: Ui, ja s'haurà vist el cartell quan es publiqui
8: això.
0: Sí. Home,
8: el
0: dia del cartell és el 9 de juliol, li explico a la Maria Dolors, però ja haurem vist el cartell.
4: Sí.
0: El 9 de juliol, encara no sabem el lloc, però hem d'acabar de concretar
8: una cosa, perquè si no, bueno, que no vull que se m'oblidi, que no ho he fet jo sola, bueno, a part de la col·laboració de les cosidores, el meu team, el meu equip, ha sigut bueno, el taller a casa de la meva àvia, l'Angelina, de 99 anys, que ens ha deixat la casa.
7: Ostres,
8: i bueno, ha passat per allà molta gent de la comissió que també han col·laborat. Bueno, amb tot el que jo els he demanat ha sigut la producció al·lucinante. I després la meva mare, bueno, ma mare i jo hem sigut
4: Angelina,
8: a l'equip, eh? Vull dir, l'Angelina, com o no, allà ha fet tot el que li he demanat i, bueno, això...
4: Quina il·lusió.
8: Que no se diga que no lo digo.
0: La festa també, abans ho dèiem, desperta això, no? Aquest sentiment també familiar de records, però també d'implicació.
4: Sí.
0: I això també és molt bonic.
4: Sí,
0: que,
4: sí.
0: Bueno, a vegades estem com molt desconnectats en general, però aquestes coses ens fan com unir-nos més, no?
8: Jo això ho he notat molt, no? Perquè quan he anat a casa d'aquestes dones, no? I m'han obert la casa i totes, a més m'han explicat, t'explicaven la seva vida, les seves històries, sense...
7: Però,
8: bueno, ha sigut tan xulo i he notat tant allò, la comunitat, el poble, bueno, el factor humà, que a vegades es troba tan a faltar, no? Perquè, bueno, sembla un cliché, però és que és la veritat, és que és... I això tampoc s'ha de perdre, eh? Perquè és molt important, molt important.
0: Joan, com te l'imagines aquesta festa major?
3: Joia i alegria.
7: Ah,
3: joia i alegria. Disfrutarem tots, serà... Faci calor. Bueno, calor sí
7: calor
3: que
7: farà.
3: Hem dit. Calor farà, però sí. Que vingui, benvinguda és la calor. Però és joia i alegria i que vindrà molta gent que ve de fora, sitjatans, que sempre Sant Bartomeu i Santa Tecla, això és sagrat, és la nostra festa.
4: I tant.
3: I tinc una responsabilitat molt, molt, molt gran.
0: Molt gran.
3: I tinc una responsabilitat tan gran, però de joia i d'alegria...
4: Sí.
3: És que no sé com explicar-ho. Són nervis, tinc el cap com a boig. Però entre tots serà una festa major molt, molt, molt maca i inolvidable, la veritat.
0: Sí. Molt bé.
4: Ojalà.
3: Sí, sí, Maria Dolors, no dubtis mai.
7: Sí.
0: Crec que el Joan, des de que li vam dir, no ha dormit pràcticament.
3: Quasi.
0: Ja
3: on te poso el sant? Si el poso aquí, si el poso allà, ara em diran que no, ara em diran que sí.
4: Em pensava que ser pandonista només era portar el panó,
0: no.
4: I ara resulta que...
0: Ui,
4: que hi ha molta cosa.
3: Ui, Maria Dolors, ui, mare, és una feinada.
0: Ui, el que et queda.
3: Però amb alegria, amb alegria.
4: Ah, sí, això sí.
7: Això segur.
3: És un cop
8: a la vida. Jo tampoc ho sé, això, eh?
4: En rejuvenia.
8: Jo no havia pensat ni en el balcó. I mira que em fa il·lusió, també.
3: Et faré treballar, noia. Et faré treballar, Càtia, ja veuràs.
0: S'han d'anar molts actes, però sobretot, clar, la Càtia ja ha vist el procés en part de dedicació, però sobretot pandonistes... Clar, ara tindreu un procés també de decorar l'espai, que acollirà Sant Bartomeu Santa Tecla, sempre amb l'ajuda, evidentment, de l'Esteve, que aquí no pots fallar mai.
3: No pot faltar.
0: No pot faltar. L'Esteve, amb tots els nervis previs, pobra, què passarà abans de pujar a l'escenari a pregonar?
7: Sí, ja em suen les mans, només de
4: pensar-ho. Jo només de pensar-ho.
7: Però bueno.
0: Ens en sortirem, ens en sortirem.
7: Sí,
0: i ja per acabar, perquè aquesta conversa ja l'hem de donar per finalitzada, pràcticament, un desig. Vull que digueu un desig del que sigui. D'ara, del futur, del que vulgueu. Parleu què consideriu que hi ha per parlar.
3: Amor. Amor. Amor.
8: Sí, jo també, amor.
3: Amor.
8: Sí. Amor.
0: Estimem-nos més.
8: Contacte humà.
3: Sí. L'amor ho porta tot. Porta salut, porta tot. Quan tens amor, que és...
0: Molt bonic.
3: Jo trobo que sí.
6: Jo crec que... lligant-ho amb la idea de l'amor i de l'estima cap a la festa, el saber transferir aquests valors que estem dient.
3: Totalment.
4: És el principal.
6: O sigui, jo que sóc mare, vull transferir als meus fills, als meus nebots, l'essència. Que visquin la festa, que la festa es transformi, però que la cuidin. Que això ha de seguir, aquesta transferència d'aquesta estima per la Festa Major i per Santa Tecla. Que cuidin, que segueixin cuidant els detalls, que si s'han de posar la faixa se la posin bé, que facin aquesta puntada que no es veu, que jo tingui la capacitat de poder-la transferir en aquells nens i nenes amb els que treballo i sobretot doncs, a la meva família poder transferir aquesta estima per la festa.
0: Mm. Molt bé.
7: Jo li afegeixo, que bé, tot relacionat, el respecte cap a la festa i també doncs, entre nosaltres, no? Perquè al final avui dia, no només amb la festa major, sinó amb moltes altres coses, no? Pues, crec que falta molt. I es pot celebrar molt i molt bé, però amb respecte. No? Llavors, pues, una miqueta més de...
0: Importantíssim, aquest factor humà, amor sí, i respecte. Sí. Maria Dolors, un desig.
4: Un desig? Pues que sigui esplèndida i plena de joia i sigui la millor Santa Tecla del món.
0: Clar que sí! I amb aquest últim desig donem aquesta conversa a Festa Majorenca, diguéssim, a 2 mesos de la festa, però que la podem escoltar en el programa quan estigui ja publicat i que quan ho escolteu precisament serà molt divertit i curiós poder-la escoltar 2 mesos després i que hem evolucionat i que ha passat. Joan, vols dir alguna cosa?
3: Gloriós Sant Bartomeu, que desitges n'és patró. Visca la Festa Major!
0: Doncs aquesta glosa al Joan, donem per acabada. Moltes gràcies a la Fundació de l'Hospital Sant Joan Bautista per deixar-nos aquest espai. I res, ens veiem ja per Sant Bartomeu i per Santa Tecla. Moltes gràcies a tots.
6: A vosaltres.

Les cares d'aquesta festa major del 2026. Pandonistes, la pregonera, l'autora del poema de la bandera, l'autora del cartell. Tots ells i totes elles poden trobar aquest podcast al nostre web i, si compren el programa en paper, hi ha el resum d'aquestes entrevistes dels tres podcasts amb un codi QR que els permet dirigir-se directament ja al nostre web i poder escoltar l'àudio dels podcasts. Demà tindrem, com els comentàvem, a cosidores i cosidors. La Montse Mirabent, la Maria Lea Carr, en Joan Roca, la Manuela Córdoba i la Càtia Plana. Demà tindrem, per tant, demà parlarem de cosir. Els altres dos podcasts d'aquesta festa major, per un costat parlen de la festa major dels adolescents i el de les cosidores també, que val molt la pena escoltar moderat per la Càtia Plana. És el vinyet, hores d'ara l'ofici veu estar en la seva recta final, no direm que s'hagi acabat, perquè ja ho saben que l'ofici del vinyet també és de pes, hi ha tot el... també la representació municipal, o sigui que... I queda la resta del dia. A partir de les 6 de la tarda, les paradetes, el cambril obert tot el dia, la cobla sitgetana a partir de les 7 de la tarda, el castell de foc a partir de les 10 de la nit, des de la platja del monument al doctor Benaprés. Per tant, queda tota la diada en aquest dia absolutament esplèndid i sensacional d'agost. Però amb calor, que la calor no la perdem. Perquè se'n facin una idea, ara mateix estem gairebé a 30, hem baixat una miqueta, a 29,8. Vinga, que només és agost. Bona diada del vinyet, demà dijous, i tornem. Adéu-siau.

0: Ampules, 12 del migdia. El PP afirma ara que les comunitats autònomes on governa compliran la llei que els obliga a admetre el repartiment de menors que van arribar a Ceuta la setmana passada. Des de Gènova avisen, però, que no toleraran excepcions amb Catalunya. En paral·lel a aquest debat, l'Audiència Nacional Espanyola ha demanat a la Guàrdia Civil que aclareixi si va rebre alguna alerta sobre l'entrada massiva. Rescatada una nova pastera amb 26 persones a vora al sud-est de Mallorca. Continua, mentrestant, la recerca d'una desena de persones desaparegudes en el naufragi d'una altra embarcació que pretenia arribar a les Balears. El balanç de víctimes en les últimes 24 hores és de 19 migrants. Oriol Junqueras proposa la creació d'un grup d'experts que fixi les línies educatives del país en els propers 12 anys, al marge de qui governi. El president d'Esquerra, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, ha demanat el compromís de partits i agents socioeconòmics per superar el que ell considera un bloqueig actual en el sistema educatiu. Almenys 17 morts i una quarantena de ferits a Ucraïna pels bombardejos de Rússia durant la nit a la regió de Kiev. L'exèrcit rus ha disparat, almenys durant una hora, drons i míssils que també han incendiat diversos magatzems i instal·lacions logístiques que Moscou defensa que són d'ús militar. Desarticulada a Catalunya una branca del càrtel de Jalisco dedicada al tràfic internacional de metamfetamina. La policia espanyola ha detingut 13 persones, 12 de les quals ja han ingressat a la presó i han requisat 2,5 tones d'aquest estupefaent. La droga va arribar amagada en aroma de vainilla. Love of Lesbian és el grup sorpresa que actuarà per les festes de la Mercè. El concert de la banda barcelonina, liderada per Santi Balmes, serà el proper 26 de setembre a la platja del Bogatell i compartirà escenari amb Al·lèrgiques al Polen, La Pegatina i Svetlana.
1: Esports.
0: Caudax, bon dia.
2: Bon dia. El director esportiu del Barça, Deco, es reuneix avui a Madrid amb el representant de Julián Álvarez. L'objectiu és traçar l'estratègia per intentar desencallar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid pel Barça. Un Barça que presenta avui dues incorporacions. La davantera brasilera Caroline Nicolí, el fitxatge més car de la història de l'equip femení, i l'entrenador de bàsquet Alexander Sekulic. Iris Thió lluitarà a les 3 de la tarda per la 6a medalla als Campionats Europeus Aquàtics de París. Ho farà a la final de la rutina acrobàtica per equips.
0: Avui dimecres, temps més assolellat i amb menys ruixats de tarda. Tot això se'n repetirà en alguns del Pirineu i Prepirineu, localment acompanyats de llamps i trons o calamarsa. La temperatura es mantindrà semblant, amb unes màximes, entre 30 i 35 graus.
1: Trescat Info.

0: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: A la platja, risc zero. A la piscina, risc zero. Al llac, risc zero. A les roques, risc zero. Al riu, risc zero. Aquest estiu, banya't en espais vigilats. No entris a l'aigua si no et trobes bé. Vigila sempre els infants. Sempre que puguis, banya't acompanyat. Aquest estiu et banyaràs segur. A l'aigua, risc zero. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
2: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: La una en punt. El PP afirma ara que les comunitats autònomes on governa compliran la llei que els obliga a admetre el repartiment de menors que van arribar a Ceuta la setmana passada. Des de la seu estatal del partit avisen, però, que no toleraran excepcions amb Catalunya. En paral·lel a aquest debat, l'Audiència Nacional Espanyola ha demanat a la Guàrdia Civil que aclareixi si va rebre alguna alerta sobre l'entrada massiva de migrants. Rescatada una nova pastera amb 26 persones a bord al sud-est de Mallorca. Continua, mentrestant, la recerca d'una desena de persones desaparegudes en el naufragi d'una altra embarcació que pretenia arribar a les Balears. El balanç de víctimes mortals de les últimes 24 hores és de 19 migrants. Oriol Junqueras proposa la creació d'un grup d'experts que fixi les línies educatives del país en els propers 12 anys al marge de qui governi. El president d'Esquerra, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, ha demanat el compromís de partits i agents socioeconòmics per superar el que ell considera un bloqueig actual en el sistema educatiu. Desarticulada a Catalunya una branca del càrtel de Jalisco dedicada al tràfic internacional de metamfetamina. La Policia Nacional ha detingut 13 persones, 12 de les quals ja han ingressat a la presó, i ha requisat 2,5 tones d'aquest estupefaent. La droga va arribar amagada en aroma de vainilla. Unió de Pagesos alerta que la calor d'aquest estiu ha reduït a la meitat les àrees de pastura al Pirineu. Això fa avançar la tornada dels ramats i deriven pèrdues per al sector. Reclamen a Agricultura ajudes davant els sobrecostos d'alimentació d'aquests animals. Creen un mapa interactiu que centralitza tota la informació sobre l'accessibilitat de les platges i cales de la Costa Daurada. L'eina, creada per la Universitat Rovira i Virgili, trenca la primera de les barreres que les persones amb mobilitat reduïda tenen a l'hora d'anar a la platja, que és la manca d'informació fiable i detallada. Love of Lesbian és el grup sorpresa que actuarà per les festes de la Mercè. El concert de la banda barcelonina, liderada per Santi Balmes, serà el proper 26 de setembre a la platja del Bogatell i compartirà escenari amb Al·lèrgiques al Pol·len, La Pagatina i Svetlana. Serà una de les últimes actuacions de la formació abans de la seva parada indefinida abans que acabi l'any.
1: 3CAT Info.
0: Titulars d'esports.
2: El director esportiu del Barça, Deco, es reuneix avui a Madrid amb el representant de Julián Álvarez. L'objectiu és traçar l'estratègia per intentar desencallar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid pel Barça, un club blaugrana que presenta avui dues incorporacions, la davantera brasilera Caroline Nicolí, el fitxatge més car de la història de l'equip femení, i l'entrenador de bàsquet Alexander Sekulic. Iritz Tió lluitarà a les 3 de la tarda per la 6a medalla als Campionats Europeus Aquàtics de París. Ho farà a la final de la rutina acrobàtica per equips.
0: I pel que fa al temps, durant aquesta tarda es repetiran alguns ruixats menys extensos i intensos que ahir al Pirineu i al Prepirineu. A la resta farà sol, tot i que pot arribar alguna nuvolada cap als ports. Les temperatures s'enfilaran fins als 36 o 37 graus a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre.
1: 3CAT Info.
0: Hola, bon dia a tothom. Ara passen 4 minuts de la una. Us informa Òscar Callau. Comencem amb una connexió en directe amb Madrid perquè el govern espanyol xifra en 528 els menors que continuen a Ceuta després de l'entrada multitudinària de la setmana passada. Són els que ha identificat per ara la policia. El futur d'aquests nens i adolescents ha obert una nova batalla política i la Moncloa avisa els governs autonòmics del PP i Vox que estaran obligats a acollir perquè Ceuta està desbordada. Anem, doncs, a la capital de l'Estat. Paula Brujats, bon dia.
3: Què tal? Molt bon dia. Sí, 528 menors identificats i desenes més que deambulen pels carrers de Ceuta. El seu president, Juan Jesús Vives, del Partit Popular, ha advertit que la situació és del tot insostenible i que el repartiment d'aquests nens i adolescents cap a altres comunitats és inevitable. Són declaracions a Televisió Espanyola.
4: Pedimos el auxilio del resto de España, a través de quien tiene las capacidades ejecutivas, que es el Gobierno de la Nación, para que atienda lo que ha sido, y todo el mundo reconoce, hasta el propio presidente del Gobierno, como un ataque, una vulneración de la integridad territorial de España.
3: però alguns presidents autonòmics del Partit Popular ja han dit que no pensen acollir cap menor i Vox, que governa amb els populars en quatre comunitats autònomes, també s'hi nega. El vicepresident del govern espanyol, Carlos Cuerpo, ha obert la porta a portar-los als tribunals si s'hi resisteixen.
5: Aquí se trata de cumplir la ley y es lo que espero que haga todo el mundo. Yo espero que no tengamos que entrar en ningún tipo de conflicto, en este caso judicial, en materia de cumplimiento de lo que la ley obliga a las comunidades autónomas.
3: I la direcció del Partit Popular reconeix que efectivament la llei els obliga a acollir. La seva responsable de migracions, Almed Curra, admet que ho hauran de fer, però avisa que aquest cop no acceptaran excepcions amb Catalunya.
6: Sabemos que Ceuta está completamente colapsada y, por supuesto, las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley. Y es que el gobierno de España, en el reparto anterior, excluyó por razones estrictamente políticas y de necesidad del presidente del gobierno a dos comunidades autónomas, que son Cataluña y País Vasco. Por tanto, ese reparto, en caso de producirse, lo que tendrá que ser es justo, con datos, bien dotado, planificado, y con el gobierno de España asumiendo la responsabilidad de sus propios actos.
3: El govern de Salvador Illa ja s'ha posat a disposició del Ministeri d'Infància, però Junts per Catalunya hi està en contra. Míriam
7: Nogueras. No es pot tensionar més Catalunya. Catalunya no ha de cobrir ni la negligència d'Espanya, que regularitza unilateralment milers d'immigrants i que a més és incapaç de controlar les seves fronteres, ni tampoc la deixadesa de funcions d'altres comunitats autònomes que no acullen.
3: Però la llei d'estrangeria obliga totes les comunitats, en funció de la seva població i capacitat, a acatar el repartiment de menors quan un altre territori està desbordat, com és ara el cas de Ceuta, que només té 29 places d'acollida assignades i ara mateix atén més d'un miler de menors.
0: Gràcies, Paula. També a Madrid, l'Audiència Nacional ha preguntat a la Guàrdia Civil si va rebre algun avís o tenir alguna informació prèvia a l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta. També vol que detalli la seva actuació els dies 30 i 31 de juliol a la ciutat autònoma, les tasques de rescat en aigües territorials espanyoles, la identitat dels immigrants i, si pot, la causa de la mort de les víctimes. A la Policia Nacional li ha sol·licitat un informe per aclarir si l'allau migratòria respon a una acció dirigida per un grup criminal. L'Audiència Nacional mou fitxa arran de la denúncia que ha presentat Justícia Europea per un delicte contra la seguretat de l'Estat espanyol i per afavorir la immigració il·legal i el tràfic de persones, entre d'altres. El Ministeri de l'Interior analitza una crida a les xarxes per intentar una altra entrada de migrants a Espanya el 15 d'agost. En una entrevista a 3 Catinfo, el professor d'investigació digital de l'Escolta de Seguretat i Prevenció Integrals de la UAB, Àlex Lozano, confirma que el seu equip ha detectat aquesta crida.
8: Hi ha persones, i s'ha publicat públicament, a un grup de més de 100.000 usuaris, que el 15 d'agost s'intenti fer una altra entrada a Espanya. En aquest cas, s'està valorant si a Ceuta o a Melilla, degut a les possibles complicacions que pot tindre l'entrada a Ceuta un altre cop.
0: Segons ha explicat Lozano, l'entrada massiva de dijous a Ceuta es va articular a través d'una xarxa horitzontal d'administradors, alguns situats a Europa. Per difondre aquests missatges es va aprofitar una estructura digital ja existent sobre migració irregular on es comparteixen consells i trucs amb 25 comptes de Facebook i un milió de membres, a més de dos grups tancats de WhatsApp. Eren vídeos curts, emocionals, que després van saltar a TikTok i Instagram. Per tant, hi va haver una coordinació al darrere, però no s'ha pogut detectar un responsable.
8: A dia d'avui no s'ha identificat a una persona concreta que digués el dia aquest, aquesta hora, farem l'entrada a Ceuta. Tampoc hi ha una ideologia ni un partit únic darrere, i l'únic que trobem és que coincideix, l'entrada, el 30 de juliol, coincideix amb la festa del tron.
0: El detonant d'aquest episodi va ser la sentència del Tribunal Suprem del 8 de juliol on es prohibien les devolucions en calent dels migrants que entressin nedant a Espanya. Les xarxes van difondre aquesta sentència de manera cada cop més distorsionada fins que semblés que es podia entrar sense problemes i ja quedar-se a Espanya. La bola de neu va anar creixent fins a arribar la nit del 30 al 31 de juliol quan es va produir l'entrada massiva ja amb instruccions concretes.
8: No tenien una hora establerta, però sí que deien després de l'oració de la Ixa és quan farem l'entrada. A temps real, per aquests mateixos grups de WhatsApp, anaven actualitzant com estava l'estat policial. Per tant, trobem missatges com el camí està lliure. I ja es van començar a veure missatges com preparats per aquesta nit, si Déu vol, concentració a tal punt per fer el creuament.
0: De tot plegat, se'n van aprofitar els grups que donen serveis als migrants des d'oferir-los transport a serveis de menjar. I a les Balears han rescatat una nova pastera amb 26 persones a bord al sud-est de Mallorca. És la quarta embarcació que ha arribat en les últimes 24 hores a les illes. Equips de salvament marítim i de la Guàrdia Civil van identificar la pastera i el vespre poc abans de les 10. Tots els integrants eren d'origen subsaharià. Continua, mentrestant, la recerca d'una desena de persones desaparegudes en el naufragi d'una altra embarcació que pretenia també arribar a les illes. El balanç de víctimes de les últimes 24 hores puja a 19 persones. El govern balear ho ha qualificat de drama humanitari i demana més recursos al govern espanyol.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CatInfo.
0: El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, proposa crear un grup d'experts per liderar la Conselleria d'Educació durant un termini llarg de 12 anys que permeti garantir l'estabilitat del sector. Junqueras defensa que sigui un equip format per persones de prestigi, consensuades entre els partits, el sector educatiu i els agents econòmics i socials, i que es mantingui més enllà d'una legislatura amb independència del color polític de cada govern. El líder d'Esquerra ha fet la proposta en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio després del bloqueig actual que viu el departament amb diferents crisis, com la de les proves PISA.
9: Em sembla que en l'ensenyament, com en d'altres àmbits, doncs necessiten temps per actuar. I té poc sentit que hi hagi una llei educativa cada legislatura i té poc sentit que es canviï de conseller o de consellera cada any.
0: La idea de crear un gran pacte de país per l'educació no és del tot nova. El Parlament ja ho va proposar el juny arran d'una moció de Junts per Catalunya que es va aprovar amb el suport de tots els partits, excepte el PP i Vox. Junqueras ha plantejat que aquest model de governança s'estengui a altres àmbits estratègics, com ara el transport, les infraestructures o l'habitatge. Precisament sobre aquesta última qüestió, Junqueras ha demanat a tots els partits que facin propostes viables després que el Consell de Garanties Estatutàries hagi qüestionat la solidesa jurídica de la llei per prohibir la compra especulativa impulsada pels comuns.
9: Fer propostes que el Consell de Garanties Estatutàries tomba, que són contràries a no sé quantes coses i que, per tant, molt probablement no es podran aplicar, doncs no serveix. És a dir, escolta, anar fent propostes que no es poden aplicar, l'únic que genera és frustració. I jo, en aquest sentit, també demanaria responsabilitat a tothom.
0: D'altra banda, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha qualificat de desafortunades i fora de lloc les paraules del seu candidat a l'alcaldia de Girona, Marc Puigtió, que es van filtrar ahir i en què explica que vol fer fora tots els dirigents del partit a la ciutat per agafar el control de l'organització. Els republicans ja han obert un expedient per aclarir aquests fets. Girona, Clara Jordan.
10: Un expedient que haurà de servir, segons ha dit Junqueras al Matí de Catalunya Ràdio, per aclarir en quin context es van fer aquestes declaracions i com es van filtrar. Serà després d'això que es prendran decisions, si se n'han de prendre, per unes paraules que ha reconegut que són desafortunades.
9: Doncs és evident que és tremendament desafortunat i fora de lloc. Ara, també és veritat que ha d'haver-hi unes garanties a l'hora de prendre qualsevol decisió, i ja està. I hi ha els òrgans que els hi correspon, doncs han obert un expedient ahir mateix.
10: Confidències que Puigtió va fer a un instagramer gironí vinculat a l'extrema dreta, a qui també s'ofereix per fer-li arribar informació compromesa de membres d'Esquerra de Girona. Puigtió ja ha demanat disculpes per aquests àudios filtrats en un comunicat, admet que es va equivocar i s'ha posat a disposició de la militància per donar les explicacions necessàries sense fer referència a una eventual renúncia a la candidatura.
0: Un minut i arribarem a un quart de dues. COP a la branca europea del càrtel de Jalisco a Mèxic, dedicat al tràfic internacional de metamfetamina. En una operació conjunta, la Policia Nacional i l'Oficina Antidroga de França han desarticulat un laboratori al Manà, al Segrià. S'ha detingut 13 persones i s'ha intervingut 2,5 tones d'aquesta droga sintètica, coneguda també com a cristall. El circuit de la droga començava a Mèxic. Allà es produïa i es diluïa en l'aroma de vainilla. En aquest estat s'enviaven contenidors i per via marítima a França. Els contenidors tenien com a destinació una empresa logística a Barcelona i des d'allà s'enviava la substància a un laboratori en una finca d'Almenar, on la droga es reconstituïa novament en cristalls a punt per distribuir al mercat negre. En 72 hores eren capaços d'extreure'n 800 quilos de metamfetamina. Alejandro Martínez, inspector en cap de la unitat antidroga de la policia estatal.
11: Alquilan las furgonetas, cambian de furgoneta. Todos esos movimientos que puede precipitar nuestra actuación, tenemos que tener sangre fría y decir, no actuamos al igual que a la hora de entrar en los laboratorios. Se dan cuenta en 3 días 800 kilos. Si te descuidas, han terminado. Y si te adelantas, no han empezado. Y no es lo mismo detectar el producto acabado que detectarlo, como lo van a ver ustedes ahí, en una botella líquida.
0: Els detinguts estan acusats de ser membres d'una organització criminal i de delictes contra la salut pública. Ara sí, 1:15, nova connexió amb l'equip del trànsit. Amb Mariluz García, bon dia.
12: Hola, bon dia. Algunes aturades puntuals, algunes per incidències. A l'autovia 2, entre Sant Joan d'Espí i Cornellà, en direcció a Barcelona, perquè hi ha un vehicle avariat que talla un carril. També aturats a la C-17 a Ripoll, en totes dues direccions. A dos punts fronterers, l'N-145 a la frontera amb Andorra, d'entrada al Principat, i la Nacional 2 a la frontera del Portús cap a França. També a la mateixa Nacional 2 a la Jonquera, en sentit sud, en direcció Girona-Barcelona. A l'àrea de Barcelona, cua a l'autopista del Garraf, la C-32 a Sant Boi de Llobregat en direcció Castelldefels, i és que hi ha unes obres que tallen un carril a la circulació. I a les rondes de Barcelona també per obres, a la ronda a dalt, aturats entre Canyelles i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i entre Sant Gervasi i Vallcar, que sentit Besòs, perquè hi ha un carril tallat a banda i banda. A la ronda litoral, en canvi, retencions molt més curtes, a l'altura de Montjuïc en sentit en Besòs i a l'altura de Poblenou i de la Barceloneta en direcció al Nus del Llobregat. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
0: El temps. Amb Enric Agut.
13: Tarda tranquil·la en general, amb sol, però amb nuvolades al terç nord que poden repartir alguns ruixats cap al Pirineu i al Prepirineu amb alguna tempesta, més probables al sector oriental. Un dia calorós, puja la temperatura una mica més que ahir a la costa i al prelitoral, però en canvi baixa la humitat relativa i això fa que l'aixafogor baixi, tot i que la temperatura puja. Però no tenim aquella sensació d'aixafogor tan marcada com hem tingut últimament, tan i tan passada. Demà, canvi de temps, al matí tranquil·litat, tot i que ja al Pirineu i al Prepirineu a mig matí pot créixer alguna nuvolada i descarregar algun ruixat, i serà cap als vols a migdia a la tarda quan el temps es compliqui, amb l'arribada de més aire fred en alçada, que amb la calor facilitarà que es formin nuvolades que reparteixen ruixats a molts indrets. Demà serà una tarda complicada perquè algunes pluges poden ser fortes i tenir caràcter torrencial. De fet, un bon grapat de comarques per demà estaran sota avís d'intensitat de precipitació i en alguns casos 4 sobre 6. La pluja pot ser molt intensa i a mitja hora descarregar més de 40 litres i anar acompanyades de fenòmens violents com fortes ràfegues de vent o pedra. Les comarques que queden lliures d'aquest avís és el Baix Empordà i també les de Tarragona, pràcticament totes les de Tarragona. Algunes tempestes, insistint, que poden ser fortes. Després, aquests ruixats poden avançar cap al sud, això ja cap al vespre, i afectar el Camp de Tarragona. Demà la temperatura serà una mica més baixa, sobretot a la tarda, quan descarreguin algunes pluges intenses, llavors la temperatura sí que es desplomarà.
0: Ara passen 3 minuts 1:15.
14: Cuando todo se tuerce y un caos bestial me detiene.
0: Love of Lesbian actuaran per la Mercè. La formació liderada per Santi Balmes era el cap de cartell que faltava per confirmar la programació de la Festa Major de Barcelona d'aquest any 2026. La banda barcelonina actuarà el dia 26 de setembre a la platja del Bogatell, compartint escenari amb Al·lèrgiques al Polen, la Pegatina i Esbatlana.
14: Siento que hasta el suelo se mueve, se hace la...
0: Tal com apunta el diari Ara, i així consten els documents publicats per l'Institut de Cultura de Barcelona, la plataforma de contractació pública, Love of Lesbian cobraran per aquest concert 125.000 euros, als quals s'hi ha d'afegir un 21% d'IVA. Aquest de la Mercè serà un dels últims concerts de la banda, que deixarà enrere 25 anys, 10 discos i gires multitudinàries, a més de discos d'or i de platí, després d'anunciar que pararà indefinidament a finals d'aquest any. De la música i les festes majors passem al turisme. Els manifestants ferits en la protesta contra la massificació turística a Palma presentaran una denúncia col·lectiva contra els agents de policia que els van agredir. Les organitzacions convocants fan una crida a tornar a manifestar-se contra el turisme dissabte a Sóller. Palma, Caterina Carmany.
15: Menys turisme, més vida i alerta solidària revisen les imatges per identificar els policies que van fer les càrregues i denunciar-los. Álvar Herbalejo avisa el govern.
16: no aconseguireu aturar les mobilitzacions contra aquest model turístic. És evident. Hi ha una majoria social a Mallorca contra aquest model turístic. Se veu en el carrer i se continuarà veient per damunt de criminalització, de detencions, de càrregues, del que sigui. Que ho tinguin ben clar.
15: Mariona Creus, que va rebre cops de porra, ha explicat que ja se n'anava i que la policia es va agafar per sorpresa.
17: Un policia li pegava una porrada en el meu amic i sense que m'adonés, quasi tent de girar-me o de reaccionar, em va venir un altre que me va posar l'escut a l'esquena i me va pegar una porrada jo. Va ser totalment inesperat i pràcticament no vàrem veure ni que estéssim venguent cap a nosaltres.
15: Dissabte han convocat una altra manifestació a Sóller, una de les poblacions més afectades per l'accés de turistes.
0: I aquí a Catalunya, des d'avui, Protecció Civil disposa d'un camió que permet donar cobertura mòbil en un radi de fins a 20 quilòmetres a zones en situació d'emergència, com ara un incendi o un desastre natural. És el primer vehicle amb accés a les tres principals operadores de telecomunicacions que es posa en marxa a l'Estat. La presentació s'ha fet al Departament d'Interior a Barcelona, Miquel Jarque.
18: El vehicle, que té una autonomia de 48 hores, és un camió de petites dimensions capaç de desplegar una antena amb capacitat d'enllaçar amb altres punts de connexió terrestres o via satèl·lit i restablir les comunicacions de la població. Albert Hort és el secretari de Telecomunicacions de la Generalitat.
19: La intenció, evidentment, és que això estigui operant

0: servei a la ciutadania, doncs que necessitin rebre les instruccions que tenen que fer per la seva seguretat i també que puguin fer les trucades per poder avisar de quina és la situació que estan tenint i si tenen alguna urgència, alguna emergència.
1: Aquesta iniciativa pionera a l'Estat està coordinada a través del CETIT i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació amb la participació de Telefònica, Vodafone i Mas Orange.
2: Unió de Pagesos alerta que la sequera i les altes temperatures d'aquest estiu han reduït a la meitat les àrees de pastura de muntanya al Pirineu. Lleida, Júlia Albacar.
3: La sequera d'est estiu al Pirineu ha fet que no hi cresqui prou herba perquè els ramats hi puguin pasturar i els animals que han pujat a les muntanyes han trobat els prats secs amb poc menjar. Joan Guitart és coordinador de les comarques de muntanya d'Unió de Pagesos.
4: Amb el fred la herba no va créixer i ara quan el bestiar ha pujat a la muntanya, a partir del mig de finals de maig, principis de juny, quan pugen a la muntanya, doncs ens hem trobat que les muntanyes estan seques, perquè quan hem arribat a les muntanyes ha deixat de ploure.
3: La falta de pastures ha fet que molts ramats hagin hagut de baixar gairebé un mes abans del que és habitual i s'ha hagut de deslletar els vedells per poder garantir el benestar de les mares per la falta de menjar.
4: Hem tingut que desmamar els vedells abans de temps, és a dir, treure el vedell, li xupa molt i llavors la vaca no pot viure, és un tema de benestar, i d'aquesta manera pues, la vaca pues, li és molt més fàcil subsistir. No?
3: Una situació que Guitart assegura que comportarà pèrdues per als ramaders.
4: S'ha de treure el bestiar abans de temps de la muntanya, s'haurà de treure abans d'hora. Això vol dir que els hem de començar a alimentar de el que tenim per passar l'hivern. I això vol dir que els costos es dispararan.
3: Per això el sindicat reclama compensacions al Departament d'Agricultura i assegura que s'està posant en risc la viabilitat de moltes explotacions.
2: I la Universitat Rovira i Virgili dissenya un mapa interactiu que centralitza la informació sobre l'accessibilitat d'una vuitantena de platges i cales de la Costa Daurada. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
5: Aquest nou recurs, dissenyat per la Càtedra d'Innovació i Recerca Turística Salou, Costa Daurada, de la URB, busca centralitzar en un sol recurs tota la informació sobre l'accessibilitat de 78 platges i cales de 13 municipis tarragonins, perquè s'havia detectat que era difícil trobar informació fiable per saber si un espai està adaptat o no. Constanza Grasso és tècnica de la càtedra.
6: Evaluamos las medidas de accesibilidad que tenían todas las playas. Hemos detectado que había, la información estaba muy dispersa y a veces era difícil de encontrar incluso en las webs. Entonces, a partir de ahí, tomamos la decisión de crear este mapa para reunir en un mismo sitio toda la información.
2: I ara anem una mica més lluny. Les restes d'un coet de SpaceX d'Elon Musk haurien impactat aquest matí contra la Lluna. No s'ha pogut comprovar encara des de la Terra a causa de la zona de col·lisió que s'escapa de les imatges de seguiment en directe dels científics. Es tracta d'una part de l'enginy Falcon 9, d'unes 4 tones de pes i que s'aproximava a la Lluna a velocitat de 8.600 km per hora. La previsió era que la part del coet provoqués un forat d'uns 20 o 30 metres de diàmetre i que caigués molt a prop del cràter Einstein. Els científics també calculaven que l'impacte enviés material de la Lluna a uns 800 quilòmetres de distància. El coet l'havien enviat a l'espai l'any passat per una missió per comprovar mòduls d'aterratge de dues companyies privades.
7: Esports.
2: En Pau Dax, bon dia.
8: Bon dia. El director esportiu del Barça, Deco, i el cap de caçatalents del Club Blaugrana, Joao Amaral, són a Madrid per reunir-se amb Fernando Hidalgo, representant de Julián Álvarez. Segons van avançar ahir al vespre el diari Esport i Gigantes, i ha pogut confirmar 3CAT Info, Deco i Amaral volen parlar amb Hidalgo de l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid per part del Barça. El Club Blaugrana admet que l'operació és difícil, però confia que aquesta trobada desencalli la situació. I el Barça presentarà en els pròxims minuts dues incorporacions a l'equip femení de futbol, presentació de la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. El Barça ha pagat al voltant d'€1.200.000 pel traspàs al Manchester City. Es converteix, per tant, en el fitxatge més car de la història del femení blaugrana. Nicoli signa fins al 2030 i és la quarta incorporació de les blaugranes. Un femení que jugarà un partit amistós precisament contra el Manchester City el dissabte 15 d'agost a les 5 de la tarda a Manchester. I l'altra incorporació blaugrana és en bàsquet. Alexander Sekulic serà presentat avui com a nou tècnic de la secció. Segons ha pogut saber 3CAT Info, els dos assistents que arriben amb el nou entrenador són el croat Jurica Juja i l'eslovè Jernej Valentinčić, que ja han treballat abans amb Sekulic. Un altre nom que ja es coneixia que s'incorporarà a l'estaf és el de Marc Estany, provinent del Manresa. Per acabar amb el Club Culé i tornant en futbol,

0: el central del Barça Atlètic, Alexis Olmedo, marxa traspassat al Celta de Vigo i el club blaugrana es reserva un percentatge d'una hipotètica venda del central manresà.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'Espanyol ha anunciat fa uns minuts que traspassa el defensa central Pablo Ramón al Racing de Santander. El jugador mallorquí va arribar al club perico en el mercat d'hivern del 2025 i ja va jugar cedit a l'equip càntabre la temporada passada. Seguim amb l'Espanyol, el davanter blanquiblau Quique García passarà avui per quiròfan per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. García es va lesionar en l'amistós de dissabte dels pericos contra el Middlesbrough, quan només s'havien disputat 18 minuts. Inicialment semblava que es tractaven d'unes molèsties sense importància. El club blanquiblau ha confirmat l'abast de la lesió del jugador sense concretar quant temps estarà de baixa. Iris Tió competeix avui a les 3 de la tarda per intentar guanyar la sisena medalla en els campionats europeus de natació que es disputen a París. Ho farà en la final de la rutina acrobàtica per equips, juntament amb els catalans Denis González, Lilo Lluís, Txell Ferrer i Mireia Hernández. Tió va guanyar ahir dos metalls més, al matí l'or en solo tècnic i a la tarda la plata en equip tècnic, també fent equip amb Ferrer, Hernández i Lluís. Fins avui, la nedadora barcelonina ha guanyat a París una medalla d'or, tres de plata i una de bronze. Al Tour de França femení, poc abans de les dues, començarà la cinquena etapa de 140 quilòmetres i 8 ports, dos dels quals de segona categoria. La ciclista suïssa del Movistar, Marlen Reusser, la començarà com a líder de la general, després de guanyar ahir la contrarrellotge individual de la quarta etapa. La catalana Paula Blasi va acabar en onzena posició i avui tornarà a sortir amb el mallot blanc com a millor jove. A la general, Blasi ha escalat a la setena posició a 1 minut i 12 segons de la líder. Sentim la ciclista d'Esplugues de Llobregat en acabar l'etapa d'ahir.
2: Sí, bueno, la verdad que ya se ha visto hoy, ¿no?, que algunas de las favoritas han perdido bastante tiempo hoy y otras que no éramos tan favoritas hemos ganado. Bueno, hay que ver con el equipo. Creo que sí, que mañana es un día también de correr en equipo porque la colocación será clave y vamos a ver cómo se plantea desde el equipo.
0: Un últim apunt en futbol internacional. Mohamed Salah ha fitxat pel Trabzonspor turc, club de la ciutat de Trebisonda, a la costa del Mar Negre. El davanter egipci arriba lliure després de jugar 9 temporades al Liverpool anglès.
1: 3CAT Info.

0: Són 2:15. Bon dia, us saluda i us informa Òscar Callau. I repassem en aquest punt horari les notícies més destacades a 3cat Info. Us hem explicat fins ara que el PP afirma ara que les comunitats autònomes on governa compliran la llei que els obliga a admetre el repartiment de menors que van arribar a Ceuta la setmana passada. Des de la seu estatal del partit avisen, però, que no toleraran excepcions amb Catalunya. En paral·lel a aquest debat, l'Audiència Nacional Espanyola ha demanat a la Guàrdia Civil que aclareixi si va rebre alguna alerta sobre l'entrada massiva de migrants. A les Balears han rescatat una nova pastera amb 26 persones a bord al sud-est de Mallorca. Continua, mentrestant, la recerca d'una desena de persones desaparegudes en el naufragi d'una altra embarcació que pretenia arribar a les Balears. El balanç de morts de les últimes 24 hores és de 19 migrants. Desarticulada a Catalunya una branca del càrtel de Jalisco a Mèxic dedicada al tràfic internacional de metamfetamina. La Policia Nacional ha detingut 13 persones, 12 de les quals ja han ingressat a la presó. A partir d'ara us explicarem, entre altres qüestions, que han vandalitzat el piano de cua del concurs Maria Canals, que hi ha instal·lat de manera permanent a la plaça Catalunya de Barcelona. Li han tirat àcid i el mecanisme interior s'ha fet malbé. A més, també n'han arrencat algunes tecles. L'autor de l'atac ha estat identificat. I visitarem el rodatge del cineasta Isaki Lacuesta, aquests dies a Banyoles, de la nova pel·lícula titulada El fons de l'estany, en què per primera vegada agafa trets autobiogràfics de quan de petit va viure en aquesta població. Està ambientada a l'any 1989. Pel que fa als esports, Pau?
1: El director esportiu del Barça, Deco, es reuneix avui a Madrid amb el representant de Julián Álvarez. L'objectiu és traçar l'estratègia per intentar desencallar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid pel Barça, un club blaugrana que presenta en els pròxims minuts dues incorporacions, la davantera brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història de l'equip femení, i l'entrenador de bàsquet Alexander Sekulic. Iris Tió lluitarà a les 3 de la tarda per la 6a medalla als Campionats Europeus Aquàtics de París. Ho farà a la final de la rutina acrobàtica per equips.
0: I pel que fa al temps, durant aquesta tarda repetiran alguns ruixats, menys extensos i intensos que ahir al Pirineu i al Prepirineu. A la resta farà sol, tot i que pot arribar alguna nuvolada cap als ports. Les temperatures s'enfilaran fins als 36 o 37 graus a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre. El govern espanyol xifra en 528 els menors que continuen a Ceuta després de l'entrada multitudinària de la setmana passada. Són els que ha identificat per ara la policia. El futur d'aquests nens i adolescents ha obert una nova batalla política i la Moncloa avisa els governs autonòmics del PP i Vox que estaran obligats a acollir perquè Ceuta està desbordada. Madrid, Paula Brujats.
2: 528 menors identificats i desenes més que deambulen pels carrers de Ceuta. El seu president, Juan Jesús Vives, del Partit Popular, ha advertit que la situació és del tot insostenible i que el repartiment d'aquests nens i adolescents cap a altres comunitats és inevitable. Són declaracions a Televisió Espanyola.
3: Pedimos el auxilio del resto de España a través de quien tiene las capacidades ejecutivas, que es el gobierno de la nación, para que atienda lo que ha sido una vulneración de la integridad territorial de España.
2: Però alguns presidents autonòmics del Partit Popular ja han dit que no pensen acollir cap menor i Vox, que governa amb els populars en quatre comunitats autònomes, també s'hi nega. El vicepresident del govern espanyol, Carlos Cuerpo, ha obert la porta a portar-los als tribunals si s'hi resisteixen.
4: Aquí se trata de cumplir la ley y es lo que espero que haga todo el mundo, que no tengamos que entrar en ningún tipo de conflicto judicial en materia de cumplimiento de lo que la ley obliga.
2: I la direcció del Partit Popular reconeix que efectivament la llei els obliga a acollir. La seva responsable de migracions, Almed Curra, admet que ho hauran de fer, però avisa que aquest cop no acceptaran excepcions amb Catalunya.
5: I és que el gobierno de España en el reparto anterior excluyó por razones estrictamente políticas y de necesidad del presidente del gobierno a dos comunidades autónomas, que son Cataluña y País Vasco. Por tanto, ese reparto lo que tendrá que ser es justo.
2: El govern de Salvador Illa ja s'ha posat a disposició del Ministeri d'Infància, però Junts per Catalunya hi està en contra. Míriam
6: Nogueras. No es pot tensionar més Catalunya. Catalunya no ha de cobrir ni la negligència d'Espanya, que regularitza unilateralment milers d'immigrants, ni tampoc la deixadesa de funcions d'altres comunitats autònomes que no acullen.
2: Però la llei d'estrangeria obliga totes les comunitats, en funció de la seva població i capacitat, a acatar el repartiment de menors quan un altre territori està desbordat, com és ara el cas de Ceuta, que només té 29 places d'acollida assignades i ara mateix atén més d'un miler de menors.
0: Mentrestant, a les Balears han rescatat una nova pastera amb 26 persones a bord al sud-est de Mallorca. És la quarta embarcació que hi ha arribat en les últimes 24 hores. Equips de salvament marítim i de la Guàrdia Civil van identificar la pastera i al vespre, poc abans de les 10. Tots els integrants eren d'origen subsaharià. I en paral·lel, continua la recerca d'una desena de persones desaparegudes en el naufragi d'una altra embarcació que també pretenia arribar a les illes. El balanç de víctimes mortals de les últimes 24 hores puja a 19 persones.
7: 3Cat Info.
0: El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, proposa crear un grup d'experts per liderar la Conselleria d'Educació durant un termini llarg de 12 anys que permeti garantir l'estabilitat del sector. El líder d'Esquerra ha fet aquesta proposta en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio després del bloqueig actual que viu el departament en diferents crisis com la de les proves PISA.
8: Em sembla que en l'ensenyament, com en d'altres àmbits, doncs necessiten temps per actuar. I té poc sentit que hi hagi una llei educativa cada legislatura i té poc sentit que es canviï de conseller o de consellera cada any.
0: Junqueras també ha qualificat de desafortunades i fora de lloc les paraules del candidat a l'alcaldia de Girona per Esquerra, Marc Puigtió, que es van filtrar ahir i en què explica que vol fer fora tots els dirigents del partit a la ciutat per agafar el control de l'organització.
7: Insostenibles. La crisi climàtica i ambiental a 3Cat Info. Amb Montse Poblet. Muntatge musical de Rosa Silluet.
9: En aquest Insostenibles parlarem de com el canvi climàtic afecta l'Àrtic. Acompanyem una expedició liderada pel Consell Superior d'Investigacions Científiques amb la qual observarem els efectes de l'escalfament global als ecosistemes i a la vida dels habitants d'aquesta regió del planeta.
10: L'Àrtic s'escalfa 4 vegades més que la mitjana de la resta del planeta perquè a mesura que van desapareixent les zones blanques, les que estan cobertes de neu i gel, el terreny perd capacitat per reflectir la llum solar. En paral·lel, les roques que queden al descobert absorbeixen la radiació, s'escalfen i faciliten que la neu encara es fongui més.
9: Ens desplacem en trineu sobre la banquisa, la plataforma de gel que es forma cada hivern sobre el mar de Groenlàndia.
11: El gel és cada cop més fi i ens complica la caça d'alguns animals, però els ossos cada cop els tenim més a prop. El gel s'obre on no esperes i és perillós.
9: El que ens descriu el Iagà, un dels guies inuits de l'expedició la qual hem acompanyat a l'Àrtic, és un dels efectes que té per la regió l'escalfament global. Santiago Giral, el cap del grup, ens confirma que fins fa poc aquí el gel es formava al setembre. Ara no en tenen fins a l'octubre i desapareix un mes abans del que tocaria.
12: Clar, això són gairebé 2 mesos d'endarreriment. En 2 mesos la mar pot acumular una quantitat de calor enorme. Llavors això el que fa és que encara endarrereix més la formació de la banquisa. Aquest procés és molt difícil d'aturar perquè un cop arrencat, ell mateix es va retroalimentant.
9: Per una població on la caça i la pesca tradicional sobre el gel són una font d'ingressos essencial i la base de la seva cultura, la pèrdua d'aquesta plataforma gelada i el fet que cada cop faci menys fred els deixen fals.
13: Fermented seal. La foca fermentada és una delicatessen de la nostra regió. Obrim les foques i els narvals, els enterrem a terra i els cobrim amb roques. Però ara és molt dur, perquè sovint ho hem de llançar, ja que el sol ens ho fa malbé.
9: Resmina Norman és mestra a l'escola de Canac, el municipi més al nord de Groenlàndia. Les temperatures d'aquest hivern en aquesta regió han estat les més càlides dels últims 100 anys. En un poble on les cases tenen els fonaments en el permagel, la capa congelada de terra i roques que hi ha al subsol, ja hi ha edificis que trontollen i fins i tot algun que ha caigut. L'Eneisha Junsberg, que assessora l'Ajuntament en aquest tema, lamenta que no hi hagi diners per actuar a temps.
14: No tenen diners ni pressupost per fer prevenció. Només actuen quan les cases cauen, quan els danys són importants.
9: Ara deixem el poble i ens endinsem fins al fons dels fiords. Estem a només 1.300 quilòmetres del Pol Nord i des d'aquest punt es veu el casquet polar cada cop més prim i amb menys superfície.
15: S'està fonent molt de pressa, molt de pressa. Està passant dos grans fenòmens. La superfície s'està aprimant, no?, perquè està l'aigua sublimant. Això és un fenomen. I l'altre és que el gel es mou molt més de pressa perquè té aigua líquida. Llavors és una mena de lubricant que el que està fent és moure el gel a una velocitat molt més ràpida. És a dir, està perdent volum per sobre perquè està sublimant i està perdent volum perquè el gel va cap de la centre cap a les vores molt més ràpid del que tocaria.
9: En Santiago ens parla del casquet polar mentre contemplem una de les glaceres que cau sobre el fiord. El seu retrocés des del 1850, quan es va acabar el que es coneix com la petita edat de gel, és molt evident, però el que més crida l'atenció és tot el que ha perdut en els últims 100 anys.
15: Més o menys un dos terceres parts s'han endarrerit des del 1850 fins al 1950 i del 1950 fins a l'actualitat han endarrerit una tercera part. I veus clarament com el procés s'ha accelerat de forma exponencial.
9: Aquest degel accelerat ha multiplicat per 6 la quantitat d'aigua que Groenlàndia porta a l'oceà i també un canvi en el color del paisatge. El verd d'herbes, líquens i arbustos va guanyant terreny al blanc de la neu i del gel.
16: Cada cop és més verd, no?, perquè la vegetació creix més. Per què? Perquè tenen l'estació de creixement, és l'estació on la vegetació creix, dura molt més. Però també hi ha zones que s'estan marronint, diguéssim, i és perquè si hi ha la manca de neu, no?, les temperatures baixes de l'hivern maten els brots tendres de l'estació anterior. I, per tant, en aquests llocs s'està marronint. És a dir, tenim uns sistemes, bàsicament, que estan canviant molt ràpid.
9: El biòleg de la Universitat Autònoma de Barcelona, Sergi Pla Revés, ens explica que darrere l'enverdiment de Groenlàndia hi ha uns hiverns cada cop més càlids i uns estius més llargs, i els reforcen factors com l'arribada d'aus que fins ara no podien viure en aquestes latituds. Ara hi arriben en grans quantitats, modifiquen el sòl i escampen llavors d'herbes i arbustos.
16: Són uns 50 milions d'oques que, com si neu en un estany que hi ha hagut oques al voltant, està ple de cagades. Hi ha una erosió del sol, una pèrdua de sol, etc., causat per aquest augment de les oques. Passem de sistemes dominats per líquens a sistemes més dominats per herbes, arbustos, eh? És a dir, tot l'ecosistema àrtic està anant cap a una arbustificació, és a dir, cada cop hi ha més arbustos.
7: Insostenibles.
0: Dos minuts i arribarem a tres quarts de dues. Els responsables del concurs Maria Canals arreglaran el piano que tenen instal·lat de manera permanent a la plaça de Catalunya de Barcelona després que un home el fes malbé tirant-li un àcid. El director del concurs, Jordi Vivancos, ha explicat que han identificat qui és l'autor de l'atac de fa uns 8 o 9 dies.
17: Va ser un senyor, pobre, no està gaire bé del cap, i va tirar àcid allà una tarda allà al teclat. Va ser com una cosa bastant poc habitual, no? I ara, per això, que ara ja fa uns dies que no, tenim moltíssima gent que ens diu escolteu, que el piano no funciona, que, oh, que com ens agrada, però ara estem, ja hem comprat una altra vegada tot el mecanisme, el teclat i tot. Espero que qualsevol dia d'aquests ja el tornarem a tenir en marxa.
0: En principi no tenen la idea de denunciar aquesta persona i la Guàrdia Urbana n'estarà pendent una temporada. El piano va quedar instal·lat al centre de la ciutat al març del 2024 i és el primer piano de cua, per cert, solar i sostenible de tot l'estat.
7: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Doncs anem precisament a establir una connexió en directe amb l'equip del trànsit. Amb Mariluz García, bon dia.
18: Hola, bon dia. Encara algunes aturades localitzades a la C-17 a l'altura de Granollers, en direcció Vic. També a l'altura de Ripoll, en tots dos sentits. A dos punts fronterers, l'N-145 a la frontera amb Andorra, en sentit nord d'entrada al Principat, i la Nacional 2 a la frontera del Portús, també en sentit nord per entrar a França. A la mateixa Nacional 2, també aturats a la Jonquera, en sentit sud, direcció Barcelona-Girona. A l'àrea de Barcelona, a l'autopista del Garraf, la C-32, una petita retenció a l'altura de Sant Boi de Llobregat, en direcció Castelldefels, a causa d'obres que tallen un carril a la circulació. També per obres, cues a la Ronda de Dalt, tot el matí que en tenim. N'hi ha entre Horta i la Vall d'Hebron, en direcció Llobregat, i també de Sant Gervasi a Vallcarca, direcció Besòs. En canvi, a la Ronda Litoral, les retencions són més puntuals, a l'altura de Montjuïc i també del Port, en sentit Besòs, i també entre Diagonal Mar i Poble Nou, i a l'altura de la Barceloneta, direcció Llobregat. Més informació renovada d'aquí a un quart d'hora.
0: El temps. Amb Enric Agut.
19: Tarda ben tranquil·la, bona part del país, excepte el Pirineu i el Prepirineu i zones pròximes on creixeran nuvolades, de fet ja ho fan, i poden descarregar algun ruixet d'alguna tronada. També s'ha mig ennuvolat cap al Magí dels Ports. Avui la temperatura és similar a l'interior, però més alta a la costa i al prelitoral. Fa més calor, però per altra banda baixa la humitat relativa i també baixa la sensació de xafogó. Demà, canvi de temps, a matí tranquil·litat, però ja amb algun primer ruixat, cap a mig matí al Pirineu i al Prepirineu, i a la tarda amb l'arribada d'aire fred en alçada i amb la calor ambiental i la humitat es formaran núvols d'evolució diurna i espera tarda complicada. Tenim avís d'intensitat de precipitació que afecta moltes comarques i en algun cas el perill és 4 sobre 6. Vol dir que la pluja pot tenir caràcter torrencial i a mitja hora caure més de 40 litres. Aquestes tempestes poden anar acompanyades de fenòmens de temps violent, és a dir, de fortes ratxes de vent que puguin arribar a superar els 90 km per hora i també de fenòmens com pedra, superiors als 2 centímetres. Les comarques que demà a la tarda seran sota avís són pràcticament totes les de Girona, excepte el Baix Empordà, totes les de Barcelona i totes les de Lleida i del nord de Tarragona, tot i que també després, més tard, els ruixats poden arribar a altres indrets de les comarques tarragonines.
20: 3CAT Info.
21: Und während dieser ganzen Zeit singe ich la la la la.
0: El documental d'Albert Serra, Sis moments amb Avi, sobre l'actriu i cantant alemanya Ingrid Coven, inaugurarà la secció no competitiva Made in Spain del Festival de Sant Sebastià, dedicat als llargmetratges de l'any produïts a l'Estat. La, la, la, la, la, la, la, la. Entre les propostes amb accent català també s'hi podran trobar Viva, de la directora i actriu Aina Clotet, Tres adioses, de la cineasta Isabel Cuixet, o Los invitados, de la barcelonina Cristina Díaz i Stefan Butzmühlen. També hi seran Mala bèstia, la primera pel·lícula de Bàrbara Ferrer, La vida és Verdi, de la directora Berta García, o Pizza Movies, una comèdia de Carlo Padial protagonitzada per Judith Martín i Berto Romero. Júlia de Paz hi farà parada amb La buena hija i Fernando Trullols hi portarà Balandrau ben salvatge. La, la, la, la, la, la, man wird singen, la, la, la, la. La secció Made in Spain, amb més de 20 títols, també mostrarà els últims treballs de Pedro Almodóvar i Víctor García León, entre altres, i es tancarà amb l'estrena mundial d'un documental sobre Paco Rabal, dirigit per Vanessa Benítez. I en marxa la sisena edició del Festival Itinera que acosta la música i la cultura als micropobles d'arreu de Catalunya. Ho fa amb concerts de petit format que, a més de donar vida a aquests pobles, també els dona a conèixer. Des de Sisquer, Joaquim Albalater.
22: Són pobles molt petits, com Sisquer, el Solsonès, que només té 8 habitants, però que amb el concert del duet Palo Santo ha multiplicat la població per 10. És un dels 200 concerts del Festival Itinera que apropa la música a municipis de menys de 1.000 habitants. Agnès Font n'és la directora.
23: És un festival que el que fa és promoure la música no comercial, música sobretot de petit format. Llavors, des de l'any 2021, que és quan es va crear el festival, el que fem és oferir tota una sèrie de propostes musicals que estan curades, estan treballades, per presentar-les als micropobles de Catalunya.
22: Són concerts d'estils diversos com el blues, el jazz, el sol, la música d'arrel o la música llatina i en espais com esglésies, jardins o places. Actuacions que apropen la cultura als pobles i els posa al mapa. Jordi Selga és l'alcalde de Guixers.
24: Dels micropobles, pobles petits, zones rurals, ens sentim deixats de la mà de Déu. Segurament que aquest sentiment és perquè és així
1: i això doncs ajuda doncs a que estiguem més connectats doncs amb el ventall cultural doncs que es pot oferir en una gran ciutat o un poble més gran que no un poble de 136 habitants com és Guixers.
22: Es tracta de la sisena edició del Festival Itinera, que no ha parat de créixer des del 2021. De fet, la seva programació es va ampliant conforme avança la temporada.
0: Poc més de 10 minuts i arribarem a les dues. La Generalitat manté l'ofensiva judicial per evitar el trasllat de les pintures murals de Sixena a l'Aragó. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, la consellera de Cultura, Sònia Hernández, defensa esgotar totes les vies per no moure les pintures del mànec i evita pensar en una sortida forçosa, com la viscuda al Museu de Lleida el 2017.
3: No em vull imaginar aquesta situació ni aquesta imatge, francament lamentable. Jo no m'ho puc imaginar i m'agradaria que això no passés.
0: Hernández remarca que la prioritat és la conservació de les obres, ja que tots els informes tècnics adverteixen que un trasllat provocaria danys irreparables.
3: Totes les avaluacions de riscos que s'estan fent, el que ens indiquen és que és un error treure aquestes pintures del seu lloc si el que primem és la preservació del patrimoni, que és el que nosaltres ens està guiant en tot moment. Si volem que continuïn estant en aquest estat de conservació i a l'abast de tota la ciutadania, el més indicat i el més adequat, segons ens diuen tots els experts, és no belluar-les.
0: D'altra banda, la consellera veu recorregut a reclamar els més de 790.000 euros que es van pagar per les obres traslladades a l'Aragó el 2017 perquè la sentència va anul·lar-ne aquella compra.
20: 3CAT Info.
0: L'Ajuntament de Lleida ha repartit les primeres 45 polseres a personal municipal que treballa al carrer per prevenir cops de calor. El dispositiu avisa si la temperatura de la persona puja fins a nivells perillosos. Segons el consistori, malgrat les temperatures disparades d'aquest estiu a la ciutat, no han hagut d'atendre cap treballador afectat. Ens ho explica des de Lleida, Estela Busoms.
4: Els primers a rebre la polsera han estat membres de la brigada municipal que reparen voreres al barri de Balàfia. L'alcaldessa accidental, Carme Valls, explica com funcionen.
5: Detectar quina és la temperatura corporal de la persona. Sones, encén una... fa com una vibració, com un zumbido a partir de 37,8 graus i el que te diu és para de treballar, descansa, fica't a l'ombra, hidrata't i per tant el que és el que ha de fer el treballador.
4: I el Rafael ha estat el primer que l'ha estrenat.
24: Hombre, muy bien, porque hay veces que quieres acabar la faena y no puedes y intentas acabarla para no tener que volver, vamos. Y cuando hay mucho sol y hace mucho calor, si te avisan a tiempo, mejor parar. Eso sí es verdad.
4: Cada polsera costa uns 60 euros i de moment se'n reparteixen 45, però segons la Paeria, si veuen que és útil, ampliaran el repartiment a altres perfils que també passen hores al carrer com educadors socials, monitors o agents de la Guàrdia Urbana. El dispositiu també avisa si la temperatura ambiental supera els 42 graus, però en aquest cas els treballadors ja no haurien d'estar al carrer. D'altra banda, 123 persones que fins ara dormien al ras a l'espera de trobar feina a la campanya de la fruita han passat la nit al segon pavelló habilitat per l'Ajuntament de Lleida per atendre aquest col·lectiu. S'hi podran estar fins al 17 d'agost.
0: I l'incendi forestal de Sanet a l'Alta Ribagorça continua actiu, però avui els bombers han pogut fer passos importants en les tasques d'extinció. Ens ho explica des de la Vall d'Avui, Pau Rovira.
25: Fins ara, els efectius no havien pogut accedir a aquesta part de l'incendi pel risc de despreniments de roques. Després de noves valoracions sobre el terreny, aquest matí s'ha considerat que ja era prou segur entrar-hi. Abans, els bombers han construït una línia de seguretat amb un cavalló per protegir els efectius en cas de nous enrodolaments i treballen en dotacions terrestres del parc de bombers i dels GRAF, mentre està previst incorporar un o dos mitjans aeris al llarg del dia si les condicions meteorològiques ho permeten. L'incendi, doncs, continua actiu. Les flames no han experimentat un creixement important durant les últimes hores, però hi ha màxima prudència per la previsió de noves tempestes. El sotsinspector de bombers i cap d'intervenció, Xavier Castellarnau, ja avisa que l'incendi durarà dies.
26: Per el que fa a la durada de l'incendi, fa de molt difícil definir, perquè és un incendi que està en una zona amb molt material gruixut, o sigui, molts troncs caiguts, arbres caiguts, que estan fent fogueres, que doncs, pot ser que puguin cremar durant dies.
25: De moment, són gairebé 109 les hectàrees afectades, de les quals una trentena corresponen a la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, un espai especialment sensible perquè és l'hàbitat del gall fer, una espècie protegida i en perill d'extinció, i també zona habitual de pas de l'ós bru. És el director de l'Espai Natural, Lluís Florit.
27: Els una trentena ja han afectat en àmbit de zona perifèrica del parc. Ha afectat una zona important per gall, una zona de gall fer, i teníem molta por de que arribés ja cap al sector d'aquí més de la Vall de Boí, perquè ja hauria iniciat l'afectació afectació a parc estricte.
25: Malgrat això, els vols de reconeixement no han detectat afectacions directes sobre la fauna salvatge i el ramat de vaques que havia generat preocupació continua fora de la zona cremada.
20: Esports.
0: Un bloc d'informació esportiva fins les dues en punt. En Pau Dax, bon dia.
2: Bon dia. El director esportiu del Barça, Deco, i el cap de caçatalents del Club Blaugrana, Joao Amaral, són a Madrid per reunir-se amb Fernando Hidalgo, representant de Julián Álvarez. Segons va avançar ahir al vespre el diari Sport i Gigantes, i ha pogut confirmar 3cat.info, Deco i Amaral volen parlar amb Hidalgo de l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid per part del Barça. El Club Blaugrana admet que l'operació és difícil, però confia que aquesta trobada desencalli la situació. I anem ara al Barça de bàsquet perquè en aquests moments presenta Alexander Sekulic com a nou tècnic de la secció. Joan Fitó, bon dia.
6: Pau, bon dia. Una presentació que ja ha acabat. Un Alexander Sekulic tranquil i molt content de ser a Barcelona, diu el nou tècnic del Barça de bàsquet, que està content amb la plantilla que té a dia d'avui, que evidentment doncs, està obert a noves incorporacions i que vol canviar la mentalitat, sobretot, de l'afició. És conscient que els últims anys doncs, no han estat bons aquí al Palau Blaugrana, però diu Sekulic que vol canviar tant la mentalitat com la manera de jugar, una plantilla més jove, que defensi agressiu i que sigui capaç de dominar els partits. Per tant, Alexander Sekulic ha estat presentat com a nou entrenador del Barça, un Sekulic que signa dues temporades i que debutarà oficialment a la Lliga Catalana el primer cap de setmana de setembre. Joan Fitó, Catalunya Ràdio, Palau Blaugrana.
2: Gràcies, Joan. I seguim amb incorporacions blaugranes. A l'equip femení de futbol es presentaran els pròxims minuts la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. El Barça ha pagat al voltant d'€1.200.000 pel traspàs al Manchester City. Es converteix, per tant, en el fitxatge més car de la història del femení blaugrana. Nicoli signa fins al 2030 i és la quarta incorporació de les blaugranes aquest estiu. Un femení del Barça que jugarà un partit amistós precisament contra el Manchester City el dissabte 15 d'agost a les 5 de la tarda a Manchester. Per acabar amb el club culer i tornant al futbol, el central del Barça Atlètic, Alexis Olmedo, marxa traspassat al Celta de Vigo i el club blaugrana reserva un percentatge d'una hipotètica venda del central Manresa. L'Espanyol ha anunciat fa uns minuts que traspassa el defensa central Pablo Ramón al Racing de Santander. El jugador mallorquí va arribar al club perico en el mercat d'hivern del 2025 i ja va jugar cedit a l'equip càntabre la temporada passada. Seguim amb l'Espanyol. El davanter blanquiblau Quique García passarà avui per el quiròfan per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. García es va lesionar en l'amistós de dissabte dels pericos contra el Middlesbrough, quan només s'havien disputat 18 minuts i inicialment semblava que es tractava d'unes molèsties sense importància. El club blanquiblau ha confirmat l'abast de la lesió del jugador sense concretar quant temps estarà de baixa.
20: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Tour de França femení acaba de començar la cinquena etapa de 140 quilòmetres i 8 ports, dos dels quals de segona categoria. La ciclista suïssa del Movistar, Marlène Reusser, ha sortit com a líder de la general després de guanyar ahir la contrarrellotge individual de la quarta etapa. La catalana Paula Blasi és setena a la general a 1 minut i 12 segons de la líder.
20: 3CAT Info.
2: Iris Thió competeix avui a les 3 de la tarda per intentar guanyar la sisena medalla en els campionats europeus de natació que es disputen a París. Ho farà en la final de la rutina acrobàtica per equips, juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Txell Ferrer i Mireia Hernández. Thió va guanyar ahir dos metalls més, al matí l'or en solo tècnic i a la tarda la plata en equip tècnic, també fent equip amb Ferrer, Hernández i Lluís. Fins avui, la nedadora barcelonina ha guanyat a París una medalla d'or, tres de plata i una de bronze. D'altra banda, el saltador barceloní Max Liñán no s'ha pogut classificar per les finals de salt de trampolí de 3 metres després d'acabar 22è a les preliminars que s'han disputat aquest matí.
20: 3CAT Info.
2: I el futbolista Mohamed Salah ha fitxat pel Trabzonspor Turk, club de la ciutat de Trebisonda, a la costa del Mar Negre. el davanter egipci, volem dir, arriba lliure després de jugar 9 temporades al Liverpool anglès. I el futbolista de la Costa d'Ivori, Yann Diomandé, vinculat en les últimes setmanes al Real Madrid, s'ha reincorporat avui a la concentració del seu club, al Leipzig alemany. Acabem amb futbol internacional perquè el president de la FIFA, Gianni Infantino, ha convocat els alts càrrecs de la Federació Internacional de Futbol a una reunió a Rabat avui per abordar la crisi generada pel fracàs en la creació de la societat FIFA Forward Enterprise. Aquesta societat havia de gestionar aspectes comercials i operatius dels tornejos de la FIFA amb participació de fons privats. Infantino es va fer enrere després de rebre crítiques generalitzades.
20: 3CAT Info.
8: Amenaça del govern espanyol a les comunitats autònomes si no acaten la llei que els obliga a acollir una part dels menors arribats a Ceuta, els portarà als tribunals. Bon dia, són les dues.
9: Catalunya migdia. Amb Marc Teixidor.
8: Fins ara s'han detectat 528 nens i adolescents no acompanyats, tot i que la xifra pot créixer, i la crisi a Ceuta s'ha convertit en un nou enfrontament amb els governs del PP. Madrid, Paula Brujats.
10: Ceuta està desbordada, la llei obliga a repartir els menors entre totes les comunitats, però les comunitats on governa el PP i Vox s'hi resisteixen. El govern espanyol amenaça els populars de portar-los als tribunals si no acullen. La direcció del PP es desmarca dels seus barons, reconeix que per llei estan obligats a acollir i que ho faran, però demanen que aquest cop no hi hagi excepcions en Catalunya. Carlos Cuerpo i Almed Corral.
11: Aquí se trata de cumplir la ley y es lo que espero que haga todo el mundo, que no tengamos que entrar en ningún tipo de conflicto, en este caso judicial.
12: Y es que el gobierno de España, en el reparto anterior, excluyó por razones estrictamente políticas. Por tanto, ese reparto lo que tendrá que ser es justo.
8: I mentrestant, el Ministeri de l'Interior admet que han detectat nous missatges a les xarxes per repetir una entrada massiva els pròxims dies, Marta Prat.
13: I l'expert de la UAB en xarxes socials, Alec Lozano, ha confirmat a 3CAT Info la viralitat d'aquesta nova crida.
14: I s'ha publicat en un grup de més de 100.000 usuaris que el 15 d'agost s'intenti fer una altra entrada a Espanya. En aquest cas, s'està valorant si a Ceuta o a Melilla.
8: A Catalunya, proposta d'Oriol Junqueras per superar el bloqueig en l'àmbit de l'educació. Aposta perquè el departament estigui liderat per un equip d'experts que garanteixin l'estabilitat que necessita el sector educatiu. Ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio.
15: Té poc sentit que hi hagi una llei educativa cada legislatura i té poc sentit que es canviï de conseller o de consellera cada any.
13: Junqueras ha aprofitat també en aquesta mateixa entrevista per titllar de desafortunades les polèmiques declaracions del cap de llista Girona a les municipals de l'any que ve. Marc Puigtió desqualificava els regidors actuals i a qui vol fer fora per prendre el control de l'organització a la ciutat.
8: De la guerra a Ucraïna ens arriba un altre atac rus contra Kiev que ha deixat 17 morts. L'exèrcit de Moscou ha disparat almenys durant una hora drons i míssils a la capital ucraïnesa i als voltants. Moscou, Cristina Solias.
28: Putin respon d'aquesta manera als atacs ucraïnesos contra centres logístics de Rússia. Les defenses ucraïneses han abatut la majoria dels drons, però no han pogut interceptar cap dels gairebé 30 míssils russos. Zelensky demana als aliats occidentals més munició per als seus sistemes antiaeris.
8: A l'Alta Ribagorça, bones notícies pel que fa al foc de Sanet, actiu des de divendres. Els bombers han pogut actuar a la cua del foc amb mànegues d'aigua. Els incendis són una de les conseqüències més evidents de les altes temperatures, però n'hi ha d'altres.
13: Sí, que tenen a veure directament amb la salut. L'exposició a les altes temperatures de manera continuada, com està passant aquest any, té efectes a la pell, com detalla la metgessa experta en dermatologia Rosa Sanant.
29: La població en general no és conscient de que la calor en si també pot produir envelliment cutani, important deshidratació i empitjorament de moltes condicions cutànies, de molts problemes cutanis.
8: I Banyoles es converteix aquests dies en un gran plató de cinema. El director Isaac i la Cuesta hi roda Al fons de l'estany.
13: Una pel·lícula amb un fort component autobiogràfic inspirada en la seva infantesa que explica la història d'amistat entre dos joves. Està coproduïda per 3CAT i arribarà als cinemes l'any que ve.
8: I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Ernest Macià, bon dia.
30: Bon dia.
8: D'aquí a una hora, Iris Tió es pot penjar una altra medalla als europeus de natació.
30: Ho pot aconseguir a la rutina acrobàtica per equips. És l'última prova que li queda per penjar-se una possible medalla. La competició comença a les 3, però comptem que la seva participació s'espera per passat un quart de 4.
8: La prèvia amb l'Ernest, doncs, d'aquí a 40 minuts. I afegim ara aquesta portada, la doble T, temps i trànsit. Comencem per aquest últim. Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Un matí migdia força tranquils. Hi ha algunes retencions a dos punts fronterers. L'N145 a la frontera amb Andorra, d'entrada al Principat, i la Nacional 2 a la frontera del Portús, a la Jonquera, direcció França. També petites aturades a la C-17 a Ripoll, en tots dos sentits. L'autopista del Garraf, la C-32, a Sant Boi de Llobregat, en sentit sud per obres. I també per obres a Barcelona, la ronda de l'Entraort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i de Sant Gervasi a Vallcarca, sentit Besòs.
8: I ara hi afegim l'altre T, el temps.
3: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
8: Amb l'Enric Agut. Enric, bon dia.
5: Hola, Marc.
8: Com ho tenim, això?
5: Doncs mira, una tarda tranquil·la, amb sol a molts indrets, amb algun ruixat per això, però menys extensos, intensos que ahir al Pirineu i al Prepirineu. Bàsicament, si cauen, serà en aquest sector del país. A la resta, temps tranquil, ambient ben calorós. Cap a la costa i al prelitoral, avui la temperatura és més alta, però amb menys humitat. I es nota, en general, que l'ambient no és tan xafogós com dies enrere, que realment era molt i molt pesat. Demà a la tarda, atenció, el temps es complica i bastant, o molt, podríem dir, perquè hi haurà ruixats i tempestes a força indrets, localment fortes, i en 30 minuts algunes podrien descarregar més de 40 litres. Això vol dir que algunes pluges demà a la tarda poden tenir caràcter torrencial.
8: Ho seguirem. Gràcies, Enric. Bon dia.
5: Bon dia.
20: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
8: Pràcticament les 2:06. El govern espanyol amenaça amb els tribunals qualsevol comunitat autònoma que es negui a acollir els menors que van arribar la setmana passada a Ceuta en l'entrada massiva d'immigrants procedents del Marroc. La tensió política creix. A la ciutat autònoma, el que més preocupa ara mateix és el futur dels més de 500 menors, una xifra actualitzada oficialment aquest matí. Ceuta està desbordada. La llei obliga a repartir els menors entre totes les comunitats autònomes, però el Partit Popular està acorralat per Vox. Ara la direcció del PP assegura que compliran la llei i acolliran. Però alguns dels seus presidents autonòmics es rebel·len. Madrid, Paula Bruixats, bon dia.
10: Bon dia. La policia ha recomptat 528 menors a Ceuta arribats la setmana passada i se sumen al miler que ja hi havia abans en centres d'acollida, una situació insostenible, segons el seu president, Juan Jesús Vives, del PP, que avisa que el repartiment entre les comunitats és inevitable.
7: Pedimos el auxilio del resto de España a través de quien tiene las capacidades ejecutivas, que es el Gobierno de la Nación, para que atienda lo que ha sido una vulneración de la integridad territorial de España.
10: Però ja hi ha moltes reticències amb aquesta acollida. El Partit Popular sap que s'hi juga el futur dels quatre governs autonòmics que té amb Vox i alguns presidents populars es neguen a acollir aquests menors. Tot i això, avui la direcció del partit els ha marcat el camí, admet que la llei els obliga i que l'acataran, però Almed Curra, vicesecretària de Migracions, avisa que aquest cop no acceptaran que es facin excepcions amb Catalunya.
16: Les comunitats autònomes del Partit Popular sempre van a complir la llei, però això no pot ser. I és que el govern d'Espanya en el reparto anterior excluyó por razones estrictamente políticas a dos comunidades autónomas, que son Cataluña y País Vasco. Por tanto, ese reparto lo que tendrá que ser es justo.
10: El PP fa com pot equilibris per aquesta dependència amb Vox. El govern espanyol, però, amenaça de portar els governs del PP als tribunals si es neguen a acollir Carlos Cuerpo, vicepresident, en declaracions a Televisió Espanyola.
11: Aquí se trata de cumplir la ley y es lo que espero que haga todo el mundo. Yo espero que no tengamos que entrar en ningún tipo de conflicto, en este caso judicial, en materia de cumplimiento de lo que la ley obliga a las comunidades autónomas.
10: I el govern català ja s'ha posat a disposició del Ministeri d'Infància, però Junts està en contra que Catalunya aculli més menors. Míriam Nogueras.
17: No es pot tensionar més Catalunya. Catalunya no ha de cobrir ni la negligència d'Espanya, que regularitza unilateralment milers d'immigrants i que a més és incapaç de controlar les seves fronteres, ni tampoc la deixadesa de funcions d'altres comunitats autònomes que no acullen.
10: Però la llei deixa molt clar que totes les comunitats, en funció de la seva població i capacitat, han d'acatar el repartiment de menors quan un altre territori està desbordat. És el que passa ara mateix a Ceuta, que acull un miler de joves i per llei només n'hi toquen 90.
8: Gràcies, Paula. Bon dia.
10: Adéu, bon dia.
8: Amenaces amb arribar a una justícia que ja actua per si sola. L'Audiència Nacional reclama a la Guàrdia Civil que aclareixi urgentment per escrit si va rebre algun avís o si tenia alguna informació prèvia sobre l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta, Txell Vallespí.
18: L'Audiència també
10: també vol que la Guàrdia Civil detalli el dispositiu que va desplegar el 30 i el 31 de juliol a la ciutat autònoma, també les tasques de rescat en aigües territorials espanyoles que va fer, la identitat dels immigrants i, si pot, també la causa de la mort de les 79 víctimes. A la Policia Nacional hi ha sol·licitat un informe per aclarir si l'allau migratòria respon a una acció dirigida per un grup criminal. L'Audiència Nacional mou fitxa arran de la denúncia que ha presentat Justitia Europa per un delicte contra la seguretat de l'estat espanyol i per afavorir la immigració il·legal i el tràfic de persones, entre d'altres.
8: I encara sobre la crisi a Ceuta, el Ministeri de l'Interior analitza una crida a les xarxes per intentar una altra entrada massiva d'immigrants a Espanya el 15 d'agost. Experts en xarxes confirmen que aquesta crida existeix i que en els debats online es valora si fer-la a través de Ceuta o Melilla. Gairebé una setmana després de l'entrada sobtada de 70.000 migrants, a poc es clarifica com es van organitzar amb aquest episodi el més important i tràgic de la història d'Espanya, Cèlia Sarnades.
0: Hem parlat amb el professor d'investigació digital de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la UAP, Àlex Lozano. L'entrada es va articular a través d'una xarxa horitzontal d'administradors, alguns situats a Europa. Per a la difusió es va aprofitar una estructura digital que ja existeix sobre migració irregular, on es comparteixen consells i trucs, i que té 25 comptes de Facebook i 1 milió de membres, a més de 2 grups tancats de WhatsApp. Eren vídeos curts, emocionals, que després van saltar a TikTok i a Instagram. Per tant, hi va haver una coordinació al darrere, però no s'ha pogut detectar un responsable únic.
14: A dia d'avui no s'ha identificat a una persona concreta que digués el dia aquest, aquesta hora, farem l'entrada a Ceuta. Tampoc hi ha una ideologia ni un partit únic darrere, i l'únic que trobem és que coincideix, l'entrada, el 30 de juliol, coincideix amb la festa del tron.
8: Cèlia, quin va ser el detonant d'aquest flux de marroquins cap a la frontera?
0: Doncs va ser la sentència del Tribunal Suprem del 8 de juliol en què es prohibien les devolucions en calent dels migrants que entressin nedant a Espanya. Les xarxes la van difondre cada cop més distorsionada fins que semblava que qualsevol podia entrar i quedar-se ja a Espanya si arribava a Ceuta. La bola de neu va créixer fins a arribar a la nit del 30 al 31 de juliol, quan ja es van difondre instruccions concretes.
14: No tenien una hora establerta, però sí que deien després de l'oració de la Isha és quan farem l'entrada. A temps real, per aquests mateixos grups de WhatsApp, anaven actualitzant com estava l'estat policial. Per tant, trobem missatges com el camí està lliure. I ja es van començar a veure missatges com preparats per aquesta nit, si Déu vol, concentració a tal punt per fer el creuament.
0: De tot plegat, se'n van aprofitar els grups que donen serveis als migrants, des d'oferir-los transport a serveis de menjar, incloses les màfies i els traficants, tal com assegura i, de fet, denuncia el Ministeri de l'Interior i corrobora la Comissió Europea.
8: I un darrer punt encara relacionat amb aquest bloc. Han rescatat 26 migrants subsaharians a uns 60 quilòmetres al sud-est de Mallorca, Cèlia.
0: Sí, és la quarta pastera localitzada des de dimarts a les Illes Balears, on arriben les embarcacions que surten d'Algèria. En una d'elles només hi van arribar 2 supervivents que van explicar que 17 persones més havien mort durant el trajecte i que els cadàvers els havien llançat al mar. Una altra pastera es va localitzar prop de Cabrera amb 2 morts i 19 supervivents. La presidenta balear, Magda Provenç, està exigint al govern central un pla específic per a les illes.
8: Dos minuts i mig i arribarem a un quart de 3 de la tarda. El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha proposat crear un grup d'experts per liderar la Conselleria d'Educació durant un termini llarg de temps, de fins a 12 anys, i que permeti garantir l'estabilitat del sector. És una idea que Junqueras ha posat sobre la taula en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio amb l'objectiu de superar el bloqueig actual del departament, que s'ha vist immers en diferents crisis. L'última, amb les proves PISA. Marta Corbalan.
4: El líder d'Esquerra planteja que sigui un equip format per persones de prestigi i que generin consens entre els partits polítics, el sector educatiu i els agents econòmics i socials. Segons Junqueras, aquest model de governança hauria de ser llarga, de llarga durada, per evitar que les polítiques educatives canviïn en funció del color polític de cada govern.
18: Em sembla que en l'ensenyament, com en d'altres àmbits, doncs necessiten temps. Necessiten temps per actuar. I té poc sentit que hi hagi una llei educativa cada legislatura i té poc sentit que es canviï de conseller o de consellera cada any.
4: La idea de crear un gran pacte de país per a l'educació no és nova del tot. El Parlament ja ho va proposar el juny passat arran d'una moció de Junts per Catalunya que es va aprovar amb el suport de tots els partits, menys el PP i Vox. El president d'Esquerra ha plantejat que aquest model de governança s'estengui a altres àmbits estratègics com el transport, les infraestructures o l'habitatge.
8: Doncs des de l'Austec, el sindicat majoritari de l'ensenyament públic han rebut la proposta amb escepticisme. Admeten que l'educació necessita estabilitat, però consideren que la proposta d'Oriol Junqueras no va en la bona direcció. En declaracions a Catalunya Ràdio, la portaveu del sindicat, Yolanda Segura, qüestiona la necessitat de crear aquest grup d'experts.
2: Aquesta comissió ja hi és. La comunitat educativa amb els seus representants ja estan posant a sobre la taula quines són les solucions a tirar endavant i que, per tant, el que s'ha de fer és escoltar més a la comunitat educativa, que som els agents que estem al servei educatiu, que estem donant, que estem rebent l'educació i que, per tant, podem parlar amb propietat. Lluny de tot això, per nosaltres són fórmules abstractes.
8: Ustec recorda que el departament ja va impulsar una comissió d'experts durant l'etapa de la consellera Anna Simó, assegurant que les conclusions d'aquell treball no s'han aplicat i que han quedat guardades en un calaix. Saltem a Girona perquè allà Esquerra Republicana viu un autèntic terratrèmol després de la filtració d'uns àudios en què el candidat a l'alcaldia, Marc Puigtió, desqualifica els regidors actuals i assegura que vol fer-los fora a tots per poder controlar ell la formació. Puigtió ha demanat disculpes per aquestes paraules que el líder republicà Oriol Junqueras ha qualificat de desafortunades, Clara Jordan.
6: El partit ha obert expedient per aclarir el que ha passat i decidir si s'han de depurar responsabilitats per unes paraules que Junqueras qualificava així en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
18: Tremendament desafortunat i fora de lloc. També és veritat que ha d'haver-hi unes garanties a l'hora de prendre qualsevol decisió.
6: Els àudios filtrats són extractes de la conversa que Puigtió va tenir amb el responsable del perfil d'Instagram d'extrema dreta Girona Perduda. Aquest influenciador va gravar la conversa i ara l'ha feta pública. Entre altres coses, diu que han d'utilitzar el logotip d'Esquerra perquè literalment és qui paga la festa, que vol fer fora tothom i ofereix informació perjudicial pels actuals regidors.
9: Abada acaba de comprar una escola bressol a Girona i està cada dia a l'escola bressol. Per tant, sí que té temps de comprar escoles i estar a la seva nova escola, però està de baixa per estar a l'Ajuntament.
6: El regidor al·ludit Adam Bertran ja li ha respost en declaracions a 3Cat Info.
19: Crec que ha arribat el moment en què tothom ha vist allò que alguns anunciàvem, explicàvem i detectàvem des de fa molts anys. Fa 3 anys que estem en aquesta situació.
6: El procés de primàries que va elegir Puigtió, que era l'opció de Junqueras com a candidat a l'alcaldia de Girona, ja va estar envoltat de polèmica fins al punt que l'executiva local d'Esquerra va acabar dimitint en bloc.
8: No deixem la política, però saltem a Madrid. Allà la comunitat va pagar 6,3 milions d'euros pel polèmic àtic de luxe que Isabel Díaz Ayuso havia de fer servir d'oficina mentre es fan obres a la seu del govern autonòmic txell.
10: Doncs sí, segons el diari El País, a més, el pis es va comprar a través d'una immobiliària de luxe que s'ha endut un 3% de comissió, però la presidenta madrilenya diu que no en sap res i remet a la premsa la Conselleria de la Presidència.
21: Planifica Madrid a lo largo de todo el año, compra y vende inmuebles y de ello no tengo la menor idea porque no es mi competencia saberlo. Sí que estén los consejeros de cada organismo encima de ello y que no se pierda patrimonio, que no se pierda dinero.
10: Enmig de la tempesta política, l'executiu madrileny Isabel Díaz Ayuso va anunciar que posava l'àtic i 4 immobles més en venda i que destinaria els diners als damnificats pels incendis forestals que han afectat la comunitat.
8: 2:17, una pausa i seguim.
22: Catalunya migdia.
23: Fa 121 anys de l'últim eclipsi solar total a Catalunya. Ara, per fi n'arriba un altre. I aquest és l'eclipsi de la teva vida. Perquè el següent no passarà fins d'aquí uns 150 anys.
24: Especial eclipsi solar total a Catalunya. A TV3, a Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat, dimecres 12 d'agost.
22: Catalunya migdia.
8: Els manifestants agredits per la policia a Palma després de la manifestació històrica contra la massificació presentaran 25 denúncies i una de col·lectiva contra els agents. La plataforma Menys Turisme, Més Vida avisa que la violència no els aturarà de seguir protestant. Caterina Carmen Jaume.
25: De fet, dissabte hi ha una manifestació a Solla, una de les poblacions més afectades per la massificació turística. Ara les plataformes analitzen els vídeos de les càrregues policials per identificar els agents i després posaran la denúncia. una víctima d'aquestes càrregues explicava que no va tenir cap sentit.
1: La policia havia marxat, però després van tornar tots, o sigui, totes les furgons, totes les motos, tot amb les sirenes, van sortir i sortien donant cops a les escuts i cridant com si fos una mena de guerra. I nosaltres només estàvem tot el temps amb les mans aixecades, demostrant que no estàvem fent res, que no volíem fer res, que només érem allà i ja està. I jo només deia, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Perquè els volia preguntar com, ¿qué estic fent? I només anaven cap a nosaltres donant cops de porra de manera indiscriminada.
25: Menys Turisme, Més Vida torna a reclamar la dimissió del delegat del govern espanyol i del responsable de l'operatiu policial.
8: Segona jornada de la vaga indefinida dels treballadors del servei de terra de la companyia Ground Force a l'aeroport del Prat. Ara per ara hi ha nombrosos vols retardats i una quinzena de cancel·lacions previstes al llarg de la jornada, Roc Fargas.
3: La vaga està provocant retards en el 30% dels vols de sortida. A més, alguns avions s'estan enlairant sense les maletes dels viatgers. Esther García és la portaveu del sindicat de la CGT a l'aeroport.
5: Ara mateix, en el que portem de vaga, que seran unes 30 hores, pues, hi ha unes 200 maletes, més o menys. A partir de demà, suposo que es notarà més perquè entenem que les companyies tampoc ho poden suportar.
3: El sindicat denuncia que l'empresa no els ofereix solucions a l'accés de feina i adverteix que les cancel·lacions de vols derivades de la protesta aniran a més durant el cap de setmana, quan es preveu un volum més gran de passatgers. L'empresa presta servei a companyies com Air Europa, Lufthansa, Air France, KLM o Qatar Airways.
8: Dues i vint, sortim a l'exterior. Aquesta matinada Rússia ha tornat a acarnissar-se amb Kiev. L'exèrcit rus ha llançat un atac massiu de més d'un centenar de drons i gairebé una trentena de míssils, aprofitant que Ucraïna no té prou defenses aèries per protegir la capital. Ja hi ha almenys 17 morts i una quarantena de ferits. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
12: Bon dia. Kiev ha viscut una altra nit de terror. La meitat de les víctimes mortals són ciutadans que esperaven un tren que anava amb retard i que han estat sorpresos per l'atac mentre eren a l'andana. Les defenses antiaèries han fet caure bona part dels drons russos, però han vist impotents com els 28 míssils impactaven contra objectius de la ciutat. Ucraïna no n'ha pogut abatre cap. Això és molt inusual i s'explica perquè s'ha quedat pràcticament sense míssils interceptors Patriot. Precisament, Volodymyr Zelensky ha lamentat que aquests sistemes nord-americans podrien haver salvat vides. Ahir a la nit tornava a demanar als seus socis occidentals que n'hi enviessin més.
13: Les defenses aèries són la màxima prioritat. És important que els nostres socis escoltin Ucraïna i sàpiguen que cada enviament per la nostra defensa aèria realment protegeix les vides de la gent.
12: L'atac rus tenia com a objectiu empreses civils, entre les quals Nova Pochta, la principal companyia privada de missatgeria. Això s'interpreta com una resposta a la campanya ucraïnesa de les últimes setmanes contra la plataforma de comerç en línia russa més important, Wildberries. Una nit més, els drons ucraïnesos han incendiat un dels seus magatzems a la regió de Tula, al sud de Moscou. Amb aquest bombardeig, Ucraïna ja ha colpejat 14 dels 15 centres logístics més grans de l'empresa Rússia.
8: I d'Ucraïna, un altre conflicte obert, el de l'Orient Mitjà, on les perspectives d'un acord de pau i l'abaratiment del preu del petroli fan que les borses mantinguin nivells rècord. L'IBEX 35, el selectiu espanyol, que hi va superar per primera vegada els 20.000 punts, opera també avui amb guanys i ja passa dels 20.100 punts, Jordi Canal.
15: Sí, tot i la incertesa dels conflictes en marxa, si no hi ha un delta baix, les borses es troben en un bon moment, segons Xavier Puig. El professor de finances de l'UPF Barcelona School of Management

0: les empreses que justament cotitzen.
1: El preu del petroli, tot i un petit repunt avui, es manté al voltant dels $80 al barril de Brent. És el preu més baix en més de 3 setmanes, però encara es manté força per sobre de quan va començar la guerra a finals de febrer.
2: I un conflicte diplomàtic a l'Amèrica Llatina. El Brasil ha expulsat l'ambaixador argentí i ha acordat rebaixar les relacions diplomàtiques amb el país, que ara queda a nivell d'encarregats de negoci. La decisió s'ha pres arran dels insults del president argentí Javier Milei al seu homòleg Lula da Silva. Buenos Aires, Joan Biosca, bon dia.
3: Hola, bon dia. Javier Milei i Lula da Silva mai no s'han agradat i les paraules gruixudes que tots dos s'han dedicat l'un a l'altre venen de molt abans que Milei arribés a la Casa Rosada. El Brasil ha dit prou i ha retirat de Buenos Aires el seu ambaixador després que el cap d'estat argentí viatgés no fa masses dies fins al Brasil per fer costat al fill de l'expresident de dreta Jair Bolsonaro en la seva presentació com a candidat a les eleccions presidencials de l'octubre.
4: Es que Brasil aún no vivió las consecuencias más nefastas y profundas de este modelo, pero puede vivirlas si no da una vuelta de timón. Confiamos en ti, Flavio, para lograr parar a la basura socialista.
3: El president del Brasil, Lula da Silva, contestava així.
5: Eu no faré nada. Porque a minha relação é uma relação de chefe de Estado com o Estado. E eu gosto do povo argentino.
3: Assegurant Lula que és cap d'estat i que no pensa dir res més per respecte al poble argentí. Lula da Silva opta la reelecció i alguns analistes també veuen en la retirada de l'ambaixador del Brasil de Buenos Aires una maniobra política de cara a la campanya electoral per a les presidencials. L'Argentina i el Brasil són socis comercials històrics i els negocis van pel carril del Mercosur.
2: Tornem a casa nostra, concretament a l'Alta Ribagorça, on l'incendi forestal de Sanet continua actiu, però avui els bombers han pogut començar per primer cop des de divendres a treballar directament a la cua del foc amb mànegues d'aigua. El balanç provisional eleva la superfície afectada a prop de 110 hectàrees i ara preocupa especialment l'impacte sobre la fauna del Parc Nacional. La Vall d'Avui, Pau Rovira.
6: Els efectius han pogut accedir avui a una zona fins ara inaccessible pel risc de despreniments de roques. L'incendi continua actiu, però sense un creixement destacat durant les darreres hores, tot i que les tempestes previstes obliguen a mantenir la màxima prudència. L'extinció serà cosa de dies, tal com avisa el sotsinspector de bombers i cap d'intervenció, Xavier Castellarnau.
7: Fa molt difícil definir, perquè és un incendi que està en una zona amb molt material gruixut, o sigui, molts troncs caiguts, arbres caiguts, que estan fent fogueres, que doncs, pot ser que puguin cremar durant dies.
6: Ara preocupa l'afectació del foc sobre els animals, tant salvatges com ramaderia de la zona, per la trentena d'hectàrees afectades a la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, hàbitat del Gall Fer i zona de pas de l'Os Bru. Ho explica el seu director, Lluís Florit.
8: És una trentena ja han afectat en àmbit de zona perifèrica del parc. Ha afectat una zona important per gall, una zona de Gall Fer.
6: De moment, els vols de reconeixement no han detectat afectacions directes sobre la fauna salvatge i el ramat de vaques que havia generat preocupació continua fora de la zona cremada.
2: I en emergències com aquestes, a vegades ens podem quedar sense cobertura. Doncs des d'avui Protecció Civil disposa d'un camió que permet donar cobertura mòbil en un radi de fins a 20 quilòmetres a zones en situació d'emergència. Un incendi o, per exemple, un desastre natural. És el primer vehicle que ajuda a mantenir les comunicacions amb accés a les tres principals operadores de telecomunicacions que es posa en marxa a l'estat, Miquel Jarque.
9: El vehicle té una autonomia de 48 hores. És un camió de petites dimensions capaç de desplegar una antena amb capacitat per enllaçar amb altres punts de connexió terrestres o via satèl·lit. L'objectiu és restablir les comunicacions de la població. Albert Tort és secretari de Telecomunicacions de la Generalitat.
10: La intenció, evidentment, és que això estigui operatiu durant tot l'any, ja sigui per un incendi, ja sigui per una ventada, per una inundació, ja sigui per la pròpia apagada que vam viure en el seu moment, però específicament en situacions, diguem-ne, inesperades.
9: El vehicle serà útil a Protecció Civil perquè la zona pugui rebre, per exemple, missatges S-alert de confinament. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
11: Aquest vehicle ens permeti, amb la seva cobertura, doncs donar aquest servei a la ciutadania doncs que necessitin rebre les instruccions que tenen que fer per la seva seguretat i també que puguin fer les trucades per poder avisar de quina és la situació que estan tenint i si tenen alguna urgència, alguna emergència.
9: Aquesta iniciativa pionera a l'Estat està coordinada a través del CETITI, el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, amb la participació de Telefònica, Vodafone i MasOrange.
2: I ara us parlem d'un cop a la branca europea del càrtel de Jalisco a Mèxic dedicat al tràfic internacional de metamfetamina. En una operació conjunta, la Policia Nacional i l'Oficina Antidroga de França han desarticulat

0: D'un laboratori al Manà, al Segrià. S'ha detingut 13 persones i s'ha intervingut 2 tones i mitja d'aquesta droga sintètica, coneguda també com a cristall, Miquel.
1: El circuit de la droga comença a Mèxic, allà es produïa i es diluïa en aroma de vainilla. En aquest estat s'enviava contenidors i per via marítima a França i d'allà a una empresa logística de Barcelona. De Barcelona a un laboratori d'una finca al Manà, on la droga es reconstituïa novament en cristalls. En 72 hores eren capaços d'extreure 800 quilos de metamfetamina. Alejandro Martín es el inspector en cap de la unitat antidroga de la Policía Nacional.
2: Alquilan las furgonetas, cambian de furgoneta, todos esos movimientos que puede precipitar nuestra actuación, tenemos que tener sangre fría, es decir, no actuamos al igual que a la hora de entrar en los laboratorios. Se dan cuenta en 3 días 800 kilos, si te descuidas han terminado y si te adelantas no han empezado. Y no es lo mismo detectar el producto acabado que detectarlo, como lo van a ver ustedes ahí, en una botella líquida.
0: Miquel, què és la metamfetamina i si se'n consumeix a Catalunya o no?
1: És un foraestimulant, té altres noms, com ara tina, es fuma normalment ara amb pipes de vidre. Des de l'ONG Energy Control, que analitza de forma gratuïta substàncies en entorns d'oci, el seu director, Josep Rovira, ha explicat en declaracions d'aquesta emissora que el consum de les metamfetamines està molt extès.
3: Una substància com a potent estimulant del sistema nerviós central, que ha estat en els darrers 5 anys amb un increment molt important. Sobretot s'han concentrat sobretot a la ciutat de Barcelona.
1: Per la seva potència i la curta durada dels efectes, segons Rovira, genera molts ingressos a les urgències psiquiàtriques amb paranoies, insomni i agitació.
0: Pràcticament 2:15 de la tarda. Atenció, perquè experts en dermatologia avisen que les llargues onades de calor, com les que hem tingut el mes de juliol, poden tenir efectes molt greus a la pell, més enllà de la ja coneguda exposició al sol. Erupcions cutànies, irritació i també un envelliment precoç fruit de la deshidratació de la pell, Laura Cugat.
4: Cada cop som més conscients dels efectes perjudicials de l'exposició intensa i prolongada al sol, el principal carcinogen de la pell. Però els metges apunten que sovint falta informació sobre les conseqüències que també tenen les altes temperatures. Amb la calor augmenta la suor i la pell perd la funció termorreguladora. Es pot deshidratar i també tenir irritacions diverses. Ho concreta Rosa Senan, metgessa de família del grup de dermatologia de la Societat Catalana de Medicina Familiar.
5: Erupcions per irritació de les glàndules sudoríperes, o sigui que es diu sudamina, erupcions per la calor, que és molt freqüent en nens. També pot donar una irritació, tanta suor, sobretot en zona de plecs, pot donar irritacions, rascades, dermatitis. Si la persona es grata, poden fer-se petites abrasions, petites feridetes, i es poden sobreinfectar.
4: La suor també pot ser un bon aliat dels fongs que viuen a la pell. Montserrat Romaguera és metgessa d'atenció primària i també membre de la Societat Catalana de Medicina Familiar.
6: Suem més i és més fàcil, doncs, que fongs que poden viure a la pell, doncs, es manifestin més. Ens podem dutxar tantes vegades al dia com vulguem, però amb sabó només una, i secar-nos bé, que no quedi humitat, sobretot en zones de plec, perquè si no pot afavorir sobretot els fongs, i això sí que és una cosa molt molesta.
4: Preventivament, els experts consideren clau vestir amb roba lleugera i de cotó que pugui transpirar i, com sempre, beure molta aigua per mantenir el cos ben hidratat.
0: Els Mossos investiguen l'accident d'aquesta nit a la Fira de la Festa Major de Tona, que ha provocat 9 persones ferides, 2 greus. La causa ha estat una fallada mecànica en una de les atraccions. El SEM confirma que de les 9 persones ferides, totes menys una són menors d'edat i 5 han estat traslladades a l'Hospital de Vic. Tot i que encara s'estan investigant les causes, tot apunta que el mecanisme d'una de les atraccions ha fallat i ha provocat que la porta s'obrís en plena marxa. L'Ajuntament ha clausurat la resta d'atraccions i s'ha posat a disposició de les persones ferides i les seves famílies. Escoltem Judit Cerdà, alcaldessa de Tona.
7: Ara mateix el que ens preocupa més són les persones que van ser ferides de diferent consideració i les seves famílies. Per això el que estem fent és posar-nos a la seva disposició per tot allò que puguin necessitar. Per part dels Mossos s'han obert les diligències pertinents, si hi estan treballant, i per part dels serveis mèdics del país s'està atenent a les persones que ho necessiten.
0: Canviem de qüestió. En els darrers 10 anys, la quantitat de casos d'agressions sexuals que analitza el laboratori de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya ha augmentat un 300%. Un increment que ha anat de la mà de la incorporació d'una nova tecnologia que permet detectar noves substàncies vinculades a la submissió química. Es tracta d'un aparell pioner a tot l'estat. Justat de la Justícia, Cristian Roldán.
8: Durant el 2025, el laboratori de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya va gestionar prop de 7.600 mostres corresponents a 6.700 casos. 2 de cada 10 d'aquests casos estan relacionats amb agressions sexuals. De fet, en només 10 anys aquesta xifra s'ha quadruplicat fins a arribar a les 1.400. En paral·lel, l'Institut ha incorporat una tecnologia pionera a tot l'Estat que multiplica per 1 milió la sensibilitat de les anàlisis i permet detectar substàncies presents a la sang o a l'orina en concentracions molt més baixes. Eneco Barberia és el director de l'Institut.
9: Que han incorporat segurament el més novedós que es pot tenir des del que seria la toxicologia forense. Això es permet detectar més substàncies en quantitat més petita, que abans era més complicat si la substància estava en una quantitat, una concentració molt, molt, molt petita.
8: Més del 20% de les agressions sexuals que analitza l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya estan relacionades amb la submissió química. Tot i que l'alcohol, el cànnabis i la cocaïna continuen sent les substàncies més freqüents, el nou equip també permet identificar noves substàncies que l'organisme metabolitza ràpidament. La cap del laboratori forense, Geli Gallego, explica que són substàncies difícils de detectar.
10: Van apareixent el que anomenem noves drogues psicoactives, que doncs, van anar acompanyades de problemes toxicològics doncs, perquè són desconegudes, són difícils de detectar i moltes vegades són actives a concentracions molt petites.
8: Aquesta nova tecnologia permet detectar i quantificar una 50ena de substàncies en un marge de temps molt curt.
0: La intensa calor i la falta de pluges també afecten els ramats de muntanya. Segons Unió de Pagesos, s'han reduït a la meitat les zones de pastura i això dispara els costos per als ramaders, que han de reforçar l'alimentació dels animals. Per això reclamen més ajudes al Departament d'Agricultura. Lleida, Estela Busoms.
11: Els prats estan secs i falta menjar per al bestiar. Joan Guitart és coordinador de les comarques de muntanya d'Unió de Pagesos.
12: Amb el fred, l'herba no va créixer i ara, quan el bestiar ha pujat a la muntanya, a partir del mig de finals de maig, principis de juny, quan pugen a la muntanya, doncs ens hem trobat que les muntanyes estan seques, que quan hem arribat a les muntanyes ha deixat de ploure.
11: Això implica, per una banda, que els vedells s'han hagut de deslletar abans per garantir el benestar de les mares i molts ramats han hagut de baixar de la muntanya gairebé un mes abans del que és habitual i això té costos afegits.
12: S'ha de treure el bestiar abans de dins de la muntanya. S'haurà de treure abans d'hora. Això vol dir que els hem de començar a alimentar de lo que tenim per passar l'hivern. I això vol dir que els costos es dispararan.
11: És per això que el sindicat agrari demana al govern que habiliti una línia d'ajuts extraordinària per compensar una situació que asseguren que posa en perill la viabilitat de moltes explotacions.
0: La Universitat Rovira i Virgili dissenya un mapa interactiu que centralitza la informació sobre l'accessibilitat d'una 80ena de platges i cales de la Costa Daurada. L'eina permet que les persones amb discapacitat puguin disposar d'informació detallada i fiable sobre els espais adaptats. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
13: Aquest nou recurs, dissenyat per la Càtedra d'Innovació i Recerca Turística Salou Costa Daurada de la URB, busca d'entrada compilar en un sol espai tota la informació sobre l'accessibilitat de 78 platges i cales de 13 municipis, perquè s'havia detectat que era difícil trobar informació fiable per saber si un espai està adaptat o no. Constanza Grasso es tècnica de la càtedra.
14: Hemos detectado que había la información estaba muy dispersa y a veces era difícil de encontrar incluso en las webs. Entonces, a partir de ahí tomamos la decisión de crear este mapa para reunir en un mismo sitio toda la información.
13: D'altra banda, el recurs també permet que els usuaris aportin informació sobre serveis que no s'havien recollit al mapa o que proposin millores.

0: migdia.
1: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
2: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: Catalunya migdia.
3: Dos quarts i mig de 3 de la tarda, Banyoles acull el rodatge de l'última pel·lícula d'Isaac i la Cuesta, que per primera vegada parla amb un to autobiogràfic sobre la seva infantesa i explica la història d'una amistat entre dos joves. Al fons de l'estany s'estrena l'any que ve i està coproduïda per 3CAT. Fèlix Martín.
4: Aquest protagonisme de Banyoles es nota en el rodatge. 22 localitzacions diferents a la població i 500 figurants, alguns de ben propers al mateix Isaac i la Cuesta, que va viure a Banyoles fins als 13 anys.
5: Sí, sí, els meus pares van sortir avui, tornen avui, i hi ha uns quants col·legues de quan eren petits que aniran sortint a diferents escenes. Hi ha personatges que porten noms dels amics. L'altre dia els hi deia, es diuen com vosaltres, però no, ni s'assemblen a vosaltres ni fan el mateix que vosaltres.
4: Ambientada en la Banyoles preolímpica, han reproduït diferents icones de la vila, per exemple, la barca Loca, que feia rutes turístiques per l'estany, o la polèmica figura del negre dissecat del Museu d'Arder. Estan rodant els carrers, places, el Club Nàutic, també el mateix fons de l'estany.
5: I és increïble, és espectacular poder rodar aquí, dona coses que no tindríem mai. Normalment les seqüències subaquàtiques es fan en piscines professionals. És impossible construir decorats com els que tens aquí sota la realitat.
4: Els dos protagonistes són Aleix Sagrera i Lluc Mirabete, que debuten al cinema. També, entre d'altres, l'actor Quim Ávila o l'actriu Alba Aguilera. El rodatge del fons de l'estany es prolongarà encara tot el mes d'agost.
3: I el concert estrella de les festes de la Mercè tindrà aquest so.
6: Cuando todo se tuerce y un caos bestial me detiene.
3: Són els Love of Lesbian, que actuaran el dia 26 de setembre a la platja del Bogatell, compartint escenari amb Al·lèrgiques al Polen, La Pegatina i Svetlana. Era el nom que faltava per saber dels concerts de la Festa Major de Barcelona, Marta Vives.
7: Sí, la banda liderada pel cantant Santi Balmas presentarà el seu espectacle dins la gira del seu últim disc, El Ejército de Salvación, i probablement serà l'últim concert seu a Barcelona, ja que la banda abandona els escenaris després de 25 anys per fer una parada indefinida a partir del desembre, tal com van anunciar fa uns mesos. Els Love of Lesbian tenen 10 discos publicats, a més d'àlbums d'or i platí, i han protagonitzat gires multitudinàries. Són habituals de les festes de la Mercè, però de ben segur que aquest concert tindrà un significat ben especial.
3: I ha mort als 82 anys el guitarrista flamenc José Antonio Carmona, més conegut com a Pepe Habichuela, el músic que ha traspassat a Madrid després de 2 anys retirat dels escenaris per una malaltia, Montse Mas.
8: Habichuela va compartir generació amb figures com Camarón de la Isla, Paco de Lucía i Enrique Morente, amb qui va col·laborar estretament durant dècades. Nascut a Granada el 1944 dins una saga de guitarristes, està considerat una de les figures més influents del flamenc, un gènere que va contribuir a renovar i que va apropar a nous públics al llarg de 6 dècades. També era pare i tiet dels integrants del grup Ketama. Músics de diverses generacions com Miguel Poveda, Alejandro Sanz, Lolita Flores o Rosalía han acomiadat el mestre a les xarxes socials, destacant-ne l'esperit innovador. Des de l'àmbit institucional, tant el ministre de Cultura, Ernesto Urtasun, com el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, n'han lamentat públicament la pèrdua.
3: I de seguida arriben els esports, però primer passem per Sisquer, perquè hi ha en marxa una nova edició del Festival Itinera que porta concerts de petit format a micropobles d'arreu de Catalunya, Joaquim Albalate.
9: Són més de 200 actuacions, com la de Palo Santo, que dilluns va actuar a Sisquer, una parròquia de 8 habitants de Guixers, al Solsonès. El festival vol apropar propostes de qualitat als municipis menys poblats del país. Agnès Fort n'és la directora.
10: És un festival que el que fa és promoure la música no comercial, música sobretot de petit format. El que fem és oferir tota una sèrie de propostes musicals que estan curades, estan treballades, per presentar-les als micropobles de Catalunya.
9: Uns concerts que omplen els pobles de vida i els posa al mapa. Jordi Selga és l'alcalde de Guixers.
11: Dels micropobles, pobles petits, zones rurals, estem una mica deixats de la mà de Déu, i això doncs ajuda doncs a que estiguem més connectats doncs al ventall cultural doncs que es pot oferir en una gran ciutat o un poble més gran que no un poble de 136 habitants com és Guixers.
9: Es tracta de la 6a edició del Festival Itinera, que s'allargarà fins a finals d'any.
3: Un minut i mig més tard del que és habitual, per tant, en falten 19 per les 3. Ernest, bona tarda, bon dia.
12: Ben calculat. Què tal, com estem?
3: Arriben els esports després d'un matí intens a Can Barça, dia de presentacions a les instal·lacions del club i viatge de Deco a Madrid per seguir intentant el fitxatge de Julián Álvarez.
12: Doncs sí, el Barça busca un nou per si Ferran Torres se'n va. Julián Álvarez continua sent el gran objectiu. Ara, que continuï sent el gran objectiu no significa que estigui a prop.

0: Deco i Joao Amaral han anat a Madrid a negociar amb els representants de Julián Álvarez, però el gran escull segueix sent l'Atlètic de Madrid. A més, aquest matí ens hem afartat de veure el nom de Ferran Torres absolutament per terra, mar i aire, perquè, en fi, veurem Ferran Torres a un camp de béisbol. El veurem a punt de protagonitzar una campanya publicitària. Ramon Salmurri, com estem? Bona tarda.
1: Què tal, Ernest? Bona tarda.
0: És l'home, eh? És l'home. Ambaixador fins i tot a la Comunitat Valenciana. Ha sortit fa poca estona la informació. Per tant, Ferran Torres ara mateix és l'home del moment.
1: Sí, Ferran Torres està aprofitant la tirada que suposa el gol que va fer a la final del Mundial, que li va donar el segon títol mundial a la selecció espanyola, i està aprofitant per també tensar la corda, no només a nivell futbolístic, sinó també a nivell mediàtic, tensar la corda en aquestes negociacions amb el Barça de cara a la seva renovació. Allà on li pregunten, que sovint és a tot arreu, doncs ell deixa clar que el Barça l'ha de voler, ha de demostrar que vol comptar amb Ferran i ha de avenir-se a negociar una millora contractual. Aquí és on rau la principal diferència entre la mirada de Ferran i la del Barça. Ferran vol ser considerat una estrella del conjunt blaugrana i el Barça el veu com un davanter que acompanya les grans figures de l'equip. Si hi ha cor o no, doncs és una qüestió que el temps dirà. Però, paral·lelament, la notícia del dia està a Madrid, perquè Deco, el director esportiu del Barça, ha anat a Madrid a trobar-se, a reunir-se amb Fernando Hidalgo, el representant de Julián Álvarez. És una trobada molt important de cara al futur com a blaugrana de Julián Álvarez, perquè entre Deco i el seu representant han de definir les línies mestres que han de suposar aquesta negociació amb l'Atlètic de Madrid. Fins al moment, l'Atlètic de Madrid s'ha tancat en banda a negociar amb el Barça, fins al punt que va rebutjar aquella oferta de 100 milions d'euros per Julián. Però Julián continua volent vestir de blaugrana, i aquesta reunió entre Deco i el representant del futbolista ha de servir per desencallar aquesta situació. Veurem si l'Atlètic de Madrid acaba cedint o si el propi Julián li acaba traslladant al Barça la seva decisió final de jugar a l'Atlètic de Madrid, que també podria ser, perquè des del club blaugrana reconeixen que és una opció difícil, que és una operació que està sent especialment complicada.
0: En tot cas, al Murri encara queden bastants dies de mercat i hi ha una pista d'enlairament llarguíssima encara, eh?
1: Sí, sí, i tant, i tant. Diguem-ne que això serà una operació de llarg recorregut, i que avui el que vol fer el Barça és sentar les línies mestres d'aquesta negociació per Julián Álvarez. Deixa'm fer un afegit. En aquest viatge a Madrid també hi és Joao Amaral, que és un membre de l'scouting del Barça, és un dels assistents de Deco, però Joao Amaral no és a Madrid per negociar per Julián Álvarez, sinó que, tot el contrari, ha anat a un congrés de forma personal, i que és Deco qui està liderant exclusivament aquestes negociacions, i que en qualsevol cas des del club remarquen que la mà dreta de Deco és Bojan Krkić.
0: Ramon, estarem pendents d'això i evidentment et seguirem avui al Tot Costa aquesta tarda. Que vagi bé.
1: Molt bé, perfecte.
0: I del Barça masculí al Barça femení, perquè això és històric, que és el fitxatge més car de la història del futbol femení al Barça. Caroline Nicolli, una davantera brasilera. El Barça ja té la seva crack brasilera en punta. L'ha fitxat del Manchester City per 1 milió d'euros. Fa que, no? Si no m'equivoco, Roger Bussà, bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda.
0: Que sigui, diguem-ne, el fitxatge més car, diguem-ne, la compra més cara, però clar, evidentment, 1 milió d'euros vol dir que en el futur el futbol femení seguirà donant màxims, no?
2: Segur, segur. Sí, de moment, 1,5 milió d'euros, al voltant d'un milió i mig, cosa que fa que, com deies, és el fitxatge més car de la història del club. Arriba aquesta brasilera de 26 anys, que ve del City, i que, com dèiem, és el més car fins ara. Han marxat jugadores importants del Barça, Alexia, Mapi, Onavalla i Salma. I arriba Caroline també per ser important, i sobre això de ser la més cara, ella el que vol és demostrar que això s'ho val.
3: Estic molt agraïda al Barça per l'esforç que han fet de dur-me aquí. He fet una molt bona temporada al City i crec que per això el Barça s'ha decantat per mi. Espero estar a l'alçada.
4: Inside of the field I'm gonna show what they did for me.
2: És el quart fitxatge, de moment, de cara a la pròxima temporada, després dels de Fanastan, McKinney i Martina Fernández, i ella mateixa reconeix que al principi no s'ho creia quan va saber que el Barça la volia.
4: I think when I heard that I didn't believe in...
3: El primer que vaig pensar és, no m'ho crec. Tenia contracte al City i pensava, no deu ser veritat. Però després vam parlar amb el meu agent i vaig veure que anava de debò, i clar, no podia deixar escapar aquesta oportunitat.
4: I didn't take the opportunity as well.
2: I ara amb Kerolin cap a Andorra. El Barça marxa demà cap a Andorra la Vella, on farà aquest estatge, on s'hi estarà fins dilluns de la setmana que ve.
0: Per cert, hi ha un amistós que ha sortit fa poques hores, un Manchester City-Barça, 15 d'agost, al Joy Stadium. Oportunitat de Kerolin per retrobar-se amb les excompanyes. Matí de bastanta feina a les instal·lacions del Barça, perquè el res, al cap d'uns minuts d'aquesta jugadora, havia de ser presentat al tècnic del Barça de bàsquet, però ha anat a la inversa. Primer s'ha avançat Kerolin i després s'ha presentat Alexander Sekulić, i allà hi havia el Joan Fitó. Com està, Joan?
5: Què tal, Ernest?
0: Has pogut sentir, sabem que té veu.
5: Sabem Sekulić. Que té veu, perfil baix, però un Alexander Sekulić que diu que es vol integrar a Barcelona. De fet, ara el sentirem, les primeres paraules, una miqueta de català i, sobretot, agraïment al president Joan Laporta.
6: És un honor estar aquí. First of all, I would like to say thank you to Mr. Joan Laporta, board members and everybody in Barcelona.
5: Un to baix, el de Sekulić, ha signat dues temporades. També perfil baix el seu avui, molt respectuós, lluny del caràcter balcànic, però els que no coneixen a Sekulić, ha entrenat només un partit a l'Euroliga, li han preguntat: quin Barça hem de veure, quin Barça hem d'esperar la temporada vinent?
6: So togetherness, to play as one unit would be the most important thing.
7: Jugar com un equip. L'unitat de l'equip és el més important. L'estil, més rapidesa, moltes possessions, molta lluita a pista.
6: Faster pace, more possessions, a little bit more aggressive defense, a lot of fight on the court.
7: Aquest és l'estil, en resum, que m'agradaria que l'equip transmetés a pista.
5: Són 3 anys en blanc. Ha fet molt èmfasi Sekulić en canviar la mentalitat, en enganxar el Palau. Li han preguntat per tot l'enrenou amb Galbiati, amb si ha pogut confeccionar ell l'equip. Ha dit en tot moment que ell està content amb l'equip i que sí que ha pogut fer alguna cosa per fitxar jugadors.
6: A lot of changes, yes. And,
7: hi ha molts jugadors nous, molts canvis. Alguns ja estaven signats abans que jo fos entrenador del Barça, però en molts altres casos, tant jo com els meus col·laboradors, hi hem tingut l'última paraula.
6: Defeat what we want to build here in Barcelona.
0: Molt bé, això és les paraules. Tu què t'ha transmès fora de les paraules? El què transmet aquest entrenador?
5: M'ha transmès que és un home educat, que té perfil baix, que està molt agraït de ser a Barcelona i que en té moltes ganes. Sí que és veritat que segurament en el moment que viu ara mateix al Barça necessitaríem algú amb una mica més d'energia, però de moment bones sensacions. Per cert, acompanyant a Sekulić, Xevi Pujol, anunciat fa uns dies, també Mario Bruno Fernández, que forma part d'aquesta direcció esportiva. En canvi, avui no hem pogut veure a Joan Carles Navarro.
0: I per cert, Galbiati aquestes últimes hores ha anat a Vitòria, sí, a inaugurar les festes.
5: Sí,
0: curiosíssim.
5: És molt plegat, tot plegat.
0: Gràcies, Joan.
5: A tu.
0: Només una notícia més de bàsquet. Yannick Crac, jugador del Joventut, l'ha fitxat Dubai Bàsquet, l'equip de Dubai, equip d'Eurolliga, per 4 anys, però el cedeix el primer any a Badalona. Per tant, a la pràctica no hi haurà canvi. Yannick Crac seguirà jugant al pavelló olímpic de Badalona. Però la gran notícia és el que està a punt de començar aquesta hora, que és una oportunitat de medalla. Estem parlant dels europeus de natació i, òbviament, si parlem de medalla i natació artística, parlem d'Iris Tió, perquè d'aquí a poca estona la barcelonina, amb vol més, té l'oportunitat, per descomptat, d'aspirar al podi, però probablement també en aquesta faceta en la que competirà ara mateix i que ens explicarà el Carles Vila, fins i tot podria buscar l'or. Carles Vila.
8: La barcelonina va aconseguir ahir la seva primera medalla d'or a la final de solo tècnic, refermant el gran moment en què es troba i aconseguint també ser la primera que la guanya a l'equip espanyol en aquesta modalitat en tota la història. De fet, aquests campionats estan sent una constatació d'un canvi d'estil, tota una revolució a la natació sincronitzada. L'arribada d'Andrea Fuentes a la direcció de l'equip espanyol ha permès veure figures que no s'havien provat abans, més moviments de superfície amb els braços i coreografies arriscades, i sobretot innovadores. De moment, els fruits s'han pogut veure no només amb el gran paper a nivell individual d'Iris Tió. En total ja s'han aconseguit 7 medalles en aquests campionats d'Europa. Per equips s'ha guanyat medalles en totes les modalitats, 2 plates en la modalitat d'equips lliures i també tècnic. Només l'equip anomenat d'atletes neutrals, amb nedadores majoritàriament russes, s'han pogut superar l'equip espanyol novament integrat principalment per nedadores catalanes. Per la final d'aquesta tarda a les 3, la de rutina acrobàtica per equips, Andrea Fuentes ha tornat a apostar per música de Rosalía, amb opcions de poder emportar-se un altre or. L'equip el formaran, a més d'Iris Tió, els catalans Denis González, Lilú Lluís, Txell Ferrer i Mireia Hernández.
0: El concurs comença d'aquí a 8 minuts. Es compta que la participació d'Iris Tió i companyia serà als vols a les 3:20. I, per cert, hi ha hagut una altra participació catalana. És veritat que, sense la mateixa sort, amb salt de trampolí, un nedador barceloní, un saltador barceloní, el Max Liñán, ha hagut d'acabar 22è a les preliminars i, per tant, no ha pogut avançar en la competició. La sincro passarà, o la natació artística passarà, però el que ja està passant des de 3:45 és la 5a etapa del Tour de França femení amb Paula Blas i la catalana com una de les grans sensacions també d'aquesta edició del Tour. Josep Gaia.
9: Sí, l'etapa del Tour va des de Gevrey-Chambertin fins a Dijon. Com deies, Ernest, la participació de Paula Blas està sent una de les sensacions de l'edició d'aquest any. Ahir es va disputar la contrarrellotge de 21 quilòmetres entre Gevrey-Chambertin i Dijon, on Paula Blas va aconseguir l'11a posició. Aquest resultat li ha permès mantenir el mallot blanc que l'acredita com la millor jove i ja se situa en la 7a posició de la classificació. Paula Blasi ha explicat com ha viscut la seva primera crono en què arribava amb totes les expectatives posades en ella.
10: Esta tarde, antes de salir de la crono, sí que ha habido un momento dicho wow. Más que nada también porque eso, se ha hecho un boom que todo el mundo esperaba muchísimo de mí, como si fuera una especialista de crono, y realmente es mi primera crono real, entonces tenía un poco dudas de cómo iría. Pero bueno, también es eso, dentro de mí tenía mucho que sacar, yo creo, hoy, y ya me ha ido bien poder apretar y sacar un poco todos los pájaros mentales que tenía.
9: D'altra banda, la campiona del món, Marlene Reuser, s'ha proclamat campiona de la 4a etapa amb un temps de 27 minuts i 30 segons i ja se situa líder del Tour.
0: A Madrid cada cop sembla complicar-se més o estar més en stand-by el futur blanc del brasiler Vinícius. Avui hi ha hagut reunió després de l'entrenament i els posicionaments encara semblen molt allunyats.
8: A la reunió hi ha estat el jugador brasiler amb el seu representant. L'objectiu ha estat reactivar les negociacions per la seva renovació. Una vegada Vinícius s'ha reincorporat als entrenaments de l'equip a Palte Bebas. Ara per ara, l'acord sembla difícil per les pretensions econòmiques del jugador, molt lluny del que ofereix el Madrid. El club blanc li ofereix una renovació de 5 temporades amb un sou fix entre 20 i 22 milions d'euros, mentre que Vinícius demana 30 milions i ser el jugador més ben pagat de la plantilla. A més, vol un estatus comercial semblant al que té el francès Mbappé. Tot plegat en un moment en què cada cop pren més força l'opció que Vinícius marxi a l'Arsenal, un equip que ha mostrat gran interès en la seva incorporació. Recordem que el brasiler acaba contracte l'any que ve. També hi ha novetat pel que fa al jugador de Costa de Marfil, Diamondé. Avui s'ha incorporat als entrenaments del Leipzig quan encara negocia el seu traspàs al Madrid. De fet, el club austríac li ha donat la benvinguda en un comunicat dient que havia retardat la seva incorporació per una infecció. S'havia especulat que l'extrem s'havia negat a entrenar-se amb el seu actual equip. Cal veure ara cap a on va aquesta operació, que encara no s'ha pogut tancar. I encara al Madrid, el jove migcampista Franco Mastantuono no seguirà al club blanc. Tot apunta que marxarà cedit a la Fiorentina la pròxima temporada.
0: A l'Espanyol es complica, mentrestant, una miqueta més la situació a les portes del començament de temporada amb una lesió, que és la de Quique García, que passa avui pel quiròfan perquè té una lesió que es va fer a Anglaterra, Carles.
8: És una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta que es va fer al partit que va jugar l'Espanyol dissabte al camp del Middlesbrough. D'entrada no semblava greu, però ara podria ser una baixa important per Manolo González, més si tenim en compte el bon rendiment que havia tingut al començament de la pretemporada. Ara Roberto Fernández i Marco seran els que s'hauran de fer càrrec de la posició com a davanter centre. A tot això, l'Espanyol estava buscant ara mateix alguna peça més en defensa, el seu punt més feble de moment, i aquesta lesió podria fer variar el plantejament de la direcció esportiva. I per cert, avui també l'Espanyol ha fet oficial el traspàs del defensa central Pablo Ramón al Racing de Santander. De fet, el jugador ja havia estat la passada temporada a l'equip càntabre en qualitat de cedit.
0: Vinga, tercera jornada del torneig dels històrics del futbol català. Avui és el torn de tres equips més, Josep Gaia.
9: Sí, Sant Andreu, Martinenc i Horta es veuran les cares en el triangular d'aquesta tarda. Obrirà la jornada el partit que es disputarà a les 6 entre el Martinenc i l'Horta. El perdedor d'aquest partit s'enfrontarà al Sant Andreu a les 7 i el que guanyi hi jugarà a les 8. Pel que fa a la jornada d'ahir, el Júpiter va superar la Montañesa per 2-1 i va caure per 3-0 contra el Sant Andreu. El partit entre la Montañesa i el Sant Andreu va acabar amb un empat a un gol. Els andreuencs són els tercers semifinalistes d'aquesta edició dels històrics.
0: Al president de la FIFA, Gianni Infantino, se li ensorra el castell de sorra, ha convocat una reunió d'urgència amb el nucli de la FIFA Rabat a Marroc amb la intenció de frenar la greu crisi interna després de voler privatitzar el Mundial.
9: Sí, el seu pla de privatitzar el Mundial vendent el 20% dels drets ha estat qüestionat per les grans personalitats del futbol i ha rebut la negativa de la UEFA, que ha amenaçat de retirar tots els seus socis de les competicions de la FIFA. Després de rebre l'oposició de tot l'entorn futbolístic, la FIFA va emetre un comunicat oficial en què anunciava la paralització d'aquest projecte. A més, Gianni Infantino ha estat acusat de xantatge pel príncep de Jordània en un post a la xarxa social X, en què afirmava que durant el Mundial el van informar verbalment que si donava suport a la seva candidatura en les properes eleccions de la FIFA, ajudarien significativament a la seva federació.
0: Molt bé, continuen els moviments al mercat de fitxatges. Ens ha cridat bastant l'atenció aquest matí el nom de Mohamed Salah perquè té nou equip. L'hem vinculat sempre al Liverpool, però marxa fins al
9: Trabzonspor de Turquia. I signa per les properes dues temporades.
0: Molt bé, l'Arsenal té tancada una gran incorporació, no? Un dels millors jugadors de la Premier, migcampista.
9: Sí, és el jugador brasiler del Newcastle, Bruno Guimarães. L'Arsenal pagarà 75 milions de lliures, només falta l'anunci oficial.
0: I dos dels jugadors que van ajudar el Girona a classificar-se per la Champions ja tenen nou equip.
9: Sí. Són Miguel Gutiérrez, que se'n va al Bayer Leverkusen, i Jan Couto ja està a Itàlia per signar amb el Como.
0: Molt bé, i ahir es va jugar la tercera ronda de la fase prèvia de la Lliga de Campions, on va jugar una de les revelacions de la temporada passada, que és el Bodø Glimt.
9: Els noruecs van empatar a 3 contra el Sant Julián, també van jugar a l'Olímpic de Lyon, que va perdre per 2-1 contra l'Espartac de Praga.
0: Molt bé, quins partits avui tenim destacats aquests amistosos típics de pretemporada?
9: Avui tenim un Mallorca-PSG i també tenim un Arsenal-Betis.
0: Moltíssimes gràcies, Josep, i nosaltres que us reservem aquesta tarda amb el Sergi Camps, el Tot Costa, per poder perseguir actualitzant tot el que fa referència al món de l'esport. Acabo amb una última informació, en aquest cas de bàsquet. L'Hilerna Lleida incorpora al seu staff com a entrenador assistent a Miquel Garitaonandia, un tècnic que ve del País Basc de la Lliga LEP Plata, del Zornotza. Fins aquí al Catalunya Migdia. Demà hi tornem a la mateixa hora, a les 2.

0: 3Cat Info.
1: Bona tarda, són les 3. El govern espanyol xifra en 528 els menors que són a Ceuta, arribats aquest dijous des del Marroc, i amenaça amb actuacions judicials si les comunitats autònomes no col·laboren en la distribució territorial. El PP afirma que compliran la llei, però presidents autonòmics, com Díaz Ayuso, defensen el retorn dels menors als seus països d'origen. L'Audiència Nacional Espanyola reclama a la Guàrdia Civil que aclareixi urgentment per escrit si va rebre algun avís abans de l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta. A la policia espanyola li ha sol·licitat un informe per aclarir si l'allau migratòria respon a una acció dirigida per un grup criminal. Tot plegat arran de la denúncia de Justitia Europa. Oriol Junqueras proposa crear un grup d'experts per liderar la Conselleria d'Educació i que es mantingui durant un termini llarg de fins a 12 anys. El president d'Esquerra Republicana defensa que siguin persones de prestigi, consensuades amb el sector educatiu i els agents econòmics i socials. L'objectiu seria superar el bloqueig actual d'aquest departament i evitar que les polítiques educatives canviïn en funció del color polític de cada govern. Els manifestants ferits en la protesta a Palma contra el turisme massiu presentaran una denúncia contra els agents que els van agredir en les càrregues policials. La plataforma Menys Turisme, Més Vida avisa que la violència no aturarà les protestes i convoquen una manifestació dissabte a Sóller. Cop a la branca europea del càrtel de Jalisco a Mèxic, dedicat al tràfic internacional de metamfetamina. En una operació conjunta, la Policia Nacional Espanyola i l'Oficina Antidroga de França han desarticulat un laboratori a Almenar, al Segrià. S'han detingut 13 persones i s'ha intervingut 2,5 tones d'aquesta droga sintètica. Almenys 17 morts i una quarantena de ferits a Ucraïna per un atac massiu de Rússia a la regió de Kiev. L'exèrcit rus ha disparat més d'un centenar de drons i gairebé una trentena de míssils, aprofitant que Ucraïna ara ja no té prou defenses aèries per protegir la capital. La cultura torna a omplir de vida els pobles més petits de Catalunya amb la 6a edició del Festival Itinera. A través de concerts de petit format, aquest certamen apropa la música al territori i descobreix aquests espais al públic també.
2: Esports. Els campionats d'Europa de natació, Iris Tió competeix aquí uns minuts a la final de la rutina acrobàtica per equips amb l'objectiu d'aconseguir la seva 6a medalla en aquests campionats. En l'equip també hi ha els catalans Denis González, Lilú Lluís, Txell Ferrer i Mireia Hernández. El Barça ha presentat avui la davantera brasilera Caroline Nicoli per l'equip femení de futbol i també el nou entrenador de bàsquet Alexander Sekulic. A l'Espanyol, a Quique García l'operen avui de la lesió al tendó de bíceps femoral de la cama dreta i el Sabadell ha fet oficial que incorpora el central Edgar González, cedit per l'Almeria fins a final de temporada.
1: Pel que fa al temps, tindrem una tarda de sol a molts indrets, amb alguns ruixats menys extensos i intensos que ahir, al Pirineu i al Prepirineu. Ambient ben calorós, això sí, però amb menys humitat que no pas els darrers dies. Demà a la tarda, el temps es complica, amb ruixats i tempestes que localment seran fortes.
0: 3Cat Info.
1: Ara passen gairebé 4 minuts de les 3 de la tarda. A aquesta hora us saluda Eloi Barrera. El govern espanyol xifra en 528 els menors que són a Ceuta després d'entrar dijous passat des del Marroc i amenaça amb actuacions judicials si les comunitats autònomes no col·laboren en la distribució d'aquests nens i adolescents. La crisi ha generat de retruc tensió interna a les files del Partit Popular. La direcció assegura que compliran la llei que els obliga a acollir menors, però alguns governs autonòmics no ho posaran fàcil. Informa des de Madrid, Paula Brujats.
3: A Ceuta hi ha 528 menors més des de la setmana passada. Se sumen al miler que ja estaven en acollida i per llei, aquesta ciutat autònoma li toca acollir-ne com a màxim 90. La situació és insostenible, segons el seu president, que adverteix que el repartiment cap a altres comunitats és inevitable.
4: Y lo que tenemos que hacer es pedir auxilio y socorro, solidaridad al resto de España.
3: Però ja hi ha reticències al Partit Popular si juga el futur dels quatre governs autonòmics que té en Vox i alguns presidents populars es neguen a acollir a aquests infants i joves. Isabel Díaz Ayuso aposta per...
5: Lo lógico es que vuelan a sus casas.
3: Però la direcció del PP admet que la llei els obliga a acollir. El Mezcurra, vicesecretària de Migracions, marca el camí als barons del PP.
6: Les comunitats autònomes del Partit Popular sempre van a complir la llei, sempre van a estar del lado de los ceutíes, que són ciutadans espanyols com los que más.
3: Però adverteix que aquest cop no acceptaran que es facin excepcions amb Catalunya, com es va fer l'última vegada. El govern espanyol veu els populars segrestats per l'extrema dreta i el vicepresident Carlos Cuerpo, a Televisió Espanyola, obre la porta a portar-los als tribunals.
7: Aquí se trata de cumplir la ley, es lo que espero que haga todo el mundo. Yo espero que no tengamos que entrar en ningún tipo de conflicto, en este caso judicial, en materia de cumplimiento de lo que la ley obliga a las comunidades autónomas.
3: El govern català s'ha posat a disposició del Ministeri d'Infància. Junts està en contra que Catalunya aculli més menors, però la llei obliga totes les comunitats, en funció de la seva població i de la capacitat dels seus centres, a participar del repartiment de menors quan una altra comunitat està desbordada.
1: Gràcies, Paula. I l'Audiència Nacional reclama a la Guàrdia Civil que aclareixi si va rebre algun avís o si tenia alguna informació prèvia sobre aquesta entrada massiva d'immigrants a Ceuta. També vol que en l'informe la policia li detalli el dispositiu que va desplegar el 30 i 31 de juliol a aquesta ciutat autònoma, les tasques de rescat que va dur a terme en aigües territorials espanyoles, la identitat dels immigrants i, si pot, també la causa de la mort de les 79 víctimes. A la policia espanyola li sol·licita un informe per aclarir si l'entrada de migrants respon a una acció dirigida per algun grup criminal. L'Audiència Nacional, doncs, mou fitxa arran de la denúncia que ha presentat Justitia Europa per un delicte contra la seguretat de l'Estat espanyol i per afavorir la immigració il·legal i el tràfic de persones, entre d'altres. I el Ministeri de l'Interior analitza una crida a les xarxes socials justament per intentar una altra entrada massiva de migrants a Espanya, ja pensant en el 15 d'agost. Experts en xarxes confirmen que aquesta crida existeix, tal com ha explicat a 3Cat Info el professor d'investigació digital de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat Autònoma, Àlex Lozano.
8: Hi ha persones, i s'ha publicat públicament, un grup de més de 100.000 usuaris, que el 15 d'agost s'intenti fer una altra entrada a Espanya. En aquest cas, s'està valorant si a Ceuta o a Melilla, degut a les possibles complicacions que pot tindre l'entrada a Ceuta un altre cop.
1: Gairebé una setmana després de l'entrada sobtada de migrants, a poc es va clarificant com es va organitzar aquest episodi. La Fiscalia de Tetuán ha processat 25 persones per haver organitzat els creuaments sobre el terreny, incloent-hi els que van transportar migrants sense llicència. Informa Cèlia Cernades.
9: L'entrada es va articular a través d'una xarxa horitzontal d'administradors, alguns situats a Europa, segons Lozano, i per a la difusió es va aprofitar una estructura digital ja existent sobre migració irregular, on es comparteixen consells i trucs. La integren uns 25 comptes de Facebook i un milió de membres, a més de dos grups tancats de WhatsApp. Eren vídeos curts, emocionals, que després van saltar a TikTok i Instagram. Per tant, hi va haver una coordinació al darrere, però no s'ha pogut detectar un responsable únic.
8: A dia d'avui no s'ha identificat a una persona concreta que digués el dia aquest, aquesta hora, farem l'entrada a Ceuta. Tampoc s'han identificat líders ni estructures jeràrquiques úniques. No hi ha proves amb un vincle amb l'Estat, amb serveis d'intel·ligència, amb organitzacions terroristes o xarxes criminals. Tampoc hi ha una ideologia ni un partit únic darrere.
9: El detonant d'aquest flux de marroquins cap a la frontera, com ja s'havia especulat, va ser la sentència del Tribunal Suprem del 8 de juliol, en què es prohibien les devolucions en calent dels migrants que entressin nedant a Espanya. Les xarxes, segons Lozano, la van difondre cada cop més distorsionada la sentència i al final semblava que qualsevol podia entrar i quedar-se ja a Espanya si arribava a Ceuta. La bola de neu va créixer fins a arribar a la nit del 30 al 31 de juliol, quan ja es van difondre instruccions concretes per creuar.
8: No tenien una hora establerta, però sí que deien després de l'oració de la Isha és quan farem l'entrada. A temps real, per a aquests mateixos grups de WhatsApp, anaven actualitzant com estava l'estat policial. Per tant, trobem missatges com el camí està lliure. I ja es van començar a veure missatges com preparats per aquesta nit, si Déu vol, concentració a tal punt per fer el creuament.
9: De tot plegat, se'n van aprofitar els grups que donen serveis als migrants, des d'oferir-los transport a serveis de menjar, incloses màfies i traficants, tal com assegura el Ministeri de l'Interior, corrobora la Comissió Europea i ara processa la Fiscalia de Tetuán.
1: Gràcies, Cèlia. I us expliquem també que han rescatat 26 migrants subsaharians, en aquest cas, a uns 60 quilòmetres al sud-est de Mallorca. És la quarta pastera localitzada des de dimarts a les Illes Balears, on arriben les embarcacions que surten d'Algèria, en aquest cas. En una d'elles només hi van arribar dos supervivents. Van explicar que 17 persones havien mort durant el trajecte i que els cadàvers eren al mar. Una altra embarcació es va localitzar a prop de Cabrera amb dos morts i 19 supervivents. La presidenta de Balear, Magda Provenç, exigeix al govern central un pla específic per les illes.
0: 3CAT Info.
1: Les 3 de la tarda i 10 minuts, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, proposa crear un grup d'experts per liderar la Conselleria d'Educació durant un termini llarg, de fins a 12 anys, que permeti garantir l'estabilitat del sector. És una idea que Junqueras ha posat sobre la taula en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, amb l'objectiu de superar el bloqueig actual d'aquest departament, que es veu immers en diverses crisis, com sabeu, l'última, la de les proves PISA. El líder d'Esquerra planteja que sigui un equip de professionals format per persones de prestigi i que generin consens entre els partits polítics, el sector educatiu i els agents econòmics i socials. Segons Junqueras, aquest model de governança hauria de ser de llarga durada per evitar que les polítiques educatives vagin canviant cada vegada que hi hagi un canvi de govern.
5: Em sembla que en l'ensenyament, com en d'altres àmbits, necessiten temps per actuar. I té poc sentit que hi hagi una llei educativa cada legislatura i té poc sentit que es canviï de conseller o de consellera cada any.
1: De fet, la idea de crear un gran pacte de país per l'educació no és nova. El Parlament ja ho va proposar al juny arran d'una moció de Junts per Catalunya que es va aprovar amb el suport de tots els partits, menys el PP i Vox. Doncs des de la USTEC, el sindicat majoritari de l'ensenyament públic, han rebut la proposta de Junqueras amb escepticisme. Admeten que l'educació necessita estabilitat, sí, però consideren que la proposta d'Oriol Junqueras no va en la bona direcció. En declaracions a Catalunya Ràdio, la portaveu del sindicat, Yolanda Segura, qüestiona la necessitat de crear aquest grup d'experts.
10: Aquesta comissió ja hi és. La comunitat educativa amb els seus representants ja estan posant a sobre la taula quines són les solucions a tirar endavant i que, per tant, el que s'ha de fer és escoltar més a la comunitat educativa, que som els agents que estem en el servei educatiu, que estem donant, que estem rebent l'educació i que, per tant, podem parlar amb propietat. Lluny de tot això, per nosaltres som fórmules abstractes.
1: Des del sindicat recorden que el departament ja va impulsar una comissió d'experts durant l'etapa de la consellera Anna Simó, però diuen que les conclusions d'aquell treball no s'han acabat aplicant. I, ara que sentíem Oriol Junqueras, Esquerra Republicana, Girona, està vivint avui un autèntic terratrèmol després que s'han filtrat uns àudios en què el candidat a l'alcaldia, Marc Puigtió, desqualifica els regidors d'Esquerra que hi ha actualment i diu que vol fer-los fora a tots per poder controlar ell, la formació. Puigtió ha demanat disculpes per aquestes paraules que el líder republicà Oriol Junqueras ha qualificat de desafortunades. Anem cap a Girona. Clara Jordan.
11: El partit ha obert expedient per aclarir el que ha passat i decidir si s'han de depurar responsabilitats per unes paraules que Junqueras qualificava així en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
5: Tremendament desafortunat i fora de lloc. També és veritat que ha d'haver-hi unes garanties a l'hora de prendre qualsevol decisió.
11: Els àudios filtrats són extractes de la conversa que Puigtió va tenir amb el responsable del perfil d'Instagram d'extrema dreta Girona Perduda. Aquest influenciador va gravar la conversa i ara l'ha feta pública. Entre altres coses, diu que han d'utilitzar el logotip d'Esquerra perquè literalment és qui paga la festa, que vol fer fora tothom i ofereix informació perjudicial pels actuals regidors.
12: A l'Adam acaba de comprar una escola bressol a Girona i està cada dia a l'escola bressol. Per tant, sí que té temps de comprar escoles i estar a la seva nova escola, però està de baixa per estar a l'Ajuntament.
11: El regidor al·ludit Adam Bertran ja li ha respost en declaracions a 3CAT Info.
13: Crec que ha arribat el moment en què tothom ha vist allò que alguns anunciàvem, explicàvem i detectàvem des de fa molts anys. Fa 3 anys que estem en aquesta situació de personalismes, aquesta situació de desacreditar.
11: El procés de primàries que va elegir Puigtió, que era l'opció de Junqueras com a candidat a l'alcaldia de Girona, ja va estar envoltat de polèmica fins al punt que l'executiva local d'Esquerra va acabar dimitint en bloc.
0: 3CAT Info.
1: La Comunitat de Madrid va pagar 6,3 milions d'euros pel polèmic àtic de luxe que Isabel Díaz Ayuso havia de fer servir d'oficina mentre es fan obres a la seu del govern autonòmic. Segons el diari El País, aquest pis es va comprar a través d'una immobiliària de luxe que s'ha endut un 3% de la comissió, però la presidenta madrilenya diu que no en sap res i remet la premsa a la Conselleria de Presidència.
14: Planifica Madrid a largo de todo el año, compra y vende inmuebles y de ello no tengo la menor idea porque no es mi competencia saberlo. Sí que estén los consejeros de cada organismo encima de ello y que no se pierda patrimonio, que no se pierda dinero.
1: En una piulada a la xarxa social X, el ministre i secretari general del PSOE a Madrid, Òscar López, acusa Díaz Ayuso de ser un pou sense fons i li reclama que dimiteixi. Enmig de la tempesta política, 24 hores després que es fes pública la compra d'aquest pis, l'executiu d'Ayuso va anunciar que posava a la venda l'àtic i 4 immobles més i que destinaria els diners als damnificats pels incendis que han afectat aquella comunitat autònoma.
0: El temps.
1: A un quart de quatre de la tarda, la previsió meteorològica amb l'Enric Agut.
15: Tarda ben tranquil·la, bona part del país, excepte el Pirineu i el Prepirineu i zones pròximes on creixeran nuvolades, de fet ja ho fan, i poden descarregar algun ruixet d'alguna tronada. També serà mitja nuvolat cap al Magí dels Ports. Avui la temperatura és similar a l'interior, però més alta a la costa i al prelitoral. Fa més calor, però per altra banda baixa la humitat relativa i també baixa la sensació de xafogó. Demà, canvi de temps, a matí tranquil·litat, però ja amb algun primer ruixat cap a mig matí al Pirineu i al Prepirineu. Neu i a la tarda, amb l'arribada d'aire fred en alçada i amb la calor ambiental i la humitat, es formaran núvols d'evolució diurna i s'espera tarda complicada. Tenim avís d'intensitat de precipitació que afecta moltes comarques. En algun cas, el perill és 4 sobre 6. Vol dir que la pluja pot tenir caràcter torrencial i a mitja hora caure més de 40 litres. Aquestes tempestes poden anar acompanyades de fenòmens de temps violent, és a dir, de fortes ratxes de vent que puguin arribar a superar els 90 km per hora i també de fenòmens com pedra, superior als 2 centímetres. Les comarques que demà a la tarda seran sota avís són pràcticament totes les de Girona, excepte el Baix Empordà, totes les de Barcelona i totes les de Lleida i del nord de Tarragona, tot i que també després, més tard, els ruixats poden arribar a altres indrets de les comarques tarragonines.
1: Gràcies, Enric. Per cert, que experts en dermatologia avisen que les llargues onades de calor, com les que hem tingut a les últimes setmanes, poden tenir efectes molt greus a la pell, més enllà de la ja coneguda exposició al sol. Amb la calor augmenta la suor i la pell perd la funció termorreguladora. Es pot deshidratar i també tenir irritacions diverses. Ho explica Rosa Senan, metgessa de família del grup de dermatologia de la Societat Catalana de Medicina Familiar.
16: Erupcions per irritació de les glàndules sudoríperes, o sigui que es diu sudamina, erupcions per la calor, que és molt freqüent en nens. També pot donar una irritació, tanta suor, sobretot en zona de plex, pot donar irritacions, rascades, dermatitis. Si la persona es grata, poden fer-se petites abrasions, petites feridetes, i es poden sobreinfectar.
1: La suor també pot ser un bon aliat dels fongs que viuen a la pell. Preventivament, els experts consideren clau vestir amb roba lleugera i de cotó que pugui transpirar i, com sempre, beure molta aigua per mantenir el cos ben hidratat.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Dimecres 5 d'agost de 2026. Els manifestants agredits per la policia a Palma, després de la manifestació històrica contra la massificació turística a les Balears, presentaran 25 denúncies i també una de col·lectiva contra els agents policials. La plataforma Menys Turisme, Més Vida avisa que la violència no els aturarà de seguir protestant. Anem a Palma, Caterina Carmany Jaume.
17: De fet, dissabte hi ha una manifestació a Solla, una de les poblacions més afectades per la massificació turística. Ara les plataformes analitzen els vídeos de les càrregues policials per identificar els agents i després posaran la denúncia. Una víctima d'aquestes càrregues explicava que no va tenir cap sentit.
18: La policia havia marxat, però després van tornar tots, o sigui, totes les furgons, totes les motos, tot amb les sirenes, van sortir i sortien donant cops als escuts i cridant com si fos una mena de guerra. I nosaltres només estàvem tot el temps amb les mans aixecades, demostrant que no estàvem fent res, que no volíem fer res, que només érem allà i ja està. I jo només deia, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Perquè els volia preguntar com, ¿qué estic fent? I només anaven cap a nosaltres donant cops de porra de manera indiscriminada.
17: Menys Turisme, Més Vida torna a reclamar la dimissió del delegat del govern espanyol i del responsable de l'operatiu policial.
1: Segona jornada de vaga indefinida dels treballadors del servei de terra de la companyia Ground Force a l'aeroport del Prat de Barcelona. Ara per ara hi ha nombrosos vols retardats i una quinzena de cancel·lacions previstes al llarg de la jornada. La vaga està provocant retards en el 30% dels vols de sortida. A més, alguns avions estan enlairant sense les maletes dels viatgers. Esther García és la portaveu del sindicat de la CGT a l'aeroport.
19: Ara mateix, en el que portem de vaga, que seran unes 30 hores, pues, hi ha unes 200 maletes, més o menys. A partir de demà, suposo que es notarà més perquè entenem que les companyies tampoc ho poden suportar.
1: El sindicat denuncia que l'empresa no els ofereix solucions a l'accés de feina i adverteix que les cancel·lacions de vols derivades de la protesta aniran a més durant el cap de setmana, quan es preveu un volum més alt de passatgers.
0: 3CAT Info.
1: De l'àmbit internacional, aquesta matinada Rússia ha tornat a acarnissar-se amb Kiev. L'exèrcit rus ha llançat un atac massiu de més d'un centenar de drons i gairebé una trentena de míssils, aprofitant que Ucraïna ara ja no té prou defenses aèries per protegir la seva capital. Ja hi ha almenys 17 morts i una quarantena de ferits. Moscou, Cristina Solies.
20: Kiev ha viscut una altra nit de terror. La meitat de les víctimes mortals són ciutadans que esperaven un tren que anava amb retard i que han estat sorpresos per l'atac mentre eren a l'andana. Les defenses antiaèries han fet caure bona part dels drons russos, però han vist impotents com els 28 míssils impactaven contra objectius de la ciutat. Ucraïna no n'ha pogut abatre cap. Això és molt inusual i s'explica perquè s'ha quedat pràcticament sense míssils interceptors Patriot. Precisament, Volodymyr Zelensky ha lamentat que aquests sistemes nord-americans podrien haver salvat vides. Ahir a la nit tornava a demanar als seus socis occidentals que n'hi enviessin més.
21: Les defenses aèries són la màxima prioritat. És important que els nostres socis escoltin Ucraïna i sàpiguen que cada enviament per a la nostra defensa aèria realment protegeix les vides de la gent.
20: L'atac rus tenia com a objectiu empreses civils, entre les quals Nova Posta, la principal companyia privada de missatgeria. Això s'interpreta com una resposta a la campanya ucraïnesa de les últimes setmanes contra la plataforma de comerç en línia russa més important, Wildberries. Una nit més, els drons ucraïnesos han incendiat un dels seus magatzems a la regió de Tula, al sud de Moscou. Amb aquest bombardeig, Ucraïna ja ha colpejat 14 dels 15 centres logístics més grans de l'empresa Rússia.
1: I les perspectives d'un acord de pau a l'Orient Mitjà i l'abaratiment del preu del petroli fan que les borses mantinguin nivells rècord. L'IBEX 35, el selectiu espanyol, que hi va superar per primera vegada els 20.000 punts, opera també avui amb guanys de moment i ja passa dels 20.100 punts. Tot i la incertesa dels conflictes en marxa, si no hi ha un delta baix, les borses es troben en un bon moment, segons Xavier Puig, el professor de finances de la UPF, Barcelona School of Management, i president també de la gestora de fons Guess Juris, assenyala la bona marxa de l'economia i els bons resultats que estan tenint les empreses com a impuls d'aquests rècords.
22: En els últims 100 anys hi han hagut moltes guerres i us quedaríeu parats de veure els índexs borsaris amb guerres molt importants com, independentment del que passava en algun lloc, les empreses del món, les empreses americanes, les empreses europees, les empreses asiàtiques, van bé. La bossa el que cotitza és els beneficis que generen les empreses que justament cotitzen.
1: El preu del petroli, tot i un petit repunt avui, es manté al voltant dels $80 al barril de Brent. És el preu més baix en més de 3 setmanes. I el Brasil ha expulsat l'ambaixador argentí i ha acordat rebaixar les relacions diplomàtiques amb el país, que ara queda a nivell d'encarregats de negocis. Aquesta decisió s'ha pres arran dels insults del president argentí Javier Milei al seu homòleg Lula da Silva. Buenos Aires, Joan Biosca.
23: Javier Milei i Lula da Silva mai no s'han agradat i les paraules gruixudes que tots dos s'han dedicat l'un a l'altre venen de molt abans que Milei arribés a la Casa Rosada. El Brasil ha dit prou i ha retirat de Buenos Aires el seu ambaixador després que el cap d'estat argentí viatgés no fa masses dies fins al Brasil per fer costat al fill de l'expresident de dreta Jair Bolsonaro en la seva presentació com a candidat a les eleccions presidencials de l'octubre.
24: Es que Brasil aún no vivió las consecuencias más nefastas y profundas de este modelo, pero puede vivirlas si

0: de cara a la campanya electoral per a les presidencials. L'Argentina i el Brasil són socis comercials històrics i els negocis van pel carril del Mercosur.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Més coses. Des d'avui, Protecció Civil disposa d'un camió que permet donar cobertura mòbil en un radi de fins a 20 quilòmetres en zones de situació d'emergència per un incendi o per un desastre natural, per exemple. És el primer vehicle de l'Estat que ajuda a mantenir les comunicacions amb accés a les tres principals operadores de telecomunicacions. El vehicle, que té una autonomia de 48 hores, és un camió de petites dimensions, capaç de desplegar una antena amb capacitat d'enllaçar amb altres punts de connexió terrestres o via satèl·lit. El vehicle serà útil per Protecció Civil perquè la zona pugui rebre, per exemple, missatges SOS de confinament. Aquesta iniciativa, que és pionera a l'Estat, està coordinada a través del CTTI del CETITI, el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació. És, sens dubte, una notícia que serà molt útil per al món rural. I ara, justament, situats al món rural, parlem de la cultura en zones rurals de Catalunya. Perquè, justament, avui hem sabut que s'ha posat en marxa una nova edició del Festival Itinera, que porta concerts de petit format a micropobles d'arreu del país. Ens ho explica des de Sisquer el Joaquim Albalate.
3: Són més de 200 actuacions, com la de Palo Santo, que dilluns va actuar a Sisquer, una parròquia de 8 habitants de Guixers, al Solsonès. El festival vol apropar propostes de qualitat als municipis menys poblats del país. Agnès Fort n'és la directora.
4: És un festival que el que fa és promoure la música no comercial, música sobretot de petit format. El que fem és oferir tota una sèrie de propostes musicals que estan curades, estan treballades, per presentar-les als micropobles de Catalunya.
3: Uns concerts que omplen els pobles de vida i els posa al mapa. Jordi Selga és l'alcalde de Guixers.
5: Els micropobles, pobles petits, zones rurals, estem una mica deixats de la mà de Déu. I això doncs ajuda doncs, a que estiguem més connectats el ventall cultural que es pot oferir en una gran ciutat o un poble més gran que no un poble de 136 habitants com és Guixers.
3: Es tracta de la sisena edició del Festival Itinera, que s'allargarà fins a finals d'any.
1: Esports.
2: Fins al punt de dos quarts amb l'Eduard Solà. Bona tarda.
6: Hola, què tal, Eloi? Bona tarda. El Barça femení han presentat aquest migdia la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. És el fitxatge més car de la història. I la quarta incorporació de l'equip que entrena Pere Romeu, Nicoli, ha firmat fins al 2030.
7: I think when I heard that I didn't believe in the
8: El primer que vaig pensar és, no m'ho crec. Tenia contracte al City i pensava, no deu ser veritat. Però després vam parlar amb el meu agent i vaig veure que anava de debò i, clar, no podia deixar escapar aquesta oportunitat.
7: I didn't take the opportunity as well.
6: El Barça femení ha anunciat també que jugarà un amistós contra el Manchester City, el rival d'on prové Nicoli. Serà el dissabte 15 d'agost a les 5 de la tarda a Anglaterra. Presentació al Barça femení de futbol i també presentació aquest migdia al Barça de bàsquet des del nou entrenador Alexander Sekulić.
9: So togetherness, to play as one unit would be the most important thing.
10: Jugar com un equip, l'unitat de l'equip és el més important. L'estil, més rapidesa, moltes possessions, molta lluita a pista.
9: Faster pace. More possessions, a little bit more aggressive defense, a lot of fight on the court.
10: Aquest és l'estil, en resum, que m'agradaria que l'equip transmetés a pista.
9: Short, what I would like this team to look like.
6: El tècnic de 48 anys és el primer eslové que ocupa la banqueta blaugrana. Firmarà fins al juny del 2028 i compaginarà el càrrec amb els de seleccionador d'Eslovènia. També en futbol, el director esportiu del Barça, Deco, i el cap de caça talents del Club Blaugrana, Joao Amaral, són a Madrid per reunir-se amb Fernando Hidalgo, que és el representant de Julián Álvarez. Volen parlar de l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic Madrid per part del Barça. A l'Espanyol, el seu davanter Quique García passa avui pel quiròfan per operar-se de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta que es va fer en el partit de dissabte passat contra el Middlesbrough. El Club Blanc i Blau ha confirmat l'abast de la lesió del jugador, però encara sense concretar quant temps haurà d'estar de baixa. També l'Espanyol. El club ha anunciat aquest matí que traspassa el defensa central Pablo Ramón al Racing de Santander, amb qui ja hi va jugar cedit la temporada passada. I a segona divisió A, el Sabadell ha anunciat que incorpora el central Edgar González, de 29 anys, català, cedit per l'Almeria fins a final de temporada.
1: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
6: Pendents a hores d'ara de dues competicions. D'una banda, el Campionat d'Europa de Natació de París, la catalana Iris Tió competeix per intentar guanyar la seva sisena medalla d'aquests europeus. Ho fa a la final de la rutina acrobàtica per equips juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Txell Ferrer i Mireia Hernández. Tió, recordem que fins ara ha guanyat 5 medalles de l'europeu, una d'or, 3 de plata i 1 de bronze. D'altra banda, el saltador barceloní Max Liñán no s'ha pogut classificar per les finals de salt de trampolí de

0: 3 metres, després d'acabar 22è a les preliminars que s'han disputat aquest matí. I també pendents a hores d'ala de la cinquena etapa del Tour de França femení, que ja està en marxa. És una etapa de 140 quilòmetres i 8 ports de muntanya, dos dels quals són de segona categoria. La ciclista suïssa del Movistar, Marlène Roissier, ha sortit com a líder de la general després de guanyar ahir la contrarrellotge individual a la quarta etapa. La catalana Paula Blasi és setena a la general a 1 minut i 12 segons de la líder.
1: Trescat Info.
0: Fa uns instants hem parlat de bàsquet, de la presentació de Sekulić com a nou entrenador del Barça, però tenim més notícies de bàsquet. Yannick Krak, l'epivot del Joventut, ha signat per 4 temporades amb el Dubai Bàsquet, però continuarà jugant a la penya, com s'ha dit, fins a final de temporada. Per la seva part, l'Ilerna Lleida incorpora Miguel Garita Noandia al seu cos tècnic per la temporada 2026-2027. El tècnic basc s'uneix al projecte com a entrenador assistent. Aquest tècnic va iniciar la seva carrera al Sornotza, on va liderar l'equip durant més d'una dècada, amb l'ascens a l'Alep Plata, a la segona primera temporada, i va disputar diverses fases d'ascens a l'Alepor. I també en bàsquet, l'Alep pivot del Madrid, Gabriel Deck, ja té passaport espanyol. L'argentí deixarà d'ocupar plaça d'extracomunitari i alliberarà aquesta condició perquè el Madrid es pugui reforçar amb un altre jugador d'aquest tipus.
1: 3Cat Info, l'activitat esportiva a fons.
2: Són 3:45. Aquesta hora, 3Cat Info, us expliquem que el govern espanyol xifra en 528 els menors que són a Ceuta arribats dijous des del Marroc i amenaça amb actuacions judicials si les comunitats autònomes no col·laboren en la distribució territorial d'aquests menors no acompanyats. El PP afirma que compliran la llei, sí, però que presidents autonòmics com Díaz Ayuso defensen el retorn dels menors als seus països d'origen. Oriol Junqueras proposa crear un grup d'experts per liderar la Conselleria d'Educació i que es mantingui durant un termini llarg per evitar que les polítiques educatives canviïn en funció de cada govern. El líder d'Esquerra també ha qualificat de desafortunades les declaracions filtrades del candidat del seu partit a Girona, Marc Puigtió, que assegura que vol fer fora tots els que hi són ara per controlar ell l'organització. I els manifestants ferits en una protesta a Palma contra el turisme massiu presentaran una denúncia contra els agents que els van agredir en les càrregues policials. La plataforma Menys Turisme, Més Vida avisa que la violència no aturarà les protestes. De fet, ja han convocat una manifestació per aquest dissabte a Sóller. A partir d'ara us expliquem que els Mossos d'Esquadra redoblen la vigilància contra els conductors que circulen amb excés de velocitat. En col·laboració amb les policies locals, avui comença una campanya d'una setmana per reduir la sinistralitat. Hi haurà més controls i més radars a tot Catalunya. Unió de Pagesos alerta que la calor d'aquest estiu ha reduït a la meitat les àrees de pastura al Pirineu. Com a conseqüència, doncs, els animals, els ramats que estaven pasturant a la muntanya, han de tornar cap avall, cap a les valls, i això està provocant pèrdues. Reclamen a agricultura ajudes davant el sobrecost d'alimentació d'aquests animals. En esports, què destaques, Eduard Solà?
0: Doncs que avui ha estat dia de presentacions al Barça. D'una banda, han presentat la davantera brasilera Kerolyn Nicoli per l'equip femení de futbol i també han presentat el nou entrenador del bàsquet, Alexander Sekulić. Mentrestant, l'espanyol, avui operen Quique García.
2: I pel que fa al temps, tindrem una tarda de sol a molts indrets, amb alguns ruixats, això sí, però que no seran ni molt menys tan extensos ni tan intensos com ahir. Estaran concentrats, bàsicament, al Pirineu i al Prepirineu. A la resta de Catalunya, ambient ben calorós, però amb menys humitat que els darrers dies. No farà aquella safogor tan pesada. De cara demà a la tarda, el temps, atenció, perquè es complica amb ruixats i tempestes que podrien ser localment fortes. Ara passen gairebé 3 minuts de 3:45 de la tarda. El govern espanyol xifra en 528 els menors que són a Ceuta després d'entrar dijous passat des del Marroc. L'executiu de Pedro Sánchez amenaça amb actuacions judicials si les comunitats autònomes no col·laboren en la distribució territorial d'aquests nens i adolescents. La crisi ha generat de retruc tensió interna a les files del PP. La direcció dels populars assegura que sí, que compliran la llei que els obliga a acollir menors a les seves comunitats, però però alguns governs autonòmics diuen que no ho posaran fàcil. Informa des de Madrid, Paula Brujats.
3: A Ceuta hi ha 528 menors més des de la setmana passada. Se sumen al miler que ja estaven en acollida i, per llei, aquesta ciutat autònoma li toca acollir-ne com a màxim 90. La situació és insostenible, segons el seu president, que adverteix que el repartiment cap a altres comunitats és inevitable.
4: Y lo que tenemos que hacer es pedir auxilio y socorro, solidaridad al resto de España.
3: Però ja hi ha reticències. El Partit Popular s'hi juga al futur dels quatre governs autonòmics que té amb Vox i alguns presidents populars es neguen a acollir a aquests infants i joves. Isabel Díaz Ayuso aposta per...
5: Lo lógico es que vuelan a sus casas.
3: Però la direcció del PP admet que la llei els obliga a acollir. Almed Curra, vicesecretària de Migracions, marca el camí als barons del PP.
6: Les comunitats autònomes del Partit Popular sempre van a complir la llei, sempre van a estar del lado de los ceutíes, que són ciutadans espanyols com los que más.
3: Però adverteix que aquest cop no acceptaran que es facin excepcions amb Catalunya, com es va fer l'última vegada. El govern espanyol veu els populars segrestats per l'extrema dreta i el vicepresident Carlos Cuerpo, a Televisió Espanyola, obre la porta a portar-los als tribunals.
7: Aquí se trata de cumplir la ley y es lo que espero que haga todo el mundo. Yo espero que no tengamos que entrar en ningún tipo de conflicto, en este caso judicial, en materia de cumplimiento de lo que la ley obliga a las comunidades autónomas.
3: El govern català s'ha posat a disposició del Ministeri d'Infància. Junts està en contra que Catalunya aculli més menors, però la llei obliga totes les comunitats, en funció de la seva població i de la capacitat dels seus centres, a participar del repartiment de menors quan una altra comunitat està desbordada.
2: Gràcies, Paula. Mentrestant, l'Audiència Nacional reclama a la Guàrdia Civil que aclareixi si va rebre algun avís o si tenia alguna informació prèvia sobre aquesta entrada massiva d'immigrants a Ceuta de la setmana passada. També vol que en l'informe li detalli el dispositiu que va desplegar el 30 i 31 de juliol a la ciutat autònoma, les tasques de rescat que va dur a terme en aigües territorials espanyoles i la identitat dels immigrants. A la policia espanyola li sol·licita un informe per aclarir si l'entrada de migrants respon a una acció dirigida per un grup criminal o no. L'Audiència Nacional, doncs, mou fitxa arran de la denúncia que ha presentat Justitia Europa per un delicte contra la seguretat de l'estat espanyol i també per afavorir la immigració il·legal i el tràfic de persones, entre d'altres. Mentrestant, avui s'han rescatat ja 26 migrants subsaharians en uns 60 quilòmetres al sud-est de Mallorca. És la quarta pastera localitzada des de dimarts a les Illes Balears, on arriben les embarcacions que surten d'Algèria. En una d'elles només hi van arribar dos supervivents, que van explicar que 17 persones havien mort durant el trajecte i que els cadàvers eren al mar. Una altra pastera es va localitzar a prop de Cabrera, amb dos morts i 19 supervivents. La presidenta de Balear, Magda Proens, exigeix al govern central un pla específic per les illes.
1: 3CAT Info.
2: El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha proposat crear un grup d'experts per liderar la Conselleria d'Educació durant un termini llarg, com a mínim de 12 anys, que permeti garantir l'estabilitat del sector. La idea l'ha proposat Junqueras, l'ha posat sobre la taula en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, amb l'objectiu, diu, de superar el bloqueig actual del departament. El líder d'Esquerra planteja que sigui un equip format per persones de prestigi i que generin consens entre els partits polítics. Segons Junqueras, aquest model de governança hauria de ser de llarga durada per evitar, com dèiem, que les polítiques educatives canviïn en funció del color polític de cada govern.
8: Em sembla que en l'ensenyament, com en d'altres àmbits, doncs necessiten temps per actuar. I té poc sentit que hi hagi una llei educativa cada legislatura i té poc sentit que es canviï de conseller o de consellera cada any.
2: De fet, el president d'Esquerra ha plantejat que aquest model de governança s'estengui a altres àmbits estratègics, com el transport, les infraestructures o l'habitatge. Ara són 4:15 de la tarda. Trànsit intensificarà fins diumenge l'ús dels radars i els controls de velocitat. Durant aquesta setmana, els Mossos i policies locals estan fent una campanya per reduir la sinistralitat. Una campanya que implica més controls i més radars estesos per tot Catalunya, tant a carreteres com dins de ciutats, en zones urbanes. I és que l'excés de velocitat és un dels elements que més influeix en la gravetat dels accidents i en algunes ocasions també és la causa principal dels sinistres. Ramon Codina és sergent dels Mossos d'Esquadra en declaracions a 3CAT Info.
9: Quan hi ha tanta mobilitat a l'estiu és un moment crític i per tant es dediquen més efectius i tots els vehicles radar que hi ha distribuïts per Catalunya treballen intensament en tots els torns i es busquen els punts crítics més conflictius on coneixem que hi ha més accidentalitat, que hi ha més excessos de velocitat i per tant que s'incrementa el risc de sinistre viari.
2: En el que portem d'any, 80 persones han mort a les carreteres i autopistes catalanes. En la campanya que es va fer l'any passat, els Mossos van van posar més de 33.000 multes, és a dir, de mitjana, es van multar cada dia 4.800 conductors. I l'alcalde de Salou, el tarragonès, Pere Granados, carrega contra els Mossos i la consellera d'Interior per la manca de voluntat política, diu, per acabar amb el top manta. Granados ha reiterat les seves queixes després de comprovar que la venda il·legal s'ha incrementat al passeig de Cambrils, que limita amb el seu municipi. Informa des de Tarragona, Ricard Buigas.
10: Granados fa extensible les seves crítiques que fins ara dirigia l'Ajuntament de Cambrils a la Conselleria d'Interior. Diu que el problema, en lloc de solucionar-se, va més. Apunta que la xifra de venedors ambulants que se situen als vespres a la zona de Sant Pere, al límit de Cambrils amb Salou, ja arriba als 200 venedors il·legals.
11: S'ha d'actuar de forma urgent i ràpida, perquè això no pot continuar. Hi ha dies que hi ha 200 llocs de venda il·legal de productes falsificats. És que, ojo, que estem parlant que hi ha més puestos allà que no pas el puesto del mercat legal de Salou. Clar, és que la dimensió que ha agafat això és tremenda per inacció. I estan fent un efecte crida, eh?
10: El president de l'Associació de Shopping Salou, Comerciants i Empresaris, en Juli Vilaplana, diu que la situació és insostenible.
12: Quan aquí les guies turístiques anuncien un altre mercadet com si això fos la Roca del Vallès, es començarà a tenir un problema molt greu. No està anunciat enlloc, però tu parles amb les guies turístiques de Cambrils i de Salou, estupendo mercadillo per totes les nits al cap de Sant Pere. Ja és una atracció turística més.
10: Els comerciants aposten per aplicar sancions als compradors. Granados espera dia i hora per reunir-se amb el govern.
2: Hi ha hagut un cop policial contra la branca europea del càrtel de Jalisco, a Mèxic, dedicat al tràfic internacional de metamfetamina. En una operació conjunta, la policia espanyola i l'oficina antidroga de França han desarticulat un laboratori que estava instal·lat al Manar, al Segrià. S'han detingut 13 persones i s'han intervingut 2 tones i mitja d'aquesta droga sintètica. El circuit de la droga començava a Mèxic. Allà es produïa i es diluïa en aroma de vainilla. En aquest estat s'enviaven contenidors i per via marítima fins a França i d'allà a una empresa logística de Barcelona. De Barcelona anava a un laboratori en aquesta finca d'Almenar, al Segrià, on la droga es reconstruïa novament en cristalls. En 72 hores eren capaços d'extreure 800 quilos de metamfetamina. Alejandro Martínez, l'inspector en cap de la unitat antidroga de la policia espanyola.
13: Alquilan las furgonetas, cambian de furgoneta. Todos esos movimientos que pueden precipitar nuestra actuación, tenemos que tener sangre fría y decir, no actuamos al igual que a la hora de entrar en los laboratorios. Se dan cuenta en 3 días 800 kilos. Si te descuidas, han terminado. Y si te adelantas, no han empezado. Y no es lo mismo detectar el producto acabado que detectarlo, como lo van a ver ustedes ahí, en una botella líquida.
2: La metamfetamina és un fort estimulant. Es fuma normalment en pipes de vidre. Des de l'ONG Energy Control, que analitza de forma gratuïta substàncies en entorns d'oci, el seu director Josep Rovira ha explicat a aquesta emissora que el consum de les metamfetamines està molt estès.
14: Una substància com a potent estimulant del sistema nerviós central que ha estat en els darrers 5 anys amb un increment molt important. S'han concentrat sobretot a la ciutat de Barcelona.
2: Per la seva potència i la curta durada dels efectes d'aquesta metamfetamina, segons Rovira, aquesta metamfetamina genera molts ingressos a les urgències psiquiàtriques amb paranoies, insomni i agitació. I els casos d'agressions sexuals que arriben al laboratori de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya s'han multiplicat per 4 l'última dècada. A més, els nous equips del centre permeten detectar noves substàncies utilitzades en agressions amb submissió química. Ciutat de la Justícia, Cristian Roldán.
15: Durant el 2025, el laboratori de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya ha gestionat prop de 7.600 mostres, corresponent a 6.700 casos. 2 de cada 10 d'aquests casos estan relacionats amb agressions sexuals. De fet, en només 10 anys aquesta xifra s'ha quadruplicat fins a arribar a les 1.400. En paral·lel, l'Institut ha incorporat una tecnologia pionera a l'Estat que multiplica per 1 milió la sensibilitat de les anàlisis i permet detectar substàncies presents a la sang o l'orina en concentracions molt més baixes. Eneco Barberia és el director de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.
16: Hem incorporat segurament el més novedós que es pot tenir des del que seria la toxicologia forense. Es permet detectar més substàncies en quantitat més petites que abans eren més complicats.
15: Aquesta precisió és molt rellevant perquè més del 20% de les agressions sexuals que analitza l'Institut estan relacionades amb la submissió química. Tot i que l'alcohol, el cànnabis i la cocaïna continuen sent les substàncies més freqüents, el nou equip també permet identificar noves substàncies psicoactives que l'organisme metabolitza ràpidament. Geli Gallego és la cap del laboratori forense.
17: Van apareixent noves substàncies, el que anomenem noves drogues psicoactives, que doncs, van anar acompanyades de problemes toxicològics perquè són desconegudes, són són difícils de detectar i moltes vegades són actives a concentracions molt petites.
15: Més enllà de detectar aquestes substàncies, la nova tecnologia també permet detallar-ne la quantitat en qüestió de minuts.
17: Moltes vegades també és important dir quina quantitat hi ha, perquè hi ha tòxics que a certes concentracions no produeixen dany al cos, i a altres concentracions més elevades sí que produeixen dany.
15: Conscients de la dificultat i l'impacte que comporta una agressió sexual, des de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya recorden que sempre que sigui possible és recomanable manipular al mínim la roba que es portava durant els fets i evitar rentar-se abans de l'exploració mèdica. Això ajuda a preservar indicis que poden ser claus per a la investigació.
2: Gràcies, Christian. Ara falta un minut per 3:15 de la tarda. La intensa calor i la falta de pluges estan afectant els ramats de muntanya. Segons el Sindicat Unió de Pagesos, s'han reduït a la meitat les zones de pastura i això està disparant els costos pels ramaders, que han de reforçar l'alimentació dels animals. Per això reclamen més ajudes, més suport econòmic al Departament d'Agricultura. Lleida, Júlia Albacar.
18: Els prats estan secs i falta menjar per al bestiar. Joan Guitart és coordinador de les comarques de muntanya d'Unió de Pagesos.
19: Amb el fred, l'herba no va créixer. I ara, quan el bestiar ha pujat a la muntanya, a partir del mig de finals de maig, principis de juny, quan pugen a la muntanya, doncs ens hem trobat que les muntanyes estan seques, perquè quan hem arribat a les muntanyes ha deixat de ploure.
18: La falta de pastures ha fet que molts ramats hagin hagut de baixar gairebé un mes abans del que és habitual i s'ha hagut de deslletar els vedells per poder garantir el benestar de les mares per la falta de menjar.
19: Hem tingut que desmamar els vedells abans de temps, és a dir, treure el vedell, li xupa molt i llavors la vaca no pot viure, és un tema de benestar.
18: Això implica un augment de costos que hauran d'assumir els ramaders.
19: S'ha de treure el bestiar abans de temps de la muntanya, s'haurà de treure abans d'hora. Això vol dir que els hem de començar a alimentar de lo que tenim per passar l'hivern. I això vol dir que els costos es dispararan.
18: És per això que el Sindicat Agrari demana al govern que habiliti una línia d'ajuts extraordinària per compensar una situació que asseguren que posa en perill la viabilitat de moltes explotacions.
2: Doncs la calor també ha frenat la producció de pera, en concret de la varietat blanquilla, que s'ha començat a collir justament aquesta setmana. El Departament d'Agricultura preveu que baixarà un 8%. No obstant això, diuen que la qualitat i la mida dels fruits d'aquesta pera blanquilla seran bona.
1: El temps.
2: La previsió amb el Néstor Gómez.
20: Tarda, però tranquil·la arreu del país. Les tempestes tan intenses d'ahir no tornaran avui, però sí que tindrem més calor. Avui, amb el cel serè arreu, però també amb núvols que creixen i apareixen cap al sector del Pirineu, interior de les comarques de Girona, i en aquest sector, cap al Pirineu, poden deixar alguna precipitació, i fins i tot alguna tempesta, però de caràcter feble, localment moderat, preferentment cap al Pallars, també algunes pot escapar cap al Ripollès o al nord d'Osona. Ja diem, res a veure amb les tempestes tan intenses d'ahir. Tot això amb unes temperatures càlides. Avui han pujat i molt les temperatures a les comarques de Girona i també a la façana costanera. Destaquem, per exemple, Cabanes i també Espolla amb 38 graus, Girona amb 37 graus. El canvi de temps el tindrem de nou demà. Després d'un matí de dijous plàcid, demà a la tarda tocarà obrir el paraigua i estar expectant a l'evolució de les tempestes, perquè de nou demà tornaran a ser intenses, no només per acumulació, sinó també amb la possibilitat de que aparegui la calamarsa i la pedra. Demà les temperatures amb més nuvolositat i amb aquestes precipitacions tendiran a davallar.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: La Universitat Rovira i Virgili ha dissenyat un mapa interactiu sobre els serveis d'accessibilitat d'una vuitantena de platges i cales de la Costa Daurada. Aquesta eina facilita que les persones amb discapacitat, amb problemes de mobilitat, puguin disposar d'informació detallada i fiable d'aquests recursos. Informa des de Tarragona Clara Chavarría Domingo.
21: El principal objectiu d'aquest recurs, dissenyat per la Càtedra d'Innovació i Recerca Turística Salou Costa Daurada de la URB, és centralitzar en un sol espai tota la informació relativa a l'accessibilitat de 78 platges i cales de 13 municipis de la zona. Fins ara, per buscar aquesta informació calia consultar la web de cada ajuntament o dels patronats de turisme. Constanza Grasso és tècnica de la càtedra.
22: Evaluamos las medidas de accesibilidad que tenían todas las playas. Hemos detectado que había, la información estaba muy dispersa y a veces era difícil de encontrar incluso en las webs. Entonces, a partir de ahí, tomamos la decisión de crear este mapa para reunir en un mismo sitio toda la información.
21: El mapa detalla si hi ha recursos i serveis adaptats, com ara places d'aparcament reservades, rampes d'accés o servei de bany assistit, entre d'altres. Amb aquest treball s'ha detectat també que els ajuntaments han millorat aspectes de l'accessibilitat. D'altra banda, el recurs també permet que els usuaris aportin informació sobre serveis que no s'havien recollit al mapa o que proposin millores.
2: I les restes d'un coet de SpaceX, la companyia d'Elon Musk, haurien impactat aquest matí contra la Lluna. No s'ha pogut comprovar encara des de la Terra a causa de la zona de col·lisió que queda fora de les imatges de seguiment. Es tracta d'una part de l'enginy Falcon 9, que pesava unes 4 tones i que s'aproximava a la Lluna a una velocitat de 8.600 km per hora. La previsió era que la part del coet provoqués un forat d'uns 20 o 30 metres de diàmetre i que caigués molt a prop del cràter anomenat Einstein. Els científics també calculaven que l'impacte enviés material de la Lluna a uns 800 quilòmetres de distància. El coet l'havien enviat a l'espai l'any passat per una missió per comprovar mòduls d'aterratge de dues companyies privades. El portaveu de la NASA, Jimmy Russell, ha afirmat que l'impacte no suposa cap risc per la Terra i que l'Agència Espacial Nord-Americana recollirà dades lunars posteriors a la col·lisió per detectar-ne possibles conseqüències. Recordem que la NASA preveu enviar una nova missió tripulada a la Lluna el 2028.
1: 3CAT Info.
2: Ara falten 11 minuts per les 4 de la tarda, obrim pàgina cultural, i ho fem parlant de cinema de proximitat, podríem dir, perquè a Banyoles, al Pla de l'Estany, ha començat ja el rodatge d'una nova pel·lícula d'Isaki La Cuesta. Per primera vegada, agafa trets autobiogràfics de la seva infantesa per explicar una història d'amistat entre dos joves. La pel·lícula de La Cuesta es titularà El fons de l'Estany. Està coproduïda per 3CAT i s'estrenarà als cinemes l'any que ve. Anem, doncs, cap a Banyoles. Fèlix Martín.
0: Aquest protagonisme de Banyoles es nota en el rodatge. 22 localitzacions diferents a la població i 500 figurants, alguns de ben propers al mateix Isaki La Cuesta, que va viure a Banyoles fins als 13 anys.
4: Sí, sí, els meus pares van sortir avui, tornen avui, i hi ha uns quants col·legues de quan eren petits que van aniran sortint a diferents escenes. Hi ha personatges que porten noms dels amics, que l'altre dia els hi deia, es diuen com vosaltres, però no, ni s'assemblen a vosaltres, ni fan el mateix que vosaltres.
0: Ambientada en la Banyoles preolímpica, han reproduït diferents icones de la vila, per exemple, la barca Loca, que feia rutes turístiques per l'Estany, o la polèmica figura del negre dissecat del Museu d'Arder. Estan rodant els carrers, places, el Club Nàutic, també el mateix fons de l'Estany.
4: I és increïble, és espectacular poder rodar aquí, dona coses que no tindríem mai. Normalment les seqüències subaquàtiques es fan en piscines professionals. És impossible construir decorats com els que tens aquí sota la realitat.
0: L'actor Quim Ávila interpreta en Ramon, mestre dels joves.
5: Banyoles, dintre del guió, és més que un context, és un personatge màgic que modifica la història.
0: Els dos protagonistes són Aleix Sagrera i Lluc Mirabete, que debuten al cinema. L'actriu Alba Aguilera interpreta la mare d'un d'ells.
23: Jo crec que seran un gran descobriment pel públic i espero pel panorama audiovisual català, espanyol i internacional, perquè són una passada.
0: El rodatge del fons de l'Estany es prolongarà encara tot el mes d'agost. La pel·lícula s'estrenarà als cinemes l'any vinent.
2: Gràcies, Fèlix. I encara en cinema. El documental d'Albert Serra, Seize Moments de ma vie, sobre l'actriu i cantant alemanya Ingrid Kaven, inaugurarà la secció no competitiva Made in Spain del Festival de Cinema de Sant Sebastià, dedicat als llargmetratges de l'any produïts dins l'estat espanyol. Entre les propostes amb accent català en aquest apartat també s'hi podran trobar Viva, de la directora i actriu Aina Clotet, Tres Adioses, de la cineasta Isabel Cuixet, o Los Invitados, de la barcelonina Cristina Díaz i Stefan Butzmullen. També hi seran Mala Bèstia, la primera pel·lícula de Barba Ferrer, La vida és Verdi, de la directora Berta García, o Pizza Movies, una comèdia de Carlo Padial protagonitzada per Judit Martín i Berta Romero. Tot això, com us dèiem, a la secció no competitiva del Festival de Cinema de Sant Sebastià. I ara parlem de música perquè el concert estrella de les Festes de la Mercè de Barcelona, de la capital catalana, tindrà aquest so.
24: Cuando todo se tuerce y un caos bestial me detiene.
2: Són els Love of Lesbian, que actuaran el dia 26 de setembre a la platja del Bogatell, compartint escenari amb Al·lèrgiques al Polen, La Pegatina i Svetlana. Era el nom que faltava per saber dels concerts de la Festa Major de Barcelona. La banda, Love of Lesbian, liderada per Santi Balmes, presentarà el seu espectacle dins de la gira de l'últim disc, Ejército de Salvación, i probablement serà l'últim concert que faran a Barcelona, ja que la banda abandona els escenaris després de 25 anys per fer una parada indefinida, diuen, a partir del desembre, tal com van anunciar fa uns mesos. Love of Lesbian tenen 10 discos publicats, a més d'àlbums d'or i platí, i han protagonitzat gires multitudinàries. Són uns habituals a les festes de la Mercè, però de ben segur que aquest concert tindrà per ells un significat ben especial. I avui al vespre, a Castell de Mur, el Pallars Jussà es convertirà en un gran escenari a l'aire lliure amb l'arribada de Música a cada racó. És un projecte navarrès itinerant que aquest any celebra el 10è aniversari. És una proposta que vol portar música en directe, tecnologia i participació ciutadana, tot ben mesclat als municipis rurals. Informa el corresponsal del Pallars Jussà, Pau Rovira.
3: El projecte del col·lectiu Suacai celebra avui 10 anys de vida i ho farà amb un concert que començarà a les 8 del vespre. La jornada arrencarà hores abans, però, amb un espai obert i gratuït al bell mig de Castell de Mur, que combinarà música, gastronomia, artesania local i diverses experiències interactives pensades perquè el públic participi activament. Entre les propostes, una instal·lació de so immersiu amb tecnologia binaural, espais per experimentar amb la relació entre música i tecnologia, activitats esportives vinculades al ciclisme o un espai dedicat a recollir històries i testimonis dels habitants del municipi. Una combinació eclèctica que detalla la directora de Suacai, Claudia Ausés.
6: Para que la gente pueda probar qué es esto de la neomúsica, incluso probar un violín eléctrico, un cello eléctrico, un mousepad, ver cómo suenan con diferentes efectos. Tenemos otro puesto, que es el reto del Landismo Challenge. Hicimos un proyecto maravilloso con el ciclista Mikel Landa. Además, han cedido los de Audio-Técnica unos auriculares espectaculares para poder hacer una escucha binaural y es una instalación de reflejos donde aparecen más de 350 músicas y músicos de diferentes estilos, ¿no? Estilo a los libros de Elige tu propia aventura.
3: El projecte forma part de la gira Música a cada racó, una iniciativa que des de fa 10 anys recorre pobles de l'anomenada Espanya buidada amb l'objectiu de portar-hi propostes culturals de gran format i crear espais de trobada entre artistes, veïns i visitants.
2: Gràcies, Pau. De seguida arriba la informació esportiva 3Cat Info, però abans us expliquem que, per primera vegada, els ciutadans van enviar més paquets que no pas cartes l'any passat. Ho diu l'informe del 2025 del sector postal que elabora la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. Durant l'any passat es van enviar 1.300 milions de paquets, un 10% més que l'any anterior, amb un augment de fins al 148%, si ho comparem amb el 2019. En canvi, el correu tradicional, les cartes, les postals o les notificacions van tenir un 8% menys d'enviaments que l'any anterior. Aquest informe també indica que 6 de cada 10 ciutadans va rebre paquets vinculats al comerç electrònic.
1: Esports.
2: Fins al punt de les 4 amb l'Eduard Solà. Bona tarda.
7: Hola, què tal? Bona tarda. Comencem parlant de natació artística. Una notícia d'última hora perquè els campionats d'Europa de natació, la selecció espanyola de natació artística, acaba de guanyar la medalla de plata a la prova de rutina acrobàtica. L'or està per l'equip neutral i el bronze per Itàlia. A l'equip espanyol hi ha Iris Tió i els també catalans Denis González, Lilú Lluís, Txell Ferrer i Mireia Hernández. La cançó triada per l'equip d'Andrea Fuentes en aquesta prova que s'ha acabat fa només uns minuts ha estat el Berghain de Rosalía. Amb aquest resultat, Iris Tió ha guanyat la sisena medalla en aquests campionats d'Europa, una d'or, quatre de plata i una de bronze. D'altra banda, aquests mateixos campionats d'Europa de natació, el saltador barceloní Max Liñán no s'ha pogut classificar per les finals de salt de trampolí de 3 metres després d'acabar 22è a les preliminars que s'han disputat aquest matí.
1: 3Cat Info.
7: El Barça femení de futbol han presentat aquest migdia la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. És el fitxatge més car de la història i la quarta incorporació de l'equip que entrena Pere Romeu de cara a la pròxima temporada. Nicoli ha firmat fins al 2030.
8: I think when I heard that I didn't believe in the
9: El primer que vaig pensar és, no m'ho crec. Tenia contracte al City i pensava, no deu ser veritat. Però després vam parlar amb el meu agent i vaig veure que anava de debò i, clar, no podia deixar escapar aquesta oportunitat.
8: I didn't take the opportunity as well.
7: El Barça femení ha anunciat que jugarà un amistós precisament contra el Manchester City, el rival d'on prové Nicoli. Serà el dissabte 15 d'agost a les 5 de la tarda a Anglaterra. Presentació al Barça femení de futbol i presentació al Barça de bàsquet. És el nou entrenador, Alexander Sekulić.
25: So togetherness, to play as one unit would be the most important thing.
26: Jugar com un equip. L'unitat de l'equip és el més important. L'estil, més rapidesa, moltes possessions, molta lluita a pista.
25: Faster pace, more possessions, A little bit more aggressive defense. A lot of fight on the court.
26: Aquest és l'estil, en resum, que m'agradaria que l'equip transmetés a pista.
7: El tècnic de 48 anys és el primer eslovè que ocupa la banqueta blaugrana, signa fins al juny del 2028 i compaginarà el càrrec amb el de seleccionador d'Eslovènia. El director esportiu de futbol del Barça, Deco, i el cap de caça talents del club blaugrana, Joao Amaral, són a Madrid per reunir-se amb Fernando Hidalgo, representant de Julián Álvarez. Volen parlar de l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid per part del Barça. Des del club blaugrana admeten que l'operació és difícil, però confien que aquesta trobada pugui desencallar la situació. El davanter de l'Espanyol, Quique García, passarà avui pel quiròfan per operar-se de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta, que es va fer en el partit de dissabte passat contra el Middlesbrough. El club blanc i blau ha confirmat l'abast de la lesió del jugador sense concretar quant temps estarà de baixa. També l'Espanyol, el club ha anunciat aquest matí que traspassa el defensa central Pablo Ramón al Racing de Santander, amb qui ja va jugar i cedir la temporada passada. A segona divisió, el Sabadell ha anunciat que incorpora el central Edgar González, de 29 anys, cedit per l'Almeria fins a final de temporada. Hem estat pendents del Campionat d'Europa de natació, amb aquesta medalla de plata per l'equip espanyol d'acrobàtica. També estem pendents a hores d'ara de la cinquena etapa del Tour de França femení, que ja està en marxa. És una etapa de 140 quilòmetres i 8 ports de muntanya, dos dels quals són de segona categoria. La ciclista suïssa del Movistar, Marlène Reussier, ha sortit com a líder de la general després de guanyar la contrarrellotge individual de la quarta etapa. La catalana Paula Blasi és setena a la general a 1 minut i 12 segons de la líder. Fa uns instants hem parlat de bàsquet, de la presentació de Sekulić com a nou entrenador del Barça, però tenim més notícies de bàsquet. Yannick Krak, l'alè pivot del Joventut, signa per 4 temporades amb el Dubai Bàsquet, però continuarà jugant a la penya, com s'ha dit, fins a final de temporada. Això per una banda. Per l'altra, l'Ilerna Lleida incorpora Miguel Garitanoandia al seu cos tècnic per la temporada 2026-2027. I l'alè pivot del Madrid, Gabriel Deck, ja té passaport espanyol. L'argentí deixarà d'ocupar plaça d'extracomunitari i alliberarà aquesta condició perquè el Madrid es pugui reforçar amb un altre jugador d'aquest tipus. I acabem amb un apunt de tennis, perquè Carlos Alcaraz no jugarà al torneig de Cincinnati, que es disputarà del 13 al 23 d'agost a causa de la lesió que arrossega en el seu canell.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Beu aigua, és vital. Cansament, mareig, pressió arterial baixa, taquicàrdia i rampes són els símptomes de la deshidratació, que en casos extrems pot arribar a provocar la mort. Beu aigua sovint, encara que no tinguis set, i evita sortir a les hores de màxima calor. Aquesta calor és mortal. Si et trobes malament, truca al 061 Salut Respon. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
2: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla. La cançó de l'estiu.
1: Què tal, Coco? Encetem la cinquena i penúltima hora dedicada a les cançons de tots els teus estius. En l'anterior entrega us vàrem comentar que el 1993, que és l'any on ens vam quedar, es van produir dos fenòmens d'aquells gairebé irrepetibles. Però això ho explicarem d'aquí uns instants, perquè d'aquell 1993 volíem dedicar un temps, per exemple, a un paio simpàtic que ens ho va fer passar molt bé, amb dos noms, Mink DeVille o Willie DeVille. Aplaudiments per ell, sisplau, que aquell 93 ens va fer el Demasiado Corazón.

Demasiado Corazón, que va ser utilitzada com a sintonia de capçalera d'un programa de títol similar o exacte durant molt temps. Era Willie DeVille en directe. Estem a 1993 i seguim amb ritmes calents, sabrosones. Això també, aquell any, va ser tot un fenomen. Encara no era possible descarregar-se música gratuïta i quan un disc agradava, es venien molts discos. Aquest va ser el cas de Mi Tierra. De Mi Tierra, ve.

0: mi tierra.
1: En medio del alma, cuando tú no estás.
0: Possiblement aquell 1993 va ser el millor any per Gloria Estefan, perquè d'aquest disc va vendre un total de 14 milions de còpies. Només a Espanya, 1 milió. I només a Estats Units, 200.000 còpies. Ah, però aquell 93 també sonava una coseta senzilla, però molt agradable. Dels UB40.
2: Every hour, every day I'm learning more.
0: Higher Ground.
2: The more I learn, the less I know about before.
0: Recordes, Coco?
2: The less I know, the more I want to look around. Digging deep for clues on higher ground.
3: Cocodril Club.

That She Wants. Era la música del grup Ace of Base. Però d'aquell 93, a les pistes de ball, segurament també ha passat a la història el What is Love.

What is love? Però què és exactament l'amor, eh? I l'amor, Coco? Avui, com està l'amor? El tens més o menys controlat? A prop teu, sí o no? Aquell 1993 es va publicar en una versió remix un dels temes que Freddie Mercury en el seu dia havia gravat en solitari sense els Queen, el Living on My Own. Recordem que ell ens deixava el 24 de novembre de 1991.

0: el programa revival de l'Albert Malla.
1: Freddie Mercury, recordat, reeditat el 1993. Un estiu per al que estem donant una volta ara mateix i del que ja us vaig dir en l'anterior entrega del programa d'avui al començar, que es van produir dos fenòmens gairebé irrepetibles. Dues produccions discogràfiques espanyoles es van convertir en números 1 mundials. Van vendre milions de còpies Los cantos gregorianos de los monjes de Silos.

Sí, això es va fer molt popular. Va traspassar les fronteres de les produccions limitades o elitistes. Tant és així que crec recordar que la Direcció General de Tràfic va recomanar al personal que no es posés el disc de Los Cantos Gregorianos de los Monjes de Silos al cotxe perquè corria el risc de dormir-se. Per Los Monjes de Silos era un disc més dels seus cantos gregorianos, però no sabem per què aquells fenòmens que es donen en la música, aquest doble CD, perquè aleshores ja es publicaven els discos simultàniament en vinil i en CD, va ser número 1 arreu del món. L'altre fenomen, evidentment, ja te l'imagines, perquè va ser molt més comercial, fins i tot. I tothom recordem la imatge del president dels Estats Units, George Clinton, fent la coreografia, o intentant fer la coreografia de la Macarena de Los del Río. Un duet que portava moltíssims anys treballant i mai els hi havia passat una cosa similar.

0: i que ens tornem molt menys exigents i qualsevol coseta fàcil ens recorda dies de festa, de vacances.
1: Macarena sueña con el Corte Inglés y se compra los modelos más modernos. Te gustaría vivir en Nueva York y ligar un novio nuevo.
0: Dins del terreny de les curiositats, al passar a 1994, recordar que van triomfar dos èxits que no eren originals d'aquell any, no, eren molt anteriors. Això era original del 1973, de 21 anys abans.

Però tenia molta gràcia. Us apropàveu a la cabina i ens demanàveu la cançó del Uka Uka, que en realitat es diu Hook and a Feeling.

Who Kind of Feeling del grup Blue Sweat va tornar a triomfar 21 anys més tard, el 1994, però segurament a aquest èxit va ajudar i molt una campanya publicitària del Corte Inglés. Sí, ja en aquells anys la música ajudava a vendre un producte a través de la publicitat i la publicitat, que molt sovint utilitzava clàssics, ajudava a fer cultureta musical. L'altre tema que es va posar molt de moda l'estiu del 94 i que no era nou era el Hey Baby, original dels anys 60. El grup, un grup de laboratori que es va dir d'Estrella Band perquè era la cançó de la campanya publicitària de la cervesa.

0: Hey, baby.
1: Hey, hey, baby.
0: Des dels anys 60, recuperat el 94. Però amb la perspectiva que dona el temps transcorregut i tots aquests anys que han passat des de llavors, sens dubte, de l'estiu del 94 ens quedem amb un altre fenomen, amb un altre One Hit Wonder, però amb una cançó que, curiosament, coneixen fins i tot els més joves. I com també us deia en alguna de les entregues d'aquests especials del Coco dedicats a l'estiu, era molt important que comptés amb una coreografia. Però el curiós és que han passat molts anys i la coreografia continua a les festes que organitza el Cocodril compartint festes majors i la continua sabent i recordant gent de totes les edats. Bé, sovint ens demanàveu la

0: cançó de Pili Ganarà. Però no era aquest el títol.
1: Dirinanarà.
0: Era una producció del grup Whitefield. Saturday Night.

0: Aquesta no és la música habitual d'aquest programa que potser escoltes per primera vegada, que has descobert com per casualitat tot passejant per el dial o navegant per internet, però és estiu, companys. No estiguis trist, no estiguis trista, perquè han passat tants anys des que ballaves aquestes cançons. Al contrari, alegra-te'n per haver-les disfrutat. Allò que es diu que nos quiten lo bailao. Algú va dir alerta amb la tristesa. Dos punts. És un vici.
1: Això és Cocodril Club.

Doncs tot això també forma part de la teva banda sonora. I aquest era el ritme de les teves nits.

0: The Rhythm of the Night va ser el gran One Hit Wonder d'una banda anomenada Corona. Però no va ser la cançó oficial d'aquell estiu 95, no. En aquella ocasió, aquesta va ser...
1: La canción del verano.

0: pensar que ese tiburón no es fácil.
1: Quina història, no?
2: Que és Proyecto Uno.
1: El grup es deia Proyecto Uno. I la cançó, El tiburón. La de No pares, sigue, sigue. Bueno, és d'aquelles que realment va provocar un empatx. Però va ser la cançó de l'estiu de 1995, que m'imagino que tu ja hi eres. El 1996, recordo que quan sortia de marxa amb la colla d'amics i tornava a casa a les 6 o quarts de 7 del matí, no em podia treure del cap aquella cançó que deia...

Un autèntic complepistes, eh? Era el Freed from Desire de Gala. Però el 1996, la cançó oficial de l'estiu era aquella que et recomanava Apaga el televisor i enciende tu transistor.

Solo se vive una vez. Aquest és un bon consell, eh? Per cert, que estava pensant que la paraula transistor està en desús. I és una autèntica llàstima, no? Perquè els transistors van revolucionar la nostra vida. Caramba! Música de festa. Cançó de l'estiu 1996. Solo se vive una vez amb las Azúcar Moreno. Però aquell estiu també es va posar molt de moda la cançó de la campanya publicitària de la cervesa i era una cançó que ens donava bon rotllo. Es deia Celebration. Let's

La banda per aquesta ocasió es va dir Fan Factory. Però passem a 1997. Aquell any també va tenir un gran impacte comercial la cançó de la campanya publicitària de la cervesa. I a més, és una cançó que identifica les festes cocodril, quan tenim l'ocasió, molt sovint, per sort, de compartir una nit d'estiu popular, gratuïta, per gent de totes les edats, amb tota la música que ha fet història, i d'adaptar aquest programa de ràdio en directe a sessió de ball. Pensem que aquesta defineix el que sempre pretenem i normalment aconseguim. Amor i respecte.

Una d'aquelles cançons que sap a cervesa d'estiu. Però l'estiu de 1997 es va provocar un d'aquells fenòmens que només es dona de tant en tant en la música. Era el seu primer disc, però va ser una passada com sonava a totes hores per totes les emissores musicals i després a la nit, als pubs, a les discoteques. Un gran record per l'amic Pau Donés i la seva flaca, aquella flaca que ens va fer tan feliços el 97.

El primer gran èxit dels Jarabe de Palo, de Pau Donés. A totes hores, aquell estiu 97 sonava per la ràdio. I quan, per la ràdio, aquell estiu, obríem telèfons i preguntàvem quina cançó et dona bon rotllo, la majoria deia aquesta. Aquesta.

el bon dia dels meus amics els Pets, el 1997, però aquesta va ser l'autèntica... ...1998. Aquest era un món feliç. Happy World, el grup Blue for You. Sisplau, una altra canya. Hem de valorar el treball dels creatius publicitaris de les campanyes de cada any, de cada estiu, de la famosa cervesa catalana, perquè musicalment també eren un èxit. El 1998 no va ser cançó de l'estiu, però el destaquem aquí, perquè es va convertir en el disc més venut de tota la història de la música gravada a Espanya. Faltaven només 2 anys perquè la gent pogués començar a descarregar-se cançons gratuïtament d'internet i, per tant, mai més s'aconseguiran aquelles xifres. El 1988, 10 anys abans, el disc més venut va ser l'àlbum Descanso Dominical de Mecano i així es va mantenir durant 10 anys fins que aquell 1998 el va desbancar venent uns quants més Alejandro Sanz i el seu Corazón Partido. ¿Quién

0: Et pot agradar o no, però realment va aconseguir una fita molt important Alejandro Sanz amb aquell Corazón Partido que ha quedat per la història com el disc més venut de tota la història de la música gravada a Espanya. El 1998, però, aquesta va ser...
1: La cançó de l'estiu.

Sí, és clar, era Ricky Martin. I la Copa de la Vida. La cançó dels Mundials de Futbol. Ricky Martin, però, també va ser dels pocs intèrprets que va repetir cançó de l'estiu important dos anys consecutius. 1999. Living la vida loca.

0: Un altre d'aquells fenòmens curiosos, eh? El Probe. Probe, Miguel. Era Triana Pura. De moment, abans de passar a la sisena i última hora especial del Coco, dedicada a les cançons de tots els teus estius, que farem tots els anys 2000 fins a l'actualitat, doncs us deixem amb una autèntica producció rodona d'aquell 1999.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
0: Des d'Alemanya, Lou Vega recupera el Mambo número 5 del rei del Mambo, Pérez Prado, dels anys 50, i torna a omplir les pistes. Un tema realment fantàstic.
2: 1, 2, 3, 4, 5, everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want to...
0: No perdis la sintonia, Cocodril!

0: El programa Revival de l'Albert Malla. La cançó de l'estiu.
1: Què tal, Coco? Gràcies per estar novament en connexió. Encetem la sisena i última hora dels especials del Cocodril dedicats a les cançons de tots els teus estius. Vam començar el 1963, quan aquest fenomen va sorgir de manera espontània amb aquella cançó que deia «Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí». I ara ja hem canviat de segle, ja hem canviat de mil·lenni i estem a l'any 2000. Vámonos! Aquell any, el vell amic Carlitos Santana s'ho va endur tot, va arrasar. Tots els premis van ser per al seu àlbum Supernatural, del qual es va extreure com a primer single aquest fantàstic Corazón Espinao amb la veu de Maná. Any 2000.

0: ¡Ay, cómo me duele el amor! Corazón Espinao, Fantàstic, Carlitos Santana, amb la veu de Manà, l'any 2000. Però aquell estiu, aquesta va ser l'autèntica...
1: La canción del verano.

King Africa. Música de festa. Que ajuda a fer festa.

Sí, va ser una autèntica bomba. El 2001, quina diríeu que va ser la cançó de l'estiu? Ah, sí, efectivament, la de la campanya de publicitat de la cervesa. I en aquest cas recuperant un clàssic. Tens 16 anys i ets molt maca i ets meva. La formació per l'ocasió es va dir Blue Bombay.

You're 16, You're Beautiful and You're Mine. Aquesta fins i tot la va gravar Ringo Starr, l'ex-Beatle. Cançó de l'estiu 2001. El 2002 va ser l'any de Camins.

0: El meu amic Gerard Quintana, al capdavant del Sopa de Cabra, la van encertar plenament amb aquesta cançó que va sorgir, com tants d'altres èxits, com per casualitat. Un dia us vam explicar l'origen dels camins. Sí, corria 2002, però aquell estiu, aquesta va ser...
1: La cançó de la

a Sergé. Va agafar prestat per la seva tornada, per el seu estribillo, l'inici del que van dir era el primer rap de la història, el Rappers Delight de Sugar Hill Gang. Sí, va ser cosa de brujeria, com elles diuen, que fossin número 1 a mig món. No tan sols a Espanya, també a Itàlia, a Alemanya, a Suïssa, a Mèxic. Increïble. L'estiu del 2002 va ser per les Ketchup.

Ladies and Gentlemen, alguns estius, sobretot dels últims, és a dir, ja dels anys 2000, podem dubtar de quina va ser exactament la cançó de l'estiu. Però no, no és aquest el cas del 2004, perquè està claríssim que el 2004 va ser Dragosti Dintai. Bueno, això ho podríem traduir més o menys com l'amor sota el tiler. Va ser el One Hit Wonder del grup Ozone. Ens la demanaven com la cançó dels romanesos. Posa la cançó dels romanesos, ens deien a cabina, però no, són moldaus, viuen a Bucarest. I la cançó parlava de l'amor en temps de l'SMS. O sigui, encara no teníem el WhatsApp, però realment els missatges de text dels mòbils ja van revolucionar el món.

Dragostea Dintai, el grup Ozon i la cançó del 2004, L'amor sota el tiler. Parlant de l'amor en temps del SMS. Això que ara normalment només utilitzen els bancs i gent antipàtica, que et notifiquen coses antipàtiques. Atenció, el 2005 va arribar el primer reggaeton de la història. I llavors no ens podíem ni imaginar que pràcticament duraria més de 20 anys. Oh, això era la gasolina!

0: Paulina Rubio va triomfar d'allò més amb aquesta cançó el 2006. Però aquell estiu, aquesta va ser...
1: La canción del verano.
2: Opa, yo viajé en corra, paso gallina y paso menino. Opa, yo viajé en corra.

i més d'un oient deu estar al·lucinant que en el Cocodril Club sonin coses com aquestes. Ah, però és estiu. Però poca conya, perquè amb aquesta conya de cançó, Opa, jo havia de ser un corrà, va ser el segon videoclip més vist del món, el 2006. L'intèrpret, el Koala. Opa, toma. Anem al 2007.

L'estiu del 2007 sonava, i molt bé, aquest tema del Sueño de Morfeo para toda la vida, que sempre ens ha enviat bones vibracions positives.

0: Caminando por la Vida, que és el que fem sempre aquí, al Coco Club. Des que ens vam posar en marxa en el llunyà octubre de 1993. Ah, però ara estem al 2007. Amb la rumbeta de Melendi.
1: Voy
2: caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa.
0: Jo crec que el 2008 un dels fenòmens musicals va ser l'estrena de la pel·lícula Mamma Mia, que va revitalitzar totes les cançons d'un altre dels fenòmens importants de tot el segle XX, dels ABBA. I els més joves van descobrir aquelles cançons. Aquí tenim el tema central, el Mamma Mia, però amb la veu de Meryl Streep, com a la pel·li.

Meryl Streep protagonitzant Mamma Mia el 2008. El 2009, la cançó de l'estiu va tornar a ser la cançó de la campanya de publicitat de la cervesa, amb el grup Billy The Vision and the Dancers. És un grup suec, la cançó no va ser feta expressament per aquest spot de publicitat, era una cançó ja publicada originalment 5 anys abans, el 2004, descoberta per un creatiu publicitari a internet, així com per casualitat. Encara que la lletra és trista, la música és alegre i sempre ens ha donat bon rotllo. Diu, abandonat com un gat d'estiu. Bueno, la veritat és que recordem tots aquelles imatges fantàstiques de l'espot rodades a Formentera.

Bueno, la cançó és coneguda com Tonight Tonight o Summer Cat. Why can't you leave me tomorrow instead? Why can't you leave me tomorrow instead? I gràcies a aquesta cançó i gràcies a les imatges fantàstiques de Formentera en el seu spot de publicitat de la cervesa, molta gent va decidir descobrir Formentera. I nosaltres saludem especialment a tots els oients que ens escolten gràcies a Formentera Ràdio. Sabeu que sou uns autèntics privilegiats, oi? Quina enveja! Ja ens agradaria fer el programa sempre des d'allà. 2009. El 2010 va ser l'any del Waka Waka.

Shakira i la cançó del Mundial de Futbol del 2010. La de l'estiu del 2011 va ser aquesta. La mano arriba. Don Omar

0: És música de festa, són les cançons de tots els teus estius en aquests especials del teu Codril Club. Algú va dir... Anima't, mai seràs tan jove com ara.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club.
2: Nossa!

0: Ai, ai, se eu te perco...
1: Amb l'Albert Malla.
2: Aquesta va ser la cançó de l'estiu 2012. Un altre fenomen, Michel Teló, un altre One Hit Wonder, Ai, se eu te perco...

Al Gangnam Style. Oi que sembla que digui Sabadell?

Vinga, que anem en cavall. L'èxit de PSY. Open Gangnam Style.

Ei, Sexy Lady, el 2014 va ser un altre d'aquells estius en els que no hi ha absolutament cap dubte. Enrique Iglesias es va endur La Palma, la cançó de l'estiu del 2014. Això és el que podríem dir un disc rodó, eh? Bailando. Bailando.

0: Cocodril Club.
1: Sí, el 2014 va ser per Enrique Iglesias, però per a molts va ser The Happy.

0: Un altre disc rodó, que dona bon rotllo. Tot un encert de Pharrell Williams per al 2014. Tu ja hi eres, oi? Ja feia una estoneta que hi eres, Bueno, per això utilitzem aquesta cançó per l'espai del bon rotllo quan et demanem que ens proposis cançons que et donin bon rotllo, com aquesta, Happy. Aquests són uns programes especials del Cocodril Club dedicats a...
1: La canción del verano.
0: Mark Robson i Bruno Mars. Gran èxit. Uptown Funk.

Una bona producció, sí, senyor. Out and Funk. I amb un videoclip que corre per internet, divertidíssim, amb escenes de ball de cine de tota la història. L'èxit de Mark Ronson i Bruno Mars per l'estiu del 2015. El 2016 va ser per un noi nascut a Barcelona. Un noi que es diu Álvaro Soler i que li cantava a Sofia.

La Sofia de l'estiu del 2016. El 2017, un altre fenomen. El Despacito va ser, sens dubte, la cançó d'aquell estiu amb Luis Fonsi i amb la col·laboració de Kelly Rowland. Va ser la primera cançó en castellà, tot i que hi ha una versió que és bilingüe, en anglès, que va ser número als Estats Units des de la Macarena, que escoltàvem en aquesta sèrie de programes especials del Coco dedicats a la cançó de l'estiu i que va ser l'estiu del 1995. És a dir, que des del 95 fins al 2017 aquestes van ser pràcticament les dues úniques cançons interpretades en castellà número 1 als Estats Units.

Despacito. Com us comentava, va ser número 1 als Estats Units, però hauríem de recordar que des de 1955 només 6 cançons en idiomes que no fossin l'anglès van ser número 1 als Estats Units, i aquesta va ser una d'elles. Si te pido un beso, ven, dámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo. Mami, esto está mirándolo. Sabe que tu corazón conmigo te hace bam, bam. Sabe que esa beba está buscando... Com tens el corazoncito, Coco? Però ens estem apropant a l'actualitat. El 2018,

Aitana y Ana Guerra. Lo malo.

0: del meu nom.
1: Ei.
0: El que voldries tenir.
2: Fucking money, man.
0: Només vull veure bitllets de 100.
2: Fucking money, man.
1: La Rosalía en català, però amb el títol de Fucking Money Man.
0: Només vull veure bitllets de 100.
1: El 2020 va ser un estiu oblidable. Recordeu, estàvem tancats. Quan sortíem per coses essencials ho havíem de fer amb mascareta. Tampoc en alguns moments ens deixaven sortir ni al municipi del costat. Horrorós. Contínuament rebíem males notícies d'amics, familiars, coneguts o saludats que havien marxat a l'altra dimensió. Però, en fi, aquesta va ser la cançó de l'estiu 2020.

les veus de Karol G i Nicki Minaj i la cançó Tusa. L'estiu del 2021 havia millorat una mica, però encara déu-n'hi-do quin estiu vam passar. Sort que a Dua Lipa i a Elton John se'ls va acudir fer una cançó nova, però amb dos clàssics d'Elton, que és una autèntica meravella. Es diu...

Dua Lipa amb Elton John. Dua Lipa, que per cert va estar al Palau Sant Jordi arrasant en concert. I del 2022 podríem destacar, tot i que encara no era estiu, el gran èxit aconseguit per Televisió Espanyola al Festival d'Eurovisió. Let's go.

0: Moltes gràcies per escoltar-nos també en aquesta sèrie de programes especials del Cocodril Club dedicats íntegrament a...
1: La cançó de l'estiu.
0: La veritat és que jo m'ho he passat molt bé. Ai, procura ser feliç, cocodril.
2: És una os.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM. Trescat Info.
1: Bona nit, són les 9. El Marroc ha detingut prop de 90 persones acusades de col·laborar amb l'entrada massiva a Ceuta o bé dels aldarulls a la frontera. La maquinària judicial també s'activa a Espanya. L'Audiència Nacional ha preguntat a la policia si disposava d'algun indici previ i també ha demanat informació exhaustiva de l'operatiu. I d'altra banda, l'ONG Caminando Fronteras eleva a 141 els morts, 63 dels quals al Marroc. L'Iran anuncia que ha arribat a un acord amb Oman per reprendre la navegació comercial a l'estret d'Hormuz. Teheran ha demanat als Estats Units que no facin cap acció que impedeixi el trànsit segur per la zona, d'acord amb el que han pactat els dos països. I mor el conductor d'una moto d'aigua en un accident que hi ha hagut aquesta tarda a Empúria Brava, a l'Alt Empordà. Segons els testimonis, una embargació ha passat per sobre de la moto d'aigua, on viatjaven la víctima i també el seu fill, i després ha marxat a tota velocitat. Una dona ha mort apunyalada aquest dimecres a la tarda en un centre comercial a Múrcia, presumptament a mans de la seva parella. I a Astúries, un guàrdia civil ha matat la seva exparella, també agent del cos, dins la caserna de Llanes. La víctima constava al sistema de Biogen per denúncies de maltractaments. Oriol Junqueras proposa crear un grup d'experts per liderar la Conselleria d'Educació i que es mantinguin durant un termini llarg de fins a 12 anys. El president d'Esquerra Republicana defensa que siguin persones de prestigi, consensuades amb el sector educatiu i també amb els agents econòmics i socials. L'objectiu és superar el bloqueig actual del departament i evitar que les polítiques educatives canviïn en funció del color polític de cada govern. Cop al càrtel de Jalisco a Catalunya. La Policia Nacional i l'Oficina Antidroga Francesa han desmantellat un laboratori de metamfetamina a Almenar, al Segrià. Els agents han confiscat 2 tones i mitja de drogues i també han detingut 13 persones. I Love of Lesbian actuarà per les festes de la Mercè. És el nom, doncs, que faltava saber de la programació musical de la Festa Major de la ciutat. El concert de la banda barcelonina, liderada per Santi Balmes, serà el proper 26 de setembre a la platja del Bogatell i compartirà escenari amb altres grups com Al·lèrgiques al Polen, La Pegatina i Esbatlana. Serà una de les últimes actuacions de la formació abans de la seva parada indefinida.
2: Esports. El Barça continua a l'espera de Ferran Torres, el davanter valencià no descarta sortir del club aquest estiu. A lateral esquerra, Jofre Torrents, a la seva banda, marxarà cedit a l'Ajax d'Amsterdam. La neerlandesa Demi Vollering ha guanyat la cinquena etapa del Tour de França femení. El mallot groc, però, el manté la noruega Marlene Roissier. La catalana Paula Blasi ha perdut gairebé 2 minuts i mig i cau a la desena posició. I els catalans Iris Tió, Lilú Lluís, Paula Ramírez, Txell Ferrer i Denis González han guanyat la medalla de plata en la prova de rutina acrobàtica als campionats d'Europa de natació que s'estan disputant a París. Tió tanca l'europeu amb 6 medalles.
1: I ens falta el temps, que serà estable i ens acompanyarà durant tot el que queda la resta del dia. Demà el temps tornarà, però, a canviar. Passarem del sol al matí als xàfecs de la tarda i s'espera una tarda molt moguda, amb pluges intenses i tempestes que començaran al Pirineu i arribaran fins al Pla de Lleida i al Camp de Tarragona.
0: Trescat Info.
1: 9 i pràcticament ara 4 minuts. Molt bona nit, sóc la Txell Garriga.
0: Trescat Info. Trescat Info.
1: Una setmana després de la crisi migratòria a Ceuta, la investigació judicial avança en moviments tant al Marroc com també a Espanya. Però sobre el terreny hi ha un altre balanç que no para de créixer. L'ONG Caminando Fronteras ha elevat a 141 el nombre de morts, 63 dels quals en territori marroquí. Tot i això, Rabat només n'ha confirmat 11. De fet, els mitjans locals, com per exemple el Faro de Ceuta, alerten que el Marroc no està rescatant els cadàvers que hi ha al costat marroquí de l'espigó que limita amb la ciutat autònoma. Tot mentre 2.000 migrants continuen vagant encara pels carrers de Ceuta en una situació molt precària. Sentim alguns testimonis.
3: No, avui no he menjat res, us ho juro. Volem viure una bona vida, si Déu vol. Fa una setmana que som aquí patint. Esperem que trobin una solució per a nosaltres per poder anar a Europa, si Déu vol.
1: Les autoritats han habilitat avui 30 dutxes i 10 lavabos per atendre els migrants a la platja del Trampolín, on hi han acampat desenes de subsaharians. I com dèiem, la maquinària judicial es va activant. La policia del Marroc ha arrestat gairebé 90 persones. D'una banda, la Fiscalia de Tetuán ha processat 34 persones, entre les quals 5 menors, per haver col·laborat en l'arribada de 72.000 persones a Ceuta. Se'ls acusa de diversos delictes, des de violència contra la policia fins a organitzar rutes clandestines. I d'altra banda, el Tribunal de Nador acusa també a 52 persones més per aldarulls a la frontera, en aquest cas de Melilla. Es tracta d'unes dades aportades per l'Associació de Drets Humans del Marroc, ja que les autoritats del país encara no han donat cap informació sobre el nombre de detinguts. I l'Audiència Nacional continua, de moment, movent fitxa pels fets de Ceuta. Abans d'obrir una investigació formal, la jutgessa del cas ha preguntat a la Guàrdia Civil si durant els dies previs al creuament massiu de la frontera va rebre algun tipus d'alerta o bé indici sobre el que va acabar passant. El govern espanyol ha insistit els últims dies que res els podia fer pensar en una arribada tan multitudinària. A més, la magistrada també ha demanat informació exhaustiva de l'operatiu policial a la ciutat autònoma entre el 30 i el 31 de juliol, els dies, doncs, més crítics d'aquesta crisi. En especial, vol detalls de les persones que van travessar la frontera per mar, incloses també les que es van rescatar sense vida en aigües espanyoles. D'aquí també vol saber com i quan van morir. I l'altre front que preocupa són els menors que han arribat a Ceuta des de dijous. El govern espanyol en comptabilitza 528 i la seva gestió ha provocat tensió dins del PP. La direcció del partit assegura que les comunitats compliran la llei i participaran en el seu repartiment, però alguns presidents autonòmics, pressionats pels seus socis de Vox, no hi estan d'acord i defensen d'altres vies, com per exemple el retorn dels menors dels seus països d'origen. Madrid, Àngels Lafuente.
4: El repartiment de menors no acompanyats torna a reflectir les contradiccions dins del Partit Popular. Mentre alguns dels presidents autonòmics del PP es neguen a acollir, la direcció del partit reconeix que la llei els hi obliga. Almez Curra ha admès que acataran la llei, però adverteix que el repartiment ha de ser just, sense excepcions.
5: Ceuta está completamente colapsada y, por supuesto, las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley, pero es que el gobierno de España en el reparto anterior excluyó por razones estrictamente políticas a dos comunidades autónomas, que son Cataluña y País Vasco. Por tanto, ese reparto lo que tendrá que ser es justo.
4: Junts també està en contra del repartiment de menors de Ceuta cap a Catalunya, però la llei d'estrangeria obliga totes les comunitats a acollir, en funció de les seves capacitats, quan un territori està desbordat, com és el cas de Ceuta. El seu president, Juan Jesús Vives, reclama ajuda.
6: Y lo que tenemos que hacer es pedir auxilio y socorro, solidaridad al resto de España.
4: Una crida que les comunitats governades pel PP no estan disposades a atendre, i és que els de Feijó s'hi juguen al futur de quatre governs autonòmics amb Vox. Isabel Díaz Ayuso aposta per...
7: Lo lógico es que vuelan a sus casas.
4: La policia xifra amb 528 els menors arribats a Ceuta, que se sumaran al miler que ja hi havia en centres d'acollida. Si el PP no compleix la llei, el govern espanyol el portarà als tribunals.
1: Doncs bé, el Ministeri de l'Interior diu que està estudiant una nova crida a les xarxes socials que anima a fer una entrada de migrants a Espanya el 15 d'agost per Ceuta o bé per Melilla. Gairebé una setmana després, doncs, de l'arribada sobtada de més de 70.000 migrants, hem parlat amb un expert del paper de les xarxes en aquest episodi. Àlex Lozano, professor d'investigació digital de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat Autònoma de Barcelona, explica que aquesta entrada es va organitzar a les xarxes socials i també en aplicació com per exemple WhatsApp, utilitzant vídeos curts i emocionals. Hi va haver una certa coordinació, doncs, tot i que no se n'ha pogut detectar un únic responsable.
8: A dia d'avui no s'ha identificat a una persona concreta que digués el dia aquest, aquesta hora, farem l'entrada a Ceuta. Tampoc hi ha una ideologia ni un partit únic darrere, i l'únic que trobem és que coincideix, l'entrada el 30 de juliol, coincideix amb la festa del Tron.
1: I la bola de neu va créixer fins a la nit del 30 al 31 de juliol, els dies que van arribar més gent, i també quan es van difondre instruccions ja concretes.
8: anaven actualitzant com estava l'estat policial, per tant, trobem missatges com el camí està lliure, i ja es van començar a veure missatges com preparats per aquesta nit, si Déu vol, concentració a tal punt per fer el creuament.
1: De tot plegat, se'n van aprofitar els grups que donen serveis als migrants, incloses també màfies i traficants. I a les Balears continuen arribant migrants en pasteres provinents del nord d'Àfrica. En les últimes hores s'han interceptat dues embarcacions en direcció a Mallorca i a Eivissa, amb més de 40 persones a bord. Tot mentre encara es busquen una desena de desapareguts en el naufragi d'una altra embarcació a prop de l'illa de Cabrera. Salvament Marítim va rescatar ahir, recordem, 19 supervivents i 2 cadàvers. 17 persones van morir en una quarta pastera que va quedar a la deriva i va arribar ahir amb només 2 supervivents. El govern balear parla de crisi humanitària i reclama més recursos.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: 9 i 10 minuts, obrim plana internacional. L'Iran anuncia que ha arribat a un acord amb Oman per establir una ruta que permeti la navegació comercial a través de l'estret d'Hormuz, que comparteixen els dos països. Això no comportarà, però, l'obertura immediata per al pas dels vaixells. Segons ha comunicat el portaveu d'exteriors iranià, Esmail Baghaei, la reobertura dependrà de si els Estats Units aixequen el bloqueig sobre els ports iranians i donen garanties per la navegació segura. El comandament central nord-americà diu que ha interceptat o obligat a canviar de direcció fins a una cinquantena de mercants i patrulles. Teheran ha tornat a negar, però avui, que els Estats Units estiguin participant en cap negociació amb ells sobre l'estreta diferència, doncs, del que ha manifestat reiteradament la Casa Blanca. I almenys una persona ha mort i una desena més han quedat ferides per l'atac d'un dron israelià contra una mesquita en una localitat del sud del Líban. L'exèrcit israelià ha tornat a atacar a la zona després d'acusar Hezbollah de violar l'alto al foc. Jerusalem, Jordi Brascó.
9: En plenes converses de pau a Roma entre representants del govern libanès i israelià, l'exèrcit d'Israel ha atacat la localitat de Tebnine en resposta, assegura, a una violació flagrant de l'alto al foc per part de Hezbollah, una violació, per cert, que no ha concretat. Tebnine es troba dins la zona que Israel ocupa des de la incursió terrestre que va fer al sud del Líban, però no forma part de l'àrea que l'exèrcit israelià ha ordenat evacuar una hora abans de l'atac, a 19 quilòmetres. Israel reobre així el front libanès, encara que sigui momentàniament, mentre assegura que continuarà present a Gaza com fins ara, mentre Hamas no es desarmi del tot. I a Cisjordània també hi ha hagut accions militars destacables. L'exèrcit ha detingut una vintena de persones en una batuda massiva realitzada al camp de refugiats de Calàndia, al nord de Jerusalem.
1: I el Brasil ha expulsat l'ambaixador argentí i ha recordat a rebaixar les relacions diplomàtiques amb el país, que ara, doncs, queda a nivell d'encarregats de negocis. És una decisió que s'ha pres arran dels insults del president argentí Javier Milei al seu homòleg Lula da Silva. Buenos Aires, Joan Biosca.
10: Javier Milei i Lula da Silva mai no s'han agradat i les paraules gruixudes que tots dos s'han dedicat l'un a l'altre venen de molt abans que Milei arribés a la Casa Rosada. El Brasil ha dit prou i ha retirat de Buenos Aires el seu ambaixador després que el cap d'estat argentí viatgés no fa masses dies fins al Brasil per fer costat al fill de l'expresident de dreta, Jair Bolsonaro, en la seva presentació com a candidat a les eleccions presidencials de l'octubre.
11: Es que Brasil aún no vivió las consecuencias más nefastas y profundas de este modelo, pero puede vivirlas si no da una vuelta de timón. Confiamos en ti, Flavio, para lograr parar a la basura socialista.
10: El president del Brasil, Lula da Silva, contestava així.
12: Yo no faré nada, porque a mi relación é uma relação de chefe de Estado com Estado. E eu gosto do povo argentino.
10: Assegurant Lula que és cap d'estat i que no pensa dir res més per respecte al poble argentí. Lula da Silva opta a la reelecció i alguns analistes també veuen en la retirada de l'ambaixador del Brasil de Buenos Aires una maniobra política de cara a la campanya electoral per a les presidencials. L'Argentina i el Brasil són socis comercials històrics i els negocis van pel carril del Mercosur.
1: I de seguida la previsió meteorològica, però ja us avancem que Protecció Civil torna a activar l'alerta del Pla Inuncat per les tempestes que cauran demà a la tarda a bona part del país i que podrien provocar acumulacions d'aigua, també ratxes fortes de vent i fins i tot pedregades. Imma Soler, subdirectora operativa de Protecció Civil, demana que ningú s'acosti a rius, rieres i barrancs i que de cap manera doncs, intenti travessar-los quan hi hagi pluja intensa. Es preveu que en alguns punts caiguin més de 40 litres en només mitja hora i en d'altres fins i tot més de 60 en 3 hores.
13: Hem de vigilar, hem de veure quina és la informació de la zona, de la localitat on estem. Aquestes activitats en l'exterior, quan hi ha aquesta situació meteorològica adversa, doncs sempre són dolentes, estem millor en zones resguardades. El que demanem és que tothom miri molt bé els avisos que ens fa el servei meteorològic, el radar, els avisos que tinguem a través de les xarxes socials i mirar d'adequar la nostra activitat en aquesta situació que tinguem.
1: El Meteocat preveu que les comarques més afectades siguin les de la Catalunya central, també el Pirineu, el Prepirineu oriental, l'interior del Camp de Tarragona i el prelitoral central. Doncs ho ampliem tot plegat amb en Néstor Gómez.
0: El temps.
14: Avui hem tingut un dia molt estable arreu del país, amb un ampli domini del sol i també han crescut alguns núvols inofensius a l'àrea del Pirineu i només cap al massís dels ports que han caigut algunes febles precipitacions, poqueta cosa, fruit de les tempestes que hi havia a l'interior de les muntanyes de Castelló. I tot això amb unes temperatures altes. De nou, la calor intensa s'ha notat arreu del país, amb màximes que han arribat als 38 graus a punts de l'Empordà, a la Catalunya central, a les Terres de l'Ebre i també a Ponent. De cara a demà, el temps farà un tomb important. Al matí serà assolellat, potser amb algun núvol poc important cap a les Terres de l'Ebre. I atenció, perquè a partir del migdia la cosa es complica. S'esperen ruixats i tempestes a la meitat nord del país. Unes pluges que començaran cap a les 3-4 de la tarda poden ja ser intenses al Pirineu Oriental i es desplaçaran cap al sud, cap a les comarques de la Catalunya Central, arribaran al prelitoral, al sector del Penedès, del Vallès, i també poden arribar cap al Pla d'Urgell, cap a l'Urgell i cap a la Segarra durant la tarda i vespre. Ruixats, tempestes, calamarsades i atenció a les pluges que poden deixar fins i tot més de 50 litres per metre quadrat en algunes contrades. Una situació que anirà acompanyada també d'un lleuger descens de les temperatures on les màximes més altes no passaran dels 36 graus.
0: 3CAT Info.
1: I a aquesta hora hem d'anar cap a Valls perquè està en marxa la jornada castellera del Firagost a la plaça del Blat, amb la presència de les dues colles de la ciutat, la colla jove i també la colla vella dels xiquets de Valls, una cita que s'ha acabat consolidant com una de les grans jornades de l'estiu casteller. Josep Almirall, bona nit.
15: Bona nit. En aquest moment, segona ronda, la colla joves dels xiquets de Valls acaba de fer l'aleta al 2-9 al castell de gama extra que porta aquesta diada de la Firagost. L'enxaneta ria per avall, surt també l'aixecador. Sembla que podran controlar aquest 2, molt ben defensat tant a nivell de folre com especialment a manilles i quarts. Ara inicien ja la sortida del 2, els dosos d'aquest castell i la colla joves es podrà anotar el segon 2-9 de la temporada, un castell que va estrenar a la diada de Festa Major per Sant Joan. Quina gran segona ronda que hem viscut en aquesta Firagost, una ronda que ha obert la colla vella dels xiquets abans descarregant el 4-9 sense folre. Impressionant quin castell de la colla vella ha executat fregant la perfecció, el segon que completa també aquesta temporada. Així doncs, final ara mateix de la segona ronda amb les joves que acaba de descarregar el 2-9. A la primera ronda havia descarregat el 4-9 i la colla vella dels xiquets de Valls s'ha obert plaça amb el 5-9.
1: Gràcies, Josep. Bona nit.
15: Bona nit.
0: 3CAT Info.
16: Benvinguts a l'univers vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3CAT Info.
17: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
18: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
17: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3CAT Info.
16: Escolteu-nos i fem pinya.
0: 3CAT Info.
1: 9 i 19 minuts, més qüestions. Ha mort el conductor d'una moto d'aigua en un accident amb una embarcació Empúria Brava a l'Alt Empordà. La Guàrdia Civil investiga ara les circumstàncies dels fets. Anem cap a Girona. Maria Rovira.
19: L'avís de l'accident s'ha rebut cap a les 5 d'aquesta tarda. Segons hauria explicat el fill de la víctima, la policia, els fets haurien passat quan la víctima i el seu fill anaven en una moto d'aigua i una embarcació amb 10 ocupants els hauria passat per sobre i hauria fugit. En rebre l'avís, Salvament Marítim s'ha desplaçat al lloc dels fets, han fet massatges cardiorrespiratoris al conductor sobre la moto mateix i després han anat fins al Port de Roses, on hi havia una ambulància medicalitzada del Sistema d'Emergències Mèdiques, el SEM, que també ha treballat per reanimar-lo. Finalment, però, s'ha confirmat la seva mort.
1: I una dona morta apunyalada aquest dimecres a la tarda en un centre comercial de Múrcia, presumptament a mans de la seva parella. L'home ha fugit després de l'agressió i la Policia Nacional el busca, segons fonts pròximes a la investigació. I mentrestant, a Llanes, a Astúries, un guàrdia civil ha matat la seva exparella, que també era agent del cos, a l'interior de la caserna policial. L'home, que estava apartat del cos i tenia expedients per casos de violència masclista, hauria matat la víctima amb una pistola sostreta dins les dependències policials, ja que li havien retirat l'arma reglamentària. Després d'assassinar la seva exparella, ha obert foc també contra altres agents que intentaven aturar-lo i que l'han acabat, doncs, abatent. La víctima, amb qui tenia 3 fills en comú, constava en el sistema Biogen per denúncies de maltractaments. El govern espanyol investiga el cas com un possible crim masclista i, si es confirma, aquest any ja serien 34 les dones assassinades per aquesta xacra.
0: 3CAT Info.
1: I la Policia Nacional i l'Oficina Antidroga de França han desarticulat un laboratori al Manà, al Segrià, vinculat al càrtel de Jalisco, a Mèxic. S'han detingut 13 persones i s'han intervingut 2,5 tones de metamfetamina. La droga, diluïda en aroma de vainilla, entrava a Europa per aigües franceses i des d'allà es traslladava a Barcelona a través d'una empresa logística. I finalment arribava a un laboratori, en una finca del Manà, on la droga es reconstituïa novament en cristalls. En 72 hores, doncs, eren capaços d'extreure 800 quilos de metamfetamina. Alejandro Martínez, inspector en cap de la Unitat Antidroga de la Policia Nacional.
20: Es simplemente evaporar el producto, la vainilla, la echaban en las cacerolas que ustedes ven ahí, calentaban, y con muy poco, es como si dijéramos un ejemplo, el último calentón que le damos al arroz, pues aquí igual. Viene en formato líquido la metamfetamina, no es que se realice la metamfetamina, ya viene en estado líquido.
1: En els últims anys, el consum de metamfetamina s'ha estès notablement als entorns d'oci i els experts el vinculen amb ingressos psiquiàtrics per paranoies, insomni i també agitació. Oriol Junqueras proposa que un grup d'experts piloti al Departament d'Educació durant 12 anys per abordar les crisis del sector i dotar-lo d'estabilitat. El líder d'Esquerra Republicana ho ha explicat en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio. Junqueras ha parlat d'un equip de professionals de prestigi que generi consens entre els partits de tradició democràtica, també amb el sector educatiu i els agents socials i econòmics. El dirigent diu que d'aquesta manera, doncs, es podria superar el bloqueig de la conselleria derivat del conflicte de professors i agreujat per les controvèrsies, com per exemple l'exclusió de Catalunya de les proves PISA per accés d'alumnes descartats. També creu que serviria per acabar amb les reformes educatives cada cop que el govern canvia de color polític.
21: En l'ensenyament, com en d'altres àmbits, necessitem temps per actuar. I té poc sentit que hi hagi una llei educativa cada legislatura i té poc sentit que es canviï de conseller o de consellera cada any.
1: Per tot plegat, Junqueras defensa al llarg d'abast temporal el grup de fins a 12 anys, com dèiem, de durada. En aquesta mateixa línia, el Parlament ja va aprovar el mes de juny una moció de Junts que plantejava la necessitat d'un gran pacte de país en educació i de plans de diversos anys vista per al departament. I Love of Lesbians s'afegeix a la programació musical de les festes de la Mercè. ¿Qué tal, sisters y hermanos? Avui s'ha sabut que la banda, liderada per Santi Balmes, actuarà a la platja del Bogatell la nit de dissabte del 26 de setembre. Compartirà escenari amb Al·lèrgiques al Polen, La Pegatina i Esbatlana. Love of Lesbian presentarà el seu espectacle dins la gira de l'últim disc, Ejército de Salvación. I si no hi ha alguna altra actuació sorpresa, aquesta serà l'última actuació a Barcelona. La banda ja va anunciar fa uns mesos una parada indefinida després de 25 anys d'ant dels escenaris. I els Diables de Sant Pere de Nord de Terrassa denuncien un atac vandàlic contra la Morgana, la seva bèstia de foc. Una persona va entrar la nit de dimarts a dimecres al seu local i la va destrossar foc a cops. L'assalt es pot veure perfectament a través de les imatges de la càmera de seguretat. El president de la colla, Eric González, ha lamentat aquests fets en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: És un atac directe contra el que representa la nostra figura, que és una bruixa empoderada, i ara mateix el que hem sentit ha sigut tristesa, perquè per nosaltres va ser un pas endavant, fer la bèstia, vam arriscar-nos, va sortir tot molt bé, estem supercontents amb ella, i veure com li fan això se'ns ha trencat el cor.
1: De moment no queda clar si els danys a la Morgana, que s'havia estrenat fa tot just un any, es podran reparar. Els fets ja estan ara sota investigació policial.
0: Esports.
1: Oriol Corral, bona nit.
3: Bona nit. El Barça continua a l'espera de Ferran Torres. El davanter valencià no descarta sortir del club aquest estiu, com ha declarat en diverses entrevistes a mitjans nord-americans. Ferran Torres entra aquesta temporada, recordem, en el seu últim any de contracte. I el lateral esquerre Jofre Torrents sortirà cedit del Barça a l'Ajax d'Amsterdam. L'equip entrenat per Michel Sánchez es retrobarà amb Marc-André Ter Stegen, també cedit pel Barça. D'altra banda, Deco i el cap de caçatalents del club, Joao Amaral, s'han reunit avui a Madrid amb Fernando Hidalgo, el representant de Julián Álvarez. Han definit l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid. Des del club blaugrana admeten que l'operació és difícil, però confien que aquesta trobada pot desencallar la situació. Els catalans Iris Tió, Lilú Lluís, Paula Ramírez, Txell Ferrer i Denis González han guanyat la medalla de plata en la prova de rutina acrobàtica als Campionats d'Europa de Natació, que s'estan disputant a París. Ha estat, a més, l'últim campionat de la capitana Paula Ramírez. Iris Tió, d'altra banda, tanca l'europeu amb 6 medalles. Una d'or al solo tècnic, 4 de plata, la d'avui a l'equip acrobàtic, a l'equip tècnic, el duo lliure femení i el duo lliure mixt, i una de bronze, el solo lliure femení. L'entrenadora, la catalana Andrea Fuentes, valora l'europeu de les seves nedadores.
22: Sentimientos divididos. Unos con mucha satisfacción de cómo han nadado, mucha satisfacción de todo lo que me estoy apuntando en la libreta para aprender. Sentimiento un poco de rabia de no haber conseguido pillar del todo algunos de los eventos, de pillar el oro.
3: La neerlandesa Demi Vollering ha guanyat la cinquena etapa del Tour de França femení. El mallot groc, però, el manté la noruega Marlene Reusser. La catalana Paula Blasi ha perdut gairebé 2 minuts i mig i cau a la desena posició, a pràcticament 4 minuts de la líder. Paula Blasi també ha perdut avui el mallot blanc com a millor jove.
0: 3CAT Info.
3: El Barça ha presentat avui el nou entrenador de bàsquet, Alexander Sekulić. Sekulić té 48 anys, ha signat per 2 temporades fins al 2028 i compaginarà la banqueta del Barça amb el càrrec de seleccionador d'Eslovènia. Ha parlat així dels canvis a l'equip.
23: A lot of changes, yes. And,
24: hi ha molts jugadors nous, molts canvis. Alguns ja estaven signats abans que jo fos entrenador del Barça, però en molts altres casos, tant jo com els meus col·laboradors, hi hem tingut l'última paraula.
3: I al Barça femení han presentat aquest migdia la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 25.

0: Són 9:15, principals titulars d'aquesta hora. El Marroc ha detingut prop de 90 persones acusades de col·laborar amb l'entrada massiva a Ceuta o bé dels aldarulls a la frontera. La maquinària judicial també s'activa, però, a Espanya. L'Audiència Nacional ha preguntat a la policia si disposava d'algun indici previ i ha demanat informació exhaustiva de l'operatiu. I, d'altra banda, l'ONG Caminando Fronteras eleva a 141 els morts, 63 dels quals al Marroc. L'Iran anuncia que ha arribat a un acord amb Oman per reprendre la navegació comercial a l'estret d'Hormuz. Teheran ha demanat als Estats Units que no facin cap acció que impedeixi el trànsit segur per la zona, d'acord amb el que han pactat els dos països. I fins les 10, també us explicarem altres notícies, com per exemple que la inestabilitat meteorològica ha tornat a condicionar aquest dimecres les tasques d'extinció de l'incendi forestal de Sanet, a l'Alta Ribagorça. Els bombers han hagut de retirar els efectius terrestres davant les tempestes i de nous episodis de piroconvecció que podrien alterar sobtadament el comportament del foc. També que fins diumenge hi haurà més radars a les carreteres catalanes. Trànsit intensifica aquesta setmana els controls d'accés de velocitat per reduir la sinistralitat. De seguida us ho ampliem. O que el director de cinema Isaki Lacuesta recupera els records d'infantesa a la Banyoles de finals dels anys 80 a la pel·lícula Els fons de l'estany, que record que està rodant aquests dies. La història parteix de la relació d'amistat entre dos adolescents i què passa quan un d'ells desapareix. I en esports, Oriol Corral, què hi podem afegir?
1: Afegim que el Barça continua a l'espera de Ferran Torres. El davanter valencià no descarta sortir del club aquest estiu. El lateral esquerre, Jofre Torrents, d'altra banda, marxarà cedit a l'Ajax d'Amsterdam.
0: I el temps, avui el dia acabarà estable i demà dijous ens llevarem també amb sol a gran part del país. Ara bé, a partir del migdia canviarà el temps amb el creixement de grans nuvolades. Hi haurà pluges intenses i tempestes al Pirineu que al llarg de la tarda abraçaran la meitat del nord del país. La calor, però, afluixarà una mica. Dos quarts i dos minuts de 10. Una setmana després de la crisi a Ceuta, l'ONG Caminando Fronteras eleva a 141 el nombre de migrants morts, 63 dels quals en territori marroquí. Rabat, però, de moment, només ha confirmat la mort d'11 persones. Aquesta informació de Rabat també la desmenteixen des de Ceuta alguns mitjans locals, com el Faro. Aquest diari assegura que el Marroc no està rescatant els cadàvers que es troben al costat marroquí de l'Espigó, que està limitant, doncs, amb la ciutat autònoma, i augura que la marea, doncs, acabarà portant alguns dels cossos fins a les costes espanyoles. I, d'altra banda, la Fiscalia de Tetuán ha detingut i processat 34 persones, entre les quals 5 menors d'edat, per haver col·laborat amb l'entrada massiva. Estan acusats, entre d'altres delictes, de participar en el transport de passatgers sense autorització i de facilitar la sortida clandestina per llocs no autoritzats. I, a més, el Marroc també ha portat 52 persones més davant dels tribunals a la ciutat de Nador per aldarulls ocorreguts durant la crisi. Amb tot, es tracta d'unes dades aportades per l'Associació de Drets Humans del Marroc, ja que les autoritats del país encara no han donat cap informació sobre el nombre de detinguts. I l'altre front que preocupa són els menors que han arribat a Ceuta des de dijous. El govern espanyol en comptabilitza 528 i la seva gestió ha provocat tensió dins del PP. La direcció del partit assegura que les comunitats compliran amb la llei i participaran en el repartiment, però alguns presidents autonòmics, pressionats pels seus socis de Vox, no hi estan d'acord i defensen d'altres vies, com per exemple el retorn dels menors als seus països d'origen. Madrid, Àngels Lafuente.
2: El repartiment de menors no acompanyats torna a reflectir les contradiccions dins del Partit Popular. Mentre alguns dels presidents autonòmics del PP es neguen a acollir, la direcció del partit reconeix que la llei els hi obliga. Alma Ezcurra ha admès que acataran la llei, però adverteix que el repartiment ha de ser just, sense excepcions.
3: Ceuta está completamente colapsada y, por supuesto, las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley. Pero es que el gobierno de España, en el reparto anterior, excluyó por razones estrictamente políticas a dos comunidades autónomas, que son Cataluña y País Vasco. Por tanto, ese reparto lo que tendrá que ser es justo.
2: Junts també està en contra del repartiment de menors de Ceuta cap a Catalunya, però la llei d'estrangeria obliga totes les comunitats a acollir en

0: funció de les seves capacitats quan un territori està desbordat, com és el cas de Ceuta. El seu president, Juan Jesús Vives, reclama ajuda.
1: Y lo que tenemos que hacer es pedir auxilio y socorro, solidaridad al resto de España.
0: Una crida que les comunitats governades pel PP no estan disposades a atendre, i és que els de Feijóo s'hi juguen al futur de 4 governs autonòmics amb Vox. Isabel Díaz Ayuso aposta per...
2: Lo lógico es que vuelan a sus casas.
0: La policia xifra amb 528 els menors arribats a Ceuta, que se sumaran al 1.000 que ja hi havia en centres d'acollida. Si el PP no compleix la llei, el govern espanyol el portarà als tribunals.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
4: L'Iran anuncia que ha arribat a un acord amb Oman per establir una ruta que permeti la navegació comercial a través de l'estret d'Hormuz, que comparteixen els dos països. Ho ha avançat el portaveu d'exteriors iranià Ismail Baghaei, que ha demanat a tercers països que no interfereixin en la seguretat de la ruta. Els governs de l'Iran i Oman tenen previst fer una declaració conjunta, segons ha dit el seu portaveu. I Teheran ha negat fins ara que els Estats Units estiguin participant en cap mena de negociació sobre l'estret d'Hormuz, a diferència, doncs, del que ha manifestat reiteradament la Casa Blanca. I encara en plana internacional, Volodymyr Zelensky reclama als aliats de l'OTAN més defenses antiaèries per protegir-se dels atacs russos, com el que ha causat 17 morts i més de 40 ferits aquest dimecres aquí. El president ucraïnès s'ha entrevistat amb el secretari general de l'Aliança, Marc Rutte. Els míssils russos contra la capital ucraïnesa han estat la resposta, doncs, de Putin als atacs ucraïnesos contra els centres logístics de Wildberries, el gegant rus del comerç en línia. Davant d'aquests bombardejos diaris, Putin ha ordenat reforçar la protecció de la rereguarda, creant una nova divisió destinada exclusivament a combatre la campanya ucraïnesa a l'interior de Rússia. Anem, doncs, cap a Moscou. Cristina Solies.
5: El president rus admet d'alguna manera que no estan fent prou per protegir les ciutats russes. Per això ha nomenat un coronel general com a nou cap de la rereguarda, que té com a objectiu combatre els drons ucraïnesos que cada dia colpegen la infraestructura russa. Vladimir Putin entén que és un front més de la guerra.
6: S'ha pres la decisió de concentrar en una sola mà tots els serveis de la rereguarda. M'agradaria assenyalar que en les condicions actuals això també és un treball de combat, totalment de combat.
5: El nou cap de la rereguarda també haurà de mirar d'evitar els atemptats dels serveis secrets ucraïnesos contra els càrrecs vinculats a la indústria militar. Aquest dimecres han col·locat una bomba al cotxe del director general d'una empresa que produeix drons kamikaze als Urals. El conductor ha mort i ell es troba ferit greu. És el tercer atemptat en només una setmana. Tot just dimecres passat van tirotejar un altre fabricant de drons al replà de casa seva i dissabte van intentar assassinar un general a la festa del seu aniversari en un cèntric restaurant de Moscou.
4: I el govern alemany ha obert una investigació per esbrinar què ha passat aquesta nit a l'aeroport de Leipzig, on s'ha detectat un dron amb un artefacte explosiu. En paral·lel, un altre objecte no identificat també ha xocat contra un avió de càrrega que ha patit desperfectes lleus. L'incident ha obligat a interrompre el trànsit aeri durant 2 hores. Diversos vols, entre els quals un de procedent de Palma, s'han hagut, doncs, de desviar a altres ciutats alemanyes. Fonts citades pel diari alemany Bild apunten que el dron carregat amb un explosiu s'ha localitzat al costat d'un avió de transport ucraïnès. Segons mitjans alemanys, les autoritats no descarten que darrere hi hagi un motiu polític, atès que els aeroports es consideren infraestructures crítiques. L'aeroport de Leipzig és un dels punts d'Europa des d'on surt ajuda cap a Ucraïna. Fa 2 anys ja hi va explotar un paquet procedent de Lituània que havien enviat als serveis secrets russos.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: L'IBEX 35 torna a marcar un nou rècord al tancar la sessió, 20.057 punts, una pujada, doncs, del 0,17%. Aquest dimarts, la borsa espanyola va superar per primera vegada els 20.000 punts, impulsada per les perspectives de pau a l'Orient Mitjà. I en aquest context econòmic excepcional, hi ha 7 empreses que ronden els seus rècords històrics. Són la tèxtil Inditex, l'energètica Endesa, la distribuïdora Logista, també Unicaja, el BBVA, Bankinter i Mapfre, vinculades totes, doncs, al sector financer. I més qüestions. La inestabilitat meteorològica ha tornat a condicionar aquest dimecres les tasques d'extinció de l'incendi forestal de Sanet. A l'Alta Ribagorça, els bombers han hagut de retirar els efectius terrestres davant el risc de tempestes i també de nous episodis de piroconvecció que podrien alterar sobtadament el comportament del foc. Només un avió bombarder ha hagut de continuar fent descàrregues fins que s'ha fet fosc. Aquest dijous, si la meteorologia ho permet, es reprendran, però, els treballs terrestres. La Vall d'Avui, Pau Rovira.
7: Els bombers han pogut treballar aquest dimecres per primera vegada des que es va declarar el foc divendres passat amb línies manuals d'aigua a la cua de l'incendi, una zona que fins ara era inaccessible pel risc de despreniments de roques. Les maniobres han permès consolidar aquest sector abans que l'arribada de les tempestes obligués a retirar els equips terrestres per motius de seguretat. L'helicòpter bombarder ha treballat fins a la posta de sol. De moment, l'incendi continua actiu i afecta prop de 110 hectàrees, una part de les quals corresponen a la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aiguestortes i Estany de Sant Maurici. Els bombers mantenen la vigilància durant tota la nit i matinada per detectar qualsevol reactivació, mentre la previsió meteorològica continuarà marcant l'estratègia d'extinció durant tot aquest dijous. De moment, els vols de reconeixement no han detectat afectacions directes sobre la fauna salvatge ni sobre el ramat de vaques que havia generat preocupació els darrers dies.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Esquerra Republicana obre un expedient per uns àudios filtrats en què el candidat del partit a Girona, Marc Puigtió, assegura que volia fer fora tots els que hi són ara per controlar ell l'organització i oferia també informació compromesa dels actuals regidors. Puigtió ja ha demanat disculpes en un comunicat. Girona, Maria Rovira.
8: El partit vol aclarir el que ha passat i decidir si s'han de depurar responsabilitats per unes paraules que Oriol Junqueras qualificava de fora de lloc en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
9: Doncs és evident que és tremendament desafortunat i fora de lloc. Ara, també és veritat que ha d'haver-hi unes garanties a l'hora de prendre qualsevol decisió i ja està. I els òrgans que els hi correspon doncs han obert un expedient.
8: Els àudios filtrats són extractes d'una conversa de Puigtió amb un influenciador d'extrema dreta que la va gravar i ara l'ha fet pública. Diu, per exemple, que ha d'utilitzar el logotip d'Esquerra perquè literalment és qui paga la festa, que vol fer fora tothom i ofereix informació perjudicial per als actuals regidors. El regidor al·ludit, Adam Bertran, ja li ha respost en declaracions a 3CAT Info.
10: Crec que ha arribat el moment en què tothom ha vist allò que alguns anunciàvem, explicàvem i detectàvem des de fa molts anys. Fa 3 anys que estem en aquesta situació de personalismes, aquesta situació de desacreditar.
8: El procés de primàries que va elegir Puigtió com a candidat a l'alcaldia de Girona ja va estar envoltat de polèmica i l'executiva local d'Esquerra va dimitir en bloc.
4: Isabel Díaz Ayuso es desentén de la polèmica compra d'un pis de luxe per part del seu govern. La Comunitat de Madrid es va gastar més de 6 milions d'euros en el que havia de ser l'oficina temporal de la presidenta regional. Tot i que l'àtic d'alta categoria havia de suplir el seu executiu madrileny durant unes obres, Ayuso ha afirmat que ella mai està al cas d'operacions com aquesta i que és el seu conseller de presidència qui haurà de donar explicacions per l'afer.
11: De ello no tengo la menor idea porque no es mi competencia saberlo. Sí que estén los consejeros de cada organismo encima de ello.
4: El govern d'Ayuso va adquirir el pis per 6,3 milions d'euros a una immobiliària de luxe que es va embutxacar gairebé 190.000 euros de comissió, segons el diari El País. La Comunitat de Madrid va anunciar que el posava a la venda tan bon punt va esclatar la polèmica. I més qüestions. Els 25 manifestants de Mallorca ferits per les càrregues policials denuncien que els agents els van pagar sense sentit i els denunciaran als jutjats. Aquestes càrregues van ser després de la manifestació històrica de Palma contra la massificació turística. Caterina Carmany Jaume.
12: Menys turisme, més vida i alerta solidària estan revisant els vídeos per identificar els agents. Álvaro Herbalejo avisa que continuaran protestant perquè es freni el turisme.
13: Hi ha una majoria social a Mallorca contra aquest model turístic, se veu en el carrer i se continuarà veient per damunt de criminalització, de detencions, de càrregues, del que sigui. Que ho tinguin ben clar.
12: Una de les dones que va rebre cops de porra explicava que ja marxaven de la manifestació i els va agafar per sorpresa.
14: Un policia li pegava una porrada en el meu amic i sense que m'adonés, quasi tent de girar-me o de reaccionar, em va venir un altre que em va posar l'escut a l'esquena i em va pegar una porrada jo. Així. No hi ha més... Va ser totalment inesperat i pràcticament no ho vàrem veure ni que estéssim venguent cap a nosaltres.
12: Aquest dissabte hi ha una protesta a Solla, una de les poblacions amb més problemes per la massificació.
4: I per cert que s'han triplicat en només un dia les denúncies d'afectats per la possible estafa de l'agència online Mascapo Viatges. La policia ja acumula 90 denúncies de persones que s'han quedat sense vacances. Els mateixos perjudicats diuen que hi ha 300 persones més però afectades i que el valor del viatge supera de llarg el 500.000 d'euros. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, la propietària de l'agència no havia enviat el document necessari per donar d'alta la seva activitat ni a la Generalitat ni a l'Ajuntament del seu municipi. En aquest tràmit havia de demostrar que tenia assegurança per respondre a qualsevol contratemps.
3: El temps.
4: Amb en Néstor Gómez.
15: Avui acabarem el dia amb el cel completament serè pràcticament arreu del país. Només resten alguns núvols cap a les Terres de l'Ebre, fruit de les tempestes que han crescut i han descarregat a l'interior de Castelló i que puntualment han deixat alguna feble precipitació al massís dels ports. A la resta del país, els núvols que han aparegut al sector del Pirineu han estat inofensius i el que sí que hem tingut avui és un dia de calor molt intensa, especialment a les comarques de l'interior, màximes de fins a 38,5 graus a Seròs, la més alta de Catalunya. De cara a demà, tindrem dues meitats clarament diferenciades. Al matí, amb un gran domini del sol, i ràpidament, a partir de mig matí, començaran els núvols a créixer. Atenció, demà a la tarda, pràcticament la totalitat del país està sota avís de pluja intensa, menys tres comarques, el Baix Empordà, el Baix Ebre i el Montsià. Unes pluges que seran intenses ja a primera hora de la tarda al Pirineu més oriental i es desplaçaran cap al sud, cap a punts de la Selva, Osona, arribaran al Bages, també cap al Vallès, també poden arribar de cara a mitja tarda aproximadament al Penedès i també poden arribar mitja tarda vespre a punts de Ponent. Unes precipitacions que poden ser intenses, superar els 20 litres en mitja hora, fins i tot poden superar els 50 litres en una hora i destaquem també la presència de la possibilitat de calamar-se i de pedra. Tot això amb unes temperatures que tendiran a baixar lleugerament.
3: 3CAT Info.
4: 3:15. L'Ajuntament de Lleida ha repartit les primeres 45 polseres a personal municipal que està treballant al carrer per prevenir cops de calor. El dispositiu avisa si la temperatura de la persona puja fins a nivells perillosos. Segons el consistori, malgrat les temperatures disparades d'aquest estiu a la ciutat, no han hagut d'atendre cap treballador afectat. Lleida, Estela Busoms.
16: Els primers a rebre la polsera han estat membres de la brigada municipal que reparen voreres al barri de Balàfia. L'alcaldessa accidental, Carme Valls, explica com funcionen.
17: Detectar quina és la temperatura corporal de la persona. Sona, s'encén una... fa com una vibració, com un zumbido, a partir de 37,8 graus, i el que te diu és... para de treballar, descansa, fica't a l'ombra, hidrata't, i per tant el que, és el que ha de fer el treballador.
16: Y el Rafael ha estado el primer que l'ha estrenat.
18: Hombre, muy bien, porque hay veces que quieres acabar la faena y no puedes y intentas acabarla para no tener que volver, vamos. Y cuando hay mucho sol y hace mucho calor, si te avisan a tiempo, mejor parar. Eso sí es verdad.
16: Cada polsera costa uns 60 euros i de moment se'n reparteixen 45, però segons la Paeria, si veuen que és útil, ampliaran el repartiment a altres perfils que també passen hores al carrer com educadors socials, monitors o agents de la Guàrdia Urbana. El dispositiu també avisa si la temperatura ambiental supera els 42 graus, però en aquest cas els treballadors ja no haurien d'estar al carrer. D'altra banda, 123 persones que fins ara dormien al ras a l'espera de trobar feina a la campanya de la fruita han passat la nit al segon pavelló habilitat per l'Ajuntament de Lleida per atendre aquest col·lectiu. S'hi podrà estar fins al 17 d'agost.
4: I tot seguit una informació que us destacàvem al sumari. Fins diumenge hi haurà més radars a les carreteres catalanes. Trànsit intensifica aquesta setmana els controls d'accés de velocitat per reduir la sinistralitat. En el que portem d'any, 80 persones han mort a la xarxa viària catalana. L'accés de velocitat influeix en la gravetat dels accidents i també és la causa principal de molts sinistres. En aquesta campanya hi treballaran tant els Mossos com agents de la policia local. En parla el sergent dels Mossos d'Esquadra, Ramon Codina, en declaracions a 3CAT Info.
19: Quan hi ha tanta mobilitat a l'estiu és un moment crític i, per tant, es dediquen més efectius i tots els vehicles radar que hi ha distribuïts per Catalunya treballen intensament en tots els torns i es busquen els punts crítics més conflictius on coneixem que hi ha més accidentalitat, que hi ha més excessos de velocitat i, per tant, que s'incrementa el risc de sinistre viari.
4: En la campanya que es va fer l'any passat, els Mossos van posar més de 33.000 multes, és a dir, 4.800 sancions cada dia.
3: 3CAT Info.
4: A Ponent, la calor ha frenat la producció també de la pera de la varietat blanquilla, que ha caigut un 8%. S'ha començat a collir aquesta setmana i, tot i que la collita baixarà, la qualitat i la mida dels fruits continuen sent bones. Lleida, Júlia Albacar.
20: La blanquilla és una varietat que suporta millor les altes temperatures que d'altres, com la Conference, per exemple. Tot i això, la calor d'aquest estiu n'ha fet caure moderadament la producció. Joan Blanc, productor de l'Horta de Lleida, remarca però que els calibres són més grans que la campanya passada.
21: Tenim bons calibres, potser hi ha menys peces a l'arbre, però són de més calibre. Han pogut lluitar contra les plagues, que ja és molt.
20: Més enllà de la producció, la calor també condiciona l'organització de la collita perquè cal evitar les hores amb més sol.
21: I el personal pues, també. Ara hem adaptat la jornada intensiva com a enguany, com a primer any, perquè, clar, comencem aviat a les 6 del matí i a les 2 hem acabat al migdia.
20: Segons la previsió del Departament d'Agricultura, esta campanya es colliran 5.540 tones de pera blanquilla, la gran majoria a les comarques de la Plana de Lleida.
4: I aquesta intensa calor i la falta de pluges també han afectat els ramats de muntanya. Segons Unió de Pagesos, s'han reduït a la meitat les zones de pastura i això dispara els costos per als ramaders. Per això reclamen més ajudes al Departament d'Agricultura. Estela Busoms.
22: Els plats estan secs i falta menjar per al bestiar. Joan Guitart és coordinador de les comarques de muntanya d'Unió de Pagesos.
23: El fred, la herba no va créixer i ara quan el bestiar ha pujat a la muntanya, a partir del mig de finals de maig, principis de juny, quan pugen a la muntanya, doncs ens hem trobat que les muntanyes estan seques, perquè quan hem arribat a les muntanyes ha deixat de ploure.
22: Això implica, per una banda, que els vedells s'han hagut de deslletar abans per garantir el benestar de les mares i molts ramats han hagut de baixar de la muntanya gairebé un mes abans del que és habitual, i això té costos afegits.
23: S'ha de treure el bestiar abans de dins de la muntanya, s'haurà de treure abans d'hora. Això vol dir que els hem de començar a alimentar de lo que tenim per passar l'hivern. I això vol dir que els costos es dispararan.
22: És per això que el Sindicat Agrari demana al govern que habiliti una línia d'ajuts extraordinària per compensar una situació que asseguren que posa en perill la viabilitat de moltes explotacions.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
4: El director de cinema Isaki Lacuesta recupera els records d'infantesa a la Banyoles de finals dels anys 80 en la pel·lícula Els fons de l'estany, que està rodant aquests dies. La història parteix de la relació d'amistat entre dos adolescents i què passa quan un d'ells desapareix. Banyoles, Fèlix Martín.
24: La població de Banyoles és protagonista destacada en aquesta pel·lícula. Es nota amb els figurants, entre ells família i amics del mateix director.
25: Hi ha personatges que porten noms dels amics, l'altre dia els hi deia. Es diuen com vosaltres, però no, ni s'assemblen a vosaltres ni fan el mateix que vosaltres.
24: Els seus records d'infantesa, Isaki Lacuesta va viure a Banyoles fins als 13 anys, serveixen per situar l'acció a finals dels anys 80. Si bé l'argument es decanta després cap a la ficció.
25: És la primera vegada que faig una pel·lícula més partint d'experiències personals. Parteixo molt de la vida que teníem aquí a Banyoles l'any 88-89 en concret, i a partir d'aquí la pel·lícula es va transformant en una cosa més imaginativa. Que també trobo que és molt de Banyoles, perquè tot convida a les llegendes i a projectar-hi fantasies, no?
24: El fons de l'estany està coproduïda per 3CAT i s'estrenarà als cinemes l'any que ve.

0: I ja està en marxa una nova edició del Festival Itinera, que porta concerts de petit format a micropobles d'arreu de Catalunya. Sisquer, Joaquim Albalate.
1: Són més de 200 actuacions, com la de Palo Santo, que dilluns va actuar a Sisquer, una parròquia de 8 habitants de Guixers, al Solsonès. El festival vol apropar propostes de qualitat als municipis menys poblats del país. Agnès Fort n'és la directora.
2: És un festival que el que fa és promoure la música no comercial, música sobretot de petit format. El que fem és oferir tota una sèrie de propostes musicals que estan curades, estan treballades, per presentar-les als micropobles de Catalunya.
1: Uns concerts que omplen els pobles de vida i els posa al mapa. Jordi Selga és l'alcalde de Guixers.
3: Dels micropobles, pobles petits, zones rurals, estem una mica deixats de la mà de Déu, i això doncs ajuda doncs a que estiguem més connectats, doncs el ventall cultural doncs que es pot oferir en una gran ciutat o un poble més gran que no un poble de 136 habitants com és Guixers.
1: Es tracta de la 6a edició del Festival Itinera, que s'allargarà fins a finals d'any.
0: 5 minuts mal comptats ara per les 10, moment per tota l'actualitat esportiva.
4: Esports.
0: Oriol Corral, bona nit.
5: Bona nit. Comencem amb una notícia d'última hora. El davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer tram de la temporada per la lesió que va patir a l'amistós de dissabte passat contra el Middlesbrough. El Barça continua a l'espera de Ferran Torres. El davanter valencià no descarta sortir del club aquest estiu, com ha declarat en diverses entrevistes a mitjans nord-americans. Ferran Torres entra aquesta temporada en el seu últim any de contracte. I més actualitat blaugrana, lateral esquerre Jofre Torrents marxarà cedit a l'Ajax d'Amsterdam. L'equip entrenat per Michel Sánchez es retrobarà amb Marc-André Ter Stegen, jugador també cedit pel Barça. I d'altra banda, Deco i el cap de caçatalents del club, Joao Amaral, s'han reunit avui a Madrid amb Fernando Hidalgo, el representant de Julián Álvarez. Han definit l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid. Des del club blaugrana admeten que l'operació és difícil, però confien que aquesta trobada pot desencallar la situació.
4: 3CAT Info.
5: Iris Tió tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Avui ha guanyat la plata juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer en la prova de rutina acrobàtica. Ha estat, per cert, l'últim campionat de la capitana d'aquest equip, Paula Ramírez. Iris Tió tanca aquest europeu, com dèiem, amb 6 medalles. Una d'or al solo tècnic, 4 de plata, la d'avui a l'equip acrobàtic, a l'equip tècnic, el duo lliure femení i el duo lliure mixt, i una de bronze al solo lliure femení. L'entrenadora, la catalana Andrea Fuentes, valora l'europeu de les seves nedadores.
6: Sentimientos divididos. Unos con mucha satisfacción de cómo han nadado, mucha satisfacción de todo lo que me estoy apuntando en la libreta para aprender. Sentimiento un poco de rabia de no haber conseguido pillar del todo algunos de los eventos, de pillar el oro.
5: En ciclisme, la neerlandesa Demi Vollering ha guanyat la cinquena etapa del Tour de França femení. El mallot groc, però, el manté la noruega Marlen Reusser. La catalana Paula Blasi ha perdut gairebé 2 minuts i mig i cau a la desena posició, a pràcticament 4 minuts de la líder. Blasi també ha perdut el mallot blanc que l'acreditava com a millor jove. Demà, etapa de mitja muntanya de 153 quilòmetres.
4: 3CAT Info.
5: El Barça ha presentat avui el nou entrenador de la secció de bàsquet, Alexander Sekulić. Sekulić té 48 anys, ha signat per 2 temporades fins al 2028. Ha parlat així dels canvis a l'equip.
7: A lot of changes, yes. And,
8: hi ha molts jugadors nous, molts canvis. Alguns ja estaven signats abans que jo fos entrenador del Barça. Però en molts altres casos, tant jo com els meus col·laboradors, hi hem tingut l'última paraula.
7: What we want to build here in Barcelona.
5: I també avui, també al migdia, el Barça femení ha presentat la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys, el fitxatge més car de la història del Barça femení. És la quarta incorporació de l'equip que entrena Pere Romeu, i Nicoli parla de que és un somni fet realitat.
9: I think when
0: El primer que vaig pensar és, no m'ho crec. Tenia contracte al City i pensava, no deu ser veritat. Però després vam parlar amb el meu agent i vaig veure que anava de debò i, clar, no podia deixar escapar aquesta oportunitat.
5: En handbol, el Fraikin Granollers ha començat avui la pretemporada amb una plantilla similar a la temporada passada. L'entrenador Antonio Rama ha parlat al tot costa dels objectius de l'equip.
9: Bueno, al final és lluitar com sempre per totes les competicions que fem, no? Al final a la Lliga també aprendrem molt de com s'han reforçat molts equips i a nivell europeu doncs sabem que tenim el Flensburg per davant, que és el, diguéssim, penso que és el millor equip del grup, i després lluitar per aquesta segona plaça i poder passar la ronda, no? Aquesta és una mica la idea.
5: La Lliga Sobal començarà el 12 de setembre. I tornem al bàsquet perquè el Girona ha anunciat que el pivot argentí Juan Fernández no continuarà a l'equip la temporada que ve. El Joventut, l'alè Yannick Crac, ha firmat per 4 temporades amb el Dubai Bàsquet, però aquesta temporada continuarà jugant a la penya com ha cedit.
4: Trescat Info.

0: Bona nit, són les 10. El Marroc ha detingut prop de 90 persones acusades de col·laborar amb l'entrada massiva a Ceuta o els aldarulls a la frontera de la setmana passada. La maquinària judicial també s'activa a l'estat espanyol. L'Audiència Nacional ha preguntat a la policia si disposava d'algun indici previ. També ha demanat informació exhaustiva d'aquest operatiu. D'altra banda, l'ONG Caminando Fronteras eleva de 141 els morts, 63 dels quals al Marroc. Per cert, que el repartiment dels menors migrants de Ceuta accentua les diferències dins del PP. La direcció del partit defensa que es complirà la llei, però alguns presidents autonòmics rebutgen l'acollida, pressionats per Vox. El govern espanyol, que xifra en més de 500 els menors arribats en aquesta última onada a Ceuta, amenaça amb accions judicials contra qui no segueixi la norma. Ha mort el conductor d'una moto d'aigua en un accident que hi ha hagut aquesta tarda a Empúria Brava, a l'Alt Empordà. Segons els testimonis, una embarcació ha passat per sobre de la moto d'aigua on viatjaven la víctima i el seu fill i després ha marxat a tota velocitat. A Astúries, un guàrdia civil ha matat a trets la seva exparella, també agent del cos, dins la caserna de Llanes. La víctima constava al sistema Biogen per denúncies de maltractaments. I a Múrcia, una dona ha mort apunyalada també aquest dimecres a la tarda en un centre comercial, presumptament a mans de la seva parella. L'Iran anuncia que ha pactat amb Oman una nova ruta de navegació per als vaixells a través de l'estret d'Hormuz. No obstant, no s'obrirà el pas fins que els Estats Units posin fi al bloqueig naval sobre els ports iranians. Això, si més no, el que diu Teheran. Oriol Junqueras aposta perquè un grup d'experts lideri el Departament d'Educació de la Generalitat durant 12 anys per abordar les crisis del sector i dotar-lo de l'estabilitat. El president d'Esquerra proposa que els partits escollin aquest equip i ha plantejat fer extensiva la mesura a altres àmbits, com Rodalies o l'habitatge. El Servei Català de Trànsit intensifica aquesta setmana els controls de velocitat per reduir la sinistralitat a les carreteres catalanes, després que ja hi hagin mort 80 persones en el que portem d'any. A la campanya de l'any passat, per aquesta època, es van posar 33.000 multes, 4.800 cada dia. Isaki Lacuesta està rodant aquests dies a Banyoles el seu projecte més íntim i personal. El director de cinema recupera el seu record d'infantesa dels anys 80 a la pel·lícula El fons de l'estany, amb Àlex Brendemühl i Alba Aguilera entre el repartiment.
1: Esports.
0: El Barça continua a l'espera de Ferran Torres. El davanter valencià no descarta sortir del club aquest mateix estiu. A lateral esquerre, Jofre Torrents marxarà cedit a l'Ajax d'Amsterdam. El davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà tot el primer tram de la temporada. Iris Tió tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Avui ha guanyat la plata juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer en la prova de rutina acrobàtica. Estem acabant ja aquest dimecres 5 d'agost, que s'acabarà estable, amb temps estable, amb una meteorologia plàcida, tot i que demà dijous la cosa pot canviar. De moment ens llevarem amb sol a la major part del país, però a partir del migdia canviarà el temps amb el creixement de grans nuvolades. Demà a la tarda hi haurà pluges intenses i tempestes al Pirineu, que al llarg de la tarda s'aniran escampant cap a la meitat nord del país. La calor afluixarà una mica.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts a les 10 del vespre. A aquesta hora us saluda Eloi Barrera.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Una setmana després de la crisi migratòria a Ceuta, la investigació judicial avança amb moviments tant al Marroc com a l'estat espanyol. Però sobre el terreny hi ha un altre balanç que no para de créixer. L'ONG Caminando Fronteras ha elevat a 141 el nombre de morts, 63 dels quals en territori marroquí. Tot i això, el govern del Marroc només n'ha confirmat 11. De fet, mitjans locals com El Faro de Ceuta alerten que el Marroc no està rescatant els cadàvers que hi ha al costat marroquí de l'espigó que els separa de Ceuta. Tot això mentre uns 2.000 migrants continuen vagant pels carrers de Ceuta en una situació molt precària. Aquests són alguns dels testimonis.
2: No, avui no he menjat res, us ho juro. Volem viure una bona vida, si Déu vol. Fa una setmana que som aquí patint. Esperem que trobin una solució per a nosaltres per poder anar a Europa, si Déu vol.
0: Les autoritats han habilitat avui 30 dutxes i 10 lavabos per atendre els migrants a la platja del Trampolín, on hi ha acampats desenes de subsaharians. I com dèiem, la maquinària judicial es va activant. La policia del Marroc ha arrestat gairebé 90 persones. D'una banda, la fiscalia de Tetuán ha processat 34 persones per haver col·laborat en l'arribada dels milers de migrants a Ceuta la setmana passada. Se'ls acusa de diversos delictes. I, d'altra banda, el Tribunal de Nador ha acusat una cinquantena de persones més per aldarulls a la frontera, en aquest cas de Melilla. Es tracta d'unes dades aportades per l'Associació de Drets Humans del Marroc, ja que les autoritats del país encara no han donat cap informació oficial sobre el nombre de detinguts. I a tot això, l'Audiència Nacional continua movent fitxa pels fets de Ceuta, també. Abans d'obrir una investigació formal, la jutgessa del cas ha preguntat a la Guàrdia Civil si durant els dies previs a aquest creuament massiu de la frontera va rebre algun tipus d'alerta o va veure algun indici sobre el que va acabar passant. El govern espanyol ha insistit els últims dies que res els podia fer pensar en una arribada tan multitudinària. A més, la magistrada també ha demanat informació exhaustiva de l'operatiu policial a aquesta ciutat autònoma el 30 i el 31 de juliol, que van ser els dies més crítics de la crisi. I encara sobre aquesta crisi migratòria, l'altre front que preocupa són els menors que han arribat a Ceuta. El govern espanyol en comptabilitza més de 500 i la seva gestió ha començat a provocar tensió política, sobretot dins les files del PP. La direcció del Partit Popular assegura que les comunitats on governen compliran la llei i participaran en el repartiment d'aquests menors. Però hi ha alguns presidents autonòmics, més aviat discurs, pressionats pels seus socis de Vox, que no hi estan d'acord i defensen altres vies, com el retorn directament dels menors als seus països d'origen. Informa des de Madrid Àngels Lafuente.
3: El repartiment de menors no acompanyats torna a reflectir les contradiccions dins del Partit Popular. Mentre alguns dels presidents autonòmics del PP es neguen a acollir, la direcció del partit reconeix que la llei els hi obliga. Almez Curra ha admès que acataran la llei, però adverteix que el repartiment ha de ser just, sense excepcions.
4: Ceuta está completamente colapsada y, por supuesto, las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley, pero es que el gobierno de España en el reparto anterior excluyó por razones estrictamente políticas a dos comunidades autónomas, que son Cataluña y País Vasco. Por tanto, ese reparto lo que tendrá que ser es justo.
3: Junts també està en contra del repartiment de menors de Ceuta cap a Catalunya, però la llei d'estrangeria obliga totes les comunitats a acollir, en funció de les seves capacitats, quan un territori està desbordat, com és el cas de Ceuta. El seu president, Juan Jesús Vives, reclama ajuda.
5: Y lo que tenemos que hacer es pedir auxilio y socorro, solidaridad al resto de España.
3: Una crida que les comunitats governades pel PP no estan disposades a atendre, i és que els de Feijóo s'hi juguen al futur de quatre governs autonòmics amb Vox. Isabel Díaz Ayuso aposta per...
6: Lo lógico es que vuelan a sus casas.
3: La policia xifra amb 528 els menors arribats a Ceuta, que se sumaran al miler que ja hi havia en centres d'acollida. Si el PP no compleix la llei, el govern espanyol el portarà als tribunals.
0: Gràcies, Àngels. Fins ara hem estat parlant d'aquesta crisi migratòria a Ceuta, però és que a les Balears continuen arribant migrants en pasteres provinents del nord d'Àfrica. En les últimes hores s'han interceptat dues embarcacions en direcció a Mallorca i a Eivissa amb més de 40 persones a bord. Tot mentre encara es busquen una desena de desapareguts en el naufragi d'una altra embarcació prop de l'illa de Cabrera, també a les Balears. Salvament Marítim va rescatar ahir 19 supervivents i dos cadàvers. 17 persones més van morir en una quarta pastera que va quedar a la deriva i va arribar ahir amb només dos supervivents. El govern balear parla de crisi humanitària i reclama més recursos.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Aquesta tarda ha mort el conductor d'una moto d'aigua quan hi ha hagut un accident amb una embarcació a Empúria Brava, a l'Alt Empordà. La Guàrdia Civil està investigant les circumstàncies dels fets. Explica'ns, Girona, Maria Rovira.
7: L'avís de l'accident s'ha rebut cap a les 5 d'aquesta tarda. Segons hauria explicat el fill de la víctima, la policia, els fets haurien passat quan la víctima i el seu fill anaven en una moto d'aigua i una embarcació amb 10 ocupants els hauria passat per sobre i hauria fugit. En rebre l'avís, Salvament Marítim s'ha desplaçat al lloc dels fets, han fet massatges cardiorrespiratoris al conductor sobre la moto mateix i després han anat fins al Port de Roses, on hi havia una ambulància medicalitzada del Sistema d'Emergències Mèdiques, el SEM, que també ha treballat per reanimar-lo. Finalment, però, s'ha confirmat la seva mort.
0: I avui ha sigut una nova jornada marcada per la violència contra les dones. La policia investiga dos assassinats com a possibles crims masclistes. D'una banda, un guàrdia civil hauria matat la seva parella, que també era agent del cos, a l'interior de la caserna de Llanes, a Astúries. A l'intercanvi de trets també ha resultat ferit greu un tercer agent que hauria intentat ajudar a la víctima. L'home, que estava apartat del cos i tenia expedients per casos de violència masclista, no ha entrat a l'edifici per la porta principal, sinó per un altre punt que coneixia, perquè ja feia temps que també havia estat destinat en aquesta caserna de Llanes a Astúries. De fet, com que ja no tenia arma reglamentària, hauria matat la víctima amb una pistola que ha robat dins de la mateixa caserna de la Guàrdia Civil. Després d'assassinar la seva exparella, aquest home ha obert foc contra altres policies que intentaven aturar-lo, però que finalment l'han acabat abatent, o sigui que ell també ha mort. La víctima, amb qui tenia tres fills en comú, constava al sistema Biogen per denúncies de maltractaments. Aquest és un cas, i l'altre que us dèiem és el d'una dona de 44 anys que ha mort apunyalada també aquesta tarda en un centre comercial de Múrcia. S'ha trobat la víctima sense vida a la rere botiga d'un negoci cap a 4:15 de la tarda. Un treballador ha alertat als serveis d'emergències que només han pogut certificar-ne la mort. La policia espanyola busca la parella de la víctima que hauria fugit després d'haver comès presumptament aquests fets. La confirmació dels dos casos elevaria a 35 el nombre de dones assassinades per violència masclista aquest any.
1: 3CAT Info.
0: L'Iran anuncia que ha arribat a un acord amb Oman per establir una ruta que permeti la navegació comercial a través de l'estret d'Hormuz, que, recordem, ho comparteixen aquests dos països, l'Iran i Oman. En tot cas, això no implicaria directament ja l'obertura immediata per al pas de vaixells. Segons ha comunicat el portaveu d'Exteriors iranià, Ismail Baghai, la reobertura dependrà de si els Estats Units aixequen el bloqueig sobre els ports iranians i donen garanties per la navegació segura. El Comandament Central Nord-Americà diu que ha interceptat o obligat a canviar de direcció una cinquantena de vaixells mercants i petroliers. Teheran, el règim iranià, ha tornat a negar avui que els Estats Units estiguin participant en cap negociació amb ells sobre l'estret, a diferència del que manifesta reiteradament la Casa Blanca. En tot cas, l'IBEX 35 torna a marcar un nou rècord al tancar la sessió, 20.057 punts, una pujada del 0,17%. Aquest dimarts, la borsa espanyola ha superat per primera vegada els 20.000 punts, impulsada per les perspectives de pau a l'Orient Mitjà. Ens n'informa Roger Santaló.
2: En aquest context econòmic excepcional, hi ha 7 empreses que ronden els seus rècords històrics. Són la tèxtil Inditex, l'energètica Endesa, la distribuïdora Logista, Unicaja, BBVA, Bankinter i Mafre, vinculades totes al sector financer, inclosa la companyia d'assegurances. Pel professor de finances de la UPF Barcelona School of Management, Xavier Puig, moltes empreses augmenten els beneficis malgrat els conflictes que hi ha oberts al món.
8: En els últims 100 anys hi han hagut moltes guerres i us quedaríeu parats de veure els índexs bursaris amb guerres molt importants com, independentment del que passava, les empreses del món van bé.
2: A la bona situació que viuen les borses s'hi ha de sumar la davallada del preu del petroli, que es manté al voltant dels $80 al barril de Brent, el preu més baix de les últimes setmanes.
0: Gràcies, Roger. I al Líban, almenys una persona ha mort i una desena més han quedat ferides per l'atac d'un dron israelià contra una mesquita en una localitat al sud d'aquest país, al Líban. L'exèrcit israelià ha tornat a atacar la zona després d'acusar Hezbollah de violar l'alto al foc. Anem a Jerusalem, Jordi Brascó.
9: En plenes converses de pau a Roma entre representants del govern libanès i israelià, l'exèrcit d'Israel ha atacat la localitat de Tebnine en resposta a assegura a una violació flagrant de l'alto al foc per part de Hezbollah, una violació, per cert, que no ha concretat. Tebnine es troba dins la zona que Israel ocupa des de la incursió terrestre que va fer al sud del Líban, però no forma part de l'àrea que l'exèrcit israelià ha ordenat evacuar una hora abans de l'atac, a 19 quilòmetres. Israel reobre així el front libanès, encara que sigui momentàniament, mentre assegura que continuarà present a Gaza com fins ara, mentre Hamas no es desarmi del tot. I a Cisjordània també hi ha hagut accions militars destacables. L'exèrcit ha detingut una vintena de persones en una batuda massiva realitzada al camp de refugiats de Calàndia, al nord de Jerusalem.
0: I el president ucraïnès Volodymyr Zelensky reclama als aliats de l'OTAN més defenses antiaèries per protegir-se dels atacs russos, com el que ha causat 17 morts i més de 40 ferits aquest dimecres a Kiev. El president ucraïnès s'ha entrevistat amb el secretari general de l'Aliança, Mark Rutte. Els míssils russos contra la capital ucraïnesa han estat la resposta de Putin als atacs previs ucraïnesos contra centres logístics de Wildberries, el gegant rus del comerç en línia. Davant d'aquests bombardejos diaris, Putin ha ordenat reforçar la protecció de la rereguarda creant una nova divisió destinada exclusivament a combatre la campanya ucraïnesa a Rússia. Informa des de Moscou, Cristina Solies.
10: El president rus admet d'alguna manera que no estan fent prou per protegir les ciutats russes. Per això ha nomenat un coronel general com a nou cap de la rereguarda, que té com a objectiu combatre els drons ucraïnesos que cada dia colpegen la infraestructura russa. Vladimir Putin entén que és un front més de la guerra.
11: S'ha pres la decisió de concentrar en una sola mà tots els serveis de la rereguarda. M'agradaria assenyalar que en les condicions actuals això també és un treball de combat, totalment de combat.
10: El nou cap de la rereguarda també haurà de mirar d'evitar els atemptats dels serveis secrets ucraïnesos contra els càrrecs vinculats a la indústria militar. Aquest dimecres han col·locat una bomba al cotxe del director general d'una empresa que produeix drons kamikaze als Urals. El conductor ha mort i ell es troba ferit greu. És el tercer atemptat en només una setmana. Tot just dimecres passat van tirotejar un altre fabricant de drons al replà de casa seva i dissabte van intentar assassinar un general a la festa del seu aniversari en un cèntric restaurant de Moscou.
1: El temps.
0: A un quart, doncs, a la crònica meteorològica és del Néstor Gómez.
12: Avui hem tingut un dia molt estable arreu del país, amb un ampli domini del sol, i també han crescut alguns núvols inofensius a l'àrea del Pirineu, i només cap al massís dels ports sí que han caigut algunes febles precipitacions, poqueta cosa, fruit de les tempestes que hi havia a l'interior de les muntanyes de Castelló. I tot això amb unes temperatures altes. De nou, la calor intensa s'ha notat arreu del país, amb màximes que han arribat als 38 graus a punts de l'Empordà, a la Catalunya central, a les Terres de l'Ebre i també a Ponent. De cara a demà, el temps farà un tomb important. Al matí serà assolellat, potser amb algun núvol poc important cap a les Terres de l'Ebre. I atenció, perquè a partir del migdia la cosa es complica. S'esperen ruixats i tempestes a la meitat nord del país. Unes pluges que començaran cap a les 3-4 de la tarda poden ja ser intenses al Pirineu Oriental i es desplaçaran cap al sud, cap a les comarques de la Catalunya Central, arribaran al prelitoral, al sector del Penedès, del Vallès, i també poden arribar cap al Pla d'Urgell, cap a l'Urgell i cap a la Segarra durant la tarda i vespre. Ruixats, tempestes, calamarsades i atenció a les pluges que poden deixar fins i tot més de 50 litres per metre quadrat en algunes contrades. Una situació que anirà acompanyada també d'un lleuger descens de les temperatures on les màximes més altes no passaran dels 36 graus.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més qüestions. Oriol Junqueras proposa que un grup d'experts piloti el Departament d'Educació durant 12 anys per abordar les crisis del sector i donar-li una mica d'estabilitat. El líder d'Esquerra Republicana ho ha explicat en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio. Ha parlat d'un equip de professionals de prestigi que generi consens entre partits polítics, sector educatiu i agents socials i econòmics. El dirigent republicà diu que d'aquesta manera es podria superar el bloqueig de la conselleria derivat del conflicte amb els professors i agreujat per controvèrsies, com, per exemple, la sortida de Catalunya de les proves PISA per accés d'alumnes descartats. També creu que serviria per acabar amb les reformes educatives cada cop que el govern canvia de color polític.
13: En l'ensenyament, com en d'altres àmbits, necessitem temps per actuar. I té poc sentit que hi hagi una llei educativa cada legislatura i té poc sentit que es canviï de conseller o de consellera cada any.
0: Per això Junqueras defensa el llarg abast temporal d'aquest grup, que podria arribar a tenir, segons diu, fins a 12 anys de durada. Hem de recordar que, en aquesta línia, el Parlament ja va aprovar al juny una moció de Junts que plantejava la necessitat d'un gran pacte de país en educació i de plans a diversos anys vista per aquest departament. Bé, sigui com sigui, la proposta llançada avui per Oriol Junqueras no ha acabat de convèncer a bona part de la comunitat educativa. Consideren que, a banda dels experts, la comunitat també ha de poder dir alguna cosa sobre el futur de l'educació, que hauria de poder-hi participar. N'han parlat d'aquesta emissora la directora de la FAC, Lidón Gasull, i la portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura.
14: No pot venir només d'experts, sinó que ha de construir-se amb tota la comunitat educativa. Famílies, professorat, direccions, moviments de renovació pedagògica, no com a més receptors de decisions preses per tercers.
15: Aquesta comissió ja hi és. La comunitat educativa amb els seus representants ja estan posant a sobre la taula quines són les solucions a tirar endavant i que, per tant, lluny de tot això, per nosaltres són fórmules abstractes.
0: Ara passen 4 minuts d'un quart d'11 de la nit, Isabel Díaz Ayuso es desentén de la polèmica compra d'un pis de luxe per part del seu govern. La Comunitat de Madrid es va gastar més de 6 milions d'euros en el que havia de ser l'oficina temporal de la presidenta de Madrid. Tot i que l'àtic d'alta categoria havia de suplir la seu de l'executiu madrileny durant unes obres, Ayuso ha afirmat que ella mai està al cas d'aquest tipus d'operacions i que és el seu conseller de presidència qui haurà de donar explicacions en tot cas per aquest afer.
16: De ello no tengo la menor idea porque no es mi competencia. A saberlo, sí, que estén los consejeros de cada organismo encima de ello.
0: El govern d'Ayuso va adquirir el pis per 6,3 milions d'euros a una immobiliària de luxe que es va embutxacar gairebé 190.000 euros de comissió, segons el diari El País. La Comunitat de Madrid va anunciar que el posava a la venda tan bon punt va esclatar aquesta polèmica política.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Fins diumenge hi haurà més radars a les carreteres catalanes. El Servei Català de Trànsit intensifica aquesta setmana els controls d'accés de velocitat per reduir la sinistralitat. En el que portem d'any, 80 persones han mort a la xarxa viària catalana. De fet, l'accés de velocitat influeix en la gravetat dels accidents, però també és la causa principal de molts dels sinistres que hi ha a casa nostra. En aquesta campanya intensiva d'aquesta setmana hi participaran tant els Mossos d'Esquadra com agents de diverses policies locals. En parla el sergent dels Mossos d'Esquadra, Ramon Codina, en declaracions a 3CAT Info.
17: Quan hi ha tanta mobilitat a l'estiu és un moment crític i per tant es dediquen més efectius i tots els vehicles radar que hi han distribuïts per Catalunya treballen intensament en tots els torns i es busquen els punts crítics més conflictius on coneixem que hi ha més accidentalitat, que hi ha més excessos de velocitat i per tant que s'incrementa el risc de sinistre viari.
0: En la campanya que es va fer l'any passat també per aquesta època, els Mossos van posar més de 33.000 multes, és a dir, 4.800 sancions cada dia. I avui hem sabut que els ciutadans ja envien més paquets que no pas cartes. És la primera vegada que passa, segons les dades de l'any 2025 de l'informe del sector postal. És un informe que elabora la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. Durant l'any passat es van enviar 1.300 milions de paquets. És un 10% més que l'any anterior. En canvi, el correu tradicional, és a dir, les cartes, les postals, la publicitat o les notificacions, van tenir menys de 1.200 milions d'enviaments, una reducció del 8% respecte a l'any anterior. L'informe també indica que 6 de cada 10 ciutadans van rebre paquets vinculats amb el comerç electrònic, que, com sabeu, és un sector a l'alça.
1: 3CAT Info.
0: La Policia Nacional Espanyola i l'Oficina Antidroga de França han desarticulat un laboratori al Menar, al Segrià, vinculat al càrtel de Jalisco, a Mèxic. S'han detingut 13 persones i s'han intervingut dues tones i mitja, de metamfetamina. Aquesta droga, diluïda en aroma de vainilla, entrava a Europa per aigües franceses i des d'allà es traslladava a Barcelona a través d'una empresa logística. Finalment, arribava a aquest laboratori del Menar, al Segrià, on la droga es reconstituïa novament en cristalls. En 72 hores eren capaços d'extreure 800 quilos de metamfetamina. Alejandro Martínez és l'inspector en cap de la unitat antidroga de la policia espanyola.
18: Es simplemente evaporar el producto, la vainilla, la echaban en las cacerolas que ustedes ven ahí, calentaban y con muy poco, es como si dijéramos un ejemplo, el último calentón que le damos al arroz, pues aquí igual. Viene en formato líquido la metamfetamina, no es que se realice la metamfetamina, ya viene en estado líquido.
0: En els últims anys, el consum de metamfetamina s'ha estès notablement als entorns d'oci i els experts el vinculen també amb ingressos psiquiàtrics que cada cop van més a l'alça, amb símptomes de paranoia, insomni i agitació.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Parlem de cultura, parlem de cinema, perquè el director de cinema català, Isaki Lacuesta, està recuperant els records de la seva infantesa a la població de Banyoles a finals dels anys 80 i ho fa en una pel·lícula que es dirà El fons de l'estany. La pel·lícula s'està rodant justament aquests dies a la capital del Pla de l'Estany. La història parteix de la relació d'amistat entre dos adolescents i què passa quan un d'ells desapareix. El nostre company Fèlix Martín ha fet una visita a aquest rodatge que s'està fent, com dèiem, a Banyoles.
19: La població de Banyoles és protagonista destacada en aquesta pel·lícula. Es nota amb els figurants, entre ells família i amics del mateix director.
20: Hi ha personatges que porten noms dels amics, que l'altre dia els hi deia, es diuen com vosaltres, però no, ni s'assemblen a vosaltres ni fan el mateix que vosaltres.
19: Els seus records d'infantesa, Isaki Lacuesta va viure a Banyoles fins als 13 anys, serveixen per situar l'acció a finals dels anys 80. Si bé l'argument es decanta després cap a la ficció.
20: És la primera vegada que faig una pel·lícula més partint d'experiències personals. Parteixo molt de la vida que teníem aquí a Banyoles l'any 88-89 en concret, i a partir d'aquí la pel·lícula es va transformant en una cosa més imaginativa. Que també trobo que és molt de Banyoles, perquè tot convida a les llegendes i a projectar-hi fantasies, no?
19: El fons de l'estany està coproduïda per 3CAT i s'estrenarà als cinemes l'any que ve.
0: Gràcies, Fèlix. Per cert, encara en el món del cinema, el documental d'Albert Serra, 6 moments de ma vie, sobre l'actriu i cantant alemanya Ingrid Kaven, inaugurarà la secció no competitiva Made in Spain del Festival de Cinema de Sant Sebastià, una secció dedicada als llargmetratges de l'any produïts a l'estat espanyol. Entre les altres propostes amb accent català, en aquest apartat també s'hi podran trobar Viva, de la directora i actriu Aina Clotet, Tres Adioses, de la cineasta Isabel Cuixet, o Los Invitados, de la barcelonina Cristina Diz i Stefan Butzmullen. També hi seran Mala Bèstia, la primera pel·lícula de Bàrbara Ferrer, La vida és Verdi, de la directora Berta García, o Pizza Movies, una comèdia de Carlo Pardial, protagonitzada per Judit Martín i Berto Romero. Tot això, com us dèiem, a la pròxima edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià.
1: Esports.
0: Fins a 2:15 amb l'Oriol Corral. Bona nit.
4: Bona nit. Comencem amb una notícia dels últims minuts. El davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat avui amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique, per tant, es perdrà el primer tram de la temporada per la lesió que va patir a l'amistós de dissabte passat contra el Middlesbrough.
1: 3CAT Info.
4: D'altra banda, el Barça continua a l'espera de Ferran Torres. El davanter valencià no descarta sortir del club aquest estiu, com ha declarat en diverses entrevistes a mitjans nord-americans. Ferran Torres entra aquesta temporada, recordem, en el seu últim any de contracte. I el lateral esquerre Jofre Torrents sortirà cedit a l'Ajax d'Amsterdam. L'equip entrenat per Michel Sánchez es retrobarà amb Marc-André Ter Stegen, també cedit pel Barça. I Deco i el cap de caçatalents del club blaugrana, Joao Amaral, s'han reunit avui a Madrid amb Fernando Hidalgo, el representant de Julián Álvarez. Han definit amb ell l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid. Des del club blaugrana admeten que l'operació és difícil, però confien que aquesta trobada pugui desencallar la situació. Iris Thió tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Avui ha guanyat la plata juntament amb els catalans Denis González, Lilu Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer en la prova de rutina acrobàtica. L'entrenadora, la catalana Andrea Fuentes, està orgullosa de les seves nedadores.
21: Estoy ultra orgullosa del equipo como ha nadado, todas las coreografías. Aprendizaje máximo en el dúo también, que tuvimos el único Bismarck de toda la competición, fue justo en el dúo, que es lo que más creíamos que íbamos a ganar oros.
4: Ha estat l'últim campionat de la capitana d'aquest equip, Paula Ramírez. Iris Thió, d'altra banda, tanca l'europeu, com dèiem, amb 6 medalles, una d'or al solo tècnic, 4 de plata, la d'avui a l'equip acrobàtic, a l'equip tècnic, al duo lliure femení i al duo lliure mixt, i una de bronze, al solo lliure femení. En ciclisme, la neerlandesa Demi Vollering ha guanyat la 5ª etapa del Tour de França femení. El mallot groc, però, el manté la noruega Marlen Reusser. La catalana Paula Blasi ha perdut gairebé 2 minuts i mig i cau a la 10ª posició, a pràcticament 4 minuts de la líder. Blasi també ha perdut avui el mallot blanc com a millor jove. Demà, etapa de mitja muntanya de 153 quilòmetres. Tornem al Barça perquè avui ha presentat el nou entrenador de bàsquet, Aleksandar Sekulić. Sekulić té 48 anys, ha signat per 2 temporades fins al 2028 i compaginarà la banqueta del Barça amb el càrrec de seleccionador d'Eslovènia. Ha parlat així dels canvis a l'equip d'aquest estiu.
22: A lot of changes, yes.
23: Hi ha molts jugadors nous, molts canvis. Alguns ja estaven signats abans que jo fos entrenador del Barça. Però en molts altres casos, tant jo com els meus col·laboradors, hi hem tingut l'última paraula.
4: I al Barça femení han presentat aquest migdia la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. és el fitxatge més car de la història del Barça femení de futbol i la quarta incorporació de l'equip que entrena Pere Romeu. Nicoli ha firmat fins al 2030, per ella és un somni.
3: I think when I heard that I didn't believe in
5: the El primer que vaig pensar és, no m'ho crec. Tenia contracte al City i pensava, no deu ser veritat. Però després vam parlar amb el meu agent i vaig veure que anava de debò i clar, no podia deixar escapar aquesta oportunitat.
3: I didn't take the opportunity as well.
4: I el torneig d'històrics del futbol català, la Unió Esportiva Sant Andreu, és el tercer semifinalista després de guanyar avui el grup que compartia amb el Martinenc, equip local, i l'Horta. Se suma, per tant, a l'Hospitalet, campió de la passada edició, i al Badalona. Demà, el Vilanova, el Prat i l'Europa es disputaran en l'últim grup l'última plaça a les semifinals del torneig històrics del futbol català.
12: Dos quarts d'onze.

0: El govern espanyol els adverteix que poden emprendre accions judicials si no compleixen. Aquesta tarda ha mort el conductor d'una moto d'aigua en un accident que hi ha hagut a Empúria Brava, a l'Alt Empordà. Segons els testimonis, una embarcació ha passat per sobre de la moto d'aigua on viatjaven la víctima i el seu fill i després ha marxat a tota velocitat. I aquest dimecres han mort dues dones per violència masclista. A Llanes, Astúries, un guàrdia civil ha matat a trets la seva exparella, també agent del cos, dins la caserna policial. La víctima constava al sistema Biogen per denúncies de maltractaments. I a Múrcia, una dona mort apunyalada aquest dimecres a la tarda, també en un centre comercial, presumptament a mans de la seva parella. A partir d'ara anirem a Salou, on l'alcalde acusa els Mossos i la consellera d'Interior de manca de voluntat política per acabar amb el top manta del municipi. Segons l'Ajuntament, l'oferta de venda il·legal no para de créixer i ja hi ha uns 200 punts de top manta a Salou. I es tripliquen ja les denúncies d'afectats per la possible estafa d'una agència de viatges en línia. La policia acumula 90 denúncies de persones que s'han quedat sense vacances. Però alerta, perquè els mateixos perjudicats diuen que hi ha 300 persones afectades. El valor dels viatges supera de llarg el 500.000 d'euros. En esports, què destaques, Oriol Corral?
1: Destaco que el davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer tram de la temporada.
0: I pel que fa al temps, estem acabant una jornada i ho farem de forma estable, amb un temps plàcid i tranquil. Demà dijous també ens llevarem amb sol a gran part del país, però alerta, perquè a partir del migdia canviarà el temps. Creixeran grans nuvolades a bona part del país. Hi haurà pluges intenses i tempestes al Pirineu, que al llarg de la tarda abraçaran la meitat nord del país. La calor, però, afluixarà una mica. Ara passen 3 minuts a 2:15 de la nit.
2: 3CAT Info.
0: Una setmana després de la crisi migratòria a Ceuta, la investigació judicial avança amb moviments tant al Marroc com a l'estat espanyol. Però sobre el terreny hi ha un altre balanç que no para de créixer. L'ONG Caminando Fronteras ha elevat a 141 el nombre de morts per aquest episodi, 63 dels quals en territori marroquí. De fet, mitjans locals com El Faro de Ceuta alerten que el Marroc no està rescatant els cadàvers que hi ha a la banda marroquina de l'Espigó amb Ceuta. Tot plegat mentre uns 2.000 migrants continuen vagant pels carrers de la ciutat autònoma en una situació molt precària.
3: No, avui no he menjat res, us ho juro. Volem viure una bona vida, si Déu vol. Fa una setmana que som aquí patint. Esperem que trobin una solució per a nosaltres per poder anar a Europa, si Déu vol.
0: Com dèiem, la maquinària judicial sobre aquest episodi es va activant. D'una banda, la policia del Marroc ha arrestat gairebé 90 persones. La Fiscalia de Tetuán ha processat 34 persones, entre elles 5 menors, per haver col·laborat en l'arribada d'aquests milers de persones a Ceuta. Els acusen de diversos delictes, des de violència contra la policia fins a organitzar les rutes clandestines. D'altra banda, el Tribunal de Nador ha acusat 52 persones més per aldarulls a la frontera, en aquest cas de Melilla. Es tracta d'unes dades que ha aportat la Associació de Drets Humans del Marroc, ja que les autoritats d'aquest país encara no han donat cap informació oficial sobre els detinguts. I l'altre front que preocupa són els menors que han arribat a Ceuta des de dijous. El govern espanyol en comptabilitza 528 i la seva gestió ha obert un capítol de tensió política dins del PP. La direcció del Partit Popular assegura que les comunitats on governen compliran la llei i participaran en el repartiment d'aquests menors. Però alguns presidents autonòmics, pressionats pels seus socis de Vox, no hi estan d'acord i defensen altres vies, com el retorn dels menors als seus països d'origen. Anem a Madrid. Àngels Lafuente.
4: El repartiment de menors no acompanyats torna a reflectir les contradiccions dins del Partit Popular. Mentre alguns dels presidents autonòmics del PP es neguen a acollir, la direcció del partit reconeix que la llei els hi obliga. Alma Ezcurra ha admès que acataran la llei, però adverteix que el repartiment ha de ser just, sense excepcions.
5: Ceuta está completamente colapsada y, por supuesto, las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley. Pero es que el gobierno de España, en el reparto anterior, excluyó por razones estrictamente políticas a dos comunidades autónomas, que son Cataluña y País Vasco. Por tanto, ese reparto lo que tendrá que ser es justo.
4: Junts també està en contra del repartiment de menors de Ceuta cap a Catalunya, però la llei d'estrangeria obliga totes les comunitats a acollir, en funció de les seves capacitats, quan un territori està desbordat, com és el cas de Ceuta. El seu president,

0: Juan Jesús Vivas reclama ayuda.
1: Y lo que tenemos que hacer es pedir auxilio y socorro, solidaridad al resto de España.
0: Una crida que les comunitats governades pel PP no estan disposades a atendre, i és que els de Feijó s'hi juguen al futur de quatre governs autonòmics amb Vox. Isabel Díaz Ayuso aposta per...
2: Lo lógico es que vuelan a sus casas.
0: La policia xifra amb 528 els menors arribats a Ceuta, que se sumaran al miler que ja hi havia en centres d'acollida. Si el PP no compleix la llei, el govern espanyol el portarà als tribunals.
3: Gràcies, Àngels. Doncs atenció, perquè el Ministeri de l'Interior diu que està estudiant una nova crida a les xarxes socials que anima a fer una altra entrada de migrants a Espanya el 15 d'agost, per Ceuta o per Melilla. Gairebé una setmana després de l'arribada sobtada de 70.000 migrants, hem parlat amb un expert del paper que estan jugant les xarxes socials en aquest episodi. Àlex Lozano, professor d'Investigació Digital de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de l'Autònoma, explica que aquella entrada, la de la setmana passada, es va organitzar a les xarxes socials, en aplicacions com WhatsApp o Facebook, utilitzant vídeos curts i amb molta càrrega emocional. Hi va haver una certa coordinació, diu, tot i que no se n'ha pogut detectar un únic responsable.
4: A dia d'avui no s'ha identificat a una persona concreta que digués el dia aquest, aquesta hora, farem l'entrada a Ceuta. Tampoc hi ha una ideologia ni un partit únic darrere. I l'únic que trobem és que coincideix, l'entrada el 30 de juliol, coincideix amb la festa del tron.
3: La bola de neu va créixer fins la nit del 30 al 31 de juliol, els dies que va arribar més gent i quan ja es van difondre instruccions concretes.
4: Anaven actualitzant com estava l'estat policial, per tant, trobem missatges com el camí està lliure, i ja es van començar a veure missatges com preparats per aquesta nit, si Déu vol, concentració a tal punt per fer el creuament.
3: Una mostra, doncs, de la importància que han jugat les xarxes socials en aquest episodi, que, com dèiem, es podria repetir perquè el Ministeri de l'Interior està estudiant una nova crida a les xarxes socials que animaria aquests migrants a fer una nova entrada a l'estat espanyol el 15 d'agost, ja sigui per Ceuta o per Melilla.
5: 3Cat Info.
3: Els 25 manifestants de Mallorca que van quedar ferits per les càrregues policials denuncien que els agents els van pagar sense sentit i ara avancen que els denunciaran als jutjats. Aquestes càrregues van ser després de la manifestació històrica de Palma contra la massificació turística. Anem, doncs, cap a Palma. Caterina Carmen Jaume.
6: Menys turisme, més vida i Alerta Solidària estan revisant els vídeos per identificar els agents. Álvar Herbalejo avisa que continuaran protestant perquè es freni el turisme.
7: Hi ha una majoria social a Mallorca contra aquest model turístic. Se veu en el carrer i se continuarà veient per damunt de criminalització, de detencions, de càrregues, del que sigui. Que ho tinguin ben clar.
6: Una de les dones que va rebre cops de porra explicava que ja marxaven de la manifestació i els va agafar per sorpresa.
8: Un policia li pegava una porrada en el meu amic i sense que m'adonés, quasi tent de girar-me o de reaccionar, em va venir un altre que me va posar l'escut a l'esquena i me va pegar una porrada jo. Així. No hi ha més... Va ser totalment inesperat i pràcticament no varen veure ni que estéssim venguent cap a nosaltres.
6: Aquest dissabte hi ha una protesta a Solla, una de les poblacions amb més problemes per la massificació.
3: Ens traslladem ara a Girona perquè Esquerra Republicana obre un expedient per uns àudios filtrats en què el candidat dels republicans a Girona, Marc Puigtió, assegura que vol fer fora tots els que hi ha ara al grup municipal d'Esquerra per controlar ell l'organització. En aquests àudios també oferia informació comprometedora dels actuals regidors. Puigtió ja ha demanat disculpes a través d'un comunicat. Ens ho explica des de Girona Maria Rovira.
9: El partit vol aclarir el que ha passat i decidir si s'han de depurar responsabilitats per unes paraules que Oriol Junqueras qualificava de fora de lloc en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
10: Doncs és evident que és tremendament desafortunat i fora de lloc. Ara, també és veritat que ha d'haver-hi unes garanties a l'hora de prendre qualsevol decisió, i ja està. I els òrgans que els hi correspon, doncs, han obert un expedient.
9: Els àudios filtrats són extractes d'una conversa de Puigtió amb un influenciador d'extrema dreta que la va gravar i ara l'ha fet pública. Diu, per exemple, que ha d'utilitzar el logotip d'Esquerra perquè literalment és qui paga la festa, que vol fer fora tothom i ofereix informació perjudicial per als actuals regidors. El regidor al·ludit, Adam Bertran, ja li ha respost en declaracions a 3Cat Info.
5: Crec que ha arribat el moment en què tothom ha vist allò que alguns anunciàvem, explicàvem i detectàvem des de fa molts anys. Fa 3 anys que estem en aquesta situació de personalismes, aquesta situació de desacreditar.
9: El procés de primàries que va elegir Puigtió com a candidat a l'alcaldia de Girona ja va estar envoltat de polèmica i l'executiva local d'Esquerra va dimitir en bloc.
3: D'aquí 4 minuts seran 3:15 de la nit. La inestabilitat meteorològica ha tornat a condicionar aquest dimecres les tasques d'extinció a l'incendi forestal de Sanet, a l'Alta Ribagorça. Els bombers han hagut de retirar els efectius terrestres davant el risc de tempestes i de nous episodis que podrien alterar sobtadament el comportament del foc. Només un avió bombarder ha pogut continuar fent descàrregues fins que s'ha fet fosc. Demà dijous, si el temps ho permet, es reprendran els treballs terrestres. La vall d'avui, Pau Rovira.
11: Els bombers han pogut treballar aquest dimecres per primera vegada des que es va declarar el foc divendres passat amb línies manuals d'aigua a la cua de l'incendi, una zona que fins ara era inaccessible pel risc de despreniments de roques. Les maniobres han permès consolidar aquest sector abans que l'arribada de les tempestes obligués a retirar els equips terrestres per motius de seguretat. L'helicòpter bombarder ha treballat fins a la posta de sol. De moment, l'incendi continua actiu i afecta prop de 110 hectàrees, una part de les quals corresponen a la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aiguestortes i Estany de Sant Maurici. Els bombers mantenen la vigilància durant tota la nit i matinada per detectar qualsevol reactivació, mentre la previsió meteorològica continuarà marcant l'estratègia d'extinció durant tot aquest dijous. De moment, els vols de reconeixement no han detectat afectacions directes sobre la fauna salvatge ni sobre el ramat de vaques que havia generat preocupació els darrers dies.
3: Gràcies, Pau. Doncs justament ara que fèiem referència a aquests ramats de vaques, hi ha una situació complicada al Pirineu i en zones de muntanya catalanes amb els ramats de vaques o d'eugues i cavalls que pasturen en zones d'alta muntanya. La intensa calor i la falta de pluges estan afectant aquest bestiar. Segons el Sindicat Unió de Pagesos, s'han reduït a la meitat les zones disponibles de pastura a la muntanya i això dispara els costos per als ramaders, que han de reforçar l'alimentació dels animals i, per tant, hi han de posar més diners. Per això reclamen més ajudes al Departament d'Agricultura. Lleida, Estela Busoms.
0: Els plats estan secs i falta menjar per al bestiar. Joan Guitart és coordinador de les comarques de muntanya d'Unió de Pagesos.
12: El fred, l'herba no va créixer i ara quan el bestiar ha pujat a la muntanya, a partir del mig de finals de maig, principis de juny, quan pugen a la muntanya, doncs ens hem trobat que les muntanyes estan seques perquè quan hem arribat a les muntanyes ha deixat de ploure.
0: Això implica, per una banda, que els vedells s'han hagut de desllatar abans per garantir el benestar de les mares i molts ramats han hagut de baixar de la muntanya gairebé un mes abans del que és habitual. I això té costos afegits.
12: S'ha de treure el bestiar abans de dins de la muntanya. S'haurà de treure abans d'hora. Això vol dir que els hem de començar a alimentar de lo que tenim per passar l'hivern. I això vol dir que els costos es dispararan.
0: És per això que el Sindicat Agrari demana al govern que habiliti una línia d'ajuts extraordinària per compensar una situació que asseguren que posa en perill la viabilitat de moltes explotacions.
3: La calor que afecta la ramaderia i també a l'agricultura, perquè la calor ha frenat la producció de pera de la varietat Blanquilla, que ha caigut un 8%. S'ha començat a collir aquesta setmana i, tot i que ja saben que la collita baixarà, sí que diuen que la qualitat i la mida dels fruits encara són prou bones. Lleida, Júlia Albacar.
13: La Blanquilla és una varietat que suporta millor les altes temperatures que d'altres, com la Conference, per exemple. Tot i això, la calor d'aquest estiu n'ha fet caure moderadament la producció. Joan Blanc, productor de l'Horta de Lleida, remarca però que els calibres són més grans que la campanya passada.
14: Tenim bons calibres, potser hi ha menys peces a l'arbre, però són de més calibre. Han pogut lluitar contra les plagues, que ja és molt.
13: Més enllà de la producció, la calor també condiciona l'organització de la collita perquè cal evitar les hores amb més sol.
14: I el personal pues, també. Ara hem adaptat la jornada intensiva com a enguany, com a primer any, perquè, clar, comencem aviat a les 6 del matí i a les 2 ja hem acabat al migdia.
13: Segons la previsió del Departament d'Agricultura, esta campanya es colliran 5.540 tones de pera Blanquilla, la gran majoria a les comarques de la Plana de Lleida.
3: De seguida arribarem a 3:15 de la nit, obrirem àrea de servei, sentirem la crònica meteorològica amb el Néstor Gómez, però abans ja us avancem que Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per les tempestes que es preveuen demà a la tarda a bona part del país i que podrien provocar acumulacions d'aigua, ratxes fortes de vent i fins i tot pedregades. Imma Soler, subdirectora operativa de Protecció Civil, demana que demà ningú s'acosti a rius, rieres i barrancs i de que cap manera ningú intenti travessar-los quan hi hagi pluja intensa. Es preveu que en alguns punts caiguin més de 40 litres en mitja hora i en d'altres més de 60 en 3 hores.
15: Hem de vigilar, hem de veure quina és la informació de la zona, de la localitat on estem. Aquestes activitats en l'exterior, quan hi ha aquesta situació meteorològica adversa, doncs sempre són dolentes, estem millor en zones resguardades. El que demanem és que tothom mirin molt bé els avisos que ens fa el servei meteorològic, el radar, els avisos que tinguem a través de les xarxes socials i mirar d'adequar la nostra activitat en aquesta situació que tinguem.
3: El temps. Doncs aquesta és justament la previsió meteorològica del Néstor Gómez.
16: Avui acabarem el dia amb el cel completament serè pràcticament arreu del país. Només resten alguns núvols cap a les Terres de l'Ebre, fruit de les tempestes que han crescut i han descarregat a l'interior de Castelló i que puntualment han deixat alguna feble precipitació al massís dels Ports. A la resta del país, els núvols que han aparegut al sector del Pirineu han estat inofensius i el que sí que hem tingut avui és un dia de calor molt intensa, especialment a les comarques de l'interior, màximes de fins a 38,5 graus a Seròs, la més alta de Catalunya. De cara a demà, tindrem dues meitats clarament diferenciades. Al matí, amb un gran domini del sol, i ràpidament, a partir de mig matí, començaran els núvols a créixer. Atenció, demà a la tarda, pràcticament la totalitat del país està sota avís de pluja intensa, menys tres comarques, el Baix Empordà, el Baix Ebre i el Montsià. Unes pluges que seran intenses ja a primera hora de la tarda al Pirineu més oriental i es desplaçaran cap al sud, cap a punts de la Selva, Osona, arribaran al Bages, també cap al Vallès, també poden arribar de cara a mitja tarda aproximadament al Penedès i també poden arribar mitja tarda vespre a punts de Ponent. Unes precipitacions que poden ser intenses, superar els 20 litres en mitja hora, fins i tot poden superar els 50 litres en una hora i destaquem també la presència de la possibilitat de calamar-se i de pedra. Tot això amb unes temperatures que tendiran a baixar lleugerament.
17: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Ara passen dos minuts de 3:15 de la nit. De l'àmbit internacional, hi ha tensió diplomàtica creixent entre el Brasil i l'Argentina. El govern brasiler ha expulsat del país l'ambaixador argentí pels insults del president de Javier Milei al seu homòleg Lula da Silva. Milei ha participat activament en la campanya del fill de Jair Bolsonaro, rival de Lula, en les pròximes eleccions que s'han de fer al Brasil. Ens n'informa des de Buenos Aires, Joan Biosca.
18: Des del govern del president Lula da Silva s'assegura que no tornarà l'ambaixador brasiler a Buenos Aires fins que el president argentí Javier Milei deixi d'insultar el del Brasil. Des de la Casa Rosada han denunciat que els insults, en tot cas, han estat de Lula cap a Milei i que en realitat no és un problema de forma sinó de fons. Pablo Quirno és el ministre d'Exteriors argentí.
19: El presidente Lula, su gobierno, ha proferido insultos también a nuestro presidente que no han sido contestados, es que tenemos diferencias ideológicas profundas. La región está cambiando de dirección también ideológica. Nosotros eso lo celebramos.
18: Relacions tenses i trencades diplomàtiques entre tots dos països provocades per la visita de Milei al Brasil per fer costat a Flavio Bolsonaro com a candidat presidencial de cara a les eleccions de l'octubre, on Milei qualificava fa pocs dies a Lula da Silva de lladre i corrupte, entre d'altres insults.
3: I de tornada a casa nostra, aquest dimecres s'ha hagut de tallar la circulació de trens de la línia R3 de Renfe entre les estacions de la Garriga i Puigcerdà per un robatori de cable de coure. Adif no sap quan podrà recuperar la línia. El robatori ha provocat una incidència en el sistema de regulació del trànsit ferroviari i, com a alternativa, Renfe ha posat un servei per carretera des de l'estació de Fabra i Puig a Barcelona fins a Puigcerdà i la Tor de Querol. De fet, entre Fabra i Puig i la Garriga ja es feia aquest servei per carretera arran de les obres que es fan a la línia.
17: 3CAT Info.
3: I s'han triplicat en només un dia les denúncies d'afectats per la possible estafa de l'agència de viatges online Mescapo Viatges. La policia ja acumula 90 denúncies de moment de persones que s'han quedat sense vacances. Però és que els mateixos perjudicats diuen que hi ha 300 persones afectades i calculen que el valor dels viatges supera de llarg el 500.000 d'euros. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, la propietària de l'agència no havia enviat el document necessari per donar d'alta la seva activitat, ni a la Generalitat ni a l'Ajuntament del seu municipi. En aquest tràmit havia de demostrar que tenia assegurança per respondre a qualsevol contratemps. I l'alcalde de Salou, el tarragonès Pere Granados, carrega contra els Mossos d'Esquadra i contra la consellera d'Interior per la manca de voluntat política, diu, per acabar amb el top manta. Granados ha reiterat les seves queixes després de comprovar que la venda il·legal s'ha incrementat al passeig de Cambrils, que limita justament amb el seu municipi. Informa Ricard Buigas.
20: Granados fa extensible les seves crítiques que fins ara dirigia l'Ajuntament de Cambrils a la Conselleria d'Interior. Diu que el problema, en lloc de solucionar-se, va més. Apunta que la xifra de venedors ambulants que se situen als vespres a la zona de Sant Pere, al límit de Cambrils, en Salou, ja arriba als 200 venedors il·legals.
21: S'ha d'actuar de forma urgent i ràpida, perquè això no pot continuar. Hi ha dies que hi ha 200 llocs de venda il·legal de productes falsificats. És que, ojo, que estem parlant que hi ha més puestos allà que no pas el puesto del mercat legal de Salou. Clar, és que la dimensió que ha agafat això és tremenda per inacció. I estan fent un efecte crida, eh?
20: El president de l'Associació de Shopping Salou, Comerciants i Empresaris, en Juli Vilaplana, diu que la situació és insostenible.
22: Quan aquí les guies turístiques anuncien un altre mercadet com si això fos la Roca del Vallès, es comença a tenir un problema molt greu. No està anunciat enlloc, però tu parles amb les guies turístiques de Cambrils i de Salou, estupendo mercadillo per totes les nits al cap de Sant Pere. Ja és una atracció turística més.
20: Els comerciants aposten per aplicar sancions als compradors. Granados espera dia i hora per reunir-se amb el govern.
3: Gràcies, Manel. I us expliquem ara que, des d'avui, Protecció Civil disposa d'un camió que permet donar cobertura mòbil en un radi de fins a 20 quilòmetres en zones que estiguin en una situació d'emergència per un incident, per un incendi, per un desastre natural o per una apagada, per exemple. És el primer vehicle de l'Estat que ajuda a mantenir les comunicacions amb accés a les principals operadores de telecomunicacions que hi ha a casa nostra. Aquest vehicle, que té una autonomia de 48 hores, és un camió de petites dimensions que desplega una antena amb gran capacitat per enllaçar amb altres punts de connexió, via terrestre o via satèl·lit. L'objectiu és restablir les comunicacions de la població quan sigui necessari. Sentim Albert Hort, secretari de Telecomunicacions de la Generalitat.
23: La intenció, evidentment, és que això estigui operatiu durant tot l'any, ja sigui per un incendi, ja sigui per una ventada, per una inundació, ja sigui per la pròpia apagada que vam viure en el seu moment, però específicament en situacions, diguem-ne, inesperades.
3: El vehicle serà útil per Protecció Civil perquè la zona afectada pugui rebre, per exemple, missatges SOS de confinament o d'evacuació, en cas que sigui necessari. Aquesta iniciativa pionera a l'Estat està coordinada a través del CETITI, el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, i participen amb Telefònica, Vodafone i MasOrange.
17: 3CAT Info.
3: Obrim ara pàgina cultural. Els Diables de Sant Pere Nord de Terrassa denuncien un atac vandàlic contra la Morgana, la seva bèstia de foc. Una persona va entrar la nit de dimarts a dimecres al seu local i va destrossar-la a cops. L'assalt es pot veure perfectament a través de les imatges de la càmera de seguretat. El president de la colla, Eric González, ha lamentat els fets en declaracions a aquesta emissora.
24: És un atac directe contra el que representa la nostra figura, que és una bruixa empoderada, i ara mateix el que hem sentit ha sigut tristesa, perquè per nosaltres va ser un pas endavant, fer la bèstia, vam arriscar-nos, va sortir tot molt bé, estem supercontents amb ella, i veure com li fan això se'ns ha trencat el cor.
3: Els fets ja estan sota investigació policial. I ja està en marxa, ja ha començat la 6a edició del Festival Itinera. És un certamen que aporta més de 200 concerts de petit format a micropobles d'arreu del país, com és, per exemple, el cas de Sisquer, una petita població a la comarca del Solsonès que ha visitat el nostre company Joaquim Albalate.
25: Són actuacions d'estils diversos, com el jazz, la rumba o la música llatina, per apropar propostes musicals de qualitat a pobles i municipis de menys de 1.000 habitants. Agnès Fort és la directora del festival.
26: És un festival que el que fa és promoure la música no comercial, música sobretot de petit format. Llavors, des de l'any 2021, que és quan es va crear el festival, el que fem és oferir tota una sèrie de propostes musicals que estan curades, estan treballades, per presentar-les als micropobles de Catalunya.
25: Uns concerts complen aquests pobles de vida, com Sisquer, una parròquia de només 8 habitants al municipi de Guixers, al Solsonès. Jordi Selga n'és l'alcalde.
27: Dels micropobles, pobles petits, zones rurals, estem una mica deixats de la mà de Déu, i això doncs ajuda doncs a que estiguem més connectats doncs al ventall cultural doncs que es pot oferir en una gran ciutat o un poble més gran que no un poble de 136 habitants com és Guixers.
25: Els concerts de l'Itinera s'allargaran fins a finals d'any.
3: I de la música a petites poblacions de Catalunya a la població més gran del país.
28: ¿Qué tal, sisters y hermanos?
1: Es tiempo de agradecer.
3: Love of Lesbian s'afegeix a la programació musical de les festes de la Mercè de Barcelona. La banda, liderada per Santi Balmes, actuarà a la platja del Bogatell la nit del dissabte 26 de setembre, compartint escenari amb Al·lèrgiques al Polen, La Pegatina o Svetlana. Love of Lesbian presentarà el seu espectacle dins la gira de l'últim disc Ejército de Salvación, i si no hi ha alguna altra actuació sorpresa, aquesta serà la seva última de Barcelona, perquè van anunciar fa uns mesos una parada indefinida a partir del mes de desembre, després de 25 anys dalt dels escenaris.
17: Esports.
3: Fins al punt de les 11 amb l'Oriol Corral. Bona nit.
2: Bona nit. Comencem amb una notícia dels últims minuts. El davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat avui amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà, per tant, el primer tram de la temporada per la lesió que va patir a l'amistós de dissabte passat contra el Middlesbrough anglès. El Barça continua a l'espera de Ferran Torres. Ferran no descarta sortir del club aquest estiu, com ha declarat en diverses entrevistes a mitjans nord-americans. El davanter valencià entra aquesta temporada en el seu últim any de contracte. I més informació del mercat culer, el lateral esquerre Jofre Torrents marxarà cedit a l'Ajax d'Amsterdam. A l'equip entrenat per Michel Sánchez es retrobarà amb Marc-André Ter Stegen, també cedit pel Barça. D'altra banda, Deco i el cap de caçatalents del club, Joao Amaral, s'han reunit avui a Madrid amb Fernando Hidalgo, el representant de Julián Álvarez. Han definit junts l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid. Des del club blaugrana admeten que l'operació és difícil, però confien que aquesta trobada pugui desencallar la situació.
17: 3CAT Info.
2: Iris Tió tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Avui ha guanyat la plata, juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer, en la prova de rutina acrobàtica. L'entrenadora, la catalana Andrea Fuentes, està contenta amb el rendiment de les nadadores.
4: Sentimientos divididos. Unos con mucha satisfacción de cómo han nadado, mucha satisfacción de todo lo que me estoy apuntando en la libreta para aprender. Sentimiento un poco de rabia de no haber conseguido pillar del todo algunos de los eventos, de pillar el oro.
2: Aquest campionat ha estat l'últim de la capitana de l'equip, Paula Ramírez. Iris Tió, amb aquesta medalla, tanca l'europeu amb 6 medalles, una d'or al solo tècnic, 4 de plata, la d'avui a l'equip acrobàtic, a l'equip tècnic, al duo femení lliure i al duo mixt lliure, i una de bronze al solo lliure femení. Al Tour de França femení, la neerlandesa Demi Vollering ha guanyat la cinquena etapa. El mallot groc, però, el manté la noruega Marlen Reusser. La catalana Paula Blasi ha perdut gairebé 2 minuts i mig i cau a la desena posició, a pràcticament 4 minuts de la líder. Blasi també ha perdut avui el mallot blanc, que l'acreditava com a millor jove.
17: 3CAT Info.
2: El Barça ha presentat avui el nou entrenador de bàsquet, Alexander Sekulić. Sekulić té 48 anys, ha signat per 2 temporades fins al 2028 i compaginarà la banqueta del Barça amb el càrrec de seleccionador d'Eslovènia. Ha parlat així dels canvis a l'equip.
5: A lot of changes, yes. And,
6: hi ha molts jugadors nous, molts canvis. Alguns ja estaven signats abans que jo fos entrenador del Barça, però en molts altres casos, tant jo com els meus col·laboradors, hi hem tingut l'última paraula.
5: What we want to build here in Barcelona.
2: I el Barça femení han presentat aquest migdia la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. És el fitxatge més car de la història i la quarta incorporació de l'equip que entrena Pere Romeu. Nicoli ha firmat fins al 2030 i diu que és un somni fet realitat.
7: I think when I heard that I didn't believe in the
8: el primer que vaig pensar és, no m'ho crec. Tenia contracte al City i pensava, no deu ser veritat. Però després vam parlar amb el meu agent i vaig veure que anava de debò i, clar, no podia deixar escapar aquesta oportunitat.
2: Tornem a l'Espanyol perquè el club ha anunciat que traspassa el defensa central Pablo Ramón al Racing de Santander, amb el qual ja va jugar cedit la temporada passada. I a la segona divisió, el Sabadell ha fitxat el central Edgar González, de 29 anys, cedit per l'Almeria.
17: Trescat Info.

0: Bona nit, són les 11. El Marroc ha detingut prop de 90 persones acusades de col·laborar amb l'entrada massiva a Ceuta o dels aldarulls a la frontera. La maquinària judicial també s'activa a Espanya. L'Audiència Nacional ha preguntat a la policia si disposava d'algun indici previ i ha demanat informació exhaustiva de l'operatiu. D'altra banda, l'ONG Caminando Fronteras eleva a 141 els morts, 63 dels quals al Marroc. El repartiment dels menors migrants de Ceuta accentua les diferències dins del Partit Popular. La direcció del partit defensa que complirà la llei, però alguns presidents autonòmics rebutgen l'acollida pressionats per Vox. El govern espanyol, que xifra en 528 els menors arribats en aquesta última onada a Ceuta, amenaça d'accions judicials contra qui no segueixi la norma. Mor el conductor d'una moto d'aigua en un accident aquest dimecres a la tarda a Empúria Brava, a l'Alt Empordà. Segons els testimonis, una embarcació ha passat per sobre de la moto d'aigua on viatjaven la víctima i el seu fill, i després ha marxat a tota velocitat. La Guàrdia Civil està investigant els fets. A Astúries, un guàrdia civil ha matat a trets la seva exparella, també agent del cos, dins de la caserna de Llanes. La víctima constava al sistema Biogen per denúncies de maltractaments. I a Múrcia, una dona ha mort apunyalada aquest dimecres a la tarda en un centre comercial, presumptament a mans de la seva parella. L'Iran anuncia que ha pactat amb Oman una nova ruta de navegació per als vaixells a través de l'estret d'Hormuz. No obstant, no s'obrirà el pas fins que els Estats Units posin fi al bloqueig naval sobre els ports iranians, segons ha dit Teheran. Oriol Junqueras aposta perquè un grup d'experts lideri el Departament d'Educació durant 12 anys per abordar les crisis del sector i dotar-lo d'estabilitat. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el president d'Esquerra ha proposat que els partits escollin aquest equip i ha plantejat fer extensiva la mesura a àmbits com Rodalies i l'habitatge. Esquerra expedienta l'alcaldable del partit a Girona, Marc Puigtió, per unes gravacions en què parlava de controlar la formació. També oferia draps bruts dels regidors actuals a una gita d'ultra a canvi d'una treva de les crítiques cap a ell. El dirigent republicà s'ha disculpat, però per ara descarta plegar. Trànsit intensifica aquesta setmana els controls de velocitat per reduir la sinistralitat a les carreteres catalanes després que ja hi hagin mort 80 persones en el que portem d'any. En la campanya de l'any passat es van posar 33.000 multes, unes 4.800 cada dia. Isaki Lacuesta roda aquests dies a Banyoles el seu projecte més íntim. El director de cinema recupera els seus records d'infantesa dels anys 80 a la pel·lícula El fons de l'estany, amb Àlex Vendemul i Alba Aguilera entre el repartiment.
1: Esports. El Barça torna a entrenar-se aquest dijous després de l'estada a Anglaterra. Ho fa a l'espera de Ferran Torres, que no descarta marxar aquest estiu. El davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer tant de la temporada. Iris Tió tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Aquest dimecres ha guanyat la plata juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer en la prova de rutina acrobàtica.
0: I el temps torna a la inestabilitat de la mà dels ruixats, els xàfecs i les tempestes. El matí de dijous serà assolellat, però a partir del migdia el temps canviarà. S'esperen pluges intenses a la meitat nord del país. Començaran per el Pirineu i al llarg de la tarda es desplaçaran cap al prelitoral i cap a Ponent. La calor afluixarà una mica.
2: 3CAT Info.
0: Bona nit, us informa Àlex Bosch.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Una setmana després de la crisi migratòria a Ceuta, la investigació judicial avança en moviments tant al Marroc com a Espanya. La policia marroquina ha arrestat gairebé 90 persones. En concret, la Fiscalia de Tetuán ha processat 34 persones, entre les quals 5 menors, per haver col·laborat en l'arribada de 72.000 persones a Ceuta. Se'ls acusa de diversos delictes, des de violència contra la policia fins a organitzar rutes clandestines. I pel que fa al Tribunal de Nador, ha acusat 52 persones per aldarulls a la frontera, en aquest cas de Melilla, segons ha detallat l'Associació de Drets Humans del Marroc. A Espanya, l'Audiència Nacional també continua indagant en els fets de Ceuta abans d'obrir una investigació formal. La jutgessa que està a càrrec del cas ha demanat a la Guàrdia Civil que aclareixi si els va arribar algun indici del creuent massiu de la frontera en els dies previs. Àlex Giral, Robert.
3: El govern espanyol ha insistit aquesta setmana que res els podia fer pensar en una arribada tan multitudinària. La magistrada, a més, també ha demanat informació exhaustiva de l'operatiu policial a la ciutat autònoma el 30 i el 31 de juliol, els dies més crítics de la crisi. En especial, vol els detalls de les persones que van travessar la frontera per mar, incloses les que es van rescatar sense vida en aigües espanyoles, de qui també vol saber com i quan van morir. Les peticions arriben després que el tribunal ja va reclamar a la policia si tenia pistes de qui va poder orquestrar el desplaçament massiu.
0: I al marge de la via judicial, sobre el terreny, hi ha un altre balanç que no para de créixer. L'ONG Caminando Fronteras ha elevat a 141 el nombre de morts, 63 dels quals en territori marroquí. Tot i això, Rabat només n'ha confirmat 11. De fet, mitjans locals, com el Faro de Ceuta, alerten que el Marroc no està rescatant els cadàvers que hi ha al costat marroquí de l'Espigó, que limita amb la ciutat autònoma. Tot mentre uns 2.000 migrants continuen vagant pels carrers de Ceuta en una situació molt precària. Sentim alguns testimonis.
4: No, avui no he menjat res, us ho juro. Volem viure una bona vida, si Déu vol. Fa una setmana que som aquí patint. Esperem que trobin una solució per a nosaltres per poder anar a Europa, si Déu vol.
0: Les autoritats han habilitat aquest dimecres 30 dutxes i 10 lavabos per atendre els migrants a la platja del Trampolín, on hi ha acampats desenes de subsaharians. I l'altre front que preocupa són els 528 menors que, segons el govern espanyol, han arribat a Ceuta des de dijous. La gestió d'aquests menors migrants ha provocat tensió dins del PP. La direcció del partit assegura que les comunitats compliran la llei i participaran en el repartiment, però alguns presidents autonòmics, pressionats pels seus socis de Vox, no hi estan d'acord i defensen altres vies, com el retorn dels menors als seus països d'origen. El govern espanyol adverteix que recorrerà als tribunals si alguna comunitat no col·labora en el repartiment. Madrid. Àngels Lafuente.
5: El repartiment de menors no acompanyats torna a reflectir les contradiccions dins del Partit Popular, que fa equilibris per la dependència de Vox. I és que els de Feijóo s'hi juguen el futur de quatre governs autonòmics de la mà de l'ultradreta. Tot i això, la direcció del partit reconeix que la llei els hi obliga. Alma Ezcurra diu que compliran. Ara bé, ja avisa que aquest cop no toleraran excepcions amb Catalunya i el País Basc.
6: Ceuta está completamente colapsada y, por supuesto, las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley, pero es que el gobierno de España en el reparto anterior excluyó por razones estrictamente políticas a dos comunidades autónomas, que son Cataluña y País Vasco. Por tanto, ese reparto lo que tendrá que ser es justo.
5: Junts també està en contra del repartiment de menors de Ceuta cap a Catalunya, però la llei d'estrangeria obliga totes les comunitats a acollir, en funció de les seves capacitats, quan un territori està desbordat, com és el cas de Ceuta. El seu president, Juan Jesús Vives, reclama ajuda.
7: Y lo que tenemos que hacer es pedir auxilio y socorro, solidaridad al resto de España.
5: Una crida que les comunitats governades pel PP no estan disposades a atendre. Isabel Díaz Ayuso aposta per una altra via.
8: Lo lógico es que vuelan a sus casas.
5: La policia xifra amb 528 els menors arribats a Ceuta, que se sumaran al miler que ja hi havia en centres d'acollida. Si el PP no compleix la llei, el govern espanyol el portarà als tribunals.
0: I el Ministeri de l'Interior analitza una crida a les xarxes socials per intentar una altra entrada massiva de migrants a Espanya el 5 d'agost. Els experts confirmen que aquesta crida existeix i que en els debats online es valora si fer-la a través de Ceuta o de Melilla. Clàudia Serra.
9: Àlex Lozano, professor d'Investigació Digital de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat Autònoma de Barcelona, confirma que existeixen missatges a les xarxes que animen a fer aquesta nova entrada. Són declaracions a 3Cat Info.
10: Hi ha persones, i s'ha publicat públicament, a un grup de més de 100.000 usuaris, que el 15 d'agost s'intenti fer una altra entrada a Espanya. En aquest cas, s'està valorant si a Ceuta o a Melilla, degut a les possibles complicacions que pot tindre l'entrada a Ceuta un altre cop.
9: Gairebé una setmana després de l'entrada de 70.000 migrants, a poc es clarifica quin paper van tenir les xarxes en aquest episodi. Lozano explica que l'entrada es va articular a través d'una estructura digital ja existent sobre migració irregular, on es comparteixen consells amb 25 comptes de Facebook i 1 milió de membres, a més de 2 grups tancats de WhatsApp. Eren vídeos curts, emocionals, que després van saltar a TikTok i Instagram. Hi va haver una coordinació al darrere, però no s'ha pogut detectar un responsable únic. La bola de neu va créixer fins a arribar a la nit del 30 al 31 de juliol, els dies en què va entrar més gent i quan ja es van difondre instruccions concretes.
10: Anaven actualitzant com estava l'estat policial, per tant, trobem missatges com "el camí està lliure" i ja es van començar a veure missatges com "preparats per aquesta nit, si Déu vol, concentració a tal punt per fer el creuament".
9: De tot plegat, se'n van aprofitar grups que donen serveis als migrants, incloses màfies i traficants, tal com assegura el Ministeri de l'Interior.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Poc més de 3 minuts i un quart, ha mort el conductor d'una moto d'aigua en un accident amb una embarcació Empúria Brava, a l'Alt Empordà. L'embarcació, que duia a bord 10 passatgers, li hauria passat per sobre i hauria fugit. La Guàrdia Civil investiga els fets. Girona, Maria Rovira.
11: L'avís de l'accident s'ha rebut cap a les 5 d'aquesta tarda. Segons hauria explicat el fill de la víctima a la policia, els fets haurien passat quan la víctima i el seu fill anaven en una moto d'aigua i una embarcació amb 10 ocupants els hauria passat per sobre i hauria fugit. En rebre l'avís, Salvament Marítim s'ha desplaçat al lloc dels fets, han fet massatges cardiorrespiratoris al conductor sobre la moto mateix i després han anat fins al Port de Roses, on hi havia una ambulància medicalitzada del Sistema d'Emergències Mèdiques, el SEM, que també ha treballat per reanimar-lo. Finalment, però, s'ha confirmat la seva mort.
0: Nova jornada marcada per la violència contra les dones. La policia investiga 2 assassinats com a possibles crims masclistes. Un succeït a Llanes, a Astúries, i l'altre a Múrcia. Si es confirmen, ja serien 35 les dones assassinades per aquesta xacra. Cristian Roldán.
12: A Astúries, un guàrdia civil ha matat la seva exparella, que també era agent del cos, a l'interior de la caserna de Llanes. En l'intercanvi de trets també hauria resultat ferit greu un tercer agent que intentava ajudar la víctima. L'assassí, que estava apartat del cos i tenia expedients per casos de violència masclista, ja no tenia arma reglamentària i hauria matat la dona amb una pistola sostreta dins les dependències policials. Després d'assassinar la seva exparella, ha obert foc contra altres policies que intentaven aturar-lo i que finalment l'han acabat abatent. La víctima, amb qui tenia 3 fills en comú, constava al sistema Biogen per denúncies de maltractament. Paral·lelament, una dona de 44 anys ha mort apunyalada aquest dimecres a la tarda en un centre comercial de Múrcia, presumptament a mans de la seva parella. S'ha trobat la víctima sense vida a la rere botiga d'un negoci i la Policia Nacional busca l'agressor, que hauria fugit. Després dels fets, la confirmació dels 2 casos elevaria a 35 el nombre de dones assassinades per violència masclista aquest any.
2: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Sortim a l'exterior. L'Iran anuncia que ha arribat a un acord amb Oman per establir una ruta que permeti la navegació comercial a través de l'estret d'Hormuz, que comparteixen els 2 països. Això no comportarà, però, l'obertura immediata per al pas de vaixells. Segons ha comunicat el portaveu d'Exteriors iranià, Ismail Baghai, la reobertura dependrà de si els Estats Units aixequen el bloqueig sobre els ports iranians i donen garanties per a la navegació segura. El Comandament Central Nord-Americà diu que fins ara la seva armada ha interceptat o obligat a canviar de direcció una 50ena de mercants i patrullers. Mentrestant, en una entrevista televisada, el president de l'Iran, Masoud Pezeshkian, ha explicat que la comunicació amb l'actual líder suprem, Moqtada Khamenei, ferit greument a l'inici de la guerra, és molt complicada.
13: Hem continuat. El nostre estimat nou líder va ser elegit. Ara és molt difícil comunicar-se amb ell, però la seva presència és important per a nosaltres i ens dona força per a continuar endavant amb el procés.
0: Moqtada Khamenei no ha aparegut en cap moment en públic des de la mort de gran part de la seva família i tots els comunicats que se li han atribuït han estat llegits per presentadors de televisió. I almenys una persona ha mort i una desena més han quedat ferides per l'atac d'un dron israelià contra una mesquita en una localitat al sud del Líban. L'exèrcit israelià ha tornat a atacar la zona després d'acusar Hezbollah de violar l'alto al foc. Jerusalem. Jordi Brascó.
14: En plenes converses de pau a Roma entre representants del govern libanès i israelià, l'exèrcit d'Israel ha atacat la localitat de Tebnine en resposta, assegura, a una violació flagrant de l'alto al foc per part de Hezbollah, una violació, per cert, que no ha concretat. Tebnine es troba dins la zona que Israel ocupa des de la incursió terrestre que va fer al sud del Líban, però no forma part de l'àrea que l'exèrcit israelià ha ordenat evacuar una hora abans de l'atac, a 19 quilòmetres. Israel reobre així el front libanès, encara que sigui momentàniament, mentre assegura que continuarà present a Gaza com fins ara, mentre Hamas no es desarmi del tot. I a Cisjordània també hi ha hagut accions militars destacables. L'exèrcit ha detingut una vintena de persones en una batuda massiva realitzada al camp de refugiats de Calàndia, al nord de Jerusalem.
2: El temps.
0: Amb Néstor Gómez.
15: Aquest dijous el temps tindrà dues cares molt clarament diferenciades. Les primeres hores del dia amb el cel completament serè i a partir de mig matí començaran a créixer nuvolades. Unes nuvolades que deixaran ruixats, tempestes, calamarsades i fins i tot alguna tamborinada, perquè s'espera forta inestabilitat. Els ruixats poden caure a qualsevol punt del Pirineu ja a primera hora de la tarda, si bé els més importants poden quedar concentrats a l'entorn del Ripollès i comarques veïnes. Després, aquestes precipitacions durant la tarda avançaran cap al sud, cap a l'àrea de la Selva, Osona, cap al Bages, cap al Berguedà, i de cara a mitja tarda ja poden arribar a punts del Penedès o fins i tot en alguns punts fins i tot de l'Anoia. De cara a la tarda vespre, aquestes precipitacions arribaran també a Ponent amb certa intensitat i pràcticament desapareixeran amb l'arribada de la nit. Tot aquest panorama de precipitacions fa que pràcticament la totalitat del país, totes les comarques del país gairebé, estiguin sota avís meteorològic de pluja intensa. I tot això amb unes temperatures que demà baixaran lleugerament. Les més altes del dia rondaran la xifra dels 36 graus.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Ara ho sentíem a la previsió del temps. Hi ha alerta de protecció civil per les pluges que han de caure aquesta tarda de dijous a bona part del país. S'ha activat el pla Inuncat en fase d'alerta perquè en alguns punts poden caure més de 40 litres en mitja hora i en d'altres 60 en 3 hores. Imma Soler, subdirectora operativa de Protecció Civil, adverteix que hi pot haver acumulacions d'aigua, ratxes fortes de vent i fins i tot pedregades i esclafits. Soler recomana que, en la mesura del possible, s'evitin desplaçaments i activitats a l'exterior quan la pluja sigui intensa.
16: Hem de vigilar, hem de veure quina és la informació de la zona, de la localitat on estem. Aquestes activitats en l'exterior, quan hi ha aquesta situació meteorològica adversa, doncs sempre són dolentes, estem millor amb zones resguardades. El que demanem és que tothom mirin molt bé els avisos que ens fa el servei meteorològic, el radar, els avisos que tinguem a través de les xarxes socials i mirar d'adequar la nostra activitat en aquesta situació que tinguem.
0: El Meteocat preveu que les comarques més afectades siguin les de la Catalunya central, el Pirineu, el Prepirineu oriental, l'interior del Camp de Tarragona i el prelitoral central.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ho dèiem en titulars. Oriol Junqueras proposa que un grup de professionals independents piloti la Conselleria d'Educació a llarg termini. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, el líder dels Republicans ha instat a tots els partits, menys els d'extrema dreta, a escollir els integrants d'aquest equip en consens amb el sector i els agents socials i econòmics. Defensa que haurien de liderar el departament durant 12 anys per poder fer bé la seva feina. D'aquesta manera, segons el número 1 d'Esquerra, es podria superar el bloqueig derivat del conflicte amb els professors i agreujat per controvèrsies com l'exclusió de Catalunya de les proves PISA per excés d'alumnes descartats. També creu que serviria per acabar amb les reformes educatives lligades als canvis de colors polítics al govern.
17: En l'ensenyament, com en d'altres àmbits, necessitem temps per actuar. I té poc sentit que hi hagi una llei educativa cada legislatura i té poc sentit que es canviï de conseller o de consellera cada any.
0: En aquesta mateixa línia, el Parlament ja va aprovar al juny una moció de Junts que plantejava la necessitat d'un gran pacte de país en educació i de plans de diversos anys vista per al departament. Junqueras, per cert, ha obert la porta a estendre la mesura a altres àmbits clau del país, com ara Rodalies, l'habitatge i també les polítiques energètiques. La proposta, però, no ha convençut part de la comunitat educativa. L'entitat AFAC, les Associacions de Famílies de Catalunya, insisteix que, a banda dels experts, ells també hi han de poder dir la seva. Ho ha dit a Trescat Info la directora de la FAC, Lidón Gasull.
18: La legitimitat d'aquest acord no pot venir només d'experts o de partits polítics, sinó que ha de construir-se amb tota la comunitat educativa. Famílies, professorat, direccions, moviments de renovació pedagògica, etc. Com a subjectes actius que són de l'educació i no com a més receptors de decisions preses per tercers.
0: El sindicat majoritari d'educació, la USTEC, també ha posat aigua al vi. La seva portaveu, Yolanda Segura, ha qüestionat la necessitat de crear aquest grup d'experts. N'ha parlat també a aquesta emissora.
19: Aquesta comissió ja hi és. La comunitat educativa amb els seus representants ja estan posant a sobre la taula quines són les solucions a tirar endavant i que, per tant, el que s'ha de fer és escoltar més a la comunitat educativa, que som els agents que estem al servei educatiu, que estem donant, que estem rebent l'educació i que, per tant, podem parlar amb propietat. Lluny de tot això, per nosaltres són fórmules abstractes.
0: Segura recorda que el departament ja va impulsar una comissió d'experts durant l'etapa de la consellera Anna Simó i que les conclusions van quedar guardades en un calaix.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Esquerra Republicana obre un expedient per uns àudios filtrats en què el candidat del partit a Girona, Marc Puigtió, assegura que volia fer fora tots els que hi són ara per controlar ell l'organització i oferia informació compromesa dels actuals regidors. Puigtió ja ha demanat disculpes en un comunicat. Girona, Maria Rovira.
11: El partit vol aclarir el que ha passat i decidir si s'han de depurar responsabilitats per unes paraules que Oriol Junqueras qualificava de fora de lloc en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
17: Doncs és evident que és tremendament desafortunat i fora de lloc. Ara, també és veritat que ha d'haver-hi unes garanties a l'hora de prendre qualsevol decisió, i ja està. I els òrgans que els hi correspon doncs han obert un expedient.
11: Els àudios filtrats són extractes d'una conversa de Puigtió amb un influenciador d'extrema dreta que la va gravar i ara l'ha fet pública. Diu, per exemple, que ha d'utilitzar el logotip d'Esquerra perquè literalment és qui paga la festa, que vol fer fora tothom i ofereix informació perjudicial per als actuals regidors. El regidor al·ludit, Adam Bertran, ja li ha respost en declaracions a 3Cat Info.
20: Crec que ha arribat el moment en què tothom ha vist allò que alguns anunciàvem, explicàvem i detectàvem des de fa molts anys. Fa 3 anys que estem en aquesta situació de personalismes, aquesta situació de desacreditar.
11: El procés de primàries que va elegir Puigtió com a candidat a l'alcaldia de Girona ja va estar envoltat de polèmica i l'executiva local d'Esquerra va dimitir en bloc.
0: Fins diumenge, Trànsit intensifica els controls de velocitat i hi haurà més radars a les carreteres catalanes. La campanya, que estarà activa tota la setmana, busca reduir la sinistralitat al volant. En el que portem d'any, 80 persones han mort a la xarxa viària catalana. L'excés de velocitat influeix en la gravetat dels accidents i també és la causa principal de molts sinistres. En aquesta campanya hi treballaran tant els Mossos com agents de la policia local. En parla el sergent dels Mossos d'Esquadra, Ramon Codina, en declaracions a 3Cat Info.
21: Quan hi ha tanta mobilitat a l'estiu és un moment crític i, per tant, es dediquen més efectius i tots els vehicles radar que hi ha distribuïts per Catalunya treballen intensament en tots els torns i es busquen els punts crítics més conflictius on coneixem que hi ha més accidentalitat, que hi ha més excessos de velocitat i, per tant, que s'incrementa el risc de sinistre viari.
0: En la campanya que es va fer l'any passat, els Mossos van posar més de 33.000 multes, és a dir, 4.800 sancions cada dia.
2: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: El director de cinema Isaki Lacuesta està rodant aquests dies a Banyoles la pel·lícula El fons de l'estany, ambientada a finals dels anys 80, i recupera els records d'infantesa i explica l'amistat entre dos adolescents i què passa quan un d'ells desapareix. La mateixa població, i en concret l'estany a Banyoles, són també protagonistes de la mateixa història. Banyoles, Fèlix Martín.
22: Aquest protagonisme de Banyoles es nota en el rodatge. 22 localitzacions diferents a la població i 500 figurants. Alguns de ben propers al mateix Isaki Lacuesta, que va viure a Banyoles fins als 13 anys.
23: Sí, sí, els meus pares van sortir avui, tornen avui, i hi ha uns quants col·legues de quan eren petits que aniran sortint.
22: Ambientada en la Banyoles preolímpica, han reproduït diferents icones de la vila, per exemple, la barca Loca, que feia rutes turístiques per l'estany, o la polèmica figura del negre dissecat del Museu d'Arder. Estan rodant els carrers, places, el Club Nàutic, també el mateix fons de l'estany.
23: I és increïble, és espectacular poder rodar aquí, et dona coses que no tindríem mai. Normalment les seqüències subaquàtiques es fan en piscines professionals. És impossible construir decorats com els que tens aquí sota la realitat.
22: L'actor Quim Ávila interpreta en Ramon, mestre dels joves.
24: Banyoles, dintre del guió, és
1: més que un context, és un personatge màgic que modifica la història.
22: Els dos protagonistes són Aleix Sagrera i Lluc Mirabete, que debuten al cinema. L'actriu Alba Aguilera interpreta la mare d'un d'ells.
3: Jo crec que seran un gran descobriment pel públic i espero pel panorama audiovisual català, espanyol i internacional, perquè són una passada.
22: El rodatge del fons de l'Estany es prolongarà encara tot el mes d'agost. La pel·lícula s'estrenarà als cinemes l'any vinent.
2: Esports.
0: Fins a dos quarts amb l'Oriol Corral.
4: El Barça torna aquest dijous als entrenaments després de no fer-ho des del dilluns i la tornada de l'estada a Anglaterra. L'equip de Hansi Flick s'entrenarà en doble sessió a la ciutat esportiva Joan Gamper. Un Barça que continua a l'espera de Ferran Torres. El davanter valencià no descarta sortir del club aquest estiu, com ha declarat en diverses entrevistes a mitjans nord-americans. Ferran Torres entra aquesta temporada en el seu últim any de contracte. D'altra banda, el lateral esquerre Jofre Torrents marxarà cedit a l'Ajax d'Amsterdam. A l'equip entrenat per Michel Sánchez es retrobarà Marc-André Ter Stegen, també cedit pel Barça.
2: 3CAT Info.
4: Deco i el cap de caçatalents del club, Joao Amaral, s'han reunit aquest dimecres a Madrid amb Fernando Hidalgo, el representant de Julián Álvarez. Han definit l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid. Des del club blaugrana admeten que l'operació és difícil, però confien que aquesta trobada pot desencallar la situació. El davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer tram de la temporada per aquesta lesió que va patir a l'amistós de dissabte passat contra el Middlesbrough. Iris Thió tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Aquest dimecres ha guanyat la plata, juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer, en la prova de rutina acrobàtica. L'entrenadora, la catalana Andrea Fuentes, valora l'europeu de les seves nadadores.
6: Sentimientos divididos. Unos con mucha satisfacción de cómo han nadado, mucha satisfacción de todo lo que me estoy apuntando en la libreta para aprender. Sentimiento un poco de rabia, de no haber conseguido pillar del todo algunos de los eventos, de pillar el oro.
4: Iris Thió tanca l'europeu, com dèiem, amb 6 medalles, una d'or al solo tècnic, 4 de plata a l'equip acrobàtic, a l'equip tècnic, al duo lliure femení i al duo lliure mixt, i una de bronze al solo lliure femení.
2: 3CAT Info.
4: El Barça ha presentat el nou entrenador de bàsquet, Alexander Sekulić. Sekulić té 48 anys, ha signat per 2 temporades fins al 2028, i compaginarà la banqueta del Barça amb el càrrec de seleccionador d'Eslovènia. Per ell, el Barça sempre ha de competir.
24: FC Barça is always competing for the titles.
25: El Barça ha de competir sempre pels títols i les últimes temporades han estat desafortunades. Però per mi el màxim èxit és que els seguidors reconeguin el nostre estil i estiguin satisfets per la nostra manera de jugar.
24: Will be just reward for the way we play.
4: I el Barça femení també han presentat aquest dimecres la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. És el fitxatge més car de la secció i la quarta incorporació de l'equip que entrena Pere Romeu. Nicoli ha signat fins al 2030.
26: Estic molt agraïda al Barça per l'esforç que han fet de dur-me aquí. He fet una molt bona temporada al City i crec que per això el Barça s'ha decantat per mi. Espero estar a l'alçada.
4: En ciclisme, la neerlandesa Demi Vollering ha guanyat la 5a etapa del Tour de França femení. El mallot groc, però, el manté la noruega Marlene Reusser. La catalana Paula Blasi ha perdut gairebé 2 minuts i mig i cau a la 10a posició, a pràcticament 4 minuts de la líder. Blasi també ha perdut el mallot blanc com a millor jove. Aquest dijous, 6a etapa, etapa de mitja muntanya de 153 quilòmetres. I tornem al futbol. L'Espanyol ha anunciat aquest matí que traspassa el defensa central Pablo Ramón al Racing de Santander, amb el qual ja va jugar cedit la temporada passada. I a la segona divisió, un altre fitxatge, el Sabadell ha anunciat que incorpora el central de Santpedor Edgar González, de 29 anys. Edgar González jugarà cedit per l'Almeria i ho farà fins a final d'aquesta temporada 26-27, farà la segona divisió amb el Sabadell.
0: Són 11:45. Moment de repassar algunes de les notícies més destacades de la jornada. Us està explicant que el Marroc ha detingut prop de 90 persones acusades de col·laborar amb l'entrada massiva a Ceuta o dels aldarulls a la frontera. La maquinària judicial també s'activa a Espanya. L'Audiència Nacional ha preguntat a la Guàrdia Civil si disposava d'algun indici previ. En el front polític, el repartiment dels menors migrants de Ceuta ha accentuat les diferències dins del Partit Popular. Alguns presidents autonòmics rebutgen l'acollida pressionats per Vox. Mor el conductor d'una moto d'aigua en un accident aquest dimecres a la tarda a Empuria Brava, a l'Alt Empordà. Segons els testimonis, una embarcació ha passat per sobre de la moto d'aigua on viatjaven la víctima i el seu fill i després ha fugit a tota la...

0: de manca de voluntat política per acabar amb el top manta al municipi. Segons l'Ajuntament, ja hi ha uns 200 punts de venda il·legal. I passarem per Valls per saber com ha anat la diada de la Firagost amb les dues colles de la ciutat. El sumari dels esports amb l'Oriol Corral.
1: El Barça torna a entrenar-se aquest dijous després de l'estada a Anglaterra. Ho fa a l'espera de Ferran Torres, que no descarta marxar aquest estiu.
0: I el temps torna a la inestabilitat amb ruixats, xàfecs i tempestes. El matí de dijous serà assolellat, però a partir del migdia el temps canviarà. S'esperen pluges intenses a la meitat nord del país. Començaran al Pirineu i al llarg de la tarda es desplaçaran cap al prelitoral i cap a Ponent. La calor afluixarà una mica. Continuem una setmana després de la crisi migratòria a Ceuta. La investigació judicial avança en moviments tant al Marroc com a Espanya. La policia marroquina ha arrestat gairebé 90 persones. En concret, la Fiscalia de Tetuán ha processat 34 persones, entre les quals 5 menors, per haver col·laborat en l'arribada de 72.000 persones a Ceuta. Se'ls acusa de diversos delictes, des de violència contra la policia fins a organitzar rutes clandestines. I pel que fa al Tribunal de Nador, ha acusat 52 persones per aldarulls a la frontera, en aquest cas de Melilla, segons ha detallat l'Associació de Drets Humans del Marroc. A Espanya, mentrestant, l'Audiència Nacional també continua indagant en els fets de Ceuta abans d'obrir una investigació formal. La jutgessa que està a càrrec del cas ha demanat a la Guàrdia Civil que aclareixi si els va arribar algun indici del creuament massiu de la frontera en els dies previs. Àlex Giral, Robert.
2: El govern espanyol ha insistit aquesta setmana que res els podia fer pensar en una arribada tan multitudinària. La magistrada, a més, també ha demanat informació exhaustiva de l'operatiu policial a la ciutat autònoma el 30 i el 31 de juliol, els dies més crítics de la crisi. En especial, vol els detalls de les persones que van travessar la frontera per mar, incloses les que es van rescatar sense vida en aigües espanyoles, de qui també vol saber com i quan van morir. Les peticions arriben després que el tribunal ja va reclamar a la policia si tenia pistes de qui va poder orquestrar el desplaçament massiu.
0: I tensió dins del PP per la gestió dels menors migrants arribats a Ceuta. La direcció del partit assegura que les comunitats compliran la llei i participaran en el repartiment, però el debat és especialment intens als governs autonòmics que depenen de Vox. Diferents presidents populars defensen el retorn dels menors als seus països d'origen. Sentim la dirigent popular Alma Ezcurra y la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
3: Ceuta está completamente colapsada y, por supuesto, las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley.
4: Lo lógico es que vuelan a sus casas. Esto va a volver a ocurrir y esto no va a tener un final si no se pone a funcionar un Estado de Derecho, la ley y el orden.
0: Per la seva banda, el president de Ceuta, Juan Vivas, també del Partit Popular, reclama ajuda.
5: Y lo que tenemos que hacer es pedir auxilio y socorro, solidaridad al resto de España.
0: El govern espanyol té comptabilitzat 528 menors arribats a Ceuta des del Marroc i adverteix les comunitats autònomes que, si no compleixen el repartiment que marca la llei, recorrerà als tribunals. I a les Balears continuen arribant migrants amb pasteres provinents del nord d'Àfrica. Les últimes embarcacions han estat interceptades en direcció a Mallorca i a Eivissa, amb més de 40 persones a bord. Mentrestant, els serveis de rescat han suspès la recerca de la desena de desapareguts en el naufragi d'una altra embarcació dimarts a prop de l'illa de Cabrera, però s'ha alertat els vaixells que naveguen per la zona que estiguin atents per si troben algun cos. Salvament Marítim ha rescatat 19 supervivents i 2 cadàvers. A més, 17 persones van morir en una quarta pastera que va quedar a la deriva i va arribar dimarts amb només 2 supervivents. En el que portem d'any, han arribat a les Balears més de 4.000 persones en unes 200 embarcacions, una xifra superior a la del mateix període del 2025. El govern balear parla de crisi humanitària i reclama més recursos al govern espanyol.
6: 3CAT Info.
0: mort del conductor d'una moto d'aigua en un accident amb una embarcació a Empúria Brava, a l'Alt Empordà. L'embarcació, que duia a bord 10 passatgers, li hauria passat per sobre i hauria fugit. La Guàrdia Civil investiga els fets. Girona, Maria Rovira.
6: L'avís de l'accident s'ha rebut cap a les 5 d'aquesta tarda. Segons hauria explicat el fill de la víctima a la policia, els fets haurien passat quan la víctima i el seu fill anaven en una moto d'aigua i una embarcació

0: 10 ocupants els hauria passat per sobre i hauria fugit. En rebre l'avís, Salvament Marítim s'ha desplaçat al lloc dels fets, han fet massatges cardiorrespiratoris al conductor sobre la moto mateix i després han anat fins al Port de Roses, on hi havia una ambulància medicalitzada del Sistema d'Emergències Mèdiques, el SEM, que també ha treballat per reanimar-lo. Finalment, però, s'ha confirmat la seva mort.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
2: La Policia Nacional i l'Oficina Antidroga de França han desarticulat un laboratori a Almenar, al Segrià, vinculat al càrtel de Jalisco, a Mèxic. S'han detingut 13 persones i s'han intervingut 2 tones i mitja de metamfetamina. La droga, diluïda en aroma de vainilla, entrava a Europa per aigües franceses i des d'allà es traslladava a Barcelona a través d'una empresa logística. Finalment arribava a un laboratori en una finca d'Almenar on es reconstituïa novament en cristalls. En 72 hores eren capaços d'extreure 800 quilos de metamfetamina. Alejandro Martín és l'inspector en cap de la unitat antidroga de la Policia Nacional.
3: Es simplemente evaporar el producto, la vainilla, la echaban en las cacerolas que ustedes ven ahí, calentaban y con muy poco, es como si dijéramos un ejemplo, el último calentón que le damos al arroz, pues aquí igual. Viene en formato líquido la metanfetamina, no es que se realice la metanfetamina, ya viene en estado líquido.
2: En els últims anys, el consum de metamfetamina s'ha estès notablement als entorns d'oci i els experts adverteixen dels riscos que comporta per a la salut mental. Josep Rovira és el president de l'ONG Energy Control.
4: Pot provocar insomnis intensos, crisis d'ansietat, paranoies, agitació i episodis psicòtics. Molt presents, a més, en aquesta població que fa consums continuats i sense realitzar descansos.
2: Dels 13 detinguts, 5 han estat a Lleida, 4 a Barcelona i 4 més a Tarragona. L'alcalde de Salou, el tarragonès Pere Granados, carrega contra els Mossos i la consellera d'Interior per la manca de voluntat política per acabar amb el top manta. Granados ha reiterat les seves queixes després de comprovar que la venda il·legal s'ha incrementat al passeig de Cambrils, que limita amb el seu municipi. Tarragona, Ricard Buigas.
5: Granados fa extensible les seves crítiques que fins ara dirigia l'Ajuntament de Cambrils a la Conselleria d'Interior. Diu que el problema, en lloc de solucionar-se, va més. Apunta que la xifra de venedors ambulants que se situen als vespres a la zona de Sant Pere, al límit de Cambrils amb Salou, ja arriba als 200 venedors il·legals.
6: S'ha d'actuar de forma urgent i ràpida, perquè això no pot continuar. Hi ha dies que hi ha 200 llocs de venda il·legal de productes falsificats. És que, ojo, que estem parlant que hi ha més puestos allà que no pas el puesto del mercat legal de Salou. Clar, és que la dimensió que ha agafat això és tremenda per inacció. I estan fent un efecte crida, eh?
5: El president de l'Associació de Shopping Salou, Comerciants i Empresaris, en Juli Vilaplana, diu que la situació és insostenible.
7: Quan aquí les guies turístiques anuncien un altre mercadet com si això fos la Roca del Vallès, llavors comencem a tenir un problema molt greu. No està anunciat enlloc, però tu parles amb les guies turístiques de Cambrils i de Salou, estupendo mercadillo per totes les nits al cap de Sant Pere. Ja és una atracció turística més.
5: Els comerciants aposten per aplicar sancions als compradors. Granados espera dia i hora per reunir-se amb el govern.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
2: Menys de 5 minuts i 3 quarts, l'Iran anuncia que ha arribat a un acord amb Oman per establir una ruta que permeti la navegació comercial a través de l'estret d'Hormuz, que comparteixen els dos països. Això no comportarà, però, l'obertura immediata per al pas de vaixells. Segons ha comunicat el portaveu d'exteriors iranià, Ismail Baghaei, la reobertura dependrà de si els Estats Units aixequen el bloqueig sobre els ports iranians i donen garanties per a una navegació segura. El comandament central nord-americà diu que fins ara la seva armada ha interceptat o obligat a canviar de direcció una 50 de mercants i patrulles. Mentrestant, en una entrevista televisada, el president de l'Iran, Massoud Pezeshkian, ha explicat que la comunicació amb l'actual líder suprem, Mohtada Khamenei, ferit greument a l'inici de la guerra, és molt complicada.
8: Hem continuat. El nostre estimat nou líder va ser elegit. Ara és molt difícil comunicar-se amb ell, però la seva presència és important per a nosaltres i ens dona força per a continuar endavant amb el procés.
2: Mojtada Khamenei no ha aparegut en cap moment en públic des de la mort de gran part de la seva família i tots els comunicats que se li han atribuït han estat llegits per presentadors de televisió. I Volodymyr Zelensky reclama als aliats de l'OTAN més defenses antiaèries per protegir-se dels atacs russos, com el que ha causat 17 morts i més de 40 ferits aquest dimecres a Kiev. El president ucraïnès s'ha entrevistat amb el secretari general de l'Aliança, Mark Rutte. Els míssils russos contra la capital ucraïnesa han estat la resposta de Putin als atacs ucraïnesos contra centres logístics de Wild Berries, el gegant rus del comerç en línia. Davant d'aquests bombardejos diaris, Putin ha ordenat reforçar la protecció de la rereguarda, creant una nova divisió destinada exclusivament a combatre la campanya ucraïnesa a l'interior de Rússia. Moscou. Cristina Solies.
9: El president rus admet d'alguna manera que no estan fent prou per protegir les ciutats russes. Per això ha nomenat un coronel general com a nou cap de la rereguarda, que té com a objectiu combatre els drons ucraïnesos que cada dia colpegen la infraestructura russa. Vladimir Putin entén que és un front més de la guerra.
10: S'ha pres la decisió de concentrar en una sola mà tots els serveis de la rereguarda. M'agradaria assenyalar que en les condicions actuals això també és un treball de combat, totalment de combat.
9: El nou cap de la rereguarda també haurà de mirar d'evitar els atemptats dels serveis secrets ucraïnesos contra els càrrecs vinculats a la indústria militar. Aquest dimecres han col·locat una bomba al cotxe del director general d'una empresa que produeix drons kamikaze als Urals. El conductor ha mort i ell es troba ferit greu. És el tercer atemptat en només una setmana. Tot just dimecres passat van tirotejar un altre fabricant de drons al replà de casa seva i dissabte van intentar assassinar un general a la festa del seu aniversari en un cèntric restaurant de Moscou.
2: Tensió diplomàtica entre el Brasil i l'Argentina. El govern brasiler ha expulsat del país l'ambaixador argentí pels insults del president argentí Javier Milei al seu homòleg Lula da Silva. Milei ha participat activament a la campanya del fill de Jair Bolsonaro, rival de Lula, en les pròximes eleccions al Brasil. Buenos Aires, Joan Biosca.
11: Des del govern del president Lula da Silva s'assegura que no tornarà l'ambaixador brasiler a Buenos Aires fins que el president argentí Javier Milei deixi d'insultar el del Brasil. Des de la Casa Rosada han denunciat que els insults, en tot cas, han estat de Lula cap a Milei i que en realitat no és un problema de forma sinó de fons. Pablo Kirno és el ministre d'Exteriors argentí.
12: El president Lula, su gobierno, ha proferido insultos también a nuestro presidente que no han sido contestados, es que tenemos diferencias ideológicas profundas. La región está cambiando de dirección también ideológica. Nosotros eso lo celebramos.
11: Relacions tenses i trencades diplomàtiques entre tots dos països provocades per la visita de Milei al Brasil per fer costat a Flavio Bolsonaro com a candidat presidencial de cara a les eleccions de l'octubre, on Milei qualificava fa pocs dies a Lula da Silva de lladre i corrupte, entre d'altres insults.
2: Isabel Díaz Ayuso es desentén de la controvertida compra d'un pis de luxe per part del seu govern. Malgrat que l'immoble havia de suplir la seu de l'executiu regional durant unes obres, la presidenta madrilenya ha assegurat que ella mai està al cas d'operacions com aquesta i que és el seu conseller de presidència qui hauria de donar explicacions per l'embolic.
13: De ello no tengo la menor idea porque no es mi competencia saberlo. Sí que estén los consejeros de cada organismo encima de ello.
2: Segons El País, la Comunitat de Madrid va adquirir l'àtic per 6,3 milions d'euros a una immobiliària d'alt standing que es va endur gairebé 190.000 euros de comissió. El govern de Ayuso va anunciar que el posava a la venda tan bon punt va esclatar aquesta polèmica.
1: El temps.
2: Amb Néstor Gómez.
14: Aquest dijous el temps tindrà dues cares molt clarament diferenciades. Les primeres hores del dia amb el cel completament serè i a partir de mig matí començaran a créixer nuvolades. Unes nuvolades que deixaran ruixats, tempestes, calamarsades i fins i tot alguna tamborinada perquè s'espera forta inestabilitat. Els ruixats poden caure a qualsevol punt del Pirineu ja a primera hora de la tarda, si bé els més importants poden quedar concentrats a l'entorn del Ripollès i comarques veïnes. Després, aquestes precipitacions durant la tarda avançaran cap al sud, cap a l'àrea de la Selva, Osona, cap al Bages, cap al Berguedà, i de cara a mitja tarda ja poden arribar a punts del Penedès o fins i tot a alguns punts fins i tot de l'Anoia. De cara a la tarda vespre, aquestes precipitacions arribaran també a Ponent amb certa intensitat i pràcticament desapareixeran amb l'arribada de la nit. Tot aquest panorama de precipitacions fa que pràcticament la totalitat del país, totes les comarques del país gairebé, estiguin sota avís meteorològic de pluja intensa. I tot això amb unes temperatures que demà baixaran lleugerament. Les més altes del dia rondaran la xifra dels 36 graus.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
2: L'IBEX 35 torna a marcar un nou rècord al tancar la sessió, 20.057 punts, una pujada del 0,17%. Aquest dimarts la borsa espanyola va superar per primera vegada els 20.000 punts impulsada per les perspectives de pau a l'Orient Mitjà. Roger Santaló.
15: En aquest context econòmic excepcional hi ha 7 empreses que ronden els seus rècords històrics. Són la tèxtil Inditex, l'energètica Endesa, la distribuïdora Logista i Unicaja BBVA, Bankinter i Mapfre, vinculades totes al sector financer, inclosa la companyia d'assegurances. Pel professor de finances de la UPF Barcelona School of Management, Xavier Puig, moltes empreses augmenten els beneficis malgrat els conflictes que hi ha oberts al món.
16: En els últims 100 anys hi han hagut moltes guerres i us quedaríeu parats de veure els índexs bursaris amb guerres molt importants com, independentment del que passava, les empreses del món van bé.
15: A la bona situació que viuen les borses s'hi ha de sumar la davallada del preu del petroli, que es manté al voltant dels $80 al barril de Brent, el preu més baix de les últimes setmanes.
2: I es triplicaran en un dia les denúncies d'afectats per la possible estafa de l'agència online Mascapo Viatges. La policia ja acumula 90 denúncies de persones que s'han quedat sense vacances. Els mateixos perjudicats diuen que hi ha 300 persones afectades i que el valor dels viatges supera de llarg el mig milió d'euros. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, la propietària de l'agència no ha enviat el document necessari per donar d'alta la seva activitat ni a la Generalitat ni a l'Ajuntament del seu municipi. En aquest tràmit havia de demostrar que tenia assegurança per respondre a qualsevol contratemps. Els Mossos d'Esquadra han assignat el cas a la Divisió d'Investigació Criminal i es preveu que en els pròxims dies es pugui enllestir la documentació per presentar-la als jutjats. I els 25 manifestants de Mallorca ferits per les càrregues policials denuncien que els agents els van pagar sense sentit i els denunciaran als jutjats. Aquestes càrregues van ser després de la manifestació històrica de Palma contra la massificació turística. Caterina Carmany Jaume.
17: Menys turisme, més vida i Alerta Solidària estan revisant els vídeos per identificar els agents. Álvar Herbalejo avisa que continuaran protestant perquè es freni el turisme.
18: Hi ha una majoria social a Mallorca contra aquest model turístic. Se veu en el carrer i se continuarà veient per damunt de criminalització, de detencions, de càrregues, del que sigui. Que ho tinguin ben clar.
17: Una de les dones que va rebre cops de porra explicava que ja marxaven de la manifestació i els va agafar per sorpresa.
19: Un policia li pegava una porrada en el meu amic i sense que m'adonés, quasi tent de girar-me o de reaccionar, em va venir un altre que em va posar l'escut a l'esquena i em va pegar una porrada jo. Així. No hi ha més... Va ser totalment inesperat i... Pràcticament no varen veure ni que estéssim venguent cap a nosaltres.
17: Aquest dissabte hi ha una protesta a Solla, una de les poblacions amb més problemes per la massificació.
2: I la inestabilitat meteorològica ha tornat a condicionar aquest dimecres les tasques d'extinció de l'incendi forestal de Sanet, a l'Alta Ribagorça. Els bombers han hagut de retirar els efectius terrestres davant del risc de tempestes i de nous episodis de piroconvecció que podrien alterar sobtadament el comportament del foc. Només un avió bombarder ha pogut continuar fent descàrregues fins que s'ha fet fosc. Aquest dijous, si la meteorologia ho permet, es reprendran els treballs terrestres. La Vall d'Avui, Pau Rovira.
20: Els bombers han pogut treballar aquest dimecres per primera vegada des que es va declarar el foc divendres passat amb línies manuals d'aigua a la cua de l'incendi, una zona que fins ara era inaccessible pel risc de despreniments de roques. Les maniobres han permès consolidar aquest sector abans que l'arribada de les tempestes obligués a retirar els equips terrestres per motius de seguretat. L'helicòpter bombarder ha treballat fins a la posta de sol. De moment, l'incendi continua actiu i afecta prop de 110 hectàrees, una part de les quals corresponen a la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aiguestortes i Estany de Sant Maurici. Els bombers mantenen la vigilància durant tota la nit i matinada per detectar qualsevol reactivació, mentre la previsió meteorològica continuarà marcant l'estratègia d'extinció durant tot aquest dijous. De moment, els vols de reconeixement no han detectat afectacions directes sobre la fauna salvatge ni sobre el ramat de vaques que havia generat preocupació els darrers dies.
2: A Ponent, la calor ha frenat la producció de pera de la varietat Blanquilla, que ha caigut un 8%. S'ha començat a collir aquesta setmana i, tot i que la collita baixarà, la qualitat i la mida dels fruits són bones. Lleida, Julià Albacar.
21: La Blanquilla és una varietat que suporta millor les altes temperatures que d'altres, com la Conference, per exemple. Tot i això, la calor d'aquest estiu n'ha fet caure moderadament la producció. Joan Blanc, productor de l'Horta de Lleida, remarca però que els calibres són més grans que la campanya passada.
22: Tenim bons calibres, potser hi ha menys peces a l'arbre, però són de més calibre. Han pogut lluitar contra les plagues, que ja és molt.
21: Més enllà de la producció, la calor també condiciona l'organització de la collita perquè cal evitar les hores amb més sol.
22: I el personal pues, també. Ara hem adaptat la jornada intensiva com a enguany, com a primer any, perquè, clar, comencem aviat a les 6 del matí i a les 2 ja hem acabat al migdia.
21: Segons la previsió del Departament d'Agricultura, esta campanya es colliran 5.540 tones de pera Blanquilla, la gran majoria a les comarques de la Plana de Lleida.
2: Gràcies, Júlia. I atenció a aquesta dada. Els ciutadans ja envien més paquets que cartes. És la primera vegada que passa, segons les dades de l'any 2025 de l'informe del sector postal que elabora la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. Durant l'any passat es van enviar 1.300 milions de paquets, un 10% més que l'any anterior, amb un augment de fins al 148% respecte al 2019. En canvi, el correu tradicional, cartes, postals, publicitat i notificacions, va tenir menys de 1.200 milions d'enviaments, un 8% menys que el 2024 i la meitat que el 2019. L'administració va fer el 30% de totes les tramesses. Només el 14% dels ciutadans haurien enviat alguna carta durant la segona meitat de l'any passat. L'informe també indica que 6 de cada 10 ciutadans van rebre paquets vinculats al comerç electrònic.
1: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
2: La colla vella dels Xiquets de Valls ha descarregat el 4 de 9 net a la diada de Firagost. La jove ha sortit de la plaça del Blat amb el 2 de 9. Valls, Josep Almirall.
23: Gran actuació dels del Portal Nou, que de sortida s'han apuntat al tercer 5 de 9 descarregat de la temporada i a la tercera ronda han descarregat un 7 de 9 exigent, que ha calgut lluitar a la descarregada. Han acabat amb el Pilar de Cés. La colla joves, mentrestant, ha intentat el 4 net a la tercera ronda, però amb els dosos col·locats ha decidit arriar-lo per avall, per males mides. Els Diables Vermells sí que s'han lluït a la segona ronda amb un 2 de 9 que han fet fàcil el segon de la temporada. De sortida han completat per segona vegada la temporada el 4 de 9 i a la tercera ronda, un cop han renunciat al 4 net, han descarregat sense massa complicacions el 3 de 9. A la ronda de pilars han descarregat el pilar de 5.
2: Gràcies, Josep. I encara un darrer apunt abans dels esports.
24: ¿Qué tal, sisters y hermanos? Es tiempo de agradecer.
2: Love of Lesbians s'afegeix a la programació musical de les festes de la Mercè. La banda, liderada per Santi Balmes, actuarà a la platja del Bogatell la nit de dissabte, 26 de setembre. Compartirà escenari amb al·lèrgiques al Polen, la Pagatina i Svetlana. Love of Lesbian presenta el seu espectacle dins de la gira del seu últim disc, Ejército de Salvación. I si no hi ha alguna altra actuació sorpresa, aquesta serà la seva última actuació a Barcelona. La banda va anunciar fa uns mesos una parada indefinida a partir del desembre.
24: Muchos años, viva la hermandad.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Amb l'Oriol Corral.
25: El Barça torna als entrenaments aquest dijous.
0: L'equip no ho feia des del dilluns, quan va tornar a Barcelona de l'estada a Anglaterra. L'equip de Hansi Flick s'entrenarà en doble sessió a la ciutat esportiva Joan Gamper. Un Barça que continua a l'espera de Ferran Torres. Ferran entra aquesta temporada en el seu últim any de contracte i el davanter valencià no descarta sortir del club aquest estiu, com ha declarat en diverses entrevistes a mitjans nord-americans. Més Barça, lateral esquerre Jofre Torrents, marxarà cedit a l'Ajax d'Amsterdam. L'equip entrenat per Michel Sánchez es retrobarà amb Marc-André Ter Stegen, també cedit pel Barça.
1: 3Cat Info.
0: D'altra banda, Deco i el cap de caçatalents del club, Joao Amaral, s'han reunit aquest dimecres a Madrid amb Fernando Hidalgo, el representant de Julián Álvarez. Han definit l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid. Des del club blaugrana admeten que l'operació és difícil, però confien que aquesta trobada pugui desencallar la situació. El davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer tram de la temporada per la lesió que va patir a l'amistós de dissabte passat contra el Middlesbrough. L'equip s'entrena aquesta setmana a la ciutat esportiva de Niharke abans del partit de dissabte contra el Coventry City. Serà a Anglaterra.
1: 3Cat Info.
0: Iris Tió tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Aquest dimecres ha guanyat la plata juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer en la prova de rutina acrobàtica. L'entrenadora, la catalana Andrea Fuentes, contenta amb el seu equip.
3: Estoy ultra orgullosa del equipo, cómo ha nadado, todas las coreografías. Aprendizaje máximo en el dúo también, que tuvimos el único Bismarck de toda la competición, fue justo en el dúo, que es lo que más creíamos que íbamos a ganar oros.
0: Ha estat l'últim campionat de la capitana de l'equip, Paula Ramírez. Iris Tió tanca l'europeu, com dèiem, amb 6 medalles, una d'or al solo tècnic, 4 de plata a l'equip acrobàtic, a l'equip tècnic, al duo lliure femení i al duo lliure mixt, i una de bronze al solo lliure femení. I el Barça ha presentat el nou entrenador de bàsquet, Alexander Sekulić. Té 48 anys, ha signat per 2 temporades. Sekulić ha parlat dels bàsics del seu joc.
4: So togetherness, to play as one unit would be the most important thing.
6: Jugar com un equip. L'unitat de l'equip és el més important. L'estil, més rapidesa, moltes possessions, molta lluita a pista.
4: Faster pace, more possessions, a little bit more aggressive defense, a lot of fight on the court.
6: Aquest és l'estil, en resum, que m'agradaria que l'equip transmetés a pista.
4: Short, what I would like this team to look like.
0: I el Barça femení han presentat també aquest dimecres la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. És el fitxatge més car de la història del club i la quarta incorporació de l'equip que entrena Pere Romeu. Nicoli ha firmat fins al 2030. Per ella és un somni fet realitat.
7: I think when I heard that I didn't believe in the
25: beginning. El primer que vaig pensar és, no m'ho crec. Tenia contracte al City i pensava, no deu ser veritat. Però després vam parlar amb el meu agent i vaig veure que anava de debò i, clar, no podia deixar escapar aquesta oportunitat.
7: I didn't take the opportunity as well.
0: En ciclisme, la neerlandesa Demi Vollering ha guanyat la 5a etapa del Tour de França femení. El mallot groc, però, el manté la noruega Marlen Reusser. La catalana Paula Blasi ha perdut gairebé 2 minuts i mig i cau a la 10a posició, a pràcticament 4 minuts de la líder. Blasi també ha perdut el mallot blanc que l'acreditava com a millor jove. Aquest dijous, 6a etapa, etapa de mitja muntanya de 153 quilòmetres. Acabem amb bàsquet perquè el pivot argentí Juan Fernández no continuarà al Girona la temporada que ve. El joventut Yannick Crack ha firmat per 4 temporades amb el Dubai Bàsquet, però jugarà a la penya cedit fins a final de temporada.
1: Trescat Info.

0: Són les 12.
1: El Marroc ha detingut prop de 90 persones acusades de col·laborar amb l'entrada massiva a Ceuta o dels aldarulls a la frontera. La maquinària judicial també s'activa a Espanya. L'Audiència Nacional ha preguntat a la policia si disposava d'algun indici previ i ha demanat informació exhaustiva de l'operatiu. D'altra banda, l'ONG Caminando Fronteras eleva a 141 els morts, 63 dels quals al Marroc. El repartiment dels menors migrants de Ceuta accentua les diferències dins del Partit Popular. La direcció del partit defensa que complirà la llei, però alguns presidents autonòmics rebutgen l'acollida pressionats per Vox. El govern espanyol, que xifra en 528 els menors arribats en aquesta última onada a Ceuta, amenaça d'accions judicials contra qui no segueixi la norma. Mor el conductor d'una moto d'aigua en un accident aquest dimecres a la tarda a Empúria Brava, a l'Alt Empordà. Segons els testimonis, una embarcació ha passat per sobre de la moto d'aigua on viatjaven la víctima i el seu fill, i després ha marxat a tota velocitat. La Guàrdia Civil està investigant els fets. A Astúries, un guàrdia civil ha matat a trets la seva exparella, també agent del cos, dins de la caserna de Llanes. La víctima constava al sistema Biogen per denúncies de maltractaments. I a Múrcia, una dona ha mort apunyalada aquest dimecres a la tarda en un centre comercial, presumptament a mans de la seva parella. L'Iran anuncia que ha pactat amb Oman una nova ruta de navegació per als vaixells a través de l'estret d'Hormuz. No obstant, no s'obrirà el pas fins que els Estats Units posin fi al bloqueig naval sobre els ports iranians, segons ha dit Teheran. Oriol Junqueras aposta perquè un grup d'experts lideri el Departament d'Educació durant 12 anys per abordar les crisis del sector i dotar-lo d'estabilitat. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el president d'Esquerra ha proposat que els partits escollin aquest equip i ha plantejat fer extensiva la mesura a àmbits com Rodalies i l'habitatge. Esquerra expedienta l'alcaldable del partit a Girona, Marc Puigtió, per unes gravacions en què parlava de controlar la formació. També oferia draps bruts dels regidors actuals a una gita d'ultra a canvi d'una treva de les crítiques cap a ell. El dirigent republicà s'ha disculpat, però per ara descarta plegar. Trànsit intensifica aquesta setmana els controls de velocitat per reduir la sinistralitat a les carreteres catalanes després que ja hi hagin mort 80 persones en el que portem d'any. En la campanya de l'any passat es van posar 33.000 multes, unes 4.800 cada dia. Isaki Lacuesta roda aquests dies a Banyoles el seu projecte més íntim. El director de cinema recupera els seus records d'infantesa dels anys 80 a la pel·lícula El fons de l'estany, amb Àlex Vendemul i Alba Aguilera entre el repartiment.
2: Esports. El Barça torna a entrenar-se aquest dijous després de l'estada a Anglaterra. Ho fa a l'espera de Ferran Torres, que no descarta marxar aquest estiu. El davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer tant de la temporada. Iris Tió tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Aquest dimecres ha guanyat la plata juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer en la prova de rutina acrobàtica.
1: I el temps torna a la inestabilitat de la mà dels ruixats, els xàfecs i les tempestes. El matí de dijous serà assolellat, però a partir del migdia el temps canviarà. S'esperen pluges intenses a la meitat nord del país. Començaran per el Pirineu i al llarg de la tarda es desplaçaran cap al prelitoral i cap a Ponent. La calor afluixarà una mica.
0: 3CAT Info.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch.
0: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Una setmana després de la crisi migratòria a Ceuta, la investigació judicial avança en moviments tant al Marroc com a Espanya. La policia marroquina ha arrestat gairebé 90 persones. En concret, la Fiscalia de Tetuán ha processat 34 persones, entre les quals 5 menors, per haver col·laborat en l'arribada de 72.000 persones a Ceuta. Se'ls acusa de diversos delictes, des de violència contra la policia fins a organitzar rutes clandestines. I pel que fa al Tribunal de Nador, ha acusat 52 persones per aldarulls a la frontera, en aquest cas de Melilla, segons ha detallat l'Associació de Drets Humans del Marroc. A Espanya, l'Audiència Nacional també continua indagant en els fets de Ceuta abans d'obrir una investigació formal. La jutgessa que està a càrrec del cas ha demanat a la Guàrdia Civil que aclareixi si els va arribar algun indici del creuent massiu de la frontera en els dies previs. Àlex Giral Robert.
3: El govern espanyol ha insistit aquesta setmana que res els podia fer pensar en una arribada tan multitudinària. La magistrada, a més, també ha demanat informació exhaustiva de l'operatiu policial a la ciutat autònoma el 30 i el 31 de juliol, els dies més crítics de la crisi. En especial, vol els detalls de les persones que van travessar la frontera per mar, incloses les que es van rescatar sense vida en aigües espanyoles, de qui també vol saber com i quan van morir. Les peticions arriben després que el tribunal ja va reclamar a la policia si tenia pistes de qui va poder orquestrar el desplaçament massiu.
1: I al marge de la via judicial, sobre el terreny hi ha un altre balanç que no para de créixer. L'ONG Caminando Fronteras ha elevat a 141 el nombre de morts, 63 dels quals en territori marroquí. Tot i això, Rabat només ha confirmat 11. De fet, mitjans locals, com el Faro de Ceuta, alerten que el Marroc no està rescatant els cadàvers que hi ha al costat marroquí de l'Espigó, que limita amb la ciutat autònoma. Tot mentre uns 2.000 migrants continuen vagant pels carrers de Ceuta en una situació molt precària. Sentim alguns testimonis.
4: No, avui no he menjat res, us ho juro. Volem viure una bona vida, si Déu vol. Fa una setmana que som aquí patint. Esperem que trobin una solució per a nosaltres per poder anar a Europa, si Déu vol.
1: Les autoritats han habilitat aquest dimecres 30 dutxes i 10 lavabos per atendre els migrants a la platja del Trampolín, on hi ha acampats desenes de subsaharians. I l'altre front que preocupa són els 528 menors que, segons el govern espanyol, han arribat a Ceuta des de dijous. La gestió d'aquests menors migrants ha provocat tensió dins del PP. La direcció del partit assegura que les comunitats compliran la llei i participaran en el repartiment, però alguns presidents autonòmics, pressionats pels seus socis de Vox, no hi estan d'acord i defensen altres vies, com el retorn dels menors als seus països d'origen. El govern espanyol adverteix que recorrerà als tribunals si alguna comunitat no col·labora en el repartiment. Madrid. Àngels Lafuente.
5: El repartiment de menors no acompanyats torna a reflectir les contradiccions dins del Partit Popular, que fa equilibris per la dependència de Vox, i és que els de Feijóo s'hi juguen el futur de quatre governs autonòmics de la mà de l'ultradreta. Tot i això, la direcció del partit reconeix que la llei els hi obliga. Álmez Curra diu que compliran. Ara bé, ja avisa que aquest cop no toleraran excepcions amb Catalunya i el País Basc.
6: Ceuta està completament col·lapsada i, per supuesto, les comunitats autònomes del Partit Popular sempre van a complir la llei, però és que el govern d'Espanya, en el reparto anterior, excluyó por razones estrictamente políticas a dos comunidades autónomas, que son Cataluña y País Vasco. Por tanto, ese reparto lo que tendrá que ser es justo.
5: Junts també està en contra del repartiment de menors de Ceuta cap a Catalunya, però la llei d'estrangeria obliga totes les comunitats a acollir, en funció de les seves capacitats, quan un territori està desbordat, com és el cas de Ceuta. El seu president, Juan Jesús Vives, reclama ajuda.
7: Y lo que tenemos que hacer es pedir auxilio y socorro, solidaridad al resto de España.
5: Una crida que les comunitats governades pel PP no estan disposades a atendre. Isabel Díaz Ayuso aposta per una altra via.
8: Lo lógico es que vuelan a sus casas.
5: La policia xifra amb 528 els menors arribats a Ceuta, que se sumaran al miler que ja hi havia en centres d'acollida. Si el PP no compleix la llei, el govern espanyol el portarà als tribunals.
1: I el Ministeri de l'Interior analitza una crida a les xarxes socials per intentar una altra entrada massiva de migrants a Espanya el 5 d'agost. Els experts confirmen que aquesta crida existeix i que en els debats online es valora si fer-la a través de Ceuta o de Melilla. Clàudia Serra.
9: Àlex Lozano, professor d'Investigació Digital de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat Autònoma de Barcelona, confirma que existeixen missatges a les xarxes que animen a fer aquesta nova entrada. Són declaracions a 3Cat Info.
10: Hi ha persones, i s'ha publicat públicament, a un grup de més de 100.000 usuaris, que el 15 d'agost s'intenti fer una altra entrada a Espanya. En aquest cas, s'està valorant si a Ceuta o a Melilla, degut a les possibles complicacions que pot tindre l'entrada a Ceuta un altre cop.
9: Gairebé una setmana després de l'entrada de 70.000 migrants, a poc es clarifica quin paper van tenir les xarxes en aquest episodi. Lozano explica que l'entrada es va articular a través d'una estructura digital ja existent sobre migració irregular, on es comparteixen consells amb 25 comptes de Facebook i 1 milió de membres, a més de 2 grups tancats de WhatsApp. Eren vídeos curts, emocionals, que després van saltar a TikTok i Instagram. Hi va haver una coordinació al darrere, però no s'ha pogut detectar un responsable únic. La bola de neu va créixer fins a arribar a la nit del 30 al 31 de juliol, els dies en què va entrar més gent i quan ja es van difondre instruccions concretes.
10: Anaven actualitzant com estava l'estat policial, per tant, trobem missatges com "el camí està lliure" i ja es van començar a veure missatges com "preparats per aquesta nit, si Déu vol, concentració a tal punt per fer el creuament".
9: De tot plegat, se'n van aprofitar grups que donen serveis als migrants, incloses màfies i traficants, tal com assegura el Ministeri de l'Interior.
0: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Poc més de 3 minuts i un quart, ha mort el conductor d'una moto d'aigua en un accident amb una embarcació a Empúria Brava, a l'Alt Empordà. L'embarcació que duia a bord 10 passatgers li hauria passat per sobre i hauria fugit. La Guàrdia Civil investiga els fets. Girona, Maria Rovira.
11: L'avís de l'accident s'ha rebut cap a les 5 d'aquesta tarda. Segons hauria explicat el fill de la víctima a la policia, els fets haurien passat quan la víctima i el seu fill anaven en una moto d'aigua i una embarcació amb 10 ocupants els hauria passat per sobre i hauria fugit. En rebre l'avís, Salvament Marítim s'ha desplaçat al lloc dels fets, han fet massatges cardiorrespiratoris al conductor sobre la moto mateix i després han anat fins al Port de Roses, on hi havia una ambulància medicalitzada del Sistema d'Emergències Mèdiques, el SEM, que també ha treballat per reanimar-lo. Finalment, però, s'ha confirmat la seva mort.
1: Nova jornada marcada per la violència contra les dones. La policia investiga 2 assassinats com a possibles crims masclistes. Un succeït a Llanes, a Astúries, i l'altre a Múrcia. Si es confirmen, ja serien 35 les dones assassinades per aquesta xacra. Cristian Roldán.
12: A Astúries, un guàrdia civil ha matat la seva exparella, que també era agent del cos, a l'interior de la caserna de Llanes. En l'intercanvi de trets també hauria resultat ferit greu un tercer agent que intentava ajudar la víctima. L'assassí, que estava apartat del cos i tenia expedients per casos de violència masclista, ja no tenia arma reglamentària i hauria matat la dona amb una pistola sostreta dins les dependències policials. Després d'assassinar la seva exparella, ha obert foc contra altres policies que intentaven aturar-lo i que finalment l'han acabat abatent. La víctima, amb qui tenia 3 fills en comú, constava al sistema Biogen per denúncies de maltractament. Paral·lelament, una dona de 44 anys ha mort apunyalada aquest dimecres a la tarda en un centre comercial de Múrcia, presumptament a mans de la seva parella. S'ha trobat la víctima sense vida a la rere botiga d'un negoci i la Policia Nacional busca l'agressor que hauria fugit. Després dels fets, la confirmació dels 2 casos elevaria a 35 el nombre de dones assassinades per violència masclista aquest any.
0: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: Sortim a l'exterior. L'Iran anuncia que ha arribat a un acord amb Oman per establir una ruta que permeti la navegació comercial a través de l'estret d'Hormuz, que comparteixen els 2 països. Això no comportarà, però, l'obertura immediata per al pas de vaixells. Segons ha comunicat el portaveu d'Exteriors iranià, Ismail Baghaei, la reobertura dependrà de si els Estats Units aixequen el bloqueig sobre els ports iranians i donen garanties per a la navegació segura. El Comandament Central Nord-Americà diu que fins ara la seva armada ha interceptat o obligat a canviar de direcció una 50ena de mercants i patrullers. Mentrestant, en una entrevista televisada, el president de l'Iran, Masoud Pezeshkian, ha explicat que la comunicació amb l'actual líder suprem, Moqtada Khamenei, ferit greument a l'inici de la guerra, és molt complicada.
13: Hem continuat. El nostre estimat nou líder va ser elegit. Ara és molt difícil comunicar-se amb ell, però la seva presència és important per a nosaltres i ens dona força per a continuar endavant amb el procés.
1: Moqtada Khamenei no ha aparegut en cap moment en públic des de la mort de gran part de la seva família i tots els comunicats que se li han atribuït han estat llegits per presentadors de televisió. I almenys una persona ha mort i una desena més han quedat ferides per l'atac d'un dron israelià contra una mesquita en una localitat al sud del Líban. L'exèrcit israelià ha tornat a atacar la zona després d'acusar Hezbollah de violar l'alto el foc. Jerusalem. Jordi Brascó.
14: En plenes converses de pau a Roma entre representants del govern libanès i israelià, l'exèrcit d'Israel ha atacat la localitat de Tebnine en resposta, assegura, a una violació flagrant de l'alto al foc per part de Hezbollah, una violació, per cert, que no ha concretat. Tebnine es troba dins la zona que Israel ocupa des de la incursió terrestre que va fer al sud del Líban, però no forma part de l'àrea que l'exèrcit israelià ha ordenat evacuar una hora abans de l'atac, a 19 quilòmetres. Israel reobre així el front libanès, encara que sigui momentàniament, mentre assegura que continuarà present a Gaza com fins ara, mentre Hamas no es desarmi del tot. I a Cisjordània també hi ha hagut accions militars destacables. L'exèrcit ha detingut una vintena de persones en una batuda massiva realitzada al camp de refugiats de Calàndia, al nord de Jerusalem.
0: El temps.
1: Amb Néstor Gómez.
15: Aquest dijous el temps tindrà dues cares molt clarament diferenciades. Les primeres hores del dia amb el cel completament serè i a partir de mig matí començaran a créixer nuvolades. Unes nuvolades que deixaran ruixats, tempestes, calamarsades i fins i tot alguna tamborinada, perquè s'espera forta inestabilitat. Els ruixats poden caure a qualsevol punt del Pirineu ja a primera hora de la tarda, si bé els més importants poden quedar concentrats a l'entorn del Ripollès i comarques veïnes. Després, aquestes precipitacions durant la tarda avançaran cap al sud, cap a l'àrea de la Selva, Osona, cap al Bages, cap al Berguedà, i de cara a mitja tarda ja poden arribar a punts del Penedès o fins i tot a alguns punts fins i tot de l'Anoia. De cara a la tarda vespre, aquestes precipitacions arribaran també a Ponent amb certa intensitat i pràcticament desapareixeran amb l'arribada de la nit. Tot aquest panorama de precipitacions fa que pràcticament la totalitat del país, totes les comarques del país gairebé, estiguin sota avís meteorològic de pluja intensa. I tot això amb unes temperatures que demà baixaran lleugerament. Les més altes del dia rondaran la xifra dels 36 graus.
0: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Ara ho sentíem a la previsió del temps. Hi ha alerta de protecció civil per les pluges que han de caure aquesta tarda de dijous a bona part del país. S'ha activat el pla Inuncat en fase d'alerta perquè en alguns punts poden caure més de 40 litres en mitja hora i en d'altres 60 en 3 hores. Imma Soler, subdirectora operativa de Protecció Civil, adverteix que hi pot haver acumulacions d'aigua, ratxes fortes de vent i fins i tot pedregades i esclafits. Soler recomana que, en la mesura del possible, s'evitin desplaçaments i activitats a l'exterior quan la pluja ja sigui intensa.
16: Hem de vigilar, hem de veure quina és la informació de la zona, de la localitat on estem. Aquestes activitats a l'exterior, quan hi ha aquesta situació meteorològica adversa, doncs sempre són dolentes, estem millor en zones resguardades. El que demanem és que tothom mirin molt bé els avisos que ens fa el servei meteorològic, el radar, els avisos que tinguem a través de les xarxes socials i mirar d'adequar la nostra activitat en aquesta situació que tinguem.
1: El Meteocat preveu que les comarques més afectades siguin les de la Catalunya central, el Pirineu, el Prepirineu oriental, l'interior del Camp de Tarragona i el prelitoral central.
0: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Ho dèiem en titulars, Oriol Junqueras proposa que un grup de professionals independents piloti la Conselleria d'Educació a llarg termini. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, el líder dels Republicans ha instat a tots els partits, menys els d'extrema dreta, a escollir els integrants d'aquest equip en consens amb el sector i els agents socials i econòmics. Defensa que haurien de liderar el departament durant 12 anys per poder fer bé la seva feina. D'aquesta manera, segons el número 1 d'Esquerra, es podria superar el bloqueig derivat del conflicte amb els professors i agreujat per controvèrsies com l'exclusió de Catalunya de les proves PISA per accés d'alumnes descartats. També creu que serviria per acabar amb les reformes educatives lligades als canvis de colors polítics al govern.
17: En l'ensenyament, com en d'altres àmbits, necessitem temps per actuar. I té poc sentit que hi hagi una llei educativa cada legislatura i té poc sentit que es canviï de conseller o de consellera cada any.
1: En aquesta mateixa línia, el Parlament ja va aprovar al juny una moció de Junts que plantejava la necessitat d'un gran pacte de país en educació i de plans de diversos anys vista per al departament. Junqueras, per cert, ha obert la porta a estendre la mesura a altres àmbits clau del país, com ara Rodalies, l'habitatge i també les polítiques energètiques. La proposta, però, no ha convençut part de la comunitat educativa. L'entitat AFAC, les Associacions de Famílies de Catalunya, insisteix que, a banda dels experts, ells també hi han de poder dir la seva. Ho ha dit a Trescatinfo, la directora de la FAC, Lidón Gasull.
18: La legitimitat d'aquest acord no pot venir només d'experts o de partits polítics, sinó que ha de construir-se amb tota la comunitat educativa. Famílies, professorat, direccions, moviments de renovació pedagògica, etc. Com a subjectes actius que són de l'educació i no com a més receptors de decisions preses per tercers.
1: El Sindicat Majoritari d'Educació, la USTEC, també ha posat aigua al vi. La seva portaveu, Yolanda Segura, ha qüestionat la necessitat de crear aquest grup d'experts. N'ha parlat també a aquesta emissora.
19: Aquesta comissió ja hi és. La comunitat educativa, amb els seus representants, ja estan posant sobre la taula quines són les solucions a tirar endavant i que, per tant, el que s'ha de fer és escoltar més a la comunitat educativa, que som els agents que estem al servei educatiu, que estem donant, que estem rebent l'educació i que, per tant, podem parlar amb propietat. Lluny de tot això, per nosaltres són fórmules abstractes.
1: Segura recorda que el departament ja va impulsar una comissió d'experts durant l'etapa de la consellera Anna Simó i que les conclusions van quedar guardades en un calaix.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: Esquerra Republicana obre un expedient per uns àudios filtrats en què el candidat del partit a Girona, Marc Puigtió, assegura que volia fer fora tots els que hi són ara per controlar ell l'organització i oferia informació compromesa dels actuals regidors. Puigtió ja ha demanat disculpes en un comunicat. Girona, Maria Rovira.
11: El partit vol aclarir el que ha passat i decidir si s'han de depurar responsabilitats per unes paraules que Oriol Junqueras qualificava de fora de lloc en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
17: Doncs és evident que és tremendament desafortunat i fora de lloc. Ara, també és veritat que ha d'haver-hi unes garanties a l'hora de prendre qualsevol decisió i ja està. I els òrgans que els hi correspon doncs han obert un expedient.
11: Els àudios filtrats són extractes d'una conversa de Puigtió amb un influenciador d'extrema dreta que la va gravar i ara l'ha fet pública. Diu, per exemple, que ha d'utilitzar el logotip d'Esquerra perquè literalment és qui paga la festa, que vol fer fora tothom i ofereix informació perjudicial per als actuals regidors. El regidor al·ludit, Adam Bertran, ja li ha respost en declaracions a 3Cat Info.
20: Crec que ha arribat el moment en què tothom ha vist allò que alguns anunciàvem, explicàvem i detectàvem des de fa molts anys. Fa 3 anys que estem en aquesta situació de personalismes, aquesta situació de desacreditar.
11: El procés de primàries que va elegir Puigtió com a candidat a l'alcaldia de Girona ja va estar envoltat de polèmica i l'executiva local d'Esquerra va dimitir en bloc.
1: Fins diumenge, Trànsit intensifica els controls de velocitat i hi haurà més radars a les carreteres catalanes. La campanya que estarà activa tota la setmana, busca reduir la sinistralitat al volant. En el que portem d'any, 80 persones han mort a la xarxa viària catalana. L'excés de velocitat influeix en la gravetat dels accidents i també és la causa principal de molts sinistres. En aquesta campanya hi treballaran tant els Mossos com agents de la policia local. En parla el sergent dels Mossos d'Esquadra, Ramon Codina, en declaracions a 3Cat Info.
21: Quan hi ha tanta mobilitat a l'estiu és un moment crític i, per tant, es dediquen més efectius i tots els vehicles radar que hi ha distribuïts per Catalunya treballen intensament en tots els torns i es busquen els punts crítics més conflictius on coneixem que hi ha més accidentalitat, que hi ha més excessos de velocitat i, per tant, que s'incrementa el risc de sinistre viari.
1: En la campanya que es va fer l'any passat, els Mossos van posar més de 33.000 multes, és a dir, 4.800 sancions cada dia.
0: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: El director de cinema Isaki Lacuesta està rodant aquests dies a Banyoles la pel·lícula El fons de l'estany, ambientada a finals dels anys 80, i recupera els records d'infantesa i explica l'amistat entre dos adolescents i què passa quan un d'ells desapareix. La mateixa població, i en concret l'estany a Banyoles, són també protagonistes de la mateixa història. Banyoles, Fèlix Martín.
22: Aquest protagonisme de Banyoles es nota en el rodatge. 22 localitzacions diferents a la població i 500 figurants. Alguns de ben propers al mateix Isaki Lacuesta, que va viure a Banyoles fins als 13 anys.
23: Sí, sí, els meus pares van sortir avui, tornen avui, i hi ha uns quants col·legues de quan eren petits que aniran sortint.
22: Ambientada en la Banyoles preolímpica, han reproduït diferents icones de la vila, per exemple, la barca Loca, que feia rutes turístiques per l'estany, o la polèmica figura del negre dissecat del Museu d'Arder. Estan rodant els carrers, places, el Club Nàutic, també el mateix fons de l'estany.
23: I és increïble, és espectacular poder rodar aquí, dona coses que no tindríem mai. Normalment les seqüències subaquàtiques es fan en piscines professionals. És impossible construir decorats com els que tens aquí sota la realitat.
22: L'actor Quim Ávila interpreta en Ramon, mestre dels joves.
24: Banyoles, dintre del guió, és
2: més que un context, és un personatge màgic que modifica la història.
22: Els dos protagonistes són Aleix Sagrera i Lluc Mirabete, que debuten al cinema. L'actriu Alba Aguilera interpreta la mare d'un d'ells.
3: Jo crec que seran un gran descobriment pel públic i espero pel panorama audiovisual català, espanyol i internacional, perquè són una passada.
22: El rodatge d'Alfons de l'Estany es prolongarà encara tot el mes d'agost. La pel·lícula s'estrenarà als cinemes l'any vinent.
0: Esports.
1: Fins a 2:15 amb l'Oriol Corral.
14: El Barça torna aquest dijous als entrenaments després de no fer-ho des del dilluns i la tornada de l'estada a Anglaterra. L'equip de Hansi Flick s'entrenarà en doble sessió a la ciutat esportiva Joan Gamper. Un Barça que continua a l'espera de Ferran Torres. El davanter valencià no descarta sortir del club aquest estiu, com ha declarat en diverses entrevistes a mitjans nord-americans. Ferran Torres entra aquesta temporada en el seu últim any de contracte. D'altra banda, el lateral esquerre Jofre Torrents marxarà cedit a l'Ajax d'Amsterdam. A l'equip entrenat per Michel Sánchez es retrobarà Marc-André Ter Stegen, també cedit pel Barça.
0: 3CAT Info.
14: Deco i el cap de caçatalents del club, Joao Amaral, s'han reunit aquest dimecres a Madrid amb Fernando Hidalgo, el representant de Julián Álvarez. Han definit l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid. Des del club blaugrana admeten que l'operació és difícil, però confien que aquesta trobada pot desencallar la situació. El davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer tram de la temporada per aquesta lesió que va patir a l'amistós de dissabte passat contra el Middlesbrough. Iris Thió tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Aquest dimecres ha guanyat la plata, juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer, en la prova de rutina acrobàtica. L'entrenadora, la catalana Andrea Fuentes, valora l'europeu de les seves nedadores.
4: Sentimientos divididos. Unos con mucha satisfacción de cómo han nadado, mucha satisfacción de todo lo que me estoy apuntando en la libreta para aprender. Sentimiento un poco de rabia, de no haber conseguido pillar del todo algunos de los eventos, de pillar el oro.
14: Iris Thió tanca l'europeu, com dèiem, amb 6 medalles, una d'or al solo tècnic, 4 de plata a l'equip acrobàtic, a l'equip tècnic, al duo lliure femení i al duo lliure mixt, i una de bronze al solo lliure femení.
0: 3CAT Info.
14: El Barça ha presentat el nou entrenador de bàsquet, Aleksandar Sekulić. Sekulić té 48 anys, ha signat per 2 temporades fins al 2028 i compaginarà la banqueta del Barça amb el càrrec de seleccionador d'Eslovènia. Per ell, el Barça sempre ha de competir.
6: FC Barça is always competing for the titles.
24: El Barça ha de competir sempre pels títols i les últimes temporades han estat desafortunades. Però per mi el màxim èxit és que els seguidors reconeguin el nostre estil i estiguin satisfets per la nostra manera de jugar.
6: Will be just a reward for the way we play.
14: I al Barça femení també han presentat aquest dimecres la davantera brasilera Carolyn Nicoli, de 26 anys. És el fitxatge més car de la secció i la quarta incorporació de l'equip que entrena Pere Romeu. Nicoli ha signat fins al 2030.
25: Estic molt agraïda al Barça per l'esforç que han fet de dur-me aquí. He fet una molt bona temporada al City i crec que per això el Barça s'ha decantat per mi. Espero estar a l'alçada.
26: Inside of the field, I'm gonna show what they did for me.
14: En ciclisme, la neerlandesa Demi Vollering ha guanyat la 5ª etapa del Tour de França femení. El mallot groc, però, el manté la noruega Marlen Reusser. La catalana Paula Blasi ha perdut gairebé 2 minuts i mig i cau a la 10ª posició, a pràcticament 4 minuts de la líder. Blasi també ha perdut el mallot blanc com a millor jove. Aquest dijous, 6ª etapa, etapa de mitja muntanya de 153 quilòmetres. I tornem al futbol. L'Espanyol ha anunciat aquest matí que traspassa el defensa central Pablo Ramón al Racing de Santander, amb el qual ja va jugar cedit la temporada passada. I a la segona divisió, un altre fitxatge, el Sabadell ha anunciat que incorpora el central de Santpedor Edgar González, de 29 anys. Edgar González jugarà cedit per l'Almeria i ho farà fins a final d'aquesta temporada 26-27, farà segona divisió amb el Sabadell.
0: 3CAT Info. Són 2:15.
1: És moment de repassar algunes de les notícies més destacades de la jornada. Us està explicant que el Marroc ha detingut prop de 90 persones acusades de col·laborar amb l'entrada massiva a Ceuta o dels aldarulls a la frontera. La maquinària judicial també s'activa a Espanya. L'Audiència Nacional ha preguntat a la Guàrdia Civil si disposava d'algun indici previ. En el front polític, el repartiment dels menors migrants de Ceuta ha accentuat les diferències dins del Partit Popular. Alguns presidents autonòmics rebutgen l'acollida pressionats per Vox. El conductor d'una moto d'aigua en un accident aquest dimecres a la tarda a Empuria Brava, a l'Alt Empordà. Segons els testimonis, una embarcació ha passat per sobre de la moto d'aigua on viatjaven la víctima i el seu fill i després ha fugit a tota velocitat. I l'Iran anuncia que ha pactat amb Oman una nova ruta de navegació per als vaixells a través de l'estret d'Hormuz. I a partir d'ara també destacarem, per exemple, que hi ha hagut un cop policial contra el càrtel de Jalisco a Catalunya. La policia espanyola i l'oficina antidroga francesa han desmantellat un laboratori de metamfetamina a Almenar, al Segrià. Hi ha 13 detinguts. Sentirem l'alcalde de Salou que acusa els Mossos i la consellera d'Interior de manca de voluntat política per acabar amb el top manta al municipi. Segons l'Ajuntament, ja hi ha uns 200 punts de venda il·legal. I passarem per Valls per saber com ha anat la diada de la

0: llarg de la tarda es desplaçaran cap al prelitoral i cap a Ponent. La calor afluixarà una mica. Continuem una setmana després de la crisi migratòria a Ceuta. La investigació judicial avança en moviments tant al Marroc com a Espanya. La policia marroquina ha arrestat gairebé 90 persones. En concret, la Fiscalia de Tetuán ha processat 34 persones, entre les quals 5 menors, per haver col·laborat en l'arribada de 72.000 persones a Ceuta. Se'ls acusa de diversos delictes, des de violència contra la policia fins a organitzar rutes clandestines. I pel que fa al Tribunal de Nador, ha acusat 52 persones per aldarulls a la frontera, en aquest cas de Melilla, segons ha detallat l'Associació de Drets Humans del Marroc. A Espanya, mentrestant, l'Audiència Nacional també continua indagant en els fets de Ceuta abans d'obrir una investigació formal. La jutgessa que està a càrrec del cas ha demanat a la Guàrdia Civil que aclareixi si els va arribar algun indici del creuament massiu de la frontera en els dies previs. Àlex Giral, Robert.
1: El govern espanyol ha insistit aquesta setmana que res els podia fer pensar en una arribada tan multitudinària. La magistrada, a més, també ha demanat informació exhaustiva de l'operatiu policial a la ciutat autònoma el 30 i el 31 de juliol, els dies més crítics de la crisi. En especial, vol els detalls de les persones que van travessar la frontera per mar, incloses les que es van rescatar sense vida en aigües espanyoles, de qui també vol saber com i quan van morir. Les peticions arriben després que el tribunal ja va reclamar a la policia si tenia pistes de qui va poder orquestrar el desplaçament massiu.
0: I tensió dins del PP per la gestió dels menors migrants arribats a Ceuta. La direcció del partit assegura que les comunitats compliran la llei i participaran en el repartiment, però el debat és especialment intens als governs autonòmics que depenen de Vox. Diferents presidents populars defensen el retorn dels menors als seus països d'origen. Sentim la dirigent popular Alma Ezcurra y la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
2: Ceuta está completamente colapsada y, por supuesto, las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley.
3: Lo lógico es que vuelvan a sus casas. Esto va a volver a ocurrir y esto no va a tener un final si no se pone a funcionar un Estado de Derecho, la ley y el orden.
0: Per la seva banda, el president de Ceuta, Juan Vivas, també del Partit Popular, reclama ajuda.
4: Y lo que tenemos que hacer es pedir auxilio y socorro, solidaridad al resto de España.
0: El govern espanyol té comptabilitzat 528 menors arribats a Ceuta des del Marroc i adverteix les comunitats autònomes que, si no compleixen el repartiment que marca la llei, recorrerà als tribunals. I a les Balears continuen arribant migrants amb pasteres provinents del nord d'Àfrica. Les últimes embarcacions han estat interceptades en direcció a Mallorca i a Eivissa, amb més de 40 persones a bord. Mentrestant, els serveis de rescat han suspès la recerca de la desena de desapareguts en el naufragi d'una altra embarcació dimarts a prop de l'illa de Cabrera, però s'ha alertat als vaixells que naveguen per la zona que estiguin atents per si troben algun cos. Salvament Marítim ha rescatat 19 supervivents i 2 cadàvers. A més, 17 persones van morir en una quarta pastera que va quedar a la deriva i va arribar dimarts amb només 2 supervivents. En el que portem d'any, han arribat a les Balears més de 4.000 persones en unes 200 embarcacions, una xifra superior a la del mateix període del 2025. El govern balear parla de crisi humanitària i reclama més recursos al govern espanyol.
5: 3CAT Info.
0: Ha mort el conductor d'una moto d'aigua en un accident amb una embarcació a Empúria Brava, a l'Alt Empordà. L'embarcació, que duia a bord 10 passatgers, li hauria passat per sobre i hauria fugit. La Guàrdia Civil investiga els fets. Girona, Maria Rovira.
6: De l'avís de l'accident s'ha rebut cap a les 5 d'aquesta tarda. Segons hauria explicat el fill de la víctima a la policia, els fets haurien passat quan la víctima i el seu fill anaven en una moto d'aigua i una embarcació amb 10 ocupants els hauria passat per sobre i hauria fugit. En rebre l'avís, Salvament Marítim s'ha desplaçat al lloc dels fets, han fet massatges cardiorrespiratoris al conductor sobre la moto mateix i després han anat fins al port de Roses, on hi havia una ambulància medicalitzada del Sistema d'Emergències Mèdiques, el SEM, que també ha treballat per reanimar-lo finalment, però s'ha confirmat la seva mort.
5: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: La Policia Nacional i l'Oficina Antidroga de França han desarticulat un laboratori a Almenar, al Segrià, vinculat al càrtel de Jalisco, a Mèxic. S'han detingut 13 persones i s'han intervingut 2 tones i mitja de metamfetamina. La droga, diluïda...

0: en aroma de vainilla, entrava a Europa per aigües franceses i des d'allà es traslladava a Barcelona a través d'una empresa logística. Finalment arribava a un laboratori en una finca d'Almenar on es reconstituïa novament en cristalls. En 72 hores eren capaços d'extreure 800 quilos de metamfetamina. Alejandro Martín és l'inspector en cap de la unitat antidroga de la Policía Nacional.
1: Es simplemente evaporar el producto, la vainilla, la echaban en las cacerolas que ustedes ven ahí, calentaban y con muy poco, es como si dijéramos un ejemplo, el último calentón que le damos al arroz, pues aquí igual. Viene en formato líquido la metanfetamina, no es que se realice la metanfetamina, ya viene en estado líquido.
0: En els últims anys, el consum de metamfetamina s'ha estès notablement als entorns d'oci i els experts adverteixen dels riscos que comporta per a la salut mental. Josep Rovira és el president de l'ONG Energy Control.
2: Pot provocar insomnis intensos, crisis d'ansietat, paranoies, agitació i episodis psicòtics. Molt presents, a més, en aquesta població que fa consums continuats i sense realitzar descansos.
0: Dels 13 detinguts, 5 han estat a Lleida, 4 a Barcelona i 4 més a Tarragona. L'alcalde de Salou, el tarragonès Pere Granados, carrega contra els Mossos i la consellera d'Interior per la manca de voluntat política per acabar amb el top manta. Granados ha reiterat les seves queixes després de comprovar que la venda il·legal s'ha incrementat al passeig de Cambrils, que limita amb el seu municipi. Tarragona, Ricard Buigas.
3: Granados fa extensible les seves crítiques que fins ara dirigia l'Ajuntament de Cambrils a la Conselleria d'Interior. Diu que el problema, en lloc de solucionar-se, va més a punta que la xifra de venedors ambulants que se situen als vespres a la zona de Sant Pere, al límit de Cambrils en Salou, i arriba als 200 venedors il·legals.
4: S'ha d'actuar de forma urgent i ràpida, perquè això no pot continuar. Hi ha dies que hi ha 200 llocs de venda il·legal de productes falsificats. És que, ojo, que estem parlant que hi ha més puestos allà que no pas el puesto del mercat legal de Salou. Clar, és que la dimensió que ha agafat això és tremenda per inacció. I estan fent un efecte crida, eh?
3: El president de l'Associació de Shopping Salou, Comerciants i Empresaris, en Juli Vilaplana, diu que la situació és insostenible.
5: Quan aquí les guies turístiques anuncien un altre mercadet com si això fos la Roca del Vallès, llavors comencem a tenir un problema molt greu. No està anunciat enlloc, però tu parles amb les guies turístiques de Cambrils i de Salou, estupendo mercadillo per totes les nits al cap de Sant Pere. Ja és una atracció turística més.
3: Els comerciants aposten per aplicar sancions als compradors. Granados espera dia i hora per reunir-se amb el govern.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Menys de 5 minuts i 3 quarts, l'Iran anuncia que ha arribat a un acord amb Oman per establir una ruta que permeti la navegació comercial a través de l'estret d'Hormuz, que comparteixen els dos països. Això no comportarà, però, l'obertura immediata per al pas de vaixells. Segons ha comunicat la portaveu d'exteriors, el portaveu d'exteriors iranià, Ismail Baghaei, la reobertura dependrà de si els Estats Units aixequen el bloqueig sobre els ports iranians i donen garanties per a una navegació segura. El comandament central nord-americà diu que fins ara la seva armada ha interceptat o obligat a canviar de direcció una cinquantena de mercants i patrullers. Mentrestant, en una entrevista televisada, el president de l'Iran, Massoud Pezeshkian, ha explicat que la comunicació amb l'actual líder suprem, Mohtada Khamenei, ferit greument a l'inici de la guerra, és molt complicada.
7: Hem continuat. El nostre estimat nou líder va ser elegit. Ara és molt difícil comunicar-se amb ell, però la seva presència és important per a nosaltres i ens dona força per a continuar endavant amb el procés.
0: Mohtada Khamenei no ha aparegut en cap moment en públic des de la mort de gran part de la seva família i tots els comunicats que se li han atribuït han estat llegits per presentadors de televisió. I Volodymyr Zelensky reclama als aliats de l'OTAN més defenses antiaèries per protegir-se dels atacs russos, com el que ha causat 17 morts i més de 40 ferits aquest dimecres a Kiev. El president ucraïnès s'ha entrevistat amb el secretari general de l'Aliança, Mark Rutte. Els míssils russos contra la capital ucraïnesa han estat la resposta de Putin als atacs ucraïnesos contra centres logístics de Wildberries, el gegant rus del comerç en línia. Davant d'aquests bombardejos diaris, Putin ha ordenat reforçar la protecció de la rereguarda, creant una nova divisió destinada exclusivament a combatre la campanya ucraïnesa a l'interior de Rússia. Moscou, Cristina Solies.
8: El president rus admet d'alguna manera que no estan fent prou per protegir les ciutats russes. Per això ha nomenat un coronel general com a nou cap de la rereguarda, que té com a objectiu combatre els drons ucraïnesos que cada dia colpegen la infraestructura russa. Vladimir Putin entén que és un front més de la guerra.
9: S'ha pres la decisió de concentrar en una sola mà tots els serveis de la rereguarda. M'agradaria assenyalar que en les condicions actuals això també és un treball de combat, totalment de combat.
8: El nou cap de la rereguarda també haurà de mirar d'evitar els atemptats dels serveis secrets ucraïnesos contra els càrrecs vinculats a la indústria militar. Aquest dimecres han col·locat una bomba al cotxe del director general d'una empresa que produeix drons kamikaze als Urals. El conductor ha mort i ell es troba ferit greu. És el tercer atemptat en només una setmana. Tot just dimecres passat van tirotejar un altre fabricant de drons al replà de casa seva i dissabte van intentar assassinar un general a la festa del seu aniversari en un cèntric restaurant de Moscou.
0: Tensió diplomàtica entre el Brasil i l'Argentina. El govern brasiler ha expulsat del país l'ambaixador argentí pels insults del president argentí Javier Milei al seu homòleg Lula da Silva. Milei ha participat activament a la campanya del fill de Jair Bolsonaro, rival de Lula, en les pròximes eleccions al Brasil. Buenos Aires, Joan Biosca.
10: Des del govern del president Lula da Silva s'assegura que no tornarà l'ambaixador brasiler a Buenos Aires fins que el president argentí Javier Milei deixi d'insultar el del Brasil. Des de la Casa Rosada han denunciat que els insults, en tot cas, han estat de Lula cap a Milei i que en realitat no és un problema de forma sinó de fons. Pablo Kirno és el ministre d'Exteriors argentí.
11: El presidente Lula, su gobierno, ha proferido insultos también a nuestro presidente que no han sido contestados. Es que tenemos diferencias ideológicas profundas. La región está cambiando de dirección también ideológica. Nosotros eso lo celebramos.
10: Relacions tenses i trencades diplomàtiques entre tots dos països provocades per la visita de Milei al Brasil per fer costat a Flavio Bolsonaro com a candidat presidencial de cara a les eleccions de l'octubre, on Milei qualificava fa pocs dies a Lula da Silva de lladre i corrupte, entre d'altres insults.
0: Isabel Díaz Ayuso es desentén de la controvertida compra d'un pis de luxe per part del seu govern. Malgrat que l'immoble havia de suplir la seu de l'executiu regional durant unes obres, la presidenta madrilenya ha assegurat que ella mai està al cas d'operacions com aquesta i que és el seu conseller de presidència qui hauria de donar explicacions per l'embolic.
12: De ello no tengo la menor idea porque no es mi competencia saberlo. Sí que estén los consejeros de cada organismo encima de ello.
0: Segons El País, la Comunitat de Madrid va adquirir l'àtic per 6,3 milions d'euros a una immobiliària d'alt standing que es van dur gairebé 190.000 euros de comissió. El govern d'Ayuso va anunciar que el posava a la venda tan bon punt va esclatar aquesta polèmica.
6: El temps.
0: Amb Néstor Gómez.
13: Aquest dijous el temps tindrà dues cares molt clarament diferenciades. Les primeres hores del dia amb el cel completament serè i a partir de mig matí començaran a créixer nuvolades. Unes nuvolades que deixaran ruixats, tempestes, calamarsades i fins i tot alguna tamborinada perquè s'espera forta inestabilitat. Els ruixats poden caure a qualsevol punt del Pirineu ja a primera hora de la tarda, si bé els més importants poden quedar concentrats a l'entorn del Ripollès i comarques veïnes. Després, aquestes precipitacions durant la tarda avançaran cap al sud, cap a l'àrea de la Selva, Osona, cap al Bages, cap al Berguedà, i de cara a mitja tarda ja poden arribar a punts del Penedès o fins i tot a alguns punts fins i tot de l'Anoia. De cara a la tarda vespre, aquestes precipitacions arribaran també a Ponent amb certa intensitat i pràcticament desapareixeran amb l'arribada de la nit. Tot aquest panorama de precipitacions fa que pràcticament la totalitat del país, totes les comarques del país gairebé, estiguin sota avís meteorològic de pluja intensa. I tot això amb unes temperatures que demà baixaran lleugerament. Les més altes del dia rondaran la xifra dels 36 graus.
6: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: L'IBEX 35 torna a marcar un nou rècord al tancar la sessió. 20.057 punts, una pujada del 0,17%. Aquest dimarts, la borsa espanyola va superar per primera vegada els 20.000 punts impulsada per les perspectives de pau a l'Orient Mitjà. Roger Santaló.
14: En aquest context econòmic excepcional, hi ha 7 empreses que ronden els seus rècords històrics. Són la tèxtil Inditex, l'energètica Endesa, la distribuïdora Logista i Unicaja, BBVA, Bankinter i Mapfre, vinculades totes al sector financer, inclosa la companyia d'assegurances. Pel professor de Finances de la UPF Barcelona School of Management, Xavier Puig, moltes empreses augmenten els beneficis malgrat els conflictes que hi ha oberts al món.
15: En els últims 100 anys hi han hagut moltes guerres i us quedaríeu parats de veure els índexs bursaris amb guerres molt importants com, independentment del que passava, les empreses del món van bé.
14: A la bona situació que viuen les borses s'hi ha de sumar la davallada del preu del petroli, que es manté al voltant dels $80 al barril de Brent, el preu més baix de les últimes setmanes.
0: I es triplicaran en un dia les denúncies d'afectats per la possible estafa de l'agència online Mascapo Viatges. La policia ja acumula 90 denúncies de persones que s'han quedat sense vacances. Els mateixos perjudicats diuen que hi ha 300 persones afectades i que el valor dels viatges supera de llarg el mig milió d'euros. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, la propietària de l'agència no ha enviat el document necessari per donar d'alta la seva activitat ni a la Generalitat ni a l'Ajuntament del seu municipi. En aquest tràmit havia de demostrar que tenia assegurança per respondre a qualsevol contratemps. Els Mossos d'Esquadra han assignat el cas a la Divisió d'Investigació Criminal i es preveu que en els pròxims dies es pugui enllestir la documentació per presentar-la als jutjats. I els 25 manifestants de Mallorca ferits per les càrregues policials denuncien que els agents els van pagar sense sentit i els denunciaran als jutjats. Aquestes càrregues van ser després de la manifestació històrica de Palma contra la massificació turística. Caterina Carmany Jaume.
16: Menys turisme, més vida i alerta solidària estan revisant els vídeos per identificar els agents. Álvar Herbalejo avisa que continuaran protestant perquè es freni el turisme.
17: Hi ha una majoria social a Mallorca contra aquest model turístic, se veuen al carrer i se continuarà veient per damunt de criminalització, de detencions, de càrregues, del que sigui. Que ho tinguin ben clar.
16: Una de les dones que va rebre cops de porra explicava que ja marxaven de la manifestació i els va agafar per sorpresa.
18: Un policia li pegava una porrada en el meu amic i sense que m'adonés, quasi tent de girar-me o de reaccionar, em va venir un altre que em va posar l'escut a l'esquena i em va pegar una porrada jo. Així. No hi ha més... Va ser totalment inesperat i... Pràcticament no ho vàrem veure ni que estéssim venguent cap a nosaltres.
16: Aquest dissabte hi ha una protesta a Solla, una de les poblacions amb més problemes per la massificació.
0: I la inestabilitat meteorològica ha tornat a condicionar aquest dimecres les tasques d'extinció de l'incendi forestal de Sanet, a l'Alta Ribagorça. Els bombers han hagut de retirar els efectius terrestres davant del risc de tempestes i de nous episodis de piroconvecció que podrien alterar sobtadament el comportament del foc. Només un avió bombarder ha pogut continuar fent descàrregues fins que s'ha fet fosc. Aquest dijous, si la meteorologia ho permet, es reprendran els treballs terrestres. La Vall d'Avui, Pau Rovira.
19: Els bombers han pogut treballar aquest dimecres per primera vegada des que es va declarar el foc divendres passat amb línies manuals d'aigua a la cua de l'incendi, una zona que fins ara era inaccessible pel risc de despreniments de roques. Les maniobres han permès consolidar aquest sector abans que l'arribada de les tempestes obligués a retirar els equips terrestres per motius de seguretat. L'helicòpter bombarder ha treballat fins a la posta de sol. De moment, l'incendi continua actiu i afecta prop de 110 hectàrees, una part de les quals corresponen a la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aiguestortes i Estany de Sant Maurici. Els bombers mantenen la vigilància durant tota la nit i matinada per detectar qualsevol reactivació, mentre la previsió meteorològica continuarà marcant l'estratègia d'extinció durant tot aquest dijous. De moment, els vols de reconeixement no han detectat afectacions directes sobre la fauna salvatge ni sobre el ramat de vaques que havia generat preocupació els darrers dies.
0: A Ponent, la calor ha frenat la producció de pera de la varietat Blanquilla, que ha caigut un 8%. S'ha començat a collir aquesta setmana i, tot i que la collita baixarà, la qualitat i la mida dels fruits són bones. Lleida, Júlia Albacar.
20: La blanquilla és una varietat que suporta millor les altes temperatures que d'altres, com la Conference, per exemple. Tot i això, la calor d'aquest estiu n'ha fet caure moderadament la producció. Joan Blanc, productor de l'Horta de Lleida, remarca però que els calibres són més grans que la campanya passada.
21: Tenim bons calibres, potser hi ha menys peces a l'arbre, però són de més calibre. Han pogut lluitar contra les plagues, que ja és molt.
20: Més enllà de la producció, la calor també condiciona l'organització de la collita perquè cal evitar les hores amb més sol.
21: I el personal, doncs, també. Ara hem adaptat la jornada intensiva com a enguany, com a primer any, perquè, clar, comencem aviat a les 6 del matí i a les 2 hem acabat al migdia.
20: Segons la previsió del Departament d'Agricultura, esta campanya es colliran 5.540 tones de pera blanquilla, la gran majoria a les comarques de la Plana de Lleida.
0: Gràcies, Júlia, i atenció a aquesta dada. Els ciutadans ja envien més paquets que cartes. És la primera vegada que passa, segons les dades de l'any 2025 de l'informe del sector postal que elabora la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. Durant l'any passat es van enviar 1.300 milions de paquets, un 10% més que l'any anterior, amb un augment de fins al 148% respecte al 2019. En canvi, el correu tradicional, cartes, postals, publicitat i notificacions, va tenir menys de 1.200 milions d'enviaments, un 8% menys que el 2024 i la meitat que el 2019. L'administració va fer el 30% de totes les tramesses. Només el 14% dels ciutadans haurien enviat alguna carta durant la segona meitat de l'any passat. L'informe també indica que 6 de cada 10 ciutadans van rebre paquets vinculats al comerç electrònic.
6: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
0: La colla vella dels Xiquets de Valls ha descarregat el 4 de 9 net a la diada de Firagost. La jove ha sortit de la plaça del Blat amb el 2 de 9, Valls, Josep Almirall.
22: Gran actuació dels del Portal Nou, que de sortida s'han apuntat al tercer 5 de 9 descarregat de la temporada i a la tercera ronda han descarregat un 7 de 9 exigent, que ha calgut lluitar a la descarregada. Han acabat amb el Pilar de Cés. La colla joves, mentrestant, ha intentat el 4 net a la tercera ronda, però amb els dosos col·locats ha decidit arriar-lo per avall, per males mides. Els Diables Vermells sí que s'han lluït a la segona ronda amb un 2 de 9 que han fet fàcil el segon de la temporada. De sortida han completat per segona vegada la temporada el 4 de 9 i a la tercera ronda, un cop han renunciat al 4 net, han descarregat sense massa complicacions el 3 de 9. A la ronda de pilars han descarregat el pilar de 5.
0: Gràcies, Josep. I encara un darrer apunt abans dels esports.
23: ¿Qué tal, sisters y hermanos? Es tiempo de agradecer.
0: Love of Lesbians s'afegeix a la programació musical de les festes de la Mercè. La banda, liderada per Santi Balmes, actuarà a la platja del Bogatell la nit de dissabte, 26 de setembre. Compartirà escenari amb al·lèrgiques al pol·len, la pegatina i Svetlana. Love of Lesbian presenta el seu espectacle dins de la gira del seu últim disc, Ejército de Salvación. I si no hi ha alguna altra actuació sorpresa, aquesta serà la seva última actuació a Barcelona. La banda va anunciar fa uns mesos una parada indefinida a partir del desembre.
23: Muchos años, viva la hermandad.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Amb l'Oriol Corral.
24: El Barça torna als entrenaments aquest dijous. L'equip no ho feia des del dilluns, quan va tornar a Barcelona de l'estada a Anglaterra. L'equip de Hansi Flick s'entrenarà en doble sessió a la ciutat esportiva Joan Gamper. Un Barça que continua a l'espera de Ferran Torres. Ferran entra aquesta temporada en el seu últim any de contracte i el davanter valencià no descarta sortir del club aquest estiu, com ha declarat en diverses entrevistes a mitjans nord-americans. Més Barça, lateral esquerre Jofre Torrents, marxarà cedit a l'Ajax d'Amsterdam. L'equip entrenat per Michel Sánchez es retrobarà amb Marc-André Ter Stegen, també cedit pel Barça.
6: 3CAT Info.
24: D'altra banda, Deco i el cap de caçatalents del club, Joao Amaral, s'han reunit aquest dimecres a Madrid amb Fernando Hidalgo, el representant de Julián Álvarez. Han definit l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid. Des del club blaugrana admeten que l'operació és difícil, però confien que aquesta trobada pugui desencallar la situació. El davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer tram de la temporada per la lesió que va patir a l'amistós de dissabte passat contra el Middlesbrough. L'equip s'entrena aquesta setmana a la ciutat esportiva Danny Harke abans del partit de dissabte contra el Coventry City. Serà a Anglaterra.
6: 3CAT Info.
24: Iris Tió tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Aquest dimecres ha guanyat la plata juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer en la prova de rutina acrobàtica. L'entrenadora, la catalana Andrea Fuentes, contenta amb el seu equip.
1: Estoy ultra orgullosa del equipo, como ha nadado, todas las coreografías. Aprendizaje máximo en el dúo también, que tuvimos el único Bismarck de toda la competición, fue justo en el dúo, que es lo que más creíamos que íbamos a ganar oros.
24: Ha estat l'últim campionat de la capitana de l'equip, Paula Ramírez. Iris Tió tanca l'europeu, com dèiem, amb 6 medalles, una d'or al solo tècnic, 4 de plata, a l'equip acrobàtic, a l'equip tècnic, al duo lliure femení i al duo lliure mixt, i una de bronze al solo lliure femení. I el Barça ha presentat el nou entrenador de bàsquet, Alexander Sekulić. Té 48 anys, ha signat per 2 temporades. Sekulić ha parlat dels bàsics del seu joc.
2: So togetherness, to play as one unit would be the most important thing.
3: Jugar com un equip. L'unitat de l'equip és el més important. L'estil, més rapidesa, moltes possessions, molta lluita a pista.
2: Faster pace, more possessions, a little bit more aggressive defense. A lot of fight on the court.
3: Aquest és l'estil, en resum, que m'agradaria que l'equip transmetés a pista.
24: I el Barça femení han presentat també aquest dimecres la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. És el fitxatge més car de la història del club i la quarta incorporació de l'equip que entrena Pere Romeu. Nicoli ha firmat fins al 2030. Per ella és un somni fet realitat.
4: I think when I...
5: El primer que vaig pensar és, no m'ho crec. Tenia contracte al City i pensava, no deu ser veritat. Però després vam parlar amb el meu agent i vaig veure que anava de debò i, clar, no podia deixar escapar aquesta oportunitat.
24: En ciclisme, la neerlandesa Demi Vollering ha guanyat la 5a etapa del Tour de França femení. El mallot groc, però, el manté la noruega Marlene Reusser. La catalana Paula Blasi ha perdut gairebé 2 minuts i mig i cau a la 10a posició, a pràcticament 4 minuts de la líder. Blasi també ha perdut el mallot blanc que l'acreditava com a millor jove. Aquest dijous, 6a etapa, etapa de mitja muntanya de 153 quilòmetres. Acabem amb bàsquet perquè el pivot argentí Juan Fernández no continuarà al Girona la temporada que ve. El Joventut, Yannick Crac, ha firmat per 4 temporades amb el Dubai Bàsquet, però jugarà a la penya cedit fins a final de temporada.
6: Trescat Info.

0: Es la una.
1: El Marroc ha detingut prop de 90 persones acusades de col·laborar amb l'entrada massiva a Ceuta o dels aldarulls a la frontera. La maquinària judicial també s'activa a Espanya. L'Audiència Nacional ha preguntat a la policia si disposava d'algun indici previ i ha demanat informació exhaustiva de l'operatiu. D'altra banda, l'ONG Caminando Fronteras eleva a 141 els morts, 63 dels quals al Marroc. El repartiment dels menors migrants de Ceuta accentua les diferències dins del Partit Popular. La direcció del partit defensa que complirà la llei, però alguns presidents autonòmics rebutgen l'acollida pressionats per Vox. El govern espanyol, que xifra en 528 els menors arribats en aquesta última onada a Ceuta, amenaça d'accions judicials contra qui no segueixi la norma. Mor el conductor d'una moto d'aigua en un accident aquest dimecres a la tarda a Empúria Brava, a l'Alt Empordà. Segons els testimonis, una embarcació ha passat per sobre de la moto d'aigua on viatjaven la víctima i el seu fill, i després ha marxat a tota velocitat. La Guàrdia Civil està investigant els fets. A Astúries, un guàrdia civil ha matat a trets la seva exparella, també agent del cos, dins de la caserna de Llanes. La víctima constava al sistema Biogen per denúncies de maltractaments. I a Múrcia, una dona ha mort apunyalada aquest dimecres a la tarda en un centre comercial, presumptament a mans de la seva parella. L'Iran anuncia que ha pactat amb Oman una nova ruta de navegació per als vaixells a través de l'estret d'Hormuz. No obstant, no s'obrirà el pas fins que els Estats Units posin fi al bloqueig naval sobre els ports iranians, segons ha dit Teheran. Oriol Junqueras aposta perquè un grup d'experts lideri el Departament d'Educació durant 12 anys per abordar les crisis del sector i dotar-lo d'estabilitat. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el president d'Esquerra ha proposat que els partits escollin aquest equip i ha plantejat fer extensiva la mesura a àmbits com Rodalies i l'habitatge. Esquerra expedienta l'alcaldable del partit a Girona, Marc Puigtió, per unes gravacions en què parlava de controlar la formació. També oferia draps bruts dels regidors actuals a una gita d'ultra a canvi d'una treva de les crítiques cap a ell. El dirigent republicà s'ha disculpat, però per ara descarta plegar. Trànsit intensifica aquesta setmana els controls de velocitat per reduir la sinistralitat a les carreteres catalanes després que ja hi hagin mort 80 persones en el que portem d'any. En la campanya de l'any passat es van posar 33.000 multes, unes 4.800 cada dia. Isaki Lacuesta roda aquests dies a Banyoles el seu projecte més íntim. El director de cinema recupera els seus records d'infantesa dels anys 80 en la pel·lícula El fons de l'estany, amb Àlex Vendemul i Alba Aguilera entre el repartiment.
2: Esports. El Barça torna a entrenar-se aquest dijous després de l'estada a Anglaterra. Ho fa a l'espera de Ferran Torres, que no descarta marxar aquest estiu. El davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer tant de la temporada. Iris Tió tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Aquest dimecres ha guanyat la plata juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer en la prova de rutina acrobàtica.
1: I el temps torna a la inestabilitat de la mà dels ruixats, els xàfecs i les tempestes. El matí de dijous serà assolellat, però a partir del migdia el temps canviarà. S'esperen pluges intenses a la meitat nord del país. Començaran per el Pirineu i al llarg de la tarda es desplaçaran cap al prelitoral i cap a Ponent. La calor afluixarà una mica.
0: 3CAT Info.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch.
0: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Una setmana després de la crisi migratòria a Ceuta, la investigació judicial avança en moviments tant al Marroc com a Espanya. La policia marroquina ha arrestat gairebé 90 persones. En concret, la Fiscalia de Tetuán ha processat 34 persones, entre les quals 5 menors, per haver col·laborat en l'arribada de 72.000 persones a Ceuta. Se'ls acusa de diversos delictes, des de violència contra la policia fins a organitzar rutes clandestines. I pel que fa al Tribunal de Nador, ha acusat 52 persones per aldarulls a la frontera, en aquest cas de Melilla, segons ha detallat l'Associació de Drets Humans del Marroc. A Espanya, l'Audiència Nacional també continua indagant en els fets de Ceuta abans d'obrir una investigació formal. La jutgessa que està a càrrec del cas ha demanat a la Guàrdia Civil que aclareixi si els va arribar algun indici del creuent massiu de la frontera en els dies previs. Àlex Giralt, Robert.
3: El govern espanyol ha insistit aquesta setmana que res els podia fer pensar en una arribada tan multitudinària. La magistrada, a més, també ha demanat informació exhaustiva de l'operatiu policial a la ciutat autònoma el 30 i el 31 de juliol, els dies més crítics de la crisi. En especial, vol els detalls de les persones que van travessar la frontera per mar, incloses les que es van rescatar sense vida en aigües espanyoles, de qui també vol saber com i quan van morir. Les peticions arriben després que el tribunal ja va reclamar a la policia si tenia pistes de qui va poder orquestrar el desplaçament massiu.
1: I al marge de la via judicial, sobre el terreny, hi ha un altre balanç que no para de créixer. L'ONG Caminando Fronteras ha elevat a 141 el nombre de morts, 63 dels quals en territori marroquí. Tot i això, Rabat només n'ha confirmat 11. De fet, mitjans locals, com el Faro de Ceuta, alerten que el Marroc no està rescatant els cadàvers que hi ha al costat marroquí de l'Espigó, que limita amb la ciutat autònoma. Tot mentre uns 2.000 migrants continuen vagant pels carrers de Ceuta en una situació molt precària. Sentim alguns testimonis.
4: No, avui no he menjat res, us ho juro. Volem viure una bona vida, si Déu vol. Fa una setmana que som aquí patint. Esperem que trobin una solució per a nosaltres per poder anar a Europa, si Déu vol.
1: Les autoritats han habilitat aquest dimecres 30 dutxes i 10 lavabos per atendre els migrants a la platja del Trampolín, on hi ha acampats desenes de subsaharians. I l'altre front que preocupa són els 528 menors que, segons el govern espanyol, han arribat a Ceuta des de dijous. La gestió d'aquests menors migrants ha provocat tensió dins del PP. La direcció del partit assegura que les comunitats compliran la llei i participaran en el repartiment, però alguns presidents autonòmics, pressionats pels seus socis de Vox, no hi estan d'acord i defensen altres vies, com el retorn dels menors als seus països d'origen. El govern espanyol adverteix que recorrerà als tribunals si alguna comunitat no col·labora en el repartiment. Madrid. Àngels Lafuente.
5: El repartiment de menors no acompanyats torna a reflectir les contradiccions dins del Partit Popular, que fa equilibris per la dependència de Vox, i és que els de Feijóo s'hi juguen el futur de quatre governs autonòmics de la mà de l'ultradreta. Tot i això, la direcció del partit reconeix que la llei els hi obliga. Álmez Curra diu que compliran. Ara bé, ja avisa que aquest cop no toleraran excepcions amb Catalunya i el País Basc.
6: Ceuta está completamente colapsada y, por supuesto, las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley. Pero es que el gobierno de España, en el reparto anterior, excluyó por razones estrictamente políticas a dos comunidades autónomas, que son Cataluña y País Vasco. Por tanto, ese reparto lo que tendrá que ser es justo.
5: Junts també està en contra del repartiment de menors de Ceuta cap a Catalunya, però la llei d'estrangeria obliga totes les comunitats a acollir, en funció de les seves capacitats, quan un territori està desbordat, com és el cas de Ceuta. El seu president, Juan Jesús Vives, reclama ajuda.
7: Y lo que tenemos que hacer es pedir auxilio y socorro, solidaridad al resto de España.
5: Una crida que les comunitats governades pel PP no estan disposades a atendre, i Isabel Díaz Ayuso aposta per una altra via.
8: Lo lógico es que vuelan a sus casas.
5: La policia xifra amb 528 els menors arribats a Ceuta, que se sumaran al miler que ja hi havia en centres d'acollida. Si el PP no compleix la llei, el govern espanyol el portarà als tribunals.
1: I el Ministeri de l'Interior analitza una crida a les xarxes socials per intentar una altra entrada massiva de migrants a Espanya el 5 d'agost. Els experts confirmen que aquesta crida existeix i que en els debats online es valora si fer-la a través de Ceuta o de Melilla. Clàudia Serra.
9: Àlex Lozano, professor d'Investigació Digital de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat Autònoma de Barcelona, confirma que existeixen missatges a les xarxes que animen a fer aquesta nova entrada. Són declaracions a 3Cat Info.
10: Hi ha persones, i s'ha publicat públicament, a un grup de més de 100.000 usuaris, que el 15 d'agost s'intenti fer una altra entrada a Espanya. En aquest cas, s'està valorant si a Ceuta o a Melilla, degut a les possibles complicacions que pot tindre l'entrada a Ceuta un altre cop.
9: Gairebé una setmana després de l'entrada de 70.000 migrants, a poc es clarifica quin paper van tenir les xarxes en aquest episodi. Lozano explica que l'entrada es va articular a través d'una estructura digital ja existent sobre migració irregular, on es comparteixen consells amb 25 comptes de Facebook i 1 milió de membres, a més de 2 grups tancats de WhatsApp. Eren vídeos curts, emocionals, que després van saltar a TikTok i Instagram. Hi va haver una coordinació al darrere, però no s'ha pogut detectar un responsable únic. La bola de neu va créixer fins a arribar a la nit del 30 al 31 de juliol, els dies en què va entrar més gent i quan ja es van difondre instruccions concretes.
10: Anaven actualitzant com estava l'estat policial, per tant, trobem missatges com "el camí està lliure" i ja es van començar a veure missatges com "preparats per aquesta nit, si Déu vol, concentració a tal punt per fer el creuament".
9: De tot plegat, se'n van aprofitar grups que donen serveis als migrants, incloses màfies i traficants, tal com assegura el Ministeri de l'Interior.
0: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Poc més de 3 minuts i un quart, ha mort el conductor d'una moto d'aigua en un accident amb una embarcació Empúria Brava, a l'Alt Empordà. L'embarcació, que duia a bord 10 passatgers, li hauria passat per sobre i hauria fugit. La Guàrdia Civil investiga els fets. Girona, Maria Rovira.
11: L'avís de l'accident s'ha rebut cap a les 5 d'aquesta tarda. Segons hauria explicat el fill de la víctima, la policia, els fets haurien passat quan la víctima i el seu fill anaven en una moto d'aigua i una embarcació amb 10 ocupants els hauria passat per sobre i hauria fugit. En rebre l'avís, Salvament Marítim s'ha desplaçat al lloc dels fets, han fet massatges cardiorrespiratoris al conductor sobre la moto mateix i després han anat fins al Port de Roses, on hi havia una ambulància medicalitzada del Sistema d'Emergències Mèdiques, el SEM, que també ha treballat per reanimar-lo. Finalment, però, s'ha confirmat la seva mort.
1: Nova jornada marcada per la violència contra les dones. La policia investiga 2 assassinats com a possibles crims masclistes. Un succeït a Llanes, a Astúries, i l'altre a Múrcia. Si es confirmen, ja serien 35 les dones assassinades per aquesta xacra. Cristian Roldán.
12: A Astúries, un guàrdia civil ha matat la seva exparella, que també era agent del cos, a l'interior de la caserna de Llanes. En l'intercanvi de trets també hauria resultat ferit greu un tercer agent que intentava ajudar la víctima. L'assassí, que estava apartat del cos i tenia expedients per casos de violència masclista, ja no tenia arma reglamentària i hauria matat la dona amb una pistola sostreta dins les dependències policials. Després d'assassinar la seva exparella, ha obert foc contra altres policies que intentaven aturar-lo i que finalment l'han acabat abatent. La víctima, amb qui tenia 3 fills en comú, constava al sistema Biogent per denúncies de maltractament. Paral·lelament, una dona de 44 anys ha mort apunyalada aquest dimecres a la tarda en un centre comercial de Múrcia, presumptament a mans de la seva parella. S'ha trobat la víctima sense vida a la rere botiga d'un negoci i la Policia Nacional busca l'agressor, que hauria fugit. Després dels fets, la confirmació dels 2 casos elevaria a 35 el nombre de dones assassinades per violència masclista aquest any.
0: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: Sortim a l'exterior. L'Iran anuncia que ha arribat a un acord amb Oman per establir una ruta que permeti la navegació comercial a través de l'estret d'Hormuz, que comparteixen els 2 països. Això no comportarà, però, l'obertura immediata per al pas de vaixells. Segons ha comunicat el portaveu d'Exteriors iranià, Ismail Baghai, la reobertura dependrà de si els Estats Units aixequen el bloqueig sobre els ports iranians i donen garanties per a la navegació segura. El comandament central nord-americà diu que fins ara la seva armada ha interceptat o obligat a canviar de direcció una 50ena de mercants i patrullers. Mentrestant, en una entrevista televisada, el president de l'Iran, Masoud Pezeshkian, ha explicat que la comunicació amb l'actual líder suprem, Moqtada Khamenei, ferit greument a l'inici de la guerra, és molt complicada.
13: Hem continuat. El nostre estimat nou líder va ser elegit. Ara és molt difícil comunicar-se amb ell, però la seva presència és important per a nosaltres i ens dona força per a continuar endavant amb el procés.
1: Moqtada Khamenei no ha aparegut en cap moment en públic des de la mort de gran part de la seva família i tots els comunicats que se li han atribuït han estat llegits per presentadors de televisió. I almenys una persona ha mort i una desena més han quedat ferides per l'atac d'un dron israelià contra una mesquita en una localitat al sud del Líban. L'exèrcit israelià ha tornat a atacar la zona després d'acusar Hezbollah de violar l'alto al foc. Jerusalem, Jordi Brascó.
14: En plenes converses de pau a Roma entre representants del govern libanès i israelià, l'exèrcit d'Israel ha atacat la localitat de Tebnine en resposta, assegura, a una violació flagrant de l'alto al foc per part de Hezbollah, una violació, per cert, que no ha concretat. Tebnine es troba dins la zona que Israel ocupa des de la incursió terrestre que va fer al sud del Líban, però no forma part de l'àrea que l'exèrcit israelià ha ordenat evacuar una hora abans de l'atac, a 19 quilòmetres. Israel reobre així el front libanès, encara que sigui momentàniament, mentre assegura que continuarà present a Gaza com fins ara, mentre Hamas no es desarmi del tot. I a Cisjordània també hi ha hagut accions militars destacables. L'exèrcit ha detingut una vintena de persones en una batuda massiva realitzada al camp de refugiats de Calàndia, al nord de Jerusalem.
0: El temps.
1: Amb Néstor Gómez.
15: Aquest dijous el temps tindrà dues cares molt clarament diferenciades. Les primeres hores del dia amb el cel completament serè i a partir de mig matí començaran a créixer nuvolades. Unes nuvolades que deixaran ruixats, tempestes, calamarsades i fins i tot alguna tamborinada, perquè s'espera forta inestabilitat. Els ruixats poden caure a qualsevol punt del Pirineu ja a primera hora de la tarda, si bé els més importants poden quedar concentrats a l'entorn del Ripollès i comarques veïnes. Després, aquestes precipitacions durant la tarda avançaran cap al sud, cap a l'àrea de la Selva, Osona, cap al Bages, cap al Berguedà, i de cara a mitja tarda ja poden arribar a punts del Penedès o fins i tot en alguns punts fins i tot de l'Anoia. De cara a la tarda vespre, aquestes precipitacions arribaran també a Ponent amb certa intensitat i pràcticament desapareixeran amb l'arribada de la nit. Tot aquest panorama de precipitacions fa que pràcticament la totalitat del país, totes les comarques del país gairebé, estiguin sota avís meteorològic de pluja intensa. I tot això amb unes temperatures que demà baixaran lleugerament. Les més altes del dia rondaran la xifra dels 36 graus.
0: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Ara ho sentíem a la previsió del temps. Hi ha alerta de protecció civil per les pluges que han de caure aquesta tarda de dijous a bona part del país. S'ha activat el pla Inuncat en fase d'alerta perquè en alguns punts poden caure més de 40 litres en mitja hora i en d'altres 60 en 3 hores. Imma Soler, subdirectora operativa de Protecció Civil, adverteix que hi pot haver acumulacions d'aigua, ratxes fortes de vent i fins i tot pedregades i esclafits. Soler recomana que, en la mesura del possible, s'evitin desplaçaments i activitats a l'exterior quan la pluja ja sigui intensa.
16: Hem de vigilar, hem de veure quina és la informació de la zona, de la localitat on estem. Aquestes activitats a l'exterior, quan hi ha aquesta situació meteorològica adversa, doncs sempre són dolentes, estem millor en zones resguardades. El que demanem és que tothom miri molt bé els avisos que ens fa el servei meteorològic, el radar, els avisos que tinguem a través de les xarxes socials i mirar d'adequar la nostra activitat en aquesta situació que tinguem.
1: El Meteocat preveu que les comarques més afectades siguin les de la Catalunya central, el Pirineu, el Prepirineu oriental, l'interior del Camp de Tarragona i el prelitoral central.
0: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Ho dèiem en titulars. Oriol Junqueras proposa que un grup de professionals independents piloti la Conselleria d'Educació a llarg termini. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, el líder dels Republicans ha instat a tots els partits, menys els d'extrema dreta, a escollir els integrants d'aquest equip en consens amb el sector i els agents socials i econòmics. Defensa que haurien de liderar el departament durant 12 anys per poder fer bé la seva feina. D'aquesta manera, segons el número 1 d'Esquerra, es podria superar el bloqueig derivat del conflicte amb els professors i agreujat per controvèrsies com l'exclusió de Catalunya de les proves PISA per excés d'alumnes descartats. També creu que serviria per acabar amb les reformes educatives lligades als canvis de colors polítics al govern.
17: En l'ensenyament, com en d'altres àmbits, necessitem temps per actuar. I té poc sentit que hi hagi una llei educativa cada legislatura i té poc sentit que es canviï de conseller o de consellera cada any.
1: En aquesta mateixa línia, el Parlament ja va aprovar al juny una moció de Junts que plantejava la necessitat d'un gran pacte de país en educació i de plans de diversos anys vista per al departament. Junqueras, per cert, ha obert la porta a estendre la mesura a altres àmbits clau del país, com ara Rodalies, l'habitatge i també les polítiques energètiques. La proposta, però, no ha convençut part de la comunitat educativa. L'entitat AFAC, les Associacions de Famílies de Catalunya, insisteix que, a banda dels experts, ells també hi han de poder dir la seva. Ho ha dit a Tres Catinfo, la directora de la FAC, Lidón Gasull.
18: La legitimitat d'aquest acord no pot venir només d'experts o de partits polítics, sinó que ha de construir-se amb tota la comunitat educativa. Famílies, professorat, direccions, moviments de renovació pedagògica, etc. Com a subjectes actius que són de l'educació i no com a més receptors de decisions preses per tercers.
1: El sindicat majoritari d'educació, la USTEC, també ha posat aigua al vi. La seva portaveu, Yolanda Segura, ha qüestionat la necessitat de crear aquest grup d'experts. N'ha parlat també a aquesta emissora.
19: Aquesta comissió ja hi és. La comunitat educativa amb els seus representants ja estan posant a sobre la taula quines són les solucions a tirar endavant i que, per tant, el que s'ha de fer és escoltar més a la comunitat educativa, que som els agents que estem al servei educatiu, que estem donant, que estem rebent l'educació i que, per tant, podem parlar amb propietat. Lluny de tot això, per nosaltres són fórmules abstractes.
1: Segura recorda que el departament ja va impulsar una comissió d'experts durant l'etapa de la consellera Anna Simó i que les conclusions van quedar guardades en un calaix.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: Esquerra Republicana obre un expedient per uns àudios filtrats en què el candidat del partit a Girona, Marc Puigtió, assegura que volia fer fora tots els que hi són ara per controlar ell l'organització i oferia informació compromesa dels actuals regidors. Puigtió ja ha demanat disculpes en un comunicat. Girona, Maria Rovira.
11: El partit vol aclarir el que ha passat i decidir si s'han de depurar responsabilitats per unes paraules que Oriol Junqueras qualificava de fora de lloc en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
17: Doncs és evident que és tremendament desafortunat i fora de lloc. Ara, també és veritat que ha d'haver-hi unes garanties a l'hora de prendre qualsevol decisió i ja està. I els òrgans que els hi correspon doncs han obert un expedient.
11: Els àudios filtrats són extractes d'una conversa de Puigtió amb un influenciador d'extrema dreta que la va gravar i ara l'ha fet pública. Diu, per exemple, que ha d'utilitzar el logotip d'Esquerra perquè literalment és qui paga la festa, que vol fer fora tothom i ofereix informació perjudicial per als actuals regidors. El regidor al·ludit, Adam Bertran, ja li ha respost en declaracions a 3Cat Info.
20: Crec que ha arribat el moment en què tothom ha vist allò que alguns anunciàvem, explicàvem i detectàvem des de fa molts anys. Fa 3 anys que estem en aquesta situació de personalismes, aquesta situació de desacreditar.
11: El procés de primàries que va elegir Puigtió com a candidat a l'alcaldia de Girona ja va estar envoltat de polèmica i l'executiva local d'Esquerra va dimitir en bloc.
1: Fins diumenge, Trànsit intensifica els controls de velocitat i hi haurà més radars a les carreteres catalanes. La campanya que estarà activa tota la setmana, busca reduir la sinistralitat al volant. En el que portem d'any, 80 persones han mort a la xarxa viària catalana. L'excés de velocitat influeix en la gravetat dels accidents i també és la causa principal de molts sinistres. En aquesta campanya hi treballaran tant els Mossos com agents de la policia local. En parla el sergent dels Mossos d'Esquadra, Ramon Codina, en declaracions a 3Cat Info.
21: Quan hi ha tanta mobilitat a l'estiu és un moment crític i, per tant, es dediquen més efectius i tots els vehicles radar que hi ha distribuïts per Catalunya treballen intensament en tots els torns i es busquen els punts crítics més conflictius on coneixem que hi ha més accidentalitat, que hi ha més excessos de velocitat i, per tant, que s'incrementa el risc de sinistre viari.
1: En la campanya que es va fer l'any passat, els Mossos van posar més de 33.000 multes, és a dir, 4.800 sancions cada dia.
0: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: El director de cinema Isaki Lacuesta està rodant aquests dies a Banyoles la pel·lícula El fons de l'estany, ambientada a finals dels anys 80, i recupera els records d'infantesa i explica l'amistat entre dos adolescents i què passa quan un d'ells desapareix. La mateixa població, i en concret l'estany a Banyoles, són també protagonistes de la mateixa història. Banyoles, Fèlix Martín.
22: Aquest protagonisme de Banyoles es nota en el rodatge. 22 localitzacions diferents a la població i 500 figurants. Alguns de ben propers al mateix Isaki Lacuesta, que va viure a Banyoles fins als 13 anys.
23: Sí, sí, els meus pares van sortir avui, tornen avui, i hi ha uns quants col·legues de quan eren petits que van aniran sortint.
22: Ambientada en la Banyoles preolímpica, han reproduït diferents icones de la vila, per exemple, la barca Loca, que feia rutes turístiques per l'estany, o la polèmica figura del negre dissecat del Museu d'Arder. Estan rodant els carrers, places, el Club Nàutic, també el mateix fons de l'estany.
23: I és increïble, és espectacular poder rodar aquí, et dona coses que no tindríem mai. Normalment les seqüències subaquàtiques es fan en piscines professionals. És impossible construir decorats com els que tens aquí sota la realitat.
22: L'actor Quim Ávila interpreta en Ramon, mestre dels joves.
24: Banyoles, dintre del guió, és
2: més que un context, és un personatge màgic que modifica la història.
22: Els dos protagonistes són Aleix Sagrera i Lluc Mirabete, que debuten al cinema. L'actriu Alba Aguilera interpreta la mare d'un d'ells.
3: Jo crec que seran un gran descobriment pel públic i espero pel panorama audiovisual català, espanyol i internacional, perquè són una passada.
22: El rodatge del Fons de l'Estany es prolongarà encara tot el mes d'agost. La pel·lícula s'estrenarà als cinemes l'any vinent.
0: Esports.
1: Fins a 2:15 amb l'Oriol Corral.
14: El Barça torna aquest dijous als entrenaments després de no fer-ho des del dilluns i la tornada de l'estada a Anglaterra. L'equip de Hansi Flick s'entrenarà en doble sessió a la ciutat esportiva Joan Gamper. Un Barça que continua a l'espera de Ferran Torres. El davanter valencià no descarta sortir del club aquest estiu, com ha declarat en diverses entrevistes a mitjans nord-americans. Ferran Torres entra aquesta temporada en el seu últim any de contracte. D'altra banda, el lateral esquerre Jofre Torrents marxarà cedit a l'Ajax d'Amsterdam. L'equip entrenat per Michel Sánchez es retrobarà amb Marc-André Ter Stegen, també cedit pel Barça.
0: 3CAT Info.
14: Deco i el cap de caçatalents del club, Joao Amaral, s'han reunit aquest dimecres a Madrid amb Fernando Hidalgo, el representant de Julián Álvarez. Han definit l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid. Des del club blaugrana admeten que l'operació és difícil, però confien que aquesta trobada pot desencallar la situació. El davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer tram de la temporada per aquesta lesió que va patir a l'amistós de dissabte passat contra el Middlesbrough. Iris Thió tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Aquest dimecres ha guanyat la plata, juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer, en la prova de rutina acrobàtica. L'entrenadora, la catalana Andrea Fuentes, valora l'europeu de les seves nadadores.
4: Sentimientos divididos. Unos con mucha satisfacción de cómo han nadado, mucha satisfacción de todo lo que me estoy apuntando en la libreta para aprender. Sentimiento un poco de rabia, de no haber conseguido pillar del todo algunos de los eventos, de pillar el oro.
14: Iris Thió tanca l'europeu, com dèiem, amb 6 medalles, una d'or al solo tècnic, 4 de plata a l'equip acrobàtic, a l'equip tècnic, al duo lliure femení i al duo lliure mixt, i una de bronze al solo lliure femení.
0: 3CAT Info.
14: El Barça ha presentat el nou entrenador de bàsquet, Alexander Sekulić. Sekulić té 48 anys, ha signat per 2 temporades fins al 2028 i compaginarà la banqueta del Barça amb el càrrec de seleccionador d'Eslovènia. Per ell, el Barça sempre ha de competir.
6: FC Barça is always competing for the titles.
24: El Barça ha de competir sempre pels títols i les últimes temporades han estat desafortunades. Però per mi el màxim èxit és que els seguidors reconeguin el nostre estil i estiguin satisfets per la nostra manera de jugar.
6: Will be just a reward for the way we play.
14: I al Barça femení també han presentat aquest dimecres la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. És el fitxatge més car de la secció i la quarta incorporació de l'equip que entrena Pere Romeu. Nicoli ha signat fins al 2030.
25: Estic molt agraïda al Barça per l'esforç que han fet de dur-me aquí. He fet una molt bona temporada al City i crec que per això el Barça s'ha decantat per mi. Espero estar a l'alçada.
14: En ciclisme, la neerlandesa Demi Vollering ha guanyat la 5a etapa del Tour de França femení. El mallot groc, però, el manté la noruega Marlen Reusser. La catalana Paula Blasi ha perdut gairebé 2 minuts i mig i cau a la 10a posició, a pràcticament 4 minuts de la líder. Blasi també ha perdut el mallot blanc com a millor jove. Aquest dijous, 6a etapa, etapa de mitja muntanya de 153 quilòmetres. I tornem al futbol. L'Espanyol ha anunciat aquest matí que traspassa el defensa central Pablo Ramón al Racing de Santander, amb el qual ja va jugar cedit la temporada passada. I a la segona divisió, un altre fitxatge, el Sabadell ha anunciat que incorpora el central de Santpedor Edgar González, de 29 anys. Edgar González jugarà cedit per l'Almeria i ho farà fins a final d'aquesta temporada 26-27, farà la segona divisió amb el Sabadell.
0: 3CAT Info. Són 2:15.
1: Moment de repassar algunes de les notícies més destacades de la jornada. Us està explicant que el Marroc ha detingut prop de 90 persones acusades de col·laborar amb l'entrada massiva a Ceuta o dels aldarulls a la frontera. La maquinària judicial també s'activa a Espanya. L'Audiència Nacional ha preguntat a la Guàrdia Civil si disposava d'algun indici previ. En el front polític, el repartiment dels menors migrants de Ceuta ha accentuat les diferències dins del Partit Popular. Alguns presidents autonòmics rebutgen l'acollida pressionats per Vox. El conductor d'una moto d'aigua en un accident aquest dimecres a la tarda a Empuria Brava, a l'Alt Empordà. Segons els testimonis, una embarcació ha passat per sobre de la moto d'aigua on viatjaven la víctima i el seu fill i després ha fugit a tota velocitat. I l'Iran anuncia que ha pactat amb Oman una nova ruta de navegació per als vaixells a través de l'estret d'Hormuz. I a partir d'ara també destacarem, per exemple, que hi ha hagut un cop policial contra el càrtel de Jalisco a Catalunya. La policia espanyola i l'oficina antidroga francesa han desmantellat un laboratori de metamfetamina a Almenar, al Segrià. Hi ha 13 detinguts. Sentirem l'alcalde de Salou, que acusa els Mossos i la consellera d'Interior de manca de voluntat política per acabar amb el top manta al municipi. Segons l'Ajuntament, ja hi ha uns 200 punts de venda il·legal. I passarem per Valls per saber com ha anat la diada de la Firagost amb les dues colles de la ciutat. El sumari dels esports amb l'Oriol Corral.
5: El Barça torna a entrenar-se aquest dijous després de l'estada a Anglaterra. Ho fa a l'espera de Ferran Torres, que no descarta marxar aquest estiu.
1: I el temps torna a la inestabilitat amb ruixats, xàfecs i tempestes. El matí de dijous serà assolellat, però a partir del migdia el temps canviarà. S'esperen pluges intenses a la meitat nord del país. Començaran al Pirineu i al llarg de la tarda es desplaçaran cap al prelitoral i cap a Ponent. La calor afluixarà una mica.

0: Nador l'ha acusat 52 persones per aldarulls a la frontera, en aquest cas de Melilla, segons ha detallat l'Associació de Drets Humans del Marroc. A Espanya, mentrestant, l'Audiència Nacional també continua indagant en els fets de Ceuta abans d'obrir una investigació formal. La jutgessa que està a càrrec del cas ha demanat a la Guàrdia Civil que aclareixi si els va arribar algun indici del creuament massiu de la frontera en els dies previs. Àlex Giral, Robert.
1: El govern espanyol ha insistit aquesta setmana que res els podia fer pensar en una arribada tan multitudinària. La magistrada, a més, també ha demanat informació exhaustiva de l'operatiu policial a la ciutat autònoma el 30 i el 31 de juliol, els dies més crítics de la crisi. En especial, vol els detalls de les persones que van travessar la frontera per mar, incloses les que es van rescatar sense vida en aigües espanyoles, de qui també vol saber com i quan van morir. Les peticions arriben després que el tribunal ja va reclamar a la policia si tenia pistes de qui va poder orquestrar el desplaçament massiu.
0: I tensió dins del PP per la gestió dels menors migrants arribats a Ceuta. La direcció del partit assegura que les comunitats compliran la llei i participaran en el repartiment, però el debat és especialment intens als governs autonòmics que depenen de Vox. Diferents presidents populars defensen el retorn dels menors als seus països d'origen. Sentim la dirigent popular Alma Ezcurra y la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
2: Ceuta está completamente colapsada y, por supuesto, las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley.
3: Lo lógico es que vuelvan a sus casas. Esto va a volver a ocurrir y esto no va a tener un final si no se pone a funcionar un Estado de Derecho, la ley y el orden.
0: Per la seva banda, el president de Ceuta, Juan Vivas, també del Partit Popular, reclama ajuda.
4: Y lo que tenemos que hacer es pedir auxilio y socorro, solidaridad al resto de España.
0: El govern espanyol té comptabilitzat 528 menors arribats a Ceuta des del Marroc i adverteix les comunitats autònomes que, si no compleixen el repartiment que marca la llei, recorrerà als tribunals. I a les Balears continuen arribant migrants amb pasteres provinents del nord d'Àfrica. Les últimes embarcacions han estat interceptades en direcció a Mallorca i a Eivissa, amb més de 40 persones a bord. Mentrestant, els serveis de rescat han suspès la recerca de la desena de desapareguts en el naufragi d'una altra embarcació dimarts a prop de l'illa de Cabrera, però s'ha alertat els vaixells que naveguen per la zona que estiguin atents per si troben algun cos. Salvament Marítim ha rescatat 19 supervivents i 2 cadàvers. A més, 17 persones van morir en una quarta pastera que va quedar a la deriva i va arribar dimarts amb només 2 supervivents. En el que portem d'any, han arribat a les Balears més de 4.000 persones en unes 200 embarcacions, una xifra superior a la del mateix període del 2025. El govern balear parla de crisi humanitària i reclama més recursos al govern espanyol.
5: 3CAT Info.
0: Ha mort el conductor d'una moto d'aigua en un accident amb una embarcació a Empúria Brava, a l'Alt Empordà. L'embarcació, que duia a bord 10 passatgers, li hauria passat per sobre i hauria fugit. La Guàrdia Civil investiga els fets. Girona, Maria Rovira.
6: L'avís de l'accident s'ha rebut cap a les 5 d'aquesta tarda. Segons hauria explicat el fill de la víctima a la policia, els fets haurien passat quan la víctima i el seu fill anaven en una moto d'aigua i una embarcació amb 10 ocupants els hauria passat per sobre i hauria fugit. En rebre l'avís, Salvament Marítim s'ha desplaçat al lloc dels fets, han fet massatges cardiorrespiratoris al conductor sobre la moto mateix i després han anat fins al Port de Roses, on hi havia una ambulància medicalitzada del Sistema d'Emergències Mèdiques, el SEM, que també ha treballat per reanimar-lo. Finalment, però, s'ha confirmat la seva mort.
5: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: La Policia Nacional i l'Oficina Antidroga de França han desarticulat un laboratori a Almenar, al Segrià, vinculat al càrtel de Jalisco, a Mèxic. S'han detingut 13 persones i s'han intervingut 2 tones i mitja de metamfetamina. La droga, diluïda en aroma de vainilla, entrava a Europa per aigües franceses i des d'allà es traslladava a Barcelona a través d'una empresa logística. Finalment arribava a un laboratori en una finca d'Almenar on es reconstituïa novament en cristalls. En 72 hores eren capaços d'extreure 800 quilos de metamfetamina. Alejandro Martín és l'inspector en cap de la unitat antidroga de la Policia Nacional.
7: Es simplemente evaporar el producto, la vainilla, la echaban en las cacerolas que ustedes ven ahí, calentaban y con muy poco, es como si dijéramos un ejemplo, el último calentón que le damos al arroz, pues aquí igual. Viene en formato líquido la metanfetamina, no es que se realice la metanfetamina, ya viene en estado líquido.
0: En els últims anys...

0: El consum de metamfetamina s'ha estès notablement als entorns d'oci i els experts adverteixen dels riscos que comporta per a la salut mental. Josep Rovira és el president de l'ONG Energy Control.
1: Pot provocar insomnis intensos, crisis d'ansietat, paranoies, agitació i episodis psicòtics. Molt presents, a més, en aquesta població que fa consums continuats i sense realitzar descansos.
0: Dels 13 detinguts, 5 han estat a Lleida, 4 a Barcelona i 4 més a Tarragona. L'alcalde de Salou, el tarragonès Pere Granados, carrega contra els Mossos i la consellera d'Interior per la manca de voluntat política per acabar amb el top manta. Granados ha reiterat les seves queixes després de comprovar que la venda il·legal s'ha incrementat al passeig de Cambrils, que limita amb el seu municipi. Tarragona, Ricard Buigas.
2: Granados fa extensible les seves crítiques que fins ara dirigia l'Ajuntament de Cambrils a la Conselleria d'Interior. Diu que el problema, en lloc de solucionar-se, va més. Apunta que la xifra de venedors ambulants que se situen als vespres a la zona de Sant Pere, al límit de Cambrils amb Salou, ja arriba als 200 venedors il·legals.
3: S'ha d'actuar de forma urgent i ràpida, perquè això no pot continuar. Hi ha dies que hi ha 200 llocs de venda il·legal de productes falsificats. És que, ojo, que estem parlant que hi ha més puestos allà que no pas el puesto del mercat legal de Salou. Clar, és que la dimensió que ha agafat això és tremenda per inacció. I estan fent un efecte crida, eh?
2: El president de l'Associació de Shopping Salou, Comerciants i Empresaris, en Juli Vilaplana, diu que la situació és insostenible.
4: Quan aquí les guies turístiques anuncien un altre mercadet com si això fos la Roca del Vallès, llavors comencem a tenir un problema molt greu. No està anunciat enlloc, però tu parles amb les guies turístiques de Cambrils i de Salou, estupendo mercadillo per totes les nits al cap de Sant Pere. Ja és una atracció turística més.
2: Els comerciants aposten per aplicar sancions als compradors. Granados espera dia i hora per reunir-se amb el govern.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Menys de 5 minuts i 3 quarts, l'Iran anuncia que ha arribat a un acord amb Oman per establir una ruta que permeti la navegació comercial a través de l'estret d'Hormuz, que comparteixen els dos països. Això no comportarà, però, l'obertura immediata per al pas de vaixells. Segons ha comunicat la portaveu d'exteriors, el portaveu d'exteriors iranià, Ismail Baghaei, la reobertura dependrà de si els Estats Units aixequen el bloqueig sobre els ports iranians i donen garanties per a una navegació segura. El comandament central nord-americà diu que fins ara la seva armada ha interceptat o obligat a canviar de direcció una cinquantena de mercants i patrulles. Mentrestant, en una entrevista televisada, el president de l'Iran, Massoud Pezeshkian, ha explicat que la comunicació amb l'actual líder suprem, Mohtada Khamenei, ferit greument a l'inici de la guerra, és molt complicada.
6: Hem continuat. El nostre estimat nou líder va ser elegit. Ara és molt difícil comunicar-se amb ell, però la seva presència és important per a nosaltres i ens dona força per a continuar endavant amb el procés.
0: Mohtada Khamenei no ha aparegut en cap moment en públic des de la mort de gran part de la seva família i tots els comunicats que se li han atribuït han estat llegits per presentadors de televisió. I Volodymyr Zelensky reclama als aliats de l'OTAN més defenses antiaèries per protegir-se dels atacs russos, com el que ha causat 17 morts i més de 40 ferits aquest dimecres a Kiev. El president ucraïnès s'ha entrevistat amb el secretari general de l'Aliança, Mark Rutte. Els míssils russos contra la capital ucraïnesa han estat la resposta de Putin als atacs ucraïnesos contra centres logístics de Wild Berries, el gegant rus del comerç en línia. Davant d'aquests bombardejos diaris, Putin ha ordenat reforçar la protecció de la rereguarda, creant una nova divisió destinada exclusivament a combatre la campanya ucraïnesa a l'interior de Rússia. Moscou. Cristina Solías.
7: El president rus admet d'alguna manera que no estan fent prou per protegir les ciutats russes. Per això ha nomenat un coronel general com a nou cap de la rereguarda, que té com a objectiu combatre els drons ucraïnesos que cada dia colpegen la infraestructura russa. Vladimir Putin entén que és un front més de la guerra.
8: S'ha pres la decisió de concentrar en una sola mà tots els serveis de la rereguarda. M'agradaria assenyalar que en les condicions actuals això també és un treball de combat, totalment de combat.
7: El nou cap de la rereguarda també haurà de mirar d'evitar els atemptats dels serveis secrets ucraïnesos contra els càrrecs vinculats a la indústria militar. Aquest dimecres han col·locat una bomba al cotxe del director general d'una empresa que produeix drons kamikaze als Urals. El conductor ha mort i ell es troba ferit greu. És el tercer atemptat en només una setmana. Tot just dimecres passat van tirotejar un altre fabricant de drons al replà de casa seva i dissabte van intentar assassinar un general a la festa del seu aniversari en un cèntric restaurant de Moscou.
0: Tensió diplomàtica entre el Brasil i l'Argentina. El govern brasiler ha expulsat del país l'ambaixador argentí pels insults del president argentí Javier Milei al seu homòleg Lula da Silva. Milei ha participat activament a la campanya del fill de Jair Bolsonaro, rival de Lula, en les pròximes eleccions al Brasil. Buenos Aires, Joan Biosca.
9: Des del govern del president Lula da Silva s'assegura que no tornarà l'ambaixador brasiler a Buenos Aires fins que el president argentí Javier Milei deixi d'insultar el del Brasil. Des de la Casa Rosada han denunciat que els insults, en tot cas, han estat de Lula cap a Milei i que en realitat no és un problema de forma sinó de fons. Pablo Quirno és el ministre d'Exteriors argentí.
10: El presidente Lula, su gobierno, ha proferido insultos también a nuestro presidente que no han sido contestados. Es que tenemos diferencias ideológicas profundas. La región está cambiando de dirección también ideológica. Nosotros eso lo celebramos.
9: Relacions tenses i trencades diplomàtiques entre tots dos països provocades per la visita de Milei al Brasil per fer costat a Flavio Bolsonaro com a candidat presidencial de cara a les eleccions de l'octubre, on Milei qualificava fa pocs dies a Lula da Silva de lladre i corrupte, entre d'altres insults.
0: Isabel Díaz Ayuso es desentén de la controvertida compra d'un pis de luxe per part del seu govern. Malgrat que l'immoble havia de suplir la seu de l'executiu regional durant unes obres, la presidenta madrilenya ha assegurat que ella mai està al cas d'operacions com aquesta i que és el seu conseller de presidència qui hauria de donar explicacions per l'embolic.
11: De ello no tengo la menor idea porque no es mi competencia saberlo. Sí que estén los consejeros de cada organismo encima de ello.
0: Segons El País, la Comunitat de Madrid va adquirir l'àtic per 6,3 milions d'euros a una immobiliària d'alt standing que es va endur gairebé 190.000 euros de comissió. El govern de Ayuso va anunciar que el posava a la venda tan bon punt va esclatar aquesta polèmica.
5: El temps.
0: Amb Néstor Gómez.
12: Aquest dijous el temps tindrà dues cares molt clarament diferenciades. Les primeres hores del dia amb el cel completament serè i a partir de mig matí començaran a créixer nuvolades. Unes nuvolades que deixaran ruixats, tempestes, calamarsades i fins i tot alguna tamborinada perquè s'espera forta inestabilitat. Els ruixats poden caure a qualsevol punt del Pirineu ja a primera hora de la tarda, si bé els més importants poden quedar concentrats a l'entorn del Ripollès i comarques veïnes. Després, aquestes precipitacions durant la tarda avançaran cap al sud, cap a l'àrea de la Selva, Osona, cap al Bages, cap al Berguedà, i de cara a mitja tarda ja poden arribar a punts del Penedès o fins i tot a alguns punts fins i tot de l'Anoia. De cara a la tarda vespre, aquestes precipitacions arribaran també a Ponent amb certa intensitat i pràcticament desapareixeran amb l'arribada de la nit. Tot aquest panorama de precipitacions fa que pràcticament la totalitat del país, totes les comarques del país gairebé, estiguin sota avís meteorològic de pluja intensa. I tot això amb unes temperatures que demà baixaran lleugerament. Les més altes del dia rondaran la xifra dels 36 graus.
5: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: L'IBEX 35 torna a marcar un nou rècord al tancar la sessió. 20.057 punts, una pujada del 0,17%. Aquest dimarts, la borsa espanyola va superar per primera vegada els 20.000 punts impulsada per les perspectives de pau a l'Orient Mitjà. Roger Santaló.
13: En aquest context econòmic excepcional, hi ha 7 empreses que ronden els seus rècords històrics. Són la tèxtil Inditex, l'energètica Endesa, la distribuïdora Logista i Unicaja BBVA, Bankinter i Mapfre, vinculades totes al sector financer, inclosa la companyia d'assegurances. Pel professor de finances de la UPF Barcelona School of Management, Xavier Puig, moltes empreses augmenten els beneficis malgrat els conflictes que hi ha oberts al món.
14: En els últims 100 anys hi han hagut moltes guerres i us quedaríeu parats de veure els índexs bursaris amb guerres molt importants com, independentment del que passava, les empreses del món van bé.
13: A la bona situació que viuen les borses s'hi ha de sumar la davallada del preu del petroli, que es manté al voltant dels $80 al barril de Brent, el preu més baix de les últimes setmanes.
0: I es triplicant en un dia les denúncies d'afectats per la possible estafa de l'agència online Mascapo Viatges. La policia ja acumula 90 denúncies de persones que s'han quedat sense vacances. Els mateixos perjudicats diuen que hi ha 300 persones afectades i que el valor dels viatges supera de llarg el $500,000. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, la propietària de l'agència no ha enviat el document necessari per donar d'alta la seva activitat ni a la Generalitat ni a l'Ajuntament del seu municipi. En aquest tràmit havia de demostrar que tenia assegurança per respondre a qualsevol contratemps. Els Mossos d'Esquadra han assignat el cas a la Divisió d'Investigació Criminal i es preveu que en els pròxims dies es pugui enllestir la documentació per presentar-la als jutjats. I els 25 manifestants de Mallorca ferits per les càrregues policials denuncien que els agents els van pagar sense sentit i els denunciaran als jutjats. Aquestes càrregues van ser després de la manifestació històrica de Palma contra la massificació turística. Caterina Carmany Jaume.
15: Menys turisme, més vida i Alerta Solidària estan revisant els vídeos per identificar els agents. Álvar Herbalejo avisa que continuaran protestant perquè es freni el turisme.
16: Hi ha una majoria social a Mallorca contra aquest model turístic. Se veu en el carrer i se continuarà veient per damunt de criminalització, de detencions, de càrregues, del que sigui. Que ho tinguin ben clar.
15: Una de les dones que va rebre cops de porra explicava que ja marxaven de la manifestació i els va agafar per sorpresa.
17: Un policia li pegava una porrada en el meu amic i sense que m'adonés, quasi tent de girar-me o de reaccionar, em va venir un altre que me va posar l'escut a l'esquena i me va pegar una porrada jo. Així. No hi ha més... Va ser totalment inesperat i... Pràcticament no ho vàrem veure ni que estéssim venguent cap a nosaltres.
15: Aquest dissabte hi ha una protesta a Solla, una de les poblacions amb més problemes per la massificació.
0: I la inestabilitat meteorològica ha tornat a condicionar aquest dimecres les tasques d'extinció de l'incendi forestal de Sanet, a l'Alta Ribagorça. Els bombers han hagut de retirar els efectius terrestres davant del risc de tempestes i de nous episodis de piroconvecció que podrien alterar sobtadament el comportament del foc. Només un avió bombarder ha pogut continuar fent descàrregues fins que s'ha fet fosc. Aquest dijous, si la meteorologia ho permet, es reprendran els treballs terrestres. La Vall d'Avui, Pau Rovira.
18: Els bombers han pogut treballar aquest dimecres per primera vegada des que es va declarar el foc divendres passat amb línies manuals d'aigua a la cua de l'incendi, una zona que fins ara era inaccessible pel risc de despreniments de roques. Les maniobres han permès consolidar aquest sector abans que l'arribada de les tempestes obligués a retirar els equips terrestres per motius de seguretat. L'helicòpter bombarder ha treballat fins a la posta de sol. De moment, l'incendi continua actiu i afecta prop de 110 hectàrees, una part de les quals corresponen a la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aiguestortes i Estany de Sant Maurici. Els bombers mantenen la vigilància durant tota la nit i matinada per detectar qualsevol reactivació, mentre la previsió meteorològica continuarà marcant l'estratègia d'extinció durant tot aquest dijous. De moment, els vols de reconeixement no han detectat afectacions directes sobre la fauna salvatge ni sobre el ramat de vaques que havia generat preocupació els darrers dies.
0: A Ponent, la calor ha frenat la producció de pera de la varietat Blanquilla, que ha caigut un 8%. S'ha començat a collir aquesta setmana i, tot i que la collita baixarà, la qualitat i la mida dels fruits són bones. Lleida, Julià Albacar.
19: La Blanquilla és una varietat que suporta millor les altes temperatures que d'altres, com la Conference, per exemple. Tot i això, la calor d'aquest estiu n'ha fet caure moderadament la producció. Joan Blanc, productor de l'Horta de Lleida, remarca però que els calibres són més grans que la campanya passada.
20: Tenim bons calibres, potser hi ha menys peces a l'arbre, però són de més calibre. Han pogut lluitar contra les plagues, que ja és molt.
19: Més enllà de la producció, la calor també condiciona l'organització de la collita perquè cal evitar les hores amb més sol.
20: I el personal pues, també. Ara hem adaptat la jornada intensiva com a enguany, com a primer any, perquè, clar, comencem aviat a les 6 del matí i a les 2 hem acabat al migdia.
19: Segons la previsió del Departament d'Agricultura, esta campanya es colliran 5.540 tones de pera blanquilla, la gran majoria a les comarques de la Plana de Lleida.
0: Gràcies, Júlia. I atenció a aquesta dada. Els ciutadans ja envien més paquets que cartes. És la primera vegada que passa, segons les dades de l'any 2025 de l'informe del sector postal que elabora la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. Durant l'any passat es van enviar 1.300 milions de paquets, un 10% més que l'any anterior, amb un augment de fins al 148% respecte al 2019. En canvi, el correu tradicional, cartes, postals, publicitat i notificacions, va tenir menys de 1.200 milions d'enviaments, un 8% menys que el 2024 i la meitat que el 2019. L'administració va fer el 30% de totes les tramesses. Només el 14% dels ciutadans haurien enviat alguna carta durant la segona meitat de l'any passat. L'informe també indica que 6 de cada 10 ciutadans van rebre paquets vinculats al comerç electrònic.
5: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
0: La colla vella dels xiquets de Valls ha descarregat el 4 de 9 net a la diada de Firagost. La jove ha sortit de la plaça del Blat amb el 2 de 9. Valls, Josep Almirall.
1: Gran actuació dels del Portal Nou, que de sortida s'han apuntat al tercer 5 de 9 descarregat de la temporada i a la tercera ronda han descarregat un 7 de 9 exigent, que ha calgut lluitar a la descarregada. Han acabat amb el Pilar de Cés. La colla joves, mentrestant, ha intentat el 4 net a la tercera ronda, però amb els dosos col·locats ha decidit arriar-lo per avall, per males mides. Els Diables Vermells sí que s'han lluït a la segona ronda amb un 2 de 9 que han fet fàcil el segon de la temporada. De sortida han completat per segona vegada la temporada el 4 de 9 i a la tercera ronda, un cop han renunciat al 4 net, han descarregat sense massa complicacions el 3 de 9. A la ronda de pilars han descarregat el pilar de 5.
0: Gràcies, Josep. I encara un darrer apunt abans dels esports.
21: ¿Qué tal, sisters y hermanos? Es tiempo de agradecer.
0: Love of Lesbians s'afegeix a la programació musical de les festes de la Mercè. La banda, liderada per Santi Balmes, actuarà a la platja del Bogatell la nit de dissabte, 26 de setembre. Compartirà escenari amb al·lèrgiques al polen, la Pegatina i Svetlana. Love of Lesbian presenta el seu espectacle dins de la gira del seu últim disc, Ejército de Salvación. I si no hi ha alguna altra actuació sorpresa, aquesta serà la seva última actuació a Barcelona. La banda va anunciar fa uns mesos una parada indefinida a partir del desembre.
21: Muchos años, viva la hermandad.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Amb l'Oriol Corral.
22: El Barça torna als entrenaments aquest dijous. L'equip no ho feia des del dilluns, quan va tornar a Barcelona de l'estada d'Anglaterra. L'equip de Hansi Flick s'entrenarà en doble sessió a la ciutat esportiva Joan Gamper. Un Barça que continua a l'espera de Ferran Torres. Ferran entra aquesta temporada en el seu últim any de contracte i el davanter valencià no descarta sortir del club aquest estiu, com ha declarat en diverses entrevistes a mitjans nord-americans. Més Barça, lateral esquerre Jofre Torrents, marxarà cedit a l'Ajax d'Amsterdam. L'equip entrenat per Michel Sánchez es retrobarà amb Marc-André Ter Stegen, també cedit pel Barça.
5: 3CAT Info.
22: D'altra banda, Deco i el cap de caçatalents del club, Joao Amaral, s'han reunit aquest dimecres a Madrid amb Fernando Hidalgo, el representant de Julián Álvarez. Han definit l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid. Des del club blaugrana admeten que l'operació és difícil, però confien que aquesta trobada pugui desencallar la situació. El davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer tram de la temporada per la lesió que va patir a l'amistós de dissabte passat contra el Middlesbrough. L'equip s'entrena aquesta setmana a la ciutat esportiva Danny Harke abans del partit de dissabte contra el Coventry City. Serà a Anglaterra.
5: 3CAT Info.
22: Iris Tió tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Aquest dimecres ha guanyat la plata juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer en la prova de rutina acrobàtica. L'entrenadora, la catalana Andrea Fuentes, contenta amb el seu equip.
23: Estoy ultra orgullosa del equipo, como ha nadado, todas las coreografías. Aprendizaje máximo en, en el dúo también, que tuvimos el único Bismarck de toda la competición, fue justo en el dúo, que es lo que más creíamos que íbamos a ganar oros.
22: Ha estat l'últim campionat de la capitana de l'equip, Paula Ramírez. Iris Thió tanca l'europeu, com dèiem, amb 6 medalles, una d'or al solo tècnic, 4 de plata a l'equip acrobàtic, a l'equip tècnic, al duo lliure femení i al duo lliure mixt, i una de bronze al solo lliure femení. I el Barça ha presentat el nou entrenador de bàsquet, Alexander Sekulić. Té 48 anys, ha signat per 2 temporades. Sekulić ha parlat dels bàsics del seu joc.
2: So togetherness, to play as one unit would be the most important thing.
3: Jugar com un equip. L'unitat de l'equip és el més important. L'estil, més rapidesa, moltes possessions, molta lluita a pista.
2: Faster pace, more possessions, a little bit more aggressive defense. A lot of fight on the court.
3: Aquest és l'estil, en resum, que m'agradaria que l'equip transmetés a pista.
22: I el Barça femení han presentat també aquest dimecres la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. És el fitxatge més car de la història del club i la quarta incorporació de l'equip que entrena Pere Romeu. Nicoli ha afirmat fins al 2030 per ella és un somni fet realitat.
4: I think when I...
6: El primer que vaig pensar és, no m'ho crec. Tenia contracte al City i pensava, no deu ser veritat. Però després vam parlar amb el meu agent i vaig veure que anava de debò i, clar, no podia deixar escapar aquesta oportunitat.
22: En ciclisme, la neerlandesa Demi Vollering ha guanyat la cinquena etapa del Tour de França femení. El mallot groc, però, el manté la noruega Marlen Reusser. La catalana Paula Blasi ha perdut gairebé 2 minuts i mig i cau a la desena posició, a pràcticament 4 minuts de la líder. Blasi també ha perdut el mallot blanc que l'acreditava com a millor jove. Aquest dijous, 6a etapa, etapa de mitja muntanya de 153 quilòmetres. Acabem amb bàsquet perquè el pivot argentí Juan Fernández no continuarà al Girona la temporada que ve. El Joventut, Yannick Crack, ha firmat per 4 temporades amb el Dubai Bàsquet, però jugarà a la penya cedit fins a final de temporada.
5: Trescat Info.

0: Són les dues.
1: El Marroc ha detingut prop de 90 persones acusades de col·laborar amb l'entrada massiva a Ceuta o dels aldarulls a la frontera. La maquinària judicial també s'activa a Espanya. L'Audiència Nacional ha preguntat a la policia si disposava d'algun indici previ i ha demanat informació exhaustiva de l'operatiu. D'altra banda, l'ONG Caminando Fronteras eleva a 141 els morts, 63 dels quals al Marroc. El repartiment dels menors migrants de Ceuta accentua les diferències dins del Partit Popular. La direcció del partit defensa que complirà la llei, però alguns presidents autonòmics rebutgen l'acollida pressionats per Vox. El govern espanyol, que xifra en 528 els menors arribats en aquesta última onada a Ceuta, amenaça d'accions judicials contra qui no segueixi la norma. Mor el conductor d'una moto d'aigua en un accident aquest dimecres a la tarda a Empúria Brava, a l'Alt Empordà. Segons els testimonis, una embarcació ha passat per sobre de la moto d'aigua on viatjaven la víctima i el seu fill, i després ha marxat a tota velocitat. La Guàrdia Civil està investigant els fets. A Astúries, un guàrdia civil ha matat a trets la seva exparella, també agent del cos, dins de la caserna de Llanes. La víctima constava al sistema Biogen per denúncies de maltractaments. I a Múrcia, una dona ha mort apunyalada aquest dimecres a la tarda en un centre comercial, presumptament a mans de la seva parella. L'Iran anuncia que ha pactat amb Oman una nova ruta de navegació per als vaixells a través de l'estret d'Hormuz. No obstant, no s'obrirà el pas fins que els Estats Units posin fi al bloqueig naval sobre els ports iranians, segons ha dit Teheran. Oriol Junqueras aposta perquè un grup d'experts lideri el Departament d'Educació durant 12 anys per abordar les crisis del sector i dotar-lo d'estabilitat. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el president d'Esquerra ha proposat que els partits escollin aquest equip i ha plantejat fer extensiva la mesura a àmbits com Rodalies i l'habitatge. Esquerra expedienta l'alcaldable del partit a Girona, Marc Puigtió, per unes gravacions en què parlava de controlar la formació. També oferia draps bruts dels regidors actuals a una gita d'ultra a canvi d'una treva de les crítiques cap a ell. El dirigent republicà s'ha disculpat, però per ara descarta plegar. Trànsit intensifica aquesta setmana